0: que expandiran la seva presència al país. L'exèrcit també ha mort 3 palestins a Gaza i Jerusalem.
1: Prop de 50.000 persones han participat aquest cap de setmana a l'anella de Montjuïc de Barcelona en la festa 3Cat en viu. Durant 2 dies han pogut veure programes de ràdio i televisió en directe i esdeveniments especials com un concert d'eufòria. Esports. El Barça de bàsquet ha perdut contra el València 77-102 en l'últim partit de Lliga i jugarà als quarts de final del play-off contra l'UCAM Múrcia. La penya s'enfrontarà al Baskonia, tots dos amb el factor pista en contra.
0: Aquest diumenge s'ha acabat la Lliga Femenina de Futbol. Amb aquests resultats, Madrid Club de Futbol Femení 0, Barça 4, Espanyol 0, Sevilla 0, Llevant 0, Badalona Women 1.
1: L'Europa ha empatat a 1 a l'anada de les semifinals del play-off d'ascens a la segona divisió contra el Celta B a Can Dragó. La tornada serà diumenge que ve a Balaïdos.
0: Marco Bezzecchi s'ha endut el Gran Premi d'Itàlia de MotoGP al davant de Jorge Martín i Pecco Bagnaia. Marc Márquez ha estat 7è.
1: Jonas Vingegaard ha guanyat el Giro d'Itàlia i es converteix en el 8è corredor de la història a guanyar les 3 grans proves ciclistes per etapes: Tour, Giro i Vuelta.
0: I en handbol, el Granollers s'ha classificat per Europa després de derrotar 38-29 al Ciudad Real.
2: Fins aquí les notícies.
3: Cada migdia a la una, la solució amb Elisenda Carot.
4: En un món de respostes simples, nosaltres et portem la solució.
5: És que el dol no se supera, el dol s'integra. Per tant, passa a ser una part de la teva identitat.
4: Per aprofundir en tota mena de temes.
6: Un ídol no deixa de ser un referent. El que passa que passes la frontera de la referència i acaba haver-hi com aquest lligam d'emoció i de pèrdua de raó, diria jo.
4: Fins que se'ns acabin les respostes, buscarem la solució. Migdiada sí o migdiada no?
7: Correcte fer-la sempre que sigui curta i 8 hores després d'haver-nos llevat.
3: De dilluns a divendres d'una a dues del migdia, la solució amb Elisenda Carot. 2026. Centenari Gaudí. Catalunya Ràdio recorda el llegat de l'arquitecte que va canviar la nostra mirada. Antoni Gaudí.
8: Un geni universal que va fer parlar les pedres amb els colors del trencadís.
3: Modernisme, artesania i espiritualitat.
8: Tots els nostres programes s'hi sumen amb entrevistes, especials, podcast i reportatges per endinsar-nos en el seu univers infinit.
3: Celebrem l'any Gaudí i la bellesa d'un llegat etern. A Catalunya Ràdio, la Ràdio Nacional de Catalunya i a 3Cat.
9: Som el dia.
10: Som la nit.
11: Som dos programes amb el mateix objectiu.
9: Saber què està passant.
10: Què ha passat.
11: I també per què ha passat.
9: Tant a casa
10: com al món.
11: Què ens fa diferents?
9: El ritme.
10: El ritme.
11: El ritme.
9: Perquè al Catalunya migdia som immediatesa.
10: Perquè al Catalunya nit som pausa.
11: Som el dia i la nit, però tots dos tenim la força dels serveis informatius de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
9: A tot hora
10: i a tot arreu.
3: De dilluns a divendres a les 2 del migdia, Catalunya migdia, amb Òscar Fernández. I a les 10 de la nit, Catalunya nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
11: Som diferents.
4: Informar. Cada notícia és una finestra per connectar amb el que passa. Però avui no n'hi ha prou amb saber-ho. Cal explicar-ho. Explicar. Només explicant-nos bé, adaptant-nos als nous temps, podem ajudar-te a entendre millor el món. Entendre.
12: Entendre és obrir els ulls.
13: Obrir la ment.
12: Obrir la ment.
14: Obrir la ment.
4: Neix un nou univers informatiu. 3Cat Info. Informar, explicar, entendre.
3: Els oients dels matiners parlen sense embuts.
15: S'ha dit que en Elias pot provocar fort enamorament. Estic profundament enamorat de tu.
3: Sense filtres.
15: Fa un parell d'anys em vaig apuntar a CrossFit per estar guapo per tu.
3: Sense pèls a la llengua.
15: I a més també podem anar a sopar, eh?
3: Sense vergonya.
15: Segur que si demanes per aquí et donen el meu Instagram.
3: Però amb molta, molta cafeïna.
15: O sigui, causa sobre... Mira, m'he posat nerviós, collons!
3: A Catalunya Ràdio, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalies. El programa que desperta Catalunya.

0: Paula Molés obre un restaurant caníbal a Berlín.
1: Ara a la cartellera trobareu Pizza Movies, que és la història d'una parella que s'estima, interpretada per Judith Martín i Berto Romero, que tenen l'idea d'obrir un negoci de pizzas per emportar, però pizzas de pel·lícules. I no parlem només del nom, sinó de la forma, convertint-se en veritables obres d'art. Si encara no heu vist la pel·lícula, doncs podeu imaginar, per exemple, pizzas amb la base blanca i a sobre els ingredients posats de manera que dibuixen personatges de pel·lícules reconeguts. Per exemple, un ET fet de mortadela amb un fons fosc d'olives negres, el dinosaure de Jurassic Park fet de fulles d'alfàbrega, una Marilyn amb un cabell fet de formatge cheddar a La Tentación Vive Arriba, Tom Cruise a Missió Impossible. I qui ha fet totes aquestes pizzas? Doncs un artista de primer nivell, el basc Asier Sanz, que és il·lustrador, humorista gràfic i artista del collage, premiadíssim i conegut sobretot per una brillant caricatura de Donald Trump feta amb plàtans, mortadela i xoriço. Potser l'heu vista perquè va ser portada de la revista Tapes i fins i tot va estar exposada al Museu del Disseny de Londres. Ha construït també el retrat de Boris Johnson amb els ingredients d'un esmorzar anglès o de Vladimir Putin amb una amanida russa. I déu-n'hi-do el mèrit que té que fent servir aliments i acabis trobant la semblança. No sé per què, però els seus collages fets amb menjar m'han fet pensar amb tota la distància, en aquell malà guanyat León Come Gamba del concursant de Masterchef que es va emportar la bronca descomunal de Jordi Cruz.
0: Un restaurant caníbal a Berlín.
1: Gerard Jovany, què tal?
2: Molt bé.
1: Recordes, eh?
2: Com?
1: La recordes,
2: home, sí,
1: no?
2: Home, sí, el León Come Gamba, sí, quina esbroncada. El que m'estranya és que no s'hagi convertit en un plat icònic en algun restaurant. Com no s'ha explotat comercialment això?
1: És veritat.
2: I, de fet, la idea de la pizza movie tampoc és dolenta.
1: No, és bona, eh?
2: Tindria cert ganxo.
1: Sí, ves pensant pel·lícules
2: sí,
1: que...
2: Sí, estava pensant quines pel·lícules es podrien traslladar al damunt d'una base de pizza.
1: Sí, sí, sí. Home, déu-n'hi-do, no té límit, això, eh?
2: No.
1: Sí, sí. Ui, ara estem pensant,
2: el nostre cap
1: està funcionant.
2: No, digues. Fa dies que no vaig al cinema, o sigui que ara no hem d'anar
1: hem d'anar als clàssics, home, de l'estil de Jurassic Park. Hem d'anar per aquí.
2: Sí.
1: No sé si hi haurà pizza avui, suposo que no. Aquí convidem avui al restaurant caníbal, va.
2: Doncs mira, podríem començar convidant un cuiner, en Gerard Fortuny, que és el xef de Can Fortuny.
1: Sí, jove cuiner, el Gerard, sí. 28 anys, però gran cuiner. Un restaurant que, per cert, s'ha traslladat de Centelles a Vic.
2: Sí, tampoc ha sigut un trasllat molt llarg,
1: diguéssim.
2: No ha sigut d'una punta del món a l'altra, però bueno, ha anat de Centelles a Vic.
1: Sí.
2: De fet, divendres que ve s'inaugura el nou local, això, el centre de Vic, coincidint amb el tercer aniversari del restaurant, i per fer-ho gran i per fer-ho amb ànima, han decidit organitzar un sopar solidari.
1: Sí, un sopar molt especial, ens han dit. Sí. I és per això que ho estem explicant, clar.
2: Cuinat a 12 mans,
1: 12.
2: Perquè 12 mans s'involucraran diversos xefs catalans, interpreto que 6.
1: Sí, dos mans cadascú, doncs 6.
2: Sí. Amb la col·laboració de cellers i distribuïdors, tots units per la lluita contra el càncer infantil. En aquest cas, la vetllada es dedicarà a Jaume Bou, que va morir a causa d'un tipus de càncer que afecta els ossos, que es diu osteosarcoma.
1: Uh-huh. I qui vulgui anar, per exemple, què ha de fer?
2: Doncs apuntar-se al sopar fent una aportació mínima de 120 euros per persona, que es destinaran íntegrament a benefici de l'Hospital Sant Joan de Déu. Si us interessa, espavileu-vos, perquè l'aforament està limitat a 25 comensals.
1: Bé, ja ho sabeu, sopar benèfic a Can Fortuny aquest divendres a Vic. I si ve el Gerard Fortuny, a què el convidem?
2: No, mira, en lloc de venir aquí, anem nosaltres allà i ens afegim a la bona causa.
1: Ben pensat. Qui més convidem al restaurant caníbal avui?
2: Doncs mira, potser podria venir el Daniel Jordà.
1: Sí, un dels nostres, com
2: dels
1: la
2: nostres.
1: Pel·lícula.
2: I tant, que vingui en Dani Jordà i que ens digui si el jurat del 8è concurs de la millor coca de Sant Joan de Catalunya ha estat encertat o no.
1: No, home, jo espero que sí. Hi havia, per exemple, la Tana Collados, amiga del programa, segur que sí, molta més gent que coneixem.
2: Sí.
1: Després del concurs de millor panellet, millor torró, millor tortell de rell, xuxu, mona de Pasqua, arriba la millor coca de Sant Joan, que no és una, no?
2: No,
1: que en són moltes,
2: no, en són
1: de
2: unes
1: categories.
2: Quantes, en són unes quantes. Mare I que durin aquests concursos.
1: Sí, home,
2: tot
1: home,
2: el que sigui promocionar el producte d'aquí està bé.
1: Sí.
2: Es veu que aquesta edició, organitzada com sempre pel Gremi de Flaquers de la província de Barcelona, ha estat la més multitudinària i la més competida de totes, amb més de 300 coques inscrites.
1: Pobre jurat, eh? Si ha de tastar això. Presentada i conduïda a la gala, per cert, per la nostra Carme Gasull, eh?
2: Sí. Amb mestresa.
1: Sí, i tant. Quina és la millor coca de Sant Joan? Les 4 o les 5 categories?
2: Doncs, mira, hi ha diverses categories, com dèiem, per tant, diré el nom del guanyador de cada una d'elles i prou. No començarem a fer podis, perquè si no estarem aquí fins demà.
1: Us ho apunteu i aneu.
2: Sí. Sí. Mira, millor coca de Llardons, Forn Saga, de Granollers. Millor coca creativa, la que fa la Hoffman.
1: Ué.
2: Millor coca tradicional de fruita, Pastisseria Tornés, de Girona. Aquests són els que recentment van guanyar
1: el millor xuxu,
2: el millor xuxu,
1: no?
2: Amb un encert total
1: del
2: per part
1: jurat.
2: Del jurat.
1: Sí.
2: Llavors, millor coca de crema i pinyons, també el Forn Saga de Granollers. Millor coca de xocolata, premi Exaequo, entre la Pastisseria el Parxins, Flix, i el Forn de Cabrianes, de Sant Fruitós de Bages.
1: Vaja, Déu-n'hi-do. Això del Forn Saga hi haurem d'anar, no? Perquè dues categories guanyades, Déu-n'hi-do.
2: Em queda relativament
1: Felicitats a tots, i també al jurat, que ho ha hagut de tastar, i a què convidem Daniel Jordà, si és que ve?
2: Home, jo el convidaria a coca, encara que soni lleig, i ell que porti farina, per exemple.
1: Sí. I encara tenim un últim convidat.
2: Alerta aquí, perquè convidaria els representants dels partits polítics, més igual els que siguin, que el Congrés dels Diputats han votat contra una proposició no de llei per regular la publicitat d'aliments o pseudoaliments que beuen els menors.
1: Exacte. És greu, això. Bé, tot això, expliquem-ho, era una proposta de Sumar, del partit Sumar.
2: Doncs aquesta setmana, em sembla que va ser dimarts, se'n va fer la votació al Congrés i pel motiu que sigui, una sèrie de partits han considerat que no cal preocupar-se per aquesta qüestió, que tenia l'objectiu de prevenir i reduir l'obesitat infantil, que ja hem explicat alguna vegada que és un problema que afecta el 40% dels menors a Espanya, i promoure hàbits saludables. Això com es portava a la pràctica? Doncs, per exemple, proposaven posar avisos mitjançant uns segells negres que haurien d'ocupar el 20% de l'anunci que indiqués, per exemple, si allò contenia massa sucre o massa greixos saturats.
1: Aquest model, que és el que es coneix com el model xilè, que és molt útil i clarivident, bueno, hauria sigut fantàstic, però bé, no podrà ser. Què més?
2: Una altra mesura era la prohibició de qualsevol anunci d'aquests productes a menys de 150 metres d'escoles, parcs, instal·lacions esportives, biblioteques o centres de salut. I també controlava l'ús comercial de personatges, animals en campanyes o les estratègies de màrqueting per fer arribar els productes no saludables als menors.
1: Déu-n'hi-do. També una altra cosa, la prohibició, em sembla, de la venda de begudes energètiques amb els continguts de cafeïna i sucre als menors. I, si et sembla, escoltem un dels diputats que estava, potser no se'l nota amb la veu, però sí amb l'actitud que tenia, més enfadats amb tot això, que el senyor Félix Alonso, diputat de Sumar en Comú Podem per Tarragona, que defensava així la mesura al Congrés.
3: Se estima que los niños de 7 a 12 años están expuestos a 25 anuncios de televisión al día de alimentos y bebidas. Y mientras, un 40% de nuestros menores tienen sobrepeso u obesidad. Porque esto es lo que llamamos alimentos no saludables, los ultraprocesados. Están en todas partes, especialmente en los lineales de caja, donde la salida del supermercado es una pugna entre la rabieta del niño o la claudicación ante el Kit Kat.
1: Doncs sí, tenia, suposo que deu ser pare el senyor Félix Alonso, perquè ens hi hem trobat,
2: ens hi hem trobat.
1: Ens hi hem trobat, o sigui que, bé, s'ha votat en contra de tot això. Quants interessos comercials deu haver per mig, la indústria, sempre ho diem, és poderosa, i en fi, a què convidem els diputats que s'han oposat a la mesura?
2: Doncs res, els convidaria un menú d'aquests de fast food, maridat amb una o dues begudes energètiques, cada dia, durant una setmana o dues, fins que vagin veient, vagin notant les conseqüències.
1: Sí, molts d'aquests són molt patriotes, després a l'hora de la veritat, i mira. Bé, ja els tenim a tots, el Gerard Fortuny, el cuiner, que, bueno, si ell ens dona un cop de mà a la cuina, tot anirà bé. Daniel Jordà i els del Congrés, bueno, que es quedin allà. I la Dolors. Què tal, Dolors?
4: Hola.
5: Bon dia.
4: Hola.
5: Ben tornats. Com esteu?
4: Bé.
5: Avui anem farcidets.
4: hem preparat un pinxo de professora amb patates rosses, una cremeta freda de porros i escriptor gironí i un romesquet de sèpia amb cap i pota de cuiner tarragoní. I com a plat fort, per començar, us podem oferir una coca amb espinacs i carns de cuiner menorquí i cuinera valenciana, un arròs melós amb costella de traductora o bé un forner a la brasa amb patates del bufet. Què preferiu?
2: Home, bueno, tant parlar de coca avui...
1: És veritat.
2: Doncs, oi que ha dit que tenia una coca?
1: Sí, però
2: coca...
1: dolça no, salada, no?
2: Sí, ha dit amb herbes o no sé què dir.
1: No, no, un cuiner.
2: De cuiner menorquí.
1: Menorquí valenciana. Ah, bueno,
2: doncs sí, doncs això, la coca.
1: La coca.
4: Bona tria. De seguida la coca amb cuiner menorquí i cuinera valenciana.
5: Anaves a Menorca, havies d'anar a Fornells, sí o sí, a menjar-te una caldereta de llagosta. Si no, era com si no haguessis anat a Menorca. Jo crec que aquest plat és un problema. La gent s'imagina que a Menorca tenim un munt de peix, llavors a Menorca d'estiu no hi ha peix, però és una mica culpa de pesca de llagosta.
6: Sin de la matinada no esperava que acabaren pescarres de Ciutat Vella, tu davant i jo darrere, València banyada.
7: Nosaltres al restaurant no tenim paella, no tenim arròs, i és un poc també per això, perquè ens han identificat tant en la paella que al final dius, ostres, és que la cuina valenciana té una varietat i una diversitat tan alta que limitar-se a oferir paella a mi no era algo que em cridara per això, perquè n'hi ha un recetari tan ampli.

0: Un restaurant caníbal a Berlín.
1: Bon dia, Pau, i bon dia, Marc. Què tal? Com esteu?
2: Molt bé, així estem.
3: Fantàstic. Jo aquesta ciutat m'encanta, vull dir que sempre que m'ho puc escapar.
1: Benvinguts a Barcelona, us anava a dir. Tu també, Marc, et sols escapar una miqueta o sí, no tant, com sí, el Pau?
2: Sí. Sí, sí, la veritat que sí, que vinc habitualment a Barcelona, sí.
1: Jo els hi deia això al Pau i a la Mar, a tots dos cuiners, perquè venen d'una miqueta lluny, acaben d'arribar a Barcelona, no molt lluny, però sí de punts, podríem dir, com diametralment diferents. El Pau ha fet uns 240 quilòmetres per arribar fins aquí, més o menys, i la Mar uns 300. El Pau ve de Mahó, de Menorca, i la Mar de València, de la ciutat de València. I amb ells avui parlarem de la cuina dels Països Catalans, de què tenim en comú, què tenim en diferent, i sobretot intentarem anar una miqueta més enllà dels tòpics, perquè déu-n'hi-do, tant les Balears, no? I València, estem farcits de tòpics, a veure si anem una miqueta més enllà. Escolteu, i estem en un lloc esplèndid. Som a l'Institut Ramon Llull, que té seu en aquest edifici imponent. És el Palau Baró de Quadres, una joia del modernisme, construïda l'any 1882 i després remodelada per l'arquitecte Josep Puig i Cadafalch a principis del 20, i estem aquí gràcies a l'Institut Ramon Llull, perquè en aquesta organització de la xarxa Llull al Món us ha fet confluir aquí per parlar de tot això. Havíeu estat aquí en aquest edifici, per cert, abans? Havíeu entrat?
3: No, jo personalment.
1: Ai. No, imposa, eh?
3: Imposa. Sembla que ha de passar cosa important.
1: Exacte.
2: És preciós, és preciós.
1: Sí, sí, sí. Ah, veig, per cert, que m'heu portat coses de menjar, però sabeu què? Que mira, no ho desvetllarem ara, ho deixarem pel final, perquè em fa tanta il·lusió de tastar tot això que m'ho guardo pel final.

0: El Pau Xintas té 25 anys i, format al 7 com a cuiner, va ser escollit el 2022 millor cuiner jove d'Europa amb un plat d'albergínies plenes, que són albergínies farcides. I ara mateix dirigeix la cuina de l'hotel Christine Bedford a Mahó, a Menorca, que és la seva ciutat. I després la Mar Soler té 36 anys, ho diem bé?
1: 33.
0: Avui anem malament amb les edats. La Mar Soler té 33 anys i va créixer i és de Gandia, de la Safor, envoltada d'Horta, i ha treballat anys amb Ricard Camarena, entre d'altres, i cuinera des del 2016 del restaurant Dos Estaciones al barri de Ruzafa de València. De mi diré, ja ho saben els clients del nostre restaurant, que jo de fet soc valenciana, soc de Borriana, un poble de Castelló, i fa també molts anys que soc aquí a Barcelona, fa 26 anys. Jo no sé què és per vosaltres o com definiríeu o quins són els trets distintius del que podríem dir la nostra cuina, no? La cuina catalana, la cuina dels Països Catalans, com la definiríeu?
1: A veure, la veritat és que la cuina dels Països Catalans compartim moltíssimes coses, sí que és de veres que és diferent en cada regió, en cada zona, també per la proximitat en la mar, en la muntanya, compartixen moltes coses, però sí que és de veres que tenim un fil conductor, perquè tots tenim molts guisos, molta cuina de temps, de molt de carinyo, i compartim moltes coses, encara que hi ha algunes diferències, però en general n'hi ha un fil conductor i una unió entre les tres cuines.
2: Sí, jo totalment crec el mateix. Crec que hi ha una connexió, ja sigui per clima mediterrani, per estar envoltats de mar i terra molt, molt a prop, no? que jo crec que hi ha més coses que ens uneixen que, no, que ens diferencien. No? I quan t'analitzes alguns plats, algunes elaboracions concretes, sí que veus moltes similituds i te sents molt identificat amb aquests plats, també.
0: Mm-hmm. Per exemple, parlem del sofregit, per exemple, parlem de la picada, parlem dels mars i muntanyes... Us sentiu sí, identificats amb tot
2: sí,
0: això?
2: Sí, totalment. La cuina tan valenciana també, però vull dir que un 80% de recetes tradicionals de Menorca, igualment que de Catalunya o tal, parteixen d'un bon sofregit sempre. A més, un sofregit no com el sofregit que es prepara a altres llocs, sinó un sofregit concentrat, que estigui reduït, que s'enganxi una mica.
1: I els aromàtics també, que al final influeixen moltíssim en la cuina i tota la zona mediterrània compartim.
2: També.
0: Jo llegint, Pau, he descobert que la teva àvia tenia un forn a Alaior, que és un petit poble de Menorca, on feien pa, òbviament, perquè era un forn, però també la gent anava a coure els seus plats allà, i jo no sé, Mar, si tu tens aquest record, perquè jo sí que tinc el record de la meva àvia, a Borriana, que jo l'acompanyava, anant a portar, en aquest cas, l'arròs al forn, i m'ha semblat una connexió molt bonica, aquesta.
2: Sí, sí, bé, jo això és una de les coses que trobo més polides de records que m'aconta sàvia, no? Perquè al final això em deia que inclús les senyores es discutien, perquè a vegades una veia que un pollastre era més guapo
1: i era la seva cassola,
2: i després quan anava l'altre no el trobava, no? Ja. Llavors jo crec que és una cosa que a nivell de poble fa comunitat i que també ha fet que aquesta manera de compartir receptes, de compartir en família, jo crec que identifica també molt el tipus de cuina que tenim. Mm-hmm.
1: Sí, jo recordo també que hi havia uns dies determinats en el qual es podia anar a fornejar al forn i aquests dies feia olor a arròs al forn i a espencat, que així en Catalunya és escalivada i que pràcticament és un plat completament similar, és pràcticament igual.
0: Clar, tot això, no, que estem dient que la cuina és molt més que un receptari, no? Que guarda aquesta tradició, aquest patrimoni i que últimament diem, bueno, això ho hem anat transmetent, però no sabem què passarà. No sé si vosaltres realment és una cosa que us preocupa i que hi penseu.
2: Sí, totalment. Jo crec que els cuiners que tenim restaurants hem d'estar defensant aquest tipus de cuina, però jo el que me preocupa més és que la gent està deixant de cuinar a casa.
1: Sí, exactament. Ja. Anava a dir jo això, jo dic, és que el preocupant és que la gent cuine o no cuine, no hi ha el
2: Exacte.
1: Que cuinen.
2: Vull dir que jo crec que s'ha d'animar i des de les administracions també i des de tot el moviment públic s'ha de potenciar que la gent consumesqui, que la gent cuini, que la gent perdi temps en cuina, que al final ha estat un poc l'herència que portem de la cuina dels nostres avis i àvies. Jo personalment ho seguiré defensant en el restaurant i a casa també seguiré cuinant.
1: I que consumisca també producte de temporada, que és fonamental, i que consumisca també producte cultivat proper a la zona en la qual viu, perquè això ara habitualment la gent consumís en supermercats i tot ixe, tota fruita i verdura ni és de temporada ni probablement és propera al consumidor.
2: Ja no saben què hi ha en cada moment. Jo vaig passar al meu restaurant, jo quan vaig entrar, és un hotel, i abans era supersimple, hi havia 5 proveïdors només. I amb els 5 proveïdors ho tenien tot. Jo ara en tinc 37.
0: Ostres.
2: Llavors,
0: gràcies a tu?
2: Clar, jo... La comptabilitat m'ho dien, eh? Comptabilitat m'ho dien i
3: anem a tornar a ser.
2: A més, que ho porten des de Madrid i em truquen, deixa ja d'agafar més. Però clar, jo trobo una finca que està fent una mantega que m'agrada, llavors vull comprar aquella mantega i després al restaurant defenso aquest producte i l'intento donar valor, no?
4: Jo no vull ser sa neu dalt de sa muntanya, no vull ser més anuncis d'Estrella Damm, vull ser lliure sortir d'aquesta peixera i amb sa nostra senyera decidir bon nam.
0: I tots aquests productes que realment tenim una joia de rebost, no? Som molt afortunats amb això, no sé si a vegades se'ns oblida, no? Però de quin producte de la vostra terra, no? En aquest cas, València o Menorca, us sentiu més orgullosos?
1: Ostres, és que quedar-se en un... Fidelit.
0: Bueno, va, pues, un parellet o tres. Parell o tres.
2: Jo primer començaré amb un tòpic.
0: És difícil,
2: tot i que anàvem a sortir de tòpics, començarem amb un tòpic. Començarem amb el formatge...
0: Demà.
2: Sí, però jo crec que també s'ha de saber triar dins aquí, perquè hi ha molt de formatge. No? Els meus proveïdors, o sigui, és una parella molt petita que tenen, bueno, fan molt poca producció, que són de Santa Catalina, però ja ho fan espectacularment bé. I a més, el formatge de Maó, pensem que només hi ha un semicurat i un curat, i ja està, no? Per exemple, ja partim des de la colada, que la colada és quan es talla, quan abans de fer el formatge hi ha aquesta part que és una mica gelatinosa encara, que hi ha una recepta menorquina que són ses coquetes de colada, que és això amb una mica, que és com un bunyol que es feia amb aquesta part de formatge, vull dir que les receptes amb formatge comencen aquí, no? Després hi ha el formatge tendre, que té, que ara mateix, que les vaques mengen herba, és un formatge espectacular, i hi ha un munt de receptes preparades des de greixeres, des de que és una espècie de quiix, fins a menjar-lo fregit amb tàperes, que és l'esmorzar més típic de Menorca. I després sí que ja passaríem a diferents curacions fins a 3 anys, 4 anys que s'estan fent formatges. Quan veieu Menorca verda, bonica, sí. No? A diferència d'Eivissa, jo crec que es conserva gràcies al formatge de Maó, perquè hi ha com més de 50 pagesos de finques diferents que estan produint aquest formatge, que cuiden les terres i que gràcies a això tenim tot aquest patrimoni també visual.
0: Clar. Em sembla que el teu pare té horta.
2: Sí.
0: I els nespres, havies arribat a agafar un avió de Barcelona a Menorca per menjar nespres?
2: Cada any, per anar a buscar bolets, per anar a buscar espàrecs i per anar a menjar nespres, era quan estava vivint a Barcelona, eren els tres, eren els tres obligatoris.
0: Sí.
2: I a més era el primer que jo me'ls menjava encara superverd, que el meu pare deia, no te'ls mengis encara.
1: I espàrrecs, no? Anar a fer espàrrecs.
2: Per això, sí. Ara, sí. Normalment
1: no, ja se t'estan...
2: Totes les manes pinxades. Sí. Vull dir que això, aquestes coses sí que ja m'encanta. M'encanta.
0: Que bé. Mar, va, que has tingut temps, de pensar algun producte, un parell o tres.
1: Jo diria les fresetes de Canals, perquè són unes freses que són absolutament desconegudes. Són unes
0: fresetes de Canals?
1: Són unes freses molt menudes, que en textura i en sabor no tenen absolutament res a veure amb la fresa com la tenim, la maduixa, com la tenim concebuda, que és molt cítrica i té una textura molt carnosa. En este cas és blaneta, és com si fos una gominola, pràcticament es desfà la boca i és absolutament dolça, és molt menuda, té un procés de conservació de traçabilitat molt baix, que al final dura 2 dies fora de la planta. Un producte absolutament desconegut i que pràcticament nosaltres tenim un proveïdor i anem barallant-se els restaurants perquè no té freses per a tots. I després, com a segon producte, en quedaria en el cacau del Collaret.
0: Hombre,
1: que és un producte meravellós, que té uns aromes, que té una textura que fins i tot en cru es pot cuinar com si fos una llegum normal, es queda molt blaneta, té una textura que no estem acostumats al cacauet i al final és un producte que té denominació d'origen i que no es cultiva en un altre lloc, que no siga en l'Horta Nord de València.
0: Us poso l'exemple de dos plats que jo crec que us pesen com una llosa, ara em direu que no, però bueno, per aquests tòpics, no? No sé, començo per tu, Pau, la famosa caldereta de llagosta.
2: M'ho imaginava.
0: Clar, què hem de fer amb això, no? Perquè la gent diu Menorca, caldereta de llagosta. I el Pau diu, bueno, alerta, perquè la caldereta de llagosta no simbolitza tot el poble menorquí. No?
2: Jo crec que amb la caldereta de llagosta tenim un problema serio a nivell de molts de paràmetres. No? Clar, molt antigament hi havia moltes llagostes, es pescava moltíssimes llagostes, llavors hi ha un munt de receptes des del segle XVIII fins al segle XX, més o menys, Hi ha moltíssimes receptes que apareixen a llagosta, però des de pilotes de llagosta, guisats amb llagosta, o sigui, en qualsevol cosa. Llavors, clar, es va popularitzar i una de les receptes és aquesta caldereta famosa de llagosta, no? Clar, va arribar un moment en què a Menorca es va popularitzar tant aquest plat que si anaves a Menorca havies d'anar a Fornells, sí o sí, a menjar-te una caldereta de llagosta. Si no, era com si no haguessis anat a Menorca. Llavors, va passar que els pescadors, que alguns anaven a pescar peix i alguns anaven a pescar llagosta, va passar que tots els pescadors de Menorca, de barques petites, a l'estiu, només pesquen llagosta. La gent s'imagina que a Menorca tenim un munt de peix i tenim... Llavors, a Menorca a l'estiu no hi ha peix. I tothom va menjar peix. Però és una mica culpa de pesca de llagosta. Vull dir, tots els pescadors van a pescar llagosta, puja el preu desorbitat. Jo l'any passat ja la vaig estar pagant 86 euros al quilo, a preu de meu,
0: ja.
2: Sí, la de Menorca. Llavors jo per això no he tingut mai a la carta una caldereta de llagosta. Jo crec que aquest plat és un problema. Més problema per als menorquins, que després també a l'estiu no podem menjar, no podem consumir peix. Jo crec que és un problema important i que l'hem de revertir a poc a poc i deixar de promocionar-lo.
0: I ara pensar, òbviament, amb el boom del turisme, que això cobri, no?
2: Jo crec que ara, com a molt, molt, molt, la llagosta que es consumeix, que és de Menorca, deu estar entre un 2 i un 5%. Un 95% ve de fora. Mm-hmm. I llavors aquí tenim un problema, de sostenibilitat impressionant.
0: Mar,
1: ja s'ho posa per on vas.
0: No sé, la paella.
1: No.
0: No?
1: Sí, clar.
0: Bueno, clar, què fem, no? Clar. Això sí que també és com una marca, no? Que representa tantes coses dius...
1: Però és un poc això també. Nosaltres al restaurant no tenim paella, no tenim arròs.
0: Mm-hmm.
1: És un poc també per això, perquè ens han identificat tant en la paella, que al final dius, ostres, és que n'hi ha una quantitat de possibilitats. O sigui, la cuina valenciana té una varietat i una diversitat tan alta que limitar-se a oferir paella quan hi ha un munt d'establiments que ofereixen això, a mi no era algo que em cridara per això.
0: Que no és que no ens agradi, perquè aquesta no té el component del Pau, perquè aquesta sí que ens representa, no? És el nostre plat de diumenge, és popular i ve de l'horta, no?
1: També és cert que però... li representa matisos a cadascú, perquè com en cada comarca té unes variacions el plat, també ahir n'hi ha molta controvèrsia que dius, ostres, és que igual no, perquè en una comarca li fiquen pebre roig, en altres li fiquen en conill, altres no, altres caragols, altres no, i ahir n'hi ha molt de...
0: O sigui, a favor de tancar la recepta, perquè això ha passat, eh? De dir,
1: No, en absolut, jo no.
0: Ja, els 10 ingredients que ha de portar la paella.
1: No, en absolut, jo no limitaria per a cuinar, i en general la vida, però per a cuinar no limitaria mai ni generaria normes estrictes del que és o ha de ser. No, que va.
0: Llavors, algun plat que ja sabem que no és la paella que tu facis al teu restaurant i que sí que representi molt bé el poble de València.
1: Jo vinc de la Safor, vinc de les comarques centrals i en la Safor és molt, molt típic, són les coques de daxa. La daxa és plat de moro i és com un taco mexicà i al final a nivell conceptual és igual, que és una ràbia de dir, ostres, perquè els mexicans han tingut la capacitat no, de divulgar culturalment i en la Safor que al final... hi ha conceptes molt similars, no ha tingut ixe recorregut o no es coneix d'aquesta manera com igual es coneix la paella. I res, porta moltíssims farcits i que es fa a base de blat, oli i ceba, i ja està.
0: La mare deia la coca de daxa, llavors tu, Pau, quin plat triaries? Que t'agradi especialment de Menorca, que no sigui la caldereta, clar, de llagosta.
2: Mira, jo segurament et diria... o un calamar de bruta, que és un dels meus plats preferits, que és... jo sóc pescador de calamars i, a més, el millor moment de l'hivern és sortir un dia que estigui la mà una mica en calma i veure la posta de sol, que és el moment, quan agafes uns quants calamars. I el calamar de bruta, es diu de bruta perquè només li traiem aquell plastiquet que hi ha, que té el calamar, i li traiem la boca. Posem a la paella i el fem volta, i després el tallem amb unes tisores. I a vegades hi posem dos o tres trossets de sobrassada perquè tingui una mica de greix. Llavors s'ajunta la tinta i els sucs del calamar I allò per mi fa una salsa que és una
0: passada. I pa i
2: sucar.
0: No, i és que la sobrassada ho fa tot bo.
2: També. Clar,
0: això també...
2: És una trampa.
0: Sí, sí.
2: És la nostra pastilla de bé, crem.
0: Exacte.
4: Feia anys que no tornaven al poble on m'explicaves tantes coses de fet. De bona gent que no es mirava mai sora i ple de vida a un carrer ben estret.
0: Escolteu, havíem dit que m'havíeu portat una cosa perquè abans hem dit coses en comú, no? I jo sempre trec la coca i els pastissets i els panadons, diguem-li com vulguem, eh? I m'heu portat perquè us ha demanat, va, porteu-me alguna cosa de Menorca i de València que sigui aquesta massa de coca que diem, no? En aquest cas tapada, que forma un pastisset i que cadascú la farceix de formes que diferents. Què m'heu portat? A veure, Pau.
2: Jo t'he portat un rubiol. Sí. A Menorca, com abans estàvem comentant, a Mallorca es fan dolços, els rubiols, estan farcits de confitures o de marmelada, i a Menorca es fan o de peix, de verdures o de carn. No? Normalment més de verdura és molt tradicional, o si no de tonyina. I una mica ara, que per Setmana Santa és quan més es preparen aquest tipus de pastes, que al final és una massa molt simple que porta una mica de sau de porc, una mica de llet i farina i, o sigui, és una massa molt bàsica.
0: Però aquest rubiol no l'has fet tu?
2: Aquest no l'he fet jo.
0: L'han fet a algun forn?
2: Aquest és d'un forn tradicional.
0: Molt bé, ara t'estarem, t'estarem. Sí. I tu, Mar, un pastisset?
1: I jo vos he portat un pastisset, sí. Un pastisset de Tano, de Gandia. Oh. De la pastisseria Tano, que ja porto alimentant a quatre generacions, o sigui, alimentat a m'abuelo, als meus pares i després a mi i als meus fills. I res, és un pastisset que és molt tradicional, que com dia ell, la diferència és que vosaltres fiqueu llet i nosaltres fiquem vi blanc, i fa que estigui un poc més hojaldrat, però pràcticament a nivell conceptual és igual, es farcís també habitualment de peix i verdura, però també sempre car per a farcir.
0: I aquest és de?
1: Aquest és d'herbes.
0: Bueno, és que la mare ha portat una safata que tindrem per esmorzar, dinar, demà, portar la família, molt bé.
2: Aquest és de tonyina, perdó.
0: Jo aquest és de tonyina.
1: Sí, este també porta tonyina.
0: Però el teu porta espinacs, Mar? Tonyina, eh? Poca cosa més, no?
2: Poca cosa més, sí. I una mica de sofregit, també.
0: Una mica de sofregit.
1: Però al final és que és molt semblant.
2: Això per emportar i fer...
1: Clar. De Gregal i Tramuntana
0: a la pell no té la sal. Doncs moltes gràcies, de veritat. Pau Cintas, que ja ho sabeu, el podeu visitar a la cuina. Ell és cap de cuina de l'hotel Christine Bedford a Mahó, a Menorca. I que el 2022, allò li va canviar la vida al Pau, va ser escollit millor cuiner jove d'Europa. I després la Mar Soler, amb 33 anys, que de Gandia ara té restaurant a la ciutat de València, al barri de Ruzafa, el restaurant Dos Estaciones. Allò que dèiem, que la cuina ho junta tot. Sí o no? Bon viatge de tornada, de veritat, i sempre que vulgueu teniu taula al restaurant Caníbal, aquí a Barcelona. Una abraçada.
1: Moltíssimes gràcies.
0: Adéu.

0: Un restaurant caníbal a Berlín. Obre els diumenges d'una a dues del migdia a Catalunya Ràdio. Amb Paula Molés. La resta de dies tancat per descans del personal.
1: I moment ara pel Salvador García Arbós, que ja ho sabeu, sempre es passeja per les sales del restaurant a veure a qui o què haurà vist avui. Tot teu, Salvador.
2: He vist el cargol de Slow Food. En peu dret mateix, una colla va obrir una ampolla de vi de raïm d'una vinya d'una veritat ultralocal antiga. Conreada amb agricultura regenerativa per un petit productor, fermentat espontàniament i tapat amb suro de les Gavarres. Van brindar la memòria i l'obra de Carlin Petrini, qui ens va deixar el divendres 22 de maig del 2026 a Bra, localitat del Piemont, on hi havia nascut el 1949. Aquest savi periodista d'esquerres molt antifa va ser el fundador del moviment Slow Food el 1986 per defensar l'estacionalitat, la biodiversitat, l'agricultura neta i saludable, els productes locals, la proximitat i, sobretot, com deia, el dret al plaer gastronòmic i a un menjar bo, net i just per a tothom. Carlo Petrini va visitar Catalunya en diverses ocasions. El 2011 va presentar el Manifest de Girona, en el qual es reivindica el dret universal al plaer de menjar sa, l'obligació que tenim a transmetre el coneixement del menjar bo a les generacions futures, perquè tan sols som dipositaris d'un préstec dels nostres avantpassats. I atenció, l'elecció del menjar té repercussions personals, socials i polítiques. La pagesia, la ramaderia i la pesca han de rebre un preu just per la seva feina. Cal informació, la traçabilitat dels aliments. La influència del moviment ha estat immensa. Avui tothom, bé, quasi tothom té clara la correlació entre la salut personal i la del planeta. La llàstima és que la gent no pot menjar segons què, perquè el preu de mercat és massa car, al mateix temps que el sofert sector primari no se'n surt, perquè el sector de la distribució els hi paga massa barat. Pagesia, ramaderia i tota la pesca d'arreu del món, uniu-vos.
0: Nyap o top?

0: arriba el moment més esperat del mes, perquè es fa esperar a vegades el Nyapotop i apareix un cop
1: com
0: al mes aquí.
1: Totes les coses bones.
0: Exacte. Aquí, al restaurant Caníbal, Gerard Jubany, sobradament, ja el coneixeu, no cal presentacions, però sí que ens cal la presentació sempre, oi, Gerard?
1: Sí.
0: De la persona que s'ha ofert voluntària el dia d'avui per venir a fer el Nyapotop.
1: Doncs avui la persona valenta que s'ha ofert voluntària per venir és la Maite Escrivà, que és la cara visible d'un compte d'Instagram dedicat als restaurants de cuina catalana que es diu Top Catalan Restaurants, un compte que té més de 130.000 seguidors. Wow. És el compte en català que té més seguidors d'aquest sector, acumula milions de visites i que es reparteixen entre tots els restaurants que ha anat valorant i visitant al llarg del país.
0: Al llarg del país. Maite Escrivà, benvinguda al restaurant Caníbal. Com estem?
2: Molt bé, moltes gràcies.
0: Molta il·lusió, que estiguis aquí. La veritat ho he de dir perquè et seguim a l'Instagram i és un compte que estimem perquè es veu de veritat. I a vegades
1: exacte,
0: les coses de veritat,
1: sí,
0: doncs mira, criden especialment l'atenció, Ara ho deia el Jubany, però no és poca cosa, perquè també aquest compte d'Instagram té 3 anys i poc.
2: Sí, 3 i poc, que vam començar.
0: 3 i poc, a més amb la teva parella,
2: sí,
0: amb el Toni Sallent, i tampoc de professió us dediqueu a això, tu ets professora.
2: Sí, jo sóc professora i bueno, el meu marit, el Toni, treballa en màrqueting, però la nostra passió sempre ha sigut la gastronomia i el nostre temps lliure sempre el passem dins d'un restaurant.
0: Sí, no hi ha cap de setmana que hagueu dit avui no anem de restaurant.
2: No, hauríem...
0: Sempre.
2: Bueno, si ens hem ficat malalts només, Paula.
0: Només.
2: Sí.
1: Imagino que deu ser més aviat al revés. Deveu estar esperant el cap de setmana per... durant la setmana potser aneu seleccionant l'objectiu, no? I el
2: sí,
1: cap de
2: durant
1: setmana,
2: la setmana anem pensant i ja tenim l'objectiu ficat amb el cap de setmana, que és el moment de gaudiment màxim.
0: Clar. Quants restaurants, ara si féssim compte, doncs potser centenars, no?
2: Sí, més de 200 segur, Paula.
0: Més de 200 en aquests últims anys. Aquí n'heu seleccionat 52, però jo ara pensava, clar, tantes vegades anant de restaurant, i alguna pista, o sigui, alguna cosa que tu diguis, ostres, jo quan entro a un restaurant ja sé que aquest... té bona pinta, això, vull dir que pot ser bo.
2: Sí, sempre parlem, Paula, de 3 requisits que per nosaltres són sí o sí imprescindibles. Uh-huh. El primer és la carta de vins.
0: La carta de vins?
2: Sí, per nosaltres és com si fos una radiografia que et dona moltes pistes de com treballen en aquell restaurant. Perquè si a la carta de vins hi ha projectes petits d'aquí del nostre territori, petits elaboradors, normalment els propietaris van a visitar aquests cellers i tenen una connexió amb ells, estableixen una relació i després fan el mateix amb els productors del menjar que cuinen allà.
0: Mm-hmm. Aquest és el primer.
2: Aquest és el primer.
0: El segon?
2: Sí. Bueno, el segon és que el producte sigui de proximitat i de temporada.
0: Uh-huh.
2: Tenim coses aquí a Catalunya bestials, cada temporada és diferent, cada estació de l'any, i tots els restaurants que visitem intenten cuidar això, no? Oferir una estacionalitat amb el producte que cuinen. I la tercera, que és la que a nosaltres, bueno, ens ha donat el nom del títol del llibre, que són 52 restaurants amb ànima, és que nosaltres, a part de visitar el restaurant, doncs visitem les persones que hi són allà.
0: Uh-huh.
2: I són projectes més aviat petits, amb poques taules, perquè els propietaris sempre són una parella, una família,
0: uh-huh,
2: pare i fill, 2 amics... i són propietaris que te'ls trobes cada dia. Llavors, per ells, és el seu negoci, perquè es guanyen la vida, però a part és el seu projecte de vida.
0: Clar. Sí, sí, i a més ara, no, fullejant el llibre, els veiem també, que surten a les fotografies.
2: Sí, sí.
0: No només veiem plats, sinó que veiem els cuiners i les persones, no? Que sempre
2: exacte,
0: ho diem, les persones que hi ha darrere.
2: Al final, nosaltres busquem sempre que la cuina sigui carinyosa. La gent que hi ha al darrere és la que et dona aquest carinyo.
1: Imagino que quan hi parleu els acabeu coneixent una mica i us acaben explicant el seu projecte, que de vegades és el seu projecte de vida.
2: Sí, perquè clar, quan veuen que nosaltres, per nosaltres la gastronomia, no, és, sempre ho diem, és com si és una forma artística, no?
0: Uh-huh.
2: És, per nosaltres és art i hi ha gent que li encanta la pintura, doncs per nosaltres la gastronomia és un art. Llavors, ells són els artistes que ens estan cuinant aquests plats i ho veuen, no, que nosaltres ho disfrutem moltíssim, llavors ells s'obren molt i ens expliquen, doncs, el que deies tu, no? Que al final tindre un projecte com aquest, vull dir, implica també molt sacrifici.
0: Ja, no sé si la posarem a la Maite amb un compromís, perquè això és com a un fill, quan li preguntes a qui estimes més, si al papa o a la mare, d'aquests 52 restaurants, no sé, un? Algun que darrerament hagis dit, ostres...
2: Ostres, mira, d'aquests 52 els estimem molt a tots, perquè tenim relació amb ells. Però mira, si ara te n'hagués de dir un, doncs mira, et diré hi ha un restaurant a Peratallada, que a Peratallada a vegades tenim aquests pobles medievals aquí a Catalunya tan macos que a vegades ens hem trobat algun, no?, que tu vas visitant i dius, ostres, després la restauració s'ha omplert una mica
0: de coses que...
2: de llocs enfocats al turisme. Hi ha un lloc que es diu Deo Candelaria, que ho porta una parella, el Nacho i la Marta. És un lloc maquíssim, però el que fan a dins...
0: Encara ho és més?
2: Encara ho és més, és espectacular. El Nacho cuina proximitat, cuina producte de màxima qualitat i és bestial el que fa. I després, bueno, la seva parella, la Marta, està a la sala i és una gran anfitriona, perquè això també és una cosa que destaquem molt, no? I és que tots aquests restaurants tenen la figura de l'anfitrió.
0: Ja.
2: Que jo això...
0: De sala, eh? Sí. Com important és. No, res, Jovan,
1: que,
0: ja ho saps.
1: Que es preparin en Nacho i la Marta, perquè a partir d'aquest cap de setmana rebaran una allau de visitants que no donaran l'abast.
0: Deo Candelaria, ja ho sabeu, a Peratallada, a Girona. Ai, Déu-n'hi-do, quina bona pinta que van aquests plats. Ara que és hora de menjar, però bé, també tenim el Jovan, que ens porta a menjar. Tot això és molt idíl·lic i molt maco, però ara ve l'hora de la veritat.
1: Et pots considerar privilegiada, en principi, perquè és un producte que encara no es comercialitza.
0: Ah,
1: està una mica com en fase de llançament. Com que últimament s'han fet fires d'aquestes i congressos alimentàries, tot aquest tipus, doncs s'aprofiten per llançar productes nous i nosaltres n'hem arreplegat algun, com l'altre dia vam fer l'Egg Boom.
0: Sí, i tant. No m'ho facis recordar.
1: De trist record.
0: Sí.
1: Doncs avui porto unes patates d'aquestes de bossa, patates chip, amb gust de res.
0: Ah.
1: El gust li has d'afegir tu, li has d'afegir l'ànima, podríem dir, en aquest cas. Mira, t'ho presento perquè ens han enviat el pat.
0: A veure.
2: Però no té gust.
0: Sembles un representant. El gust l'hem de posar, oi?
1: El gust li hem de posar nosaltres.
0: L'hem de triar i li hem de posar. A veure.
1: Això és una bossa aparentment normal de patates amb gust de res, perquè s'especifica que és amb gust de res.
0: Sense sal, sense... Bueno, porta patates, clar.
1: I després el gust li afegeixes tu a través d'aquests, en aquest cas, quan n'hi ha quatre.
0: Quatre
1: sobres i tu tries el gust que li vols posar.
2: D'acord?
1: Jo us donaré tres arguments a favor d'aquest producte, tres arguments en contra, i després n'haureu de fer la prova i l'haureu de tastar.
0: Comencem pels tres arguments a favor.
1: El primer és una proposta original. No conec en profunditat el sector de les patates de bossa, però no em sona que ningú més les ofereixi amb la possibilitat de personalitzar-les. En aquest cas, li pots afegir quatre gustos diferents que es diuen Golden Road, Amber Red, Cajun Reloaded i Sour Cream and Onion.
0: Aquest és l'únic que em sona, l'últim.
1: Sí, perquè has entès ceba, onion, eh?
0: Sí.
1: Doncs proposta original.
0: Sí.
1: Segon argument a favor, els ingredients. Aquí sempre ens generen molta confiança els productes que porten llistes d'ingredients curtes. En aquest cas, si mirem el llistat, només hi trobem patata, oli i sal. Una altra cosa són els ingredients que venen en els sobrets, tot i que bàsicament deuen ser espècies.
0: Sí.
1: I en aquest sentit, també s'especifica que el producte és quilòmetre zero. Per tant, tindríem un punt a favor.
0: Produït a Catalunya, oi?
1: Ah, exacte.
0: Sí.
1: I el tercer argument a favor és que és un producte que pot evolucionar perquè el plantejament dels seus creadors és obrir-se a propostes de cuiners que vulguin elaborar un condiment propi per a aquestes patates. Per tant, si ens pensàvem que amb les patates de gust primer de pernil, però que després van ser de tòfon, bolets, anxova, salsa espinaler, ceba i nata,
0: i
1: doncs havíem tocat sostre, doncs encara hi ha més possibilitats.
0: Ai, doncs sí. Avui estem amb la Maite Escrivà de Top Catalan Restaurants, aquestes patates chips, podríem dir, personalitzables. I aquests són els tres arguments en contra.
1: El primer, el nom. Ja ens hi vam trobar l'altre dia amb l'Egg Boom, que és, el pitjor nom de producte de la història dels noms de productes, que no ens acaba de convèncer. Tenim tendència sempre a recórrer a l'anglès i no tinc clar que ajudi a prestigiar una marca. Aquestes patates es diuen Shake It, senzillament perquè...
0: Té
1: sentit, però senzillament per això, perquè has d'agafar el condiment, l'has de tirar amb les patates i després has de fer així...
0: Sense trencar molt les patates.
1: Has de fer el shake-it i et dona el producte final.
0: Sí.
1: Segon argument en contra. què en fas dels sobrets descartats. Ah, vull dir, ens crida molt l'atenció aquesta possibilitat que dèiem de personalitzar les teves patates, però jo em pregunto, si tu poses un dels gustos a les patates, què fas amb els altres tres sobrets?
0: Ja.
1: O fins i tot, si els tastes i n'hi ha un que no t'agrada, què en fas? Evidentment, l'acabes llançant, però a mi això em sona una mica de malbaratament alimentari i totes aquestes coses que sempre diem que no s'han de fer.
0: Ja.
1: I el tercer argument en contra seria el preu. No és un producte que destaqui pel seu preu econòmic. De fet, segons els seus elaboradors, tampoc està pensat per distribuir-se en grans superfícies comercials, sinó que busca una mica allò, l'exclusivitat, el producte gourmet, tot
0: on
1: això.
0: On el trobaríem?
1: Ens l'han presentat, per exemple, com a obsequi. Saps allò que quan arribes a un hotel obres la porta de l'habitació i et trobes un obsequi de benvinguda sobre la taula, sobre el llit o una cosa? Doncs ens l'han presentat com aquest tipus d'obsequi. Això, venut en un establiment, em sembla que el preu rondava els 4, entre 4 i 5 euros.
0: Déu-n'hi-do.
1: Que tampoc no serien les patates aquestes que venen a 90 cèntims.
0: Xurreria.
1: Llavors, els tres arguments a favor i els tres en contra estan exposats. Ara arriba el moment de la veritat, Maite. Arriba el moment de fer el shaking.
0: Bueno, però abans hem de triar, no?
2: Hem de triar.
0: Quin vols, però la que sobrets. Triï la Maite, perquè, clar, amb el títol, no sé...
2: Jo vull l'Ember Red.
0: Ah, mira, molt bé. Doncs
2: més que res perquè...
0: Bueno...
1: Alerta que
0: perquè
2: no sé què pots...
1: Que no sigui picant,
2: també.
1: Aquest ret.
0: Ja, ara ho sabrem. Vinga. Què hem de fer, Jovany?
1: Sí, les instruccions en principi són bastant simples.
0: Obrim el sobre. Obrim el sobret.
2: I no l'he de posar tot, no, dins?
0: Ah, no, sí, no.
2: O sí.
0: Sí, crec que sí, eh?
2: Vale.
0: Fondi tot i ja veurem.
1: Sí, som valents.
0: Ostres. Hola.
1: Molt bé.
0: Ara tanca
1: i sacseja.
0: Oh!
1: Mira.
0: És ret, això sí. Ret, els polvets són ret.
1: La Maite ha ensumat el sobret per intentar endevinar què hi havia.
0: Sí, jo tinc una mica el nas tapat, llavors no sé.
1: A veure. Vinga, Maite primera.
2: I ja, no?
0: Sí, jo t'acompanyo. Jo sempre us acompanyo. Ai. Ja li estic trobant... Bé, bueno, que hi ha unes parts amb molt vermell i d'altres no tant, eh? Què?
2: Vigila amb el vermell, Paula.
0: Ostres.
1: Era picant, eh? El
2: molt
1: color
2: picant.
1: Vermell era una,
2: molt,
1: era una pista.
0: Això ho hauríem d'avisar, eh?
1: Clar, aquí hi ha el risc, potser hem vist ara, que el condiment no quedi distribuït de manera uniforme.
2: Sí,
1: no,
2: aquí s'ha de fer abans.
0: Això han de fer un...
1: S'ha de dir, la patata és bona.
0: Sí.
1: La patata
0: llàstima del sobret.
1: La patata amb gust de res és bona.
0: A veure...
1: Molt bé, doncs arriba el moment de la pregunta. Us he de fer la pregunta i començaré per la Maite. A veure, Maite, si haguessis de situar aquest producte que hem tastat ara en un punt de la línia que va del producte nyap al producte top, on el situaries?
0: Hi ha un entremig, eh?
1: La sortida diplomàtica del PSE.
0: Si vols.
1: Si vols.
0: Si, no,
1: si és un nyap,
0: no,
1: és un nyap. I si és top, és top.
2: Doncs jo l'acostaria cap al top.
1: A veure, Paula.
0: Nyap, no, top, jo top, PSE. top.
1: Top.
0: Per què? Pues perquè sí. Perquè és un projecte petit, nou, d'aquí, de casa nostra, i allò que diuen a les notes dels nens, no? Com es diu? Millorar, o com ho diuen això ara? Sí, bueno, que s'ha de millorar.
1: Progressa adequadament.
0: Sí, progressa adequadament i s'hauria de millorar. O sigui,
1: doncs,
0: top.
1: Per tant,
0: per la confiança.
1: Tenim que, si primer l'hem situat en un prop del top i un top, aquestes patates personalitzables són un producte...
0: Moltes gràcies, Maite Escrivà, per venir al restaurant Caníbal. I mira, has tingut sort avui.
2: Sí.
0: I ja ho sabeu, podeu seguir aquest compte fantàstic d'Instagram que es diu Top Catalan Restaurants, i si voleu descobrir els millors dels millors, aquests 52 restaurants amb ànima, doncs ja ho sabeu, aquest llibre editat per l'editorial Base. Moltíssimes gràcies, Maite, et seguirem. Allà,
2: gràcies a vosaltres.
0: Allà on aneu, a tu i al Toni.
2: Gràcies.
0: Adéu. I després de tots aquests restaurants fantàstics, continuem fent-nos la boca aigua amb l'especialitat que servirem avui, aquest romesco de sèpia amb cap i pota, cigrons i un punt picantet, que ens serveix en David Soler, cap de cuina del restaurant Barquet de Tarragona, al Tarragonès. I la història, ja veureu que el David ens fa en un minut la història de la salsa romesco. Thank you.
3: Està clar que tothom coneix la salsa de romesco, però aquesta picada amaga una història que m'encanta recordar. Molt abans de ser una salsa, el romesco va ser un suquet. De fet, un guisat de barca. Fa més de 200 anys, els pescadors del Serrallo de Tarragona van crear un ranxet humil de supervivència. Preparaven una picada amb pebrot sec, pa, alls i un rajolí d'algun alcohol per deixatar-la. Ingredients que podien tenir a bordo sense por que es fessin malbé en una època on les barques encara navegaven a vela. Cap als anys 20 del segle XX, la picada va sortir de la cassola de la barca per adaptar-se a la gent del camp. Els ingredients es van començar a escalivar, a picar, a amanir, amb oli i vinagre, i tot plegat va donar lloc a la salsa que avui, amb un nom o amb un altre, tot sovint mengem. Per això el romesco té una doble naturalesa, l'original, com a guisat o suquet estructural i complet, i la seva evolució, que esdevingué una salsa polivalent. Com a mostra d'aquesta evolució, el barquet de Tarragona, que venim de fer 70 anys, el mantenim ben viu. Per exemple, amb una combinació de mar i muntanya. És el cas del romesco de sèpia amb capipota, cigrons i un puntet de picant que està de veritat per a llepar-se els dits.
0: I fins aquí el caníbal d'avui. Nosaltres tornem, ja ho sabeu, diumenge vinent. A la mateixa hora, a la una del migdia, canviarem el menú, però a la cuina serem els mateixos. Gisela Cot, Albert Castellví, Sílvia Comet, Sílvia Andrés, Gerard Jubany i una servidora, Paula Molés.
4: Jo el que em preocupa més és que la gent està deixant de cuinar a casa.
5: Sí, exactament, anava a dir jo això, jo dic, és que el preocupant és que la gent cuine o no cuine, no hi ha el
4: exacte.
5: Que cuinen.
4: S'ha d'animar i s'ha de potenciar que la gent consumesqui, que la gent cuini, que la gent perdi temps en cuinar.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 3.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. El Consell de Seguretat de l'ONU es reunirà aquest dilluns per l'escalada d'Israel al Líban arran de la conquesta de l'icònic castell de Beaufort i l'avís de Netanyahu que s'expandirà encara més al país. França ha demanat la convocatòria de la trobada. El president Emmanuel Macron ha assegurat per xarxes socials que res justifica aquesta escalada, mentre el Regne Unit i Alemanya han demanat a les parts que cessin les hostilitats. El primer ministre israelià Benjamin Netanyahu ha anunciat un canvi radical en la seva política al Líban.
2: He ordenat a l'exèrcit d'Israel que ampliï l'operació al Líban. Els nostres soldats s'han creuat el Litani i han pres posicions estratègiques i han conquerit el castell de Beaufort. Ara la meva ordre és consolidar i ampliar el nostre control sobre els llocs que estaven en mans de Hezbollah.
3: Fissat Hezbollah.
1: Egipte i Jordània també han condemnat aquesta escalada militar. El Líban ha anunciat que els bombardejos de diumenge han fet 8 morts. L'exèrcit israelià també ha mort 3 palestins a Gaza i Jerusalem. Repassem ara altres informacions en format breu amb la Carola Gil.
4: La consulta que comença aquest dilluns a tot el personal docent del país sobre el preacord educació vincula un resultat negatiu a continuar amb les vagues. Tot i la suspensió de les vagues territorials d'educació per part dels sindicats majoritaris mentre duri la consulta, algunes assemblees han decidit mantenir les mobilitzacions.
1: La delegació del govern valencià condemna i es compromet a investigar l'agressió policial a una professora durant una concentració a les portes de la Conselleria d'Educació. La dona ha rebut una forta empenta per l'esquena d'un policia nacional que l'ha fet caure. L'agressió s'ha produït mentre els representants sindicals i la conselleria intentaven arribar a un acord per posar fi a la vaga indefinida que va començar fa 3 setmanes.
4: Pedro Sánchez acusa l'oposició de voler fer-lo caure amb males arts i diu que vol seguir governant. El president de Castella-La Manxa, el també socialista García Page, mostra el seu suport a jutges i policies enmig del cas Zapatero.
1: Colòmbia haurà de decidir entre el líder ultradretà.

0: Platja d'Aro, al barri barceloní de Gràcia, abaixa persianes, la centenària ideal.
1: Els actuals propietaris es jubilen i no han trobat relleu. En tot, encara tenen l'esperança que aparegui algú que vulgui continuar el negoci. Així ho explicava en Miquel Àngel, que des de que era petit ja tenia clients a l'ideal.
2: S'ha buscat, però és complicat. Estem mirant l'última opció i a veure si s'animen o a veure què. Però ho veig una mica feixut. Clar, el ser de lloguer també hi ha el tema de propietari. I, bueno, és complicat.
1: I a Platja d'Aro ha tancat la cafeteria pastisseria El Cisne. Va néixer fa gairebé 70 anys a l'Avinguda de S'Agaró, al centre i eix comercial a tocar de l'Ajuntament. Durant anys ha estat tot un emblema de la Costa Brava.
0: Esports, el Barça de bàsquet ha perdut contra el València 77-102 en l'últim partit de Lliga i jugarà als quarts de final del play-off contra l'UCAM Múrcia. A més, s'han sentit xiulets al Palau Blaugrana. La penya, per la seva banda, s'enfrontarà al Baskonia, tots dos amb el factor pista en contra.
1: Aquest diumenge s'ha acabat la Lliga Femenina de Futbol. Amb aquests resultats, Madrid Club de Futbol Femení 0, Barça 4, Espanyol 0, Sevilla 0, Llevant 0, Badalona Women 1.
0: L'Europa ha empatat a 1 a l'anada de les semifinals del play-off d'ascens a segona contra el Celta B a Can Dragó. La tornada serà diumenge que ve a Balaïdos.
1: Marco Bezzecchi s'ha endut el Gran Premi d'Itàlia de MotoGP al davant de Jorge Martín i Pecco Bagnaia. Marc Márquez ha estat setè.
0: I Jonas Vingegaard ha guanyat el Giro d'Itàlia i es converteix en el vuitè corredor de la història a guanyar les tres grans proves ciclistes per etapes, és a dir, Tour, Giro i Vuelta.
3: Fins aquí les notícies.
4: Els oients dels matiners parlen sense embuts.
5: Xavi Canalías pot provocar fort enamorament. Estic profundament enamorat de tu.
4: Sense filtres.
5: Fa un parell d'anys em vaig apuntar a CrossFit per estar guapo per tu.
4: Sense pèls a la llengua.
5: I a més també podem anar a sopar, eh?
4: Sense vergonya.
5: Segur que si demanes per aquí et donen el meu Instagram.
4: Però amb molta, molta cafeïna.
5: O sigui, causa sobre... Mira, m'he posat nerviós, collons!
4: A Catalunya Ràdio, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalías. El programa que desperta Catalunya.
6: Tot costa.
7: La temporada del 10.
8: Mateu la Oz mentre xiula gaudeix del joc.
9: Buah, moltíssim. Com un cervet. Això és màgia pura.
6: 10 temporades ja.
10: Això vol dir molt. El fer tants programes vol dir que sou uns grans professionals i que tot el que feu és interessant pels qui us escoltem.
4: De dilluns a divendres, de 7 a 9 del vespre, Tot costa una dècada. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
10: Per molts anys i que en feu molts més.

0: Revolució 4.0 amb Chantal Llavina.
1: Hola, què tal? Com esteu? Venen temps convulsos amb la IA, guerres que fan servir drons governats per la IA i no pels humans, models de IA tan potents que si cauen en mans de delinqüents poden enfonsar la seguretat i l'economia d'un país que no tingui eines per defensar-se. No parem de rebre notícies inquietants, no? Quan es diu que la paraula ètica i la regulació per llei d'aquesta tecnologia han de ser claus, és per qüestions com aquestes, que aquests dies omplen molts titulars i que no podem obviar.

Parlem de seguida amb una gran experta, dona TIC en intel·ligència artificial que col·labora al programa La Llegenda Bou, una emprenedora digital que col·labora en aquesta desena temporada. Com sempre diem, la tecnologia no és bona ni dolenta, sinó el que compta és l'ús que se'n fa.

I també parlem de ciberseguretat, una de les grans amenaces que patim actualment tots, amb l'Albert Tort, secretari de Telecomunicacions i Transformació Digital de la Generalitat, i la Laura Caballero, directora de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya. I acabarem el programa amb la secció Connexions, en què

0: Com serà el món de demà? Comencem a revolucionar-nos.
1: La revolució digital està transformant el món. Vols ser espectador o protagonista d'aquesta transformació digital? Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Xantal Llavina.

0: I molt contenta de saludar un dia més a una gran emprenedora i gran especialista en intel·ligència artificial. És l'Elisenda Bou-Ballús. Què tal, com estàs?
1: Molt bé, què tal tu?
0: Amb ella volem analitzar diverses qüestions d'actualitat lligades a la intel·ligència artificial i que en alguns casos estan aixecant força polseguera. Jo sempre li dic a l'Elisenda, que és enginyera, que intentem explicar la tecnologia fàcil perquè ens entengui tothom. I avui la primera i la més polèmica, hem de parlar d'IA Cloud Mythos de l'empresa d'Anthropic, perquè han sigut moltes alarmes, no? L'explicada, d'entrada expliquem què és Mythos i expliquem què està passant, per què ha estat actualitat, em diries?
1: Doncs Mythos al final és l'últim model d'Anthropic i el problema o ha generat moltes alarmes, doncs perquè al final cada cop que fem models que són millors per les coses bones i també per els usos que potser no voldríem que se'n fessin. I el problema és que és capaç de detectar moltes vulnerabilitats a nivell de ciberseguretat d'empresa i llavors fa por posar en mans del públic un model que podria realment ser utilitzat de manera... Amb intencions dolentes per hackers o per qui sigui, per aconseguir informació doncs, de les persones, dels productes, del que sigui, no? Per entrar dins de les bases de dades de les empreses. I això és el que genera molta precaució, més que por.
0: Clar, és a dir, es tracta d'un model de ciberseguretat, és a dir, és que ell pot analitzar, no?, base de dades de codi, trobar-hi errors de seguretat, i això, clar, els ciberdelinqüents què poden fer amb tot això?
1: Clar, al final jo crec que la IA ens ajuda a tots i ens ajuda a fer més fàcil el que sigui, no? Llavors, igual que tu, ara és més fàcil que la IA et faci un resum d'un document, també en usos d'una persona, d'un hacker, li pot ajudar a provar o a trobar diferents tipus de vulnerabilitats, clar, de manera més senzilla. Llavors, clar, sempre fa por perquè permets explorar més opcions, pots buscar més endins, pots intentar ficar-te més llocs.
0: Recordem, qui disposa de mateix de Mythos?
1: Clar, els models, el que passa és que aquestes empreses que són les que desenvolupen aquest model, abans de posar-lo en mans del públic, diuen, ostres, vigilem perquè si el posem en mans del públic poden passar coses. Llavors el que pretén o el que intenta és ajudar les empreses a que es protegeixin respecte a aquestes possibles vulnerabilitats abans de posar en mans de tothom aquest tipus de models. Llavors ara té un accés restringit.
0: Clar. Mythos, si acabés en mans inadequades, les conseqüències diuen que podrien afectar infraestructures crítiques com xarxes elèctriques, centrals nuclears, ports, aeroports, hospitals, sistemes de dades sanitàries o centres. Això és un perill molt gran.
1: Clar, és que per això també jo crec que ara està sortint molt a totes les startups i totes les noves empreses dedicades a ciberseguretat, perquè el món de la IA el que ens fa veure és que coses que potser pensàvem que estaven molt segures, potser de cop no ho són tant. No és que abans no hi hagués vulnerabilitats, o sigui, aquestes vulnerabilitats hi eren sempre. El que passa és que era més difícil trobar-les i ara és més fàcil que les trobin. Llavors això el que implica doncs, és que moltes empreses, i quan parlem d'empreses no només parlem com a empreses del sector privat, no? També parlem d'infraestructura pública, hospitals, energètica, etc, que poden tenir efectes molt greus.
0: Clar, i llavors quina solució proposes? Perquè clar, nosaltres hem parlat de la IA de forma positiva en aquest programa i en aquest cas, clar, no és tan positiva perquè pot ser una arma gairebé de destrucció massiva, no? És a dir, risc de ciberarmes, control geopolític de models avançats. Per tant, quina solució veus davant d'això? Què hem de fer?
1: Jo crec que no podem parar el que és imparable, és a dir, la IA fa més fàcil les coses pels bons i pels dolents. Ja. Llavors el que passa és que hem de vigilar com s'utilitza. No podem pretendre que el model no caurà en mans incorrectes. Crec que com a societat no ens podem permetre pensar de forma tan innocent, no?, sobre aquestes coses. Llavors el que s'ha de fer és donar certes guies i certes ajudes a les empreses o a les entitats públiques perquè puguin protegir-se millor i perquè tots anem avançant cap a la direcció correcta.
0: I per tant és molt important, que això n'hem parlat moltíssimes vegades al Revolució, amb tots els nostres col·laboradors, amb el món TIC, no?, que la sobirania digital europea no dependrà d'aquestes empreses i sistemes que no controlem, no? És important, també.
1: Sí, tant a IA com sense IA. Jo crec que això ens afecta a tots i hem vist, no?, com ha afectat en tot el conflicte europeu de guerra, com ha afectat la comunicació satelital. És a dir, jo crec que hem de sempre estar pensant doncs, que a un món ideal passaran coses i hi haurà conflictes i com assegurem que tenim el màxim control sobre el nostre futur.

0: També canviem de tema i parlem ara, atenció, del que ha fet la mega estrella mundial que ara sentim, Taylor Swift. Ha decidit, atenció oient, registrar la seva veu i la seva imatge per protegir-se davant continguts no autoritzats a mi. Què et sembla la idea?
1: Em sembla molt bona. Crec que estem davant d'un problema, no? Que és que qualsevol pot utilitzar les nostres imatges i utilitzar-les per usos que nosaltres no hem permès. Llavors, clar, tot el que sigui protegir-nos cap a que això no passi, crec que té sentit. Ara, ho fa un artista, clar.
0: Ho fa un artista mundial, una artista intel·ligent, perquè hem d'explicar que la Taylor Swift ha patit ja, la IA, com quan es van crear vídeos en què suposadament donava suport a Donald Trump, quan en realitat feia tot el contrari. Creus que té una batalla perduda? Perquè la IA és imparable, no? Clar, en aquest sentit, no?
1: Clar, al final jo crec que el que et permet el registre és perseguir la gent que en fa un mal ús. És a dir, tu com persegueixes a les persones que estan utilitzant la teva imatge per crear continguts de manera il·lícita. No pots evitar que això passi, com tampoc podies evitar abans que algú et fes un dibuix de tu com a persona fent una cosa que no volies fer, no? La IA ho posa més fàcil i, per tant, ens hem de protegir millor. Ara mateix la manera de fer-ho és registrant la teva imatge, però ojalà un mono no haguéssim de registrar la imatge per evitar que això passés.
0: Clar, és que jo crec que hem de començar a veure moltes sancions, no?, en aquest cas, el tema de la IA. És a dir, pot haver-hi delictes, com assassinar és un delicte, i si assassines, doncs et posen a la presó. És a dir, fer un ús inadequat de la intel·ligència artificial que pot crear conseqüències molt greus socialment, tot això no hem vist encara, haurà d'estar penat. Jo crec que això és el que veurem, no?, també.
1: Exacte, jo crec que hi ha una part de regulació i hi ha una part de, també de crear els equips, igual que fa temps es van crear equips de ciberseguretat, ara estan creant molts equips per perseguir aquests usos que mitjançant la IA es fa, doncs, d'imatges de persones, de continguts, de si et clonen la veu per demanar-li a algun familiar teu el número de la teva password, el que sigui, no?
0: Clar, haurem de veure, no?, com és sancionat tot això, no?, i quines conseqüències té, perquè, clar, fins que no veuen que hi ha un perill de sanció, hi ha molta impunitat, no? Bé, suposo que creus que aviat sorgiran moltes iniciatives com les de Switch. Si parlem de cantants, creus que a mitjà termini veurem cantants i artistes totalment generats per ella, que tindran milions de fans, o no? La gent encara volem persones, em diries, Elisenda.
1: Això és un gran tema, perquè crec que, a més, en l'entorn visual, en l'entorn de generació de continguts visuals tipus pel·lícules o sèries, estem ara mateix veient una supertransició cap a sèries ara generades artificialment des de zero, amb actors des de zero, etc., no? Llavors el dubte és si nosaltres sempre busquem la connexió amb l'actor que va més enllà, o si en un moment en què els models ja estan quasi gairebé et poden transmetre el mateix que una persona, si ens importarà, no? És a dir, si tu un contingut està generat a mia o no, si et convenç igual i t'emociona igual...
0: A mi no m'agrada igual, A mi no m'agrada. Tu sí?
1: Perquè encara ho pots distingir. Però en un moment que no ho puguis distingir...
0: No, però aquella imatge del Brad Pitt i del Tom Cruise que sabies que estava fet amb intel·ligència artificial, no t'agradava tant que veure el Brad Pitt de veritat o el Tom Cruise de veritat, no, Elisenda?
1: Sí, però per mi hi ha un punt que crec que ens hem d'acostumar, en el que, no sé, doncs fa molt de temps els decorats de les pel·lícules, no?, es feien amb aquarel·les. I després va passar a fer amb After Effects i a fer-ho amb visió, no?, amb algoritmes de disseny. Quan això passa, molta gent, molts detractors van dir, és que no és el mateix, és que a mi m'agradava veure l'aquarel·la, sentit la part artística de com es generava aquell background, no? Crec que a dia d'avui ningú es planteja els efectes especials.
0: La pel·lícula Avatar, no?, que l'altre dia veia amb la meva filla. És a dir, que vols dir que aquí en Avatar, doncs, hi ha molta tecnologia, no?, darrere de la pel·lícula Avatar, però clar, també t'he de dir que, parlant d'artistes, l'Acadèmia de Hollywood ha dit que els actors o actrius generats o recreats per IA o els guions que s'hagin servit aquesta tecnologia no podran ser premiats. No sé què t'ha semblat això.
1: Home, és que realment jo crec que el que s'hauria de premiar, quan tu crees un actor a mi, el que s'ha de premiar és el que l'ha creat, perquè hi ha un component artístic que jo crec que estem assumint que no hi és. Quan tu crees un actor a nivell d'IA, tu, perquè aquella persona no sigui plana,
0: sí,
1: i has de donar una personalitat, un tipus de gest facial, una mena de context. Llavors, la persona que crea això no crec que sigui molt diferent d'un autor que crea un personatge en un llibre, no?, que també es pensa com ha de ser aquesta persona. Crec que és el mateix a nivell visual. Llavors, clar, mai hem vist un Nobel de literatura, un premi de literatura a un personatge d'un llibre. Clar. Crec que és el mateix.
0: Veurem pel·lícules recuperant actors morts, creus? Per exemple, una pel·lícula amb Marlon Brando o Marilyn Monroe. Creus que passarà això?
1: Crec que dependrà de com de si poden quedar-se els drets a nivell familiar. És a dir, crec que és un tema de drets legals, no de que no es pugui fer.
0: Ja. No sé si la miraries, eh? Té una pel·lícula amb Marlon Brando o Marilyn Monroe amb intel·ligència artificial. Jo crec que, mira, la Marilyn amb intel·ligència artificial, molta gent voldria veure una pel·lícula de Marilyn Monroe amb intel·ligència artificial. Clar, però aleshores hem de pensar, i aquí que ens estem anant molt al futur, perquè estem visionant que llavors doncs, hi haurà una categoria de millor pel·lícula feta amb intel·ligència artificial, millor prom per generar un guió, millor actor o actriu generat per IA. Això ho veurem.
1: Jo crec que en 6-12 mesos.
0: Ja? Amb 6-12... Tan visionària? És que jo... Elisenda, amb 6-12 mesos, sí?
1: Sí, jo crec que està avançant moltíssim la generació de continguts a IA. Sí, els models en els últims 3 mesos han fet uns canvis bestials i comencen a haver-hi les primeres productores que estan creant continguts a IA. Un cop ja comença la indústria a anar cap allà, jo crec que veurem tota la resta.
0: Però seguirem pensant que les persones són millors que la intel·ligència artificial, eh?
1: Sí, sí, però jo crec que hi ha una part que tu en el cinema... O sigui, com que sentim que si la... O sigui, que el que ha dissenyat aquesta persona amb intel·ligència artificial, sí? O el guionista que ha utilitzat IA per fer un guió, no és un guió que ha creat la IA pla. És una persona darrere que està utilitzant una eina, com podria utilitzar el Word i podria utilitzar el que sigui per escriure el seu guió, està utilitzant aquesta eina. Aquesta eina ens posa el límit de la creativitat, però també li permet ser molt més creatiu. I jo crec que s'ha de veure l'impacte que això tindrà, però crec que serà molt, molt interessant.
0: Per tant, tu creus que un artista que utilitza la IA continua sent artista i que, per tant, és una eina que suma?
1: Exacte.
0: Vale? Humans, IA. Més IA.
1: Òbviament, sí, sí, i tant, i tant.

0: Avui una secció disruptiva amb l'Elisenda, dos temes molt lligats a l'actualitat també, que parlem de la IA, cada vegada té més paper. Atenció a les guerres, ho estem veient amb l'ús oients de drons teledirigits per IA, per exemple, a l'Iran, a Gaza, a Ucraïna. També, per tant, algoritmes que decideixen, les guerres. Cada vegada, això en parlàvem també amb l'Albert Cuesta l'altre dia, més tecnologia militar, moltes empreses estan entrant a la tecnologia militar. Creus que la societat són conscients del poder real d'aquestes tecnologies en aquest sentit?
1: Crec que l'hem d'anar descobrint a poc, crec que ni tan sols els que estem fent IA som conscients del que es pot arribar a fer.
0: Però és que fins i tot em deia, les empreses de telecomunicacions cada vegada també entren més amb la tecnologia militar, perquè al final les guerres d'avui en dia també hi té a veure molt la tecnologia, cada vegada, i els objectius quirúrgics creats amb tecnologia.
1: Sí, jo crec que també s'està passant a un model més de precisió, que també és bo per la població d'alguna manera, És a dir, ara el que estem veient més és un model estratègic de guerres de control de matèries, de control de comunicacions, de precisió en on s'està intentant atacar o l'impacte que s'intenten fer.
0: Clar. Ara mateix, aquesta IA maliciosa preocupa, també preocupa processos electorals, Tu, als governs, si et demanessin consell sobre com combatre tota aquesta manipulació que pot crear la IA, què els aconsellaries?
1: Jo crec que estem en un moment molt, molt perillós, Perquè, d'una banda, els joves no els hem ajudat a tenir pensament crític, segurament, per tot l'ús de xarxes socials, i per com els bombardegem amb continguts nous i amb coses noves cada dia. I, d'altra banda, ens trobem que amb la IA és més fàcil que mai enganyar la població o intermediar d'alguna manera. Però això ja s'ha vist amb Cambridge Analytica, s'ha vist amb moltes coses. El que estem veient amb la IA és això... Encara una mica més, però no és un problema nou. El problema de qui controla la comunicació i qui no se'n fa és un problema que ha existit sempre.
0: Molt bé. M'agradaria que, per anar acabant, em diguessis, el canvi més gran del 2026 als agents autònoms, la IA que treballa sola, és probablement també el canvi més gran d'aquest 2026, sí?
1: I tant, sí, jo crec que seguirem veient com els agents i la IA segueixen marcant el que fem cada dia i impactant més a la societat.
0: Recomanes a les empreses que t'escolten, tu també com a emprenedora, l'utilització d'aquests agents intel·ligents, sí?
1: I tant, home, i tant, jo crec que ara mateix qui no s'està plantejant utilitzar agents intel·ligents s'està quedant enrere. El que recomano és fer-ho amb seny i fer-ho amb bon ús i ben assessorats per un equip que t'ajudi a fer-ho de la manera segura.
0: Molt bé, recordem la teva feina com a emprenedora, que l'altre dia veia bones notícies, que et va molt bé, no, Elisenda? Estàs contenta?
1: Estem molt contents.
0: Recordem la teva feina que fas.
1: Jo em dedico a la IA, particularment em dedico a fer que els models d'intel·ligència artificial utilitzin informació més segura i confiable, perquè al final les decisions d'aquests models poden ser tan bones o tan dolentes com les dades que els hi donem. Si els hi donem dades que no són correctes, el que retornaran no ho serà pas. Llavors nosaltres ens dediquem a fer dades confiables perquè la IA també ho sigui.
0: Molt bé. Escolta, quantes coses que hem repassat, no? Hem intentat arreglar una mica el món. A mi m'espanta, a mi em preocupa. Hi ha una part molt positiva de la intel·ligència artificial, però també hi ha una part negativa que també està sumant.
1: Però és que jo crec que si no estem com a mínim preocupats, és que no l'estem entenent bé. Jo crec que s'ha d'estar preocupat i s'ha d'anar amb cura, però això no li treu tota l'oportunitat i el poder transformacional que té la IA a la societat.
0: Val. Elisenda, com sempre, un luxe que vinguis al Revolució i ens aportis coneixement sobre aquesta tecnologia tan disruptiva que ha canviat el món, que està canviant el món, la IA. Ens farem amics, amigues de la IA. Gràcies.

0: FM 90.0 amb Chantal Llavina a Catalunya Ràdio. Dissabtes a l'app i web i diumenges de 10 a 11 de la nit. La nostra debilitat més gran rau en la renúncia. La forma més segura de tenir èxit és intentar-ho sempre una vegada més. Thomas Alva Edison. Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Chantal Llavina.
1: Per molts anys. Hola, sóc en Quim Masferrer i volia felicitar a la Chantal i a tot el seu equip per aquestes 10 temporades del Revolució 4.0 de Catalunya Ràdio. Té molt de mèrit. I una cosa, no pareu, perquè som molts i molts els que tenim moltes ganes de seguir aprenent amb vosaltres. Visca el Revolució 4.0, visca la ràdio i visca la bona gent.
0: Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Chantal Llavina. Ciber 4.0.
2: Microsoft diu que cada dia generen uns 600 milions de ciberatacs a tot el món. Altres estudis diuen que cada gran empresa pateix, atenció, uns 2.000 atacs cada setmana. La qüestió és que es miri com es miri i es calculi com es calculi, les xifres de la ciberdelinqüència són al·lucinants. I el que és pitjor, que tot sembla indicar que no pararan de créixer. Avui volem parlar d'aquest tema que ens preocupa com a societat, evidentment, amb l'Albert Tort, és el secretari de Telecomunicacions i Transformació Digital de la Generalitat. Què tal, com estàs?
3: Molt bé.
2: Què tal, ben trobat. Laura Caballero, directora de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya, què tal?
4: Molt bé.
2: A veure, realment, Albert, les ciberamenaces no només són reals, sinó que són bestials i és un problema que hem de ser conscients cada vegada més, no?
3: Sí, totalment, perquè al final ja no sabem, diguem-ne, quan transitem pel món digital o pel món físic, i per tant el concepte de seguretat que té la gent en el món físic, que tots el tenim clar, eh? Hem de protegir les infraestructures, hem de protegir els serveis públics, els hospitals, en el món, diguem-ne, físic, passa també en el món digital exactament igual, tant a nivell de serveis públics com a nivell de la ciutadania que es mou per el món digital. Per tant, aquí parlem de protegir i de tenir confiança també tant quan transitem pel món físic com quan transitem també per aquest món digital que ja pràcticament no distingim.
2: Clar. Laura, no sé si exagero, però és com si hi haguessin milions de possibles atracadors pel carrer constantment entrant a botigues, empreses i particulars. Això també passa a internet, no?
4: Tal com així, no? Al final és el que comentàvem, no? Aquesta metàfora, però és que és així, eh? És entre el món més físic i el món digital, o sigui, si ho traslladem, no? És com si veiéssim totalment, no? Constantment atracadors, doncs, en el carrer, no? Sí que és cert que més aquí es suma en el fet de que vivim en un món global, no? I el món digital és un món global i, per tant, no només són aquells atracadors que pots trobar pel teu carrer, a la teva ciutat, sinó que pot ser qualsevol de qualsevol país i de qualsevol ciutat, no? per aquesta capacitat que té el món digital de ser accessible des de tot arreu.
2: Clar. Albert, estem parlant de protegir, sobretot, infraestructures clau que van molt més enllà dels ordinadors, atacs d'infraestructures molt importants a Catalunya, eh?
3: Parlem de protegir tots els serveis digitals i tota la interacció digital que tenim. Quan estem en un hospital, mm-hmm. està clar que hi ha tot una barreja entre el que és aquest món físic i aquest món digital. Per tant, depenem del món digital. I un atac que ens entra per l'àmbit digital té una rellevància tan important com un que ens entra, diguem-ne, per l'àmbit físic, que protegim, diguem-ne, amb seguretat física. Per tant, com deia, no distingim ja i, per tant, el que estem protegint són infraestructures, serveis, i al final el que estem és protegint també una certa confiança en la prestació d'aquests serveis i en moure'ns pel món, també, tots plegats. Quan ens movem pel món hem d'anar amb molts ulls amb el que ens passa quan transitem pel carrer, que no tinguem, que no ens passi alguna cosa, que veiem presència policial... Tot aquest concepte de seguretat la ciutadania el té molt al cap. En l'àmbit digital és a vegades menys tangible. però igualment important.
2: Clar, hem de protegir també, no?, els nostres hospitals, les nostres universitats, les dades de tots nosaltres, i clar, Laura, jo crec que quan la gent comencis a dir dades dels ciberatacs que tenim, perquè no som conscients, digue'm què passa en un any, durant el 2025 l'agència quants atacs heu detectat?
4: Això sonarà a broma, però no és cap broma. Estem parlant de 9.100 milions de ciberatacs.
2: Perdona, llavors quan és el dia això? Perquè clar...
4: Només t'he de dir que justament en cada hora i 20 minuts gestionem un incident. Per tant, no, traslladat a minuts i hores, això és moltíssim. La bona notícia, no, és que d'aquests 9.100 milions d'atacs, de forma, la primera capa, com si diguessin, sense pràcticament fer res, gràcies a aquest sistema, no, i perímetre de protecció, ja bloquegem 7.000 milions d'atacs. No? I el que queda després com a forma d'incident és molt més residual, no, que ara en parlarem. Però sí, la realitat és que no és una cosa de Catalunya, també això s'ha de dir clar, no? És una cosa que a nivell de context global, mundial, les ciberamenaces, doncs és un creixement exponencial que està vivint en els darrers anys. Ja ho vam veure a la memòria del 2024, 2025, i ja avanço que el 2026 rebentarem aquests rècords, perquè això és una, no?, és una tendència global de creixement de les ciberamenaces. És el que diem, tot s'està digitalitzant, per tant, doncs aquests ciberdelinqüents han trobat una porta d'entrada molt més lucrativa que no pas havia fins ara.
2: Déu-n'hi-do, perquè, clar, torno a repetir la dada, 9.100 milions d'atacs dirigits contra els sistemes i les persones en l'àmbit. Clar, Albert, les xifres creixen, vol dir que cada vegada estem més amenaçats i això ens hem de preocupar i hem de pensar-hi molt, no, amb això?
3: Sí, del 2024 al 2025, diguem-ne, hem passat de més de 3.000 a més de 6.000 incidents de ciberseguretat. Està clar que en el món en el que vivim, amb la influència, diguem-ne, de la sofisticació que ens aporta la intel·ligència artificial, no només en positiu, sinó en aquest cas també amb la sofisticació de la ciberamenaça, es fa que això, com diu la Laura, vagi increixendo. Vagi increixendo. Ara bé, hi ha una notícia que és positiva, i és a dir, jo cada dia al matí hi penso, quan em llevo al matí, és a dir, què passaria si no existís l'Agència de Ciberseguretat? Perquè aquí lo important és que aquest és el nombre d'incidents que l'agència gestiona. Que acabin convertint-se, diguem-ne, en un incident de ciberseguretat, amb un impacte gran, no? És molt menor, és com un embut, ho hem de veure com un embut. Tenim molts incidents, però per sort tenim una gestió d'aquests incidents.
2: I que això? Salvem moltes coses. Que tot el que s'ha salvat, la gent no ho coneix, no? És a dir, s'ha salvat moltíssim, val? Perquè jo sé que m'han dit que, greu, Laura, clar, no podem dir si Catalunya en general ha patit atacs, no? Però greus, la xifra és més petita, no?, en aquest cas.
4: De fet, hem reduït, aquest any, que és la bona notícia. Tenim més incidents, perquè tenim més atacs, però la criticitat d'aquests incidents és menor, no? Això demostra el fet que en el 2024 van haver-hi 33 incidents greus i ara estem parlant en el 2025 de 26, no? És una molt bona notícia, perquè vol dir, no?, com bé apuntava el secretari, doncs que la feina de l'agència es nota i de totes les entitats que estan posant aquests sistemes de protecció, perquè d'alguna manera estem aconseguint mitigar, no?, l'impacte d'aquests incidents, que hi ha més, però amb menys criticitat.
2: Clar. Ara explicarem com funciona l'agència. Albert, un país sense ciberseguretat estaria perdut, no?
3: Un país sense ciberseguretat és un país menys segur. Sembla evident, però és així. Tots ho tenim molt clar amb altres tipus de seguretat. Jo crec que la ciutadania, tothom sabem què vol dir el concepte de seguretat. És a dir, tenir menys riscos, tenir més capacitat de fer front a les vulnerabilitats. Ara, la gran diferència és que les vulnerabilitats no les trobem només al carrer. Ens les trobem quan transitem pel món digital.
2: Clar. Laura, per explicar-ho i perquè s'entengui, és a dir, com protegiu des de l'Agència de Ciberseguretat? Si li haguéssim d'explicar a algun nen petit, com podríem fer que explicar com protegiu? És a dir, arriba un atac i què? S'encenen les alarmes? Com funciona? Perquè entenguem una mica com funciona.
4: Doncs ho has explicat molt bé, eh? Jo li explico al meu fill, a vegades, què fas, mama, no? Doncs al final doncs, tenim uns sistemes, no?, de protecció, no?, de curasses, d'algun escut, no?, d'alguna manera, un escut digital, que permet doncs, bloquejar la majoria d'atacs, no?, com hem vist les xifres, però quan aquests atacs, no?, aconsegueixen perpetrar perquè són molt sofisticats i perquè troben efectivament vulnerabilitats, aleshores és quan són com els bombers de la ciber, no? Llavors reaccionem i comencem a gestionar aquell atac. Des d'una banda, analitzem quina ha sigut la porta d'entrada, és a dir, què ha utilitzat aquest, no, ciberatacat per poder accedir-hi, per tancar la porta el més aviat possible, però també, per altra banda, hem d'intentar analitzar l'anàlisi d'aquest incident. És importantíssim saber si ha afectat una cosa petita o si ha afectat, per exemple, un sistema d'informació que està tramitant un, no, un servei supercrític. Per tant, importantíssim la contenció, importantíssim l'anàlisi i l'anàlisi sobretot d'on ha entrat per tancar la porta i evitar que torni a passar, que això és la lliçó presa.

0: Clar, quan estem explicant com funcionen els bombers de la ciber, jo crec que amb això s'entén molt bé aquesta paraula, bombers de la ciber, Albert, estem parlant del sector públic d'institucions, no? Però la ciutadania hem de sentir-nos protegits, no? Perquè a la xarxa hi ha moltes dades, l'administració treballa amb moltes dades públiques, els hospitals, no? Les nostres dades també, no? Com a pacients, tot això ha d'estar superprotegit, no?
1: Sí, totalment. I, de fet, els bombers no fan només tasques d'extinció, sinó que les fan de prevenció.
0: Ja.
1: I aquí també aplica molt bé la paraula, perquè no és només qüestió de reaccionar, sinó de realment ser capaços d'interceptar, de preveure, d'anticipar-se, i això és el que realment forma part de sentir-nos protegits. Ara, sentir-nos protegits no només pot dependre dels bombers, de la ciber, també depèn de cadascun de nosaltres.
0: Val.
1: Tenim molt clar també que hem de tenir eines i capacitats de transitar pel món, també pel món digital, sent conscients de les vulnerabilitats que tenim i autoprotegir-nos. I aquesta també és una funció important de l'Agència de Servei Públic.
0: Clar.
1: Conscienciar, ser conscients i tenir eines, consells, per realment també estar alerta.
0: Clar. Laura, quins consells donaries, no?, als ciutadans, a les empreses, perquè es protegeixin? Perquè nosaltres hem parlat al Revolució, és que fins i tot hi ha atacs, es demanen diners a les empreses, no?, hi ha molts sabotatges, no? Què recomanes avui que ens escolten directius i empreses que estiguin protegits, no?
2: Doncs, començat, no?, per la ciutadania, si m'ha permets, doncs faré una falca publicitària del canal de ciberseguretat, d'avisos de ciberseguretat que tenim a WhatsApp, i que és una manera d'estar més conscienciats, no? Aquest canal el que fa al final és compartir amb les estafes que estan rondant a Catalunya, de primera mà, perquè són estafes que ens reporta la ciutadania, i en fem altaveu, no? Agafem l'agència i fem altaveu en aquest canal de WhatsApp. I això és importantíssim, no? Perquè qualsevol que estigui subscrit aquí, no?, a banda de totes les xarxes que fem, doncs sabrà, no?, tot allò que es mou i podrà veure, escolta, si m'està arribant una cosa d'aquestes característiques, ja sé que si m'arriba, doncs sé que això doncs és un phishing o és una cosa que és totalment il·legítima, no? Llavors, és important doncs tenir aquests tipus de canals, i en això n'estem treballant des de l'agència, però també és importantíssim aplicar, no?, una sèrie de bones pràctiques a nivell d'higiene com a ciutadania. I això per on passa? Doncs una cosa tan òbvia com pensar, si rebo una cosa, deixo 5 segons, penso que m'estan demanant, si veig que em demanen algunes dades que no m'acaben de quadrar, no les aportis, truca per altres canals o verifica per altres canals que efectivament allò que em demanen i qui m'ho demana és qui diu ser. Aleshores, alguna cosa que és molt òbvia, que a vegades no has de ser gaire tècnic, sinó parar-te a pensar, és una de les claus, no?, per estar ben conscienciats i prevenir certes...
1: Pensa tu 5 vegades, com
2: totalment,
1: a mínim, quan clar, algú et ve amb una urgència en l'àmbit digital.
2: Absolutament, no? Atura't.
0: A més, està passant, Albert, també, que amb la intel·ligència artificial s'escalen les amenaces, perquè la intel·ligència artificial també està canviant aquests atacs i es poden multiplicar, perquè al final la intel·ligència artificial fa moltes coses i també fa atacs, no?
1: Bueno, sabem clarament que la intel·ligència artificial generativa és especialista en generar, i a vegades ens fan aquella prova de dir, tenim imatges i saps si aquella imatge és real o generada per intel·ligència artificial? Ens la fan, sí, aquesta prova moltes vegades, no? Doncs passa el mateix amb la capacitat amb intel·ligència artificial de generar estafes molt més versemblants, que te les creus molt més, perquè es veuen molt més professionals, perquè són capaces d'imitar, no?, exactament la imatge, el comportament, de personalitzar-te els missatges, fins i tot de dir, ostres, sí, sí, m'estan parlant amb mi. Per això la regla clau continua sent aquesta. Desconfia en el primer moment, contrasta, i no corris. Perquè tots els missatges aquests, i la Laura ens ho pot confirmar, tots els missatges aquests que poden ser susceptibles a una ciberestafa intenten incorporar aquesta part d'urgència, que piqui ràpid, que facis, sí, alguna cosa immediatament, perquè t'eliminaran un compte, perquè et deixaran sense servei, perquè hi ha una petita part d'amenaça que és la que ens ha de fer un clic, i hem d'estar preparats com a ciutadans i ciutadanes per fer aquest clic. I el canal de ciberestafes és una manera de dir, home, m'estan avisant ja que si rebo jo mateix, faci ràpidament l'associació mental de dir, un moment, per favor.
0: Per favor. És que hem dit, 9.100 milions d'atacs dirigits contra els sistemes i les persones en els àmbits el 2025, per tant, recomanació final ja. Laura, en aquest cas, em diries, com a directora de l'Agència de Ciberseguretat, què recomanaries?
2: Doncs són molts incidents i podem caure, no?, en el parany a vegades de normalitzar, no?, aquest tipus d'incidents, però val a dir, jo sempre ho dic, és a dir, no podem baixar la guàrdia, hem de seguir fent la feina que estem fent perquè s'està notant, no?, com estem millorant any a any, i no només parlo, no?, a nivell de govern, de Generalitat, sinó en qualsevol àmbit, també en l'àmbit privat, no?, les empreses doncs estan invertint, perquè això és l'important, no?, no ens plantegem mai si invertim, no?, en la part física. No tindríem cap dilema de s'invertir en una càmera de videovigilància, s'invertir en un pany més, no?, més segur, doncs haurien de tenir, no?, el mateix enfoc en el cas del món digital. Hem d'invertir en ciberseguretat, és algo primordial perquè Clar. Va de tancar o no el teu negoci si tens algun tipus d'incident d'aquestes característiques.
0: És veritat, les empreses han de vigilar moltíssim, sobretot també les dades dels clients, de totes les empreses públiques o privades, i per tant també aquestes dades s'han de preservar dels atacs. Albert Hort, secretari de Telecomunicacions i Transformació Digital, moltes gràcies. També Laura Caballero, directora de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya, que se li gira molta feina, perquè el món és digital, el món hi haurà més intel·ligència artificial i més atacs.
2: Tal qual.
0: I cal explicar-ho.
1: Cal explicar-ho.
3: Catalunya Ràdio. Baby, it's a new age. Revolució 4.0. Amb Chantal Llavina.

0: No hi ha barrera, pany ni forallat que puguis imposar a la llibertat de la ment. Virginia Woolf. Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Xantal Llavina.
1: Hola, com esteu? Soc l'Àlex Corretja i jo també us vull felicitar per aquest desè aniversari a Revolució 4.0 de Catalunya Ràdio. La veritat és que des de fa molts anys que gràcies a vosaltres he entès moltes coses a nivell digital, a nivell de la transformació que estem vivint tots al nostre dia a dia, i per això estic molt content i orgullós de seguir-vos-a i espero que continueu durant molts, molts més anys. Una abraçada.
0: Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Xantal Llavina. Connexions amb Laura Gil.
2: En què s'assembla l'aeroport del Prat i l'empresa d'Am? Teniu uns segons per rumiar-ho? La resposta arriba de seguida. Laura Gil, Chief Data and Digital Officer de l'empresa d'Am. Què tal? Com estàs?
3: Molt bé.
2: Molt bé, contenta de saludar-te novament.
3: Igualment.
2: I saludem al Fernando Gordo, AI and Data Partner, també de la mateixa empresa. Què tal?
4: Hola, què tal?
2: A veure, avui volem parlar amb ells d'un projecte que té nom de pel·lícula de Hollywood. Control Tower. Laura, a quin cine la podrem veure?
3: Doncs aviam, això ja... Lamento dir-te que ja s'està veient en molts cines, ja. El que passa que és veritat que les noves capes de tecnologia i tot el que estem visquent potser ara fa que sigui un projecte més ambiciós que mai, però una control tower, de veritat, ens imaginem com el que és, una torre de control sobre tota la nostra cadena de subministre.
2: A veure, vale? Laura, com definiries aquest projecte? Torre de control... quan fa que l'heu posat en marxa? Què vol dir això?
3: No, encara no està 100% posat en marxa. Estamos en ello. Està en... Ara el Fernando t'ho explicarà bé, però està en desarrollo i en una fase primària, diguéssim. Però sí que al final és com si connectéssim les dades de totes les parts i totes les àrees de la cadena de subministre, des de magatzematge, compra de materials, planificació, producció, logística, distribució, o sigui, tot connectat i amb capes d'intel·ligència artificial, models predictius, de manera que ens permeten, o sigui, a part de tenir controlat tot, tenir dades per accionar ràpidament, detectar quan hi ha un error o anticipar-nos a quan hi haurà un error, i bàsicament és algo, et diria que bastant ambiciós, vale? Però jo crec que no ho dic jo, perquè ens ho han dit externs, no? Que DAM té el tamany perfecte, o sigui, que és suficientment gran com perquè això sigui molt ambiciós, però suficientment petita també perquè sigui ambiciós. És a dir, això quan ho portes a multinacionals que tenen molts negocis, al final acabes trossejant-ho i deixa de ser tan ambiciós, no?
2: A veure, com ho explicaries,
3: no sé,
2: Fernando?
3: No sé si Fernando ho ha explicat una mica bé. Ara sí, no passa tu, que ets l'expert.
2: Aquest control tower, que com explicaries que fa la utilitat, no?
4: Bueno, al final el que busquem, com estava comentant Laura, és intentar connectar totes les dades de la cadena de subministre, no? I el principal punt inicial és al final que totes les àrees que participen, des de l'aprovisionament de les matèries primes fins a la distribució, evidentment passant per planificació, producció, logística, tinguin primer la visibilitat de lo que està passant. I aquest és el primer punt. Primer que tinguin visibilitat de tot lo que està passant i, evidentment, gràcies a les noves tecnologies i a la intel·ligència artificial, ja ens permet no únicament tenir visibilitat, sinó poder anticipar què està passant, poder veure qualsevol impacte en la cadena, quines implicacions té en els següents punts de la cadena subministre, i a poc a poc doncs, crear també una capa d'agents que ens ajudi a realitzar millor totes les accions que comporta, no? Al final, DAM, com qualsevol altra empresa d'aquesta mida, té una gran complexitat a tota la cadena de subministre, i al final l'objectiu és que els clients tinguin un millor nivell de servei, i això ho intentarem realitzar amb aquest projecte que estem iniciant ara.
2: Clar. Posa'm algun exemple concret, no? Algun cas pràctic que pugui fer?
4: Hem estat iniciant ara tota la fase de definició i de més estratègic d'aquest projecte, però sí que hem començat a executar dos casos d'ús molt concrets. Un que és d'anomalies en les comandes, i al final és intentar abans d'identificar un error de forma reactiva, preveure que hi ha una comanda concreta que pot haver algun problema amb ella, com un número desmesurat a nivell de volum, qualsevol aspecte que, si ens donéssim compte més tard, comportaria una logística inversa, no? Llavors intentem de forma reactiva anticipar-nos, proactiva anticipar-nos i veure que això pot produir-se. I l'altre cas d'ús, per exemple, és més d'anticipació de lo que ens ve a aguas abaix en la cadena de subministre, que és intentar preveure com els centres logístics que rebran a 20 dies vista, no? De moment ara estem tenint una visibilitat molt reduïda i és normal que gairebé de 24 a 48 hores, doncs evidentment els centres logístics es poden organitzar molt millor si tenen aquesta visibilitat anticipada, i també podem preveure, oi, mira, aquí hi ha una saturació en un centre logístic determinat, això pot provocar una sèrie d'endarreriments, què podem fer, no? Quines accions fem perquè això no passi?
2: Clar, estem parlant de que és un bon exemple de Big Data, no? Teniu totes les dades, planificar, preveure, i això, Laura, permet un estalvi econòmic, no? També, m'imagino?
3: No, evidentment, si aquests projectes al final el que ens porten, sobretot, bueno, no només és estalvi econòmic, sinó també es pot mesurar en termes de satisfacció dels nostres clients, uh-huh, evitar problemes, al final, però sí, tot això, al final s'acaba traduint d'una manera o una altra en estalvis econòmics, no? En eficiència.
4: Al final, una mica la posició del projecte és no tenir intel·ligència artificial per se, no? Al final ha d'estar sempre lligat a un projecte que
2: té un retorn
4: econòmic.
2: Però l'heu
4: creat
2: vosaltres, és a dir, això és vostre o aquestes torres? Perquè, clar, moltes empreses estan apostant per tenir aquestes control towers. És un sistema vostre, l'heu dissenyat vosaltres, és el que vull entendre, aquest sistema, no?
4: Sí, al final jo crec que és les control towers, evidentment moltes empreses el tenen, però potser
2: que això
4: no...
2: a vegades no tenim ni idea, eh? Nosaltres com a sí, consumidors, final, que les empreses tenen control tower, sí, clar.
4: Exacte, però al final jo crec que la part una mica diferencial de lo que estem intentant aplicar en DAM és que realment sigui end-to-end, que sigui realment de tota la cadena de subministre. Acostumen a estar més, per la dimensió d'altres, sobretot en aquestes multinacionals, clar, acostumen a ser molt més acotada en una part de planificació o de logística. Aquí lo que realment volem veure és com realment, si hi ha un problema amb l'aprovisionament d'una matèria prima concreta, com realment repercuteix fins al final, no? I bueno, aquests impactes jo crec que és la part diferencial i que estem intentant aplicar a l'entorn de DAM.

0: Torres, Big Data, això és el futur, no?, de dins de les empreses. Laura, quin impacte, no?, vols aconseguir per amb la implantació d'aquest model a nivell d'empresa? És una bona eina de present, però sobretot de futur, no?, perquè ho entenguem bé, sí?
1: Sí, sí, exacte, és això, és buscar una nova manera de treballar, sobretot és aquesta, és basat, totes les decisions basades en dades, res d'opinió, d'intuïció, sinó prenem decisions basades en dades, que això és el que significa ser una empresa data-driven, perseguim l'eficiència i maximitzem els nostres resultats. Aquest és l'últim objectiu, no?
2: Clar.
1: Sobretot ens importa molt la venda, la part de la compta de resultats, sempre on parlem, no? Comencem sempre per la venda, però el segon pas és anem a fer les nostres operacions al màxim d'eficients.
0: Clar. I això ens beneficia també els clients, Fernando?
3: Sí, clarament. Al final, aquí estem parlant molt de processos, de coordinació entre àrees, de dades, però realment el principal objectiu és que el nivell de servei sigui superior i que el client, doncs, evidentment, tingui la certesa de que tot serà previsible i tot es produirà com realment ha de ser així, no? Per tant, sí, evidentment, té un impacte directe en els clients.
0: Molt bé. Fernando, vist en perspectiva, quins diries que han estat els principals reptes que ha detectat la Control Tower?
3: Bueno, principalment per mi és el volum molt gran de persones que està implicada en el projecte de diferents àrees, no? Implica una coordinació molt important entre diferents àrees que de moment tenien una visibilitat parcial dels seus processos, però realment era difícil que realment poguessin veure l'impacte de qualsevol de les accions que ells prenien, no? Llavors ja més enllà d'una eina tecnològica, és una eina per canviar processos interns, per millorar i per coordinació entre àrees. Llavors, jo crec que aquesta part, més enllà dels clàssics problemes de tindre les dades en fons d'origen diferents, per mi, la implicació de tantes persones i tants departaments en un projecte tan global sempre és complexa, però precisament jo crec que és el que fa interessant aquest projecte.
0: Com segueix aquesta història de la Control Power, no? Què diries? Clar, perquè això va creixent, no? És a dir, no té límit, no?
1: Sí, de fet és un projecte que és veritat que costa molt acotar-lo d'alguna manera. De fet, són molts projectes dintre d'un, no? I serà difícil parar, però també és veritat que tenim projectes que no s'acaben mai, o sigui, que sempre estem eternament millorant-los, ja siguin perquè estem millorant models predictius, algoritmes, o sigui, al final jo crec que aquest serà un projecte que difícilment acabarà o acabarà molt ràpid. Serà un projecte llarg perquè tenim molts reptes, però alhora també segurament estarem eternament millorant-nos.
0: Molt bé. Doncs escolta, Fernando i Laura, moltes gràcies per venir a desvelar-nos aquest projecte, no?, que treballen també grans empreses, aquesta Control Tower, no?, que resulta que no era una pel·lícula de Hollywood, sinó que era un projecte de primera categoria. Sí. Gràcies per explicar-nos com serà la indústria també del futur i quin és el treball d'intel·ligència artificial que s'està fent a dir i que és molt innovador. Felicitats, gràcies.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
3: Gràcies.
4: Revolució 4.0. Catalunya Ràdio. Desena temporada amb Chantal Llavina.
5: Queda't així, queda't aquí amb mi.
4: Revolució 4.0. Ens trobareu dos dies, els dissabtes i els diumenges.
5: Me gustas tú, me gustas tú, me gustas tú.
4: Com serà la Catalunya del 2030?
5: Queda't així, queda't aquí, amb mi.
4: Dissabtes a l'API web i diumenges de 10 a 11 de la nit.
6: Soc Guillem Soler, el cantant de Buhos, i a més, un amant d'aquest programa, perquè sempre l'escoltem quan tornem amb la furgoneta d'algun dels nostres concerts. La veritat és que sempre hem desitjat tenir la bola del futur. No l'hem pogut tenir mai, però hi ha un programa que ens hi acosta molt i per això ens agrada tant escoltar-lo. A part que la Chantal és un amor, els continguts sempre són superinteressants. Moltes felicitats per aquests 10 anys. Una abraçadota molt gran a tot l'equip.
4: Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Chantal Llavina.
0: Acabem programa avui amb una frase de la gran cantant de jazz Ella Fitzgerald, i és aquesta: no es tracta d'on vens, sinó de cap a on vas. Una frase ben simple i ben certa. Moltes gràcies. Gràcies a l'equip del programa. Júlia García, Xavi Llaurador, Gerard Gil, Jordi Pi, Jordi Portals. Gràcies, oients. Abraçada.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. A partir d'avui dilluns, l'IVA de la llum i del gas torna a ser del 21%. El govern espanyol va rebaixar aquest impost al 10% a mitjans del mes de març davant la previsió que el conflicte a l'Orient Mitjà encariria els preus de l'energia, tal com va passar amb la guerra d'Ucraïna. Ara s'eliminen alguns dels beneficis fiscals que s'havien aplicat, i és que rebaixar aquests impostos repercuteix negativament en les arques públiques. La catedràtica d'Economia, Montserrat Guillén, ha detallat els efectes a curt termini i mitjà termini d'aquest restabliment de l'IVA a l'energia. Són declaracions a 3CAT Info.
2: Podríem estar parlant d'uns 10 o 15 euros al mes. Aquesta seria la diferència portada a la pràctica i fent els números així d'una manera grossa, no? I sobretot aquest impacte amb els preus que haurà tingut l'impost, que és un impost indirecte, l'impost de l'IVA, farà que els preus de l'electricitat hagin pujat i, per tant, s'espera que l'estiu torni a pujar l'IPC.
1: El conflicte a l'Orient Mitjà encara està obert i el petroli continua sent un 45% més car que fa un any. Per ara, els beneficis fiscals a la gasolina i al gasoil es mantindran fins al 30 de juny. Repassem ara altres informacions en format breu amb la Carola Gil.
3: La consulta que comença aquest dilluns a tot el personal docent del país sobre el preacord educació vincula un resultat negatiu a continuar amb les vagues. Tot i la suspensió de les vagues territorials d'educació per part dels sindicats majoritaris mentre duri la consulta, algunes assemblees han decidit mantenir les mobilitzacions.
1: Pedro Sánchez acusa l'oposició de voler fer-lo caure amb males arts i diu que vol seguir governant. El president de Castella-La Manxa, el també socialista García Page, mostra el seu suport a jutges i policies enmig del cas Zapatero.
3: Colòmbia haurà de decidir entre el líder ultradretà Abelardo de la Espriella i el candidat oficialista d'Esquerra, Iván Cepeda. Tots dos han superat la primera volta de les presidencials i s'enfrontaran el 21 de juny en els comicis que determinaran el relleu de Gustavo Petro.
1: Reunió aquest dilluns del Consell de Seguretat de l'ONU per l'escalada d'Israel al Líban. Ho ha demanat França després que els israelians han conquerit el castell de Beaufort i han anunciat que expandiran la seva presència al país. L'exèrcit també ha mort 3 palestins a Gaza i Jerusalem. Mig miler d'autònoms van sortir ahir als carrers de Barcelona per protestar contra l'asfíxia administrativa que pateixen i les quotes abusives que han d'afrontar.
3: Els autònoms que es van manifestar pel centre de...

0: El Barça de bàsquet ha perdut contra el València, 70-102, enmig d'un clima tens amb els aficionats i en l'últim partit de Lliga, i jugarà als quarts de final del play-off contra l'UCAM Múrcia. La penya s'enfrontarà al Baskonia, tots dos amb el factor pista en contra.
1: Aquest diumenge s'ha acabat la Lliga Femenina de Futbol amb aquests resultats: Madrid Club de Futbol Femení 0, Barça 4, Espanyol 0, Sevilla 0, Llevant 0, Badalona Women 1.
0: L'Europa ha empatat a 1 a l'anada de les semifinals del play-off d'ascens a segona divisió contra el Celta B a Can Dragó. La tornada serà diumenge que ve a Balaïdos.
1: Marco Bezzecchi s'ha endut el Gran Premi d'Itàlia de MotoGP al davant de Jorge Martín i Pecco Bagnaia. Marc Márquez ha estat setè.
0: Jonas Vingegaard ha guanyat el Giro d'Itàlia i es converteix en el vuitè corredor de la història a guanyar les tres grans proves ciclistes per etapes: Tour, Giro i Vuelta.
1: En handbol, el Granollers s'ha classificat per Europa després de derrotar 38-29 al Ciudad Real.
2: Fins aquí les notícies.
3: Sisena temporada de Les dones i els dies.
4: Amb Montse Virgili.
5: Ho censuraven, però primer miraven el gènere abans de censurar-lo.
6: Miraven, feien moltes coses que no quiero hablar. Eren uns sinvergüences.
7: Jo estava treballant i entrava a les 6 del matí i plegava a les 4. A les 5 començaven les classes. Per el camí me menjava un entrepà.
3: El programa on parla la mare, la tieta, la iaia, la nòvia, la veïna. El programa on parles tu.
8: Quan vaig obrir la porta dalt, doncs em van tirar no sé quants a sobre. Em van emmanillar, se't gela la sang.
3: Per orelles fines i cors oberts.
4: De dilluns a divendres de 9 a 10 del vespre, Les dones i els dies amb Montse Virgili.
3: Pubilles de cuixa forta. Pedalem més fort que mai.
9: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
10: Com s'organitza la nevera d'un restaurant?
11: Sobretot, has de tenir com un sistema de rotació. Això és un rotllo. Aquesta pregunta és un rotllo.
10: Bueno, doncs no la faig, no. Ja està.
12: És que fos cada pregunta, no, tallo, de veritat.
13: És dels entrevistes lletges que t'he vist. Avui soc... Avui
11: perdona, que puc capir això, però... És que no tinc una resposta.
12: No, és que no hi és, Ada, és que no hi és, que no ho vulguis contestar.
11: No.
9: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
14: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.
15: Informar. Cada notícia és una finestra per connectar amb el que passa. Però avui no n'hi ha prou amb saber-ho. Cal explicar-ho. Explicar. Només explicant-nos bé, adaptant-nos als nous temps, podem ajudar-te a entendre millor el món. Entendre.
16: Entendre és obrir els ulls.
17: Obrir la ment.
16: Obrir la ment.
17: Obrir la ment.
15: Neix un nou univers informatiu. 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.

Bona nit, és diumenge, són les 11, som al club i el tindrem obert fins a les 12 el dia que el PSG ha celebrat la segona Champions consecutiva pels carrers de París. Ahir a la nit, més que celebracions, el que van haver-hi van ser aldarulls. Més de 800 detinguts les últimes hores a la capital francesa, una bestiesa. Però el cas és que l'equip de Luis Enrique va confirmar ahir la seva actual hegemonia europea després de guanyar la final a l'Arsenal a la tanda de penals. El partit i la pròrroga, ja sabeu, van acabar amb empat a 1, es va avançar l'Arsenal al minut 5, gol de Havertz, i el PSG va empatar amb un gol de penal transformat per Dembélé a la segona meitat. El PSG va fer més que l'Arsenal en una final igualada i amb més emoció que gran joc, però tampoc va estar tan malament. S'ha acabat la temporada de clubs al màxim nivell i ara vindrà el Mundial. D'aquí 11 dies comença el Mundial de Futbol als Estats Units, Mèxic i al Canadà. El dijous 11 de juny es jugarà el primer dels 102 partits del Mundial més llarg de la història. La selecció espanyola, amb els 8 jugadors del Barça, ja està concentrada a les Roses i avui hem sentit Lamine Yamal, que ha explicat que va tenir cert

0: de por quan es va lesionar amb el Barça a finals d'abril després de xutar aquell penal per si la lesió feia perillar la seva participació en el Mundial. Finalment, i si no hi ha contratemps, Lamin podrà jugar al Mundial, tot i que en principi s'estalviarà algun dels primers partits. Avui s'ha acabat la Lliga F, la Lliga Femenina, resultats de l'última jornada. Madrid, Club de Futbol Femenino 0, Barça 4. El Barça ha guanyat ja sense Alexia Mapi León i Ona Batlle. I abans 0, Badalona 1. Bona victòria del Badalona, que acaba en desenes. La Lliga en una molt bona temporada. I l'Espanyol ha empatat a 0 a casa contra el Sevilla. Les de l'Espanyol han acabat just per darrere del Badalona, en l'onzena posició. També ha acabat la Lliga masculina de segona. Acaba de finalitzar. Ja se sabia que pujaven el Racing de Santander i el Deportivo de la Coruña, dos clàssics, dos històrics. Avui s'havia de decidir si baixava el Leganés o el Mirandés, que s'enfrontaven, que s'han enfrontat fa només uns minuts a Butarque. Ha guanyat el Leganés 1-0 al Mirandés. Baixa el Mirandés a Primera Federació. La temporada passada va fer play-off. La final del play-off va caure contra... va perdre la final del play-off la temporada passada al Mirandés i aquesta temporada ha baixat a Primera Federació. El play-off contra l'Oviedo va perdre el Mirandés la temporada passada. El play-off el jugaran l'Almeria de Rubí contra el Castelló i el Màlaga contra les Palmes. L'anada d'aquesta semifinal serà el cap de setmana vinent. Aquests dies han començat els play-offs d'ascens a segona, a Primera Federació i a Segona Federació. En el play-off d'ascens a segona A, l'Europa avui ha empatat a casa contra el filial del Celta. Europa 1, Celta Fortuna 1. El Celta ha empatat al temps d'afegit. La tornada diumenge vinent a Balaïdos, a Vigo. Divendres el Sabadell va perdre 2-0 al camp del Castella, el filial del Madrid, i haurà de remuntar divendres vinent a la nova Creu Alta. I a l'anada del play-off de sense segona federació, Cornellà 4, Badalona 1. Comencem, que no tenim tota la nit.
1: El Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos.

0: El Club de la Mitjanit a Catalunya Ràdio els diumenges a la nit per recollir el cap de setmana futbolístic i esportiu. Edició del diumenge 31 de maig. Passarem la nit amb tots vosaltres que escolteu o sentiu. I també amb l'Oriol Domènech. Uri, bona nit.
1: Bona nit, Xavi.
0: Amb la Sònia Salmà. Sònia.
2: Hola, bona nit.
0: Amb el Jordi Costa. Jordi, tot bé?
3: Tot bé, bona nit.
0: I amb el Ricard Torquemada. Ricard, com estàs?
4: Molt bé, bona nit.
0: A veure, us vull fer dues preguntes, només començar. La primera, ja heu sentit el primer capítol de la nova temporada de Crims, el Crip de Cap Pont, que es va estrenar aquí a Catalunya Ràdio divendres al vespre?
2: No, encara. No. No, però encara. Ho tinc pendent.
0: També el tinc pendent, eh? També el tinc pendent. O sigui, no fotem bronques perquè primer s'ha de fer la feina per poder fotre-les. La segona, a quina alçada d'equips hegemònics a Europa, el Milan de Sacchi, el Barça de Guardiola, el Madrid de Zidane, que em va guanyar 3 de consecutives, algun altre que us vingui al cap, poseu ja el PSG de Luis Enrique. No responeu encara, us ho pregunto en una estona. L'Aina Grau és a la producció, el Joan Arroyo a l'estudi 1, al control central i tenim el Lautaro Quinteros i també hi ha el Sergi Andreu. Sergi, bona nit.
5: Què tal, Xavi? Com anem?
0: Això és el Club de la Mitjanit, això és Catalunya Ràdio. Ja sabeu que escoltar la ràdio, sentir-la com a mínim, sempre és una gran manera d'acabar la setmana.

0: Mr. Brightside, sí, es diu aquesta cançó dels The Killers que van tocar ahir a Budapest al Puskás Arena en la prèvia de la final de la Champions, una agradable sorpresa que l'era del rap i el reggaeton, la UEFA ha decidit recuperar una gran banda de rock com els The Killers, que té molta relació amb el Barça, i aquell Human que va posar banda sonora a la segona temporada de Guardiola, la primera de Coldplay, la segona van aparèixer els The Killers en aquella època gloriosa per al Barça amb Guardiola a la banqueta. A veure, la final. Dues coses per començar. Us va semblar com a mínim que el PSG era una mica millor que l'Arsenal? I la segona, us va semblar que la final va estar relativament bé? Tampoc va ser tan avorrida com almenys a mi m'han arribat molts comentaris, Uri?
1: Ai, home, el PSG va ser superior des del moment que, des del primer minut, va intentar jugar a futbol, va tenir la pilota, va crear més ocasions de gol contra un Arsenal, que és el que hem vist la segona part de la temporada. Sí que és veritat que la primera part de la temporada l'Arsenal era un equip que passava per sobre els rivals, que va fer 24-24 a la Champions, que va encarrilar la Premier, però el segon tram de la temporada va ser l'Arsenal que hem vist ahir, un equip defensivament fortíssim, però una mica un futbol d'aquest tristot, de perdre temps, de tirar més enrere cap endavant, i per tant jo crec que els punts, si ha d'haver-hi un guanyador just, diríem que va ser el PSG.
0: Ho veieu així també, Sònia?
2: A mi no em va semblar una gran final, i crec que serà, és a dir, les finals que arriben a penals te'n recordes d'això, de l'emoció, però no em va entusiasmar com a final el PSG. Mira, jo crec que d'aquesta Champions me'n recordaré més de l'eliminatòria entre el Bayern i el PSG,
0: sí,
2: que no pas de la final.
0: És que ara aquella eliminatòria, el partit d'anada, és un dels partits, és un partit que recordarem durant molts anys. A mi, Jordi i Ricard, la final no em va semblar tan avorrida. Després us explicaré una anècdota, que potser ho explica, però va haver-hi un moment de la segona part que jo anava cap endavant, cap endarrere, i va tenir va tenir molta emoció.
1: I la pròrroga també.
0: I la pròrroga també.
3: Sí, per mi hi ha una final fins l'empat a un que és bastant avorrida.
0: És el minut 15 de la segona, o sigui...
3: Sí, sí, i després és veritat que la part després de l'1-1 veiem una final oberta, l'Arsenal s'anima, la primera part de la pròrroga l'Arsenal també ataca o intenta, el PSG perd el moment, jo crec, en aquella mitja hora de sentenciar la final. I després sí que a mesura que la cosa anava cap als penals tots dos equips van acabar firmant el que passa normalment a les pròrrogues. Jo crec que la final va ser com podíem esperar que fos,
0: sí,
3: no?
0: Una mica
3: jo no me l'imaginava diferent.
0: Sí, sí, Jordi.
4: No, estic d'acord, no em va semblar un terrible avorriment. El que passa és que anem condicionats, per exemple, per la final de l'any passat, que només hi va haver un equip, però va fer una exhibició. Si vas tirant enrere en les finals, home, potser tan trabades com la d'ahir, sobretot fins a l'1-1, ara hauríem d'anar enrere, perquè fins i tot aquella que el Madrid li guanya 1-0 al Liverpool fent un exercici de supervivència, però el Liverpool a mi em va semblar que va jugar molt bé. Per tant, normalment les finals són un pal, però últimament no, i segurament aquest és el contrast, i el que diu la Sònia, tenint en compte la semifinal la Bayern-PSG, clar, t'esperes alguna cosa més, però és que l'Arsenal no permet res més. A mi, ni que sigui per com veu la vida el PSG i com la veu l'Arsenal, independentment del que passés a la final d'ahir, a mi ja em va bé que guanyés el PSG.
0: Ara us demanaré que col·loqueu aquest PSG de Luis Enrique al nivell dels grans equips europeus de la història. A veure on el col·loqueu. Però abans, qüestions concretes i molt ràpides. L'horari de les 6 de la tarda. L'horari de les 6 de la tarda. Us va convèncer, Uri?
1: A mi sí.
0: A tu sí.
1: Ja sé que el Jordi estarà molt en contra, però jo també crec que el futbol és de nit, però un gran partit a les 6 de la tarda, jo crec que és que els van agradar el futbol. Jo tots els meus amics que sé que els agraden el futbol, tothom l'ha de veure, no conec a ningú que no la veiés.
0: Jordi, no et va convèncer, veient-ho in situ.
4: No, fins al punt que la vaig haver de veure a la nit.
0: A mi també em va passar això.
4: Per mi sí que va ser una final nocturna, devem ser les dues úniques persones al món, i a part que un partit gran com
0: que,
4: se suposa...
0: Què tenies tu a les 6?
4: Doncs mira, tocava platja i gelat i aquestes coses, però vaja, això a la gent...
0: Perdona, Jordi, això no està justificat. a mi em va tocar representació teatral de la Margot, la meva filla petita, aquí no podia saltar.
4: Doncs explica tu que no anem a la platja.
0: Per un gelat, s'ha de quedar... per un gelat, que està malalt o que em trobo malament o alguna cosa.
4: Això estem per fingir.
3: No, per què es va jugar a les 6? O sigui, perquè
0: vagin i tornin el mateix dia. Vés a saber quina idea té la UEFA. Sònia, a tu et va agradar?
2: Tu estàs acostumada amb les... Sí, les Champions femenines són aquella hora i tampoc em convenç, és el que hi ha i ens hem d'adaptar. Jo les prefereixo a la nit, però vaja.
0: Ricard,
2: sobretot perquè és que amb horari de dia tens... quan ja arribes a casa i veus la final, és molt més còmode que no a mitja tarda del mes de maig, hi ha molts plans un dissabte a la tarda.
0: És que això t'anava a dir. O sigui, amb el Ricard Torquemada tenim comprovadíssim des de fa molts anys que el pitjor horari perquè la gent segueixi els partits del Barça, en aquest cas, és dissabte. Sí. A les 6 encara, a un quart de 5, és matador. Sí. És el pitjor claríssim. Però
1: un dissabte a la nit la gent també té molts plans,
0: No, però no tants. La gent va comprar... No, o sigui... Uri, Ricard, són les dades que tenim partit, setmana a setmana, temporada rere temporada.
3: Sí, sí. Són les pitjors.
0: Els dissabtes a la nit no té una audiència tan alta com un diumenge a la nit, és veritat.
3: És veritat.
0: Però és molt superior a dissabte a la tarda. Molt superior. Sí.
3: Però la UEFA no ha explicat, oficialment, per què?
0: Bé, quan ho van anunciar sí que van apuntar aquestes qüestions de... O sigui, primer, fins a les 6 de la tarda...
2: Oi?
0: Els desplaçaments, fins a les 6 de la tarda hi ha menys marge per beure cervesa. O sigui, si
3: però després la beuen després del partit. Què passa?
0: No, perquè ja tornen cap a casa.
3: Ah.
0: No, la UEFA enfoca a la seu de la
3: FIFA. Ja. Vols dir que la gent va marxar en aquell vespre?
0: Sí.
3: I per tant, la seu, diríem, queda més tranquil·la.
0: Sí,
3: després.
0: Que per la seu ja em diràs tu, perquè els hotels de Budapest hauran fet menys negoci, però vaja. A veure, una altra qüestió. Us va semblar penal de Nuno Mendes a Madueke a la pròrroga, un penal que va reclamar l'Arsenal, i potser amb certa raó, Uri?
1: Jo en directe l'hagués xiulat.
0: I veient la repetició?
1: A veure, sí que és veritat que primer és Madueke el que agafa el braç del defensa, sí. però el defensa també l'agafa, i jo crec que hi ha un moment que Madueke agafa la posició
0: sí.
1: I no només li cau a sobre.
0: Sí. És que la jugada recordava una miqueta el penal de l'Arsenal sobre Kvaratskhelia, de com es diu el defensor
3: de Mosquera.
2: Ui, a mi,
3: jo en directe vaig tenir algun dubte, perquè vaig tenir la sensació que Madueke guanyava la posició, després vist la repetició tinc la sensació que no l'acaba de guanyar, perquè estan allà dos...
0: Si xiula penal ningú no es pot queixar, tampoc.
3: No, però jo crec que l'àrbitre pren una decisió conservadora i jo, després de vista el VAR, tinc la sensació que va prendre la millor decisió. Mm.
0: Sònia, què deies?
2: No, deia això, que em sembla que si el xiula el VAR no li tira enrere, però no em sembla que si no el xiula hagi d'intervindre el VAR.
0: Tampoc s'ha queixat gaire l'Arsenal després del partit. En aquell moment sí que van reclamar-li a l'àrbitre, targeta per Declan Rice i per Arteta, però després no he sentit grans queixes de l'Arsenal perquè li hagin robat la final per aquesta jugada. Oi que no?
3: Bon senyal.
4: Són gent conformista. Avui han fet una rua i tot. Vull dir que
0: perquè
4: tampoc...
0: guanyaven la Lliga després de 22 anys.
4: Era broma, però...
0: Ara, quina rua més estranya,
4: Sí, sí. Era un risc que van prendre i bé... Jo crec que els ha sortit malament, sí.
3: Però també està bé que després d'una derrota, una rua, també jo crec que ens posa tots al lloc una miqueta, no?
1: Home, després de 22 anys de guanyar la Premier, jo crec que està més que justificada la rua.
3: Sí, però que a més...
4: Si no dic que no estigui justificada, però la fas dilluns passat...
3: No, però que a més, 24 hores després d'una derrota, jo crec que dona valor a la Lliga i dona valor que els derrotats no hagin d'estar plorant a casa, és a dir... jo tinc la sensació que ens ensenya una mica a competir i acceptar que una final es guanya o es perd, i que a vegades tinc la sensació que ens movem amb radicalismes i
4: si no n'has guanyat mai cap, jo no crec que avui estiguessin per gaires festes, és a dir, si tu ets el PSG i l'has guanyat l'any passat i ahir palmes, doncs mira, tal dia farà un any, però ets a l'Arsenal que ha perdut dues finals que podia haver guanyat, però la realitat és que no en té cap.
3: Però és igual, la temporada que ves torna a jugar. Vull dir que jo crec que a vegades, no sé, que entre tots plegats li donem una transcendència, però no nosaltres, la societat, a guanyar, i a mi m'agrada que la casualitat hagi volgut que hagin fet una rua perdent, perquè hi ha anat gent o no?
4: Sí, hi havia molta gent.
0: A veure, un altre detall. No sé si us vau fixar en el banderí de la final del PSG, el banderí típic que s'intercanvien els capitans. Algú s'hi va fixar,
1: Sí,
3: jo no.
4: Ui, ho he vist avui, sí.
0: És aquell banderí que s'entrega entre els capitans. A la fotografia de l'11 del PSG el duia Joao Neves, perquè Marquinhos, el capità, estava a la fila del darrere i no s'hauria vist bé. I si podia veure un dibuix amb una nena al coll d'un adult, és probable que el dibuix volgués recordar Luis Enrique i la seva filla Xana. L'any passat va ser molt present a la final, ahir més discret, però també hi era. Avui hem sabut que Kvaratskhelia ha estat escollit el millor jugador de la Champions aquesta temporada. Àlex Dalmas, bona nit.
5: Bona nit, què tal?
0: I estàs d'acord tu amb això de Kvaratskhelia MVP de la Champions?
5: Sí, a mi em sembla que ha fet un any espectacular, no? També podríem trobar els noms d'Olise, algun altre, però crec que és l'any de Kvaratskhelia i estic bastant a favor.
0: Quina cremada duia
3: a la cama.
0: A la cama sí. Dreta. O sigui, ni en els primers anys de les gespes artificials et fas una cremada d'aquella magnitud.
3: Com aquelles que amb la moto a vegades et fas.
0: Sí. La pregunta que us feia fa una estona al principi del programa, a quina alçada d'equips hegemònics de la història del futbol europeu, o sigui, el Milan de Sacchi, el Barça de Guardiola, el Madrid de Zidane, poseu ja el PSG de Luis Enrique, Uri?
1: Aviam, és veritat que ha guanyat dos Champions, com el Barça de Guardiola i com el Milan de Sacchi, però per mi aquells dos equips tenien més màgia i van ser més revolucionaris. I aquest PSG és al mateix nivell que el Madrid, però el Madrid aquí de Zidane va guanyar 3 i en general el Madrid ha guanyat 6. Jo crec que encara està un punt per sota d'aquests 3 equips que has esmentat, però jo crec que aquest equip li queda futur. És el mateix entrenador, són els mateixos jugadors i res em fa pensar que l'any que ve no arribin fins a eliminatòries finals de la Champions. Per tant, com que aquest equip té camí per recórrer, sí que crec que ara no estan al nivell d'aquests 3, però que ho poden estar perfectament.
0: Tu, Sònia, tampoc l'acabes de veure aquest màxim nivell.
2: Crec que ens cal una mica de perspectiva encara, tot i que sí que el posaria futbolísticament per davant del Madrid de Zidane, perquè el Madrid de Zidane a mi em sembla que era un competidor nat, però no sé si futbolísticament, vaja, a mi no em semblava doncs això, que marqués...
0: No era una revolució del futbol, però guanyava bé la Champions.
2: Sí,
0: eh?
2: De fet, avui pensava que si parlem d'aquell Barça de Guardiola o del Milan de Sacchi, o sigui, probablement sigui més revolucionari el Barça de Flick a dia d'avui que el PSG de Luis Enrique. Vull dir que és més diferent al que hem vist fins ara.
0: A mi això no m'ho sembla, Sònia. Sí.
2: El PSG em sembla que juga molt bé, però que veure, no PSG, em sorprèn allò que juga.
0: La dinàmica dels jugadors del PSG, de tots els jugadors, sí, té matisos més rics que no pas a mi el Barça de Flick, que és un rock and roll, però és més clàssic.
2: O sigui, a mi el Barça de Flick em sembla més diferent al que hem vist en els últims anys cap on anava el futbol. O sigui,
3: doncs jo crec que és un equip que és absolutament trencador amb cop on anava el futbol. O sigui, jo crec que Luis Enrique passa del futbol posicional al dinàmic i genera un desordre ordenat que fa que els jugadors permutin posicions però sempre ocupin els espais, que tinguin l'amplitud i la profunditat representada. A mi em sembla que és un equip que marcarà una tendència futbolística i que ahir la comencem a veure. I després l'home a home en la pressió alta com el Bayern, que és el que vol repetir el Barça. Jo crec que el PSG és el que fa el tret de sortida a tot això amb Luis Enrique. Ha canviat molt, diríem, el Luis Enrique, el llibret de la selecció espanyola a la del PSG. I jo crec que estarà a l'alçada d'aquests equips del Milan de Sacchi i del Barça de Guardiola per la influència que té el que està fent el PSG. És que veus jugadors que no saps ben bé de què juguen, és que no podries dir, ha canviat els rols, les posicions, la llargada i l'amplada de les línies, a una banda fa una cosa i a una altra banda en fa una altra. O sigui, jo tinc la sensació que és molt, molt trencador.
0: Costa, Àlex?
4: Jo també crec que té recorregut per guanyar-ne més i, per tant, és possible que quan tinguem el focus de tot el palmarès sí que el puguem equiparar a aquells equips. Ara mateix jo, potser perquè la competència és més alta, però jo, així com en el moment del Gran Milan i en el moment del Gran Barça de Guardiola, per mi eren indiscutiblement els millors equips d'Europa, el PSG aquesta temporada mateix, durant moments de la temporada, no hem tingut clar o fins i tot la passada, que el PSG trenca a partir de la fase de cau, però fins aleshores va tenir moltes dificultats.
0: Com l'any passat, sí.
4: Sí, i això no li treu cap mèrit, perquè aquest any, per exemple, a la fase de cau ha hagut de lluitar contra crec que tres equips anglesos, vull dir, s'ha trobat el millor de cada casa, vull dir, no ho dic en aquest sentit, però durant la temporada no tinc la sensació que emetin sensacions de ser un equip imbatible, però al final ho són.
6: Sí, Àlex?
5: Mira, jo el cito per sota encara del Barça Guardiola i del Milan de Sacchi, però per davant del Madrid de Zidane, eh? Jo estic molt d'acord que ha trencat amb aquest atac posicional, però no ha trencat amb l'ordre. Crec que sí, que d'alguna manera marca una mica el camí del futbol modern i, per tant, li dono més mèrit que aquell Madrid.
0: El que passa a mi em sembla que és que això de la perspectiva que comentava la Sònia, el Barça de Guardiola, el Milan de Sacchi, al cap de guanyar dues Champions, 3-4 anys de trajectòria de recorregut, ja començava a tenir una influència molt, molt gran. Ja veies que el futbol anava cap allà i molts equips copiaven i intentaven fer les coses com aquells referents. I en el cas del PSG, jo això no ho trobo de moment, tot i que l'Arsenal en moments de temporada també proposa aquest caos i aquest moviment constant entre peces. Però vaja, Uri, aquests dies a l'Empordà no us vindrà a veure Luis Enrique amb la Champions, el Legends de golf?
1: No ho crec, ell no és home de golf, és home més de pàdel que de golf.
0: I clar, el pàdel, que el veu fer aquesta setmana a Mallorca, estava preparant la final de la Champions, no el vas poder convidar?
1: Correcte, Arteta també és molt bon jugador de pàdel.
0: Però el mateix. Alguna vegada han vingut a Luis Enrique o Arteta al Legends de pàdel?
1: No, encara no.
0: Encara no, perquè competeixen fins al final sempre.
1: Correcte.
0: Comenceu demà i demà passat a l'Empordà.
1: Sí, a l'Empordà Golf, sí, aquí estem.
0: Tot això amb Guardiola, perquè Legends és el torneig de gol de Guardiola amb exfutbolistes que organitzen ja fa uns quants, l'Oriol Domènech i la Clàudia.
1: Guardiola ha arribat aquest matí, l'anfitrió.
0: Està bé?
1: Sí, per alliberat i molt feliç.
0: Molt bé, home, després dels homenatges que li han fet a Manchester, ara et preguntaré una cosa. Ricard, has parat amb Luis Enrique?
7: No, li he deixat el cap de setmana de festa, no? Espero fer-ho aquesta setmana.
0: Molt bé. Ara us explicarem una sorpresa que us hem d'anunciar aquesta nit. Està relacionada amb el Mundial, que comença d'aquí 11 dies, el dijous 11 de juny. I ara també passarem revista al mercat del Barça i actualitzarem la situació amb Bernardo Silva i amb Julián Álvarez. Però abans sabeu que avui ha acabat la Lliga F, que el Barça ha guanyat 0-4 al camp de l'Altra Madrid, el Madrid Club de Futbol Femenino, que avui ja no han jugat ni Alexia, ni Maprilló, ni Ona Batlle, que marxen del Barça. I en aquest moment, acabat de tornar de Madrid, crec que podem saludar l'entrenador del Barça femení, el Pere Romeu. Pere, bona nit.
8: Què tal? Bona nit.
0: Temporada acabada ja. Marxes immediatament de vacances?
8: Bueno, els propers dies estaré per Barcelona, tranquil, acabant de desconnectar, acabant d'agafar forces, i de cara més a mitjans de juny ja agafo les maletes i marxo per Catalunya, Empordà, i de més a desconnectar uns dies.
0: No tens mal gust per passar l'estiu, eh?
8: Som uns privilegiats.
0: Algun racó concret que puguis dir?
8: No, bueno, la zona interior de l'Empordà, que em dona molta tranquil·litat i està molt a prop del mar, aquella és la zona que m'agrada.
0: Molt bé. Vaja Empordà, eh, veig?
8: Sí.
0: La tallada, la coneixes, l'Empordanet?
8: Sí, ho conec.
0: No tens mal gust tampoc per menjar, eh?
8: No. Se'm nota, no?
0: No, home, no se't nota, però vaja, que hagis anat a menjar a l'Empordanet a la tallada, doncs significa que és una garantia gastronòmica i que saps escollir. Escolta'm, quan sigues la renovació? Aquests pròxims dies a Barcelona?
8: Bueno, ara que hem acabat la temporada, ens sentarem, definirem tot i ho tirarem endavant. No hi haurà cap inconvenient per part del...
0: Què seran, dues temporades? Això més o menys està definit, com aquesta primera etapa?
8: En principi sí, ho hem d'acabar de definir, però en principi sí.
0: Escolta'm, tu quan vas estudiar, que no fa tants anys, perquè ets molt jove, puntuaven encara de 0 a 10, o ja arribaven als 12, 13 d'ara, que ara mateix no sé com és la taula?
8: De 0 a 10.
0: De 0 a 10, d'acord. Sí. Escolta'm, he guanyat tots els títols, avui acabo la temporada, una altra victòria fora de casa, 0 a 4, suposo que 10 sobre 10 no et posaràs a la temporada, no li posaràs a la temporada del teu equip, perquè ets molt perfeccionista, com sí. Tots els entrenadors top, però no sí. Com a què?
8: No, com a molt alt. No a mi, sinó a l'equip. Crec que aquesta temporada hem fet les coses molt ben fetes. Crec que les jugadores han arribat al tram final de temporada amb un nivell individual altíssim. Crec que l'equip ha tingut molta gana competitiva. Crec que l'estaf ha ajudat moltíssim en tots els moments de dificultats que hem tingut durant tota la temporada. Crec que em quedo amb l'equip, no em quedo amb ningú en concret, em quedo amb l'equip. Hem sigut més equip que mai, hem jugat amb més equip que mai, i crec que té molt, molt, molt mèrit el que hem fet aquesta temporada.
0: La temporada acaba. Tu la sents gaire diferent aquesta temporada de la temporada anterior? Perquè a nivell de resultats canvia el partit i un resultat.
8: Sí, a veure, el futbol és molt passional i és molt emocional, i el que més insatisfet et deixa de la temporada anterior és que el dia més important, que és la final de la Champions, fem un mal partit. No som nosaltres, no acabem d'entrar al partit. És un partit lletjot, és una final fluixa per mi, en general. En canvi, la final que vam fer aquesta temporada contra l'Olympique de Lyon fa un parell de setmanes, crec que va ser... Fa una setmana.
0: Corre el temps ràpid, eh?
8: Molt ràpid. Crec que va ser molt bona, molt competida, petits detalls ens van sortir a favor, crec que ho vam jugar molt bé, amb el marcador a favor vam començar a dominar amb claredat el partit, així que content. Vull dir, la diferència entre una i altra et diria que principalment és aquest, el sabor amarg que et deixa la temporada anterior per no ser nosaltres a la final.
0: En un partit, però és el partit de la temporada, i això pel Barça femení ja fa anys que pensa en gran i que pensa en la Champions sempre. Escolta'm, Alexia Mapileo, Nona Batlle, avui els hi has donat festa per al partit que tancava la Lliga F a Madrid. Són tres titulars, han estat tres titulars molt, molt sòlides. Es perden tres peces molt importants de l'equip campió de tot. I suposo que s'haurà de buscar algun recanvi fora, no? Algun fitxatge important s'haurà de fer, perquè són...
8: En això estem. Jo confio en la plantilla que tenim, jo confio en les jugadores que tenim actualment. Seguim tenint molt, molt, molt nivell, però evidentment la idea, el que vol el club és seguir competint per tot, i haurem d'incorporar algunes posicions per seguir sent competitives i referents a Europa.
0: Hi ha centrals esquerranes al mercat?
8: Bueno, centrals esquerranes és una posició complicada de trobar, però si podem incorporar nivell, estic convençut que les podrem convertir en grans centrals esquerranes.
0: De les tres...
8: Potser el seu peu dominant no sigui l'esquerra.
0: Ah, d'acord. De les tres posicions, hi ha alguna que diguis aquesta és la prioritat? Ho pots dir?
8: No t'ho diria tampoc si ho tingués del tot clar a dia d'avui encara. No... Crec que al mig del camp tenim bastanta gent, perquè crec que hi ha molta futbolista que potser en partits grans encara no han tingut les oportunitats, però les acabaran tenint, i a darrere crec que hem de fer un esforç per poder incorporar.
0: Escolta'm, amb Salma Parayuli comptes la temporada vinent?
8: Sí, molt.
0: Molt.
8: Compto molt.
0: O sigui, l'han de renovar?
8: Sí, i tant.
0: I la renovaran?
8: Amb això estem. Intentant fer tot el possible perquè aquesta futbolista continuï amb nosaltres. Sempre he apostat molt per ella, sempre m'ha agradat molt com a futbolista, i ha acabat el tram final de temporada sent molt decisiva i molt determinant en partits grans.
0: I la Marta Torrejón també continuarà?
8: Sí.
0: Sí, eh? Això...
8: Vull que continuï, per mi és una figura molt important, perquè té molta professionalitat, té molts anys d'experiència, i és una futbolista que ens suma moltíssim quan juga i quan no juga, i és algo important dintre del vestuari.
0: Quan començareu la pretemporada? Ja tens data fixada?
8: Sí, entre mitjans i finals de juliol.
0: O sigui, tens un mes i mig de vacances, ben bo.
8: Exactament.
0: Podràs desconnectar?
8: Ho intentaré.
0: El Mundial masculí el seguiràs?
8: Sí.
0: Sí? Escolta'm, si et ve de gust algun dia comentar-ho aquí a Catalunya Ràdio amb la Sònia Germà, amb nosaltres, tu mateix, des de et posem un quàntum allà on siguis i ho fem fàcil.
8: Us ho agraeixo.
0: Sí? Però bueno, ja ens diràs que no?
8: ja ho veurem,
0: Pere, enhorabona per la gran temporada, moltes gràcies per atendre'ns com sempre, i que passis bon estiu.
8: El mateix dic, moltes gràcies a tots.
0: Sònia, t'ha sorprès alguna de les coses?
2: M'ha sorprès que l'intentis fitxar en directe.
0: Sí, però crec que no tindrà èxit.
2: I només li ha faltat comentar la llagosta, no?, de l'Empordanet.
0: Amb Mou Ferrat, no?
2: Amb Mou Ferrat, sí.
0: Sí. I dels temes importants, t'ha sorprès alguna cosa? Salma Parayuelo, Marta Torrejón, la central, el fitxatge d'una central...
2: Jo crec que ha quedat clar que sobretot necessites reforços al darrere, sí. Que és evident que al mig del camp, i és que ja ho hem vist aquesta temporada, un cop recuperat Aitana, tens a Serra Jordi, que és garantia, i fins i tot Vic, i fins i tot Quica. Vull dir, aquí no vas curt de jugadores, òbviament et faltarà doncs aquell talent que tenia Alexia, però et donaran talents diferents que tenen aquestes jugadores. I pel que fa al darrere, és que és una qüestió gairebé numèrica que s'han de reforçar, perquè marxa Mapi i Alexandre està lesionada a mínim fins al febrer. Per tant, queda
4: nom,
2: Paredes.
4: No? Tens algun digues? Nom? Tens algun nom que tenen a
2: bé,
4: cartera, oi?
2: Bé, això la Ruth ha explicat en algun capítol de Fem Futbol que tenien i tenen la intenció de fer tornar Martina Fernández, que és una jugadora que estava al Barça, que és de la Masia, que l'any passat la van vendre a l'Everton amb una opció de recompra força assequible, i estan en negociacions sobre això. Però no sé si més enllà d'això caldria fins i tot alguna altra jugadora un punt més contrastada.
4: O alguna lateral aquí, dreta, fins i tot.
2: I alguna lateral, evidentment, en el lloc d'Ona. Però caldrà veure quins moviments pot fer el Barça, perquè amb el tema del fair play va collat. I, per tant, jo crec que Pere Romeu també en aquesta entrevista pressionar una mica la directiva de calen reforços.
4: Sí, clar, és evident, marxen tres titulars molt, molt importants. Alguna cosa has de portar, perquè la Masia tira, però vaja, si vols optar a la Champions també la temporada vinent, doncs has de reforçar l'equip. Ha quedat força clar.
6: El Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos.
4: Muntar a Barcelona quan el sol es pon. En 20 minuts a les 12 som al Club de la Mitjanit amb l'Oriol Domènech, la Sònia Salmà, el Jordi Costa, el Ricard Torquemada i l'Àlex Dalmas, també i el Sergi Andreu. La setmana passada vam tancar el Club de la Mitjanit amb aquesta cançó de Mishima.
9: Però ara vull tornar a l'últim cop que ens vam poder tronxar.
4: I vaig dir que es deia HFMD i era una versió de DTMF de Bad Bunny. La cançó de Mishima es diu, realment hauríem d'haver fet més discos, i és un homenatge a l'enyorat Mari Lloret, un dels fundadors de Mishima, mort ara fa un any aproximadament, i és una versió de Debí tirar més fotos, no de DTMF de Bad Bunny. La setmana passada no sabia que aquestes inicials tenien un significat, m'ho van fer saber ràpidament, i aquí comparteixo el ridícul. Ara el Roger Arbusà ens actualitzarà la situació entre el Barça i Bernardo Silva i Julián Álvarez. Abans, però, teníem pendent d'explicar-vos una sorpresa per aquest Mundial, i també pendent que l'Ernest Macià ens ha d'explicar el drama, el ridícul del Barça de bàsquet. Algú hi confia en el Barça de bàsquet al play-off de l'ACB que el jugarà? Algú té alguna esperança ni que sigui mínima?
10: No.
7: Jo la tenia depenent d'avui i ja l'he deixat de tenir.
11: Jo com el Ricard, igual.
10: És que a més perdre avui volia dir trobar-se el Madrid a semis, en cas que superis el Múrcia, que ja és molt suposar. Vaja.
7: I perdre sí, com has perdut, no?
10: Bé, No, és que no sé, he sentit els jugadors després del partit i encara he quedat més impactat que el que he vist sobre la pista.
4: Ernest Macià, bona nit.
12: Bona nit, Xavi.
4: Ridícul ha estat el Barça de bàsquet avui, Ernest, com ha dit Xavi Pasqual?
12: Crec que sí. Crec que la situació ha estat ridícula i sí. Alguns jugadors, doncs, ha passat amb el Panathinaikos a l'Eurolliga i amb el Madrid i, a més, aquí al Palau, els dos partits, i avui ha sigut el tercer en què certs jugadors queden retratats i abaixen els braços davant de l'evidència, que l'evidència és que bàsicament el València ha passat per sobre i clar, Xavi Pasqual avui ha viscut un dels dies més vergonyosos de la seva carrera.
4: Això del ridícul, oi, Xavi Pasqual?
13: Hem fet el ridícul o a prop del ridícul, horrorós en totes les parts del joc i realment sorprenent. Portàvem una bona dinàmica amb 6 victòries consecutives.
4: El Barça ha perdut de quants, Ernest, contra...
12: De 25.
4: De 25 contra el València el dia que juga al Palau Blaugrana la tercera plaça de la fase regular de l'ACB. Al final ha acabat cinquè i jugarà contra UCAM Múrcia, que encara entrena el Cito Alonso, oi?
12: És així, sí. Dimarts comença la sèrie.
4: És una sèrie de 3 partits amb el factor pista en contra. Primer a Múrcia, després al Palau i si cal el tercer partit a Múrcia.
12: Dimarts, dijous, i el tercer seria dissabte si calgués a Múrcia.
4: I la penya al final contra qui juga?
12: La penya amb el Baskonia. Han hagut d'esperar fins avui, jugaran dimecres.
4: Creus que el Barça passa contra el Múrcia?
12: Doncs després d'això d'avui no, però els 4 jugadors importants que han tornat aquest cap de setmana estaran una miqueta millor. El Múrcia no és el València, que per mi és el millor equip com a bloc de la Lliga CB. I d'entrada hi haurà la sensació que el Barça està més a prop de guanyar. Després els partits es fan llargs, els jugadors són veterans i ja veurem si aguanten. Pot passar absolutament de tot.
4: I la penya contra Baskonia?
12: No, jo crec que els equips d'Eurolliga sempre estan d'entrada, de punt de partida, per sobre dels que no estan a l'Eurolliga. Crec que ho té molt difícil, però evidentment amb Ricky Rubio m'agafo.
0: Gràcies, Ernest, bona nit.
12: Que vagi bé, Xavi.
0: Fins ara. Posem-hi una mica d'il·lusió, una mica d'il·lusió, no amb el Barça de bàsquet, que és difícil, il·lusió respecte a l'anunci que us havíem de fer respecte al Mundial. La il·lusió és la que ens fa a nosaltres explicar-vos-ho. La qüestió és que durant el Mundial, durant tot el Mundial, a partir del dijous 11 de juny, cada dia, de dilluns a diumenge, cada dia a les 11 de la nit, a Catalunya Ràdio farem el Club de la Mitjanit. Edició especial per seguir el Mundial des del primer dia fins a l'últim, el 19 de juliol. Són 5 setmanes. El Mundial, el Club de la Mitjanit. Esteu preparats, Sònia? Tu marxes a Estats Units?
2: Sí, la setmana que ve.
0: O sigui, per
2: allà.
0: O sigui, ja ho tens aquí, ja, la maleta no la tens feta, evidentment, però vaja.
2: No.
0: Et donarem feina més enllà del tot costa.
2: Sí, però per horari ja em va bé.
0: Sí.
2: A mi no em faràs anar a dormir tard, és com veritat. Els oients, que hauran de... evidentment allarga una mica la jornada, que valdrà la pena.
0: La resta preparats, eh? Ricard, Àlex,
3: home, preparats i molt contents d'estar cada nit aquí.
0: Ja us aniré convocant. Roger Bosà, bona nit.
11: Com esteu? Bona nit.
0: Tu aniràs al Mundial, però a la segona part, a la fase eliminatòria, quan la cosa es posa més xula, has decidit.
11: Exacte, sí, sí. El millor moment.
0: Abans que ens expliquis això de Bernardo Silva i Julián Álvarez, avui hem sentit Lamine Yamal, des de les Roces, a la concentració de la selecció espanyola que ja està preparant el Mundial.
11: Sí, és un reportatge que ha publicat avui la Federació Espanyola, en què Lamine Yamal doncs parla de la seva infància, dels seus somnis, també recorda el seu passat, i en què també reconeix que ara, quan es va lesionar amb el Barça, a finals d'abril, doncs tenia por de no poder arribar al Mundial.
14: Sí, yo me acuerdo la secuencia en la que me lesiono, que como estaba rezando por dentro porque no fuera nada, porque fuera una rampa o cualquier cosa, porque veía muy cerca el momento del Mundial y sabía que una lesión de disco que nunca había tenido, pero que poco tiempo no era. Entonces tenía miedo de que sea grave y sobre todo de que no sea grave, pero poder recaer y que me pueda perder el Mundial.
0: Aquest és Lamine Yamal, que ja està concentrat amb la selecció espanyola de futbol. En principi no ha de jugar el primer i el segon partit de la fase de grups. I el pacte entre el Barça i els metges de la Federació Espanyola és que s'estreni al Mundial contra l'Uruguai en el tercer partit de la primera fase. A veure, Roger, Bernardo Silva i Julián Álvarez. Han passat moltes coses aquesta setmana. Alguna novetat important rellevant les últimes hores?
11: No, aquests dies cap ni una, però sí que són dues operacions que continuen en marxa. Julián anirà per llarg. El Barça ja ha fet aquesta primera oferta de 100 milions a l'Atlètic de Madrid, però això tot just comença i no serà fàcil, però Julián és l'escollit per ser el nou i el Barça ja ha fet moviments, i el que sí que pot ser més imminent és l'arribada de Bernardo, que només depèn del vistiplau de Flick i que podria arribar ja aquesta mateixa setmana.
0: Aquest vistiplau de l'entrenador alemany, aquest vespre, una mica abans de les 10, encara no havia arribat. Tampoc no sé si és que no el volen molestar perquè està de vacances o
3: però si no hi ha vistiplau, no hi ha fitxatge.
0: Aquest és el missatge que va explicar el Sal Murri el divendres al Tot Costa. Sí, que l'acord amb Bernardo Silva està fet, a falta, i això surt del club, que el Sal m'ho apuntava, i amb encert, crec, que, i el Jordi també ho apuntava, que sobta que des del club posin l'asterisc de l'autorització de l'entrenador.
3: Home, han tingut temps per preguntar-li, no?
0: Pot haver-hi una discrepància. Sí, no sé, potser volen quedar bé amb George Mendes, que també toca molts pals en aquest pròxim mercat, però vaja. A veure què passa amb Bernardo Silva.
4: A mi, Xavi, el que em sobta més és que s'arribi al punt que es faci evident que si no es fa el fitxatge públic, és perquè Flick, perquè Flick no el vol, perquè, a més... Bé, ja, segur, vaja, fa poc ho vam preguntar al Tot Costa i la majoria d'oients no el volia, però jo crec que és un fitxatge bastant evident.
0: Jo també.
4: I llavors, que acabi quedant perquè el club així ho vol, perquè les coses que surten és perquè les vol el club, que depèn de Flick, a mi em resulta una situació molt estranya.
0: Això concretament segur que hi ha certa reflexió al voltant d'explicar la situació d'aquesta manera, amb l'asterisc de l'autorització de Hansi Flick. Ara vos saps si Anthony Gordon ja ha tornat cap a casa després de la jornada de divendres, que es va allargar molt més del compte?
11: Sí, en principi sí, ja és a Newcastle, perquè pensa que s'ha de concentrar ja en Anglaterra, amb la selecció anglesa. Per tant, sí, Anthony Gordon, que ja ha tornat, ha vingut a signar, va venir a presentar-se i ja ha tornat cap a Anglaterra.
0: Gràcies, Roger, bona nit.
11: Bona nit.
0: Àlex, tens material interessant sobre Anthony Gordon, oi?
5: Bé, més que res, que crec que és un fitxatge que obre moltes portes noves i que motiva molt tàcticament.
15: A tu t'agrada el fitxatge especialment, eh?
5: A mi m'agrada molt. Crec que és un futbolista més bo del que s'ha explicat fins ara i que li pot anar molt bé al Barça.
15: Com te l'imagines jugant al Barça i què creus que busca Hansi Flick? Perquè també ens ha arribat des del club, que és una petició expressa de l'entrenador. Què creus que busca Hansi Flick amb Anthony Gordon?
5: Bé, això és el que em motiva més, no? Perquè és evident que el Barça no incorpora un perfil nou, sinó que incorpora una rèplica d'un perfil que ja té, amb Rafinha i amb Ferran. És veritat que és un jugador que ataca molt bé els espais, amb molta capacitat per repetir esforços, ataca molt l'àrea. Jo crec que té gol, ben rampa de pujada amb xifres golejadores. I jo me l'imagino o de 11 o de 9. La seva posició ideal és la de 11. També ha jugat de 9, de fet, contra el Barça juga de 9. Però obre moltes portes, com et deia, perquè jo m'imagino que no ve per ser un quart davanter amb l'esforç que ha fet el Barça, i per tant jo imagino un canvi de rol aquí, o de Rafinha, o qui sap si un canvi de posició d'alguns partits de Lamine. Per tant, jo l'imagino o jugant d'extrem esquerra o jugant de nou i amb els dos extrems sent Lamine per la dreta i Rafinha per l'esquerra, més la possibilitat de que pugui arribar al nou. O qui sap si en el cap de Flick no hi ha la variant de veure molts més partits a Lamine de fals nou i, per tant, tenir dos extrems que ataquin l'àrea amb Rafinha per la dreta, com hem vist aquest final de temporada, i Anthony Gordon per l'esquerra.
15: Això de Lamine de fals nou no ho hem vist encara. Sí que vam veure algun partit o alguna estona jugant a la mitja punta, oi, aquesta temporada passada?
5: Si no vaig errat, és el Betis, i no ho torna a repetir. No sé si perquè Lamine no es va trobar còmode, no sé si perquè l'encaix a l'equip doncs no hi era. Jo crec que és una cosa que acabarà arribant. Tinc dubtes de que sigui aquest any, però potser el moviment d'Anthony Gordon va en aquest sentit.
15: Ricard Torquemada, el Jordi Costa ha explicat aquests dies al Tot Costa que estàs entusiasmat amb el fitxatge d'Anthony Gordon. Tan entusiasmat estàs. Demà tens Torquelab. O sigui, no, guarda't alguna carta, però explica'ns què et provoca aquest entusiasme.
7: Em provoca que, una mica com explica l'Àlex, és un perfil que fa molt per Flick i que, per tant, el Barça ha fitxat un jugador que millora clarament la part de la pressió sense perdre, diríem, tot el que pugui proposar, com diu l'Àlex, des de la desmarcada. Un gran receptor, molt vertical. Tot i això, jo a mi encara em costa imaginar-me'l com a actor principal, eh? Jo tinc la sensació que el que fa és millorar les possibilitats que té Flick
15: en atac. El que passa, Ricard, que es gasten molta pasta i se la gasten sense negociar.
7: Sí, però és un jugador que potser no és per avui, sinó per demà, o no és per demà, sinó per demà passat. I mentrestant pot ser un futbolista important. És a dir, no és, jo a mi em costa imaginar-me el titular d'entrada a la seva arribada. Que no vol dir que no tingui molts minuts, que no tingui possibilitats de ser titular, però si no és que ha de passar alguna cosa amb algun jugador que no ens ho imaginem després del Mundial.
15: Que seria Rafinha, no?
7: Rafinha o Ferran, no? Sí. Però el cas de Rafinha també és com a molt quants anys més estarà Rafinha 2.
15: Sí.
7: Estàs fitxant un jugador abans d'hora perquè s'adapti, té 25 anys, i sobretot jo crec que el Barça aquesta temporada ha atacat millor i ha defensat pitjor, per mi, que la temporada passada.
15: El tema de la pressió.
7: I per mi Gordon això és un, per mi probablement el millor davanter anglès amb molta diferència en aquesta assignatura.
15: Bernardo Silva no pressiona malament, eh? Àlex, tornant a Bernardo Silva, o sigui, per exemple, hi ha gaire migcampistes al futbol europeu d'aquest nivell que li puguin donar al Barça el control que li dona Pedri quan Pedri no pot jugar?
5: No n'hi ha masses, i Bernardo Silva és un d'ells. Té una qualitat fantàstica, pressiona molt bé, això és veritat, que orienta molt bé les pressions. Guardiola ho va destacar un dia, i per tant pot replicar perfectament el que és a Pedri. Un altre tema és si és convenient incorporar-lo o no. Ja saps que a tu t'agrada molt, jo sóc partidari, jo crec que el Barça no hauria d'incorporar-lo, però no un tema de qualitat, sinó perquè la part final de temporada de Gavi, la irrupció de Bernal, crec que el Barça amb Bernardo Silva solucionaria probablement aquest problema que té quan no hi és Pedri per al proper any, però d'aquí 2 anys estaria igual, o d'aquí 3 anys, i crec que la part final de campionat de Gavi, amb creixement, crec que algun dia pot arribar a fer aquesta funció, potser no tant com Pedri, però molt similar.
15: Tu te l'imagines a Bernardo Silva, si acaba fitxant pel Barça, jugant a la posició de Pedri, fins i tot jugant per davant, de, a la zona de la mitja punta, d'Olmo o de Fermín? D'extrem ja no, eh? Com havia jugat al City fa uns anys, ara ha perdut Espurna.
5: No, jo d'extrem ja no, i menys en el Barça de Flick, no? Si hi hagués d'extrem, crec, sí, ha perdut electricitat, i per tant l'imagino sobretot de 8, molt de 8, molt de posició de Pedri, també de 10 per aquesta capacitat, aquesta intuïció que té de pressionar i d'activar-se ràpid, però especialment de 8, descarto d'un dels dos extrems, i de 10 tampoc ho veuria malament.
15: A veure, amb un sí o un no, fitxaríeu Bernardo Silva per al Barça? L'Àlex Dalmas està més cap al no que cap al sí. L'Oriol Domènech?
16: Sí, claríssim.
15: La Sònia Gelmà?
2: Sí.
15: El Jordi Costa?
4: Sí, com un piano de cua.
15: I el Ricard Torquemada?
7: Em costa dir que no.
15: O sigui, dius que sí. Potser no de manera tan categòrica com la Sònia.
7: Sí, sí.
15: O l'Oriol.
16: Si algun exemple clar que jo li diu sempre d'oportunitat de mercat.
15: Sí, sí, és claríssim.
16: És claríssim.
2: Han estat més categòrics l'Oriol, sí, sí, i el, sí, Costa, que jo.
15: Era broma, Sònia. Era una broma.
7: El que passa és que Bernardo Silva hauria d'entendre bé el rol, acceptar el rol que li toqui.
15: Sí.
7: Aquesta és una cosa que hem de veure si el Barça i el jugador... Home, I aquí sí que crec que ha de participar Flick. O sigui, jo quan parlo del vistiplau de Flick, és què vol Flick de Bernardo Silva, i si Bernardo Silva li interessa el paper que tindrà la plantilla segons Flick.
15: A veure,
2: a mi el dubte, només una cosa, el dubte que em ve en Bernardo Silva només és aquells jugadors que haurien d'haver vingut abans al Barça i acaben venint dues temporades tard.
15: Sí, però és que el nivell és altíssim
2: que
15: aquesta temporada.
2: Que no acostuma a funcionar, però sí, sí, és més una cosa de...
16: El mateix podria pensar Lewandowski, que tant de bo que s'ha arribat en 24 i va arribar en 32.
2: És que tant de bo que s'ha arribat en 24.
15: Pensaríem de Harry Kane.
4: És que el Barça té molts migcampistes i jo ja entenc que Flick pensi que en té molts i que li agrada molt.
15: Però del nivell de Bernardo Silva.
4: Però no oblidem que cada cop que Pedri s'encostipa se'ns para el cor a tots. Tenir un jugador que pugui arribar al mig del camp ell, no en tenim un altre.
16: Jo ho veig així. Que Pedri arriba fos a cada final de temporada. Ui, que està bé que arribi, sí, més fresc.
15: Sí. A veure, mirem un moment al Girona i a l'Espanyol. Tenim 2 minuts i mig per fer-ho, 3 minuts. Va. Sobre el Girona, Mitchell ja s'ha acomiadat, ho va fer aquesta setmana. Algú té alguna pista sobre qui serà el nou entrenador? Uri, tu que ets per allà aquests dies?
16: No, aviam, s'ha parlat de diferents noms. S'ha parlat de Carles Martínez, que ha fet molt bé amb el Toulouse. S'ha parlat també de l'opció de Quique Álvarez, que ha fet bé el Girona B. S'estan parlant de diferents opcions. Jo crec que no trigaran gaire en decidir-ho
15: aquests pròxims dies, segurament tindrem el nom del nou entrenador del Girona.
16: Jo crec que sí.
15: L'Àlex Dalmas té alguna pista?
5: Bé, els que deia l'Uri, aquests dos noms sobretot. Jo em consta que va amb Carles doncs hi ha aproximacions, i em sembla un tècnic que Quique sabrà el que ha de fer, perquè ja en vam parlar la setmana passada, que té un olfacte especial per això, però em sembla un entrenador brutal i que l'encertaria de ple.
15: Carles Martínez, fins ara al Toulouse, col·laborador habitual del Tot Costa, Sònia, Jordi, que l'heu trucat un munt de vegades a...
4: Corresponsal
15: a França del Tot Costa, entre el Barroso i el Carles Martínez, han cobert la Lliga Francesa i els rivals del Barça.
2: Això serà una gran pèrdua, però li desitgem el millor, òbviament.
4: No ho qüestiono, però sí, és la meitat de bon entrenador que d'analista i comentarista. Vaja, jo del Girona no ho pensaria gaire.
15: Uri, Quique Cárcel continua, com a mínim aquest estiu, amb la direcció esportiva del Girona?
16: Sí, l'any de contracte que li queda el farà segur.
15: El farà segur l'any de contracte. Sergi Andreu, a l'Espanyol, Monchi va confirmar aquesta setmana que Manolo González continuarà sent l'Espanyol. S'han confirmat algunes sortides, entre altres la de Carlos Romero, que ha renovat amb el Villarreal, i la de Calero. Han sortit 5-6 jugadors. Monchi haurà de fer uns quants fitxatges. Hi ha prioritats? Hi ha algun nom que hagi sortit? Posicions a cobrir, sí, inevitablement?
17: Es cobriran totes les línies. Ara mateix les prioritàries serien un central o dos, perquè ha sortit Calero, i dos laterals esquerra, perquè ha sortit Romero i sortirà Salinas. S'hauran de fitxar dos laterals esquerra, i en aquest sentit, un dels noms que sembla que el club tindria lligat és el de Hartman, un lateral esquerre neerlandès de 24 anys que juga al Burnley, que és l'equip propietat d'Alan Pace, que ha baixat de categoria a la Premier, i podria arribar com a lateral esquerre. No sé si el coneixeu poc o molt, potser el Torquemada mitjalter o el Dalmas, jo no el coneixia.
15: Hartman.
17: Harman. Té un nom de pila una mica complicat. Sí, i aquest sembla que és un nom que el club tindria bastant lligat.
15: Harman.
17: Però d'aquí també havia sonat...
15: Digues, digues.
17: Havia sonat Febas al mig del camp, que deixa l'Elx.
15: No marxava al Betis.
17: Sí, aquest no està tan clar. Aquest semblava que l'Espanyol tenia una mena de preacord, però s'ha esfumat.
15: 4-5 fitxatges hi haurà, eh, Sergi?
17: Segur, mínim.
15: Mínim 4-5. Sí, sí. Us he d'acomiadar d'aquí, que se'ns acaba el temps. Gràcies a l'Oriol Domènech, a la Sònia Salmà, al Jordi Costa, al Ricard Torquemada, a l'Àlex Dalmas, una setmana més per ser al Club de la Mitjanit. Fins diumenge vinent.
3: Adéu.
18: Bona nit. Bona nit.
15: L'Uri encara hi és? L'Oriol Domènech encara hi és? A veure, aquesta cançó saps quina és, eh? Tot torna a començar, dels Mishima, que és la que van tocar, una de les que van tocar, l'homenatge a Manchester, a Pep Guardiola, que li agrada molt, els Mishima, Pep Guardiola.
18: Sí, i de fet, una de les últimes aturades van a un parell de concerts de Mishima.
15: Ah, sí? Està bé, està bé, mira, alguna cosa en comú amb un mite. Gràcies, Uri, bona nit.
18: Fins la propera, bona nit.
15: A veure, tanquem el Club de la Mitjanit i el record especial d'avui és per a un històric d'aquesta casa, de Catalunya Ràdio, dels esports de la ràdio, a la redacció. La frase a la caixa de la camioneta a tots ens fa pensar en una persona, el Martí Trilla, l'històric especialista en Dakar, i en el Mundial de Ral·lis d'aquesta casa fa anys que el Martí es va jubilar, però gràcies a aquesta frase i alguna altra expressió continua molt present entre nosaltres. Aquests dies ha hagut de passar per boxes i s'haurà d'adaptar una mica a una nova vida a partir d'ara, però el Martí és fort i encara li queda molta energia. Encara és capaç de repartir un parell d'hòsties aquí. Ei. Us deixem amb les notícies de les 12 i la nit dels ignorants i la Marta Romagosa, si sentiu la ràdio en directe, amb els matiners i el Xavi Canalies, si heu sentit la remissió de matinada. Quan vosaltres mateixos sí, recupereu el programa a la carta. Porteu-vos bé i passeu-ho millor.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. Els docents voten a partir d'avui i fins dijous si validen o no el preacord amb el Departament d'Educació. Recordem que el preacord preveu una millora salarial de 600 euros al mes en 4 anys i incorporar al sistema més de 6.000 professionals per l'escola inclusiva. El període per votar s'obre al migdia i els mestres tenen dues opcions, votar sí o no, però en el cas del no es ratifica també el compromís dels mestres a fer les vagues necessàries fins a acabar el curs. La consulta, a més, se solapa amb les vagues convocades per aquesta setmana, però a hores d'ara encara es fa difícil determinar quin grau de seguiment tindran. El sindicat majoritari USTEC i professors de secundària les han desconvocat, però CGT i la intersindical les mantenen. A més, algunes assemblees han decidit també mantenir les protestes i mobilitzacions programades perquè consideren que el pacte és insuficient. A Girona han optat de moment per mantenir la protesta i animen els companys a secundar la vaga d'avui, i l'assemblea de centres del Bages i el Moianès també opta per donar continuïtat a les mobilitzacions. D'altra banda, i a l'espera del resultat de la consulta, es manté la vaga a tot Catalunya de divendres, i en cas que els docents rebutgessin el preacord del sindicat USTEC, defensarà la convocatòria d'una vaga indefinida a partir de dilluns que ve. Repassem ara altres informacions en format més breu amb la Carola Gil.
2: Els metges deixaran de fer hores extres a partir d'avui per denunciar la sobrecàrrega de treball a què estan sotmesos. Una trentena d'hospitals seguiran la protesta, entre ells el Josep Trueta de Girona, l'Hospital del Mar de Barcelona o el Bellvitge de l'Hospitalet de Llobregat.
1: El líder ultradretà Abelardo de la Espriella s'imposa en la primera volta de les eleccions presidencials de Colòmbia. Ha superat per sorpresa el candidat oficialista d'Esquerra, Iván Cepeda, que ha denunciat irregularitats en les votacions. Tots dos s'enfrontaran el 21 de juny en els comicis que determinaran el relleu de Gustavo Petro.
2: Reunió avui del Consell de Seguretat de l'ONU per l'escalada d'Israel al Líban. Ho ha demanat França després que els israelians han conquerit el castell de Beaufort i han anunciat que expandiran la seva presència al país. L'exèrcit també ha mort 3 palestins a Gaza i Jerusalem.
1: Prop de 50.000 persones han participat aquest cap de setmana a l'anella de Montjuïc, a Barcelona, en la festa 3Cat en viu. Durant 2 dies han pogut veure programes de ràdio i televisió en directe i esdeveniments especials com un concert d'eufòria. Mig miler d'autònoms van sortir ahir als carrers de Barcelona per protestar contra l'asfíxia administrativa que pateixen i les quotes abusives que han d'afrontar.
2: Els autònoms que es van manifestar ahir pel centre de la ciutat denuncien que les càrregues fiscals i l'excés de burocràcia compliquen la viabilitat dels seus negocis.
3: Cada vegada et pugen més impostos i cada vegada et demanen més requisits. Per ser empresa, cada vegada més coses.
4: Tu treballes. Quan arriba a final de mes, dius, tot el que he guanyat m'ha servit per pagar.
5: El preu dels autònoms, el segur de responsabilitat civil, no és just, la veritat. Precisament estic aquí perquè vull seguir amb el negoci. Perquè els meus avis no es van deixar la pell per això.
2: La protesta, organitzada per la Conferència Espanyola de Professionals Autònoms, també va tenir el seu Conferència Espanyola

0: 2 amb el factor pista en contra.
1: Aquest diumenge s'ha acabat la Lliga Femenina de Futbol. Amb aquests resultats, Madrid Club de Futbol Femení 0, Barça 4, Espanyol 0, Sevilla 0, Llevant 0, Badalona Women 1.
0: L'Europa ha empatat a 1 a l'anada de les semifinals del play-off d'ascens a segona divisió contra el Celta B a Can Dragó. La tornada serà diumenge que ve a Balaïdos.
1: Marco Bezzecchi s'ha endut el Gran Premi d'Itàlia de MotoGP al davant de Jorge Martín i Pecco Bagnaia. Márquez ha quedat 7è.
0: I Jonas Vingegaard ha guanyat el Giro d'Itàlia i es converteix en el 8è corredor de la història a guanyar les 3 grans proves ciclistes per etapes, és a dir, Tour, Giro i Vuelta.
2: Fins aquí les notícies.
3: Àlex, com em dic ara?
0: Catalies.
3: Catalies.
4: Tots no, però els
0: dies. Després t'ha dit...
3: Tots els dies Catalies. Ho ha dit bé després.
0: Sí, després sí.
3: Xavi Campos té ganes d'acabar el cap de setmana, quan acaba, apareix el meu cognom, que li està donant totes les versions possibles aquesta temporada.
0: Heu de parlar i arreglar-ho per entendre.
3: Hem de parlar, hem de... Avui el trucaré, diré, vine cap aquí, que t'ho hem de parlar. Mentrestant, les 5:05

0: Vinga, som-hi, molt bon dia, matiners. Benvinguts al dilluns 1 de juny. Estrenem nou mes. Si acabeu de sortir del llit, heu de tenir en compte que el juny començarà amb menys calor, sol i alguns núvols matiners, en general prims, boira baixa a les valls del Solsonès i el Berguedà i lleugera refrescada tant de dia com de nit, màximes d'entre 27 i 33 graus. Tarda amb ruixats al Pirineu i Prepirineu, si bé menys intensos que ahir. Marta Viana, molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui a l'Ametlla de Mar el sol sortirà a les 6 i 27 del matí i aquí el dia durarà 9 minuts més que fa una setmana, exactament 14 hores i 55 minuts.
0: Lara García, també molt bon dia.
2: Molt bon dia, matiners. Avui que fa 89 anys, que és l'aniversari de Morgan Freeman, avui fa 89 anys.
0: Ah, molt bé.
2: Toca cita de Nelson Mandela. L'educació és l'arma més poderosa que podem utilitzar per canviar el món.
0: Expliquem per què hem dit aquesta frase de Nelson Mandela.
2: És l'actor que va interpretar a Nelson Mandela.
0: Ara, per si de
2: cas. Ho sap tothom.
0: No donem les coses per fet, expliquem-ho als oients, que també és la nostra feina. Bé, avui alerta perquè arrenquem el dilluns amb tota una icona. The French are glad to die for love. They delight.

0: square cut or pear shape. These rocks don't lose their shape. Diamonds are a girl's best friend.
1: Marilyn Monroe va ser una de les figures més icòniques del cinema del segle XX. Va aconseguir transformar-se en una estrella mundial gràcies al seu talent, la seva bellesa i el seu carisma davant de les càmeres. Durant la dècada dels anys 50 va ser el símbol de Hollywood, però malgrat el seu èxit, la seva vida personal no va ser gens fàcil. Sovint es va sentir pressionada per la fama i per com la tractava la indústria, reduint-la moltes vegades només a la seva aparença física. A tot això cal sumar-li una vida sentimental que també va despertar molt interès mediàtic, es va casar 3 vegades i les seves relacions, així com els rumors sobre la seva vida privada, van alimentar encara més la llegenda. Marilyn Monroe va morir l'any 1962, amb només 36 anys, en circumstàncies que encara avui generen debat i especulacions. Tot i la seva mort prematura, continua sent un símbol de glamour, fragilitat i talent. La seva imatge encara és present en la moda, l'art i el cinema, i moltes persones la recorden com una de les grans icones mundials del segle XX.

0: Avui hauria sigut el seu aniversari i Marilyn Monroe hauria bufat 100 espelmes. Li donem la corda, o li donem corda el dilluns a Marilyn Monroe, una manera més que elegant de començar la setmana. No esmorzarem amb diamants, però tenim cafeïna per brillar fins les 6.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. 5 del matí, 10 minuts, un cafè i a saltar del llit. Maiol Roger, molt bon dia.
2: Molt bon dia.
0: Com van les primeres hores dels 40?
2: Bé, sí. Ja unes quantes, bé, bé.
0: I què tal? Com et sents com a home de 40 anys ja?
2: Doncs igual que amb els 39.
0: Ah, sí? No ha canviat alguna cosa internament?
2: No. Oh. No, no, no, no. Com a molt una mica d'estralls de la festa que vam fer dissabte, però... Però vaja, tampoc molt més, tampoc molt més.
0: Està bé, està bé.
2: Ja saps com van.
0: I tant, i tant, ah, i tant. I ja vas estirant, ja vas estirant.
2: Ja fa dies que saps com van i, per tant...
0: Ja no et preocupis que ja em vas atrapant, eh? Vull dir que sí, jo ja hi he passat, però tu vas venint, eh?
2: Però anem al mateix ritme, és a dir, això, en la cursa anem al mateix ritme. Espero que per molts anys anem al mateix ritme.
0: Sí, i ara tens dues setmanes per descansar abans no arribi l'altra festa d'aniversari.
2: Ah, exacte, que és la teva, sí, sí, sí, sí. Els dos bessons.
0: A partir de les 6 del matí comença el matí de Catalunya Ràdio.
2: Doncs mira, estarem molt pendents d'aquest tiroteig que hi va haver a Badalona, que va acabar amb una nena de 10 anys ferida per un rebot, diguem-ne, d'una de les bales. En parlarem amb els Mossos d'Esquadra i també amb la directora de l'Escola de Prevenció de Seguretat de l'Autònoma, Montserrat Iglesias. Després rebrem a l'estudi a la consellera d'Educació, Esther Niubó, ara que ja hi ha pacte amb els principals sindicats, però que l'han d'avalar els mestres i professors,
0: eh?
2: Amb aquesta consulta que comença avui a les 12. També avui hi ha vaga parcial, no secundada per l'USTEC, però sí per alguns dels altres sindicats, CGT i la Intersindical, per tant també n'estarem pendents. I després parlarem del Papa, perquè ja es comença a escalfar la visita, en parlarem amb un dels vaticanistes de Roma, el Javier Martínez Brocal, per saber com s'està preparant aquesta visita. Després, a un quart d'11, parlarem de l'estiu que ens espera meteorològicament amb en Francesc Mauri i també de la prevenció d'incendis, perquè l'altre dia els bombers van presentar el seu programa de cara a l'estiu i hi ha una mica de preocupació de cara a com pot anar aquest incendi aquest estiu pel que fa als incendis. Farem secció del cor a 11:15 i després a les 11 entrevista a Francesc Torralba, també molt, molt dins del món del Papa, per tant també estarà bé. I després els temes pendents, una mica d'humor i cap a casa.
0: I haurem fet el dilluns.
2: I ja està.
0: Gràcies, Maiol.
2: Fins ara.
0: 3 minuts, un quart de 6 del matí. Per cert, noies, que avui esmorzarem, farem el primer cafè amb l'actriu Toni Acosta.
3: Oh, quin privilegi.
0: Sí, a veure si està desperta aquestes hores del matí. Presenta una madre de pel·lícula al Teatre Romea de Barcelona. L'obra tracta sobre la síndrome del niu buit, quan els nens, nenes, nois, noies, marxen de casa cada dia més tard, però de cop i volta els pares un dia entren a casa i es troben que els fills han marxat. Segur que molts de vosaltres us sentiu identificats amb aquesta síndrome i ho comentarem amb Toni Acosta també aquest matí als matiners de Catalunya Ràdio. Mentrestant, què ha passat al món mentre dormíem? Carola Gil, bon dia.
3: Bon dia, matiners. Doncs mira, aquesta matinada a Colòmbia hi ha hagut una gran sorpresa electoral que ni els millors guionistes s'haurien atrevit a escriure.
0: A veure.
3: Durant la primera volta de les eleccions presidencials, 77 persones que constaven oficialment com a desaparegudes han acabat fent una aparició estel·lar a les urnes.
0: A veure, això explica molt.
3: Les eleccions han estat més efectives que el Quién sabe dónde de Televisió Espanyola i que el Crims de casa nostra. Segons la Fiscalia colombiana, aquests 77 ciutadans figuraven als registres de persones desaparegudes, però aquest diumenge van anar a votar com qualsevol altre elector. És a dir, constaven com a desaparegudes i van anar a votar, van portar el carret allà i diuen, ostres...
0: Ja no estan desaparegudes.
3: No estan desaparegudes.
0: Que curiós.
3: Doncs un cop comprovada la seva identitat i que efectivament continuaven ben vius, se'ls ha expedit l'acte de supervivència. La notícia, diguem que té una cara positiva perquè permet actualitzar registres i resoldre situacions personals pendents, però també posa de manifest la complexitat d'un país que encara arrossega les conseqüències de dècades de conflicte armat. De fet, a Colòmbia encara hi ha 132.000 persones que consten com a desaparegudes. En qualsevol cas, poques vegades una convocatòria electoral ha servit al mateix mateix temps per escollir candidats i per localitzar ciutadans que feia anys que constaven com a desapareguts.
0: Com molt bé estaves explicant, la situació de Colòmbia no té res a veure amb la nostra i el que ens pot sorprendre aquí, allà suposo que, com molt bé estaves dient, que hi hagi, per exemple, eleccions, fa que es puguin actualitzar una mica els marcadors de la població.
3: Exacte.
0: Que inicialment...
3: Els conflictes que hi ha armats allà no són els mateixos.
0: Res
3: a
0: veure. Gràcies, Carola.
3: Bon dia.
0: Fins ara. I pràcticament arribant a un quart de 6 del matí, emissió conjunta, com cada dia, de dilluns a divendres, fent els matiners a Catalunya Ràdio, volem saber per què avui el món serà un lloc una mica millor. Andreu Merino, bon dia.
4: Bon dia, matiners. Avui el món és un lloc millor pel llegat que ens deixa el filòsof francès Edgar Morin. Ha mort als 104 anys i serà recordat, entre altres coses, per la teoria del coneixement complex. Defensava que la realitat no està composta per fenòmens aïllats i que, per entendre-la, cal relacionar aquests fenòmens entre ells, per evitar així visions simplistes. Morin ha mort avisant dels perills de l'autoritarisme i de la deriva actual a bona part del món, però també ens deixava una frase que esperem que sigui premonitòria. Continuo creient en la humanitat, tot i dubtar-ne.
0: Doncs nosaltres també intentarem creure en aquesta frase, en aquest món millor que ens deixa aquest matí l'Andreu Merino. I mentrestant, de què parlarem, Poc?
5: Doncs de la cara B, de la famosa caseta dels concerts de Bad Bunny.
0: Ui, mare meva, la que hi ha amb la caseta de Bad Bunny.
5: M'agrada molt.
0: Sí, és curiós aquest tema, eh?
5: Sí, pels que no ho sàpiguen, però vaja, ho expliquem ràpid, eh? És aquesta construcció de color rosa que veiem a tots els concerts. És una construcció que el que vol fer és emular les cases que es van fer a Puerto Rico per la gent treballadora durant la segona meitat del segle passat. Es veu que està inspirada en la caseta d'un senyor en concret, que ara té 85 anys i es diu Román Carrasco Delgado, a qui es veu que l'equip de Bad Bunny li va pagar $5,000 perquè li van dir, escolta, la teva caseta ens agrada molt i volem fer el videoclip inspirant-nos en aquesta caseta. Ara bé, què ha passat? Doncs que aquesta caseta que hem vist a tot arreu, ara el propietari, el Román Carrasco en qüestió, li ha demanat a l'equip de Bad Bunny $6 milions d'indemnització perquè es veu que ara a casa seva hi va moltíssima gent a veure-la, a fer-se fotos, i ell, doncs, n'està més que cansat.
0: 6 milions d'euros és una bestiesa.
5: És una borrada.
0: Però tenir gent constantment davant de casa fent-se fotografies... Clar. Ha sortit en més d'una ocasió el propietari de la casa de Carrie Bradshaw, que crec que és al carrer Perry, a Nova York, que està fart, que hi ha la tanca, però inclús vent-hi fotut la tanca, la gent s'hi tira fotos i ell de tant en tant surt amb molta paciència des de fa molts anys dient deixeu de tirar fotos aquí perquè aquí no hi viu Carrie Bradshaw. Veurem com acaba aquest tema i si finalment li donen o no aquests 6 milions que
5: clar,
0: demana.
5: Clar, és que li van pagar $5,000 i ara suposo que ha vist. Escolta,
0: aquí hi ha negoci.
5: Aquí hi ha negoci.
0: Molt barat, molt
5: barat. Barat, per favor.
0: Lara, amb quina bona notícia ens acabem al matí?
5: Doncs mira, és bona notícia que avui entren en funcionament els albergs per temporers a Lleida. Aquest any amb més places que mai. Les comarques de Lleida encara en el gruix de la campanya de la fruita amb un sistema d'11 allotjaments municipals i d'acollida que ofereixen més de 700 places destinades a les persones temporeres que busquen feina. Aquesta setmana entrarà en funcionament el dispositiu de Lleida, mentre que l'alberg de Serós està actiu des del maig. Sentim a la responsable de temporers d'Unió de Pagesos, Carol Aixut.
6: Jo soc d'Artesa de Lleida, aquí tenim un alberg municipal, els pagesos ho gestionen juntament amb l'Ajuntament i això doncs, no salve la papereta amb els pagesos que cada cop el perfil de temporers són gent que no tenen allotjament. I això és un clar esforç des del govern que això se soluciona.
5: Una de les novetats de la campanya d'enguany és la posada en marxa del CAT Temporers 1, que està situat a la Creu del Batlle, a la Caparrella, que oferirà 32 places d'allotjament, a més del servei de dutxes, bugaderia, menjador, consigna i suport laboral.
0: I a aquestes hores del matí, fent el primer cafè del dia amb tots vosaltres, volem saber quin motiu tenim per saltar del llit, i això ens ho explica, com cada dia, l'Ot Serra. Molt bon dia, Ot.
7: Bon dia, matiners. Un bon motiu per saltar del llit és explorar opcions d'habitatge alternatives com la que proposa la cooperativa Sostre Cívic a Lleida amb el projecte La Lleó. El funcionament és la cessió en règim d'ús, en què els residents no són ni propietaris ni llogaters, sinó socis de la cooperativa. Fan una aportació inicial i mensualitats a preus raonables. Clara Bricoller n'és la portaveu.
8: Hi ha una part de treure sols del mercat, no? I de l'especulació, no? I que el fet de que totes aquestes persones siguin sòcies d'una cooperativa i que mai puguin vendre's aquest habitatge, doncs fa que siguin uns habitatges estables per a aquestes persones, perquè podran tenir aquests preus per tota la vida.
7: A Lleida s'ha aprovat la tramitació de 4 noves propostes de promotores socials que permetrien construir 580 habitatges assequibles. N'hi ha una que ja s'està construint al barri del Joc de la Bola.
0: 11 minuts, 5:45 del matí. La setmana passada parlàvem d'ella, de Sara Carbonero, que precisament comentava als periodistes com se sentia després de la mort de la seva mare. I aquest matí torna a ser notícia. Però per què?
3: Doncs perquè la periodista ha rebut la medalla d'or de Castilla-La Mancha i ha dedicat precisament el premi a la seva mare.
9: Este premio llega en un momento muy difícil de mi vida, pero quizá sea una señal para mostrarme que siempre hay motivos para seguir, como el cariño de la gente y el orgullo de los tuyos. Así que parte de esta medalla es de los míos, es de mis hijos, no han podido venir, pero sin duda el trozo más grande de medalla es para ella, es para mi mami, porque sin ella yo no sería nada, no estaría aquí. Y estoy segura de que me está viendo mientras sonríe, quizá desde un lugar de La Mancha, de cuyo nombre siempre quiere recordarme. Muchas gracias.
0: Ay, por favor, Sara Carbonero, que motiu i que dur a la vegada, perquè és cert que també porta una vida personal, de salut, que ha estat una mica fotuda, i com estoicament està aguantant doncs, aquestes petites o molt fortes baixades que a vegades té la vida. I el cor també batega amb Brad Pitt.
3: Sí, perquè es veu que ara un dels altres fills s'ha volgut treure el cognom del pare. En aquest cas és Maddox, de 24 anys. No és el primer fill que ho fa. De fet, Shiloh, de 20 anys, ja va ser la primera. Després van venir les altres dues germanes. I els altres dos fills que queden, doncs de moment no ho han fet, però vigilem, perquè en algun moment o altre acabarà passant, perquè les últimes declaracions seves no en res de bo. De fet, una d'elles va acabar dient que el seu pare era un imbècil de primera classe.
0: No estan els fills de Brad Pitt, també t'ho dic, Estan en peu de guerra, aquesta família, mare meva. Mentrestant, el divendres la ràdio ens va deixar, home, el so de Candela Peña.
3: Doncs sí, l'entrevista divendres al matí de Catalunya Ràdio a Candela Peña, actriu que està a punt d'estrenar la pel·lícula La Desconocida, Netflix, interpreta un personatge que parla gairebé sempre en català i ens deixava aquesta reflexió.
10: Quan vaig llegir Anna Ripoll, dic, ai, s'ho creuran que puc fer una senyora que es diu Ripoll de cognom? I parlo quasi tota la pel·lícula en català. No vull com traicionar la meva gent i no vull parlar malament. Llavors, hi ha vegades que em costa, no tinc tota la fluïdesa perquè porto a Madrid molts anys i no parlo i vull parlar bé.

0: En només 8 minuts arribem ja a 6:15 del matí fent els matiners com cada dia a Catalunya Ràdio. Bon dia als que, mica a mica, ja aneu sintonitzant amb la ràdio i esteu començant aquesta primera hora del matí amb tots nosaltres. Marta, què passava tal dia com avui?
1: Doncs mireu que la Plastic Ono Band va gravar aquest gran tema, ho van fer en una habitació de l'Hotel Reina Elisabet de Montreal. Ho van fer també amb periodistes, amics i activistes de John Lennon i Yoko Ono. Va ser, de fet, el primer tema en solitari de John Lennon, tot i que en aquell moment encara formava part dels Beatles. La cançó es va convertir en tot un himne del moviment pacifista i contra la guerra dels Estats Units. Durant la dècada dels 70 va acabar arribant al número 14 de la llista Billboard i al número 2 també de les llistes britàniques.
0: Engeguem la setmana, també estrenem aquest mes de juny i com cada dia, però avui especialment, volem saber quin dia ens espera astrològicament parlant i això ens ho explica, com sempre, la Cristina Borreguero d'Astrocat.cat. Molt bon dia, Cristina.
2: Bon dia, matiners. Avui dilluns 1 de juny, Mercuri entra al signe de cranc i això canvia una mica el to de la comunicació. La ment es torna més emocional, més intuïtiva i més connectada al món intern. No es tracta només de pensar, sinó també d'escoltar què sentim mentre pensem. A més, Mercuri farà més endavant la seva retrogradació en aquest signe, així que aquests dies s'obre un tema important. Com expressem el que sentim i com ens comuniquem amb les persones properes. Avui, menys fredor i més honestedat emocional. Bona setmana!
0: Doncs vinga, ha apuntat també el que ens espera avui astrològicament parlant. I avui, 1 de juny, hi ha moltíssima gent que va bufar espelmes, Lara.
1: Avui felicitem la cantant Alanis Morissette perquè en fa 52, dos actors que avui també fan anys, un de clàssic, ja l'hem dit, Morgan Freeman, que en fa 89, i un de més recent, Tom Holland, que arriba als 30. Que jove, eh?
0: Que jove.
1: Que jove.
3: Però si tu tens 25, reina.
1: Sí, però és que sempre veig, no ho sé, que jove. El còmic i actor i presentador Dani Mateu farà 47 espelmes. És que està casat i tot, i no sé.
3: Sí, sí,
1: ha fet tantes coses.
3: Ha fet moltes coses,
1: ha fet tantes coses.
0: La vida li ha passat molt ràpid,
1: Sí.
0: Com és la vida, eh?
1: En fi, acabem felicitant la top Heidi Klum, que també està molt jove, creua la passarel·la i arriba amb estil als 53. Tot i ser dilluns, per molts anys i ànims, que teniu tota la setmana per celebrar que esteu estupendos.
4: Xavi Canalías desperta Catalunya abans que cap altra ràdio.
0: Les 5 i 5 minuts, bon dia.
4: Els matiners, amb Xavi Canalías.
0: Encara ens queden uns minuts de ràdio en directe. Avui no marxeu perquè els matiners de Catalunya Ràdio farem el primer cafè del dia amb una actriu que aquests dies és al Teatre Romea de Barcelona presentant Una madre de pel·lícula. Ha estat un èxit a Madrid, ha portat l'obra de gira, passa per Barcelona i parla de la síndrome del niu buit, de quan marxen els nanos de casa. D'aquí uns moments, Toni Acosta, els matiners de Catalunya Ràdio. Abans, per això, la felicitem en forma de cançó. Avui és l'aniversari de l'Alanis Morissette i és moment de recordar un dels seus grans èxits. Aquest que ja està sonant i que ens empeny per començar el dilluns amb bon ritme. És, evidentment, irònic.

0: I tu, per què matines?
1: No, ara mateix no caigo, no.
0: Explica'ns-ho.
1: A veure, dame, dame el papel.
0: 93 201 7474.
1: A quina ràdio?
0: Catalunya Ràdio.
1: Molt bé.
0: No et perdis tot el que t'hem preparat avui a Catalunya Ràdio.
2: Al matí de Catalunya Ràdio repassarem l'actualitat del cor amb Laura Fa. I a partir de les 11 conversarem amb el teòleg Francesc Torralba sobre la visita del Papa. A la tarda, en Francesc Garriga ens visitarà el duet còmic Venga Monjas. Al Catalunya Nit entrevistarem la novel·lista nord-americana Siri Husvedt, que publica Històries de fantasmes.
0: Recupera tots els programes a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3cat.cat.
3: Doncs vinga, que en pocs segons arribem ja a 6:15 del matí. No us perdeu tampoc els matiners d'avui dilluns, d'aquest dilluns 1 de juny, perquè, com sempre, mourem el dial de la ràdio i ho farem en una data molt especial, en un any també molt especial, l'any 98, en un programa dirigit i presentat per Neus Bonet i Alerta, amb un duet que no us podeu perdre, el de Sergi Pàmies i Quim Monzó. Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts i benvingudes a aquest nou mes, dilluns 1 de juny. Àlex Bosch, bon dia.
4: Bon dia.
3: Amb l'Àlex, com sempre, repassem els titulars d'aquest matí. Els docents voten a partir d'avui fins dijous si validen o no el preacord amb el Departament d'Educació.
4: Un preacord que preveu una millora salarial de 600 euros al mes en 4 anys i incorporar al sistema més de 6.000 professionals per a l'escola inclusiva. El període per votar s'obre al migdia i mestres i professors tenen dues opcions, votar sí o no. Però en el cas del no, es ratifica també el compromís dels docents a fer les vagues necessàries fins a acabar el curs.
3: La consulta se solapa amb les vagues convocades per aquesta setmana.
4: A hores d'ara es fa difícil determinar quin grau de seguiment tindran. El sindicat majoritari USTEC i professors de secundària les han desconvocat, però la CGT i l'intersindical les mantenen. A més, algunes assemblees han decidit mantenir les protestes i mobilitzacions programades perquè consideren que el pacte és insuficient. És el cas de les dues que tenen vagues convocades per avui, és a dir, les de les comarques de Girona i la de la Catalunya Central. D'altra banda, en cas que els docents rebutgessin el preacord, el sindicat majoritari USTEC defensarà la convocatòria d'una vaga indefinida a partir de dilluns que ve.
3: I al País Valencià, els docents també fa setmanes que protesten. Doncs bé, la jornada d'ahir ens deixa la imatge que s'ha fet viral de l'agressió d'un policia o manifestant.
4: Va ser durant una concentració a les portes de la Conselleria d'Educació. La gent va empènyer la dona pel darrere fent servir la porra. La dona va caure i va picar amb la cara a l'asfalt. La delegació del govern valencià condemna i es compromet a investigar-ho.
3: I els metges catalans canvien la seva estratègia de protesta.
4: Recordem que també reclamen millores laborals i es queixen sobretot de les càrregues de treball. Per això, en lloc de convocar vagues, a partir d'avui han decidit deixar de fer hores extres. Santi Barcons i Vilaplana, metge especialista en cirurgia endocrina, explica com pot afectar això als usuaris.
5: Es deixaran de fer intervencions quirúrgiques, exploracions complementàries, consultes externes. Hi ha moltes coses que es fan de manera extraordinària perquè és que no hi arribem. Pensem que hem de dir prou.
3: A Colòmbia, l'ultradreta s'imposa per sorpresa en la primera volta de les presidencials.
4: Abelardo de la Espriella ha guanyat els comicis al davant del candidat oficialista d'Esquerres, Ivan Cepeda, que ha denunciat irregularitats en les votacions. Tots dos s'enfronten el 21 de juny en els comicis que determinaran el relleu de Gustavo Petro.
3: França mou fitxa davant l'escalada d'Israel al Líban.
4: Ha convocat una reunió del Consell de Seguretat de l'ONU per abordar aquesta qüestió. Preocupa que l'exèrcit israelià hagi conquerit l'icònic castell de Beaufort i, sobretot, el canvi d'estratègia del primer ministre israelià Benjamin Netanyahu, que ja diu, sense cap mena de problema, que vol continuar l'expansió pel Líban.
6: He ordenat a l'exèrcit d'Israel que ampliï l'operació al Líban. Els nostres soldats s'han creuat al Litani, han pres posicions estratègiques i han conquerit el castell de Beaufort. Ara la meva ordre és consolidar i ampliar el nostre control sobre els llocs que estaven en mans de Hezbollah.
7: Fissat Hezbollah.
3: I en l'agenda judicial, avui nova sessió del cas Kitchen.
4: I declararà Eugenio Pino, director adjunt operatiu de la policia en l'època de Mariano Rajoy, per a qui demanen 15 anys de presó. Haurà d'aclarir què sabia sobre la captació del xofer de Bárcenas com a confident, que és qui va fer aquest encàrrec i si passava informació als seus superiors polítics.
3: I alerta, perquè a partir d'avui l'IVA de la llum i del gas torna a ser del 21%.
4: El govern espanyol va rebaixar aquest impost al 10% a mitjans del mes de març davant de la previsió que el conflicte a l'Orient Mitjà encariria els preus de l'energia i, per tant, es reflectiria en la inflació, tal com va passar amb la guerra d'Ucraïna. Ara s'eliminen alguns dels beneficis fiscals que s'havien aplicat, entre altres coses, perquè té un cost elevat per a les arques de l'Estat. De moment, però, les bonificacions per a la gasolina i el gasoil estan garantides fins a finals d'aquest mes.
3: Gràcies, Àlex.
4: Fins ara.
3: 6:45, 4 minuts. A aquestes hores saludo en Marc Jurado. Molt bon dia, Marc.
7: Què tal? Bon dia.
3: També la Maria Fernández Noguera. Molt bon dia, Maria.
8: Molt bon dia.
3: Anem-hi, cop d'ull a les portades. Què diuen avui els diaris?
7: Avui amb Pedro Sánchez en bona part de les portades del dia, Canal Díaz, i amb el verb resistir en alguns titulars. Diari Ara, Sánchez resisteix. Seguim el full de ruta fins al 2027 i més enllà, va assegurar La Vanguardia. Sánchez demana temps per resistir i governar fins al 2027 i més enllà. La principal foto la veiem al periòdico i amb un enfocament ben diferent i trobem El Mundo, que explica que la crisi de Sánchez enfonsa el PSOE en comunitats clau.
9: Més enllà de Sánchez, disparitat d'altres temes a les capçaleres. Des del periòdico, que explica que l'àrea de Barcelona blinda els eixos verds amb un canvi legal, passant pel País, on llegim que l'Audiència Nacional activa la cerca de 14 etarres a Veneçuela i acabant pel titular de La Vanguardia. La IA amenaça la ciberseguretat mundial a una velocitat inèdita.
7: Altres temes de portada, El periòdico explica que els Mossos detecten un augment de la prostitució situació a baix cost i La Vanguardia que una bala perduda en un tiroteig ha ferit una nena a Badalona.
9: A La Razón, entrevista tota portada a Florentino Pérez, que carrega contra el seu rival electoral, i parlant d'esports, El País es fa ressò dels vora 800 detinguts en les celebracions del PSG.
3: Avui, varietat de temes a les pàgines d'opinió dels diaris amb una presència destacada dels casos de corrupció.
9: El diplomàtic Jorge Dezcallar descriu en un article al periòdico i titula Pernils i xoriços i assegura que es troba a faltar una acció més decidida contra la corrupció per part de la classe política.
7: I diu que el processament de familiars i polítics d'esquerres i de dretes provoquen una sensació generalitzada de fàstic, vergonya i indignació.
9: A El País, el filòsof Pau Luque es fixa en el presumptament innocent Zapatero.
7: Explica que el periodisme contribueix a que no hi hagi molta diferència entre ser culpable i ser presumptament culpable.
9: En l'editorial El Mundo considera que és imprescindible aclarir fins on va arribar el paper de Teresa Rivera en el rescat de Plus Ultra i en les opaques maniobres de Zapatero.
7: El diari explica que el càrrec de Rivera com a vicepresidenta de la Comissió Europea està ara en una dimensió especialment sensible.
9: Mentrestant, l'editorial de l'ABC assegura que després de 8 anys de govern de Pedro Sánchez, ara Espanya és pitjor.
7: Considera que la degradació institucional, econòmica, social i democràtica no només convida a parlar de dècada perduda, sinó del preocupant deteriorament d'un estat en retrocés.
9: A l'ara, la sociòloga Marina Subirats es pregunta si és inevitable un govern d'esquerres, Espanya de dretes, perdó.
7: Creu que als partits d'esquerres els falta èpica i se'ls ha acabat els projectes engrescadors. Els demana que deixin a un costat els egos i les picabaralles per poder seguir enfortint la democràcia.
9: Per la seva part, La Vanguardia diu en l'editorial que Barcelona se sotmet a una prova de càrrega perquè en les properes setmanes la ciutat acollirà el Papa, el Tour, un gran congrés d'arquitectes, la Fórmula 1, el Sonar i també el Primavera Sound.
7: I afegeix que els responsables del turisme han de trobar l'equilibri entre l'interès local i el forà.
3: I hem arribat ja a 6:45 del matí i 6:06 i 7 minuts. Ara sí, Sílvia Solanes, bon dia, bon dilluns.
10: Hola, bon dia,
3: com
10: bon
3: estàs?
10: Dilluns.
3: Quina cara de felicitat que fas.
10: Bé, dilluns.
3: Clar que sí, vinga. Ara ja estem en temps de descompte en aquest
10: hem
3: programa.
10: De descompte, temps de descompte.
3: Ara comencem a restar els despertadors,
10: sí,
3: que això ens comença a agradar. Sí. Quants en queden?
10: Menys de 30. Ah!
3: Quina meravella. Sí. Podríem fer com un calendari d'advent.
10: Mira.
3: No? Anar recolant els despertadors. Sí. I mentrestant, amb la Sílvia, com sempre, repassem la premsa digital. Alerta, perquè el Papa Mòbil ja és aquí.
10: Sí, encara no ha arribat el Papa, però sí que ho ha fet el Papa Mòbil. En avió i amb grans mesures de seguretat, segons llegim al web de BTV. Vehicles de la Policia Nacional, la Guàrdia Civil i agents de la Policia Secreta han escortat el recorregut del transport del Papa des de la seva sortida de l'aeroport. Ara està custodiat i vigilat en una ubicació no revelada.
3: Què perd Cervera?
10: Doncs la botiga oficial de marxandatge de Marc i Àlex Márquez. Llegim al Segre que ha baixat definitivament la persiana després de 12 anys. La façana encara conserva les restes dels dos números 93 que presidien l'espai. Darrere aquest tancament hi ha dos motius. S'ha jubilat el president del fan club i oncle dels pilots, Ramon Márquez, i a més s'ha apostat per la venda en línia.
3: Qui surt a borsa?
10: Doncs el conegut com a rei d'Àfrica, dit d'una altra manera, l'home més ric del continent des de fa 15 anys, que no és un altre que el nigerià Aliko Dangote. Si no tens el gust, llegim a La Vanguardia, que acumula una fortuna de més de 24.000 milions de dòlars.
3: Mare meva, quina bestiesa, quina bestiesa.
10: I ara encara s'està enriquint amb tot el tema de la guerra a l'Iran i els productes refinats del petroli. Ha anunciat que el seu imperi sortirà a cotitzar a la borsa.
3: 24.000 milions de dòlars.
10: Mon cap no pot arribar a pensar.
3: No, i els oients que ens estan escoltant ara mateix, ja et dic ara que tampoc. Haurà d'assajar més.
10: L'orquestra de Ciudad de Vigo,
3: que resulta
10: que desafina i no se sap les cançons. Ho ha avalat la justícia, el web de 3CAT recull una sentència que dona raó al Centre Gallet de Vitòria, que es va negar a pagar la meitat que devia en aquesta orquestra. Cobraven, per dos espectacles, 14.000 euros, però després de sentir-los van veure que això, que incomplien el contracte, perquè no se sabia les cançons, desafinaven i van decidir no pagar la meitat que faltava i la justícia els dona la raó.
3: Gràcies, Sílvia.
10: Vinga.
3: Ai, Déu meu. Vinga, va, ben afinadet. Marc, fes-m'ho això. Quin temps ens espera per avui?
7: Va, comencem aquest mes de juny amb una temperatura més suau, amb calor, això sí, a l'interior, però menys intensa. Màximes de 27 a 32 graus i al Pla de Lleida fins als 34. Avui dia de sol, alguns núvols prims i a la tarda ruixats aïllats i no tan forts com els dels darrers dies.
3: Amb 5 minuts pràcticament arribem a 3 quarts de 6 del matí. Molt bon dia, matiners, fent el primer programa de la ràdio en directe a Catalunya. I ara amb la Marta Viana també, moment de repassar alguns apunts culturals. Amb què comencem, Marta?
8: Doncs mireu, comencem parlant de teatre, perquè avui al Teatre Goya s'estrena el muntatge L'últim àtom. És un muntatge escrit i dirigit per Jordi Oriol i protagonitzada pel gran Joan Carreras, per mi Esteve, Carme Milán, Carles Pedragosa i Lara Segur. Tot això ho podeu veure fins el dia 5 de juliol. Per tant, correu, perquè tenim un mes per veure aquest muntatge, L'últim àtom. Però avui no deixem de parlar de teatre, perquè se celebren a Mèrida els Premis Max de les Arts Escèniques. I atenció, perquè entre els més nominats hi ha dues produccions catalanes del Teatre Nacional de Catalunya. Són La Tercera Fuga i Los Nuestros. Totes dues opten a millor espectacle de teatre, també a millor espectacle d'autoria teatral i direcció d'escena. I en el cas de La Tercera Fuga, també opta al Max, al millor actor, amb Ton Vieira, i al millor elenc. I Los Nuestros, els premis a millor actriu i actor, podrien ser per Mona Martínez i Miki Esparbe. Per tant, molt pendents del que passi aquesta nit, i demà us ho explicarem aquí als matiners.
3: I alerta, perquè si sou fans de Ginestar...
8: Bones notícies, perquè han publicat dates de la seva última gira.

0: A veure, sorprèn-me.
1: A veure, banda d'actuar a Razzmatazz el 7 de novembre, que això ja ho vam anunciar, em sembla que queden molt poques entrades, per tant, si els voleu veure a Barcelona, i si no, abans els esperen molts i molts concerts, hi ha moltes festes majors on els podrem veure, però també apunteu al Festivalot a Girona ara el mes de juny, després al juliol al Festival Estiu a Castelló d'Empúries, al Canet Rock o al Festival Terra Mar de Sitges. Entreu a la seva pàgina web i allà veureu totes les dates possibles.
0: I alerta, perquè avui movem el dial el 4 de maig de 1998, el programa L'Aparador de Catalunya Ràdio que dirigia Neus Bonet. Atenció a aquest fragment de la secció d'en Sergi Pàmies i en Quim Monzó i el preu que tenia una entrada pel cinema en aquella època.
2: La pel·lícula Corina. És una pel·lícula que es va estrenar divendres.
3: D'acord.
2: L'heu anat a veure o no l'heu anat a veure? Del treball. Sempre l'heu anat a veure. Es costa una pasta i la paguem amb molt de gust.
4: Que passat ha pujat el preu. Valia 550 les sessions matinals de l'Icària i ara val 575.
3: Què dius?
4: És a remarcar.
3: No vols dir que no era perquè era 1 de maig?
4: No. És una cosa que fa dies ja. És que fins avui no m'han recordat d'anunciar-ho.
3: Jo l'última vegada que vaig anar encara era 550 i fa dues setmanes que vaig anar a veure. Què vaig a veure?
2: A l'Icària?
3: Mejor impossible.
4: Baix.
3: As good as it gets.
2: És una pel·lícula que...
3: Per mi te'n pots enfotre tant del que vulguis de mi, perquè...
4: No me n'hem fotut de tu.
3: Com diuen els francesos, me la suspèn i ofreix.
0: M'encanta.
1: Que bo.
0: Recordant les veus d'aquesta casa. I quan falten 17 minuts per les 6 del matí, a Kènia és una hora més. Allà hi tenim el nostre corresponsal mundial, en Guillem Soler. Molt bon dia, Guillem.
5: Bon dia, matiners. Fins a la segona meitat del segle XX, molts països africans encara seguien sotmesos a potències europees. A Kènia, avui, dia 1 de juny, celebren el Madaraka Day, que es traduiria com el dia de l'autogovern i que commemora la seva plena independència del Regne Unit. És sobretot una festa institucional. El primer ministre presideix una desfilada de les forces de seguretat del país i que va acompanyada de bandes militars i d'exhibicions. Per la població és un dia per celebrar la seva independència i la seva identitat nacional. Tot i que l'1 de juny del 1963 va ser quan el país va aconseguir l'autonomia, fins al 12 de desembre del mateix any no van ser independents del tot i a finals d'any encara ho celebren amb més força. Ara ja ho sabeu, que tingueu un molt bon dia. Guillem Soler des de Kènia pels matiners de Catalunya Ràdio.
0: I a partir de les 6 del matí, Maiol Roger engega una altra edició del matí de Catalunya Ràdio.
6: Doncs amb dos focus molt pendents. El primer, el tiroteig que hi va haver a Badalona, que hi ha una nena de 10 anys ferida. Està fora de perill. En parlarem amb els Mossos d'Esquadra a 9:15. I també rebrem en aquest estudi la consellera d'Educació, Esther Niubó, després del pacte que hi va haver amb USTEC, i avui que comença la consulta als professors i mestres per saber si secunden o no aquest acord. Tot això i més, des de les 6 fins als 12 avui al matí.
0: Doncs vinga, a partir de les 6, el matí de Catalunya Ràdio. I ara mateix, dada, Maiol. Anem-hi, Maiol, a veure.
6: Doncs va, avui, com que va ser el meu aniversari, una dada sobre els naixements.
0: Com t'escau aquesta cançó.
6: I en concret, en quin any s'han registrat més naixements a Catalunya de persones que estan vives ara mateix? En quin any dels últims, posem-li 70, s'han registrat més naixements a Catalunya?
0: Jo diria 83.
6: 83.
1: 75.
6: 75. 85. Marta Viana guanya el premi. Wow, 1975, clavat 112.000 persones que van néixer aquell any. Us he de dir que és el primer de la sèrie històrica que recull l'IDESCAT. Vull dir que és probable que hi hagi.
0: Abans...
6: I són naixements a Catalunya. Per tant, també el boom migratori pot portar a que anys abans hi hagués més persones nascudes en aquell any. Però, en tot cas, segons l'IDESCAT, 1975, l'última la sèrie amb menys naixements, és l'últim any que hi ha registre, el 2023.
0: Gràcies, Maiol. I alerta perquè em diuen que ja la tenim preparada per aquí. Toni Acosta, que fa el primer cafè del dia amb els matiners, perquè ens presenta una madre de pel·lícula.
7: Senyores i senyors, bon dia.
8: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
7: Estàs confonent correlació amb causalitat, que és un problema de primer de filosofia, de lògica, de la Unilla.
3: No, ja ho sé.
7: Que és?
3: El mateix que la IA.
7: Que tots els pobres siguin delinqüents.
9: La unitat mòbil del matí de Catalunya Ràdio es troba a la Fundació Arrels.
10: Que amb quin perfil us esteu trobant últimament?
11: El 90% de les persones que tenem són homes, el sensellarisme femení queda molt invisibilitzat.
12: Els canelons eren 3 i han passat a ser 1. De manera que, el que era el plat de canelons, s'ha convertit en el canelons.
7: calor.
8: De dilluns a divendres de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio.
7: És que hi ha una cosa que em fascina sempre a tu, Silvia, que és que cantes somrient, sempre.
8: Amb Ricard Ostrell.
12: Em van passant coses.
7: Sí.
13: Sisena temporada de Les dones i els dies.
8: Amb Montse Virgili.
13: Ho censuraven, però primer miraven el gènere abans de censurar-lo.
14: Miraven i feien moltes coses que no quiero hablar. Eros y vergüenzas.
15: Jo estava treballant i entrava a les 6 del matí i plegava a les 4. A les 5 començaven les classes. Per el camí me menjava un entrepà.
13: El programa on parla la mare, la tieta, la iaia, la nòvia, la veïna.
16: El programa on parles tu.
17: Quan vaig obrir la porta dalt, doncs em van tirar no sé quants a sobre, em van emmanillar, se't gela la sang.
13: Per orelles fines i cors oberts.
8: De dilluns a divendres de 9 a 10 del vespre, Les dones i els dies amb Montse Virgili.
13: Pubilles de cuixa forta. Pedalem més fort que mai.
8: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
18: Com s'organitza la nevera d'un restaurant?
19: Sobretot, has de tenir com un sistema de rotació. Això és un rotllo. Aquesta pregunta és un rotllo.
18: Bueno, doncs no la faig, no. Ja està.
6: És que fos cada pregunta, de veritat.
7: És dels entrevistes lletges que t'he vist.
6: Avui soc... Avui
19: estic... Perdona, que puc capir això, però... És que no tinc una resposta.
6: No, és que no hi és, Ada, és que no hi és. Que no ho vulguis contestar.
19: No.
8: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
20: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.

0: De 5 a 6 a Catalunya Ràdio, el Matiner, amb Xavi Canalies.
1: I abans d'arribar a les 6 del matí volem fer el primer cafè del dia. Mira, amb una actriu, Marta, que transmet optimisme, bon rotllo i sempre ens dibuixa somriures.
2: I que, a més, des de la setmana passada la podem veure al Teatre Romea amb l'espectacle Una madre de pel·lícula, que és una comèdia de Juan Carlos Rubio.
1: Avui passa pels matiners de Catalunya Ràdio Toni Acosta. Bon dia, Toni.
3: Hola, bon dia, bon dia. Moltes gràcies.
1: Com estàs, Toni?
3: Molt bé, molt bé. Estic molt contenta. Estic feliç d'estar en Barcelona.
1: Escolta'm una pregunta, Toni. Tu ets més diurna o nocturna?
3: Diurna. Sí. En contra de lo que todo el mundo piensa del gremio de los actores, clar, es diurna, clar, la verdad.
2: Diries, Toni, que la maternitat et va alterar els horaris?
3: Sí, claro. Mira, yo es que los tengo un poco creciditos y por eso hablo del nido vacío. Pero en maternidad, hija mía, tú te vas durmiendo por las esquinas. Mira, yo antes era una de esas personas que para dormir era silencio, oscuridad, un antifaz, que no entre luz. Después de ser madre, a mí dame una esquina y un sofá. O sea...
1: Clar, entenc, Toni, que hi ha molta diferència entre la Toni abans de ser mare i la Toni després de viure la maternitat.
3: Totalmente. ¿No? Mira, hay una camiseta que a mí me encanta que dice, yo antes era otra. O sea, es mi camiseta favorita. Y además, hasta que no eres madre, tú no sabes qué te va a pasar a ti.
1: Claro.
3: O sea, puedes enloquecer, puedes calmarte, puedes... Aquí cada una hace lo que puede, lo que buenamente puede.
1: De fet, no li estem fent aquestes preguntes a la Toni perquè sí, és que l'espectacle, precisament, Una madre de pel·lícula, es parla, bé, de fet, d'un moment que ha de ser complicat i que molts oients entendran perfectament, que parlem de la síndrome del niu buit. Toni, explica'ns una mica quin és el punt de partida d'aquest espectacle que està al Teatre Romea a Barcelona.
3: Pues el mío, mi casa, mi nido vacío. Esto a mí me... La verdad es que a mí me sorprendió porque lo que me pasa es que yo siempre pienso que soy muy moderna y a mí no me van a pasar las cosas. Y yo decía, uy, el nido vacío, pero qué tontería. Se va a estar feliz cuando se vayan. Pues mira, no. Estaba bastante triste en una esquina. Y pensando, pero por favor, si yo pensaba que iba a estar relajada y contenta. O sea, ¿qué está pasando? Entonces se me ocurrió hablar de esto justo por esa reflexión.
1: Claro.
3: Porque yo pensaba, o sea, si yo soy una tía con una vida social súper amplia, con un montón de amigos de el eventismo, venga, eventos, para arriba y para abajo, y a mí me está pasando lo del vacío, ¿cómo serán otras madres que realmente han volcado toda su vida durante 20 años, 18 años en la crianza? Entonces ese fue el punto de partida. Y realmente empatiza muchísimo con toda la gente que viene a verlo.
2: Ara precisament anem a preguntar això perquè Una madre de pel·lícula s'ha representat més de 100 vegades, per tant segur que has sentit moltes mares comentar el que passa a l'escenari. Si veuen representades també amb el que tu expliques, no?
3: Sí, es que a ver, es muy bonito porque también hoy en día como está esto tan moderno, bendito sea, de la corresponsabilidad de los padres, pues no solo son madres, claro, las que se sienten identificadas, sino que hay muchos padres. Ayer vino un amigo mío a verlo y me decía, Dios mío, Toni, es que he sentido todo eso de lo que tú hablas de bueno, por ejemplo, yo tengo un término que es la casa sorda. O sea, mis hijos son como ruidosos, les gusta la música, tocan la guitarra, cantan. Entonces, de repente estás tú ahí con la perra, que estás hasta deseando que la perra ladre.
1: Toni, penses que hi ha una sobreprotecció de les mares, dels pares, cap als fills, que els fan fer coses o que us fan fer coses sospitosament estranyes o no?
3: Sí, sí. O sea, no... No, no, no edulcores la pregunta. O sea, somos unas pesadas. A mí, yo de pequeña hacía todo sola.
1: Claro.
3: Si yo con 14 años cuidaba a mi hermana, me encargaba de la casa, entraba, salía con 14. y ahora somos pesadísimas, pesadísimas. Entonces ellos, pues en realidad también buscan maneras de huir. yo hago muchos esfuerzos y a ver, déjales, no has recibido mensajes. Venga, no pasa nada. Luego hay una cosa muy divertida que les digo, prueba de vida, prueba de vida. A mí con que me mandéis cualquier cosa que salga de vuestro móvil y entre en el mío,
1: ya está.
3: A mí con eso me basta, ¿sabes? Una foto, un meme, algo, algo. Pero sí, yo creo que un poco la tecnología nos ha acostumbrado a tener un contacto demasiado...
1: Sí, masa.
3: Permanente, ¿no?
1: Sí.
3: Estás todo el día en contacto con ellos.
2: Clar.
3: Que eso no es sano, no lo es.
2: Clar, imagino que ha de ser un moment complicat i segurament se'n parla poc, potser amb els anys cada vegada s'ha anat parlant més, però es dona per fet que és una cosa no natural que acabin marxant de la vida, però el procés realment no ha de ser gens fàcil.
3: No lo es. Por eso a mí me gusta hablarlo. Creo que la clave hoy en día, que las mujeres nos hemos venido arriba, y antes era, pues, hablas de la menopausia, oh, qué pesada. Hablas de la depresión postparto, joder, qué pesada. Hablas del nido vacío, bueno, pues te jodes. Ahora voy a hablar de lo que me interesa.
2: Claro.
3: Y sobre todo compartir, porque lo que sí es sano es esa catarsis que se provoca con todo el mundo al salir, ¿no? En el vestíbulo, que sale todo el mundo comentando, ostras, yo soy esa persona. Jo m'he sentit així de
1: clar.
3: Sola.
1: És que, de fet, quan estava llegint, Toni, la sinopsis de l'obra, de cop i volta he pensat dues coses. Una, no se'n parla prou, que a vegades estem poc acostumats a parlar de coses que acaben passant a casa de totes les persones. I dos, jo que ara m'he fet gran i que veig els meus nebots que estan a punt de marxar de casa, he entès el que van sentir els meus pares quan jo vaig marxar. Que aquí ha d'haver-hi com un xoc mental, saps què vull dir-te?
3: Uy, es que eso fue el gran hallazgo de la función. Yo busqué a Juan Carlos Rubio,
1: sí,
3: porque yo pensé, como yo busqué a otra mujer dramaturga madre, nos vamos a poner de una intensidad a las dos.
1: Que va a ser un drama.
3: Entonces, Juan Carlos, que yo ya había trabajado con él en otras dos ocasiones, aportó eso, aportó, decía, es que yo también me fui. Y yo no sé si me fui, yo creo que me fui peor, yo... Me fui del nido mucho peor que como lo hacen mis hijos. No teníamos la tecnología, yo llamaba a mi madre dos veces a la semana.
1: Claro.
3: O sea, cómo esa generación de mujeres afrontó el nido vacío no tiene nada que ver a lo que tenemos nosotras ahora. Entonces eso fue un gran hallazgo. Y otro hallazgo es contarlo en clave de comedia.
1: Exacto.
3: O sea, la gente se muere de la risa cuando en realidad Eva María, el personaje, está viviendo un drama. Ella siente que su hijo la ha abandonado, siente que en realidad da risa porque es ley de vida.
1: Exactamente.
3: Y de vida se van a ir. Se van a ir. Los estás criando para que se vayan.
1: Et vindrem a veure perquè, a més, Toni, ets una persona optimista.
2: Sí,
1: sempre
2: et veiem
1: de bon humor, encara que després estiguis plorant alguna nit a casa teva sola, però transmets, com sempre, molt bon rotllo, que és, al cap i a la fi, l'ADN d'aquest programa.
2: Toni, fins quan et podrem venir a veure al Teatre Romea?
3: A ver, estaré hasta el día 14 de junio.
1: Val.
3: De miércoles a domingo. Y los sábados, si no muero por el calor, voy a hacer dos. Dios mío, qué calor. Pero bueno, está así en toda España, o sea que bueno. Los sábados hago dos. 5:30 i 8.
1: Vinga, apuntadíssim.
2: Apuntat, recordeu això, eh? Una madre pel·lícula. Fins al 14 de juny al Teatre Roma de Barcelona.
1: Toni Acosta, moltíssimes, moltíssimes gràcies per passar pels matiners de Catalunya Ràdio i moltíssima merda amb aquest espectacle que es diu Una madre de pel·lícula.
3: A vosotros, de verdad, muchísimas gracias por recibirme.
1: Un petonet, Toni, adeu.
3: Adeu.
0: Històries d'un home del temps que viu a la muntanya.
1: Francesc Soler, molt bon dia, per cert.
4: Bon dia, Xavi.
1: Què tal, com estàs?
4: Bé, molt bé.
1: Avui els comandaments del Matí de Catalunya Ràdio.
4: Quin respecte.
1: Que sí, home, així ja ho tens fet tu. Saps que vam estrenar aquesta petita secció amb l'Eloi Cordomí?
4: M'encanta, sóc superfan.
1: Que sí, Eloi Cordomí, bon dia.
5: Bon dia, bona hora.
1: Catalunya, esperant què t'ha passat aquest cap de setmana, aquest home de fins a la muntanya.
5: Home, aquest cap de setmana ja saps que et vaig comentar que vaig deixar la Urbe.
1: Ah, sí, sí, estrella mediàtica.
5: Molt emocionant, molt emocionant. Un bany de masses allà que ens vam fer. No, sí, la veritat és que molt divertit, molt divertit.
1: M'ho va dir, que la gent esperava amb pancartes a l'anella olímpica. Aloi, aloi. I vas arribar a catifa vermella, és el que allò va ser un escàndol.
5: Segur que era això. No, però vam passar una molt bona estona jugant amb els mapes del temps, ensenyar com funcionaven, com fèiem els mapes. Després jugàvem amb les persones que venien a visitar-nos, que poguessin presentar el temps, etc. El que passa que diumenge, això va ser
1: ara,
5: la part urbana.
1: Ara.
5: Això
1: pugem
5: va ser
1: a la muntanya.
5: I llavors diumenge sí que vam tenir una altra activitat aquí al poble, que n'hi vam dir la festa rural.
1: Sí.
5: I el que vam fer va ser doncs, fer diferents activitats relacionats amb el món rural i a mi em va tocar baixar les meves cabres.
1: No m'ho diguis.
5: Baixar les meves cabres al certamen. Per primera vegada vaig portar les cabres al certamen. I la veritat és que va ser molt divertit. Va ser molt divertit. En vaig portar 5, estaven allà en un corral que vam muntar i la gent anava venint, les anava veient, els anava donant menjar. A més, es van portar superbé.
1: Molt bé, molt bé.
5: Molt manyagues, que eren molt manyagues, que eren molt simpàtiques, es deixaven tocar, es deixava que els hi donessin menjar.
1: Veus, que bones!
5: Que va ser un èxit, va ser un èxit.
1: Molt bé, doncs escolta'm, celebrem aquest èxit del diumenge i les anècdotes d'un home del temps a la muntanya. I mentrestant, escolta'm, hem tingut un cap de setmana amb temperatures altíssimes. El cert és que aquesta nit, almenys al Maresme, també hi havia nit tropical. No sé què ens espera per avui i per aquests propers dies, Eloi.
5: Mira, una miqueta de tot, la veritat. De moment comencem el dia amb bancs de boira i sobretot amb molta humitat a la costa. Per tant, ara, a més de la calor, ja tenim la sensació de xafogor afegida, com a mínim avui i demà, a molts trams del litoral, entre Costa Central i Costa Daurada, sobretot en hores nocturnes, a primera hora del dia, es poden formar aquests bancs de boira. Després, la resta del dia, en general, serà assolellat. Avui hi haurà algunes tempestetes molt petites cap al nord del Pirineu, sobretot Pirineu Oriental, i avui la temperatura encara alta, 33-34 a Ponent, 27-28 a la costa, amb els baixos en pròxims dies. Demà, per exemple, hi haurà tempesta, refrescarà. Dijous tornarà a haver-hi tempestes i refrescarà. Però al final de la setmana, pam, torna a enfilar-se.
1: Gràcies, Eloi.
5: Que vagi
1: bé. Fins ara. Francesc Soler, tot teu.
4: Fins ara, Canalies.
1: I tornem demà. Bon dia, matiners.
4: Senyores i senyors, bon dia.
0: El Matí de Catalunya Ràdio.

0: 6 del matí, avui ens devem amb 14 graus a Solsona, 20 a Tarragona i 17 a Fogars de la Selva. A partir de les 9, ens visitarà al matí de Catalunya Ràdio la protagonista política dels últims dies, la consellera d'Educació, Esther Niubó.
1: Estem contents d'haver pogut fer aquest salt de gegant, però és que l'educació a Catalunya venia d'anys d'infrafinançament important. Feia 25 anys que no es tocava el complement específic autonòmic.
0: Li preguntarem pels detalls de l'acord amb els sindicats que des d'avui i fins dijous es sotmetrà a consulta de tots els mestres i professors de Catalunya. També preguntarem a la consellera què li sembla la posició d'USTEC, que ja ha avisat que si els docents no valen l'acord, proposaran vaga indefinida a partir de dilluns de la setmana que ve.
2: Després d'un acord que hem vist que és un acord de mínims, hem decidit seguir amb aquesta activitat. La pregunta la podríem fer al revés, és per què amb un acord de mínims s'han desconvocat les vagues i s'han convocat les mobilitzacions.
0: Hi ha sindicats com la CGT que mantenen l'onada de protestes. Això vol dir que avui, en paral·lel a la consulta, hi ha vaga convocada a la Catalunya Central i les comarques de Girona. Veurem quin seguiment té aquesta primera vaga després del preacord. Avui també parlarem amb el cap de la Regió Metropolitana Nord dels Mossos d'Esquadra pel nou tiroteig que hi va haver ahir a Badalona, en què va quedar ferida una nena de 10 anys a causa d'una bala perduda. Va ser traslladada a l'hospital i no estem per la seva vida. Fa pocs dies, en aquest programa, vam parlar amb el cap de la Comissaria General d'Investigació Criminal dels Mossos, Ramon Chacón, sobre l'augment dels tirotejos.
3: El fenomen de la marihuana ha provocat que en el món delinqüencial corrin més armes de foc. Aquests petits delinqüents, quan tenen aquestes armes i tenen altres problemes que abans resolien, podria ser a cops de puny, amb una discussió o qualsevol cosa, ara és possible que facin un ús de l'arma de foc.
0: I a partir de les 10 parlarem de la calor. Després d'haver batut rècords el mes de maig, quin estiu ens espera? En parlarem amb Francesc Mauri i també ens fixarem en el risc d'incendi amb David Borrell, inspector en cap dels bombers de la Generalitat. I a 2:15, secció del cor, amb Laura Fa. Por la mañana.

0: Amb la Laura Farr repassarem quins famosos han passat per la famosa caseta en els primers concerts de Bad Bunny a Madrid. També analitzarem per què la justícia ha ordenat repetir el judici contra l'actriu Ana Duato després d'haver anul·lat l'absolució pel frau fiscal. I a les 11, entrevista amb Francesc Torralba, guanyador del Premi Josep Pla, amb Anatomia de l'Esperança, el tercer llibre de no ficció en català més venut aquest Sant Jordi. Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya.
1: El matí de Catalunya Ràdio.
0: Pol Foradada, bon dia.
2: Bon dia, bona hora.
0: Fem un cop d'ull a la matinada. Amb què ens despertem aquest matí?
2: Amb el 8è aniversari de l'arribada de Pedro Sánchez a la presidència del govern espanyol. L'1 de juny del 2018, el Congrés aprovava la moció de censura contra Rajoy, un Sánchez que, probablement a través

0: política republicana i negacionista electoral, Tina Peters, condemnada per manipular sistemes electorals a Colorado l'any 2020. La decisió del governador, demòcrata, ha generat controvèrsia. Alguns ho veuen com una cessió al trumpisme.
1: I amb què dinaran avui a la Xina?
0: Amb un informe d'un dels grans bancs d'inversió, Morgan Stanley, que explica que els fabricants xinesos de cotxes elèctrics han deixat enrere la guerra de preus i competeixen ara, sobretot, en intel·ligència artificial, especialment en sistemes de conducció autònoma.
1: Avui és dilluns 1 de juny, ens despertem ja amb temperatures altes i avui amb molta humitat a la costa i molta sensació de xafogor. A Sant Feliu de Guíxols hi ha 22 graus, 22 graus a Cornellà a Llobregat i 15 graus a Coll de Nargó, aquí a l'Alt Urgell. Avui es preveu un dia amb bancs de boira, ara aquest matí, en alguns trams del litoral. Després, a mesura que el sol vagi escalfant, s'aniran desfent. S'imposarà el sol a la majoria de comarques i aquesta tarda hi haurà alguna tempesta, però molt localitzada a l'extrem nord del Pirineu, sobretot al sector del Pirineu Oriental. Avui temperatures de 33-34, les més altes a 27-28 a la costa. Demà les tempestes seran més freqüents, baixarà una miqueta la temperatura, repetiran les boires a la costa. Avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, Pau Llonch, David Madí, Montserrat Nebrera i Afra Blanco. Però abans, quan són les 6 i 6 minuts, Sílvia Solanes i Lara García, bon dia.
2: Bon dia.
1: Repassem l'actualitat i comencem per aquesta consulta al personal docent sobre el preacord entre educació i els sindicats majoritaris que vincula un resultat negatiu a continuar amb les vagues.
3: El preacord preveu una millora salarial de 600 euros al mes en 4 anys i incorporar al sistema més de 6.000 professionals per a l'escola inclusiva.
1: Montse Mir.
4: L'USTEC ja ha anunciat que en cas de rebutjar el pacte defensarà una vaga indefinida a partir del dia 8. La consulta es fa des d'aquest dilluns fins dijous i tot i que els dos sindicats majoritaris han desconvocat les vagues territorials, algunes assemblees han decidit mantenir les protestes. És el cas de la coordinadora d'assemblees de docents de les comarques gironines. David Iglesias n'és el coordinador.
5: Ens basem en un sistema assembleari 100%, per això volem parlar i arribar a un acord per veure quin serà la nostra decisió envers la votació.
4: També manté la mobilització l'assemblea de centres del Bages i Moianès, amb accions a Manresa i Montserrat. Montse Mir, pel Matí de Catalunya Ràdio.
3: Estarem pendents de quin seguiment tindrà avui la convocatòria de vaga de la Catalunya Central i les comarques gironines.
1: Això aquí al País Valencià, la delegació del govern condemna i es compromet a investigar una agressió policial a una professora durant una concentració a les portes de la Conselleria d'Educació ahir.
6: La dona va rebre una forta empenta per l'esquena d'un policia nacional que la va fer caure. A causa del cop es va fer ferides al nas i a la barbeta. A dins l'edifici hi havia reunits representants sindicals i de la conselleria que intentaven arribar a un acord sense èxit per posar fi a la vaga indefinida que va començar fa 3 setmanes. Els delegats sindicals es van negar a abandonar l'edifici fins que no aconsegueixin un compromís de l'administració. Desenes de persones es van concentrar a les portes de la conselleria per condemnar l'agressió.
1: També continuen les protestes dels metges, aquesta vegada canvien d'estratègia.
3: A partir d'avui, en una trentena d'hospitals deixaran de fer hores extres. Denuncien que la sobrecàrrega de feina no els deixa atendre bé els pacients.
1: Berta Torrades.
7: El Sindicat Metges de Catalunya busca forçar el Departament de Salut a negociar amb una protesta que implica que 112 serveis de 27 hospitals catalans renunciïn a fer hores extres, el que impactarà en el temps d'espera, com explica Santi Barcons, metge especialista en cirurgia endocrina.
8: Les deixaran de fer intervencions quirúrgiques, exploracions complementàries, consultes externes.
7: El secretari general de Metges de Catalunya, Xavier Lleonart, denuncia l'abús d'hores extres que massa sovint han de fer els professionals.
9: La solució que estan donant és permanentment abusar dels professionals mèdics i facultatius per aconseguir intentar mantenir les llistes d'espera.
7: On no afectarà aquesta protesta és en l'atenció urgent. Berta Torrades, pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: Una nena de 10 anys va quedar ferida per una bala en un tiroteig ahir al vespre al barri de Sant Roc de Badalona.
6: Segons els Mossos, els fets van passar 7:45 quan una bala perduda hauria rebotat i hauria impactat el braç de la nena, que va ser traslladada en un vehicle particular a l'Hospital Esperit Sant amb ferides lleus. Aquest és el segon tiroteig en els últims 5 dies que hi ha al barri de Sant Roc, a Badalona. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha assegurat que s'ha desplegat un reforç dels agents a la zona i que la Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec del cas. L'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, ha assegurat en un missatge a X que el tiroteig era una baralla entre clans i ha qualificat textualment de gentussa incapaç de viure en societat els implicats. L'alcalde ha vinculat els fets amb la màfia d'ocupació que viu al barri.
1: Sí, 10 del matí, en clau política, Pedro Sánchez.

0: Presideix avui la primera executiva del PSOE des de l'escorcoll de la Guàrdia Civil a la seu del partit al carrer Ferraz de Madrid i arribarà després d'haver demanat temps als socis per poder culminar l'agenda progressista.
1: És la primera base de la Moncloa per resistir davant els casos judicials que envolten el PSOE i fer front a una dreta que acusen d'intentar derrocar-los amb trampes i males arts.
0: Madrid, Alba Gil.
2: El PSOE ja té en marxa la maquinària per resistir davant l'allau d'investigacions judicials que el tenen contra les cordes, perquè si una cosa ha deixat clara Pedro Sánchez és que no pensa plegar. Admet que la situació és difícil, però està convençut que el balanç del seu govern demostra que val la pena seguir. Per això demana temps als socis que li reclamen eleccions. Sánchez acusa l'oposició d'utilitzar dreceres i de fer trampes per enderrocar-lo.
3: Esta oposición marrullera lo que quiere es hacer que España se frene o incluso que retroceda. Y yo os digo y le digo a los españoles que vamos a seguir manteniendo la hoja de ruta hasta 2027 y más allá.
2: I passa de puntetes per les causes judicials que l'envolten. Les explicacions no arribaran fins a finals de juny. Des de Madrid, Alba Gil, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I mentrestant el PP continua demanant la convocatòria d'eleccions i continua parlant d'una moció de censura sense concretar-la.
4: La vicesecretària dels Populars, Alma Escurra, reclama als socis d'investidura de Pedro Sánchez que el facin caure.
5: Cuando el presidente del Partido Popular dice que está dispuesto a todo, todo significa todo.
6: ¿Esa moción de censura podría estar más cerca?
5: Esa pregunta se la tiene que hacer a los socios de Pedro Sánchez, que son los que le llevaron al poder y los que pueden quitarlo.
4: I mentre des de Sumar apunten que els problemes del PSOE no se solucionaran mai entregant el govern al PP, des de dins de les files socialistes hem sentit dues veus contraposades. El president Salvador Illa fa costat a Sánchez.
7: La nostra convicció socialista significa respectar la justícia. I significa també demanar respecte per l'estat de dret i per la presumpció d'innocència. I decimos también que ni nos doblamos ni nos rendimos.
4: En canvi, el president manxec, Emiliano García Page, marca distàncies i defensa l'actuació dels jutges i de la policia.
8: Yo quiero hoy demostrar no solo respeto, sino un apoyo cerrado a todos los que estáis sufriendo ataques simple y llanamente por hacer vuestro trabajo.
4: Tant Junts com el PNB i Podem demanen avançar eleccions, però descarten a hores d'ara una moció de censura de la mà del PP.
0: En paral·lel segueix el judici de la Kitchen. Avui declararà el primer investigat de la cúpula policial d'aquell moment.
1: És Eugenio Pino, director adjunt operatiu de la policia en època de Mariano Rajoy, per aquí demanant 15 anys de presó. Entre d'altres, haurà d'aclarir què sabia sobre la captació com a confident del xofer de Bárcenas, qui va fer aquest encàrrec, i si passava informació als seus superiors polítics.
0: Tornem a Madrid, Tania Tàpia.
9: Segons la Fiscalia, Eugenio Pino estava informat de l'operació per espiar i robar informació a Luis Bárcenas i tot ho posava en coneixement del secretari d'Estat i també del ministre Jorge Fernández Díaz. Tots dos han negat estar al cas de la Kitchen, però el nom de Pino ja ha sortit al judici. Segons Martínez, quan el ministre li va arribar rumors que tenien de col·laborador un tal Sergio Ríos, xofer de Bárcenas, qui li va confirmar va ser Eugenio Pino.
10: Recuerdo que el señor Pino me contesta y me confirma que efectivamente que hay un colaborador en el entorno del señor Bárcenas.
9: Ells, però, diuen que no van encarregar res. Si hi ha temps, el següent en declarar serà el comissari jubilat José Manuel Villarejo. Des de Madrid, Tania Tàpia, per al matí de Catalunya Ràdio.
0: Dos anys després de l'aprovació de la llei d'amnistia, hi ha més de 150 persones que encara estan pendents que es faci efectiva. Entre ells, Carles Puigdemont i Oriol Junqueras, que estan pendents que el Tribunal de Justícia Europea es posicioni sobre els seus casos.
4: La justícia espanyola tenia dubtes sobre la malversació i va passar la pilota a la justícia europea. Ara per ara, Oriol Junqueras manté la seva inhabilitació fins al 2031 i sense l'amnistia no es podria presentar a les pròximes eleccions. El president d'Esquerra demana que es compleixin les lleis per una qüestió de credibilitat. Són declaracions a TV3.
11: Quan algú fa tot el possible per incomplir-les, és evident que han de trobar els mecanismes necessaris per complir la llei, perquè si no, la confiança en la democràcia espanyola, que ja és escassa, encara ho serà molt més.
4: Segons dades d'Alerta Solidària, fins ara s'han amnistiat 181 persones d'un total de 345 casos. En canvi, pel que fa a les policies, s'ha donat a gairebé tots 158. Els únics a qui no se'ls ha atorgat són els quatre agents acusats per les lesions a Roger Espanyol, que va perdre un ull. La Fiscalia s'hi manifesta a favor, però està pendent de resoldre's.
0: L'any que ve hi ha municipals i Junts per Catalunya activa avui les primàries per elegir el candidat a l'alcaldia de Barcelona, Jordi Corbalan.
12: Unes primàries inèdites que seran renyides amb resultats apartats molt oberts i que podrien tenir lectures en clau interna més enllà de Barcelona. La decisió de Josep Rius, el candidat preferit per la direcció, de retirar-se de la cursa ha obert joc. I fins ara hi ha tres aspirants. L'actual líder a l'Ajuntament, Jordi Martí, la diputada al Congrés, Pilar Calvo, i la diputada i membre de la Mesa del Parlament, Glòria Freixa. Fins dijous, els aspirants han de comunicar oficialment a l'òrgan electoral que es constituirà avui, que es postulen, i després recollir els avals del 20% de la militància. El dia 21, després de la votació, es proclamarà l'alcaldable. Des de Barcelona, Jordi Corbalan per al Matí de Catalunya Ràdio.
0: És un quart de ser notícia d'aquesta matinada. Colòmbia haurà de triar entre l'ultradretà Abelardo de la Espriella i el candidat oficialista d'Esquerra, Iván Cepeda.
1: Tots dos han superat la primera volta, tot i que l'ultradreta ha aconseguit més percentatge de vots. El 21 de juny s'enfrontaran en els comicis que decidiran definitivament el relleu de Gustavo Petro.
0: Corresponsal a l'Amèrica Llatina, Joan Biosca.
13: L'extrema dreta colombiana ha donat la sorpresa guanyant la primera volta de les eleccions presidencials colombianes en uns comicis en què l'Esquerra ha aconseguit situar-se en segon lloc. Dos models de país completament diferents són els que passen a la segona volta. El candidat de la coalició progressista amb opcions de ser president, Iván Cepeda, ha denunciat irregularitats a les urnes que ha demanat investigar.
14: Representa el regreso al pasado para político narcotraficante.
13: En aquesta passada nit electoral, tant Cepeda com el seu rival a les urnes i abanderat de l'extrema dreta, Abelardo de la Espriella, s'han dit de tot i no pas paraules afalagadores.
15: El heredero de los narcoterroristas, el amigo del ELN y de la FARC, Cepeda, te vamos a derrotar.
13: Des de Buenos Aires, Joan Biosca, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: El Consell de Seguretat de l'ONU es reunirà avui davant l'escalada d'Israel al Líban.
2: La reunió la demanada a França després que aquest cap de setmana l'exèrcit israelià hagi conquerit l'icònic castell de Beaufort i que el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, anunciés ahir que continuarà la seva expansió al Líban.
16: He ordenat a l'exèrcit d'Israel que ampliï l'operació al Líban. Els nostres soldats s'han creuat al Litani, han pres posicions estratègiques i han conquerit el castell de Beaufort. Ara la meva ordre és consolidar i ampliar el nostre control sobre els llocs que estaven en mans de Hezbollah.
17: Fissat Hezbollah.
2: El president francès, Emmanuel Macron, ha assegurat per xarxes que res justifica aquesta escalada. Malgrat que hi ha un alto al foc en vigor, l'exèrcit israelià continua bombardejant el Líban amb l'argument de lluitar contra Hezbollah. Ha superat la barrera dels 3.400 morts.
0: I també continua creixent la tensió entre els Estats Units i l'Iran.
1: Els Estats Units han confirmat que aquest cap de setmana han dut a terme atacs contra instal·lacions de radar i centres de comandament i control de drons a l'Iran. Segons el Comandament Central Nord-Americà, l'operació respon a accions agressives de Teheran, entre les quals l'enderrocament d'un dron militar dels Estats Units que asseguren que volava en aigües internacionals. Per la seva banda, la Guàrdia Revolucionària iraniana assegura que ha respost atacant una base aèria utilitzada pels Estats Units a la regió. De moment, Washington no ha confirmat aquesta informació.
0: Passen dos minuts d'un quart de set del matí. Més notícies amb Marc Jurado, Maria Fernández Noguera i Àlex Bosch. Bon dia.
18: Bon dia.
2: Bon dia.
0: A partir d'avui, l'IVA de la llum i del gas torna a ser del 21%, Nando Zanoguera.
19: El govern espanyol va rebaixar aquest impost al 10% al març, preveient que el conflicte a l'Orient Mitjà encariria els preus de l'energia. Però a l'abril l'electricitat es va abaratir i l'executiu va decidir eliminar alguns beneficis fiscals. La catedràtica d'Economia de la Universitat de Barcelona, Montserrat Guillén, detalla els efectes que tindrà.
20: Podríem estar parlant d'uns 10 o 15 euros al mes. I sobretot aquest impacte amb els preus que haurà tingut l'impost de l'IVA farà que els preus de l'electricitat hagin pujat i per tant s'espera que l'estiu torni i pujar l'IPC.
19: L'Associació de Consumidors Facua reclama que l'IVA de la llum sigui reduït de manera permanent. Nanda Sonaguera pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Mig miler d'autònoms van sortir ahir als carrers de Barcelona per protestar contra l'asfíxia administrativa que asseguren que pateixen i les quotes abusives que han d'afrontar.
21: Els autònoms que es van manifestar ahir pel centre de la ciutat denuncien que les càrregues fiscals i l'accés de burocràcia compliquen la viabilitat dels seus negocis.
22: Cada vegada pugen més impostos i cada vegada demanen més requisits. Per ser empresa, cada vegada més coses.
23: Tu treballes, quan arriba a final de mes dius tot el que he guanyat m'ha servit per pagar.
24: El preu dels autònoms, el segur de responsabilitat civil, no és just, la veritat. Precisament estic aquí perquè vull seguir amb el negoci, perquè els meus avis no es van deixar la pell per això.
21: La protesta organitzada per la Conferència Espanyola de Professionals Autònoms també va tenir el suport de la Plataforma per la Dignitat dels Autònoms 30N i va reclamar una veu pròpia a les taules de negociació.
0: Detenen a Barcelona un italià acusat d'un assassinat a Nàpols vinculat a la Camorra.
1: Agents de paisatge dels Mossos
3: mossos el van detenir el 27 de maig al districte de l'Eixample en un control preventiu quan es va identificar amb un document fals. L'home de 33 anys està acusat d'assassinar juntament amb dos còmplices un membre d'un clan rival de la màfia italiana amb arma de foc i en plena via pública. Els fets van passar el 2018. El detingut va passar a disposició judicial dissabte.
0: Israel demana explicacions a Espanya per un vídeo que s'ha fet viral a les xarxes socials on dues noies jueves denuncien que no les deixen entrar en una festa a Barcelona perquè una d'elles porta un collaret amb l'estrella de David.
5: Hauria passat divendres a la nit en una sauna de l'Eixample. A les imatges que va gravar una de les noies es veu com les organitzadores de la festa els pregunten si són sionistes.
6: Why did you ask me that question? Because I'm wearing a Jewish star?
17: Because I'm not against the star.
18: The question is not Jewish, it's Zionist.
6: They're kind of the same thing.
18: Not really.
5: Les afectades recriminen que els facin la pregunta pel fet de portar un collaret amb l'estrella de David i discuteixen amb l'organització si és el mateix jueu que sionista. Després de ser expulsades del local, les dues noies van presentar denúncia als Mossos d'Esquadra i ho investiguen com un possible delicte d'odi per discriminació religiosa. La comunitat jueva de Barcelona s'ha sumat a la denúncia amb un comunicat a les xarxes socials en què reivindiquen lluir l'estrella de David a Burgull.
0: Dues dones van resultar ferides, una d'elles greu en esfondrar-se a la terrassa del primer pis d'un edifici de Girona.
21: Les noies de 26 i 27 anys estaven en una piscina de la terrassa i quan es va esfondrar van caure a la planta inferior on hi havia un local. El sistema d'emergències mèdiques les va atendre i les va traslladar a l'Hospital Trueta de Girona. Una d'elles es troba en estat greu, mentre que l'altra presenta ferides menys greus. Els bombers han informat que després d'una revisió amb l'arquitecte municipal s'ha decidit restringir l'accés a la zona de la terrassa. Preventivament s'ha desallotjat una família del pis de la mateixa planta que serà reallotjada.
0: I ha estat una de les notícies del cap de setmana, regust agredolç a les celebracions de França per la victòria del PSG a la Champions dissabte.
3: Els episodis de violència que es van estendre a tot el país després de la final i que van acabar amb centenars de detinguts han fet dir al president Macron que ja n'està fart i que serà implacable amb els responsables.
0: Anem a París. Isabel Galí.
25: París ha continuat celebrant aquest diumenge la segona Champions del PSG, però les tensions entre la policia i grups de joves aficionats no decreixen. El president Macron ha rebut els campions a l'Elisi i no ha pogut evitar lamentar la mala imatge que deixen els incidents violents i els centenars de detinguts.
26: C'est pas le foot, ça.
27: Això no és futbol, això no és esport, això no és el que estimem. Així que gràcies a la nostra policia i gendarmes. Serem intransigents amb els que han estat enxampats. No volem veure més això, s'ha acabat. Ja n'hem tingut prou, s'ha acabat.
26: Terminat.
25: Des de París, Isabel Galí, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I ara tres titulars de cultura amb tres cançons. Marta Viana, bon dia.
1: Què tal, bon dia?
0: La primera.

0: Avui arrenca el Festival Primavera a la ciutat, el cicle de concerts en sales de Barcelona com l'Apolo, el Rasmatàs o Paral·lel 62. A partir de dijous comença oficialment el Primavera Sound al Parc del Fòrum, però on passaran noms com The Cure, Gorillaz, Massive Attack o Bad Gyal.
1: La segona.

0: I avui a Mèrida se celebra la gala dels Premis Max de les Arts Escèniques. Entre els més nominats, dues produccions catalanes del Teatre Nacional de Catalunya són La Tercera Fuga i Los Nuestros, que opten a millor espectacle de teatre, autoria teatral i direcció d'escena. La Tercera Fuga també opta al Max al millor actor amb Ton Vieira i al millor elenc, i Los Nuestros als Premis a millor actriu i actor amb Mona Martínez i Mique Esparvé.
1: I La Tercera.

0: I Ginesta anuncia els concerts amb què faran gira per presentar el seu últim disc. Tot gira igual, però diferent. A banda del concert a la Sala Rasmatàs el 7 de novembre, també els podrem veure en moltes festes majors i a festivals com el Festivalot a Girona, ara al juny, al Festival Estiu de Castelló d'Empúries o al Canet Rock al juliol i al mes d'agost al Festival Terra Mar de Sitges.
1: Poc més de 5 minuts i 6:45 del matí. Anem als esports. Xiulets al Palau Blaugrana en un partit desastrós del Barça de bàsquet de Xavi Pasqual.
2: Contundent derrota a casa de 25 punts, 77-102 davant el València. Els Blaugrana acaben cinquens, es compliquen els quarts de final que jugaran demà mateix a la pista del Múrcia. Xavi Pasqual, tècnic Blaugrana.
3: Hem fet el ridícul o a prop del ridícul, horrorós en totes les parts del joc. I realment sorprenent.
2: En l'ascens a segona divisió A del futbol, empatar un de l'Europa davant el Celta, la semifinal anada. En l'ascens a segona ref, el Cornellà goleja 4-1 al Badalona en la final anada per pujar de categoria.
1: La capitana del Barça de futbol reclama que el club fitxi per poder mantenir el nivell de l'equip.
2: Són declaracions d'Irene Paredes, que creu que és bàsic per poder suplir les baixes.
4: Cuando hay bajas tan sensibles, evidentemente habrá que fichar a gente de nivel que cubra ese tipo de perfil, siempre confiando en la Masía, pero sí que necesitamos que se fiche algo.
2: Golejada 0-4 del Barça al camp del Real Madrid Club de Futbol, empat a 0 de l'Espanyol davant el Sevilla, mentre que el Badalona guanya 0-1 al camp del Llevant. Previsions a la Lliga Futbol Sala a partir de les 9, Valdepeñas-Barça, segon partit de quarts de final, 1-0 pels Blaugrana, i a les 7, segon partit de semifinals de l'Hockey Lliga entre el Barça i l'Igualada, 1-0 pel Barça. El Calafell a un partit de ser eliminat pel Liceu.
1: Avui, a partir de les 11, al matí de Catalunya Ràdio, entrevistarem Francesc Torralba, guanyador del Premi Josep Pla amb Anatomia de l'Esperança, el tercer llibre de no-ficció en català més venut aquest darrer Sant Jordi. I ara sapiguem amb què val la pena llevar-se, Joel Díaz.
5: Bon dia. Avui un bon motiu per llevar-se pot ser plantejar-nos tots plegats si realment és tan important per la nostra autoestima això d'estar morenos. O si més no, si ho és tant com per destrossar-nos la pell. Suposo que ja ho sabeu, però estar moreno no havia estat mai a la història un signe d'estatus ni res socialment desitjable fins fa aproximadament un segle. Abans, durant la resta de la civilització occidental, estar moreno era cosa de pobres, de qui treballava a l'aire lliure, i estar blanc i protegit del sol era un signe inequívoc d'estatus. La cosa va canviar cap a la revolució industrial, quan els obrers van començar a empalidir treballant dins les fàbriques, i entre els rics es va posar de moda les vacances d'estiu tal i com ara les coneixem. Aleshores, el bronzejat va passar a ser signe de que tenies temps lliure i et podies permetre passar temps fent el gandul a la Riviera, a la Costa Blava o als balnearis. Doncs bé, jo penso que potser estaria bé tornar als vells temps i que comprar números per agafar un melanoma tornés a estar mal vist.
6: Avui dia pot ser pro estiu, pro hivern, pro camp, pro ciutat, pro allò que vulguis.
7: I pot ser tot això sent professional.
6: I venir als Pro Days de Citroën, fer-te amb el teu Berlingo amb fins a 11.800 euros de descompte i gaudir d'avantatges exclusius en turismes i comercials només aquest mes i només per professionals. Citroën. Consulta citroen.es.
8: El meu amor dins el punt floreix al maig fins a juny.
9: Ei, sóc la Chloe Riambau i aquest és el meu primer disc, Equilibri sense xarxa, i em faria molta il·lusió que l'escoltéssim. Una abraçada.
10: A l'estiu tot costa tan poc desconnectar, relaxar-se...
11: I els frescos d'Aldi!
10: Al!
11: Estalviem les cireres a 1,99 els 250 grams, la segona unitat al 50%.
12: I descarrega't l'app per guanyar el viatge de la teva vida i centenars de premis al dia. Més info a Aldi.es. Aldi.
11: Que poc que costa comprar bé!
13: El matí

0: Canalies, avui cançons per no notar el 21% de l'IVA de la llum?
1: Exactament, recordem, ho estava dient també fa pocs minuts, que el govern espanyol va rebaixar aquest impost al 10% a mitjans del mes de març i ara s'eliminen alguns dels beneficis fiscals que s'havien aplicat, entre altres coses perquè té un cost elevat per les arques de l'Estat. Per tant, toca controlar la llum i encendre-la només quan calgui. Recordeu apagar-la com fa Nelly Furtado amb el seu primer gran èxit, Turn Off the Light.

I a la banda britànica Bastille, amb aquesta cançó titulada Shut Up of the Lights. Shut Up the Lights, ara sí. La lletra, you said, just shut off the lights, we don't need them to dance. Vas dir, només apaga els llums, no les necessitem per ballar. I encara una més, la banda americana Panic at the Disco també va dedicar una cançó a apagar els llums amb Turn Off the Lights, tot i que la lletra aborda l'esgotament personal, les inseguretats i la necessitat d'evadir-se de la realitat.

0: Són 6:45. Repassem els titulars d'aquest dilluns amb Sílvia Solanes i Lara García. Els docents voten a partir d'avui fins dijous si validen o no el preacord amb el Departament d'Educació.
1: La consulta se solapa amb les vagues convocades per aquesta setmana, però a hores d'ara es fa difícil determinar quin grau de seguiment tindran avui aturades a les comarques centrals i gironines.
0: I avui a partir de les 9, Esther Niubó, consellera d'Educació, serà al Matí de Catalunya Ràdio. Això aquí, al País Valencià, la delegació del govern condemna i es compromet a investigar l'agressió policial d'ahir a una professora durant una concentració les portes de la Conselleria d'Educació.
2: Això és possible?
3: La dona va rebre una forta empenta per l'esquena d'un policia nacional que l'ha fet caure.
0: I aquí els metges deixaran de fer hores extres a partir d'avui per denunciar la sobrecàrrega de treball a què estan sotmesos.
1: Una trentena d'hospitals seguiran la protesta, entre ells el Josep Trueta de Girona, l'Hospital del Mar de Barcelona o Bellvitge de l'Hospitalet de Llobregat, Santi Barcón, cirurgià endocrí.
4: Les deixaran de fer intervencions quirúrgiques, exploracions complementàries, consultes externes. Hi ha moltes coses que es fan de manera extraordinària perquè és que no hi arribem. Pensem que hem de dir prou.
0: Una nena de 10 anys ferida per una bala en un tiroteig ahir al vespre al barri de Sant Roc de Badalona.
3: Segons els Mossos, una bala perduda hauria rebotat i impactat contra el braç de la nena. Va ser traslladada a l'hospital amb ferides lleus. És el segon tiroteig en els últims 5 dies que es produeix al barri badaloní de Sant Roc.
0: Ho analitzarem a l'Àgora amb Montserrat Iglesias, directora de l'Escola de Prevenció i Seguretat Integral de la UAB, entre d'altres. I Pedro Sánchez acusa l'oposició de voler fer-lo caure en males arts i diu que vol seguir governant.
5: Mientras la oposición marrullera puede seguir maniobrando, nosotros seguimos gobernando hasta 2027 y todo el tiempo que quieran los españoles.
1: El president del govern espanyol presideix avui la primera executiva des de l'escorcoll de la Guàrdia Civil a la seu del PSOE.
0: El líder ultradretà Abelardo de la Espinilla s'imposa en la primera volta de les eleccions presidencials de Colòmbia.
3: Ha superat per sorpresa l'oficialista d'Esquerra, Iván Cepeda, que ha denunciat irregularitats en les votacions. Tots dos s'enfrontaran el 21 de juny en els comicis que determinaran el relleu de Gustavo Petro.
0: I ara ens ho recordava el Canalies, a partir d'avui l'IVA de la llum i del gas torna a ser del 21%.
1: El govern espanyol va rebaixar aquest impost al 10% a mitjans de març davant la previsió que el conflicte a l'Orient Mitjà encariria els preus de l'energia, tal com va passar amb la guerra d'Ucraïna.
0: França promet contundència contra els responsables dels aldarulls per la victòria del PSG a la Champions.
3: El president Emmanuel Macron, durant la recepció a l'equip guanyador, s'ha declarat fart de la violència que ha deixat 800 detinguts, 60 policies ferits i un motorista mort.
6: C'est pas le foot, ça.
7: Això no és futbol, això no és esport, això no és el que estimem. Així que gràcies a la nostra policia i gendarmes. Serem intransigents amb els que han estat enxampats. No volem veure més això, s'ha acabat. Ja n'hem tingut prou, s'ha acabat.
6: Terminat.
0: I d'aquí uns minuts us ho expliquem. Els jocs per a mòbils i tauletes ja generen més de la meitat dels ingressos del sector dels videojocs al món.
1: Catalunya lidera aquest mercat a l'estat espanyol, impulsada per Barcelona.
0: I prop de 50.000 persones han participat en la festa de Trescat en viu que s'ha celebrat aquest cap de setmana a Montjuïc.
8: Ha passat un dia veure aquesta gent coneguda perquè els veus per la caixa tonta, com deia el meu pare. Però és
3: una edició especial del Foraster i un concert d'eufòria al Palau Sant Jordi han estat els dos plats forts d'un cap de setmana ple d'activitats que han connectat protagonistes i públic.
0: Repassem també les portades de la premsa. Avui Marc Jurado amb Pedro Sánchez en bona part de les capçaleres.
9: Sí, i amb el verb resistir, Francesc, en alguns titulars. Diari Ara, Sánchez resisteix. Seguim el full de ruta fins al 2027 i més enllà, va assegurar La Vanguardia. Sánchez demana temps per resistir i governar fins al 2027 i més enllà. La principal foto la veiem a El Periódico, amb un enfocament ben diferent, però hi trobem El Mundo, que explica que la crisi de Sánchez enfonsa el PSOE en comunitats clau. Més enllà de Pedro Sánchez, disparitat d'altres temes a les capçaleres, des del Periódico, que explica que l'àrea de Barcelona blinda els eixos verds amb un canvi legal, passant per El País, on llegim que l'Audiència Nacional activa la cerca de 14 terres a Veneçuela, i acabant pel titular de La Vanguardia. La IA amenaça la ciberseguretat mundial a una velocitat inèdita. Altres temes de portada, El Periódico explica que els Mossos detecten un augment de la prostitució a baix cost, i La Vanguardia que una bala perduda en un tiroteig ha ferit una nena a Badalona. A La Razón, entrevista a tota portada Florentino Pérez, que carrega contra el seu rival electoral, i parlant d'esports, El País es fa ressò dels vora 800 detinguts en les celebracions del PSG.
0: Avui a Sant Andreu de la Barca, al Baix Llobregat, es desperten amb 21 graus. Al migdia arribaran als 30 i a Cervià de les Garrigues en tenen 16, amb una màxima prevista de 32. Aquest dilluns comença amb alguns núvols i boira, però sembla que en general tornarem a tenir un dia de sol i calor. Eloi Cordomi, bon dia.
6: Bon dia. Sí, a mesura que escalfi el sol, tots aquests bancs de núvols, fins i tot de boira que hi ha, sobretot a les comarques de Barcelona, s'aniran desfent i acabarà fent sol i calor a gairebé tot arreu, amb màximes de 30-34 graus a l'interior. A la tarda avui només hi haurà alguna tempesta aïllada a l'extrem nord del Pirineu, sobretot al sector oriental.
0: I després que l'actriu Judit Martín revelés que Lluís Pasqual va fer servir les seves imitacions de Montserrat Caballé com si fossin declaracions de la soprano, arriba el comentari del dia de Bernat Adéu. Bon dia, Bernat.
10: Bon dia, Catalunya. Gràcies a una confessió de l'actriu Judit Martín, hem descobert que el director Lluís Pasqual va encarregar-li una imitació de Montserrat Caballé, la qual, d'una forma fraudulenta, li demanava que un cop morta s'encarregués de dirigir-li un homenatge al Liceu. Aquest document fals va ser presentat pel mateix Pasqual com si fos cert i producte d'una gravació de Ràdio Reus, el tribut que el Gran Teatre va fer a la soprano barcelonina. No espero que Pasqual demani perdó, perquè quan se'l va acusar de males praxis amb les joves actrius que dirigia, no pas amb el jovent masculí, per cert, el director va fugir d'estudi. Però sí desitjo que, després d'una maniobra tan xerona i barruera, a Lluís Pasqual se li prohibeixi la possibilitat de dirigir en qualsevol dels teatres sufragats pels impostos de tots els ciutadans del país. El que sí que podries fer, Lluís, és pagar-li el que li deus a la Judit, perquè, a banda de mentir, ets una mica garrepa. I pels diners no serà, estimat director, perquè mira que t'harem pagat de sobres. Ah!

0: Analies, amb què ens despertes avui?
1: Bon dia de nou, avui amb la música de Gloria Gaynor i el seu himne titulat I Am What I Am. I és que tal dia com avui, 1 de juny, però de l'any 2003, Bèlgica es va convertir en el segon país del món a legalitzar el matrimoni igualitari, marcant una fita fonamental per als drets civils a nivell internacional. La llei va ser aprovada pel Parlament al febrer, promulgada el 30 de gener del 2003, i finalment va entrar en vigor l'1 de juny d'aquell mateix any. Dos anys abans ho van fer els Països Baixos, que van legalitzar el matrimoni entre persones del mateix sexe, l'any 2001. Inicialment, la legislació excluïa el dret a l'adopció, que va ser legalitzada plenament per les parelles del mateix sexe uns anys més tard, el 2006.
0: Tot això, 1 de juny, que comença el mes de l'orgull, també.
1: El mes de l'orgull.
0: Oi, el celebrarem, no? I tant.
1: Home, sí, s'ha de celebrar. Sempre s'ha de celebrar.
0: Amb què heu fet el primer cafè del dia, els matiners de Catalunya Ràdio?
1: Doncs mira, avui amb l'actriu Toni Acosta, que és a Barcelona representant l'espectacle Una madre de pel·lícula al Teatre Romea. Una obra, un espectacle que gira al voltant de la síndrome del niu buit, i l'obra va partir precisament de la seva pròpia experiència.
2: La verdad es que a mí me sorprendió, porque lo que me pasa es que yo siempre pienso que soy muy moderna y a mí no me van a pasar las cosas. Y yo decía, uy, el nido vacío, pero qué tontería. Se va a estar feliz cuando se vayan. Pues mira, no. Estaba bastante triste en una esquina. Y pensando, pero por favor, sí, yo pensaba que iba a estar relajada y contenta. O sea, ¿qué está pasando?
1: Doncs resulta que no.
0: El Romea, això?
1: Exactament.
0: A tot això, quan són festes a...
1: Doncs mira, des d'avui fins al 7 de juny comencen les festes del Putxet a Barcelona. Avui a les 6 de la tarda hi haurà la inauguració de l'exposició El Putxet Sona. I tot plegat serà a l'Espai Putxet.
0: I a les xarxes, Marta Viana, què s'ha fet viral?
3: Doncs una estampida amb més de 30 cavalls galopant pels carrers de Roma.
4: Decine di cavalli al galoppo spaventati, imbizzarriti, che corrono sull'asfalto.
3: Els animals es van escapar durant un assaig per la desfilada que s'ha de fer demà, dia 2, a Roma, per celebrar el Dia de la República Italiana. Es veu que un policia va llançar focs artificials sense permís i això va fer que els cavalls marxessin espantats. Van córrer més de 14 quilòmetres i hi ha 3 persones ferides.
5: Al matí de Catalunya Ràdio, obrim la bústia de queixes i denúncies.
6: Avui hem rebut el missatge de Josep Espín, portaveu de la Plataforma de Festes Majors de Barcelona. Fa uns dies parlàvem amb ell perquè l'entitat criticava la decisió de l'Ajuntament de batejar les activitats prèvies a la sortida del Tour de França amb el nom de Festa Major del Tour. La plataforma considerava que aquest concepte està vinculat amb la identitat i no amb el màrqueting i creia que l'Ajuntament cedia davant d'interessos privats. Finalment, després de la seva protesta, el consistori ha accedit a fer marxa enrere i l'esdeveniment serà la Festa del Tour, a seques.
7: Això són esdeveniments que estan passant, o sigui, que han volgut que passin, però entorn a un esdeveniment que no té res a veure amb la història de la ciutat, amb una cosa creada pel propi veïnat. No es preservava el que era l'essència de lo que ha de ser una festa major i, per tant, contents que s'hagin tret aquesta denominació.
5: 636 360 609. Envieu-nos notes de veu breus al telèfon de denúncies del Matí de Catalunya Ràdio. 636 360 609.
8: Adeu, Andreu. Toco el 2. Fins demà, bacallà. Adeu-siau.
9: Hi ha moltes maneres de sortir de casa, però només una de comportar-nos a fora, amb civisme.
10: Aquest estiu apliquem sancions de fins a 3.000 euros per combatre l'incivisme. Pla Endreça. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
3: Bon dia, com esteu aquesta hora al matí? Fem un cop d'ull als mercats. La possibilitat d'un acord de pau imminent entre els Estats Units i l'Iran allunya el preu del petroli dels $100. Avui el barril de Brent ronda els 93. Pel que fa als mercats oberts a aquesta hora, els inversors es mouen amb cautela. La borsa de Tòquio suma un 0,83%, la de Hong Kong un 0,70% i la de Xangai registra pèrdues, però molt moderades. A Europa, divendres, els parquets van tancar pràcticament plans. L'IBEX 35 és el que més va créixer, va sumar un 0,46% i obrirà avui des dels 18.360 punts. I a Wall Street els principals indicadors van registrar rècords històrics davant l'expectativa de pacte. Estàs escoltant el Matí de Catalunya, Ràdio, amb Francesc Soler.
11: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
12: Marca la casella 105 a la declaració de la renda. Gràcies a l'Església, la teva ajuda arribarà a qui més ho necessita. No pagaràs més ni et retornaran menys. I pots marcar-la juntament amb la de fins socials. Entra a línia105portantos.es i descobreix l'impacte que té marcar la casella de l'Església a la declaració de la renda. Per tants.
13: El matí de Catalunya Ràdio.
3: 3 minuts i seran 3 quarts de 7. A aquesta hora ens actualitzem.
14: Informa't al matí de Catalunya Ràdio.
3: Avui a les 12 del migdia arrenca la consulta als docents sobre el preacord amb educació. S'allargarà fins dijous. Un no suposaria continuar amb les vagues.
15: La pregunta és, acceptes el preacord per al personal docent el 29 de maig? La resposta és binària, sí o no, i em comprometo a fer les vagues necessàries fins a acabar el curs. La USTEC defensa que, si surt el no, cal impulsar una vaga indefinida a partir del 8 de juny. I què diu el preacord? Doncs preveu una millora salarial de 600 euros al mes en 4 anys i incorporar al sistema més de 6.000 professionals per l'escola inclusiva.
3: Mentre duri la consulta, els sindicats majoritaris han desconvocat les vagues territorials. Tot i això, algunes assemblees sí que han decidit mantenir les protestes.
15: De fet, hi ha 3 sindicats que es van aixecar de la taula i no secunden el preacord. Són la CGT, COS i la Intersindical. Avui hi ha vaga territorialitzada a les comarques de Girona i la Catalunya Central. David Iglesias, portaveu de la coordinadora d'assemblees de les comarques gironines.
16: La manifestació que havíem pactat amb els sindicats, el que farem és convertir-la en una assemblea. I en aquesta assemblea parlarem, opinarem i parlarem entre totes sobre els aspectes d'aquest pacte.
3: D'altra banda, una nena de 10 anys va quedar ferida per una bala en un tiroteig ahir al vespre al barri de Sant Roc de Badalona.
15: Segons els Mossos, els fets van passar a quarts de 8 quan una bala perduda hauria rebotat i hauria impactat el braç de la nena, que va ser traslladada en un vehicle particular a l'Hospital Esperit Sant amb ferides lleus. Aquest és el segon tiroteig en els últims 5 dies que hi ha al barri de Sant Roc de Badalona. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha assegurat que s'ha desplegat un reforç dels agents a la zona i que la Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet a càrrec del cas. L'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, ha assegurat en un missatge X que el tiroteig era una baralla entre clans i ha qualificat textualment de gentussa i incapaç de viure en societat els implicats. L'alcalde ha vinculat els fets amb la màfia d'ocupació que viu al barri.
3: Més coses. Pedro Sánchez presideix avui la primera executiva del PSOE des de l'escorcoll de la Guàrdia Civil a la seu del partit al carrer Ferrat de Madrid.
15: I arribarà després d'haver demanat temps als socis per poder culminar l'agenda progressista. És la principal base de la Moncloa per resistir davant dels casos judicials que envolten el PSOE i fer front a una dreta que acusen d'intentar derrocar-los amb trampes i males arts. Pedro Sánchez.
17: Mientras la oposición marrullera puede seguir maniobrando, nosotros seguimos gobernando hasta 2027 y todo el tiempo que quieran los españoles.
3: Mentrestant, el PP continua demanant la convocatòria d'eleccions.
15: I continua parlant d'una moció de censura sense concretar-la. Alma Ezcurra, vicesecretaria dels Populars.
18: Cuando el presidente del Partido Popular dice que está dispuesto a todo, todo significa todo.
19: ¿Esa moción de censura podría estar más cerca?
18: Esa pregunta se la tiene que hacer a los socios de Pedro Sánchez, que son los que le llevaron al poder y los que pueden quitarlo.
15: I mentre que des de Suma apunten que els problemes del PSOE no se solucionaran mai entregant el govern al PP, tant Junts com el PNB i Podem demanen avançar eleccions, però descarten a hores d'ara una moció de censura de la mà dels populars.
3: I en clau internacional, Colòmbia haurà de triar entre l'ultradretà Abelardo de las Priella i el candidat oficialista d'Esquerra, Iván Cepeda.
15: Tots dos han superat la primera volta, tot i que l'ultradreta ha aconseguit més percentatge de vots. El candidat a la coalició progressista ha denunciat irregularitats.
20: Representa el regreso al passat. Para político narcotraficante,
21: el heredero de los narcoterroristas, el amigo del ELN y de la FARC, Cepeda, te vamos a derrotar.
15: El 21 de juny s'enfrontaran en els comicis que decidiran definitivament el relleu de Gustavo Petro.
3: Amb un 3:15, des de la declaració del primer cas de la pesta porcina, el sector porta mig any acumulant pèrdues.
15: El preu de la llotja de referència, la de Marcolleida, remunta a poc, però no arriba als nivells previs a la crisi i ara mateix la cotització és d'un 27% més baixa que fa un any.
3: Lleida, Estela Bosoms.
22: El quilo de porc viu es paga ara uns 10 cèntims menys del que costa produir-lo. El resultat el resumeix Jordi Siscard, ramader del Carràs i portaveu de Jarc.
23: Això en un porc de 115 quilos, que és lo, més o menys el que s'està portant a escorxador, vol dir que el ramader perd entre 12 i 13 euros per porc.
22: A curt termini la previsió és que el preu pugi una mica, però amb molta mesura, segons el director de Mercolleida, Miquel Àngel Vergés.
24: Tothom és conscient que s'ha d'anar amb molta prudència. Tota Europa està molt plana, no es mou cap preu. Inclús Polònia i Itàlia, si fan alguna cosa, es baixa.
22: La indústria ha reorientat les exportacions, però preocupa el pes que estan guanyant guanyant països competidors com el Brasil. Des de Lleida, Estela Bosoms per al Matí de Catalunya Ràdio.
3: I s'avança la temporada de caça del senglar tot Catalunya per tal de reduir-ne la densitat. Ja es podrà caçar a partir d'aquest mateix juny.
15: La presència de la pesta porcina Collserola n'és un dels motius.
3: Girona, Núria Pereira.
0: Durant els mesos d'abril, maig i juny no es podia caçar, tot i algunes excepcions. Ara, a partir d'aquest juny ja es podrà fer, i els mesos d'abril i maig es permetran modalitats de caça més concretes, com la d'estar-se en un punt fix esperant el pas de l'animal. Per tant, es podrà caçar tots els mesos de l'any, ho explica el subdirector general de Fauna Cinegètica, Chema López.
1: No és únicament per la peste porcina. El conflicte del porc senglar el tenim abans de tenir aquesta malaltia. Hem de reduir les abundàncies de senglar, sobretot per l'impacte als accidents de trànsit, però també els danys que pot provocar els conreus.
0: L'objectiu seria tenir una mitjana d'entre 2 i 4 animals per quilòmetre quadrat. Ara la mitjana catalana és de 6, tot i que en zones com Girona arriba fins als 14 senglars per quilòmetre quadrat. Des de Girona, Núria Pereira, pel Matí de Catalunya Ràdio.
3: I a Lleida d'aquesta setmana es posa en marxa el dispositiu d'atenció a les persones temporeres que venen a treballar a la campanya de la fruita.
15: Una de les novetats d'aquest any és que s'han creat un centre d'acollida amb 32 places als afores de la ciutat.
3: Lleida, Júlia Albacar.
2: El principal punt d'allotjament continua sent el pavelló 3 de la Fira de Lleida, que començarà a funcionar dimecres amb un centenar de places per a persones temporeres. També estan, s'hi sumen 32 noves places a la partida de la Caparrella destinades a persones que ja tenen contracte laboral. L'inici de la campanya de la fruita coincideix amb el procés de regularització de les persones migrants, per això l'oficina d'atenció als temporers s'ubicarà al costat de la que està donant suport als tràmits de regularització. Esta oficina permet fer gestions d'atenció social i coordinació de recursos sanitaris i d'allotjament per a persones temporeres. Aquest any, a més, s'hi afegeix el servei d'intermediació laboral per connectar els treballadors amb les empreses del sector agrari. Des de Lleida, Júlia Albacar, per al Matí de Catalunya Ràdio.
3: Un nou tractament experimental podria obrir una via per pacients amb melanoma avançat que ja no responen a la immunoteràpia.
15: Es tracta d'una estratègia basada en l'ús de virus modificats al laboratori capaços d'infectar selectivament les cèl·lules tumorals i alhora activar el sistema immunitari per combatre el càncer, respectant el teixit sa. En un assaig clínic amb pacients sense alternatives terapèutiques, gairebé la meitat continuen vius al cap de 3 anys. Ho ha explicat l'oncòloga del Vall d'Hebron, Eva Muñoz Couselo, que ha participat en aquest estudi.
4: Mostra una supervivència global ja 3 anys de seguiment d'aproximadament el 45-48 dels pacients amb una mitjana de supervivència superior als 32 mesos. Probablement és el més impactant és que aquests pacients responen al tractament amb una supervivència 3 anys superior al 80%.
3: Ara passen 4 minuts de 3 quarts de 7 del matí. Els jocs per mòbils i tauletes ja generen més de la meitat dels ingressos del sector dels videojocs al món.
15: Catalunya lidera aquest mercat a l'estat espanyol impulsada per Barcelona.
3: Montse Mas.
6: Segons un informe de King, desenvolupadora de jocs com Candy Crush, el sector va moure l'any passat 91.000 milions d'euros a nivell global. El seu president és Todd Green en declaracions a l'Agència Catalana de Notícies.
25: Quan molta gent pensa en videojocs, pensa en jocs de consola o de PC, però aquesta no és tota la realitat. Els jocs per a mòbils representen ara més de la meitat, creiem que el 55% dels ingressos totals de la indústria mundial dels jocs. Això era zero fa 20 anys.
6: A l'Estat, els jocs mòbils mouen 722 milions d'euros i més de la meitat es queden a Catalunya gràcies al talent i als més de 120 estudis que es concentren a Barcelona. Montse Mas, pel Matí de Catalunya Ràdio.
3: Prop de 50.000 persones han participat en la festa de Trescat en viu que s'ha celebrat aquest cap de setmana a Montjuïc, Marta Viana.
15: Una edició especial del Foraster i un concert d'eufòria al Palau Sant Jordi han estat els dos plats forts d'un cap de setmana ple d'activitats que han connectat protagonistes i públic.
3: I va passar la Marta Vives.
15: Gairebé 50.000 persones han participat aquest cap de setmana en el gran desplegament de Trescat a l'Anella Olímpica de Montjuïc per connectar el públic amb l'univers de Trescat en directe.
26: Ha passat un dia a veure aquesta gent coneguda perquè els veus per la caixa tonta, com deia el meu pare, però és que tenen sang i tenen cos i es poden tocar.
15: Al llarg de 25.000 metres quadrats s'han desplegat multitud d'escenaris de programes com Polònia, com si fos ahir, El Suplement o Crims, amb activitats diverses.
27: He anat a jugar allà als videojocs, he anat a l'aula de la travessa.
28: Ella ve pels beta.
29: Estem fent un Kahoot de preguntes de 3CAT.
15: Entre els plats forts, el concert d'Eufòria i un Foraster en directe. Un cap de setmana intens pels espectadors i oients del 3CAT. Marta Vives, pel Matí de Catalunya.
3: I a aquesta hora també repassem algunes estrenes a plataformes.
30: Let me ask you a question. What is your worst fear?
3: El Cabo del Miedo torna en format sèrie, ara protagonitzada per Javier Bardem. Aquesta és l'estrena més destacada a les plataformes de streaming d'aquesta setmana, juntament amb la nova pel·lícula de Jennifer López.
5: Marc Garriga.
7: Martin Scorsese i Steven Spielberg produeixen una nova adaptació del Cabo del Miedo, ara en format sèrie a Apple TV. Aquí és Javier Bardem, qui interpreta l'assassí Max Cady, el paper que en el passat van encarnar Gregory Peck i Robert De Niro, un home que queda en llibertat després de passar una temporada a la presó i comença a assetjar els advocats que no van saber defensar-lo. També arriben dues sèries més interessants, el thriller El Testigo, a Netflix, i a Movistar Plus, Dear England, una minissèrie sobre el seleccionador de futbol anglès Gareth Southgate. Pel que fa a les pel·lícules d'estrena a l'streaming, destaca Turbulència en l'oficina, a Netflix, una comèdia romàntica previsible però mancant, amb Jennifer López i Brett Goldstein, un dels protagonistes de la sèrie Ted Lasso, que s'enamoren dins l'empresa que ella dirigeix de forma estricta i on les relacions entre treballadors estan prohibides. Marc Garriga, per al Matí de Catalunya Ràdio.
5: 8 minuts i les 7, ara els esports.
8: El tècnic Xavi Pascual parla de ridícul del Barça en la derrota davant del València a la Lliga de Bàsquet, que els complica els aparellaments als quarts de final. La capitana del Barça, Irene Paredes, reclama al club fitxatges per poder mantenir el nivell de l'equip de futbol.
5: Ara el comentari esportiu amb la Laia Tudel.
9: El PSG és el gran equip d'Europa i Luis Enrique el millor entrenador del moment. Dissabte es va confirmar l'hegemonia del club parisenc al futbol europeu. Luis Enrique estava eufòric, va complir el que havia avançat. Sense Mbappé faria jugar millor el PSG. I així ha estat. L'equip francès domina Europa, però qui serà capaç de disputar-li aquest domini els pròxims anys? L'Arsenal s'ha quedat a les portes. I el Barça... ara mateix sembla lluny, però és el repte ambiciós que ha de tenir el club blaugrana per seguir creixent.
5: Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
10: Fantàstics és el món, fantàstics la il·lusió, fantàstics t'està esperant.
11: La Fàbrica de la Imaginació del Super 3 obre les portes cada dia al carrer Rosselló 485 de Barcelona. Fantàstics del Super 3. Entrades a fantàsticsuper3.com.
12: Bon dia, i aquesta hora fem un cop d'ull a com es desperta el país. Tenim 22 graus a Barcelona, amb una humitat que supera el 90%. Hi ha molta xafogó. 18 graus a Valls, 12 graus a Sort. Avui, a bancs de núvols baixos, a molts sectors, sobretot a les comarques de Barcelona, arriben fins i tot al Ripollès i algun banc de boira a la costa. En general, però, s'aniran desfent, s'acabarà imposant el sol, i a la tarda hi haurà alguna tempesta, però molt allà de l'extrem nord del Pirineu, potser el Pirineu Oriental seran més freqüents. Avui les temperatures arribaran entre els 30 i 34 graus, les més altes a les comarques de l'interior, i d'aquests pròxims dies destacarem que dimarts i dijous seran els dies més inestables de la setmana, amb tempestes de tarda al nord de Catalunya, i a partir de finals de setmana, divendres i dissabte, tornarà a pujar fort la temperatura.
13: Hola familia, soy Carlos Arguiñano. ¿Sabéis por qué mi súper es el número uno en calidad-precio? Porque tiene ofertas como estas.
14: Ara amb Lidl Plus anacards per 4,99. T'estalvies un 23%. I Burger Meat Mixta per 3,35. T'estalvies un 16%. Lidl, val la pena.
16: El grec torna a ser aquí. Com un esperit que encara no has invocat. Com un ritual que encara no coneixes. El grec no s'explica. El grec es revela. Grec 50 anys.
30: Informació i venda d'entrades a festivalgrec.barcelona. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
31: Així que és vostè la responsable que deixi el meu pis al centre, eh? I la que m'ha fet buscar una cosa que mai hauria pensat que tindria. Un monovolum. Saps què? Vostè m'ha canviat la vida.
32: Hi ha raons que mouen més que els diners. Les persones. Per això a Ibercaja reinvertim el 100% dels nostres beneficis en la societat. Ibercaja. 150 anys movent-nos per tu.
33: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
34: Avui dia pot ser pro estiu, pro hivern, pro camp, pro ciutat, pro allò que vulguis.
35: I pot ser tot això sent professional.
36: I venir als Pro Days de Citroën, fer-te amb el teu Berlingua amb fins a 11.800 euros de descompte i gaudir d'avantatges exclusius en turismes i comercials només aquest mes i només per professionals. Citroën. Consulta citroen.es.
37: Avui, al Matí de Catalunya Ràdio.
5: A dos quarts de nou, obrirem l'aura parlant del tiroteig a Badalona que va deixar una nena ferida, amb la directora de l'Escola de Prevenció i Seguretat Integral de la UAB, Montserrat Iglesias.
3: A partir de les 9 entrevistarem la consellera d'Educació, Esther Niubó, avui que comencen els 4 dies en què els docents han de decidir si accepten el preacord entre el departament i els sindicats per desbloquejar el conflicte educatiu. Després entrevistarem el periodista vaticanista Javier Martínez Brocal per saber tots els detalls de la visita del Papa Lleó XIV la setmana vinent a Catalunya.
5: A 11:15, secció del cor amb Laura Fa.
3: I a les 11, entrevista amb Francesc Torralba, guanyador del Premi Josep Pla amb Anatomia de l'Esperança, el tercer llibre de no ficció en català més venut aquest Sant Jordi.
5: Des de les 6 fins a la 1, escoltes El Matí de Catalunya Ràdio amb Francesc Soler.
0: I quin tema pendent vam tancar divendres al Matí de Catalunya Ràdio, Gerard Jubany?
1: Amb temperatures inusualment altes, divendres va venir en Mauri a temes pendents per fer un cop d'ull ràpid als registres més destacats arreu del país.
2: 42 ara. Graus al Gla de l'Estany.
4: Molt bé.
2: 38,5 a Vallpitreres.
4: Ahà.
2: 47 a Espolla la Vella. Ben a propet, Espolla la Tova, sempre més freda. 46 graus.
4: Sí.
2: En canvi, a Vilatranca del Penedret tenim un ambient
4: Mauri,
2: més refrescant. 38 graus.
4: Què tens?
2: Els mateixos.
4: 12 anys. Mauri.
2: Que a Torre d'en Guarra.
4: A Torre d'en Guarra també tenim 38,
2: 38 graus.
4: Mauri,
2: a Porrera, Mauri. Capital Mauri. De la comarca del Bafumat. Ara mateix 40 graus. En canvi, a una zona de menys sí. relleu, a la plana del Pit, tenim 31 graus de temperatura. Pocs més que els 29 de Torroella del Montgró
4: ah.
2: i els 30 de la Natja de
4: Cap a quarts de 12, més temes pendents.
0: Gràcies, Jovany. I avui pot ser un bon dia i per això us donem un detall, un parell de motius per llevar-vos. El primer ens el porta Sandra Sabatés.
6: Tal dia com avui naixia a Los Angeles Norma Jean, més coneguda com a Marilyn Monroe. Ben aviat, la indústria de Hollywood va aprofitar la seva joventut, carisma i bellesa per mostrar-la a la gran pantalla com el prototip de dona rossa, atractiva i amb poques aspiracions intel·lectuals. Però darrere d'aquesta imatge s'hi amagava una dona intel·ligent i sensible, acostumada a refugiar-se en els llibres i que un bon dia, farta de patir tota mena d'abusos, es va plantar i va muntar la seva pròpia productora per assegurar-se el sou que mereixia i poder decidir el rumb d'una carrera que acabaria massa d'hora, als 36 anys. Així que avui és un bon dia per recordar aquella Marilyn que volia ser artista, deia, no un afrodisíac del cel·luloide.
0: I el segon, en Lluís Gavaldà.
17: Un bon motiu per tenir un bon dia avui és l'anunci de la reforma d'una casa al vell mig de Londres. Es tracta del número 3 de Savile Row, un carrer ple de sastres molt britànics on et fan els millors trajos a mida de tota la capital. Però en aquest edifici concret la cosa no va d'armilles ni pantalons. La cosa va dels Beatles, perquè el número 3 és on es trobaven les seves oficines mentre van tocar plegats. I és aquí on ara han anunciat la propera inauguració d'un museu que ocuparà tot l'edifici, incloent un espai màgic que fins ara estava amagat. Sí, Beatlemaníacs, prepareu una escapada l'any que ve que per fi ens deixaran pujar a l'indret on John, Paul, George i Ringo van fer el seu darrer concert. El terrat més famós de la història del pop.

0: Com esteu? Benvinguts al Matí de Catalunya Ràdio. El dia comença amb una minxa fogós a moltes comarques. Eloi Cordomi, bon dia.
1: Sí, bon dia. Ara mateix tenim alguns bancs de boira i de núvols baixos que provoquen aquesta sensació de xafogor, que és especialment acusada a les comarques de Barcelona. Durant el matí s'aniran desfent i creiem que acabarà dominant el sol, i a la tarda sí que podrien créixer algunes nuvolades amb algun ruixet molt aïllat a l'extrem nord del Pirineu.
0: A partir de les 9 avui ens visitarà al Matí de Catalunya Ràdio la protagonista política dels últims dies, la consellera d'Educació, Esther Riubó.
2: Estem contents d'haver pogut fer aquest salt de gegant, però és que l'educació a Catalunya venia d'anys d'infrafinançament important. Feia 25 anys que no es tocava el complement específic autonòmic.
0: Li preguntarem pels detalls de l'acord amb els sindicats, que des d'avui i fins dijous es sotmetrà a consulta de tots els mestres i professors de Catalunya. També preguntarem a la consellera Niubó què li sembla la posició d'USTEC, que ja ha avisat que si els docents no avalen l'acord, proposaran vaga indefinida a partir de dilluns de la setmana que ve.
3: Després d'un acord que hem vist que és un acord de mínims, hem decidit seguir amb aquesta activitat. La pregunta la podríem fer al revés, és per què amb un acord de mínims s'han desconvocat les vagues i s'han convocat les mobilitzacions.
0: Hi ha sindicats com la CGT que mantenen l'onada de protestes. Això vol dir que avui, en paral·lel a la consulta, hi ha vaga convocada a la Catalunya Central i també a les comarques de Girona. Veurem quin seguiment té. Avui també parlarem amb el cap de la Regió Metropolitana Nord dels Mossos d'Esquadra pel nou tiroteig que hi va haver ahir al vespre a Badalona, en què va quedar ferida una nena de 10 anys a causa d'una bala perduda. Va ser traslladada de l'hospital, no estem per la seva vida. Fa pocs dies, en aquest programa, vam parlar amb el cap de la Comissaria General d'Investigació Criminal dels Mossos, Ramon Chacón, sobre l'augment dels tirotejos.
4: El fenomen de la marihuana ha provocat que en el món delinqüencial corrin més armes de foc, aquests petits delinqüents. Quan tenen aquestes armes i tenen altres problemes que abans resolien, podria ser cops de puny, amb una discussió o qualsevol cosa, ara és possible que facin un ús de l'arma de foc.
0: I en clau internacional, la notícia de la nit la tenim a Colòmbia. L'ultradretà Abelardo de la Espriella ha guanyat la primera volta de les presidencials.
5: Vamos a defender la democracia por la razón o por la fuerza.
0: Doncs amb aquest missatge que no enganya ningú de defensar la democràcia amb la raó o per la força, diu, Espriella celebrava haver quedat al davant del candidat de l'esquerra, Iván Cepeda, que ha denunciat irregularitats en el recompte. La segona volta, que és la definitiva, es farà el 21 de juny. I a França només es parla dels incidents del cap de setmana en les celebracions pel títol de la Champions del Paris Saint-Germain i que han deixat un mort, 300 ferits i 780 detinguts.
6: C'est pas le foot, ça. C'est pas le sport, c'est pas ce qu'on aime. Donc, merci à nos policiers, à nos gendarmes. On sera intraitable avec ceux qui ont
0: été aldarulls que han arribat al debat polític. El mateix president Emmanuel Macron diu que això no és futbol, que és intolerable i que serà implacable amb els responsables. Tot això, avui que ve la seca al Tarragonès, el sol ha sortit a les 6 i 25 minuts i a Vallfogona de Ripollès es pondrà a les 9 i 21 minuts del vespre. Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya.
7: Al Matí de Catalunya Ràdio.
0: Avui a l'Agora del Matí, Pau Llong, David Madí, Montserrat Nebrera i Afra Blanco. Set i quatre del matí, Sílvia Solanes, Lara García, Pol Foradada, bon dia.
8: Bon dia.
0: Voten.
8: Els mestres i professors catalans, a partir d'avui a les 12 del migdia i durant 3 dies se celebra la consulta entre tot el col·lectiu. La pregunta és, acceptes el preacord pel personal docent del 29 de maig? Hi ha dues possibles respostes, sí o no, i em comprometo a fer les vagues necessàries fins a acabar el curs.
9: Per poder votar, els docents rebran un correu electrònic. USTEC, el sindicat majoritari, defensa avalar l'acord. També professors de secundària. En canvi, sindicats minoritaris, com la CGT, la Intersindical i COS, fan campanya pel no i han decidit mantenir les mobilitzacions previstes des d'avui fins divendres.
0: Montse Mir.
10: La USTEC ja ha anunciat que
9: des

0: centres del Bages i Moianès, amb accions a Manresa i Montserrat. Montse Mir, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: S'investigarà
2: l'agressió d'un policia a una professora durant una protesta dels mestres ahir davant la Conselleria al País Valencià.
3: ¿Eso es posible? ¿Eso es posible?
4: Hòstia!
5: Les imatges s'han fet virals. La dona, que no està fent res, rep de sobte una empenta per l'esquena de la gent antiavalots que la fa caure a terra. L'impacte contra l'asfalt es va fer ferides al nas i a la barbeta.
6: La delegada del govern espanyol al País Valencià, Pilar Bernabé, ha titllat els fets d'inacceptables i ha garantit que s'investigaran exhaustivament.
1: Sense hores extra.
2: Continuen també les protestes dels metges, que aquesta vegada han canviat d'estratègia. Des d'avui dilluns, en una trentena d'hospitals catalans, no s'allargarà la jornada per denunciar la sobrecàrrega de feina.
1: Berta Torrades.
7: El Sindicat Metges de Catalunya busca forçar el Departament de Salut a negociar amb una protesta que implica que 112 serveis de 27 hospitals catalans renunciïn a fer hores extres, el que impactarà en el temps d'espera, com explica Santi Barcons, metge especialista en cirurgia endocrina.
8: Les deixaran de fer intervencions quirúrgiques, exploracions complementàries, consultes externes.
7: El secretari general de Metges de Catalunya, Xavier Lleonart, denuncia l'abús d'hores extres que massa sovint han de fer els professionals.
9: La solució que estan donant és permanentment abusar dels professionals mèdics i facultatius per aconseguir intentar mantenir les llistes d'espera a ràdio.
7: On no afectarà aquesta protesta és en l'atenció urgent. Berta Torrades, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: 10 anys.
5: Tenia la nena que va rebre ahir l'impacte d'un projectil a Badalona. La bala va rebotar durant un tiroteig al barri de Sant Roc i va impactar el braç de la nena. La van traslladar en un vehicle particular a l'hospital amb ferides lleus. És el segon tiroteig al barri només 5 dies.
6: L'alcalde Xavier García Albiol ha assegurat en un missatge a X que el tiroteig era una baralla entre clans i ha qualificat textualment de gentussa incapaç de viure en societat els implicats. L'alcalde ha vinculat els fets amb la màfia d'ocupació que viu al barri.
1: Torna al 21%.
2: L'IVA de la llum i del gas, el govern espanyol el va rebaixar, recordeu, al 10% al mes de març, davant la previsió que el conflicte a l'Orient Mitjà encareria els preus de l'energia. La catedràtica d'Economia, Montserrat Guillén, detalla els efectes d'aquest restabliment de l'IVA.
10: Podríem estar parlant d'uns 10 o 15 euros al mes. Aquesta seria la diferència portada a la pràctica i fent els números així d'una manera grossa, no? I sobretot aquest impacte amb els preus que haurà tingut l'impost, que és un impost indirecte, l'impost de l'IVA, farà que els preus de l'electricitat hagin pujat i, per tant, s'espera que l'estiu torni a pujar l'IPC.
5: La resta de mesures del paquet anticrisi, com els beneficis fiscals a la gasolina i el gasoil, es mantindran fins al 30 de juny. El govern espanyol haurà de decidir aleshores si es prorroguen o no.
1: Primera executiva.
6: Del PSOE, des de l'escorcoll de la Guàrdia Civil a la seu de Ferraz la setmana passada, el missatge intern de Sánchez torna a ser el de resistir i demanar temps.
1: Madrid al Bagil.
11: El PSOE ja té en marxa la maquinària per resistir davant l'allau d'investigacions judicials que el tenen contra les cordes. Perquè si una cosa ha deixat clara Pedro Sánchez és que no pensa plegar. Admet que la situació és difícil, però està convençut que el balanç del seu govern demostra que val la pena seguir. Per això demana temps als socis que li reclamen eleccions. Sánchez acusa l'oposició d'utilitzar dreceres i de fer trampes per enderrocar-lo.
12: Esta oposición marrullera lo que quiere es hacer que España se frene o incluso que retroceda. Y yo os digo y le digo a los españoles que vamos a seguir manteniendo la hoja de ruta hasta 2027 y más allá.
11: I passa de puntetes per les causes judicials que l'envolten. Les explicacions no arribaran fins a finals de juny. Des de Madrid, al Bagil, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Arrenquen.
5: Les jornades anuals del Cercle d'Economia, que s'allargaran fins dimecres i passaran autoritats europees i internacionals.
6: Avui hi participaran, entre d'altres, el president de la Generalitat, Salvador Illa, la consellera d'Economia, Alicia Romero, i l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni. Demà hi anirà el rei Felip VI i dimecres el president espanyol, Pedro Sánchez.
1: 150 persones.
2: Després del segon aniversari de l'aprovació de la llei d'amnistia per part del Congrés, encara hi ha 150 casos per resoldre, entre ells els de Carles Puigdemont o d'Oriol Junqueras, que estan pendents que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea es posicioni sobre els seus casos.
5: Ara la pilota està a la taulada de la Justícia Europea, que s'ha de pronunciar en els propers mesos sobre la malversació. Junqueras, inhabilitat mentrestant fins al 2031, demana que es compleixin les lleis per una qüestió de credibilitat. Són declaracions a TV3.
13: Quan algú fa tot el possible per incomplir-les, és evident que han de trobar els mecanismes necessaris per complir la llei, perquè si no, la confiança en la democràcia espanyola, que ja és escassa, encara ho serà molt més.
1: Sorpresa.
6: A la primera volta de les eleccions presidencials de Colòmbia s'ha imposat l'ultradretà Abelardo de l'Espriella.

0: Ella amb un 43,7% dels vots per davant del candidat de l'esquerra, Ivan Cepeda, que ha tret 3 punts menys.
1: Cepeda i fins i tot el mateix president, Gustavo Petro, han qüestionat aquest primer recompte. El 21 de juny s'enfrontaran en els comicis que decidiran definitivament el relleu a la presidència.
2: Corresponsal a l'Amèrica Llatina, Joan Biosca.
3: L'extrema dreta colombiana ha donat la sorpresa guanyant la primera volta de les eleccions presidencials colombianes en uns comicis en què l'esquerra ha aconseguit situar-se en segon lloc. Dos models de país completament diferents són els que passen a la segona volta. El candidat de la coalició progressista amb opcions de ser president, Ivan Cepeda, ha denunciat irregularitats a les urnes que ha demanat investigar.
4: Representa el regreso al pasado para político narcotraficante.
3: En aquesta passada nit electoral, tant Cepeda com el seu rival a les urnes i abanderat de l'extrema dreta, Abelardo de la Espriella, s'han dit de tot i no pas paraules afalagadores.
5: El heredero de los narcoterroristas, el amigo del ELN y de la FARC, Cepeda, te vamos a derrotar.
3: Des de Buenos Aires, Joan Biosca, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: Una feina indestructible.
6: És com assegura que se sent l'expresident veneçolà Nicolás Maduro, que des del gener està detingut amb la seva dona a Nova York. El líder chavista ho ha dit a través d'un missatge publicat a les xarxes socials.
2: Reunió d'emergència.
0: Del Consell de Seguretat de l'ONU avui davant l'escalada d'Israel al Líban. La reunió la demanada França després que aquest cap de setmana l'exèrcit israelià hagi conquerit l'icònic castell de Beaufort i que el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, anunciés ahir que continuarà la seva expansió al Líban.
7: He ordenat a l'exèrcit d'Israel que ampliï l'operació al Líban. Els nostres soldats s'han creuat el Litani i han pres posicions estratègiques i han conquerit el castell de Beaufort. Ara la meva ordre és consolidar i ampliar el nostre control sobre els llocs que estaven en mans de Hezbollah.
8: Fissat Hezbollah.
2: Implacable.
1: Missatge contundent del president francès Emmanuel Macron després dels greus incidents per la celebració de la Champions del PSG que van començar la nit de dissabte diumenge a París, però que després s'han estès a altres punts del país.
2: París, Isabel Galí.
9: París ha continuat celebrant aquest diumenge la segona Champions del PSG, però les tensions entre la policia i grups de joves aficionats no decreixen. El president Macron ha rebut els campions a l'Elisi i no ha pogut evitar lamentar la mala imatge que deixen els incidents violents i els centenars de detinguts.
10: C'est pas le foot, ça.
11: Això no és futbol, això no és esport, això no és el que estimem, així que gràcies a la nostra policia i gendarmes. Serem intransigents amb els que han estat enxampats. No volem veure més això, s'ha acabat. Ja n'hem tingut prou, s'ha acabat.
9: Terminés. Des de París, Isabel Galí, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: Més declaracions.
6: En el judici de la Kitchen, avui és el torn del primer investigat de la cúpula policial durant el suposat espionatge a l'extresorer del PP, Luis Bárcenas.
0: Es tracta d'Eugenio Pino, director adjunt operatiu de la policia en època de Mariano Rajoy, per qui demanen 15 anys de presó.
2: Madrid, Tania Tàpia.
12: Segons la Fiscalia, Eugenio Pino estava informat de l'operació per espiar i robar informació a Luis Bárcenas i tot ho posava en coneixement del secretari d'Estat i també del ministre Jorge Fernández Díaz. Tots dos han negat estar al cas de la Kitchen, però el nom de Pino ja ha sortit al judici. Segons Martínez, quan al ministre li va arribar rumors que tenien de col·laborador un tal Sergio Ríos, xofer de Bárcenas, qui li va confirmar va ser Eugenio Pino.
13: Recuerdo que el señor Pino me contesta y me confirma que efectivamente que hay un colaborador en el entorno del señor Bárcenas.
12: Ells, però, diuen que no van encarregar res. Si hi ha temps, el següent en declarar serà el comissari jubilat José Manuel Villarejo. Des de Madrid, Tania Tàpia, per al matí de Catalunya Ràdio.
2: Arrenquen.
1: Junts per Catalunya activa avui les primàries per elegir candidat a l'alcaldia de Barcelona. Hi ha 3 candidats.
2: 50.000.
6: Són les persones que han participat a la festa del 3Cat en viu que s'ha celebrat aquest cap de setmana a Montjuïc. Una edició especial del Foraster i un concert d'Eufòria al Palau Sant Jordi han estat els dos plats forts.
2: Marta Vives.
14: Gairebé 50.000 persones han participat aquest cap de setmana en el gran desplegament de 3Cat a l'Anella Olímpica de Montjuïc per connectar el públic amb l'univers de 3Cat en directe.
15: Que passa un dia veure aquesta gent coneguda perquè els veus per la caixa tonta, com deia el meu pare, però és que tenen sang i tenen cos i es poden tocar.
14: Al llarg de 25.000 metres quadrats s'han desplegat multitud d'escenaris de programes com Polònia, com si fos ahir, El Suplement o Crims, amb activitats diverses.
16: He anat a jugar allà als videojocs, he anat a l'aula de la travessa.
17: Ella ve pels betes.
18: Estem fent un cajut de preguntes de 3Cat.
14: Entre els plats forts, el concert d'Eufòria i un Foraster en directe. Un cap de setmana intens pels espectadors i oients del 3Cat. Marta Vives, pel matí de Catalunya.
2: Compte enrere.
0: Pel Primavera Sound, que arranca aquest dijous i per on passaran noms com The Cure, Gorillaz, Massive Attack o Bad Gyal. Avui, però, comença el Festival Primavera a la ciutat, el cicle de concerts en sales de Barcelona com l'Apolo, Razzmatazz o Paral·lel 62.
2: I Catalunya lidera.
1: El mercat dels jocs per a mòbils i tauletes a Espanya. El mercat, aquest mercat, ja genera més de la meitat dels ingressos del sector dels videojocs arreu del món.
2: I en esport, Robert Prat. Xiulets.
8: Pel Barça de Xavi Pasqual, que perd contra el València de 25 punts i es complica els aparellaments als quarts de final de la Lliga de Bàsquet.
10: Clarament hem jugat el nostre pitjor partit de l'ACB, amb molta diferència, hem fet el ridícul o a prop del ridícul, horrorós amb totes les parts del joc, i realment sorprenent, un partit que només puc dir un partit per oblidar.
19: El matí de Catalunya Ràdio.
20: Què passa quan un jugador i un venedor de l'11 es troben? Doncs que tu estàs tot el dia amb la il·lusió que et toqui el premi del cupó diari i en David té el gos pigall que l'acompanya tot arreu i el fa sentir-se més segur.
21: Només pel fet de comprar el cupó diari?
20: Pel fet de comprar-lo tu i tothom qui juga a les loteries de l'11. Perquè així feu que les persones amb discapacitat tinguin més oportunitats.
21: Mira que bé!
20: Quan et trobes amb un venedor de l'11, sempre passen coses bones. Així doncs, juguis el que juguis, ben jugat.
22: 11. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
23: El matí de Catalunya Ràdio.
2: Avui és dilluns 1 de juny del 2026 i a les últimes hores a Catalunya han nascut la Bruna, quan faltaven 5 minuts per les 4 de la matinada a l'Hospital del Mar de Barcelona, i l'Ernest, amb 4 quilos 450 grams, a l'Hospital Universitari Mútua de Terrassa. Començar una nova vida sempre és una bona notícia. Benvinguts i enhorabona a les famílies.
19: Informa't al matí de Catalunya Ràdio, Barcelona.
24: Com anem? Bon dia. Passen 2 minuts d'un quart de 8. Us informa Marc Jurado. Tenim 16 graus a Balsareny, 19 a Òrrius i 21 a Cornellà. Carreteres, Txell Garriga.
25: Bon dia. Un accident talla a la C31 entre Sant Adrià i Badalona, direcció Mataró. La cua comença a acumular ja a la ronda litoral i a la resta de vies cap a Barcelona. De moment, congestió habitual sense incidències.
24: La Fundació Cram ha alliberat 5 tortugues marines a la platja de la Pineda de Castelldefels, al Baix Llobregat.
26: Es tracta de 5 exemplars recuperats en aquesta fundació per la conservació i recuperació d'animals marins.
24: Maria Guixà.
27: Aquest alliberament també ha comportat un acte de pedagogia per la població. En parla la Sílvia Giral, oceanògrafa del CRAM.
28: Ens trobem amb gent que manipula malament l'animal, que l'únic que vol és fer-se fotos o fer recursos per les xarxes socials en vez de fer una acció d'intentar actuar bé. Llavors, com si fos qualsevol altre accident. Trucar al 112, mantenir la distància i no fer res.
27: Maria Guixà, pel matí de Catalunya Ràdio.
24: Més notícies. De fet, dues de breus de successos a aquesta hora a Barcelona i a Osona. La primera, els Mossos han detingut a la capital un italià acusat d'un assassinat a Nàpols l'any 2018 vinculat a la Camorra.
25: Agents de Paisà l'han detingut al districte de l'Eixample en un control preventiu quan s'ha identificat amb un document fals.
26: L'home de 33 anys està acusat d'assassinar, juntament amb dos còmplices, un membre d'un clan rival de la màfia italiana amb arma de foc i en plena via pública.
24: I a Vic, els Mossos han detingut un home dues vegades en menys de 2 setmanes per portar sobre diversos paquets de cocaïna.
25: La primera detenció va ser el 15 de maig, quan els agents van detectar que en veure'ls un home llançava alguna cosa dins un vehicle. A l'interior van trobar 17 farcells de droga.
26: 12 dies després el van tornar a trobar intentant amagar 125 farcells en una bústia de correus. En tots dos casos el van detenir per tràfic de drogues.
24: I quan falta una setmana per la visita del Papa a Barcelona, us expliquem que el carrer Marina de Barcelona, al davant de la façana del naixement de la Sagrada Família, torna a estar obert.
25: Això després de gairebé mig any amb l'accés limitat per les obres de reurbanització.
24: Laia Framis.
29: La intervenció ha permès garantir l'encaix urbà del temple amb la plaça Gaudí i ampliar l'espai per adequar-lo al volum de visitants i a les activitats ciutadanes en aquest entorn. Jordi Valls és el tinent d'alcaldia d'Economia, Habitatge, Hisenda i Turisme.
30: Reforça una miqueta el projecte que tenim dins l'àmbit dels espais de gran afluència, i és la necessitat de recuperar aquests espais per tenir estructures comunitàries i al mateix temps millorar el que és la qualitat urbana.
29: Laia Framis, pel matí de Catalunya Ràdio.
24: I cultura. Anem al teatre. Concretament al Teatre Goya, que estrena el muntatge L'últim àtom, escrita i dirigida per Jordi Oriol i protagonitzada per Joan Carreras, Mia Esteve, Carme Milán, Carles Pedragosa Torres i Lara Segú. Serà a les 8 del vespre, entrades a partir de 27 euros. Són les 7 i 20 minuts, esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
19: El Matí de Catalunya Ràdio. Precisió, qualitat de materials, exigència,
3: A Obramat sabem que ho doneu tot perquè cada obra i reforma sigui perfecta. I els que us comprometeu amb la feina, necessiteu algú que es comprometi amb vosaltres. 20 anys construint junts. Obramat.
4: El matí de Catalunya Ràdio.
0: Són les 7 i 20 minuts. Repassem ara les portades de la premsa des del quiosc. Avui en Pedro Sánchez en bona part de les capçaleres. El diari Ara titula Sánchez resisteix. La Vanguardia diu que Sánchez demana temps per resistir i governar fins al 2027 i més enllà. I amb un enfocament ben diferent hi trobem El Mundo, que explica que la crisi de Sánchez enfonsa el PSOE en comunitats clau. Més enllà de Sánchez, disparitat d'altres temes de capçaleres, des del periòdico, que explica que l'àrea de Barcelona blinda els eixos verds amb un canvi legal, passant per El País, on llegim que l'Audiència Nacional activa la cerca de 14 etarres a Veneçuela. I acabant pel titular de La Vanguardia, la intel·ligència artificial amenaça la ciberseguretat mundial a una velocitat inèdita. Altres temes de portada, El Periódico explica que els Mossos detecten un augment de la prostitució a baix cost i La Vanguardia que una bala perduda en un tiroteig ha ferit una nena a Badalona. A La Razón entrevista tota portada Florentino Pérez, que carrega contra el seu rival electoral, i parlant d'esports, El País es fa ressò dels vora 800 detinguts en les celebracions del PSG.
5: Bon dia. En el sorteig del Sueldazo cap de setmana celebrat ahir, el número premiat amb 5.000 euros al mes durant 20 anys i 300.000 euros al comptat va ser el
6: 93.966 93966 de la sèrie 5005.
5: Així mateix, uns altres 4 números i sèries van obtenir cadascun un premi de 2.000 euros al mes durant 10 anys. Consulta'ls al teu venedor, a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Avui, com cada dia, hi ha un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ben jugat.
2: I avui us volem parlar de com Spotify està convertint-se en un creador d'experiències per a superfans. Maiol Roger, bon dia.
8: Bon dia. No és una simple aplicació per escoltar música. Spotify ja ha passat a fer concerts, experiències exclusives i amb accés privilegiats per als fans més fidels.
7: Gràcies a la família Spotify por tenernos aquí esta noche. Gracias a ustedes por estar aquí esta noche.
8: Aquest que sentiu és Bad Bunny al Billions Club Live, una iniciativa de Spotify que porta els artistes amb més de 1.000 milions d'escoltes a actuar davant d'un grup reduït de fans que seleccionen la mateixa plataforma. La idea és senzilla. Si ets dels que més escolten un artista, Spotify et pot premiar amb accés a concerts exclusius, entrades abans que ningú o experiències que no estan obertes al públic en general. L'última a Barcelona amb Olivia Rodrigo. La indústria musical ha entrat a l'era dels superfans, que és la manera de monetitzar l'obsessió pels artistes. Tenir millors llocs, accés prioritari, marxandatge exclusiu o experiències directes amb l'artista. I Spotify està apostant fort. L'empresa defensa que aquesta és la propera revolució de la indústria i els permetrà seguir creixent. Penseu que va superar l'any passat 761 milions d'usuaris actius amb 300 milions de subscriptors amb resultat rècord i uns beneficis que es van traduir en 1.000 milions de dòlars retornats als grans noms de la indústria. I ara anirà un pas més enllà amb Spotify Reserved.
9: Spotify is proud to introduce Reserved. For the first time, an artist's most dedicated fans on Spotify Premium will have two tickets held just for them.
8: Així ho explicava René Volker, cap d'esdeveniments en viu de Spotify. Spotify Reserved reservarà per primer cop dues entrades als principals fans abans que arribin el públic en general. És un acord amb el gran gegant de la indústria de música en viu, Live Nation, propietari de Ticketmaster.
2: Maiol, i això com es traduirà?
8: Doncs mira, de la mateixa manera que en un concert ara, quan compres les entrades, hi ha espais reservats per als principals patrocinadors, Spotify tindrà el seu forat només per fans que hagin escoltat un cert nombre de vegades els seus artistes. Això començarà aquest mateix estiu als Estats Units, amb alguns cantants seleccionats, i després s'anirà ampliant a més mercats. La pregunta és la de sempre, si això ajudarà els fans de veritat, o si simplement estem davant d'una nova manera de convertir la fidelitat musical en una subscripció encara més premium.
11: Lletera Campllong, la llet de casa, patrocina l'Enigmàrius.
12: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
13: Divendres, l'Enigmàrius feia educar militarment i la resposta era formar. Formar és sinònim d'educar, però també de posar en ordre un cos de tropes. Formeu! Avui dilluns comencem la setmana amb un Enigmàrius corporal. Substància líquida del cos que fa riure. De cinc lletres. Substància líquida del cos que fa riure. Cinc lletres.
19: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades.
2: A 4 minuts per 7:45, el més destacat a la televisió, Mariola Cubells, avui sobre com l'actor Alberto San Juan va esquivar les preguntes de Jesús Cintora sobre actualitat i política. Això va passar dissabte a Televisió Espanyola.
1: El dissabte, Alberto San Juan va anar al programa de Jesús Cintora a promocionar La Luz, la pel·lícula que ha fet sobre abusos a l'Església Catòlica i que és fantàstica, per cert. I va fer algo que crec que es posarà de moda per evitar el clickbait. Cintora li preguntava quasi exclusivament per l'actualitat i la política i San Juan, encara que va respondre a quasi tot, com fa sempre, va advertir que no volia donar titulars que es pogueren traure de context. I va explicar: vull que ajustar-me al que estic fent aquí esta nit, que és treballar per promocionar una pel·lícula.
2: I a la recomanació del dia, avui que fa 100 anys del naixement de Marilyn Monroe, la Cristina Bordes ens recomana la pel·lícula Ningú no és perfecte.
10: Un clàssic que aguanta més que bé. Dirigida per Billy Wilder, és segurament la comèdia més icònica de Marilyn Monroe, que hi brilla al costat d'uns grans Jack Lemmon i Tony Curtis en la pell de dos músics que s'han de disfressar de dones per fugir de la màfia. Tenint en compte que és una pel·lícula de l'any 59, podria haver envellit malament, però sorprèn veure-hi reflexions ben actuals. Història del cinema i una gran manera de retre homenatge a la Marilyn. Ningú no és perfecte està disponible a Prime Video i a Filmin amb opció de doblatge en català.
14: A Bezoya som molt de viure molt fort i molt de cantar-li a la vida molt fort també.
15: Faltas en el aire!
14: T'ho he dit, molt fort. Vinga, acompanya'm, que sé que aquesta part te la saps.
15: Glòria, glòria.
14: Ja ho sabia jo, que la coneixies bé. Bezoya, aigua de mineralització molt dèbil per viure molt fort.
16: Descobrir, compartir, donar suport, temps. 130 milions.
17: Amics.
16: Rialles.
17: Llocs.
16: Moments. 130 milions. En 130 milions hi caben moltes coses. El divendres 5 de juny, amb Euromillones, pot mínim garantit de 130 milions d'euros. I a més del pot, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
4: El matí de Catalunya Ràdio.
2: 7:48 del matí. El protagonista del dia és Gerard Jubany. Bon dia.
18: Bon dia. El preacord.
20: Ens basem en un sistema assembleari per veure quin serà la nostra decisió.
21: Sí, sí, bueno, aviam què passa.
18: El preacord o acord provisional que han arribat els sindicats del sector de l'ensenyament i la Conselleria d'Educació és protagonista del dia perquè a partir d'avui se sotmet a votació fins dijous.
2: I mentrestant els sindicats majoritaris han decidit aturar les vagues territorials, tot i que algunes assemblees les mantindran.
22: Veus? Així han pogut estirar les vagues fins al final de curs, eh?
2: Sí. Irene Rigau és consellera d'Educació, bon dia.
22: Bon dia, Francesc. Ja ho veus, un altre curs llançat a les escombraries.
18: A veure, no crec que s'hagi llançat a les escombraries. Senzillament els professors han estat reclamant... Què fa?
22: Què s'ha de fer, Gerardet, si volem dir alguna cosa? Què s'ha de fer?
18: No sé, escolta, eh? Estem fent un programa de ràdio...
22: Què s'ha de fer? Aixecar el dit. A veure, Francesc, maco, digue'm el que em volies dir.
2: No, només li volia preguntar si a vostè, com exconsellera i exprofessora, li sembla bé aquest acord.
22: Si vols que t'ho digui, val més que l'oposicioni, perquè com que he estat a totes dues bandes de la taula, perquè jo abans de consellera era senyoreta, no podria influenciar en els professors.
18: Però vostè té la sensació que
22: no
18: dijous...
22: No estàs quan... aixecant el dit, Gerardet. Una mestra d'avui en dia diria que tens algun dèficit d'atenció, però jo crec que ets idiota.
18: No? A veure, no, idiota. No, però a part d'imaginar-se...
22: Francesc, maco, què em vols preguntar? Que veig que estàs aixecant el dit.
2: Sí, li volia preguntar si creu que dijous els professors podrien tombar el preacord.
22: No. No, sincerament tinc la sensació que ara sí que l'acceptaran perquè només queden 3 setmanes per acabar el curs. Que són unes setmanes molt maques perquè els nens tornen abans a casa, els professors anem recollint les cosetes, entreguem els àlbums... Sí. Són 3 setmanes que s'ha de fer feina i després doncs ja venen les vacances i posar-se a fer manifestacions a 35 graus perdent vacances, doncs mira, no.
18: No, no, però no són vacances aquí, encara, eh? Quan els nens se'n van, els professors encara es queden a l'escola...
22: Que callis,
18: pesat! Corregint.
22: Home, que t'ho dic 50 vegades, eh? Que al final t'hauré de posar de cara de la paret, eh? Home, ja sabeu, Gerardet, eh? Que sé qui és el dit. Home.
2: Són 7:48.

0: Arrenquem el mes de juny amb una notícia econòmica. A partir d'avui, l'IVA del gas i la llum torna al 21% després d'uns mesos al 10% per la guerra a l'Iran. Es calcula que això pot suposar entre 5 i 10 euros a la factura. Avui dilluns també arrenca la consulta als mestres i professors sobre el pacte a què van arribar divendres Educació i Sindicats. A les 9 ens visita la consellera Esther Niubó, li preguntarem per l'acord i per l'avís d'USTEC. Si els docents no l'avalen, proposaran fer vaga les dues últimes setmanes de curs. Sindicats minoritaris com la CGT, la Intersindical o la COS faran campanya pel no i mantenen les protestes previstes des d'avui i fins divendres.
1: Després d'un acord que hem vist que és un acord de mínims, hem decidit seguir amb aquesta activitat. La pregunta la podríem fer al revés, és per què amb un acord de mínims s'han desconvocat les vagues i s'han convocat les mobilitzacions.
0: Avui les aturades previstes afecten la Catalunya central i les comarques de Girona. Veurem com van. I en temps d'agora també parlarem amb el cap de la regió metropolitana nord dels Mossos d'Esquadra pel nou tiroteig que hi va haver ahir a Badalona, en què va quedar ferida una nena de 10 anys a causa d'una bala perduda. Va ser traslladada a l'hospital i no es tem per la seva vida. I d'aquesta matinada, Colòmbia, l'ultradreta s'ha imposat a la primera volta de les presidencials.
2: Vamos a defender la democracia por la razón o por la fuerza.
0: Aquest era el missatge de l'ultra Abelardo de la Espriella després d'aconseguir el 43,7% dels vots. El candidat de l'esquerra, Ivan Cepeda, s'ha quedat amb el 41% i no ha reconegut el resultat. La segona volta es farà el 21 de juny. I els esports, Robert Prat?
3: El tècnic Xavi Pascual parla de ridícul del Barça en la derrota davant el València a la Lliga de Bàsquet, que els complica els aparellaments als quarts de final. La capitana del Barça, Irene Paredes, reclama al club fitxatges per poder mantenir el nivell de l'equip de futbol.
0: Pel que fa al temps, a aquesta hora tenim algun núvol i força sensació d'humitat i xafogor. Eloi Cordomí, bon dia.
4: Bon dia. Sí, el matí està sent bastant variable, amb algunes capes de núvols prims, també alguns bancs de núvols baixos que donen aquesta sensació de xafogor, algun banc de boira puntual. En general, creiem que tots aquests núvols s'aniran aixecant, s'imposarà el sol a la majoria de comarques. Avui en temperatures de 30-34 graus a les comarques de l'interior, una mica més frenades a la costa, i com a molt algun ruixadet a l'extrem nord del Pirineu, alguna tempesta aïllada al Pirineu Oriental. Poca cosa avui. Demà sí que serà un dia més inestable, amb més tempestes de tarda, sobretot al nord i al nord-est de Catalunya, i dijous tornarem a tenir una altra tongada d'aquestes tempestes de tarda, amb unes temperatures que al final de la setmana tornaran a pujar.
0: Mobilitat a aquesta hora, amb els retards habituals a Rodalies per les limitacions de velocitat a la xarxa. Maria Fernández Noguera, bon dia.
5: Bon dia. A l'R14 hi ha un endarreriment de 40 minuts en el regional que ha sortit de Lleida i que va cap a Sant Vicenç de Calders. A l'R11, al mitjana distància que ha d'arribar a Barcelona Sants des de Figueres, va amb una demora d'11 minuts i pel que fa als autobusos, diverses línies interurbanes de Segalers al Vallès van amb retard per avaries de vehicles.
0: I a les carreteres, doncs atenció, perquè dos accidents compliquen a aquesta hora la circulació a la C30 i a l'AP7. Txell Garriga, bon dia.
6: Molt bon dia. Si a l'AP7 està arribant a Tarragona en sentit sud, talla uns dos carrils i té uns 2 quilòmetres també de cua, i el que està provocant més afectació, de fet, està a la C31 entre Sant Adrià i Tarragona cap a Mataró, perquè tallava la via fins fa tot just uns minuts. Ara s'està retirant i s'hauria de començar ja a normalitzar. Cap a Barcelona, de moment, congestió als punts habituals, però no consten problemes en cap punt.
0: Avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, Pau Llong, David Madí, Montserrat Nebrera i Afra Blanco. Ara passen 4 minuts de 7:45 del matí. Obrim la redacció del matí i comencem amb les opinions destacades. Maiol, Roger, Pol Foradada, bon dia.
7: Bon dia.
0: Avui, varietat de temes a les pàgines d'opinió dels diaris amb una presència destacada dels casos de corrupció.
8: El diplomàtic Jorge Dezcallar escriu un article al periòdico titulat Pernils i xoriços, i assegura que es troba a faltar una acció més decidida contra la corrupció per part de la classe política.
9: I diu que el processament de familiars i polítics d'esquerres i de dretes provoca una sensació generalitzada de fàstic, vergonya i indignació.
8: Al País, el filòsof Pau Luque es fixa en el presumptament innocent Zapatero.
9: Explica que el periodisme contribueix a fer que no hi hagi molta diferència entre ser culpable i presumptament culpable.
8: En l'editorial, El Mundo considera que és imprescindible aclarir fins on va arribar el paper de Teresa Rivera en el rescat de Plus Ultra i en les opaques maniobres de Zapatero.
9: El diari explica que el càrrec de Rivera com a vicepresidenta de la Comissió Europea està ara en una dimensió especialment sensible.
8: Mentrestant, l'editorial de l'ABC assegura que després de 8 anys de govern de Pedro Sánchez, ara Espanya és pitjor.
9: Considera que la degradació institucional, econòmica, social i democràtica no només convida a parlar de dècada perduda, sinó del preocupant deteriorament d'un estat en retrocés.
8: A l'ara, la sociòloga Marina Subirats es pregunta si és inevitable un govern de dretes a Espanya.
9: Creu que a l'esquerra li falta èpica i als partits se'ls han acabat els projectes engrescadors. Els demana que deixin a un costat els egos i les picabaralles per poder seguir enfortint la democràcia.
8: I per la seva part, La Vanguardia diu en l'editorial que Barcelona se sotmet a una prova de càrrega perquè en les properes setmanes la ciutat acull el Papa, el Tour, un gran congrés d'arquitectes, la Fórmula 1, el Sónar i el Primavera.
9: I afegeix que els responsables del turisme han de trobar l'equilibri entre l'interès local i el forà.
0: I sapiguem ara què ha llegit avui a la premsa el periodista Xavier Garcet.
7: L'originalitat passa per tornar als orígens. Ho deia Gaudí, Gaudí tornarà a Reus. Jaume Vic, en una informació publicada al Diari de Tarragona, ens diu que a Reus es construirà una rèplica de la capella de l'Assumpte que s'està fent ara mateix a la Sagrada Família, al carrer Provença. El mateix Gaudí va deixar que aquesta capella es pogués reproduir a Xile i ara la Sagrada Família ha accedit a que es pugui replicar a Reus en una operació conjunta entre les administracions públiques i la Fundació Gresol, un cost de 10 milions que permetrà que finalment Gaudí torni a Reus.
10: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu efectes secundaris i contraindicacions al web de Fisiocrem.
11: Uf, em pesen tant les cames i em veig varius.
12: Compte, això és la teva circulació avisant-te que alguna cosa no va bé.
11: Tu creus? Jo pensava que era normal.
12: No pas, actua ja amb els primers símptomes abans de que vagi a més. Fes el pas amb Daflon, tractament dels símptomes relacionats amb la insuficiència venosa lleu en adults, Laboratori Servier. Llegiu les instruccions d'aquest medicament i consulteu el farmacèutic.
13: Mi seguro de coche lo contraté en 5 minutos. El precio final...
14: Tuya.
13: Es el de la web y solo te llaman si lo necesitas.
14: Sí, tu prima.
15: Doncs sí, prima, l'assegurança que no t'esperes amb més de 5 milions de clients. Contracta la HelloPrima.es o truca'ns. Prima és una agència inscrita a la DGS que distribueix assegurances de Great Lakes Insurance.
16: Del 4 al 7 de juny, Manresa es converteix en el punt de trobada del vi i la cultura.
17: Vine a descobrir la singularitat dels vins de la D.O. Pla de Bages, maridats amb la millor gastronomia local i música en directe en un entorn únic. Descobreix els cellers, el patrimoni vitivinícola i les activitats programades al cap de setmana.
16: Consulta el programa a firaviva.cat. T'hi esperem.
18: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
19: El matí de Catalunya Ràdio.
0: Fem ara un cop d'ull a altres notícies que hem trobat a la premsa digital amb Sílvia Solanes i Marta Viana. No només el Papa anirà a Montserrat.
20: De fet, més de 700.000 persones han caminat i passejat pels camins del massís de Montserrat. Llegim a Regió 7 que dispositius anomenats ecocomptadors camuflats en els camins més freqüentats permeten comptabilitzar-ne els excursionistes. Això és a banda de les visites al monestir. L'abadia i el seu entorn van rebre l'any passat en total gairebé 2,5 milions de persones.
0: Què per Cervera?
21: La botiga oficial de merchandatge de Marc i Àlex Market, llegim al Segre, que ha baixat definitivament la persiana després de 12 anys. La façana encara conserva les restes dels dos números 93 que presidien l'espai i al darrere, però, hi ha dos motius. S'ha jubilat el president del fan club i oncle dels pilots, Ramon Márquez, i a més s'ha apostat per la venda en línia.
0: Qui surt a la borsa?
20: El conegut com a rei d'Àfrica, dit d'una altra manera, l'home més ric del continent des de fa 15 anys, que no és un altre que el nigerià Aliko Dangote. Llegim a La Vanguardia que acumula una fortuna de més de 24.000 milions de dòlars i ara encara s'està enriquint més amb els productes refinats del petroli arran de la guerra a l'Iran. Ha anunciat que el seu imperi sortirà cotits a la borsa.
0: Qui ha plantat Donald Trump?
21: Diversos artistes que havien d'actuar en l'acte de celebració dels 250 anys d'història dels Estats Units. A través de la xarxa social Truth Social, Trump ha contraatacat, plantejant substituir-ho per un míting del moviment MAGA, el Make America Great Again, en comptes de tenir cantants sobrepagats que ningú vol sentir, ha dit. I ha tret ferro dient que ell és l'estrella número 1. Ho recull el Nacional.
0: Haurà d'assajar més.
20: L'orquestra de Ciutat de Vigo, que resulta que desafina i no se sap les cançons. Ho avala la justícia. El web de 3CAT recull una sentència que dona la raó al Centre Gallet de Vitòria, que es va negar a pagar la meitat del que devia aquesta orquestra a la Ciutat de Vigo. Cobraven uns 14.000 euros per dues actuacions, però després de l'espectacle no els van pagar la meitat que faltava perquè no tenien el mínim de qualitat.
0: I els francesos també ballen flamenc.
21: 200 persones vestides de flamenc han desfilat pels carrers de Tolosa al festival Le Nouveau Printemps. Al capdavant de la processó, l'artista espanyola Pilar Albarracín, les creacions de la qual es presenten arreu del món. Veiem les imatges al diari francès Le Depeche.
0: Aquesta hora us expliquem els destacats en internacional i economia, Marc Forado i Lara García.
1: Avui arrenquem a Colòmbia llegint l'històric diari El Espectador, que titula que Colòmbia vol un extrem. Ho diu perquè el conservador Abelardo de l'Espirella i l'esquerrà Iván Cepeda disputaran la segona volta presidencial a Colòmbia després d'una primera ronda molt polaritzada en un país dividit entre dos models oposats. El primer s'emmirella en Trump, el segon en el president Petro. Els votants de centre, explica l'article, han quedat esborrats. I a la República Democràtica del Congo, el diari Actualité explica que s'ha convocat per avui i demà una reunió ministerial d'emergència per coordinar una resposta comuna davant el brot de la nova variant d'Ebola. Es desplegaran laboratoris mòbils en punts fronterers i hi haurà més equips de protecció de personal sanitari.
21: En plan econòmica, expansió pública, que el govern espanyol va rècords amb la llei antiopes i ja ha aturat 1.600 operacions des de finals del 2020 d'inversors forasters no desitjats a Espanya. Avui, Cinco Días destaca que 300 milions de persones juguen a videojocs a Europa i que la immensa majoria ho fan de manera gratuïta. El diari es fa ressò d'un informe impulsat pel King, empresa creadora de Candy Crush, que situa el sector dels videojocs en smartphones com un dels pilars de la indústria audiovisual europea. I l'ON Economia repassa quins seran els ingressos dels jubilats aquest estiu, diu que la paga extra es paga el juny, juntament amb la mensualitat ordinària, de manera que cobraran el doble. Els jubilats podran disposar d'aquests diners en els seus comptes bancaris entre el 24 i el 26 de juny, depenent de l'entitat.
0: I a la premsa esportiva, Robert Prat.
3: El Marca parla de la bogeria per Espanya, amb cues des de les 7 del matí per veure l'entrenament de la selecció espanyola a les Rozas. El diari AS destaquen que des de la Federació Espanyola mai s'ha vist res igual amb un equip, mentre que el Mundo Deportivo, el seleccionador espanyol De La Fuente, diu que té el millor equip del món. A l'esport destaquen la confessió de Lamine: vaig sentir la por de no jugar al Mundial.

0: On no hi ha por, però sí tensió, és al Madrid. El Marca publica que puja la tensió a les eleccions amb un Florentino disposat a vendre un 5% del club. El diari A reconeixen que molts jugadors estan esperant les eleccions de diumenge per oferir-se al club blanc. El periòdico diu que la violència embruta la festa del PSG amb un Macron que afirma que n'estan tips. La Vanguardia parla de Luis Enrique com el rei de París que ha transformat el PSG. I Le Parisien fa broma dient que el tècnic asturià seria ara mateix elegit alcalde sense presentar-s'hi.
1: Hola a todos.
2: I a la premsa del cor, el cap de setmana mogut del rei. Elisenda Pineda.
3: Nou incident amb la bandera d'Espanya. Recordem el 12 d'octubre de fa uns anys quan un paracaigudista, lluint la bandera a moda de capa, es va deixar mitja dentadura en un fanal de la Castellana. O aquell dia de les forces armades en què van hissar la bandera a l'inrevés i el rei va pensar que entre tots no en fan un. Doncs bé, ha tornat a passar. Dia de les forces armades. En el moment d'hissar la bandera es trenca el fil que la sosté i aquesta cau dramàticament cobrint els soldats. Mentrestant, el rei aguanta la solemnitat però no pot evitar quedar curt de pell, obrir parpelles al màxim i posar els ulls com dos ous durs. Entre això i que va veden els toros, haurà valgut la pena el sou de tot l'any només per aquest cap de setmana.
2: Canalies, qui fa anys avui?
4: Vinga, felicitem la cantant Alanis Morris. Oh. A veure, com et va la intuïció, Soler?
2: 53?
4: 52. Oh, molt bé. Mira. També l'actor Morgan Freeman.
2: Ui, 82.
4: Una mica més, segona oportunitat.
2: 86.
4: 89. Mm. Encara tenim un altre actor, en aquest cas Tom Holland.
2: 43.
4: Oh, és que ha fet molta vida aquest home, aquest noi, pràcticament. En fa 38,
2: què
4: Tom
2: diu?
4: Holland.
2: Què diu? 38 només. Fatal.
4: L'actor i presentador Dani Mateo.
2: 45.
4: 47. Mira. Escolta'm, t'hi estàs aproximant bastant, i acabem felicitant la top model Heidi Klum.
2: 18.
4: Ja li agradaria. 53.
2: El santoral.
4: Avui és Sant Justí, considerat el primer filòsof cristià, és el patró dels filòsofs. Va viure al segle II i va ser martiritzat juntament amb alguns dels seus alumnes. A Roma va passar cap a l'any 165 i, evidentment, va passar per defensar la seva fe. Sant Justí va morir decapitat. A Catalunya no hi ha cap persona que es digui Justí o la seva freqüència és inferior a 4.
2: I ara tanquem el repàs de la premsa, avui que és 1 de juny del 2026, anant al quiosc vintage amb l'Albert Om.
5: Tal dia com avui, de fa 10 anys.
6: 1 de juny de 2016, l'Audiència de Barcelona jutja Leo Messi per haver defraudat 4 milions d'euros a Hisenda. El futbolista del Barça l'acusen de no haver tributat a Espanya els ingressos per drets d'imatge entre el 2007 i el 2009. Messi només va als jutjats, vestit amb americana i corbata, el dia que li toca declarar. Diu que ell es dedicava a jugar a futbol i que signava el que li deia el seu pare. L'Audiència l'acaba condemnant a 21 mesos de presó i 2 milions d'euros de multa. També avui fa 10 anys, Antoni Bassas entrevistava Joan Tardà i Gabriel Rufián al diari Ara. Destaca una resposta de Tardà. Mai a la vida investirem un president que no doni suport a un referèndum a l'escocesa abans d'un any. I també una frase de Rufián. Votar Podem a Catalunya és rendir-se. Esperar que canviï allò que segur que no canviarà. Acabo amb el Primavera Sound 2016 que tenia com a caps de cartell Radiohead, PG Harvey, Brian Wilson i Manel com a únic grup català que hi actuava.
2: Avui és 1 de juny del 2026, és el dia 152 del calendari, falten 20 dies per l'estiu, 23 per Sant Joan i demà comença la Patum de Berga. I així sona el dia d'avui.
5: Els sons del matí.
7: L'USTEC ja ha anunciat que en cas de rebutjar el pacte defensarà una vaga indefinida a partir del dia 8.
8: Per això volem parlar i arribar a un acord per veure quin serà la nostra decisió envers a la votació.
9: Si una cosa ha deixat clara Pedro Sánchez és que no pensa plegar.
10: Manteniendo la hoja de ruta hasta 2027 y más allá.
11: L'extrema dreta colombiana ha donat la sorpresa guanyant la primera volta de les eleccions presidencials.
12: Representa el regreso al pasado parapolítico narcotraficante.
13: París ha continuat celebrant aquest diumenge la segona Champions del PSG, però les tensions entre la policia i grups de joves aficionats no decreixen.
14: C'est pas le foot, ça. C'est pas le sport, c'est pas ce qu'on aime. Donc, merci à nos policiers, à nos gendarmes.
2: Aquests són els sons del matí. Anem a les paraules del dia. Maiol Roger. Clan.
1: Grup social que prové mitjançant una filiació unilineal d'un avantpassat mític o no conegut i que se sol dividir en llinatges. Els Mossos investiguen si el tiroteig de Badalona es deu a una guerra entre clans.
2: Establishment.
1: Anglicisme que defineix el conjunt de les persones que exerceixen el poder i controlen l'ordre establert en un àmbit determinat. Les jornades del Cercle d'Economia, que comencen avui amb la presència del rei i de Pedro Sánchez, reuneixen un any més l'establishment català i espanyol.
2: I desvirtualitzar.
1: Coneixen persona algú amb qui prèviament s'ha establert una relació virtual. Encara que el terme sigui per les xarxes socials, en certa manera podem dir que milers de fans del 3CAT van poder desvirtualitzar les principals cares de la plataforma El 3CAT Viu.
2: Posem-hi tres xifres amb Lara García. 282.
9: Són els casos confirmats d'Ebola a la República Democràtica del Congo. S'hi inclouen 42 morts. Més de 1.100 casos sospitosos continuen sota investigació al país i a Uganda, segons l'Agència Sanitària de la Unió Africana.
2: 27%.
9: La cotització de la carn de porc a la llotja de referència, la de Mercó Lleida, és un 27% més baixa que fa un any. Des que es va detectar el primer cas de pesta porcina, el sector porta mig any acumulant pèrdues. La temporada de caça del senglar s'ha avançat aquest mes de juny per reduir-ne la densitat.
2: I 150.
9: Són les persones que dos anys després de l'aprovació de la llei d'amnistia encara esperen que es faci efectiva. Entre ells, Carles Puigdemont i Oriol Junqueras, que estan pendents que el Tribunal de Justícia Europea es posicioni sobre els seus casos.
2: I veig tres imatges pel foradada. A la primera imatge veig una pista d'un aeroport, s'hi veu un vehicle tipus furgoneta de color blanc. La part del darrere està cobert amb una lona de color marró, podríem dir. El cotxe està pujant a una grua per una rampa.
6: És el Papa Mòbil a l'aeroport del Prat. 9 dies abans que arribi Lleó 14, ja ho ha fet un dels seus vehicles. N'hi ha un altre que també ho ha fet a Madrid. En el cas de Barcelona, el pontífex el farà servir, aquest icònic vehicle, en 3 ocasions. El 9 de juny a l'estadi Lluís Companys, l'endemà per recórrer la distància entre l'aparcament a l'abadia de Montserrat i el temple, i l'últim, i el més multitudinari, segur, a la tarda del dia 10 de juny, carrer Rosselló, per arribar a la Sagrada Família.
2: A la segona veig la plaça de Trocadero, a París, amb la Torre Eiffel de fons. En primer pla, diversos agents antiavalots s'organitzen darrere, un cotxe totalment en flames i, al fons, centenars de persones concentrades.
6: Una de les moltíssimes imatges que ens han deixat les celebracions violentes aquest cap de setmana, les celebracions de la Champions del PSG. No és la primera vegada que passa, però els 8.000 agents de la policia desplegats no van poder evitar nous aldarulls que han acabat amb un mort, 300 ferits, 780 detinguts i la promesa de Macron de mà dura contra els violents.
2: I la tercera de París, a Roma. S'hi veu una gran avinguda amb una mitjana al mig, en un sentit de circulació un embús de cotxes i, en sentit contrari, una trentena de cavalls desbocats.
6: Els animals es van escapar durant un assaig per a la desfilada que s'ha de fer demà, dia 2, a la capital italiana per celebrar el Dia de la República. Es veu que la policia va llançar focs artificials sense permís i això va fer que els cavalls marxessin espantats. Van córrer més de 14 quilòmetres i a 3 persones ferides.
2: Falten 8 dies per la visita del Papa. Al matí cada dia us n'expliquem un detall. Bon dia, Ot.
5: La visita del Papa.
15: Bon dia. El motiu principal de la visita és la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família, ara que s'hi ha instal·lat al capdamunt una creu de 17 metres. En la missa es commemorarà el centenari de la mort d'Antoni Gaudí, considerat l'arquitecte de Déu. Gaudí era profundament catòlic, ho reflectia en la seva obra i fa més de 30 anys que es va impulsar una causa de beatificació de la seva figura. La beatificació dins l'Església Catòlica és el pas previ a la canonització, que implica esdevenir sant. El Papa Francesc va declarar venerable Gaudí l'any 2023 i això va donar inici al procés de beatificació. Per culminar-lo, però, cal que el Vaticà li reconegui haver obrat un miracle. Per a la canonització se'n requereixen 2.
5: Real o fals? Amb Marc Amorós.
2: Atenció a aquest titular que circula. La fundació de Bill Gates finança un estudi que modificarà genèticament paparres per provocar-nos al·lèrgia a la carn animal. Marc Amorós, bon dia.
16: Bon dia. La notícia explica que l'objectiu de l'estudi és aconseguir que quan les paparres ens piquin ens provoquin una al·lèrgia permanent a la carn animal. Volen aconseguir-ho, diu la notícia, modificant un gen de la paparra. En concret, el que desenvolupa una molècula que es transmet als humans a través de la saliva d'aquestes paparres. La reacció al·lèrgica que s'intenta desencadenar es produeix després que les persones a qui hagin picat aquestes paparres mengin carn animal. Aleshores, l'al·lèrgia s'activa i la persona deixa de menjar carn. Diu la notícia que la Fundació de Bill Gates finançarà aquest estudi amb quasi 5 milions de dòlars. La seva pretensió és potenciar la carn d'origen vegetal o sintètica, és a dir, la carn artificial que imita la carn animal però que es fa en un laboratori.
2: I això és real o fals?
17: El matí de Catalunya Ràdio.
18: La Universitat CEU Abat Oliva us ofereix la notícia educativa. La Universitat CEU Abat Oliba ha celebrat la primera edició dels Premis Abat Oliba, una iniciativa creada per reconèixer institucions i trajectòries compromeses amb el desenvolupament humà, social i acadèmic. Sota el lema Arrels que inspiren, persones que construeixen, la universitat ha distingit entitats com l'Abadia de Montserrat, Càritas a Catalunya, Caixa Research Institute o la Junta Constructora del Temple Expiatori de la Sagrada Família, així com personalitats vinculades al lideratge institucional i empresarial.
19: Estudis de casos i experiències reals, classes en grups reduïts, tallers, seminaris pràctics. A la Universitat CEU Abat Oliba creiem en la formació pràctica i personalitzada. Per això apostem per la metodologia Learning by Doing. Aprendre fent. Canvia el teu present. Crea el teu futur.
16: Vinga, som-hi, real o fals, sortim de dubtes. La notícia que ara circula i que diu que la Fundació de Bill Gates finança un estudi que modificarà genèticament paparres per provocar-nos al·lèrgia a la carn animal és una notícia falsa. Ara bé, és cert que la Fundació Bill Gates finança un estudi en paparres, però l'objectiu real no és fer-nos al·lèrgics a la carn animal, sinó erradicar les paparres blaves asiàtiques. Són paparres que ataquen les vaques i els transmeten malalties mortals.
2: Gràcies, Marc.
16: Adéu, bon dia.
2: 7 minuts i les 8 del matí. Repassem els titulars en 2 minuts amb Sílvia Solanes i Marc Jurado. Els docents voten a partir d'avui fins dijous si validen o no el preacord amb el Departament d'Educació.
20: La consulta se solapa amb les vagues convocades per aquesta setmana, però a hores d'ara és difícil determinar quin grau de seguiment tindran. Avui hi haurà aturades a les comarques centrals i gironines.
2: Avui a partir de les 9, Esteu Niubó, consellera d'Educació, serà al matí de Catalunya Ràdio. I al País Valencià, la delegació del govern condemna i es compromet a investigar l'agressió policial d'ahir a una professora durant una concentració a les portes de la Conselleria d'Educació.
21: Això és possible?
22: La dona va rebre una forta empenta per l'esquena d'un policia nacional que la va fer caure.
2: Aquí els metges deixaran de fer hores extres a partir d'avui.
20: Per denunciar la sobrecàrrega de treball a què estan sotmesos.
2: Una nena de 10 anys ferida per una bala en un tiroteig ahir al vespre al barri de Sant Roc de Badalona.
22: Segons els Mossos, una bala perduda hauria rebotat i li hauria impactat el braç. És el segon tiroteig en els últims 5 dies que es produeix al barri badaloní de Sant Roc.
2: Pedro Sánchez acusa l'oposició de voler-lo fer caure amb males arts i diu que vol continuar governant.
23: Mientras la oposición Rullera puede seguir maniobrando, nosotros seguimos gobernando hasta 2027 y todo el tiempo que quieran los españoles.
20: El president del govern espanyol presideix avui la primera executiva des de l'escorcoll de la Guàrdia Civil a la seu del PSOE.
2: A Colòmbia, el líder ultradretà s'imposa en la primera volta de les eleccions presidencials.
22: Abelardo de las Priella ha superat per sorpresa l'oficialista d'Esquerra Iván Cepeda. La segona volta, el 21 de juny, terminarà el relleu de Gustavo Petro.
2: A partir d'avui, l'IVA de la llum i del gas torna a ser del 21%.
20: El govern espanyol va rebaixar aquest impost al 10% a mitjans de març davant la pressió del conflicte de l'Orient Mitjà.
2: I prop de 50.000 persones han participat en la festa de Trescat en viu que s'ha celebrat aquest cap de setmana a Montjuïc.
22: Una edició especial del Foraster i un concert d'eufòria al Palau Sant Jordi han estat els dos plats forts d'un cap de setmana ple d'activitats que han connectat protagonistes i públic.
24: Estabanell, per un aquí millor, us ofereix el temps.
25: Bon dia. Pel que fa al temps, tenim alguns núvols i encara algun banc de boira a aquesta hora, però ràpidament aniran marxant i avui farà força sol. A la tarda podria arribar a créixer algun ruixat aïllat al nord del Pirineu, sobretot al Pirineu Oriental, amb una temperatura semblant a la del cap de setmana i amb molta sensació de xafogó avui. I els pròxims dies esperem tempestes de tarda, sobretot dimarts i dijous. Ara a les 8 ho ampliem.
24: A Estabanell, el preu del que contractes és definitiu, clar i sense sorpreses. Per això, quan arriba la teva factura, tot està com ha d'estar. I això està bé. No, no, està molt bé. Estabanell està per tu. Estabanell, energia verda, fibra i mòbil per un aquí millor.
2: Pel que fa al trànsit, atenció, un accident tapa la Ronda de Dalt de Barcelona. Txell Garriga, bon dia.
26: Bon dia de nou. S'hi està tallant un carril a l'altura d'Hort en sentit Llobregat, però provoca retenció molt intensa des de Montigalà i de retruc també està tapant ja l'entrada pel nus de la Trinitat. I un altre accident està començant tot just a acumular cua a l'AP7 a Sant Cugat cap a Martorell.
27: Mai vaig pensar que tindria un Skoda. I mira ara.
28: Són bons temps per canviar d'opinió. Descobreixo els Skoda Days fins al 21 de juny des de 15.400 euros. Subjecte a finançament amb Volkswagen Bank. Consulten les condicions a skoda.es.
29: Skoda.
30: Els embotits Ral d'Avinyó t'acompanyen amb un bon esmorzar mentre escoltes la millor música amb en Manu Guix.
31: Pa, pa, pa, pa.
0: Canalies, què vull?
3: Vinga, va, anem a trucar a l'Ot. M'encanta l'Ot, eh? Ot m'encanta.
0: No el nostre, eh? Un
3: altre. No, l'Ot Serra ja li agradaria fer 6 anys. També t'ho dic. També t'ho dic. Ot. A veure si ens contesta, perquè aquesta setmana és una setmana especial per ell.
4: Bon dia.
3: Bon dia, que ets l'Ot?
4: Sí.
3: Ot, què tal?
4: Sí.
3: Escolta'm, què estàs fent ara mateix, Ot? Ot? Estàs esmorzant. I què esmorzes?
4: Cereals amb iogurt.
3: Opa, mira. Escolta'm, que saps on et truquem, Ot? Sí. Oh. Què? Sí, què? Ot?
0: Ot, hola.
3: L'Ot s'ha quedat mut. Ot, et toquem del matí de Catalunya Ràdio perquè dimecres fa 6 anys i el papa i la mama i la família et desitja que tinguis un feliç aniversari i et demanen que continuïs perseguint sempre els teus somnis. Ara, fill,
0: ara.
3: El rima porta l'Ot a la seva manera. Que seran per compartir aquests somnis amb tu i et volen dedicar aquesta cançó dels Pets que es diu Massa jove per fer-me gran.

0: Home, quina meravella! Home, clar.
1: Home,
0: gràcies a tu,
2: I llonganissa, també.
0: Home, sí, que t'endús aquesta llonganissa ral de vinyó. D'acord, Hort? Cot, que tinguis un fantàstic dia d'aniversari aquest dimecres.
1: Bon dia.
2: Gràcies. Adéu, adéu.
1: Bon dia.
0: Escolta'm, que simpàtic, Lot, per favor.
2: I sí, a les 6 del matí, jo no estava així quan tenia 6 anys, a les 6 del matí.
0: A les 8 del matí, quan tenia 6 anys. A saber com eres, Francesc.
2: Ni ara, ni ara.
0: Recordeu que si voleu demanar una cançó, 636-36-06-09. Ens envieu un WhatsApp i el Maruguis us dedicarà una cançó com aquesta que acabem d'escoltar.
2: Senyores i senyors, bon dia. Són les 8.
3: El matí de Catalunya Ràdio.

0: Com esteu? Benvinguts al Matí de Catalunya Ràdio. Mestres i professors voten des d'avui fins dijous. L'acord que l'USTEC i Educació van firmar divendres a última hora per acabar amb mesos de conflicte. Els votants hauran de dir si accepten o no el preacord firmat amb un afegitó per als que voten que no. Em comprometo a fer les vagues necessàries fins a acabar el curs. I l'USTEC va incloure en el seu missatge una advertència per als seus afiliats i també per al departament. Si el resultat de la consulta és negatiu, convocaran una vaga indefinida. De moment, la vaga de divendres a tot el país es manté i avui aturades parcials a les comarques de Girona i a la Catalunya Central, convocades per la CGT, la Intersindical i la COS, que van aixecar-se de les negociacions i demanen votar no a la consulta. David Iglesias, portaveu de la coordinadora d'assemblees de les comarques gironines.
1: La manifestació que havíem pactat amb els sindicats, el que farem és convertir-la en una assemblea. I d'aquesta assemblea parlarem, opinarem i parlarem entre totes doncs, sobre els aspectes d'aquest pacte.
0: Doncs veiem com s'aixeca el dia. Anem cap a Girona, precisament. Fèlix Martín, bon dia.
2: Hola, bon dia. Una vintena de persones han passat la nit acampades davant la seu de la Generalitat de Girona, 17 tendes de campanya. S'estan aixecant en aquests moments, estan preparant esmorzar. Els mestres i professors gironins que s'han mobilitzat asseguren que el preacord entre sindicats i Departament d'Educació és de mínims i no inclou demandes com ara la climatització a les aules, la cobertura legal dels professors o millores també per al col·lectiu docent de fins a 3 anys. D'aquí que s'hagin mantingut en aquesta mobilització i aquesta acampada, ha explicat Paula Matamala, mestra a Sarrià de Ter.
3: Penso que ara mateix tenim la força de la gent per poder apretar molt més i per poder aconseguir les millores que calen. Es parla poc potser de l'escola inclusiva, es parla poc de les ràtios i per mi personalment encara és més important que aquest increment de sou.
2: Han suspès, com deies, la manifestació prevista per aquest matí pels carrers de Girona. Faran una assemblea. La situació que es desperta tranquil·la a aquesta hora aquí a la ciutat de Girona.
0: Gràcies, Fèlix. I també hi ha vaga convocada a la Catalunya Central. Anem, en aquest cas, a Monistrol de Montserrat, corresponsal. Nàtia Dell, bon dia.
4: Hola, bon dia.
0: Què tenen previst els manifestants al Bages?
4: Mira, els docents al Bages surten a aquesta hora de Manresa. Amb l'EMA l'educació es defensa perquè mantenen les protestes. I també s'han de sumar docents d'Osona, Lluçanès, Berguedà i Solsonès. La convocatòria és aquí, a les 9, al pàrquing del Cremallera de Monistrol de Montserrat, perquè la idea és que mestres, professors, educadors de diferents punts de la Catalunya Central pugin amb samarretes grogues caminant fins al monestir de Montserrat per fer sentir la seva veu. El missatge, llum per educar i força per transformar. L'han anomenat la processó de l'educació pública. Al migdia, assemblea, i a la tarda volen traslladar aquesta riuada groga fins a Manresa, on hi ha prevista una manifestació, si no hi ha canvis, a les 6 de la tarda.
0: Us seguirem. Gràcies també, Nati. Bon dia.
4: Bon dia.
0: I a partir de les 9 rebrem aquí al Matí de Catalunya Ràdio la consellera d'Educació, Esther Niubó, que divendres va aconseguir tancar l'acord. Pol Foradada, bon dia.
5: Bon dia.
0: L'escull principal dels últims dies de negociació era el sou i la falta de professionals.
5: El preacord preveu una millora salarial de 600 euros al mes en 4 anys i incorporar al sistema més de 6.000 professionals per a l'escola inclusiva. Un pacte celebrat amb ganes pel president de la Generalitat, Salvador Illa.
6: És un preacord històric, és un primer pas i ara anem a centrar-nos tots en assumir l'excel·lència en l'àmbit educatiu. No?
5: I celebrat també per Iolanda Segura, d'USTEC, que assegurava el suplement de Catalunya Ràdio que havien aconseguit l'objectiu marcat.
7: És veritat que aquí sumem els augments salarials, però hem passat de 200 euros a gairebé 400, que ja una mica era l'objectiu d'aconseguir com a mínim doblar la xifra que teníem marcada en l'acord. Per tant, aquest objectiu més o menys l'hem assolit. Tu sumes els augments salarials, doncs aquests 600 euros, la veritat, és una bona xifra.
0: Tot i això, com dèiem, ara per ara, tres sindicats es mantenen fora de l'acord.
5: Són la CGT, la Intersindical i la COS, que creuen que hi ha punts capdals que no han quedat recollits al pacte. Per exemple, consideren que el calendari per millorar les ràtios a les aules és molt lent. També tenen reserves sobre el currículum educatiu i pel que fa al sou, troben a faltar una clàusula que el lligui a la inflació. Consideren que, tot i aquest augment de 600 euros al mes, els professors acabaran perdent poder adquisitiu. Recordem que la resta de sindicats representats en l'educació, que són la UGT i Comissions Obreres, ja van signar amb el govern un pacte el 9 de març.
0: Sobre l'acord entre professors i educació, el comentari ara de l'expert en lideratge i innovació educativa, Pepe Menéndez.
8: Les tensions del sistema educatiu ja fa temps que crueixen. La vaga sembla en camí de finalitzar amb un important augment del pressupost. Però l'origen de la situació és més profund. I el que crueixen són les costures del model que sembla esgotat. Els diners actuaran com un cataplasma.

0: govern al País Valencià, Pilar Bernabé, qualifica aquestes imatges d'inacceptables i es compromet a investigar-ho exhaustivament. Unes imatges on es veu una professora que rep per darrere una empenta d'un agent de la policia i acaba per terra amb ferides al nas i a la barbeta. Els incidents que van passar mentre la conselleria se seguia negociant per posar fi a una vaga indefinida que, recordem, va començar fa 3 setmanes.
1: El conflicte amb els docents sembla en via de resolució a Catalunya, a l'espera del resultat de la consulta, això sí, però es mantenen les protestes amb els metges. A partir d'avui, 130 d'hospitals deixaran de fer hores extres. Berta Torrades.
2: El Sindicat Metges de Catalunya busca forçar el Departament de Salut a negociar amb una protesta que implica que 112 serveis de 27 hospitals catalans renunciïn a fer hores extres, el que impactarà en el temps d'espera, com explica Santi Barcons, metge especialista en cirurgia endocrina.
3: Les deixaran de fer intervencions quirúrgiques, exploracions complementàries, consultes externes...
2: El secretari general de Metges de Catalunya, Xavier Lleonart, denuncia l'abús d'hores extres que massa sovint han de fer els professionals.
4: La solució que estan donant és permanentment abusar dels professionals mèdics i facultatius per aconseguir intentar mantenir les llistes d'espera.
2: On no afectarà aquesta protesta és en l'atenció urgent. Berta Torrades, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Aquest és un dels temes del matí, l'altre, un nou tiroteig a Catalunya. Una nena de 10 anys va quedar ferida ahir per una bala perduda en un tiroteig a Badalona.
0: Els Mossos d'Esquadra treballen en la hipòtesi que el tiroteig va ser per un enfrontament entre dos clans familiars al barri de Sant Roc. S'hi van disparar 8 bales i una d'elles va sortir rebotada i va ferir al braç, de poca gravetat, aquesta nena de 10 anys. És el segon tiroteig que hi ha hagut al barri en una setmana. Dimarts hi va haver un altre intercanvi de trets en un bloc de pisos.
1: I primera reacció, els Mossos han reforçat la vigilància a la zona amb agents antidisturbis.
0: Per evitar nous conflictes, mentre la divisió criminal del cos es fa càrrec del cas, mentrestant l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, ha assegurat en un missatge a les xarxes que el tiroteig ha estat entre, diu, gentussa incapaç de viure en societat. L'alcalde ha donat per fet que es tracta d'una baralla entre clans i ha vinculat els fets amb la màfia d'ocupació, diu, que viu al barri.
1: Tot això quan dissabte hi va haver un altre tiroteig, en aquest cas a l'Hospitalet de Llobregat.
0: Un home va quedar ferit al braç per un impacte de bala. Els fets van passar al barri de la Florida i els Mossos d'Esquadra consideren que es tracta d'un enfrontament entre bandes pel tràfic de drogues.
1: A 3:15 a l'Àgora del matí preguntarem pels tirotejos a Antoni Sánchez, cap de la regió policial de la regió metropolitana nord dels Mossos d'Esquadra.
0: Els incidents amb armes de foc van a l'alça, com ja vam explicar fa uns dies. L'any 2025 hi va haver, de mitjana, 2 tirotejos per setmana a Catalunya, un augment de gairebé un 30% respecte a l'any anterior. De fet, en el mes de maig se n'han registrat com a mínim 8, a part d'aquests 2 d'aquest cap de setmana, un més a Barcelona, aquest va ser mortal, 2 a l'Hospitalet de Llobregat, un a Sabadell, un a la Mina, Sant Adrià de Besòs i un a Viladecans. Els Mossos d'Esquadra ho atribueixen a la presència de màfies de drogues que no només han multiplicat els incidents, sinó que a més han normalitzat l'ús d'armes de foc entre altres col·lectius.
1: I justament ens ho explicava aquí al matí de Catalunya Ràdio ara fa pocs dies el cap de la Comissaria General d'Investigació Criminal dels Mossos, Ramon Chacón, sobre l'augment dels tirotejos.
5: El fenomen de la marihuana ha provocat que en el món delinqüencial corrin més armes de foc, aquests petits delinqüents, quan tenen aquestes armes i tenen altres problemes que abans resolien, podria ser cops de puny, amb una discussió o qualsevol cosa, ara és possible que facin un ús de l'arma de foc.
1: Tot plegat ho analitzarem a l'Àgora del matí amb David Madí, Pau Llong, Montserrat Nedrera i Afra Blanco, i afegirem la directora de l'Escola de Prevenció i Seguretat Integral de la UAB, Montserrat Iglesias. Abans, el comentari del periodista del periòdico, Guillem Sánchez.
6: Fa poques setmanes, una veïna de Diagonal Mar va rebre un tret a la cama. La bala no era per ella. Aquesta dona simplement es passejava pel seu barri i de cop, al seu costat, un sicari va obrir foc contra un traficant montenegrí que es prenia un refresc a una terrassa. Un investigador dels Mossos, fent un símil futbolístic, em va dir llavors que la pilota havia anat al pal. Ho deia perquè als Mossos els preocupa molt que aquest increment de tirotejos entre clans rivals acabi matant un ciutadà que només passava per allà. I aquesta setmana, segon tret al pal. I qui ha rebut ara ha estat una nena. Ella, com la veïna de Diagonal Mar, també sobreviurà perquè la ferida és lleu. Però i la propera? I si la tercera vegada la pilota, perdó, la bala, no va al pal?
1: Aquests són els principals temes del dia. Tot això avui que sembla que tindrem una altra setmana amb temperatures d'estiu. Hola, Cordomí, bon dia.
7: Bon dia. Sí, de fet, avui meteorològicament considera el que considerem estiu. A partir del dia 1 de juny tindrem temperatures aquesta setmana amb alts i baixos. Sembla que demà i demà passat recularan una miqueta perquè demà hi haurà més tempestes.

0: Més núvols també durant el dia, algunes tempestes de tarda al Pirineu, demà dimarts. Dijous sembla que tornarem a repetir una altra tongada d'aquestes tempestes de tarda a la meitat nord de Catalunya. I avui, un temps una mica més variable, amb força núvols a aquesta hora, amb alguns núvols baixos, bancs de boira que donen molta sensació de xafogor, però s'aixecaran ràpidament, s'imposarà el sol, i a la tarda algun ruixet, però tan sols al Pirineu Oriental.
1: 4 minuts i un quart de 9 del matí. D'aquí pocs minuts entrevistarem també el periodista vaticanista Javier Martínez Brocal per saber com prepara el Vaticà la visita del Papa a Barcelona d'aquí uns dies. Repassem tot seguit els bàsics del matí.
2: Arriba l'estiu i ja no tens excuses per canviar de cotxe. Els dies 4, 5 i 6 de juny vine al Quadis Autocentre de Sant Boi a la Fira del Vehicle d'Ocasió i trobaràs les millors ofertes al nostre outlet de quilòmetre zero i ocasió. T'ho posem molt fàcil, finançament a mida i acceptem el teu cotxe a canvi. 4, 5 i 6 de juny a Quadis Autocentre, al carrer Riera Roja de Sant Boi.
3: I passem a la informació meteorològica perquè es confirma que ja està a la venda el cupon extra de verano de la 11. Cosa que aportarà una refrescada d'un premi de 15 milions d'euros i 10 premis d'un milió. Un consell, aprofita-la.
4: Aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupon extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupon extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
5: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
6: El matí de Catalunya Ràdio.
1: Sílvia Solanes, Pol Foradada, Marta Viana i Lara García, bon dia.
7: Bon dia.
1: És notícia d'aquesta nit. Colòmbia haurà de triar entre l'ultradretà Abelardo de la Espriella i el candidat oficialista d'Esquerra, Iván Cepeda.
7: Tots dos han superat la primera volta, tot i que l'ultradreta ha aconseguit més percentatge de vots. El 21 de juny s'enfrontaran en els comicis que decidiran definitivament el relleu de Gustavo Petro, que de moment no accepta la proclamació del resultat.
1: Corresponsal a l'Amèrica Llatina, Joan Biosca.
8: L'extrema dreta colombiana ha donat la sorpresa guanyant en la primera volta de les eleccions presidencials colombianes, en uns comicis en què l'esquerra ha aconseguit situar-se en segon lloc. Dos models de país completament diferents són els que passen a la segona volta. El candidat de la coalició progressista amb opcions de ser president, Iván Cepeda, ha denunciat irregularitats a les urnes que ha demanat investigar.
9: Representa el regreso al pasado para político narcotraficante.
8: En aquesta passada nit electoral, tant Cepeda com el seu rival a les urnes i abanderat de l'extrema dreta, Abelardo de la Espriella, s'han dit de tot i no pas paraules afalagadores.
10: El heredero de los narcoterroristas, el amigo del ELN y de la FARC, Cepeda, te vamos a derrotar.
8: Des de Buenos Aires, Joan Biosca, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I aquí, a partir d'avui, l'IVA de la llum i del gas torna a ser del 21%, Nandosa Noguera.
11: El govern espanyol va rebaixar aquest impost al 10% al març, preveient que el conflicte a l'Orient Mitjà encariria els preus de l'energia. Però a l'abril l'electricitat es va abaratir i l'executiu va decidir eliminar alguns beneficis fiscals. La catedràtica d'Economia de la Universitat de Barcelona, Montserrat Guillén, detalla els efectes que tindrà.
12: Podríem estar parlant d'uns 10 o 15 euros al mes. I sobretot aquest impacte amb els preus que haurà tingut l'impost de l'IVA farà que els preus de l'electricitat hagin pujat i, per tant, s'espera que l'estiu torni a pujar l'IPC.
11: L'associació de consumidors Facua reclama que l'IVA de la llum sigui reduït de manera permanent. Nanda Sonaguera, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Tot això el dia en què comencen les jornades del Cercle d'Economia que aquest any porten per títol l'autonomia estratègica d'Europa, mite o realitat, Maite Curto.
13: Seran tres dies de debats sobre com les empreses i les institucions afronten l'actual context geopolític, l'increment de la incertesa econòmica i l'impacte de la intel·ligència artificial. Teresa García Milà és la presidenta del Cercle.
14: El que volem és portar la veu de les empreses que estan actuant en sectors estratègics que tenen molt potencial i que el que hem de fer és, des d'Europa, donar-los més camí perquè puguin competir en el món.
13: Hi participaran empresaris com Antoni Brufau, Francisco Reinés i Marc Murtra, i polítics com Pedro Sánchez, Jordi Hereu, José Manuel Álvarez, Alberto Núñez Feijóo i Salvador Illa. Maite Curto, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Dimecres, Pedro Sánchez tancarà aquestes jornades del Cercle. Avui el president espanyol presideix la seva primera executiva després de l'entrada de la Guàrdia Civil al seu del PSOE.
15: El president espanyol ha demanat als socis més temps per poder culminar l'agenda progressista. És la principal base de la Moncloa Moncloa per resistir davant dels casos judicials que envolten el PSOE i fer front a una dreta que acusen d'intentar derrocar-los amb trampes i males arts.
1: Més detalls. Madrid, Alba Gil.
16: El PSOE ja té en marxa la maquinària per resistir davant l'allau d'investigacions judicials que el tenen contra les cordes. Perquè si una cosa ha deixat clara Pedro Sánchez és que no pensa plegar. Admet que la situació és difícil, però està convençut que el balanç del seu govern demostra que val la pena seguir. Per això demana temps als socis que li reclamen eleccions. Sánchez acusa l'oposició d'utilitzar dreceres i de fer trampes per enderrocar-lo.
17: Esta oposición marrullera lo que quiere es hacer que España se frene o incluso que retroceda. Y yo os digo y le digo a los españoles que vamos a seguir manteniendo la hoja de ruta hasta 2027 y más allá.
16: I passa de puntetes per les causes judicials que l'envolten. Les explicacions no arribaran fins a finals de juny. Des de Madrid, Alba Gil, pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: Mentrestant, el PP continua demanant la convocatòria d'eleccions i continua parlant d'una moció de censura sense concretar-la.
15: La vicesecretària dels Populars, Alma Ezcurra, reclama als socis d'investidura de Pedro Sánchez que el facin caure.
18: Cuando el presidente del Partido Popular dice que está dispuesto a todo, todo significa todo.
19: ¿Esa moción de censura podría estar más cerca?
18: Esa pregunta se la tiene que hacer a los socios de Pedro Sánchez, que son los que le llevaron al poder y los que pueden quitarlo.
15: Tant Junts com el PNB i Podem demanen avançar eleccions, però descarten, a hores d'ara, una moció de censura de l'ama dels populars.
1: L'agenda política que es mescla amb la judicial avui seguirà el judici de la Kitchen, en què s'investiga l'espionatge del partit al seu extresorer Luis Bárcenas. Anem cap a Madrid, Tània Tàpia, bon dia.
20: Què tal, bon dia.
1: Tània, avui és el torn del director adjunt operatiu de la policia en l'època de Mariano Rajoy, Eugenio Pino.
20: Sí, és peça clau al llaç entre el Ministeri i la cúpula policial. Segons la Fiscalia, Eugenio Pino estava informat de l'operació per espiar i robar documentació a Bárcenas i el que anava coneixent ho reportava la mà dreta del ministre Francisco Martínez. Així ho va reconèixer també en instrucció un dels investigats, Enrique García Castaño, que no podrà declarar el judici perquè ha patit un ictus. De moment ja han declarat l'exministre i el que fou la seva mà dreta, els dos per negar-ho tot, però l'ex número 2 d'Interior Francisco Martínez ha assenyalat ja Eugenio Pino. Era el 2013 quan, segons Martínez, el ministre el truca perquè li arriben rumors que tenien de col·laborador el xofer de Bárcenas. És Pino qui li confirma que és cert.
21: Yo no tenía ni la más remota idea. El ministro, por supuesto, tampoco.
20: Sí, a temps d'aclarar tot seguit l'excomissari Villarejo, per a Pino sol·liciten 15 anys de presó, per a Villarejo, 19.
1: Dos anys després de l'aprovació de la llei d'amnistia, hi ha més de 150 persones que encara estan pendents que es faci efectiva. Entre ells, Carles Puigdemont i Oriol Junqueras, que estan pendents que el Tribunal de Justícia Europea es posicioni sobre els seus casos.
7: La justícia espanyola tenia dubtes sobre la malversació i va passar la pilota a la justícia europea. Segons dades d'Alerta Solidària, fins ara s'han amnistiat 181 persones d'un total de 345 casos. En canvi, pel que fa a policia, s'han donat gairebé tots, 158. Els únics a qui no se'ls ha otorgat són els quatre agents acusats per les lesions a Roger Espanyol, que va perdre un ull. Pau Morales, responsable de la lluita antirepressiva d'Esquerra Republicana, al Matí de Catalunya Ràdio.
22: La victòria de la societat catalana contra la repressió és un fet, malgrat els obstacles, malgrat moltes causes, entre elles les dels principals líders, encara duren, malgrat una part del poder judicial intenta dilatar l'aplicació completa d'aquesta llei. Haurem de recórrer a totes les instàncies que calgui.
1: Junts per Catalunya activa avui les primàries per elegir el candidat a l'alcaldia de Barcelona, Jordi Corbalán.
23: Unes primàries inèdites que seran renyides amb resultats molt oberts i que podrien tenir lectures en clau interna més enllà de Barcelona. La decisió de Josep Rius, el candidat preferit per la direcció, de retirar-se de la cursa ha obert joc. I fins ara hi ha tres aspirants. L'actual líder a l'Ajuntament, Jordi Martí, la diputada al Congrés, Pilar Calvo, i la diputada i membre de la Mesa del Parlament, Glòria Freixa. Fins dijous, els aspirants han de comunicar oficialment a l'òrgan electoral que es constituirà avui, que es postulen i després recollir els avals del 20% de la militància. El dia 21, després de la votació, es proclamarà l'alcaldable. Des de Barcelona, Jordi Corbalán, per al Matí de Catalunya Ràdio.
1: Deu minuts i dos quarts de nou, Israel demana explicacions a Espanya per un vídeo que s'ha fet viral a les xarxes on dues noies jueves denuncien que no les deixen entrar en una festa a Barcelona perquè una d'elles porta un collaret amb l'estrella de David.
15: Hauria passat divendres a la nit en una sauna de l'Eixample. A les imatges que va gravar una de les noies es veu com les organitzadores de la festa els pregunten si són sionistes.
24: Why did you ask me that question? Because I'm wearing a Jewish star.
25: Because I'm not against the star.
26: The question is not true.
0: is Zionist.
2: They're kind of the same thing.
0: Not really.
15: Les afectades recriminen que els facin la pregunta pel fet de portar un collaret amb l'estrella de David i discuteixen amb l'organització si és el mateix ser jueu que sionista. Després de ser expulsades del local, les dues noies van presentar denúncia i els Mossos ho investiguen com un possible delicte d'odi per discriminació religiosa. La comunitat jueva de Barcelona s'ha sumat a la denúncia amb un comunicat a les xarxes en què reivindiquen lluir l'estrella de David amb orgull.
1: I parlant d'Israel, el Consell de Seguretat de l'ONU es reunirà avui davant l'escalada d'Israel al Líban.
7: La reunió a la demanda de França després que aquest cap de setmana l'exèrcit israelí hagi conquerit l'icònic castell de Beaufort i que el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, anunciés ahir que continuarà la seva expansió al Líban.
3: He ordenat a l'exèrcit d'Israel que ampliï l'operació al Líban. Els nostres soldats s'han creuat el Litani i han pres posicions estratègiques i han conquerit el castell de Beaufort. Ara la meva ordre és consolidar i ampliar el nostre control sobre els llocs que estaven en mans de Hezbollah.
4: Fissat Hezbollah.
7: El president francès Emmanuel Macron ha assegurat que a xarxes que res justifica aquesta escalada, malgrat que hi ha un alto al foc en vigor, l'exèrcit israelià continua bombardejant el Líban amb l'argument de lluitar contra Hezbollah i ha superat la barrera dels 3.400 morts.
1: Precisament Macron, en clau interna, ha enviat un missatge contundent després dels greus incidents per a la celebració de la Champions del PSG. Corresponsal a París, Isabel Galí.
5: París ha continuat celebrant aquest diumenge la segona Champions del PSG, però les tensions entre la policia i grups de joves aficionats no decreixen. El president Macron ha rebut els campions a l'Elisi i no ha pogut evitar lamentar la mala imatge que deixen els incidents violents i els centenars de detinguts.
25: C'est pas le foot, ça.
26: Això no és futbol, això no és esport, això no és el que estimem, així que gràcies a la nostra policia i gendarmes. Serem intransigents amb els que han estat enxampats. No volem veure més això, s'ha acabat. Ja n'hem tingut prou, s'ha acabat.
25: Terminés.
5: Des de París, Isabel Galí, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: El nombre de casos confirmats d'èbola a la República Democràtica del Congo puja a 282 després de registrar 19 casos positius més. Entre els casos confirmats s'inclouen 42 morts.
15: Més de 1.100 casos sospitosos continuen sota investigació a la República Democràtica del Congo i a Uganda, segons l'Agència Sanitària de la Unió Africana. Les autoritats sanitàries adverteixen que l'abast real del brot podria ser superior al que indiquen les dades actuals.
1: I aquí des d'avui ja està permesa la caça del senglar. Tota la temporada s'ha avançat i es podrà caçar tot l'any.
27: Fins ara, durant els mesos d'abril, maig i juny, no es podia caçar, tot i algunes excepcions. A partir d'ara, d'aquest juny, ja es podrà fer i els mesos d'abril i maig es permetran modalitats de caça més concretes, com la d'estar-se en un punt fix esperant el pas de l'animal. Ho explica el subdirector general de Fauna Cinegètica, Josep Maria López.
28: No és únicament per la peste porcina. El conflicte del porc senglar el tenim abans de tenir aquesta malaltia. Hem de reduir les abundàncies de senglar, sobretot per l'impacte als accidents de trànsit, però també als danys que pot provocar els conreus.
1: I encara en plan econòmic, mig miler d'autònoms van sortir ahir als carrers de Barcelona per protestar contra l'asfíxia administrativa que asseguren que pateixen i les quotes abusives que han d'afrontar.
27: Els autònoms que es van manifestar ahir pel centre de la ciutat denuncien que les càrregues fiscals i l'accés de burocràcia compliquen la viabilitat dels seus negocis.
29: Cada vegada et pugen més impostos i cada vegada et demanen més requisits. Per ser empresa, cada vegada més coses.
30: Tu treballes, quan arriba a final de mes dius tot el que he guanyat m'ha servit per pagar.
31: El preu dels autònoms, el segur de responsabilitat civil, no és just, la veritat. Precisament estic aquí perquè vull seguir amb el negoci, perquè els meus avis no es van deixar la pell per això.
1: I atenció a això, perquè Catalunya lidera el mercat dels jocs per a mòbils i tauletes a Espanya. Aquest mercat ja genera més de la meitat dels ingressos del sector dels videojocs al món, Montse Mas.
32: Segons un informe de King, desenvolupadora de jocs com Candy Crush, el sector va moure l'any passat 91.000 milions d'euros a nivell global. El seu president és Todd Green en declaracions a l'Agència Catalana de Notícies.
33: Quan molta gent pensa en videojocs, pensa en jocs de consola o de PC, però aquesta no és tota la realitat. Els jocs per a mòbils representen ara més de la meitat. Creiem que el 55% dels ingressos totals de la indústria mundial dels jocs. Això era zero fa 20 anys.
32: A l'Estat, els jocs mòbils mouen 722 milions d'euros i més de la meitat es queden a Catalunya gràcies al talent i als més de 120 estudis que es concentren a Barcelona. Montse Mas, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Aquest cap de setmana per Montjuïc hi han passat 50.000 persones que han volgut participar a la festa de 3CAT en viu, Marta Vivas.
2: Gairebé 50.000 persones han participat aquest cap de setmana en el gran desplegament de 3CAT a l'Anella Olímpica de Montjuïc per connectar el públic amb l'univers de 3CAT en directe.
4: Que passa un dia veure aquesta gent coneguda, perquè els veus per la caixa tonta, com deia el meu pare, però és que tenen sang i tenen cos i es poden tocar.
2: Al llarg de 25.000 metres quadrats s'han desplegat multitud d'escenaris de programes com Polònia, com si fos ahir, El Suplement o Crims, amb activitats diverses.
6: He anat a jugar allà als videojocs, he anat a l'aula de la travessa.
8: Ella ve pels betes.
9: Estem fent un Kahoot de preguntes de 3CAT.
2: Entre els plats forts, el concert d'Eufòria i un foraster en directe. Un cap de setmana intens pels espectadors i oients del 3CAT. Marta Vives, pel matí de Catalunya.
1: I avui a Mèrida, nit de gala.
10: Amb els Premis Max de les Arts Escèniques, entre els més nominats hi ha dues produccions del Teatre Nacional de Catalunya, La Tercera Fuga i Los Nuestros, que opten a millor espectacle de teatre, autoria teatral i direcció d'escena. La Tercera Fuga també opta al Max, al millor actor, amb Tom Vieira i al millor elenc, i Los Nuestros, els premis a millor actriu i actor, amb Mona Martínez i Miqui Esparvem.
1: I se'ns acumula la feina, compta enrere pel Primavera Sound, que arrenca dijous.
10: Hi passaran noms com The Cure, Gorillaz, Massive Attack o Bad Gyal. Avui, però, comença el Festival Primavera a la ciutat, el cicle de concerts en sales de Barcelona, com l'Apolo, Razzmatazz o Paral·lel 62.
11: Amb Volotea i els seus vols directes a Múrcia des de Barcelona, ja ets allà, a la vora del Mar Menor, envoltat de la història de Cartagena, o t'està en un... Per on anàvem? Ah, sí! Amb els vols directes de Volotea a la regió de Múrcia, des de només 29 euros, de cop, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
12: Llimonada natural Don Simón, amb suc espremut i vitamina C. Una dieta sana? Amb llimonada Don Simón. I ara, taronjada natural Don Simón, amb suc espremut. La gran diferència.

0: I ara els esports. Xiulets al Palau Blaugrana en un partit desastrós del Barça de bàsquet de Xavi Pasqual.
1: Contundent derrota a casa de 25 punts, 77-102 davant el València. Els blaugranes acaben cinquens, es compliquen els quarts de final, que jugaran demà mateix a la pista del Múrcia. Xavi Pasqual, tècnic blaugrana.
2: Clarament hem jugat el nostre pitjor partit de la CB, amb molt de diferència, hem fet el ridícul o a prop del ridícul, horrorós en totes les parts del joc. I realment sorprenent, un partit que només puc dir un partit per oblidar.
1: En l'ascens a la segona divisió A del futbol, empat a un de l'Europa davant el Celta, la semifinal d'anada, en l'ascens a segona ref, el Cornellà goleja 4-1 al Badalona en la final anada per pujar de categoria.
0: La capitana del Barça de futbol reclama que el club fitxi per poder mantenir el nivell de l'equip.
1: Irene Paredes, missatge clar, creu que és bàsic per poder suplir les baixes.
3: Cuando hay bajas tan sensibles, evidentemente habrá que fichar a gente de nivel que cubra ese tipo de perfil, siempre confiando en la Masía, pero sí que necesitamos que se fiche algo.
1: Golejada 0-4 del Barça al camp del Real Madrid Club de Futbol, empat a 0 de l'Espanyol davant el Sevilla, el Badalona guanya 0-1 al camp del Llevant.
0: Jonas Vingegaard guanya el Giro d'Itàlia.
1: Es converteix en el vuitè corredor de la història a guanyar les tres grans proves a la Lliga de Futbol Sala a partir de les 9, Valdepeñas-Barça, segon partit de quarts de final, 1-0 pel Barça. A les 7, segon partit de semis de l'hoquei Lliga entre el Barça i l'Igualada, 1-0 pel Barça. El Calafell a un partit de ser eliminat pel Liceu. El Club de Campo, que guanya les lligues d'hoquei herba masculina i femenina. Tot i això, l'Atlètic Terrassa femení jugarà l'EA Kela la pròxima temporada, la màxima competició europea. El Granollers, classificat per Europa després de derrotar el Ciudad Real a la Lliga d'handbol, i els Knicks i els Spurs, finalistes de l'NBA.
0: Són 9:15, el matí arrenca pendent de... Doncs en primer lloc, pendent que arrenqui la consulta sobre el preacord d'educació avui a les 12, tot i que l'USTEC ha desconvocat les vagues fins dijous, coincidint amb les votacions, els sindicats minoritaris que no hi donen suport les mantenen. Avui hi ha convocades aturades a les comarques de Girona i a la Catalunya Central. Girona, Fèlix Martín, bon dia.
4: Bon dia. Aquí estan acabant de desmuntar les 17 tendes de campanya en les quals una vintena de persones han passat la nit davant la seu de la Generalitat a Girona. Han desconvocat una manifestació inicial prevista per aquest matí a la ciutat. En el seu lloc faran grups de treball per analitzar amb detall el preacord de divendres, que, segons han dit, es queda molt curt. La mobilització a Girona la mantindran aquí, davant la seu de la Generalitat, fins al migdia.
0: I des de Monistrol de Montserrat, Natia Dell, bon dia.
5: Bon dia, som al punt de trobada al Cremallera de Monistrol, on d'aquí a mitjoreta han de començar a arribar ja els docents del Bages, Moianès, Osona, Lluçanès, Berguedà i Solsonès per pujar caminant fins al monestir de Montserrat, convocats pels sindicats minoritaris que aquí a la Catalunya Central continuen al peu del canó. Al migdia, assemblea, i a la tarda, manifestació a Manresa.
0: Avui tindrem un ull posat també a Madrid, a la primera executiva del PSOE, després de l'escorcoll a la seva seu, però també veurem què dona de si l'audiència d'avui del Papa amb Isabel Díaz Ayuso. És 5 dies abans de la visita del pontífex a l'Estat aquest cap de setmana. Madrid, Tania Tàpia, bon dia.
6: Bon dia. Sí, una trobada privada que es farà al Vaticà a les 9, on Ayuso agrairà que el pontífex visiti Madrid i vindrà els dies 6, 7, 8 i 9 de juny i li entregarà la Medalla Internacional de la Comunitat de Madrid. Després, Ayuso compareixerà des de Roma per fer valoracions. El govern de la Comunitat de Madrid treu pit de la visita del Papa, tot i que ideològicament xoquen en temes com la regularització extraordinària de migrants que Ayuso ha intentat aturar fins i tot els tribunals.
0: Passant 9:45 del matí, cop d'ullar a la mobilitat d'aquest matí. Maria Fernández Noguera, bon dia.
7: Bon dia. Doncs un matí amb els retards habituals per les limitacions de velocitat a la xarxa Rodalies. D'altra banda, a l'R11, la línia que uneix Barcelona amb Portbou, hi ha endarreriments d'un quart d'hora. El tren que va de Manresa a Lleida circula amb 3/4 d'hora de retard, i pel que fa a l'alta velocitat, l'AVE que va de Barcelona a Girona va amb una demora de 6 minuts, i l'IDIO, que està venint de Madrid cap a Barcelona Sants, i arriba amb un retard d'un quart d'hora.
0: Això pel que fa al transport públic i les carreteres. Equip viari, Txell Garriga, bon dia.
8: Què tal? Molt bon dia.
0: Punts vermells a aquesta hora?
8: Sobretot l'entrada a Barcelona per Nus de la Trinitat, per dos accidents a les dues rondes que tot just s'acaben de retirar. De moment també, però, les dues rondes en aquest mateix sentit, i també a 2 i B23 i AP7 a Santa Perpètua i a Sant Cugat, en els dos punts, però cap a Martorell.
0: I punts taronja.
8: Doncs de moment la resta de punts habituals d'aquesta hora, C17 a Parets, C32 i C31 a Viladecans i al Prat cap a Barcelona, però de moment sense problemes per circular en cap punt.
0: De seguida parlarem del tiroteig d'ahir a Badalona, però què més tindrem avui al matí de Catalunya Ràdio, Sílvia Solanes?
9: Doncs a les 9 entrevistem Esther Niubó, consellera d'Educació, el dia que comença la consulta als docents sobre el preacord amb els sindicats. També parlarem de la visita del Papa de la setmana que ve a Barcelona, del temps i de l'estiu que ens espera. Ho farem amb Francesc Mauri i David Borrell, inspector en cap de bombers, com cada dilluns, cor, amb Laura Fai a les 11, entrevista Francesc Torralba, guanyador del Premi Josep Pla, amb Anatomia de l'Esperança.
0: Avui a l'Àgora, Pau Llong, David Madí, Montserrat Nebrera i Afra Blanco.
10: Bon preu Esclat Online, el supermercat de proximitat, us ofereix el temps.
0: Eloi Cordomí, bon dia.
11: Bon dia.
0: Quin temps ens espera per avui?
11: Doncs mira, avui que comença el que considerem estiu meteorològic, avui esperem un temps d'estiu encara, amb una mica de tot encara aquesta hora, amb sol, alguns núvols baixos, un banc de boira, fins i tot. Sobretot el que tenim és molta humitat i, per tant, força sensació d'aixafogor a la costa. Avui, en previsió que es creixi alguna nuvolada al Pirineu Oriental, podria arribar a deixar algun ruixat, però poca cosa, i les temperatures encara seran de 30-34 graus a les comarques de l'interior, molt semblants a les del cap de setmana. Demà sí que augmenta la inestabilitat, amb més núvols, amb alguns ruixats, més tempestes de tarda al terç nord de Catalunya. Demà a última hora recula una mica la temperatura, entre demà i dimecres. Sembla que dijous tindrem una altra tongada d'aquestes d'inestabilitat, però l'espera que pugi fort la temperatura al final de la setmana.
10: Fer la compra online per primera vegada sempre genera dubtes. Arribarà bé? Serà fresc? Amb Bon Preu Esclat Online? La resposta és sí. Et portem a casa els productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. I perquè t'estrenis, et regalem 50 euros. Utilitza el codi Benvinguda en la teva primera compra. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com.
12: Cada dia, a les granges familiars de la cooperativa lletera Camp Llong, treballem per portar-vos el gust únic de la llet de proximitat, del productor a la teva botiga de confiança. Lletera Camp Llong, la llet de casa.
13: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
14: Divendres, educar militarment era formar. Avui dilluns comencem la setmana amb un enigmàrius corporal, substància líquida del cos que fa riure, de 5 lletres. Substància líquida del cos que fa riure, 5 lletres.
13: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades.
15: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't, inhala, exhala. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat.
16: Impossible concentrar-se amb els Wow Days. Gaudeix dels Wow Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma només fins a final de mes. Peugeot.
17: A Endesa sabem que el teu negoci no és petit ni mitjà. És tan gran com el teu compromís. Per això, impulsem el creixement del teu negoci amb un gestor personal que t'ajudarà a triar una tarifa a la teva mida i aconseguir un consum energètic més eficient. Informa't a endesa.com/empreses.
18: Amb l'arribada de la calor, el canvi de temperatura i els aires condicionats, és fàcil que les nostres defenses se'n ressentin. Per això, cada dia és important cuidar-se amb Actimel. Conté probiòtics naturals LKCI i, a més, té vitamines que ajuden al sistema immunitari. I ara, descobreix el nou Actimel, l'únic LKCI sense sucres afegits ni edulcorants. Tasta'l ara.
19: Plutó! Ganímedes!
20: Para d'esperar que trobem un altre planeta. Instal·lem i financem, i fins i tot paguem l'instal·lació fotovoltaica de la teva comunitat, unifamiliar o empresa. Suma't a l'autoconsum. Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Barcelona Question Challenge.
21: Fes que el teu estiu es faci realitat amb MSC Cruceros i Viatges al Corte Inglés. Fes la reserva amb la tranquil·litat de canviar gratis la data o l'itinerari i amb les begudes, vols directes i autobús a port inclosos. Consulta les condicions. Reserva el teu creuer MSC amb la confiança de Viatges al Corte Inglés.
22: El 10 de juny, la Sagrada Família inaugura la Torre de Jesucrist, la més alta del temple. Des de la Basílica volem compartir aquest dia tan especial amb tothom. Seguiu-ne la inauguració en streaming a través de les xarxes oficials, Instagram, YouTube i TikTok. El 10 de juny, Barcelona mirarà cap al cel més que mai. Basílica de la Sagrada Família.
1: Contra tot pronòstic, es va convertir en Superman per sempre.
2: Era alt, força prim.
3: Necessitava més corpulència.
1: Descobreix l'autèntic heroi en una entrevista inèdita.
3: S'acabava de fer pública la notícia del terrible accident d'en Christopher Reeve.
23: La nostra missió és trobar tractaments per la paràlisi.
1: Christopher Reeve, l'etern Superman. Nits sense ficció, dimarts a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
24: De seguida ens despleguem per tot el país per explicar...
25: L'anterior visita papal, 2010, va fer augmentar les visites...
24: I mentrestant, el recàrrec en Libi per penalitzar els habitatges que estan buits.
26: En una guerra arancelària no hi ha guanyadors.
24: Són dades que aquesta emissora ha aconseguit. La informació esportiva, Laia Tudel, bona tarda.
27: Bona tarda.
28: Catalunya migdia.
24: Al Catalunya migdia t'expliquem tot el que està passant.
28: Amb Òscar Fernández.
22: Cada dia a les dues.
24: I a partir de les tres...
22: L'espai de reflexió a la tertúlia.
28: Catalunya migdia, l'informatiu central del dia amb Òscar Fernández.
24: Al Catalunya migdia t'expliquem les coses.
22: El matí de Catalunya Ràdio.
29: Avui a l'aura del matí de Catalunya Ràdio, la professora de dret Montserrat Nebrera, la sindicalista Fra Blanco, l'empresari David Madí i l'economista Pau Llonc.
0: I de què heu parlat fins ara abans d'entrar?
29: Doncs la Montserrat avui no és ningú, i no ho diem nosaltres, ho ha dit ella mateixa, perquè s'ha deixat el mòbil a casa i sense telèfon no es pot fer.
30: Però heu que heu empatitzat, no? O sigui, què sou?
29: Absolutament.
30: Què sou si sortiu de casa sense el mòbil?
0: Sí, la crisi d'angoixa l'has patida.
30: Però sempre cal tenir a casa un marit exemplar que ha decidit portar el mòbil fins aquí. Tot i que era perquè passava per aquí.
0: Perdona, aquesta estona de desconnexió, quan ha sigut?
30: Pues ara, durant tot... Des que he sortit de casa, que he pensat, ja l'has pifiada, no tens temps de tornar, i aleshores tot ha estat comprovar la quantitat de coses que tenim al mòbil i que fan impossible la vida sense ell. Per exemple, posar els diners en el coso aquest, on, bueno, aquestes coses que cada vegada desapareixen més perquè se suposa que tothom porta el mòbil amb l'aplicació a dintre per poder pagar l'aparcament. O sigui, tela marinera.
0: Cada cop assumen competències al mòbil, no? Digues que sí?
31: Sí, absolutament.
30: Totalment.
0: L'última és trucar, perquè crec que el fem servir per trucar
30: poc.
31: Sí, sobretot els adolescents.
0: Arrenquem amb un nou tiroteig, el que vam tenir ahir a la tarda a Badalona. El més greu d'aquest incident és que va resultar ferida una nena de 10 anys per una bala perduda. Podem saludar a aquesta hora el cap de la regió policial de la regió metropolitana nord dels Mossos, Antoni Sánchez, bon dia.
32: Hola, molt bon dia, com esteu?
0: Primer de tot, sabem com evoluciona la nena?
32: Doncs pel que sabem, afortunadament, ens arriba aquesta fora de perill.
0: No era una ferida greu, però sí que va requerir un trasllat hospitalari.
32: Efectivament. Clar, imagina't l'ensurt de primer moment, doncs aquesta nena va ser traslladada al centre hospitalari. Exacte.
0: El tiroteig s'hi van disparar com a mínim 8 trets.
32: Això sembla... Bueno, deixi'm que li digui que això està encara en la investigació i que haurem de ser cautelosos amb el que diem en aquest sentit. Sí.
0: I se sap què va passar?
32: Doncs mira, els fets van ocórrer a un quart de 8 del vespre, vam rebre un avís informant de possibles trets. Això va ser el carrer Còrdoba, al barri de Sant Roc de Badalona. En arribar vam veure que una menor havia estat ferida al braç per un impacte de projectil o pel que vam veure, i que sembla ser que serà un rebot, un fragment de projectil. I ens preocupa molt que aquesta menor hagi estat ferida, tot i que afortunadament pel que sabem està fora de perill. Immediatament ens vam despegar al barri, com pot imaginar, amb seguretat ciutadana i efectius d'ordre públic, tant d'Arro com de Brigada Mòbil, i els fets s'estan investigant per part de l'àrea d'investigació criminal. Estem encara investigant per establir les responsabilitats i el que no li puc fer és avançar detalls que podrien comprometre la investigació. El que sí li puc dir és per això és que estem ben encaminats, que les investigacions estan ben orientades i tenim plena confiança de que els fets es puguin aclarir bastant ràpidament.
0: Per tant, el que sí que ens pot dir a aquesta hora és que la nena no era l'objecte d'aquest atac, era una bala perduda?
32: No, en absolut. Aquest és un dels riscos que correm quan hi ha algun tipus de fet d'aquestes característiques, és que correvi algú que no té culpa, en aquest cas, doncs, una nena que es trobava pel carrer. Hi havia molta gent al carrer en aquell moment i, per desgràcia, doncs, aquesta nena va rebre. Miri, nosaltres tenim clar que qualsevol ús d'arma de foc a la via pública és intolerable i no tingui dubte que destinarem tots els recursos necessaris per esclarir els fets i per portar els responsables davant de la justícia.
0: Algunes informacions apunten aquest matí a una baralla, una discussió, un enfrontament entre dos clans. No sé si ens ho pot confirmar això i, en tot cas, si la menor tindria a veure amb algun d'aquests dos clans o era simplement això que dèiem, una nena que passava per allà.
32: Bé, no ho tenim encara clar. És possible que formés part d'alguna d'aquestes famílies, però ho hem de determinar. Per fortuna, parlem de conflictes molt concrets entre grups determinats, i això és molt important. És molt important afirmar que no es tracta d'una violència indiscriminada, sinó i que no és dirigida contra la ciutadania en general.
0: No sé si tenen més o menys clar si està relacionat amb el tiroteig que hi va haver al barri dimarts de la setmana passada.
32: No té per què, li he de dir que no té per què, però bueno, el que sí que tenim clar és que hi ha grups criminals que, no només aquí, que lluiten pel control de certs espais, pel control de cert tràfic de substàncies, i aquest és un dels riscs que tenim.
0: Per tant, ho vincularia al tràfic de drogues?
32: Bueno, està, com li deia, està encara per determinar, però el que li dic és el que és el més probable és que sigui això.
0: S'ha reforçat la presència policial a la zona? No sé si els fa por que el tiroteig d'ahir no en sigui l'últim.
32: Miri, nosaltres hi ha barris que on conflueixen factors socials, econòmics, similars, etc. No? I nosaltres, per exemple, pot ser el barri de Sant Roc, per una vegada és una prioritat operativa i estem molt a sobre, no només quan passa un fenomen, sinó molt abans estem treballant des del teixit associatiu, treballem en prevenció, fem presència, fem investigacions, no vol dir que no estiguem a sobre, que la gent no sàpiga que hi som, no vol dir que no hi siguem a sobre.
0: Fa uns dies en aquest programa, el cap de la Comissaria d'Investigació dels Mossos, Ramon Chacón, ens advertia que l'ús d'armes de foc s'estava estenent i normalitzant. Això vol dir que accidents com el d'ahir es poden anar produint?
32: Miri, els fets d'ahir de Sant Roc són un succés greu i excepcional, i requereix també d'una resposta excepcional. Nosaltres tenim clar que qualsevol ús d'armes de foc a la via pública és del tot intolerable, i li he de dir que és un fenomen que ens preocupa, i sobre el qual estem actuant de forma decidida i sostinguda. Vull dir que tothom sàpiga que estem molt a sobre d'aquest fenomen.
0: En tot cas, per acabar, no hi ha cap persona detinguda, de moment, eh?
32: De moment no. És encara aviat, però bueno, jo tinc la certesa de que la investigació està ben encaminada.
0: Ho seguirà més Antoni Sánchez, cap de la regió policial de la regió metropolitana nord dels Mossos. Senyor Sánchez, gràcies i bon dia.
32: Gràcies a vostè, molt bon dia.
0: No sé si aquestes primeres explicacions per part de Mossos d'Esquadra ens han de tranquil·litzar. El fet de circumscriure aquest episodi en un enfrontament seria, i per tant no en una violència indiscriminada cap a la població en general.
30: Sí, no ens hauria de preocupar respecte del que significa l'objectiu, però ens ha de preocupar respecte del que significa el creixement d'aquest tipus de fenomen derivat de l'enfrontament entre grups de persones que pertanyen clarament al crim organitzat, que s'han anat instal·lant a casa nostra, que abans això era una anècdota. Jo recordo als Estats Units una amiga meva que va viure allà molt de temps i diu, ostres, anava un dia pel carrer prop del Bronx i de sobte em vaig veure ficada en una baralla. Això és el que li ha passat probablement aquesta nena, si és que no pertany a alguna de les famílies que estan implicades, però em vaig amagar sota un cotxe perquè és que allà es podia rebre. I jo pensava, ostres, això semblava una cosa com d'un altre planeta. Ja resulta que han passat 20 anys i nosaltres també tenim això, no? I probablement és un tema i un fenomen que desborda ara mateix les possibilitats d'actuació i per suposat d'erradicació per part d'aquest cos policial i en general dels cossos policials. Perquè, entre altres coses, jo crec que ja hem parlat alguna altra vegada, això al final té un efecte, una externalitat negativa, que és la contaminació de certes instàncies pel fet d'aquella famosa frase de Pablo Escobar, o plata o plomo, que ve a determinar, pot ser que si no estàs amb nosaltres i d'alguna manera hi conniveixes, tu acabis sent també una víctima ja no col·lateral, sinó directa. No? Per tant, entenc que estiguin preocupats. Afortunadament, la nena no està en una situació greu, però com a mètode de treball, entre cometes, d'una certa criminalitat, hem d'estar preocupats perquè comença a ser a sovintejar d'una manera que ens ha de preocupar com a ciutadania i, per suposat, ha de preocupar el cos de Mossos.
0: David.
4: No, aquí jo crec que hi ha un problema de llenguatge amb com s'expliquen les coses, no? És a dir, és una situació excepcional. No és una situació excepcional. L'estem veient repetides vegades en l'àmbit de l'àrea metropolitana de Barcelona. En el barri de Sant Roc, sense anar més lluny, el 15 de març d'aquest mateix any, va haver-hi un home ferit d'un tret al peu, el 26 de maig en va haver-hi un altre, i per tant no és excepcional. Hi ha un increment de la violència en l'àrea metropolitana de Barcelona, doncs segurament vinculada a un descontrol en el tema de les drogues, i per tant un problema policial i d'ordre de primera magnitud. Després jo crec que també hi ha un problema de llenguatge, perquè no se'ns explica determinades coses. Quan parlen de clans, clans de què? Clans de què? De què estem parlant? De clans. Estan connectats, hi ha una màfia organitzada, està connectada la màfia de l'ocupació amb la màfia de les drogues. Jo crec que aquí falta context també amb algunes d'aquestes coses, no? Però estem important, això ja va més enllà de la delinqüència comú, sinó que és delinqüència organitzada molt perillosa que s'està desenvolupant. I normalment, quan apareix a la superfície en forma d'assassinats, d'ajustament de comptes, d'aquest tipus de fenòmens, vol dir que està molt arrelat, que ja s'ha passat el punt aquell anecdòtic, sinó que tens màfies arrelades que funcionen. I això és molt preocupant, perquè a més es multiplica i fa metàstasis en les barris, en les zones, i jo crec que és una situació bastant preocupant.
5: Ara pensava que veníem d'uns anys en què tot el debat sobre la seguretat estava molt centrat en la multireincidència, que en el fons no deixa de ser molts delictes, molts petits delictes.
30: Efectivament.
5: I ara sembla que estem passant a una altra pantalla, no? Que són aquests grans delictes, més puntuals. Sí.
4: No, preocupant, perquè el que engloba sota de tot això és un problema molt greu i que és per on es comencen a podrir a l'engròs els temes de seguretat pública i els temes de seguretat en els països.
5: Pau.
6: Sí, la veritat, sobre aquest tema, poca cosa més a dir. Sí que les xifres que heu donat d'augment d'aquest tipus de delictes, sense voler relativitzar la gravetat d'aquests fets i la consternació per la situació d'aquesta nena i la importància de defensar que, efectivament, els barris, tots els barris de classe treballadora i tots els barris en general, de ser zones on la gent pugui viure tranquil·la, sí que és veritat que és un augment, heu dit, del 30%, però em sembla que era de 8 casos a 11. Vull dir, no sé si el dramatisme informatiu al voltant d'això també forma part d'una manera d'enfocar el problema. Confio en que la forma en la que ha comunicat a la persona amb la que heu parlat doncs deu tenir més a veure amb una informació o amb un punt de vista informat sobre el que ells entenen que és la situació, que no és un drama, que és preocupant, perquè efectivament les conseqüències són molt cridaneres, són molt dures per la població que les viu en primera persona, però vaja, jo centrant-me en les xifres que heu donat, no diria que la situació a Catalunya i els barris de l'àrea metropolitana és la situació del Bronx als anys 70. De moment no em sembla que ho sigui. Però vaja, insisteixo que tampoc és en l'àmbit de la meva expertesa i content de sentir el que en penseu la resta, vaja.
5: Afra?
7: Bueno, jo comparteixo això. Jo crec que la violència no es pot analitzar des de la por ni tampoc des de titulars aïllats. M'ha sobtat bastant, però això no treu que entenc perfectament la preocupació que ara mateix pot estar arrelada o instal·lada. El que passa és que ha de donar de menjar aquesta preocupació sense reforçar seguretat, sense fer una acció pedagògica, sense la prevenció i la necessària visió de cohesió social. Crec que és una línia una mica errada que algunes veus estan adoptant. Jo, sincerament, crec que això sempre ha d'anar de visibilitzar, protegir víctimes, de perseguir delictes i al mateix temps també actuar sobre les causes que afavoreixen que abans estava situant el David, i potser aquesta darrera fa anys i panys que no s'està assolint, està estudiada però no s'està assolint. Però sí, m'ha sobtat bastant aquesta manera d'expressar-ho i crec que manca una mica de visió i potser no d'un titular que busqui precisament fomentar una por que crec que no afavoreix en cap cas a ningú.
30: De tota manera, prenem des del punt de vista positiu aquesta alarma, si és que es pot dir així. És veritat que això no és el Bronx, per suposat, però les tendències criminals són com un pendent molt suau. Comença amb alguna dada i es pensa que és excepcional, i arriba un moment en què ja és molt sistèmic i és molt difícil d'erradicar. Per tant, què crec que es podria demanar tant dels Mossos d'Esquadra com en general de tota la Direcció de la Seguretat Pública a Catalunya? Una complicitat entre el conjunt de la població que hi viu i aquestes forces policials, de manera que qualsevol cosa que encara no sigui violència, però que indueix a pensar que s'estan tramant i organitzant certes dinàmiques delictives, sigui immediatament posada en disposició de la policia. Per quina raó? Perquè això que veiem és la punta de l'iceberg d'una situació que molta gent calla per por i que es fa consolidada. És a dir, que entenguem l'alarma o l'avís com una voluntat, o com hauria de ser-ho, d'una col·laboració entre la gent.
8: Ja, Montserrat,
30: saps?
8: Però...
30: Perquè és que si no...
8: Jo entenc moment... això que estàs dient, però tu mateixa has dit la por desafavoreix aquestes trucades, i segona, això ja existeix, i tercera, el que no podem fer tampoc és una crida perquè la gent comenci a trucar perquè li ha semblat que una persona... O sigui, jo crec que això tampoc no és... Crec que demana recursos, és adient... Sí, però...
30: És, per exemple, això va passar amb els narcopisos. La gent que callava i tenia al costat un narcopis, i va haver-hi un moment en què l'Ajuntament de Barcelona va haver de tancar pisos que estaven a disposició com a habitatge social, i deien, per què no els obren? Doncs no els obren perquè abans eren narcopisos, ningú va dir res, i això es va enquistar en un determinat barri. A qui menys li convé és a la gent que viu en aquests barris. Per tant, sense generar alarma gratuïta i sense voler que sigui la població entera un xivato, ja ho entenc, però estar una mica a l'aguai del que hi ha en el teu entorn, al final el que afavoreix és la bona convivència. I ja sé que és molt difícil l'equilibriar, Fra, ja ho sé, però que, bueno, dir-li a la gent... Hem d'estar al cas, perquè això ara poden ser, com diu el Pau, pocs, i poc, i arriba un moment i diu, i com és que eren pocs i ara són tants? Pues perquè això no és tan fàcil de detectar. No?
0: Fem una pausa i de seguida sentirem què en pensa Xavier García Albiol, l'alcalde de Badalona.
9: Silenci, tecnologia, potència. Així sona el futur. Descobreix el nou MGA Kiesta Plug-in Hybrid amb fins a 100 km en moda elèctrica Quadis British, on trobaràs el millor servei cada dia més a prop teu. A la Zona Franca, La Maquinista, Urgell, Sant Boi, Mataró i Granollers. MGA ha canviat. Ara toca tu. QuadisBritish.es.
10: Descobrir. Compartir. Donar suport. Temps. 130 milions.
11: Amics.
10: Rialles.
11: Llocs. Moments.
10: 130 milions. En 130 milions hi caben moltes coses. El divendres 5 de juny, amb Euromillones, pot mínim garantit de 130 milions d'euros. I a més del pot, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
12: A l'estiu tot costa tan poc, desconnectar, relaxar-se...
13: I els frescos d'Aldi! Estalviem les cireres a 1,99 els 250 grams, la segona unitat al 50%.
12: I descarrega't l'app per guanyar el viatge de la teva vida i centenars de premis al dia. Més info a Aldi.es. Aldi.
13: Que poc que costa comprar bé.
14: M'has d'explicar.
15: Què és el que vols que expliqui del que va passar la nit de Sant Joan?
16: Sense consentiment, és agressió, tia.
17: Llavors hem d'anar als Mossos.
18: Pubertat. Capítols finals. Aquesta nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT. I després, el debat sobre pubertat, el més nit, amb Marina Romero.
19: El matí de Catalunya Ràdio.
27: En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBP. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs tenir un cotxe familiar és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a facilitar a cotxes en finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa't a caixabank.cat.
33: La tarda de Catalunya Ràdio.
34: Sí, no puc odiar res més que la gent impuntual. O sigui, mereixen el pitjor dels càstigs. La impuntualitat és de les coses que més odio. Al meu entorn, tinc una persona així, d'impuntual. I fa servir els mateixos arguments, que és... Sóc optimista amb el temps. Però què és aquest eufemisme? No. Optimista amb el temps ho ets la primera vegada. La setena, la desena.
33: De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
34: Ets una genocida del temps.
0: La millor hora del dia.
33: El matí de Catalunya Ràdio.
0: Alcalde García Albiol, bon dia.
32: Hola, bon dia.
0: Vostè va ser qui ahir va parlar de seguida a les xarxes d'una baralla entre clans. Quina informació en té del que va passar?
32: Bé, la informació que tenim, la tinc per Guàrdia Urbana i sobretot per Mossos d'Esquadra i Interior, que vaig estar parlant amb la consellera ahir al vespre, i és que una baralla entre clans gitanos va acabar amb els trets, i que un dels trets va afectar a una nena d'una de les famílies, que per sort aquesta nena està fora de perill perquè va ser una ferida lleu. Sembla que és per motiu de drogues.
5: Vostè va qualificar els protagonistes d'aquest tiroteig de gentussa incapaç de viure en societat. Segons vostè, què s'hauria de fer?
32: Pues mire, jo el que crec és que el que s'ha de dur a terme és que no es pot demanar contundència contra el crim organitzat mentre es mantenen limitacions normatives que dificulten que la policia, que Mossos d'Esquadra pugui intervenir amb agilitat, però no és que jo ho digui, és que aquest cap de setmana hem vist com, per exemple, sindicats de Mossos d'Esquadra referint-se a la ciutat d'Hospitalet estan dient que el crim organitzat està en uns nivells que amb les actuals eines, amb les actuals normatives que tenim, és impossible de combatre. Per tant, si de bo volem combatre les xarxes vinculades al narcotràfic, a les plantacions il·legals, necessitem actualitzar el marc legal i donar més capacitat operativa a la policia i als jutges.
5: I per què creu que no es fa?
32: Doncs perquè per part del govern central, qui és qui té que canviar les lleis, no és la seva prioritat, així de clar.
5: Alcalde, Sant Roc és un barri segur?
32: Sant Roc hi ha zones on els veïns ho estan passant malament. Sant Roc, al igual que el conjunt de Badalona, i segons dades del Ministeri de l'Interior del Govern d'Espanya i de Mossos d'Esquadra, és una ciutat on la seguretat està millorant, però sí que és cert que hi ha zones de barris de Sant Roc i d'altres zones on encara tenim problemes seriosos de seguretat, i especialment doncs al carrer on es van produir els fets, doncs se sap que viuen famílies doncs que viuen de la droga, que són molt conflictives, se sap doncs que en aquella zona hi ha plantacions, hi ha pisos ocupats que s'han convertit en plantacions de marihuana, i això genera un clima doncs de molta preocupació i d'inseguretat per part dels veïns d'aquestes zones.
5: Entén que hi hagi por a Sant Roc?
32: A Sant Roc no hi ha por com a tal, sí que hi ha preocupació, però hi ha zones on els veïns tenen por, clar que sí. O sigui, aquesta és una realitat, però és el que li estava comentant fins ara, o sigui, que són els propis sindicats de Mossos d'Esquadra qui està dient que el que està passant a l'àrea metropolitana de Barcelona, que o bé es canvien les lleis o les eines que tenen per actuar són del tot insuficients, no?
5: Més enllà d'aquesta resposta policial, com es pot garantir la seguretat als veïns que han vist com es produïen dos tirotejos en una setmana?
32: Doncs mire, el que a mi em traslladava la consellera d'Interior, Núria Parlon, és que anaven a reforçar aquella zona amb la Brimo per tranquil·litzar els ànims d'algunes d'aquestes famílies que s'està investigant per intentar identificar i detindre els responsables, però és evident que quan passi tot això, insisteixo, és que allò és un discurs que vinc mantenint des de fa molt de temps. Si es mantenen les actuals limitacions o normatives que dificulten intervenir amb agilitat, el problema no es reduirà, i és un problema doncs que està afectant a moltíssimes ciutats que, per sort, insisteixo, en el cas de Badalona, les dades que tenim van a millor, però que ens està afectant sense cap tipus de dubte, perquè el tipus de violència, el tipus de criminalitat en aquests moments no és la mateixa de fa 10 o 15 anys, i les nostres normes no s'han adaptat amb aquesta realitat. Per tant, és difícil demanar a Mossos d'Esquadra doncs, que fan millors resultats quan estan fent la seva feina, però a la vegada doncs no disposen doncs de les eines suficients, no? Hi ha immobles que acumulen denúncies, que generen inseguretat, que són coneguts per als veïns, per la policia, però els marges legals d'actuació són limitats, i això genera una frustració social i general.
5: Perquè, segons vostè, quins canvis normatius i legals s'haurien de produir perquè la policia tingués les eines per poder combatre aquest augment de la criminalitat?
32: Pues mira, entre altres, canviar la llei i la llei que permet, o sigui, la llei que en aquests moments limita molt la poder entrar en una vivenda que és ocupada, li parlo una mica de fets concrets, com per exemple, jo conec el de les plantacions doncs, de marihuana, per exemple, que la policia tingui més agilitat per poder entrar en espais on es detecten aquest tipus d'activitat il·lícites, que una persona que és detinguda 4, 5, 10, 15 vegades no pot estar per al carrer, sigui català o sigui de fora. M'és igual, mire, jo tinc, jo rebo cada dia la relació d'incidències de seguretat a la ciutat. O sigui, cada dia s'atenen a persones, evidentment. Li diria que el 90 o 95% de les persones que són detingudes cada dia són persones amb antecedents penals o amb antecedents policials. Això no pot ser. Això és que és impossible de poder donar una resposta satisfactòria mentre es donin, per exemple, aquestes situacions que li estic explicant. Per tant, cal una reforma del Codi Penal, cal una reforma de la llei d'enjuiciament criminal per donar resposta amb aquestes situacions que estan augmentant i que preocupa en els alcaldes i que preocupa la pròpia policia.
5: És Xavier García Albiol, alcalde de Badalona. Alcalde, gràcies i bon dia.
32: Encantat, bon dia.
5: De seguida ho analitzem, deixeu-me incorporar però a aquesta hora la veu de la directora de l'Escola de Prevenció i Seguretat Integral, Montserrat Iglesias, bon dia.
1: Bon dia.
5: Senyora Iglesias, quina és la magnitud del problema realment? Estem parlant de fets puntuals, encara podem dir que són excepcionals, o això ja és una nova normalitat?
1: Home, amb les estadístiques alarmants sí que és cert que Catalunya, de fet l'any passat, va reduir l'índex de criminalitat. Quin és el problema? Per tant, podríem afirmar que quantitativament els resultats són positius si ho comparem amb l'any passat i hem d'esperar com evoluciona aquest any per després poder fer un anàlisi més rigorós, però el que està canviant és l'anàlisi qualitatiu. És a dir, el que ens trobem és que coses excepcionals, com per exemple l'ús d'arma de foc, actualment per determinats grups, és a dir, no és que hi hagi una socialització de l'arma de foc, és a dir, no és que les persones anem amb armes de foc pel carrer, però sí que és cert que determinats grups criminals estan socialitzant aquesta arma de foc. Quines són les explicacions? Si antigament l'arma de foc quedava reduïda a grups criminals, podríem dir molt potents, actualment, en base al que s'anomena l'aprenentatge social delinqüencial, el que fan que són grups delinqüencials o delinqüents que no tenen aquesta estructura tan ben organitzada, volen imitar els que ells serien el seu referent, perquè m'entenguis, i al final la gent quan entra a la delinqüència, la majoria de la gent té una finalitat que és un interès econòmic o un interès d'estatus. Per tant, finalment agafen com a referents gent que té més diners o gent que té més estatus aconseguit de manera delinqüencial. I el que observen és que aquestes persones, aquest crim organitzat potent, utilitzen l'arma de foc i ells fan el mateix. Per tant, com podem concloure? A dia d'avui hem d'interpretar que encara ens trobem amb fets excepcionals, que no és la nostra realitat delinqüencial, però sí que és cert que eines que antigament no feien servir cada vegada s'estan més normalitzats entre aquests grups criminals. Hem de tenir la sort, i m'agradaria destacar, que abans acabem de parlar de la importància de les normes, no? El gran èxit en quant a mesura preventiva de que, per exemple, a Catalunya no tinguem aquesta realitat social de que la gent disposi d'aquestes armes, és que a Catalunya, com a Espanya, està prohibit a l'ús de les mateixes, al tenir les mateixes, només en casos excepcionals, està autoritzat. A diferència dels Estats Units, on, per exemple, el dret a tenir armes és un dret constitucional. I això com es trasllada? Amb morts. Per què? Perquè si estiguessin visquent als Estats Units, tindríem entre 8 i 10 vegades més possibilitats de morir per un homicidi i que en aquests homicidis el 75% fos per causes d'armes de foc. En canvi, gràcies a que Catalunya i Espanya ha estat prohibit tenir aquestes armes,

0: Aleshores, el que estem veient que la fan servir com a símbol de poder, com a amenaça simbòlica.
1: Sí, però per exemple, perdoni que la talli, però clar, a Badalona es van disparar 8 bales. És a dir, més enllà que un símbol de poder...
0: Sí, aquest és el problema, que quan tu fas servir l'eina, al final les armes de foc estan pensades per matar. Aleshores, quan tu fas servir una eina que està pensada per matar, tot i que no fos la seva finalitat, el resultat és que pot ser aquest. I ahir que ens va donar, en el cas que ens va passar a Badalona, que es va passar? Va passar la transferència del risc criminal. I què és això de la transferència del risc criminal? Normalment, quan fem servir la realitat que tenim, és que les armes de foc s'utilitzen en el que nosaltres anomenem intercriminis, és a dir, dins de la delinqüència. Quin és el problema? Que el simple fet de que aquesta arma aparegui ja en si mateixa ja és un perill per la resta de la ciutadania. Per què? Perquè un mal ús de la mateixa pot generar les víctimes col·laterals, no? Aquesta transferència del risc criminal. I ahir, per exemple, és un exemple de com una nena que a priori no té res a veure amb aquell conflicte ha sortit víctima d'una acció que a priori era només criminal. Per tant, el simple fet que una arma de foc estigui als nostres carrers ja és un perill, perquè ja es dona aquesta transferència del risc criminal. Però és que, a més, quan es donen els resultats, implica que la pitjor de les amenaces que teníem, que era que aquella arma de foc tingui un impacte fora del crim, es materialitzi.
1: I un parell tant, de... Sí. Digue.
0: Perdona. No, el que jo deia, clar, que per tant, perquè a mi a vegades em fa por aquests discursos que s'escolten al carrer mentre que es matin entre ells, clar, des d'un punt de vista de seguretat aquesta frase és poc òptima. Per què? Perquè el simplement de que hi hagi l'arma ja és un risc per la ciutadania.
1: Sí,
0: com en el cas d'ahir.
1: Li volia fer un parell de preguntes ràpides per acabar d'emmarcar el fenomen. El primer és si estem parlant d'un fenomen sobretot metropolità, de l'àrea metropolitana de Barcelona.
0: Clar, aquí al principi sí que és cert que on tenim més acumulació de ciutadania hi ha més probabilitat de que passin certs tipus de delinqüencials, per un costat. Per un altre costat, també hem de tenir en compte com s'han construït aquestes àrees metropolitanes, perquè si ens fixem, on darrerament tenim molts conflictes criminals, són barris on tradicionalment hi havia aquests tipus de conflictes. Per tant, el que això demostra és que moltes vegades amb seguretat no és suficient, i sinó que s'han d'intervenir amb altres eines per erradicar aquest crim de barri, per dir-ho així. Aleshores, en aquests casos, si vostès, per desgràcia, moltes vegades parlem dels mateixos carrers, dels mateixos barris, que no significa que la gent que viu allà són delinqüents, al contrari, seran gent treballadora, que pobres seran els primers afectats per aquesta delinqüència d'aquells grups concrets que s'han arrelat en aquell territori. I aquí és on tenim el problema. Per què? Perquè actualment intervenir avui amb l'ARRO, amb la Brimo, i posar-lo de manera puntual no resoldrà el problema. El que farà que avui el nivell de conflicte baixi, o aquella por de que no hi hagi una contravenjança es redueixi la probabilitat de que passi. Però si no intervenim de manera continuada i amb altres eines, no el resoldrem. Perquè aquells grups arrelats en aquell territori tenen el crim com a modus operandi, com a modus de vida. Per tant, insisteixo, una intervenció puntual no és la solució.
1: I ja per acabar, Barcelona, en el context europeu o del sud d'Europa, com està? És a dir, és un problema especialment greu a Barcelona o el que està passant aquí està passant a tot arreu?
0: Cal dir que Barcelona, si ens comparem amb les estadístiques europees, ja no entrarem ni amb Estats Units, ni amb altres continents, ni amb altres països. En temes europeus, som de les ciutats més segures. I això sempre m'agrada destacar, perquè tampoc vull que s'infravalori el risc, perquè remarco que sí que és cert que s'està augmentant la violència, és a dir, s'està augmentant l'anàlisi qualitatiu que no quantitatiu, però sí que m'agrada destacar que totes les polítiques de seguretat que s'estan portant a terme impliquen resultats positius. Per què? Perquè el fet és que Barcelona, comparats amb estadístiques europees, encara continuem sent una de les ciutats més segures. I això sempre ho hem de posar de relleu perquè, remarco, això no és com a conseqüència de que hem tingut la sort de viure a Barcelona, això és conseqüència de les polítiques i dels professionals de la seguretat que treballen perquè això sigui així. Però intentar enfocar la resposta única i exclusivament amb dispositius policials, no trobarem la solució. Hem de tenir en compte en aquestes variants de per què Barcelona és segura, doncs no només tota la vessant policial, sinó també la vessant de polítiques socials, treballar de manera comunitària i crear comunitat. Per tant, en aquest anàlisi m'agradaria destacar sempre la mateixa idea. La seguretat no es nutreix només de policia, sinó que hi ha altres professionals que també nutreixen aquesta seguretat.
1: És Montserrat Iglesias, directora de l'Escola de Prevenció i Seguretat Integral. Senyora Iglesias, gràcies i bon dia.
0: Gràcies a vosaltres, bon dia.
1: Algun comentari sobre això, sobre el que ens ha dit l'alcalde de Badalona, David?
2: Sí, en el cas de l'alcalde de Badalona, com a mi se li agraeix que parla clar i explica algunes coses clarament. Però una discrepància amb ell. No és veritat que no tinguin els instruments per intervenir. No és veritat. El que hem de ser conscients és que aquest problema no és, com diu la senyora Iglesias, un problema del permís d'armes. Això és el mercat negre d'armes, no les armes legals. La regulació en aquest país, i ja ho sé molt bé, d'armes legals és molt estricta, molt controlat. És un país modèlic des d'aquest punt de vista, del control. Estem parlant del mercat negre d'armes i com grups de delinqüents van saltant les escales i el que abans es defensava amb pallisses i navalles, ara es defensa amb armes. I això és un element qualitatiu. El que hi ha aquí darrere, i això sí que és, crec que, l'element preocupant, són les zones, els barris de guetos de tolerància que hi han establerts. En el sistema de gestió de la delinqüència hi ha una certa tolerància en determinats barris coneguts, a Girona, no només metropolitans, també a la Font de la Pólvora a Girona, a Sant Roc, la Mina, en fi, faríem la llista ràpida de quins són aquests barris, on es tolera, amb coneixement, quan diu se sap, es sap perfectament on hi ha pisos ocupats per utilitzar per la xarxa de marihuana il·legal. Doncs si se sap, es pot intervenir. No és veritat que faltin eines en un cas com aquest. No és veritat. Val? Però hi ha uns índexs de tolerància perquè concentra la criminalitat, la manté en un determinat nivell i tal. Però quan estem començant a passar això, quan estan començant a passar tirotejos, aquests que hi ha en el barri de Sant Roc, o els que van haver-hi fa 15 dies, em sembla, no? 15 dies o 3 setmanes màxim, a la falda de Montjuïc, on a una persona li van fer 8 tiros a la cara, amb una clara assassinat de tipus mafiós, s'està desbordant. Aquí comença a haver-hi símptomes de que s'està desbordant i que, per tant, aquestes polítiques d'una certa tolerància per tenir la delinqüència dins un determinat nivell se'ls estan escapant de les mans. Jo crec que és això el que està passant.
3: Una dada respecte d'aquesta relació entre les armes i aquest crim organitzat. Com diu el David, res té a veure el circuit de les armes en les que treballa la criminalitat amb el circuit legal. De fet, quan Michael Moore va fer aquell famós documental Bowling for Columbine, justament parlant d'una persona, un nen que havia agafat una arma del seu pare i havia matat no sé quants, ell mateix va reconèixer en aquell documental que hi ha el mateix nombre d'armes legals a Canadà que als Estats Units, i en canvi la criminalitat és enormement més gran en el cas dels Estats Units. Per tant, que hi havia una correlació, l'altre dia deia el Pau, correlació no és el mateix que causalitat. Doncs aquesta és un magnífic exemple de com la correlació i la causalitat no són exactament la mateixa cosa, i per tant, que efectivament hem de parlar del que es refereix a aquestes armes, que evidentment no formen part del circuit. Faltaria més que un delinqüent, a més d'aquesta categoria, que fes una arma de les que estan al circuit legal i mateix amb això. Evidentment s'han d'evitar que hi hagi, si estem d'acord, però no tenen res a veure. I respecte de les mesures, i després dir, estem millor que la resta d'Europa, així van començar altres ciutats europees i ara estan com estan, que, en fi, hi ha determinats barris de certes ciutats franceses on no es pot entrar, no es pot entrar directament, i ja, jo no sé si les donen per perdudes, però en tot cas no haurien de fer-ho. I respecte de les mesures, és cert que hi ha coses que es poden fer, per exemple, les entrades en les propietats que no són domicili es podrien fer d'una manera molt més immediata quan hi ha allà tot aquest cultiu de marihuana i de més, però hi ha un problema respecte de la multireincidència. I l'alcalde Albiol l'apuntava, el que passa és que és molt complicat. L'actual legislació en matèria de multireincidència permet que les persones que ja tinguin sentència, no? I es puguin erradicar, si és que es pot, o ficar a la presó, en el cas de que siguin d'aquí, en fi, el que sigui. Però el problema és que la multireincidència de la que parlem és la que no ha arribat a judici. És a dir, han detingut una persona 30 vegades, una perquè portava una arma il·legal, l'altra perquè havia agredit a no seguir, l'altra perquè havia entrat, perquè l'havien agafat amb la bossa de la marihuana per vendre, i tens un munt de... I, evidentment, la presumpció d'innocència, des del punt de vista processal, no permet actuar, i això té difícil solució. És a dir, que aquestes són les persones que realment estan produint el problema i la legislació, i entre altres coses la nostra pròpia Constitució, no permeten anar més enllà. Però és evident que transpua, quan reclamen, transpua què hem de fer amb aquestes persones respecte de les quals sabem perfectament que és un delinqüent multi, però encara no té les sentències, és a dir, per tant, no hi ha una... no s'ha destruït de manera legal la presumpció d'innocència.
1: Pau, ja farà breument, sisplau, que ens espera la consellera.
4: Bueno, doncs breument ho intentaré. Clar, aquí hem tingut les dues posicions típiques, no? Des del meu punt de vista, la posició informada d'una persona experta en prevenció i multireincidència com la Iglesias, i la posició d'un populista de dretes, punitiu, que creu que la solució és policia, arro i presó. Hem tingut aquestes dues posicions i us agraeixo que les hagueu manifestat les dues. Per mi, clarament, una posició, insisteixo, és informada i experta i l'altra no. Tot i això, entre dreta i esquerra podríem dir aquest binarisme i a vegades aquest diàleg de sorts que jo crec que... pues, amb una mirada una mica de complexitat sobre el tema s'haurien de complementar. És a dir, efectivament, l'esquerra històricament sempre hem defensat o ha defensat que tots aquests fenòmens delinqüencials tenen una dimensió de desigualtat, material, cultural, educativa, comunitària, com deia la senyora Iglesias. No en va, si tu mires l'índex de socioeconòmic territorial d'aquest barri concretament de Sant Roc, em sembla que està al 51, un índex que, perquè els oients ens entenguin, la mitjana de Catalunya és el 100, per tant ens trobaríem un índex socioeconòmic territorial a Matadepera de 130 i a Sant Roc de 50. Per tant, és ja menys del 50% de la població ocupada, l'abandonament escolar prematur rècord a tot Catalunya, per tant, desatendre totes aquests condicionants materials que en diríem de la desigualtat per parlar d'aquests temes a mi em sembla irresponsable. Ara bé, és veritat que la transformació de totes aquestes condicions educatives, comunitàries, que fan molts agents i no només l'ARRO, és un procés a llarg termini i que efectivament l'esquerra també ha d'incorporar una mirada pràctica i pragmàtica per assegurar que en aquests barris, més enllà d'aquestes transformacions, s'hi pugui viure bé. Si pugui viure bé vol dir que no hagis de tolerar i no hagis de caure en aquesta causalitat que deia la Montserrat, que jo li retreia, no? Dir, efectivament, ningú està dient que ser pobre impliqui delinquir, ni molt menys. Al revés, la majoria de gent pobra no delinqueix, és una posició digníssima. Per tant, no correlació no és causalitat, ho torno a dir. Però jo crec que s'haurien de complementar les dues mirades. No es pot solucionar amb la mirada del senyor Albiol aquest problema, no té a veure amb posar més arro, no té a veure amb fer més detencions, no té a veure amb això, únic i exclusivament. No ha funcionat aquestes dinàmiques policials polítiques a moltes ciutats d'Europa, sí que hem d'estar atents a per què no ha funcionat això a París, per què no ha funcionat a Marsella i per què està funcionant millor a Barcelona, coi, ens ho està dient una experta, però per altra banda és veritat que segurament hi haurà gent de classe treballadora de Sant Roc que avui aquestes explicacions li semblaran insuficients i dirà, escolti, jo no vull que hi hagin trets en el meu barri i tal, solucionim això a curt termini, no? Podem fer les dues coses alhora? Jo crec que sí, i l'esquerra també ha d'incorporar aquesta mirada de seguretat pensant en qüestions policials, no ens ha de fer mandra que sigui així.
1: I per tancar breument, Afra.
5: Molt breument. Sí, molt breument. Jo no sé si ens hem adonat de que el senyor Albiol de nou ha començat a estereotipar i ha parlat de clans gitanos, com si fossin l'explicació general de la violència, i això és una absoluta simplificació i molt perillosa, a més. I a més, confondre les accions d'uns pocs amb tota una comunitat alimenta perjudicis, estereotips molt típics en el senyor Albiol, que no ajuden a entendre ni a resoldre, que dic jo que alguna cosa haurà de fer la política en matèria per resoldre i no per assenyalar els problemes reals de seguretat, no? I això ho fa molt el senyor Albiol. Això de migració, irregularitat, inseguretat, màfia, prostitució, drogues, això de, recordem l'Institut B9, no, de Badalona, directament sota ponts, això de la degradació urbana vinculada a persones, però certament ell és polític i ell és
2: mania,
5: qui té la responsabilitat
2: de no dir les coses pel seu nom, de veritat.
5: Perdó?
2: Que teniu una mania, que us molesta que es diguin les coses
5: no
2: pel seu nom?
5: El que m'agradaria és poder donar una opinió sense constantment escoltar com m'interrompeixes, perquè jo a tu no ho he fet. I saps què passa? Que porto una estoneta aguantant-me, perquè el que fa el senyor Albiol és precisament abandonar les seves competències, que són les de resoldre, i assenyalar. I quan s'assenyala encara es genera més violència. Violència de ciutadans i ciutadanes contra ciutadans i ciutadanes. Per tant, jo honestament, honestament, trobo que el senyor Albiol, en comptes d'assenyalar, en comptes d'assenyalar constantment i sempre certs col·lectius, sempre certs éssers humans, sempre vincular-los a la violència, el que hauria de fer és fer comunitat, resoldre política, consciència, el que estava dient l'experta. L'experta en matèria. Però bueno, ja està, ala, tot per tu, pots parlar, Avanti.
1: No,
5: ja
1: no em deixen, no parla ningú més. M'han dit breument
5: i intentat ser breu.
1: Després, si voleu, ho reprenem. Ara deixeu-me fer una pausa per saludar de seguida la consellera d'Educació, Serneu.
6: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Inhala. Exhala. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Wow Days. Gaudeix dels Wow Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma només fins a final de mes.
7: Peugeot.
8: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu efectes secundaris i contraindicacions al web de Fisiocrem.
9: La Fórmula 1 al centre de Barcelona. Del 9 al 13 de juny, gaudeix gratis del Fan Village de Plaça Catalunya amb activacions de Fórmula 1, música en viu, activitats familiars, gastronomia i molta diversió. Registra't a circuitcat.com. T'hi esperem.
10: Renovar el teu espai exterior és més fàcil quan saps on trobar-ho tot. A Bauhaus trobaràs conjunts de jardí per tots els espais, parasols, carpes, tancaments, barbacoes... I tot el necessari per preparar-ho i fer-ho possible perquè el teu exterior estigui millor que mai. Sempre amb la millor qualitat i el millor preu garantit. Perquè un bon exterior comença a... Bauhaus. Bricolatge, reformes, decoració i jardí.
11: Érem a Mèxic i en Joan amb un mal de panxa...
12: Pel picant?
11: Què havia de ser, si no?
12: Però què va ser?
11: Apendicitis, operat d'urgència.
12: Ostres!
11: Sort del RAC, en 4 dies a casa i amb avió medicalitzat.
13: Sort del RAC. Fes-te'n soci i viatja amb tota la tranquil·litat. RAC, hi som per ajudar.
14: Descobrir. Compartir. Donar suport. Temps. 130 milions.
15: Amics.
14: Rialles.
15: Llocs. Moments.
14: 130 milions. En 130 milions hi caben moltes coses. El divendres 5 de juny, amb Euromillones, pot mínim garantit de 130 milions d'euros. I a més del pot, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
16: Avui, a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, la professora de Dret Constitucional a la Universitat Internacional de Catalunya, Montserrat Nebrera, l'empresari David Madí, la sindicalista Afra Blanco i l'economista Pau Llong.
1: 5 minuts i 2:15 del matí, després de tancar un dels acords socials que s'ha resistit més a Catalunya dels últims temps, ens acompanya al Matí de Catalunya Ràdio la consellera d'Educació, Esther Niubó. Bon dia, consellera.
17: Molt bon dia.
1: Com està?
17: Bé, millor del que ha estat les últimes setmanes.
1: Entenc que vostè fa campanya pel sí, evidentment, per aquest preacord tancat amb els sindicats. No sé si li ha sorprès que vostè que hagi afegit a darrere el no aquest em comprometo a fer les vagues necessàries per acabar fins a acabar el curs, que de fet no deixa de ser una amenaça de vaga indefinida.
17: Home, en el fons és demanar el compromís, no? Jo crec que si aquest acord doncs, realment sortís que no, a part de la pèrdua de l'oportunitat que representa per la millora de les condicions laborals doncs, del conjunt de docents i sobretot no per enfortir aquest sistema educatiu, doncs si un està en contra de tot això, no veig massa altra opció que anar a un escenari, per mi, de caos i, en fi, i de debilitament absolut del que és el sistema educatiu i també del moviment sindical. Però, en tot cas, no em poso gens en aquest escenari perquè penso que el conjunt de docents de Catalunya són molt conscients del que està en joc, de l'oportunitat que tenim doncs, de recuperar, després de molts anys, aquesta millora de les condicions laborals. Pensi que partem de, com a mínim, fa 25 anys que no s'havia tocat el complement específic, no? La part, diguem, de salari autonòmic del conjunt dels docents i venim d'anys doncs, on l'educació ha patit, no? Ha patit retallades, ha patit doncs, un increment de la complexitat important, ha patit canvis curriculars, és a dir, jo crec que a nivell social doncs, no? El paper de les famílies també ha canviat molt i per tant ara tenim l'oportunitat no només de millorar, com deia, aquesta part retributiva, que és important, perquè jo penso que a ningú se li escapa que no podem tenir o aspirar a un sistema educatiu excel·lent sense tenir docents reconeguts, docents valorats i escoltats, però sobretot la part d'enfortiment coneixement del que és un sistema educatiu inclusiu, no? Aquí hi ha la incorporació de més de 6.400 professionals de suport a l'escola inclusiva. Aquí parlem d'especialistes d'educació especial, d'orientadors, de psicopedagogs i també d'orientadors, d'integradors socials, no? Perfils més socioeducatius. I després també hi ha la part important de reducció de ràtios, de simplificació burocràtica, i per tant jo crec que hi ha elements que suposa una millora de les condicions d'ensenyament i també millora de les condicions d'aprenentatge.
1: Sí, això ja s'arrossegava des de fa anys i per tant entenc que la situació ja estava diagnosticat que aquí hi havia algun problema. Com és que ha calgut tenir el sector educatiu en contra manifestant-se al carrer per haver posat aquests temes sobre la taula?
17: Miri, jo crec que l'acord, el preacord com a mínim que hem assolit, doncs té una dotació pressupostària molt important, no? Parlàvem dels 2.000 milions d'euros al mes de març, ara n'hi sumem 700 més i per tant pensi que parlem de més del 25% del pressupost de tot un departament. En el moment, al mes de març, aquell acord per mi va ser l'acord molt important, un acord realment ambiciós, però partíem d'una situació de pròrroga pressupostària. En aquests moments és veritat que s'obre un altre context pressupostari, però aquí hi ha hagut una aposta important per tornar a situar l'educació en el centre del que és l'acció de govern. I ens sembla, com deia abans, no?, que l'educació no és un tema menor, és un dels principals pilars de l'estat del benestar, i hem d'entendre doncs, que aquest crit, no?, que ha manifestat doncs, la comunitat educativa doncs, s'havia d'escoltar.
1: Vostès van tancar el primer acord amb Comissions Obreres i la UGT, això no m'agrada gens a USTEC. Ara han arribat a un acord amb USTEC, sindicat majoritari, però de moment se n'han despenjat CGT, Intersindical i el COS, que fan campanya pel no, aquests socis minoristaris. Vostès hi seguiran negociant? És a dir, hi ha marge per incorporar-los a l'acord? O l'acord és el que és?
17: Bé, el preacord és el que és. Aquí, bueno, pensi que la mesa sectorial de, bueno, són 5 sindicats, dels quals 4 doncs, han signat aquest preacord. L'únic sindicat que no l'ha firmat, que té representació a la mesa, és la CGT. Nosaltres el que aspirem és que aquest acord doncs, arribi a bon port, diguem, i que sigui convalidat per les bases d'USTEC i que el puguem signar i, com deia, que puguem començar aquest camí doncs, de millora educativa que necessitem en aquest país. Com deia, Catalunya mereix un sistema educatiu excel·lent, que sigui equitatiu, que sigui inclusiu, on de tenir també doncs, docents reconeguts, i penso que és el camí que tenim l'oportunitat de començar a transitar.
1: Entrem una mica a fons en alguns dels punts d'aquest acord. Comencem parlant dels salaris, que va ser, de fet, l'últim que es va desencallar, comptant govern i ministeri. Un professor de primària cobrarà 599 euros més d'aquí 4 anys i un de secundària 633, és així.
17: Bé, aquí la part, diguem, ara aquí hem afegit, és a dir, per una banda, l'acord del mes de març vam incrementar un 30% el complement específic autonòmic, doncs això ens situava entorn d'uns 200 euros, i ara hi hem sumat un nou complement, que és aquest complement doncs, que n'hem dit de millora educativa, que la suma d'aquests complements, sumant-hi doncs, també la part d'increments estatals, ens situa sobre els 450 euros més al mes d'aquí 4 anys. Clar, aquí que és veritat que després també hi ha una altra part d'increment estatal que se suma, diguem, al salari base, no? La part que fixa l'Estat. I, per tant, estem parlant d'una millora significativa. Són més de 400 euros més al mes d'aquí 4 anys.
1: I allò de comparar-nos, els professors catalans ara seran els més ben pagats de l'Estat, uns dels més ben pagats?
17: Seran dels més ben retribuïts de tot l'Estat, perquè pensi que aquí, doncs, tant Canàries com Balears té un complement afegit, que és el complement d'insularitat, no? La dificultat també de trobar un lloc per viure i aquestes qüestions que a nivell insular doncs, s'ha de tenir en compte. I aquí ens situem més o menys molt a prop del País Basc. Per tant, estaríem entre els docents més ben retribuïts de tot del conjunt de l'Estat.
1: La CGT es va aixecar de la taula, de fet, perquè hi troba a faltar una clàusula que vinculi aquests sous a la inflació. Això és així? Es podria incloure d'alguna manera?
17: Però és que això es negocia a nivell estatal, és a dir, aquí ja hi ha una mesa de funció pública on es treballa tot això, i el que no podem fer és fer dependre, no, del Departament d'Educació qüestions que no depenen del Departament d'Educació. I per tant, jo crec que aquí, des del propi departament, doncs, hem pres les decisions que podíem prendre en base a les competències que tenim.
1: L'altra gran pota, més enllà dels salaris, és l'escola inclusiva. Expliqui'ns una mica què és l'escola inclusiva per la gent que, per exemple, com jo no tenim fills i que ens agafa una mica de lluny tot això.
17: Doncs jo crec que aquest segurament és el repte més important que tenim com a país. Aquí l'any 2017 es va aprovar un decret que era molt important, que garantia doncs, no, la possibilitat que el conjunt de l'alumnat doncs, tingui doncs, les mateixes oportunitats de poder accedir a aquesta educació inclusiva. Clar, això en el marc teòric tothom ho comparteix, i en el seu moment doncs, va ser un pas endavant, no? A nivell, doncs, demostrava una una ambició de sistema educatiu inclusiu, però segurament no va preveure doncs, el desplegament de recursos que això implicava. És a dir, la inclusió no passa per incorporar doncs, un alumne que té unes necessitats educatives més severes amb una aula ordinària sense més, sinó passa per fer això o per poder fer això tenint un acompanyament professional. No? Ara, en aquests moments, de fet, el curs passat, nosaltres ja vam doblar el que en diem CIEs i CIEplus, que CIEs i CIEplus són doncs, unes aules, unes dotacions de suport intensiu a l'alumnat que té unes necessitats, que requereix doncs, logopedes, requereix fisio, requereix doncs, uns perfils d'especialistes d'educació especial, que més enllà de l'escola especial, l'escola d'educació especial, que també, doncs, evidentment, atén doncs, aquell alumnat que té unes majors necessitats educatives, doncs, també estan assessorant en els centres ordinaris. Però tot això requereix un desplegament que implica doncs, molts recursos per fer-ho ben fet, perquè vol dir que el docent a l'aula, que potser no té una formació com per atendre doncs, un nen amb un autisme doncs, més sever o amb altres malalties, fins i tot minoritàries, pugui estar acompanyat del professional que requereix. Per tant, la incorporació d'aquestes 6.300 professionals, que com deia abans, no, hi ha des d'educadors integradors, hi ha psicopedagogs, hi ha orientadors a secundària, hi ha doncs, aquests especialistes en educació especial, han d'ajudar a atendre millor aquesta complexitat que tenim a les aules, aquesta diversitat d'alumnat i sobretot acompanyar també els docents en aquesta tasca educativa, perquè al final cada cop la tutorització ha de ser més individualitzada, perquè tenim doncs, realment realitats molt, o necessitats molt, molt diferents entre alumnes.
1: Estem parlant de 6.300, ara ho deia vostè, en 4 anys, 1.000 ja el curs que ve. Ara estava pensant que... Clar,
17: més de 1.000, 1.700
1: l'any que ve. Ara estava pensant que, clar, som 1 de juny, aquest curs li queda poc, ve l'estiu, l'escola estarà preparada ja per aquests canvis? És a dir, començant a notar ja des del principi del curs que ve?
17: Sí, pensi que aquestes 1.700 que ja sí. tenim previstes pel proper curs ja s'han aprovat, es van aprovar dimarts passat precisament amb un acord de govern, i per tant això, evidentment, a 2 de setembre estaran... aquests professionals han d'estar als centres educatius.
1: I això serà igual per totes les escoles o es focalitzarà en les més complexes?
17: Bé, aquí, evidentment, allà on hi ha més complexitat, doncs aquests professionals han d'anar especialment allà, però hi ha una previsió feta que s'ha treballat doncs, amb els centres, amb el conjunt de serveis territorials, on hem de tenir en compte doncs, l'alumnat que tenim a cada centre. No hi ha centres iguals, és a dir, tenim centres, a tots els centres ha d'haver-hi recursos per a l'educació inclusiva, però segurament en aquells centres on tenim més alumnat que requereix aquest suport, doncs és allà on hem de destinar principalment aquests recursos.
1: Per tant, entenc que això és una aposta clara per l'escola inclusiva. En algun moment s'ha posat sobre la taula canviar de model?
17: Però és que no hi ha canvi de model possible, és a dir, quin és un model alternatiu a aquest? Una escola que s'agrega? Una escola on no tot l'alumnat hi pot anar? No hi ha possibilitat d'un model alternatiu. Diferent seria que aquest govern es plantegés, per exemple, tancar centres d'educació especial, però que estem fent el contrari. El curs que ve tindrem el màxim de places de centres d'educació especial perquè la realitat ho requereix. I perquè jo crec que aquí no estem fent el que toca fer. Per una banda, doncs hem de poder generar més oportunitats en aquests centres d'educació especial que tenen realment unes llistes d'espera perquè tenen alumnat que requereix aquesta atenció més, en fi, més intensiva, més específica, molt altament professionalitzada, i alhora doncs, l'escola ordinària també ha de ser doncs, un recurs important per atendre no només aquell alumnat doncs, que té diagnòstics doncs, en fi, diferents, de moltes doncs, complexitats i dificultats d'aprenentatge, sinó també per aquell alumnat que requereix doncs, aquest suport intensiu i l'ha de poder fer doncs, també a l'aula ordinària.
1: Un altre punt de l'acord, secundària. Convocaran en 2 anys 5.000 places de catedràtics de secundària. Això què suposa a la pràctica?
17: Doncs això vol dir doncs, que bueno, feia molts anys que no es convocaven aquest perfil de places i tenim doncs, bueno, professors i professores doncs, que poden no, fer una aportació doncs, acadèmica important, i per tant ens semblava, i a més doncs, un dels sindicats que ha signat aquest preacord doncs, ho requeria, doncs, tornar a fer aquesta convocatòria de càtedres. No? Jo crec que fem una doble aposta. Per una banda, en matèria d'inclusió hem de poder avançar molt més en aquest sistema educatiu que ha de ser plenament inclusiu amb condicions, i per altra banda hem de començar a, no, hem de recuperar el fil de l'excel·lència educativa que Catalunya mereix.
1: Ara que parlava d'excel·lència educativa, la millora de l'escola es podrà calibrar d'alguna manera?
17: Bé, la millora de l'escola es calibra d'aquests moments, és a dir, per una banda tenim les proves que en diem les proves de final d'etapa, també les proves de diagnòstiques, és a dir, les diagnòstiques les fa tothom, són censals, les fa tot l'alumnat a meitat d'etapa, a quart de primària i a segon de l'ESO, i les de final d'etapa des d'aquest any es fan de manera mostral, no? Aquí sí que ens hem adaptat als estàndards internacionals perquè al final doncs, teníem moltes estadístiques però que aportaven poc, diguem, a la política educativa, no? Han de ser proves que serveixin més per informar de les polítiques educatives estadístiques que s'han de modificar, si és el cas, que no per tenir estadístiques que acaben aportant poc al conjunt del sistema. Tenim això per una banda, i després tenim totes les proves internacionals. Pensi que el curs passat es va fer el PISA, que s'avarà públic segurament doncs, al primer trimestre del proper curs. A partir d'aquí, totes les altres proves, TIMSS, PILS, és a dir, totes les proves internacionals en les quals Catalunya participa.
1: I confia que milloraran.
17: Bé, l'educació és una cosa lenta, jo sempre ho dic. A mi m'encantaria que el proper PISA doncs, sortís molt bé, però hem de ser conscients, el PISA que sortirà doncs, ve del PISA que es va fer el curs passat. Nosaltres portàvem 6 mesos, és veritat que tots els canvis que hem fet precisament per reforçar o orientar el sistema a la millora de resultats, doncs s'està fent, no? S'està fent. Vam fer també unes concrecions de currículum perquè tenim un currículum molt ampli, a vegades poc concret, i aquí des dels centres educatius ens demanaven concrecions de saber cada nivell, a cada etapa, què és allò que hem de garantir que l'alumne assoleixi. No? Vam fer aquestes concrecions curriculars a primària i a secundària pel conjunt de l'alumnat. Vam posar la inspecció educativa, la vam enfocar de nou a la millora de resultats, per tant, acompanyar el conjunt de centres educatius a fixar-se en això, veure cada centre com pot millorar en aquest àmbit. És a dir, s'estan fent moltes accions. Vam fer el programa de reforçament de matemàtiques i llengua, perquè aquestes matèries no poden ser unes altres matèries, són troncals i sense aquestes no desenvoluparem els aprenentatges. Vol dir això que el proper PISA hauria de sortir bé? Com deia, el següent PISA ve del PISA que portàvem doncs, probablement 6 mesos governant, però en tot cas, en els propers anys, estic convençuda que veurem aquesta millora educativa.
1: Una altra qüestió que té a veure amb l'organització dels centres, però és important també. El primer acord, de fet, ja incluïa limitar a un 3% les places perfilades. És a dir, places que les direccions poden triar a dit, perquè com a professional amb unes determinades característiques, com a especialistes, doncs els interessa una determinada persona. Se n'estava fent un ús excessiu per acabar de fer-se les plantilles a mida?
17: Miri, aquí de mitjana ja estem en aquesta xifra, més o menys. Però és veritat que alguns centres molt, molt singulars, doncs és possible que en tinguin, les tinguin més, tinguin un percentatge més alt. Bé, aquí jo crec que hem de donar l'autonomia de centres i l'autonomia de les direccions és una peça clau del sistema educatiu. És a dir, el lideratge pedagògic a una direcció que ha de ser compartida amb el claustre, no? No hi ha un bon director o directora que pugui impulsar un projecte si no té un claustre darrere implicat, no? I del qual se senti partícip. Ara, a partir d'aquí jo crec que hem de fer compatible, i això és una cosa sempre complicada, doncs diguem l'equilibri o l'equilibri, la solidesa d'aquell projecte educatiu, no? D'aquell claustre amb l'estabilitat del docent, no? Entre aquesta estabilitat del claustre i l'estabilitat del docent, doncs, bueno, hem de fer aquests equilibris, no? Jo crec que aquí és important que aquells centres que han construït un projecte educatiu en base a aquestes places perfilades, a aquesta singularitat, sigui perquè tenen un projecte més d'anglès, un projecte molt centrat a l'art, un altre més centrat en música, en el que sigui, doncs han de poder fer una transició. Ara, aquí sí que vam fer una petita modificació, perquè, és a dir, quan hi hagi una plaça, no? Que un funcionari doncs, no l'hagi volgut i per tant hagi quedat vacant i tenim un mestre interí que fa una bona feina i que no assoleix els 3 anys, doncs pugui quedar-se aquesta persona i no hagi de venir una altra de nou i per tant generar una mica aquest moviment en el claustre que acaba doncs, complicant la vida al conjunt dels centres cada any.
1: A 12:15 al matí de Catalunya Ràdio parlarem amb Francesc Mauri perquè ens explicarà una mica com tindrem la calor aquestes pròximes setmanes i ja de cara a aquest estiu. La calor és un dels altres temes que també preocupen els docents. De fet, la setmana passada vam parlar amb la plataforma Aules que Cremen, que van identificar a mitjans de setmana 120 aules on se superaven el llindar de temperatura a partir de la qual ja no s'hauria de treballar. N'ha parlat durant les negociacions d'accelerar la climatització de les aules?
17: Miri, d'això amb qui on se n'ha parlat és en el marc de govern, de fet en els pressupostos, no, que vam presentar la setmana passada a la Comissió d'Educació, al Parlament, i que esperem doncs, que finalitzin la seva tramitació, hi ha una aposta molt important per l'adequació climàtica als centres educatius. Vull dir, és veritat que fins ara s'havien fet segurament els passos que s'havien pogut, no s'havien instal·lat doncs, alguns espais polivalents que s'havien pogut climatitzar, però també ens semblava que aquesta no era una mesura estructural, no, per adequar climàticament aquests centres. Pensi que tenim més del 26% dels centres educatius a Catalunya són d'abans de l'any 1960. Per tant, imaginin la necessitat doncs, d'inversió pel sosteniment d'aquests centres que tenim i a banda d'això s'hi suma la necessitat o l'exigència que s'entén perfectament tenint en compte doncs, la situació d'emergència climàtica per la climatització. Clar, aquí el que s'ha acordat, per una banda, com a mesura d'urgència, nosaltres el que hem fet és un pas important, no? Fins ara s'invertien poc més de 300.000 euros, ara n'invertim 20 milions d'euros en la instal·lació de ventiladors de sostre, que això em dirà, bueno, això no baixa automàticament la temperatura, temperatura, però la mitiga i, per tant, ens sembla que és un efecte d'urgència que necessitàvem per ara i per finalitzar aquesta tardor, no? Sí. I, per tant, això tenir-ho com una primera mesura, i segon, i la més important, la necessitat d'estructurar, no? I per tant aquí sumem en aquests pressupostos 100 milions d'euros que s'han acordat per poder fer una adequació climàtica a 100 centres educatius de tota Catalunya. Aquí la proposta és que d'aquí al 2030 400 nous centres es puguin adequar climàticament. Això vol dir aerotèrmia i per tant vol dir no només mitigar la calor, sinó també mitigar el fred, no? I per tant instal·lar, tenir aquesta inversió necessària en adequació climàtica en els propers anys al conjunt de centres de Catalunya.
1: Vostè forma part de la direcció del PSC. Deixi'm fer-li un parell de preguntes de política general abans de donar la paraula als nostres agoristes. La primera, com està vivint tot el que està passant en la política espanyola amb el cas Zapatero i el cas Leire, que en l'última setmana han assitjat el PSOE?
17: Doncs amb certa preocupació, perquè aquí és veritat que la presumpció d'innocència, que és un fi, que està instal·lada en aquest país, però a l'hora de la veritat, no? Quan afecta doncs, a vegades a polítics, doncs costa, costa una mica. Jo crec que aquí és important respectar l'estat de dret amb el que vol dir l'estat de dret, no? I vol dir respectar aquesta presumpció d'innocència, vol dir respectar la separació de poders, i aquí doncs, a mi m'agradaria doncs, poder escoltar doncs, les parts implicades, no? Que encara no han pogut o no hem vist que s'hagi pogut defensar per veure, doncs, en fi, la justícia ha de fer la seva feina, sens dubte, però hem de tenir tota la informació que en aquests moments em sembla que no la tenim.
1: I l'altre, pel que fa al PSC, pot garantir que el partit no va finançar de manera irregular la campanya electoral de fa 2 anys, tal com investiga l'Audiència?
17: Vaja, jo estic convençuda i poso no una mà, em poso dues mans per aquesta qüestió.
1: Consellera, no marxi. Fem una pausa i fem una ronda de preguntes. El matí de Catalunya
6: Ràdio. Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Inhala, exhala. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques.
7: Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Wow Days. Gaudeix dels Wow Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma només fins a final de mes.
18: Peugeot.
19: Tens mal de cames, varius o inflor? Darrere d'aquests símptomes hi pot haver un problema de circulació que progressa. No ho deixis passar. Actua des de l'inici dels símptomes abans que vagi a més. Fes el pas amb Deflon. Tractament dels símptomes relacionats amb la insuficiència venosa lleu en adults. Laboratori Servier. Llegeixi les instruccions d'aquest medicament i consulti el farmacèutic.
20: Tinto de verano, Don Simón.
21: Tinto de verano, Don Simón. És tu momento.
20: I ara, tasta el blanco de verano, Don Simón.
22: Imagina't tot el que el xef Martín Berasategui ha après de gastronomia al llarg de la seva vida professional. Doncs ara t'ho ensenyem al Barcelona Culinary Hub. L'ofici, el rigor, la tècnica... Forma't a l'Escola Superior de Gastronomia Barcelona Culinary Hub by Martín Berasategui. Informa-te'n a barcelonaculinaryhub.com.
23: Fes que el teu estiu es faci realitat amb MSC Cruceros i Viatges al Corte Inglés. Fes la reserva amb la tranquil·litat de canviar gratis la data o l'itinerari i amb les begudes, vols directes i autobús a port inclosos. Consulta les condicions. Reserva el teu creuer MSC amb la confiança de Viatges al Corte Inglés.
24: Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra. La roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
25: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
26: Tinc un problema. Em costa molt dir que sí. I clar, si de sobte rebo un missatge proposant-me anar a dinar, o anar a una festa, o agafar una avioneta, automàticament busco mil excuses per no fer-ho. Per això m'he proposat. I si durant 2 mesos dic sí a tot...
27: Sí a tot.
28: Sí a tot.
29: Sí a tot.
30: Sí a tot.
31: Ja disponible a la plataforma 3CAT.
13: El matí de Catalunya Ràdio.
1: Avui a l'agora del matí de Catalunya Ràdio, Esther Niubó, consellera d'Educació, amb qui hem començat a parlar fa una estona. També tenim Pau Llong, David Madí, Montserrat Nebrera i Afra Blanco. Afra, vols començar tu?
5: Vale, vinga, va, avanti. Molt bones, consellera. Jo la pregunta seria que quina resposta ha de donar l'escola pública, més encara després de la primera part que hem tingut de debat i tenint en compte més a forces polítiques com Aliança Catalana els discursos xenòfobs que intenten convertir la diversitat a les aules en un problema.
17: Bé, jo crec que aquí, no sé si... doncs, aquest compromís, no, que està signat en aquest preacord és molt important precisament per defensar una escola pública i de qualitat. És a dir, fins ara és veritat que jo crec que el sistema educatiu a Catalunya és un sistema realment resilient, que ha demostrat al llarg dels anys, tot i viure, no, situacions complicades, s'ha sostingut, i s'ha sostingut amb un nivell de qualitat, jo penso que molt positiu. Ara, és veritat que si en aquest moment no fèiem aquest pas endavant, no enfortíem el que és la, no, aquestes dotacions professionals necessàries per fer un sistema educatiu inclusiu, però de qualitat. Si no milloràvem les condicions, doncs, d'aprenentatge i d'ensenyament, i això vol dir, doncs, també avançar amb ràtios més petites, no, amb aules amb menys alumnes, doncs, per aula, perquè finalment, doncs, quan tenim necessitats educatives tan diverses, doncs, és necessari poder donar aquella atenció a aquell alumnat. Parlem amb molts docents que el que tenen a vegades és sensació de frustració, de, no, esforçar-s'hi molt, treballar molt i pensar, o si em dedico a un, doncs, alumnat que té més dificultat, doncs a vegades abandono aquells que poden tirar més, no? O al contrari, no? I per tant jo crec que és d'una aposta claríssima per l'equitat educativa, per la inclusió educativa i per la qualitat educativa.
1: Qui segueix? David?
0: Sí. Consellera, suposo que deu haver passat uns mesos complicats i deu estar esperant el resultat aquest per normalitzar una mica la situació, i en deu tenir ganes. Deixi'm dir-li, l'educació és un dels consensos bàsics de l'estat del benestar, perquè dona resposta a un d'aquells punts neuràlgics de la nostra societat, que és la igualtat d'oportunitats. Val? Ara, deia vostè, ja tenim amb aquest acord, una vegada aprovat aquest acord, tenim els docents equiparats o tan ben pagats com en la resta de l'estat. I per tant, doncs, jo que estic d'acord amb que la professió de mestre s'ha de valoritzar i s'ha de pagar com a tal, doncs n'estic content si això és així. Però dit això, una cosa que trobem a faltar, perquè portem mesos parlant d'un conflicte laboral habitual, eh? És a dir, volem més remuneració, més facilitats amb una sèrie d'elements, molt bé, tot això forma part de lo normal, però el problema que tenim és que tenim, quan per vostès parlen l'excel·lència, diu el president Illa i ho diu vostè també, és el que busquem, però tenim l'escola pública llunyíssim de l'excel·lència. Tenim una escola pública amb un ratis, vostè parlava abans dels ratis de PISA, a veure com surten, ja sé que això no és màgia i tal, no? Però el que sí que m'agradaria és aterrar per què aquest acord portarà i farà millorar els resultats, perquè a dins del que s'apunten les causes de per què estem en un nivell tan baix en l'escola pública, a diferència de l'escola concertada, és una sèrie d'elements. I a mi m'agradaria saber com es trasllada aquest acord a millorar de veritat, que és el que hauria d'importar de fons, o com a primer objectiu, l'ensenyament públic català, que està molt avall.
17: Jo aquí, permeti'm que... Jo penso que no estem tan lluny de l'excel·lència, eh? Ho dic perquè la meva defensa, el conjunt del Servei d'Educació de Catalunya, pública i concertada, aquí tenim escoles públiques excel·lents, instituts públics excel·lents, i per tant vagi per endavant això. Clar, què ens faltava, no? O per què... És a dir, per què entenem que aquest ha de ser el pilar per començar a defensar, no, aquesta excel·lència educativa? Perquè realment, si, no, si seguim sense posar els professionals necessaris, i quan parlo de professionals necessaris no parlo només de docents, és a dir, els docents, si no van de la mà d'altres professionals de l'àmbit de l'educació especial, de l'àmbit socioeducatiu, de l'àmbit de l'orientació educativa, fins i tot de la psicologia, doncs és molt difícil tenir un sistema educatiu inclusiu i, a més, excel·lent. Jo crec que aquí és on hem de decidir. Volem les dues coses. Ha de ser inclusiu i ha d'aspirar a l'excel·lència. I, per tant, aquí la inclusió és un element molt important. L'atenció educativa, és a dir, com fem que millori la qualitat de l'atenció educativa? Doncs amb ràtios més petites. És a dir, a vegades és veritat que en l'àmbit de la política internacional, quan s'ha mirat el que impacta la reducció de ràtios, no és allò que impacta més, no? Sempre es diu que el que impacta més a la millora o a l'excel·lència educativa és la qualitat o la formació del docent. Això, els estudis internacionals diuen això. Però només cal haver estat en una aula per saber que no és el mateix donar classe a 30 alumnes que fer-ne amb 20. Vull dir, això és així, perquè tenim realment necessitats educatives molt diferents. importants. La burocràcia, no? Que pot semblar una cosa recurrent i a més que tots els col·lectius, no? Els pagesos, a fi tothom, avui dia parlem de burocràcia, però si has d'estar gairebé més pendent d'aplicatius, de protocols, d'omplir coses, que no de pensar com millorar, no? Aquest projecte educatiu que tu tens, com reforçar-lo, no? Com formar-te, home, no ens ajuda. Per tant, jo crec que aquí posem aquestes bases necessàries, millora les condicions d'aprenentatge, millora les condicions d'ensenyament, reforcem aquests professionals i, evidentment, també amb el tema de la convocatòria de a les de secundària, donem també una senyal important. Jo crec que així sí que ens permet posar les bases per començar a orientar el sistema o, de fet, continuar l'orientant cap a l'excel·lència.
2: Pau. Sí, bueno, jo començaria felicitant els docents i a tots els sindicats, els que demanen el sí i els que demanen el no, perquè és gràcies a ells i a la seva lluita i de tota la comunitat educativa, també de les famílies, també del 03, que ara en parlaré, que avui estem celebrant, entre cometes, aquest acord que ja veurem si es dona. Perquè m'agradaria recordar que vostè fa dues setmanes va dir que l'acord bo era el que hi havia al març, que no hi havia marxa per avançar més i que els sindicats que avui estan defensant aquesta posició s'havien aixecat de la taula, amb el que jo ja li vaig assenyalar en aquell moment que era una mentida, d'acord? Per tant, bueno, celebrar-ho i recordar que és un triomf col·lectiu i és un triomf que demostra, altra vegada, que sindicar-se funciona i que la lluita i la mobilització funciona. Una mobilització que ha sigut modèlica, històrica, perquè amb el nivell d'unitat sindical no s'havia donat en l'últim segle a Catalunya i, per tant, felicitar els docents. Dit això, respecte a aquesta qüestió de la mobilització, li pregunto primer si vostè faria una mica d'autocrítica respecte a com ha enfrontat els diferents sindicats, aquesta posició que vostè va mantenir aquí, o si es manté d'alguna manera satisfeta amb com s'ha donat la negociació. Sí que és cert que vostè ocupa un càrrec molt difícil i que tots els consellers i conselleres anteriors d'alguna manera no havien arrencat un acord com aquest, per tant, en certa manera suposo que el desenllaç és positiu, però no sé si fa autocrítica sobre com ha anat la negociació. I per mi el que és més important, la segona, la faig ràpid, com veu, perquè no tenim gaire temps, és, sí que és veritat que en el curt termini el que hi ha sobretot és la materialització d'unes conquestes laborals que són importants i que són justes i, efectivament, una certa incorporació de dotacions de 6.000 a 4 anys vista que l'any que ve són 1.000 i escaig. Per posar-ho en situació, crec que, si no corregeixim, hi ha 90.000 docents, és a dir,
17: 129.000.
2: Pues, disculpi'm, així, encara més, no? Per tant, de cada 120 docents, l'any que ve s'incorporarà per cada 120 una persona de personal de suport educatiu, etcètera, no? Per tant, per reafirmar una mica el que comentava el David, no? En quin sentit això és una revolució, no? I aquí ve la pregunta, a veure si la puc formular bé. Val? Les mobilitzacions que hem vist aquest any no tenien a veure només amb qüestions laborals del personal docent. S'incorporaven mobilitzacions de les companyes de 03, que estan infrapagades, i també, com vostè sap, que també sap de recerca, com ha demostrat, hi ha una correlació molt gran entre els recursos que es posen a 03 i quin és el resultat educatiu després. Hi havia una mobilització per les ràtios, hi havia una mobilització per la climatització, com hem comentat, pel tema de que no es tanquin més línies a la pública mentre es manté el suport a la concertada, per moltes coses. I al final hem arribat a un acord que serà bo si els professors i els docents consideren que és bo, estic completament convençut i haurem de celebrar, però que sí que és veritat que és, en relació a tot aquest totum revolutum que s'estava plantejant per generar una veritable transformació educativa, sembla que alguns poden considerar que es queda curt, fins al punt que hi ha tres sindicats efectivament que no estan signant, fins al punt que haurem de veure què passa, no?, amb les bases, però una cosa és el que arriben unes persones que estan tancades en uns despatxos unes setmanes i després quan arriba això als centres a veure què passa. Jo no sé si seria tan optimista, ja veurem. La pregunta seria, vostès poden garantir que si ara signa aquest acord, una persona, una mestra de 03 que està preocupada per dir no s'ha tocat res de lo meu, una persona que està en aquesta plataforma de les aules estan trinxades de calor, no se m'ha donat res de lo meu, una persona que forma part del PAE i diu, hòstia, això no té res a veure amb el que jo havia... Jo m'havia mobilitzat perquè l'educació millorés, no perquè milloressin els salaris dels docents i s'incorporessin a aquesta... Aquestes persones poden tenir la consciència tranquil·la si es vota sí, perquè la conselleria estarà oberta a seguir negociant amb aquests col·lectius? O la conselleria utilitzarà aquest acord per establir una mena de pau social segons la qual l'any que ve... Escolti, no tornin a sortir al carrer vostès de 03, que ja vam tenir molt merder l'any passat, i per tant les companyes d'infantil i de 03 s'hauran de xantar l'any que ve i el següent, etcètera, etcètera. M'entén què vull dir? Les mobilitzacions eren mobilitzacions educatives i s'han tancat amb un acord sectorial amb uns quants docents. I molta gent està dient, escolti, jo no formo part d'aquest sector, i s'ha tancat en fals, això. Vostè pot garantir, crec que s'entén la pregunta, que ara la conselleria no es tancarà en banda i dirà no, fins aquí hem arribat, aquesta és l'aposta estratègica a 10 anys vista i aquí no es tocarà res més fins d'aquí 5 anys, perquè això pot condicionar molt el vot de moltes persones, no?, que s'han mobilitzat per l'educació i no només per les condicions sectorials d'aquests docents.
17: Bé, aquí és veritat que no hem estat davant d'un conflicte laboral pròpiament dit, és a dir, hi havia una part laboral i retributiva molt important, i això s'ha de dir, no? I els sindicats fan la seva feina, entenc, però que hi havia un crit de reconeixement de l'educació, de reconeixement de la formació docent, i també dic que aquí necessitem poder atreure i retenir aquest talent, doncs, que tenim a les aules, i això, doncs, cada cop tenim més problemes, i per tant aquests docents reconeguts és important i fonamental que això fos així. Ara, a partir d'aquí, aquest acord és molt important i seré la primera que el defenso com les bases de la millora educativa, i jo sí que parlo de la propera dècada perquè em sembla important, però efectivament no és el final ni és una cosa tancada, i aquí no en parla de res més. El diàleg ha de continuar, el diàleg social ha de continuar, és imprescindible que continuï perquè efectivament hi ha moltes coses pendents. També hem de ser realistes i també hem de ser conscients que aquí no podem solucionar tot de cop. És a dir, el que portem arrossegat dels últims com a mínim 10 anys no ho resoldrem ni amb un mandat ni amb, i encara menys amb un any. Vull dir, aquí hem de ser realistes, hem de ser conscients no, de la, del marc pressupostari que tenim, i efectivament també tenim un finançament autonòmic que tant de bo, doncs, quan, no, si la cosa, doncs, queda consolidada, doncs, també estic convençuda que l'educació seguirà sent una prioritat. Però vull que hem de ser conscients que ni amb això acaba tot, ni ho podrem resoldre tot. Ara, que l'etapa 0-3 és una etapa fonamental, ho tenim clar. De fet, ja hem fet passos. És a dir, hem fet passos perquè pensi que hem recuperat el mòdul de funcionament de fa 12 anys. És a dir, el que fa 12 anys es va acordar que va quedar zero en un moment donat de retallades, i després el govern, doncs, anterior el va començar a reforçar, l'hem recuperat. Tornem als famosos 1.800 euros per plaça i curs, i hem millorat també, doncs, hem garantit la gratuïtat de les famílies de D2. Ara, queda molt per fer. Ho farem tot de cop? No ho podrem fer tot de cop. Això ja, si algú tenia, es pensava que es podria fer, doncs no podrà ser. Però, per exemple, parlem molt de docents, ho hem parlat de docents. L'acord del mes de març millorava les condicions del personal d'atenció educativa, del personal laboral, és a dir, tot això. Jo crec que ara ho tenim tot molt enfocat en aquesta millora tan important dels docents, però hem fet altres millores del personal d'atenció educativa.
1: I per tancar, Montserrat.
3: Sí, clar, a mi, vist des de la perspectiva de la universitat, consellera, el que més m'importa és com arriben de preparats, no? I la constatació és que, tenint en compte el model que vol posar de la mà l'excel·lència i la inclusió, acaba sent un model contradictori. Parlaré d'un concret, que és la matrícula viva, no? La matrícula viva, en els docents que jo conec en l'àmbit dels instituts, acaba significant, amb les dades que tenim i amb els recursos que hi ha, un problema, perquè aquelles persones que, des del punt de vista del que també interessa a tot el país, que és propiciar i potenciar aquesta excel·lència, fa que segurament hi hagi molts altres valors que es conreen amb aquesta inclusió de les persones i que tots estiguin a l'aula. Però al final el que hem d'optar, i l'opció fa que al final el ròtol final en aquest tipus d'escola sigui progressa adequadament, per tant no els podem suspendre, els hem d'incorporar, encara que sabem que moltes de les coses que haurien de saber no les saben, i aquelles persones que pensen amb més o menys recursos que d'aquesta manera es llasta la seva oportunitat, marxen. Els que no poden marxar i es queden allà al centre perquè no tenen recursos, marxen, vull dir, doncs a una escola concertada o a una privada o a vés a saber on. Els que no es poden marxar, són excel·lents i conviuen amb aquesta matrícula viva, qüestions de complexitats de cognitives per part de certes persones, són les persones més perjudicades. Vull dir que quan el sistema educatiu diu, i ho concentro tot en aquesta expressió, progressa adequadament, el que se li fa fonamentalment el problema, és a dir, el que queda llastat és el que no té recursos i està en aquella escola i no pot marxar d'aquella escola perquè no els té, i per tant se l'equipara al que en realitat no ha progressat adequadament i se li ha dit que ha progressat adequadament. Ho dic perquè jo vinc d'aquella escola i sé el que significa, és a dir, el bo pot sortir ell sol, però la major part de les persones amb pocs recursos que estan en aquella escola allà es queden i mai tindran una oportunitat. Per tant, que el sistema, amb tota la bona voluntat, acaba perjudicant a les persones que tenen menys possibilitats econòmiques, que tenen una excel·lència de base, una potencialitat, i que no la poden desenvolupar perquè, evidentment, amb altres coses que segurament desenvolupen a l'escola inclusiva, però que fan que aquella part de l'excel·lència, que després han de competir per una nota per entrar a una universitat, me l'invento, d'aquí o de Delft, no la puguin desenvolupar. Per tant, que aquí realment perjudiques aquestes persones amb menys recursos, no?
17: Ja, jo crec que aquí, primer, és veritat que ja hem superat el nostre, no? L'assoliment, el progrés adequadament ja l'hem superat. Ja tenim assoliments excel·lents, notables i no assolits, també.
3: Yeah.
17: I d'altra banda, doncs aquí, una de les apostes també, quan parlem d'inclusió i equitat, tenim el tema de les aules d'acollida, no? Aquí també aquí s'ha fet un pas important, no? Crec que les aules d'acollida van fer una feina molt important, no? Els 2000, perquè van fer una primera onada d'immigració, doncs, que es van anar incorporant. Ara ja estem avançant amb aules d'acollida accelerades, perquè és veritat que a vegades el fet de tenir, doncs, un alumne, encara que sigui allò un curs, no és suficient. No és suficient, sobretot quan tenim incorporacions tardanes, no? Quan parlem de nens no tant de primària, sinó sobretot a secundària.
4: Efectivament.
17: Per tant, acollides accelerades, important, i aquí la proposta pressupostària, doncs això hi és, i és de manera... Vull dir que queda molt consolidat i és una aposta important, i després la continuïtat, perquè què passa? Finalitzen, doncs, la seva estada en una aula d'acollida, sigui accelerada o no, i, no?, queden immersos en l'aula ordinària, que, com dic, a primària és una cosa molt més sostinguda, però a l'institut és una altra cosa, no?, perquè allà realment el domini lingüístic que requereix és un altre. Per tant, aquí també hem acordat, doncs, un acompanyament, no?, uns professionals que poden fer aquest acompanyament lingüístic, i al final també és un acompanyament emocional. Hi ha nens i nenes o nois i noies que venen d'un dol migratori molt greu, que són boníssims. Jo ara, aquests dies que segurament donaré els Premis de l'Excel·lència a la Formació Professional, el curs passat, anava a dir que vaig al·lucinar, em va fer molta il·lusió veure gent realment potent. Me'n recordo molt un noi que havia vingut amb patera. Això, me'n recordo que ens ho va explicar. I ara, doncs, bueno, està a la universitat, està treballant, però és una passada, no?, l'excel·lència professional de molts nois i noies que se'n surten, però, evidentment, necessitem poder-los acompanyar millor.
1: Així hem arribat a les 10 i 2 minuts del matí. Esther Niubó, consellera d'Educació. Gràcies i bon dia.
17: Moltes gràcies.
8: Catalunya Ràdio. Som 3CAT. Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
9: Com s'organitza la nevera d'un restaurant?
10: Sobretot, has de tenir com un sistema de rotació. Això és un rotllo, que aquesta pregunta és un rotllo.
9: Bueno, doncs no la faig, no. Ja està.
11: És que fos cada pregunta, t'ha de veritat.
12: És dels entrevistes lletges que t'he vist.
11: Avui estic...
10: Perdona, que puc capir això, però... És que no tinc una resposta.
11: No, és que no hi és. Que no ho vulguis contestar.
10: No.
8: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
15: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT. A Catalunya Ràdio. Postdates.
18: Era com una cullera que s'introduïa pel melic i em removia les entranyes. De Mamàlia, de l'Hisenda Solsona.
15: Postdates. La institució de les lletres catalanes i Catalunya Ràdio amb la literatura.
8: El matí de Catalunya Ràdio.
27: Calor, que em falta calor, acosta't una mica, per favor. Calor, que em falta calor, acosta't una mica, per favor.

0: de tancar l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, avui amb Afra Blanco, Pau Llong, David Madí i Montserrat Nebrera. Abans, però, Marisa Gil i Pol Foradada, bon dia.
1: Bon dia.
0: Avancem la resta de continguts del Matí de Catalunya Ràdio.
1: De seguida parlarem del temps, el temps que ens espera aquest estiu, tenint en compte que el mes de maig ja vam quedar a mig grau d'arribar als 40, un rècord absolut. En parlarem amb el Francesc Mauri i amb l'inspector en cap dels bombers de la Generalitat, David Borrell.
2: Després, temps per l'actualitat del cor amb la Laura Fau. Una actualitat marcada pel 20è aniversari de la mort de Rocío Jurado, pels famosos que van veure Bad Bunny des de la caseta en els seus concerts, o pels casos judicials que tornen a afectar personatges com Ana Duato o Julio Iglesias.
1: A partir de les 11, conversa amb el teòleg i filòsof Francesc Torralba després de l'èxit de vendes del seu últim llibre, Anatomia de l'Esperança, que és un assaig amb fonaments laics sobre aquesta virtut teologal. També comentarem la visita imminent del Papa a Catalunya.
2: I tancarem el Matí de Catalunya Ràdio amb la Renaixença. Avui l'objecte al qual dediquen el programa és el Setrill i el personatge entrevistat, la periodista Natza Ferrer.
0: I arriba el moment de saber què han dit els altres. Gerard Jubany, Joel Díaz, bon dia.
3: Bon dia.
4: Bon dia. No ens saludem així en aquest espai.
0: Esperàveu l'hola, eh?
4: Home, sí, ja tant. Pots fer, encara estàs a temps de fer-ho.
0: Gerard Jubany, Joel Díaz, hola.
5: Hola.
0: I què?
4: Mira, i també necessito que em preguntis i què.
0: Tres vegades?
4: Sí.
0: I què?
4: Ara. Doncs és que sóc un senyor de rutina, si no. Doncs que el Xavi Campos, cap d'esport...

Arrenquem mes, arrenquem setmana i arrenquem programa amb l'editorial d'avui dilluns. El ple municipal de maig deixa sobre la taula alguns dels grans debats que marquen el present i sobretot el futur del nostre municipi. L'aprovació inicial de les bases que regularan l'adjudicació d'habitatges de lloguer protegit de gestió pública és probablement una de les decisions amb més impacte real sobre la vida quotidiana de moltes persones de Sant Just. L'accés a l'habitatge continua sent una de les principals preocupacions, especialment entre el jovent, les famílies amb dificultats per emancipar-se i aquelles persones que veuen com els preus continuen tensionant el mercat. Per això, més enllà de l'aprovació de les bases, el repte serà garantir que aquest sistema sigui transparent, àgil i respongui a les necessitats reals del municipi. El plenari també va abordar qüestions menys mediàtiques, però igualment importants, la modificació d'ordenances, la regulació dels equipaments socioculturals o la definició de les festes locals del 2027. Decisions que formen de les festes locals

i veïnes, perquè governar el municipi és també decidir quines prioritats es posen al centre, i aquest maig Sant Just ha deixat clar quins debats marcaran els propers mesos. Soc Daniel Martínez i ara comença la Rambla.

I comencem, com sempre, amb la lectura del sumari. Avui, dilluns 1 de juny del 2026, arrenquem amb les notícies de Sant Just. Tot seguit també farem un repàs a les portades dels diaris amb Mariona Sales, cap d'informatius. Seguirem aquest primer tram del programa amb les efemèrides i el temps. I després dels butlletins de les 11 del matí, avui entrevista del dia a la Frida i en Roger de l'Assemblea de Profes de l'Institut Sant Just per parlar de tota la situació educativa actual. També parlarem de la promoció econòmica del nostre municipi. En aquest context parlem amb Laia Coma i tancarem el programa d'avui amb Dermatologia, amb Verònica Ruiz i amb la tertúlia esportiva. Sigueu benvinguts i benvingudes un matí més al 98.1 FM, un matí més aquí a Ràdio d'Esvern. Soc Daniel Martínez, és un plaer estar amb vosaltres com sempre i comencem amb una mica de música. Bon dia!

0: Ei, ja t'has llevat? Doncs desperta bé que comença la Rambla. Tres hores de notícies, històries i personatges de Sant Just. I també alguna sorpresa més. Això és el que t'aspira a la Rambla. Aquí hi ha de tot. Riures, música i aquella entrevista que et fa pensar «Ostres, jo aquest el conec». De dilluns a divendres, de 10 a 1, al 98.fm i al www.radiodesvern.com. La Rambla, al matí que no s'adorm mai.
1: De dilluns a divendres, de 4 a 5 de la tarda, relaxa't amb estils...

0: el chill out, l'smooth jazz, el funk, el soul o la música electrònica més suau. ...100% música relaxant. Cada dia, de dilluns a divendres i de 4 a 5 de la tarda. Smooth Jazz Club. T'hi esperem.
1: Les teves tardes ja tenen refugi. Soc el Jaume Elias i arribo amb la tercera temporada del Refugi, el programa més fresc, dinàmic i jove de la ràdio, de dilluns a divendres de 5 a 7 de la tarda. T'acompanyarem amb humor, informació i molt bon rotllo. Vine a riure, a reflexionar i, sobretot, a passar-ho molt bé. Sintonitza al 98.1 FM i segueix-nos a les xarxes socials. El Refugi, on les teves tardes se't faran molt curtes.
2: Dilluns, 10 de la nit. Prepara els auriculars. Sintonitza Ràdio Desvern 98.1 FM. Ja ho tens. Dilluns al Rock. El programa amb la música que no trobes a cap emissora i és que Dilluns al Rock explica coses i posa cançons desautoritzades. Dilluns al Rock. Amb en Joan Soto a la borda i l'Enric Orozco se toca.

0: Manquen escassos segons per arribar a un quart d'11 del matí. Ens dirigim ara a l'espai de titulars. Ens dirigim a saludar a Mariona Sales Vilanova. Mariona, bon dia.
1: Bon dia, Dani.
0: També altrament coneguda com a tercera classificada, qualificada, no sé com dir-ho, en el concurs de microrelats de l'Ateneu de Sant Just. Felicitats per aquest tercer lloc.
1: Gràcies, gràcies.
0: Contenta?
1: Sí, home, i tant, i tant, i tant. No havia fet pràcticament mai microrelat. Mm-hmm. Perquè em va costar, o sigui, vull dir, es escriurà com molt curt, poc en molt curt, i no ho havia fet mai, i mira, em va sortir un que vaig dir, ai, aquest pot ser xulo, i doncs mira.
0: Agradat.
1: Sí, sí, sembla
0: agradat,
1: que
0: agradat.
1: Sí.
0: El dissabte es van entregar doncs això, els premis del segon concurs de microrelats de l'Ateneu de Sant Just, del Club de Literari, del Club de Lectura del nostre municipi, mm-hmm, de l'Ateneu, i que en aquest sentit doncs la Mariona va quedar en tercera posició amb un relat preciós que no sé si podrem llegir, bueno, jo ja l'he llegit més d'un cop, però no sé si els oients el podran llegir d'aquí poquet. Esperem que el publiquin en algun lloc, i si no, doncs ja farem alguna cosa aquí a la ràdio perquè la gent el pugui escoltar. Vinga, seguim amb els titulars de la jornada. Avui parlem de la Festa del Tour, que prendrà la placeta del Walden Set amb activitats i animació per a tots els públics. També parlem de la ciutadania, que podrà participar a la definició del futur pla local d'habitatge, i tancarem parlant de Can Ginestar, que dedicarà una conferència a la figura i obra de Mercè Rodoreda. Comencem parlant d'esports, marxem fins un dels edificis més emblemàtics del nostre poble.
1: Sí, marxem a la placeta del Walden Set, que es convertirà en el principal punt de celebració popular, coincidint amb el pas del Tour de França de Sant Just, el pròxim 5 de juliol, en una jornada que l'Ajuntament planteja com una gran festa ciutadana vinculada a l'esdeveniment esportiu. Durant el matí i fins al pas dels ciclistes, l'espai acollirà activitats, seguiment de la cursa i propostes d'animació per reunir veïns i visitants en un ambient festiu. La zona de la placeta del Walden Set concentrarà bona part de la programació preparada per l'ocasió i es convertirà en l'epicentre de l'ambient del Tour al municipi. L'objectiu és oferir un punt de trobada perquè la ciutadania doncs pugui seguir de prop una jornada considerada històrica per Sant Just i compartir l'experiència col·lectivament. Un dels moments més destacats arribarà, evidentment, doncs, amb la caravana del Tour, que passarà aproximadament 2 hores i mitja abans dels ciclistes. I bé, aquest espectacle itinerant, format per desenes de vehicles promocionals, repartirà regals i sorpreses entre el públic i contribuirà a crear un ambient festiu al llarg del recorregut. La seva arribada és habitualment un dels actes més seguits pels espectadors abans de l'inici de la competició. La celebració també servirà per apropar la història i la dimensió internacional de la prova als assistents. Amb més de 120 anys de trajectòria, doncs el Tour de França és una de les competicions esportives amb més seguiment del món i cada any atrau milions d'espectadors tant a peu de carretera com a través de les retransmissions televisives. I bé, també l'Ajuntament recomana als assistents arribar amb antelació, prioritzar l'ús del transport públic, la bicicleta o els vehicles compartits i seguir en tot moment les indicacions dels serveis d'organització i seguretat. També recorda la importància de respectar les zones habilitades pel públic durant el pas de la caravana i dels corredors.
0: Doncs ja ho sabeu, aquest any el Tour de França passa per Sant Just. Parlem ara d'habitatge, Mariona.
1: Sí, parlem d'habitatge perquè Sant Just està elaborant el nou pla local de l'habitatge 2027-2032, que és el document que marcarà les polítiques municipals d'habitatges dels pròxims anys. Amb el suport de la Diputació de Barcelona, el pla analitzarà les necessitats actuals i futures del municipi i definirà actuacions per afrontar reptes com l'accés a l'habitatge, l'habitatge assequible, la rehabilitació i l'estat del parc residencial. El procés inclou una fase de diagnosi i un procés participatiu obert a la ciutadania, i en aquest marc, doncs, durant el mes de juny s'activarà una enquesta en línia adreçada a totes les persones majors de 18 anys empadronades a Sant Just, amb l'objectiu de recollir opinions i propostes per la definició de les futures polítiques d'habitatge. Paral·lelament, l'Ajuntament presentarà la diagnosi del pla al Consell Municipal de l'Habitatge en una sessió oberta a les associacions veïnals i a les administradores de finques del municipi. La trobada permetrà compartir l'anàlisi realitzada fins ara i continuar incorporant aportacions dels diferents agents vinculats a l'habitatge.
0: L'habitatge, una de les principals preocupacions de la gent del nostre país, perquè hi ha moltíssima gent que no pot accedir a l'habitatge de forma digna, de forma assequible, i és per tant que tots aquests plans no poden quedar en paper mullat. Per tant, doncs una mica aquesta reflexió també en aquest punt, no? En el punt en el que s'està començant a elaborar el pla local d'habitatge, aquest pla local doncs, que serà una línia de feina que comença en el 2027, l'any vinent, i que tancaria el 2032, un document que marcarà aquestes polítiques d'habitatge. Marxem a parlar de cultura, perquè també a Sant Just ens agrada molt la cultura, i aquí, a Can Ginestar, que la tenim a tocar de la ràdio, doncs sempre passen coses, Mariona.
1: Exacte, parlem de la sala Isidro Consulta Can Ginestar, que acollirà el dijous 4 de juny, de 6:45 a les 8, la conferència amb el nom Entre flors i miralls, l'univers literari de Mercè Rodoreda, que és una proposta cultural dedicada a aprofundir en la vida i l'obra d'una de les autores més destacades de la literatura catalana contemporània. L'activitat, organitzada per la XEC, oferirà una aproximació a la trajectòria personal i literària de Mercè Rodoreda, autora de referència del segle XX i figura clau del moviment modern europeu. La sessió repassarà les seves obres més reconegudes, com La plaça del Diamant i Mirall trencat, així com la seva aportació als àmbits de la poesia i el teatre. La conferència anirà a càrrec de Gala Porter, que hi permetrà doncs, analitzar la importància de Rodoreda dins la cultura catalana i occidental, posant en valor el llegat d'una escriptora que continua sent una de les veus més influents de la literatura en català.
0: I a 10 minuts per 11:15 del matí marxem a la lectura de titulars de manera ampliada per aquella gent doncs, que s'acabi de connectar al 98.9 FM, per aquells oients que doncs, ens estigueu escoltant des de fa pocs minuts. Sapigueu que avui hem parlat de la Festa del Tour, que prendrà la placeta del Gualdén 7 amb activitats i animació per tots els públics. L'espai es convertirà en el centre de celebració a Sant Just d'Esvern el 5 de juliol amb el pas de la caravana del Tour i propostes per seguir la cursar en un ambient festiu. També hem parlat de la ciutadania que podrà participar en la definició del futur pla local d'habitatge. L'Ajuntament obrirà una enquesta durant el mes de juny i presentarà la diagnosi inicial del document als agents vinculats al sector per recollir aportacions. I hem tancat aquest espai amb Can Ginestar, que dedicarà una conferència a la figura i obra de Mercè Rodoreda. La sessió, a càrrec de Gala Porter, s'aprofundirà en la trajectòria de l'autora de La plaça del Diamant i Mirall trencat i en la seva influència dins la literatura catalana i europea. Fem una petita pausa, tornem de seguida amb les portades dels diaris.
2: A Sant Just, el comerç, la restauració i els serveis de proximitat treballen amb il·lusió per créixer i donar vida al poble. Sense anar més lluny, 6 eixos comercials amb botigues, serveis i restauració que et fan la vida més fàcil. Barri Centre, Barri Nord, Barri Sud, Mas Lluí, Carretera Reial, Camp Modulell i Gualdén, Torre Blanca. Descobreix-los i dona suport al comerç local. Sense anar més lluny, comerç, serveis i restauració de Sant Just d'Esvern.

0: I ara, portades de diaris. Destaquem la premsa escrita del nostre país, concretament la portada del diari Ara, el periòdico en català La Vanguardia i també El Punt Avui. Començant amb el diari Ara, Mariona, què llegim avui en aquesta portada?
1: Doncs el diari Ara obre avui amb els casos judicials del PSOE, dient que Sánchez resisteix. Posen una cita seva que diu: "Seguim el full de ruta fins al 2027 i més enllà". El president del govern espanyol acusa l'oposició d'intentar derrocar-lo amb males arts. I ella se suma a l'estratègia defensiva de la Moncloa i diu que els socialistes no tenen por de la justícia. En fotografia principal veiem la notícia que diu que l'exèrcit israelià amplia la destrucció al sud del Líban. El Consell de Seguretat de l'ONU es reunirà després de la simbòlica conquesta de l'històric castell de Beaufort. També fan una entrevista a l'historiador israelià Ilan Pape i posen una cita seva que diu que Israel creu que ja no existeix el dret internacional. Seguim, més notícies d'avui del diari Ara. Veiem que les condicions de Rufián perseguir, parlem de les condicions de Rufián perseguir Esquerra, les pretensions del portaveu a Madrid incomoden la direcció. També parlen d'un any i mig esperant les ajudes de l'ELA. La primera família a cobrar diu que encara no es cobreix el cost. I tanca portada del diari Ara avui la notícia que diu que la banca mòbil dona servei a 455 pobles. A Catalunya ara només hi ha 38 petits municipis sense banc.
0: Seguim avançant, segona portada del dia, la d'avui com sempre és la del periòdico en català, i és que avui doncs volem fer lectura d'aquesta festa de la bici multitudinària que escalfa l'arribada del Tour a Barcelona, una de les imatges que podem trobar al periòdico avui dilluns. També ens parlen de l'administració que consolida el nou urbanisme. L'àrea de Barcelona blinda els eixos verds amb un canvi legal. L'AMB modifica el Pla General Metropolità per potenciar la mobilitat sostenible i evitar les condemnes que van patir les superilles de Colau. Empresaris i comerciants aleguen contra la reforma. Veiem en imatge principal a Sánchez, que demana més temps. El líder socialista respon a l'oposició: anirem fins al 2027 i més enllà. El PP i el PSOE mantenen bloquejada la llei que regularà l'activitat dels lobistes. I podem llegir, doncs, en aquesta descripció de la imatge avui de Pedro Sánchez, que, doncs, efectivament, veiem a Pedro Sánchez en el Congrés de les Joventuts Socialistes. Marxem a parlar també dels Estats Units, que assetgen el negoci turístic espanyol a Cuba. Trump amenaça l'empresa pública que controla les concessions hoteleres. Marxem també a parlar dels Mossos, que detecten un augment de la prostitució de baix cost a l'espai Persones, pàgines 26 i 27, i també podem llegir en aquesta portada, ja per finalitzar, la policia i Guàrdia Civil custodien l'arribada del Papa Mòbil amb avió a Barcelona, i també un mort i més de 800 detinguts, en aquest cas entelen la festa del PSG, com ja va succeir a la final de l'any passat. I bé, doncs nosaltres marxem directament a la tercera portada del dia. Destaquem ara la portada de La Vanguardia, Mariona.
1: Doncs La Vanguardia obre amb la nova era tecnològica. Diu que la intel·ligència artificial amenaça la ciberseguretat mundial a una velocitat inèdita. Els experts alerten de l'escenari aterridor que s'obre per la capacitat de les màquines de decidir estratègies i objectius sense la intervenció humana. Pel que fa a aquest tema, també fan una entrevista a Richard Marco, que és CEO d'ESET, dient que és més fàcil fer servir la intel·ligència artificial per atacar. En fotografia principal, parla de la celebració salvatge a París. La celebració del títol de la Champions aconseguit pel PSG va assumir París en el caos dissabte a la nit. L'ampli desplegament de 8.000 policies no va evitar que els aldarulls s'estenguessin a París i a altres ciutats franceses. El balanç d'aquest vandalisme massiu va ser un mort, gairebé 300 ferits i 780 detinguts. A la foto veiem un vehicle que crema a la plaça del Trocadero.
0: El que no entenc és que els francesos no sàpiguen celebrar, perquè és una cosa que jo crec que ja va passant des de fa molt de temps, com dèiem abans també a la portada anterior. L'any passat també es van registrar detencions i defuncions. Per tant, bé, està molt bé que guanyi el PSG, està molt bé que ho celebrem, però jo tinc amics que em deien que prefereixo que guanyi l'Arsenal, perquè com guanyi el PSG, clar, estem parlant d'una ciutat, París, que és una ciutat històrica, molts edificis històrics. El vandalisme no ens agrada, tampoc ens agrada la violència, en aquest cas aquesta imatge doncs, que sembla insòlita, que en comptes de celebrar sembla que estiguin manifestant-se per alguna cosa.
1: Sí, però sí que és veritat, sí que és veritat que a París sol passar, o sigui, les celebracions es porten a un extrem molt gran, però sí que és veritat que passa, o sigui, celebracions amb aldarulls, quan es tracta de victòries al futbol, passa molt sovint. Uh-huh. Passa molt sovint en diferents graus, és veritat, doncs que, vull dir, París obren portades als diaris, això vol dir que arriben a unes dimensions, uh-huh. Vull dir, estem parlant d'un mort, 300 ferits i 780 detinguts, és fort. Però sí que és veritat que acostuma a passar bastant que després de celebracions grans hi ha problemes, hi ha detinguts, hi ha persones ferides, i sempre relacionat amb el món de futbol. I aquí, doncs, no es tracta, perquè també moltes, vull dir, sempre hi ha molt el discurs de racista, de que clar, és que la gent de fora, però quan es tracta de futbol, aquí surt tothom al carrer, i la cosa que hi ha de comú entre tothom és que sempre són homes. Uh-huh. I així, aquí hi ha una qüestió de gènere molt gran. I vull dir, quan hi ha grans celebracions de futbol, sempre hi ha disturbis i sempre són homes. Celebrant, sembla que de vegades no sàpiguen que es pot celebrar sense trencar coses, sense exercir la violència i sense ser agressius pel carrer. Així que, vull dir, toca una mica reflexionar que està molt bé que celebrem quan hi ha grans victòries al futbol, perquè el futbol al final no hem de obviar que és una part doncs, molt seguida per la població. És una, uh-huh. és un esport molt seguit i que fa molta il·lusió quan guanya el teu equip, però hem de saber celebrar sense causar ferits, sense causar el que dius tu, que no es faci malbé les ciutats on celebres i això.
0: Totalment d'acord, no puc afegir res més perquè ho ha dit perfectíssimament la Mariona, miro el vidre, també doncs, fent al·lusió una mica al Sergio, que probablement després comentarem alguna d'aquestes qüestions a la tertúlia esportiva, però sí, com sigui, doncs ara seguim ampliant més informació en aquesta portada d'avui de La Vanguardia.
1: Sí, seguim amb més notícies de La Vanguardia. Parlem de Sánchez, que demana temps per resistir i governar fins al 2027 i més enllà, i també que el president titlla d'enredaires i d'utilitzar males arts l'oposició del PP i Vox.
0: Em fa gràcia aquesta frase que sembla treta de Toy Story una mica, no? Allò de hasta el infinito i más allá,
1: sí,
0: no?
1: Una mica. Fins al 2027 i més enllà. Uh-huh. Sí, la veritat és que és una mica. Seguim més qüestions de La Vanguardia. Veiem que els Estats Units acceleren el pla per retirar les tropes d'Europa, que la Unió Europea es veurà obligada a rearmar l'OTAN amb els seus propis mitjans. També parlen d'una bala perduda en un tiroteig que fereix una nena a Badalona. I parlem del Papa al Tour. Barcelona es prepara per un estiu frenètic. Tanquem portada de La Vanguardia, parlem de més serveis. Diu que els cinemes es reinventen davant l'estreaming.
0: Mm-hmm. Molt bé, doncs ara sí tanquem aquest bloc de repàs de la premsa escrita de casa nostra amb l'última de les portades del dia. I al punt avui llegim entrevista a Xelia González Motos, professora de la UB, experta en desigualtats educatives. En una cita seva diu: l'escola sola no pot compensar les desigualtats socials existents. També a l'Observatori Municipal marxant a Oliva i es llegeix una certa moderació turística. Entrevista a la cap de l'oposició, Araceli Sansaloni. I en aquest cas, també, si marxem, portem la mirada cap al centre de la pàgina, podem veure doncs, un planell on s'hi llegeix: l'obra nova s'enfila de preu i s'empetiteix. El metre quadrat de l'habitatge nou s'encareix un 80%, l'última dècada gairebé un 50% més que el de segona mà. També a l'Espai del d'ahir, signat avui per Òscar Palau i Just, diu: pendents del PSOE i del professorat. Illa fa pinya davant de les acusacions de corrupció als socialistes mentre avui es posa a consulta el preacord en educació. Marxem a les cròniques, on es pot llegir: ja hi ha pla i ara falta l'habitatge, i també equip Ubuntu. Tanquen portada amb l'esportiu: Flick, Luis Enrique i Guardiola, els tres tècnics que dominen Europa. En aquest cas, doncs, rendibilitzen el seu futbol d'autor amb més títols en les grans lligues. Doncs ja ho tenim, Mariona, passant 2 minuts ara de 2:15 del matí. Què s'ha de fer avui a Ràdio d'Esvern? Molta feina o què? Moltes notícies?
1: com sempre, de moment les tres notícies que hem dit, ja veurem si passarà alguna cosa més durant el dia, però si passa ja saps que aquí estarem.
0: Aquí estarem, per dir-ho, per informar-ho.
1: I tant.
0: Gràcies, Mariona, fins ara.
1: Fins ara, Dani.
0: Molt bé, doncs nosaltres seguim. Recordem que podem escoltar la Mariona, els butlletins informatius i també l'informatiu edició migdia, però nosaltres hem de continuar amb el nostre magazín i ho fem amb una pausa musical.

0: I seguim al magazín de matins de Ràdio Desvern, seguim a la Rambla, 5 minuts passen de 2:15 del matí, marxem ara a l'espai de les efemèrides. Sergio Paredes.
1: Què tal?
0: Bon dia, com estàs?
1: Bon dia, bé, i tu?
0: Benvingut al programa. Avui estrenem setmana, estrenem mes, ho estrenem tot avui, eh?
1: Sí, sí, avui tot en un.
0: Sí, sí. 1 de juny és un mes, a més, molt agradable a la vista, perquè comentàvem amb la Mariona fa unes setmanes, tot cau, diguéssim, endreçat, és a dir, el dilluns és 1, el dimarts és 2, 3, 4, 5, 6, 7...
1: Més fàcil, no?
0: El dilluns vinent és 8, 9, 10, 11, 12, 13... Bueno, és meravellós. És meravellós. Per la gent que tenim una mica de toc, és meravellós.
1: I ja...
0: Perquè veus el calendari i dius, oh...
1: Meitat d'any. Estem al...
0: Meitat d'any.
1: Al mes
0: d'any.
1: Número 6.
0: Com prova el 2026?
1: Com?
0: Com prova? Com va el 2026?
1: Mogut, home, però aprenent molt. És un...
0: Bueno, està bé.
1: És un any on sento que estic aprenent moltes coses.
0: Ja que dius que estem a mitjans d'any, pues és un bon moment per girar una mica el cap i dir... Com ha anat aquests primers 6 mesos de l'any, no?
1: Sí, sí, totalment. És un moment, com tu dius, per fer una mica de reflexió, com si fos una mena de parcial, i veure què coses poden millorar i en quines coses pots quedar per mirar cap al futur als pròxims 6 mesos.
0: I tant que sí, totalment, perquè ara ja comencem a estar en aquell moment. Ara ve l'estiu, ho hem estat parlant també aquests dies amb l'Arantxa Limón, que ve l'estiu, que canvia una mica també el ritme de la nostra vida, etc. Però hem de ser conscients que això, que estem ja en aquella part ja de l'any que tenim tants mesos sumats com els que sumarem, per tant, seguir gaudint i també entenent doncs, que si tenim algun objectiu de cara a final d'any, doncs ara ens hem de començar a posar les piles perquè ens queden només 6 mesos. Marxem ara a parlar doncs, del Dia Mundial. Avui 1 de juny celebrem...
1: El Dia Mundial de la Llet.
0: Ah, molt bé. A tu t'agrada la llet?
1: Sí, és un aliment que jo considero que és necessari en el nostre dia a dia. Així que sí, és un aliment que m'agrada i del qual gaudeixo. Per exemple, gaudeixo amb el Colacao de cada matí.
0: El got de llet no, jo no puc.
1: No?
0: No puc, no. Jo, i coses amb llet en prenc moltes, prenc cafè, prenc tot gelats, vull dir, m'encanta tots els productes làctics, però la llet sola no puc.
1: Perquè
0: mentre arcades des de petit.
1: El sabor no...
0: Des de petit, és a dir, el cafè amb llet, cap problema, però si haig de veure un got de llet és que m'entrarien arcades, seria algo bastant desagradable de veure. Sí, sí. No puc. Però et diré més... Deies, és que és un aliment necessari. Això ho hauríem de parlar amb l'Elvira Sánchez, però, perquè clar, és la nostra nutricionista de capçalera, perquè arriba un punt que la llet no és tan necessària com sembla. Perquè els humans, al final, som els únics mamífers, o dels pocs mamífers, que seguim bevent llet després de la part, diguéssim, més...
1: Després de néixer, just, no?
0: Sí, més infantil, no? Vull dir, tu estàs en el punt infantil, els animals, quan són cadells, s'amamanten, i després ja, de més grans, pues, si són herbívors, pues, menjant herba, si són carn i buscant, o el que sigui, no? En canvi, els humans bevem llet tota la vida.
1: Sí, clar, és veritat. Sí, sí.
0: És curiós, no, això? És curiós. Bé, ho deixo aquí com a dada. Molt bé, marxem cap als esdeveniments. Avui ha tocat, doncs, viatjar fins l'any 1888, quan es va inaugurar a Barcelona el primer monument erigit a Colón, a Espanya. Estem parlant, ni més ni menys...
1: Sí, del famós monument.
0: Del famós monument de l'estàtua Colón, que està, doncs, baixant de les Rambles, allà tocant una mica la platgeta, no?, tocant el Mare Magnum, que hi ha al centre comercial,
1: mar, sí,
0: i tot plegat, que no sé si saps que allà havia d'anar... Si no vaig errat, la Torre Eiffel.
1: És veritat, ara que era una data que coneixia, però és com la tenia ja amagada, és veritat.
0: Avui que la vèiem, no?, la Torre Eiffel, a una de les portades dels diaris, si no vaig equivocat, a La Vanguardia, que vèiem la Torre Eiffel de fons amb les celebracions i els aldarulls de la victòria del PSG, doncs és un moment també interessant per recordar que aquest moment hauria d'haver estat a Barcelona, però que per l'exposició universal, però que es va decidir que no.
1: No m'ho imagino, eh?
0: Es va dir...
1: La grandesa que té la Torre Eiffel i la seva magnitud, és un monument amb una magnitud molt gran. No m'ho imagino allà.
0: Home, clar, hagués canviat aquell espai totalment.
1: Sí, sí.
0: has canviat l'espai totalment, i també, bé, Barcelona, que has tingut un altre monument històric, no? Si té la Sagrada Família, si tenim, doncs, tants monuments, en tindria un més que bé, doncs, encara ens aturaria a dia d'avui més la ciutat, no?
1: Sí, seria una parada més.
0: Totalment. Marxem a parlar ara de l'any 1998, que es va fundar el Banc Central Europeu, i d'aquí ja marxem directes als naixements, Sergio.
1: Sí, avui destaquem dos en concret. Primer, el 1926, va néixer una tal Marilyn Monroe.
0: Em sona, vol sonar.
1: Sí, no?
0: Una gran actriu.
1: Famosíssima actriu estatunidenca. I anant cap a Espanya, el 1979 va néixer Dani Mateo, un actor i també còmic espanyol.
0: Molt bé, doncs avui és un dia per celebrar una mica el món dels actors, de les actrius, del cinema i de tot plegat. Per una banda, aquests dos naixements, no? El de Marilyn Monroe i el de Dani Mateo. Que no sé si coneixes alguna pel·li de Marilyn Monroe, però jo et recomano molt Con faldas y a lo loco, que és una pel·lícula divertidíssima, que tu passaràs molt bé. Con faldas y a lo loco, és molt divertida, és una genialitat. I tanquem amb les defuncions, perquè tal dia com avui, l'any 2006, ens va deixar...
1: Rocío Jurado.
0: Persona, una cantant, Rocío Jurado, que bé, va ser una cantant clau, no?, en el panorama musical espanyol, i en efemèride musical que has triat, perquè té unes quantes, eh?
1: Té unes quantes, però avui la volem recordar per la seva cançó Como una ola.
0: Como una ola, llegó el amor, no, no, no, como una ola.
1: Sí, és aquesta.
0: Na, na, na, na. Bueno, ara no em surt la lletra, i bueno... Potser més d'un li agradaria que jo avui cantés perquè plogués. Perquè amb les calors que està fent aquests dies, que no són normals, segur que arribaria alguna trucada a la ràdio dient «Ei, Dani, canta una mica que així plau». Però no ho faré.
1: Avui ho deixem per Rocío Jurado.
0: Doncs vinga, li deixem amb ella. Gràcies, Sergio. Cuida't.
1: A tu, Dani.

0: A Catalunya treballem en diverses mesures perquè tothom pugui disposar d'un habitatge. Oferim ajuts perquè els joves puguin fer el pas. Construïm habitatges amb protecció perquè les famílies tinguin espai per créixer. I limitem els preus del lloguer per facilitar-hi l'accés. Perquè cada cop més persones ens puguem sentir a casa. Informa't d'aquestes mesures i ajuts a habitatge.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
1: Des de Càritas Sant Just oferim un espai de trobada per conversar i compartir. Si et ve de gust una estona de companyia, vine al Cafè de les 3. Estarem tots els dimarts fins les 5 de la tarda, al carrer Bonavista, número 113. Càritas Sant Just. Us hi esperem.
2: Quan compreu per internet, si pagueu amb una targeta de crèdit, podeu exigir l'anul·lació del càrrec si la targeta és utilitzada indegudament o si, finalment, no s'arribés a proveir el bé o servei.
3: Trobareu més informació a consum.cat o bé truqueu al 012, Agència Catalana del Consum, Generalitat de Catalunya.
4: T'he dit que no em venia de gust.
5: Ja, però mira com estic, ara no em pots demanar que pari.
6: Carinyo, qui t'estima et farà plorar.
7: Mira, la nova cap de màrqueting. Ui, ja et diré jo com ha arribat al càrrec aquesta.
4: Deixa'm estar pesat.
7: Ui, ui, ui, mira que exagerada. Tia, que només t'he fet una broma. Tampoc has d'estar bona.
8: Ni biologia, ni cultura, ni prejudici, ni broma, ni hòsties. Prou violències masclistes. Les violències vers les dones s'amaguen rere actituds quotidianes que semblen inofensives. No ho són. No hi contribueixis. Departament d'Igualtat i Feminismes. Generalitat de Catalunya.

0: I seguim avançant el nostre magazín. 12 minuts per arribar a les 11 del matí. Saludem ara el Carles Rius, que està en via telefònica doncs, per presentar-nos una mica el panorama meteorològic d'aquesta setmana. Carles, bon dia.
1: Molt bon dia, què tal? Com
0: va
1: tot?
0: Benvingut al programa, jo ja he desempolvat el meu ventilador, estic a punt de netejar els filtres de l'aire condicionat de casa, per tant, estem a l'estiu,
1: sí,
0: Carles.
1: Sí, sí, sí.
0: Estem a l'estiu.
1: Estem a l'estiu. Home, sí, el meteorològic ha començat avui, aquí no hi ha errada, perquè tenim l'astronòmic que és el 21, però el meteorològic és el dia 1 de juny, o sigui que avui entrem a l'estació més llarga de les que tenim i de la més divertida també de les que tenim, i tot i que la... És igual que l'hivern, l'estiu va evolucionant i cada cop tenim temperatures més elevades i arribem a la canícula, que tradicionalment és del 15 de juliol al 15 d'agost, on arriben les temperatures més altes que tradicionalment doncs, tenim al nostre municipi i a Catalunya doncs, durant l'any. És cert que el mes de juny és un procés de temperatures que aniran pujant per trobar-te en un juliol molt càlid. Però el que ens està passant aquests dies és que hem tingut una patacada d'estiu espectacular que ens ha portat als dies més càlids de l'any, o sigui que realment dijous aquests 33,2 graus que van arribar a Sant Just, doncs és un valor típic del dia de festa major, típic de canícula, d'estar al centre dels dies més calorosos de l'any. Però vaja, ha anat afluixant una miqueta, hem respirat una mica. Sí que és cert que tenim aquests núvols, que hi ha una miqueta més d'humitat, que la sensació d'aixa fuga és una mica més marcada. Potser aquest cap de setmana la gent ha dit, jo tinc la mateixa calor que dijous o divendres. Bueno, el termòmetre estava marcant més baix, ahir la màxima va ser de 27 graus, són 6 graus menys que la que teníem de màxima dijous, o sigui que s'ha notat un petit canvi. Si heu anat a la platja, doncs encara noteu més el canvi perquè l'aigua del mar encara no està amb la temperatura típica de l'estiu, però a poc aquest mes de juny també ho anirà assolint. I si ara mirem la comparació entre en aquests moments i el que teníem ahir a la mateixa hora, doncs també hi ha una petita diferència. Ahir estàvem a tocar dels 27 graus a Sant Just i en aquests moments a Sant Just tenim temperatures, podríem dir, que de luxe si les comparem amb el que teníem a final de la setmana passada. A l'escola Montseny en aquests moments a l'estació tenim a tocar dels 25 graus i aquí a Sant Just, a Can Ginestà, on està ubicada la ràdio, estan amb 24 graus. Està una mica més elevada, té una mica més de ventilació i la temperatura no puja tant. Però sí que és cert que aquests 24 graus doncs, van carregar amb un 70% d'humitat. O sigui que la sensació d'aixafogor apreta una miqueta més perquè la temperatura està baixant una mica. Què passarà aquests propers dies? Continua debilitant-se aquest anticicló tan potent que vam tenir la setmana passada i aquesta debilitació no vol dir que marxi, però sí que obre les portes a que puguin passar diferents fronts atlàntics pel nord de la península Ibèrica, que el que fan és lliscar una miqueta pels Pirineus, i com que han tingut aquests dies doncs, temperatures tan elevades, el que fan és fer créixer tempestes que són violentes i que són molt potents. Com ho vivim a Sant Just? Doncs bàsicament aquestes tempestes creixen tant que l'enclusa abarca tant de terreny que se'ns acaba tapant el cel cap a la tarda vespre a Sant Just. Ja portem un parell de dies, no, el mateix divendres també ja teníem una enclusa que tapava una mica la posta de sol, i després ja quan el sol està completament baix, sí que torna a treure una miqueta el nas cap a les 9 de la nit. Recordeu que el sol està marxant cap a un quart de 10 de la nit i que a poc és probable que, bueno, no és probable, segur que d'aquí al solstici d'estiu doncs el sol acabi marxant a quan faltin 20 minuts, entre 25 i 20 minuts per les 10 de la nit. És el moment normal, a les 10 de la nit, que se'n vagi el sol. És una cosa molt habitual a tot arreu. Doncs bé, aquests propers dies, temperatures una miqueta més baixes, tant avui com demà. Potser la màxima avui arriba als 26, a tot estirar 27, o sigui que al migdia, tot i la humitat, doncs s'estarà prou bé comparat amb els 33 que teníem la setmana passada. O sigui que és estiu, però una miqueta més moderat. Tot i així, seguim amb temperatures per sobre del que tocaria. Avui podem arribar als 26 o 27, però hauríem d'estar en 24 o 25, per ser primers de juny. Després el que tenim és el demà dimarts, un dia o un altre cop molt semblant al d'avui, amb sol i alguns núvols. Aquests núvols doncs, poden fer una miqueta la guitza, són una mica més persistents, i unes temperatures que no variaran massa. Hem de dir que les mínimes estan baixant molt poc, hem tingut nits doncs, bastant emprenyadores, perquè sempre han estat nits aquestes últimes per sobre dels 20 graus, i a més amb xafogó aquí a Sant Just, o sigui que realment ha costat una mica conciliar el son, i per això parlaves tu de ventiladors i aires acondicionats.
0: Sí, sí,
1: però la tendència és que pugui baixar una miqueta la temperatura, temperatura a mitjans. Primer tenim una patacada dimecres i després podria mantenir-se aquesta temperatura una miqueta fins ben bé diumenge. O sigui que normalitzem temperatures a partir de dimecres. Si els mapes d'avui tenen raó, ens oblidarem d'aquells 33 del dijous i passarem el dimecres a una màxima de només 23 graus. És una temperatura que baixa 10 graus comparat amb la setmana passada, que tornem un altre cop a inicis d'estiu, a finals de primavera, pel que fa a temperatures, i també les mínimes les veurem reflectides perquè baixarem per sota dels 20 graus i es respirarà una miqueta més bé. O sigui que tant les màximes com les mínimes dimecres baixen una miqueta. Dijous seguirem amb força nuvolositat. Aquestes tempestes que comentàvem, que cada tarda van creixent i que es van desenvolupant i que més o menys estan afectant Pirineu i Prepirineu de Lleida, la tendència és que vagin guanyant terreny i que vagin abarcant més zones, que puguin baixar cap al Bages, ja passant fins i tot del que és el Prepirineu. I aquestes tempestes, a mesura que vagi avançant la setmana, podrien anar guanyant una miqueta de terreny i podrien algunes d'elles despistades arribar a Sant Just. Quan podria ser això? Doncs mira, la nit de dijous a divendres ens podria ploure, podria caure alguna coseta amb unes temperatures doncs bastant a ratlla. Tampoc no estem dient que vagi de fer fresca, Estem dient que no seran 33, però seran 23, 24, 25, que és una miqueta més suportable. O sigui que tant dimecres com dijous són temperatures, podríem dir, més o menys normals per l'època. Divendres un altre cop un dia variable, amb un ambient més fresquet. O sigui, es nota que aquest aire tan càlid de l'Àfrica doncs es talla i que tenim una situació una miqueta més agradable a Sant Just. I dissabte podria ploure. No, al tanto, no patiu massa, perquè estem parlant de 4 gotes a primera hora del matí. I si a 6 dies vista són 4 gotes, és bastant probable que dijous o divendres ja ens oblidem de la pluja que pugui marcar dissabte, perquè està marcant molt poca cosa, no hi ha cap mapa que confiï massa en aquesta precipitació, o sigui que dissabte, de moment, encara mantindríem les temperatures a ratlla i seria l'últim dia d'aquesta setmana on tornarien a revifar les temperatures. Alguns mapes ens indiquen que podríem tornar cap als 27 graus, o sigui, el que vam tenir ahir diumenge o el que tindrem avui. Així que una setmana que respirem una miqueta, encara ens queden un parell de dies, avui demà amb temperatures doncs bastant altetes, bueno, 27 graus, una mica per sobre del que tocaria, amb sol i núvols, o sigui, no seran dies espaterrans. Dimecres baixa clarament la temperatura, o sigui que si aquesta setmana algú vol fer portar la jaqueteta, una rebaqueta, algú primet allons per acompanyar la samarreta o el polo que porteu o la camisa que porteu, doncs el dimecres és el dia indicat per poder portar alguna coseta més, per variar una mica el vestuari en comptes de pantalons curts tot el dia, samarreta de màniga curta de cotó, perquè no suporta la calor, no? Dimecres podríem anar una mica amb alguna coseta més, dijous recuperem temperatures i pendents aquesta setmana d'aquesta possible precipitació entre dijous i divendres, en principi hauria de ser tot de nit i matinada, o sigui que no hi ha massa color. Falten 4 dies, això pot canviar, o sigui, quan anirem seguint des d'aquí i anirem veient com va evolucionant aquesta possibilitat de pluja. En tenim dos, ho hem comentat. La nit de dijous a divendres podria ploure a Sant Just, seria bo, i les de dissabte, que aquestes hi confien poc perquè hi ha molt poca probabilitat i a més que ara per ara estan parlant de dècimes de litre, o sigui, i això seria pel matí, O sigui, ja sé que tenim una trobada gegantera important al nostre poble, a més és una trobada que és d'aniversari, perquè fa 20 edicions, o sigui que esperem que aquestes previsions se'n vagin a Norris i ens deixin tranquils de fer aquesta trobada gegantera a Sant Just.
0: Efectivament, i a més és una trobada que es celebra cada 2 anys, per tant, sí. Hauríem d'esperar, si no, a veure si es reprogramés o si, doncs, com dèiem, ens deixés fer
1: dos
0: el
1: anys.
0: Temps. Exacte, o si no esperar 2 anys a la següent edició. Però, com deies,
1: no.
0: Els mapes, teòricament, no ens han de preocupar. Carles, no. Molt pendents d'aquesta pluja d'intersetmana, que sí que podria lleugir-nos una mica, però sí, com sigui, és el que hem dit, ja estem a l'estiu, com a mínim el meteorològic ja ha entrat, i res, que esperem que aquest mes de juny passi ràpid, perquè o com a mínim que baixi les temperatures, perquè si no sé com arribarem a finals d'estiu. Carles, cuida't molt i ens digues.
1: Vale. No, que han sortit els mapes de tot el mes de juny, ja en parlarem demà.
0: Perfecte, sí. Demà ampliem informació. Gràcies, cuida't molt.
1: Molt bé, que vagi bé.
0: Adéu-siau. I nosaltres fem una petita pausa per publicitat, tornarem de seguida després dels butlletins de les 11. Sabeu que ara doncs, fem aquesta aturada per butlletins, els de Catalunya Ràdio i Ràdio d'Esvern, i a la tornada tindrem avui l'entrevista del dia. Avui parlarem de l'Assemblea de Professors de l'Institut de Sant Just amb la Frida del Roger. Seguirem també doncs, amb promoció econòmica, parlarem d'aquest departament, de l'Ajuntament de Sant Just i dels serveis que ofereix, i tancarem el programa d'avui amb l'Espai de Dermatologia amb Verònica Ruiz i amb la tertúlia esportiva. Aquest és el menú, ara petita pausa per publicitat i després de butlletins tornem amb l'entrevista del dia. Fins ara!
2: Sabies que al teu municipi tens el servei d'Envici? Bicicletes 100% elèctriques per connectar amb el transport públic i que el teu viatge sigui millor. Mou-te de manera sostenible pels 15 municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona. Per moure't bé, millor amb bici. Dóna't d'alta ara a envici.cat.
3: Nicotina, arsènic, cianur, poloni 210, naftalina, butà, quitrà. El fum del tabac perjudica també la salut dels qui no fumen. Fem un entorn lliure de fum per a tothom. canalsalut.gencat.cat Generalitat de Catalunya.
4: Doncs jo no separo la brossa. Em fa mandra.
1: Tu sí?
4: Esclar.
5: Marcel, cada cosa on toca, eh?
1: Esclar.
6: Reciclar és massa evident per no fer-ho. Envasos de cartró i paper, el contenidor blau o el cubell del porta a porta. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.

0: Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
1: 012. La Generalitat al teu costat.
2: Si com a dona vols saber quins recursos tens al teu abast, a les oficines d'informació de l'Institut Català de les Dones trobaràs l'atenció que necessites. Et podem orientar sobre salut, ajuda afectiva o sexual o assessorar sobre qüestions específiques per a dones i infants. Separacions, règim de visites, pensió i custòdia dels fills, abusos o situacions de violència masclista. Per tots aquests casos trobaràs un servei gratuït d'atenció psicològica i assessorament jurídic. Entra a gencat.cat/atenció a les dones.
1: 012. La Generalitat al teu costat.
3: Aquest tipus de secció de que et deixen aquí i ves fent.
4: Estàvem valorant aquí un noi d'Osona dient-nos com s'ha de dir vaixell, eh?
5: Ara. Els d'Osona, déu-n'hi-do.
4: Sí, Trilleres.
3: Trilleres, l'altre també. Sí, Trilleres. Sí, Trilleres. Va, vinga, les notícies.
5: Les notícies.
3: Va, faig jo.
6: Va, som-hi. Va,
7: adiós. Hola, merda.
8: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 11.
4: Bon dia, us informa Joan Bota. La consellera d'Educació, Esther Niubó, confia que guanyarà el sí a la consulta sobre el preacord a què van arribar divendres al Departament d'Educació amb els dos sindicats majoritaris de mestres i professors, USTEC i professors de secundària. En declaracions al matí de Catalunya Ràdio, Niubó diu que si guanya el no s'obre un escenari caòtic.
9: Doncs si un està en contra de tot això, no veig massa altra opció que anar a un escenari, per mi, de caos i debilitament absolut del que és el sistema educatiu i també del moviment sindical. Però, en tot cas, no em poso gens en aquest escenari perquè penso que el conjunt de docents de Catalunya són molt conscients del que està en joc, de l'oportunitat que tenim doncs, de recuperar, després de molts anys, aquesta millora de les condicions laborals.
4: Els docents començaran a votar avui al migdia en una votació que es tancarà dijous i que serà online. Mentrestant, part dels professors i mestres mantenen les vagues i mobilitzacions al territori. La CGT, la Intersindical, la COS i la CNT emparen la convocatòria de vaga i algunes assemblees territorials mantenen les mobilitzacions. És el cas de la Catalunya Central i el Moianès. A Monistrol de Montserrat, un centenar de docents de Catalunya Central tallen la carretera de pujada a Montserrat perquè troben insuficient aquest preacord. Pugen a peu fins al monestir on al migdia volen fer una assemblea. Corresponsal del Bages, Natia Dell.
10: Bon dia. Maria Groga, de Docents Camí de Montserrat, sobre el preacord parlen de pedaç que no resol els problemes de fons. Hem parlat amb diferents docents del Bages que ho veuen així.
11: Aquest acord torna a ser engrunes per nosaltres. Estem lluitant no per la nostra feina, sinó pel futur del país.
12: Si pregunteu a la gent que està el dia a dia sostenint les aules, aquest preacord no resol l'emergència educativa que ara mateix té l'educació pública.
13: A mi només està bé arribar a final de mes i estar content amb la nòmina, i el dilluns següent tinc els mateixos problemes a l'aula. I que si això s'incompleix, algú ha de dimitir.
10: Crits en contra de l'acord i campanya a favor del no. Natia Dell, Catalunya Ràdio, Monistrol de Montserrat.
4: Més notícies, Natàlia Ramon.
14: L'exsecretari d'Organització del PSOE, Santos Cerdán, ha negat que la direcció del partit financés operacions de boicot per fer descarrilar les investigacions judicials que esquitxen l'entorn de Pedro Sánchez. Santos Cerdán, que també està investigat en aquest cas, no es van fer ni xantatges ni res semblant.
15: Chantaje ni se hizo nada por el estilo. Muchas gracias.
14: El PSOE reuneix avui la seva executiva, la primera després de l'entrada de la Guàrdia Civil a la seu del partit. Tot i els múltiples fons judicials que l'esquitxen, el president espanyol Pedro Sánchez continua enrocat i vol esgotar la legislatura, que en principi acaba l'estiu de l'any que ve.
4: El sector porcí acumula 6 mesos de pèrdues des de l'esclat de la crisi de la pesta porcina. El preu de la llotja de Mercolleida remunta a poc, però no arriba als nivells previs a la crisi, i ara mateix és un 27% més baix que fa un any. Anem a Lleida, Estela Bosoms.
16: Bon dia. El porc viu es paga ara uns 10 cèntims menys del que costa produir-lo. El resultat el resumeix Jordi Siscart, de l'organització JARC i ramader d'Alcarràs.
17: Això en un porc de 115 quilos, més o menys el que s'està portant a escorxador, vol dir que el ramader perd entre 12 i 13 euros per porc.
16: A curt termini, la previsió és que el preu pugi una mica, però amb molta mesura, segons el director de Mercolleida, Miquel-Àngel Vergés.
18: Tothom és conscient que s'ha d'anar amb molta prudència. Tota Europa està molt plana, no es mou cap preu. Inclús Polònia, Itàlia, si fan alguna cosa, es baixa.
16: La indústria ha reorientat les exportacions, però preocupa el pes que estan guanyant països competidors com el Brasil. Estela Bosoms, Catalunya Ràdio Lleida.
14: L'èxit del futbol situa TV3 com a líder al maig amb una quota del 14,7%, pràcticament un punt per sobre respecte a fa un any. D'aquesta manera és la televisió més vista per 22è mes consecutiu. Al maig destaca especialment la final de la Copa de la Reina, el segon partit més vist de futbol femení de la temporada, i triplica la competència amb 882.000 espectadors d'audiència acumulada. I la Champions femenina obté el 35% de quota. Les celebracions dels títols del Barça masculí i femení també registren l'èxit d'audiència, amb un 17 i un 15,8% de quota, respectivament.
4: Doncs anem amb els esports. Vialcadilla.
6: Xiulets al Palau Blaugrana en un partit desastrós del Barça de bàsquet de Xavi Pascual, contundent derrota a casa ahir de 25 punts, 77-102, davant el València. Els blaugranes acaben cinquens a la fase regular de la Lliga i es compliquen els quarts de final que jugaran demà mateix a la pista del Múrcia. L'entrenador del Barça femení, Pere Romeu, reclama que el club fitxi per suplir les baixes i poder mantenir el nivell de l'equip. En declaracions a Catalunya Ràdio, Romeu garanteix que Marta Torrejón continuarà i demana que renovin Salma per a Lluelo. Àlex Palou ha guanyat la vuitena cursa de la IndyCar a Detroit, als Estats Units. El segon ha estat Kyle Kirkwood i el tercer, un altre nord-americà, Graham Rahal. Ara, el català és més líder de la competició, a 62 punts del segon classificat. El Granollers s'ha classificat per a Europa després de derrotar el Ciudad Real a la Lliga d'handbol. El Barça va guanyar el Logroño i tanca una lliga perfecta, 30 victòries en 30 partits. A la Lliga de Futbol Sala, avui, a partir de les 9, Valdepeñas-Barça, segon partit dels quarts de final, amb un 1-0 favorable als blaugranes de l'anada, i a les 7, segon partit de semifinals de l'hoquei Lliga entre el Barça i l'Igualada, també amb avantatge dels blaugranes, que van guanyar per 1-0 a l'anada. Els dos partits en directe per Esport 3.
8: Fins aquí les notícies.
7: Tot seguit, les notícies de Sant Just.

vinculada a l'esdeveniment esportiu. Durant el matí i fins al pas dels ciclistes, l'espai acollirà activitats, seguiment de la cursa i propostes d'animació per reunir veïns i visitants en un ambient festiu. La zona de la placeta del Walden 7 concentrarà bona part de la programació preparada per l'ocasió i es convertirà en l'epicentre de l'ambient del Tour al municipi. L'objectiu és oferir un punt de trobada perquè la ciutadania pugui seguir de prop una jornada considerada històrica per Sant Just i compartir l'experiència col·lectivament. Un dels moments més destacats arribarà amb la caravana del Tour, que passarà aproximadament 2 hores i mitja abans dels ciclistes. Aquest espectacle itinerant, format per desenes de vehicles promocionals, repartirà regals i sorpreses entre el públic i contribuirà a crear un ambient festiu al llarg del recorregut. La seva arribada és habitualment un dels actes més seguits pels espectadors abans de l'inici de la competició. Pel que fa a habitatge, Sant Just està elaborant el nou Pla Local de l'Habitatge 2027-2032, el document que marcarà les polítiques municipals d'habitatge dels pròxims anys. Amb el suport de la Diputació de Barcelona, el pla analitzarà les necessitats actuals i futures del municipi i definirà actuacions per afrontar reptes com l'accés a l'habitatge, l'habitatge assequible, la rehabilitació i l'estat del parc residencial. El procés inclou una fase de diagnosi i un procés participatiu obert a la ciutadania. En aquest marc, durant el mes de juny, s'activarà una enquesta en línia adreçada a totes les persones majors de 18 anys empadronades a Sant Just, amb l'objectiu de recollir opinions i propostes per la definició de les futures polítiques d'habitatge. Paral·lelament, l'Ajuntament presentarà la diagnosi del Pla al Consell Municipal de l'Habitatge en una sessió oberta a les associacions veïnals i a les administracions de finques del municipi. La trobada permetrà compartir l'anàlisi realitzada fins ara i continuar incorporant aportacions dels diferents agents vinculats a l'habitatge. I en cultura, la sala Isidor Cònsol de Can Ginestar acollirà el dijous 4 de juny, de 6:45 de la tarda a les 8 del vespre, la conferència Entre flors i miralls, l'univers literari de Mercè Rodoreda, una proposta cultural dedicada a aprofundir la vida i l'obra d'una de les autores més destacades de la literatura catalana contemporània. L'activitat, organitzada per l'AIXEC, oferirà una aproximació a la trajectòria personal i literària de Mercè Rodoreda, autora de referència del segle XX i figura clau del moviment modern europeu. La sessió repassarà les seves obres més reconegudes, com La plaça del Diamant i Mirall trencat, així com la seva aportació als àmbits de la poesia i el teatre. La conferència anirà a càrrec de Gala Porter i permetrà analitzar la importància de Rodoreda dins la cultura catalana i occidental, posant en valor el llegat d'una escriptora que continua sent una de les veus més influents de la literatura en català. I això ha estat tot. Tornem amb més informació al butlletí horari de les 12. Fins ara.

0: Les teves tardes ja tenen refugi. Soc el Jaume Elias i arribo amb la tercera temporada del Refugi, el programa més fresc, dinàmic i jove de la ràdio, de dilluns a divendres de 5 a 7 de la tarda. T'acompanyarem amb humor, informació i molt bon rotllo. Vine a riure, a reflexionar i, sobretot, a passar-ho molt bé. Sintonitza al 98.1 FM i segueix-nos a les xarxes socials. El Refugi, on les teves tardes se't faran molt curtes.
1: Dilluns, 10 de la nit. Prepara els auriculars. Sintonitza Ràdio Desvern 98.1 FM. Ja ho tens. Dilluns al Rock. El programa amb la música que no trobes a cap emissora, i és que Dilluns al Rock explica coses i posa cançons desautoritzades. Dilluns al Rock, amb en Joan Soto a la borda i l'Enric Orozco se toca.

0: doncs obrim la setmana d'entrevistes en una setmana clau i decisiva per desbloquejar el conflicte educatiu en què els docents doncs, han de decidir si accepten un preacord assolit entre el Departament d'Educació i els sindicats majoritaris, USTEC i professors de secundària. També dos sindicats més que s'ajunten a aquest acord previ. En parlarem de tot això d'aquí uns instants, en posarem en context, però volíem remarcar doncs, aquesta setmana decisiva que comença avui dilluns pel sector educatiu del nostre municipi i evidentment també de la nostra comunitat autònoma, del nostre país, i que doncs, és important remarcar que avui les veus que escoltarem són les de la Frida i en Roger, que formen part de l'Assemblea de Docents de l'Institut de Sant Just i que en aquest cas doncs, parlaran, conversaran amb nosaltres en els propers minuts. Frida, Roger, bon dia, com esteu?
1: Bon dia, gràcies.
2: Bon dia, gràcies per convidar-nos.
0: Doncs un plaer. Nosaltres també és important per Ràdio Desvern donar veu a la dels professors. Ho hem fet sempre, ho seguirem fent, i en aquest sentit, doncs, en aquesta setmana, com hem remarcat ja un parell de vegades, aquesta setmana decisiva, expliqueu-nos una mica de què va aquesta setmana i què és el que es vota.
1: Bueno, el divendres al vespre els sindicats majoritaris USTEC i professors de secundària van signar un preacord que aquesta setmana es sotmet a votació de tots els docents de Catalunya. Aleshores, ara mateix hem de decidir si considerem que les mesures o el que ens ha ofert el Departament d'Ensenyament, Departament d'Educació i Formació Professional, si és suficient o no.
0: Molt bé, doncs la pregunta, el que es vota, és una pregunta plantejada de la següent manera. Acceptes el preacord per al personal docent del 29 de maig i la resposta a la que es poden adherir els docents és sí o, en segon lloc, no, i em comprometo a fer les vagues necessàries fins a acabar el curs. Què us sembla aquesta pregunta i com han formulat aquestes dues opcions de resposta?
2: Bé, doncs és una pregunta que entenem que va dirigida que els dos sindicats majoritaris, no, tant USTEC com ESPEC, professors de secundària, fan campanya pel sí. Entenem que és un acord que per ells és suficient i per això el porten a votació. Però bé, ens sembla lògic que també que el no porti la clàusula de no, doncs et compromets a fer més, no, les vagues pertinents necessàries, perquè en el fons ells entenen que fiançar les millores que ens proposa el departament és un pas estratègic acceptable i que si no triem aquest, no, si diem que no aquest acord, doncs hem de seguir lluitant per aconseguir un acord millor.
0: Per una banda, jo crec que som tots bastant conscients de la situació que està vivint ara mateix l'àmbit educatiu al nostre país, però fem 5 cèntims i que ens ho expliquin també els docents de Sant Just, en aquest cas de l'Institut Sant Just. Frida, Roger, en quines condicions s'està treballant actualment des del món docent?
1: Bueno, hem arribat al límit. Portem molts anys arrossegant deficiències i hi havia un malestar creixent entre els docents a tots els nivells, des de 0-3 fins a secundària i postobligatòria. I aquests darrers mesos hem sortit al carrer, hem renunciat a sou, ens hem dedicat moltíssimes hores, molta energia, perquè hem arribat al límit i ja havíem de dir prou. Ja no és només per les nostres condicions del treball, sinó pel futur del nostre país, que amb l'educació pública en aquest cas, però amb una educació així, amb aquestes mancances, no podem seguir.
2: Sí, en aquest sentit, entenem doncs, que els sindicats, no, majoritaris han entès que era la millor proposta que podien arrencar del departament. Per nosaltres és una proposta insuficient. Aquí no valorem estratègicament si l'hem d'acceptar o no, sinó que és una proposta insuficient pel fet de que no hi ha una voluntat política de donar-li sortida, no, a canviar realment estructuralment el que és l'educació pública a Catalunya. Hi ha una petita millora de sous que tot i així no ens fa ni recuperar el poder adquisitiu perdut. A nivell estructural no canvia més enllà d'una dotació per la inclusiva que segueix sent insuficient, no, amb uns professionals que no garanteixen doncs, la funcionalitat d'aquesta, el retorn de càtedres i dels estadis, que podran ser seductors a nivell individuals, però que no responen a la necessitat col·lectiva doncs, d'enfortir el sistema públic.
1: Hi ha un tema clau que no s'ha tocat, que són les ràtios a les aules. Que aquesta és la clau que ho marca tot. Quan estàs en una aula a secundària amb 30 alumnes i veus que la baixada de ràtio no està programada amb aquest acord, es parla de baixar la ràtio a secundària 25, a primària 20, A primària hi ha un calendari que implica que la ràtio A20 arribaria a tots els cursos de primària d'aquí a 10 anys, perquè comencem per I3, i perquè arribi fins a 6 de primària hem d'esperar 9 anys més. A secundària s'implementarà a partir del curs 27-28, però progressivament, no es defineix com ni quan, prioritzant centres d'alta o màxima complexitat. Aquí a Sant Just no estem en aquests, no és el cas. Per tant, no hi ha una definició de quan arribaria aquesta baixada de ràtios a totes les aules de tots els centres de secundària a Catalunya. I aquest és un problema greu, perquè aquesta és la clau pel dia a dia a les aules.
0: L'Institut Sant Just pateix ara mateix de ràtios altes?
1: Bueno, depèn del curs, però ara mateix a tercer d'ESO, per exemple, estem a 28-29 alumnes per aula. A primer d'ESO una mica més baix, perquè l'any passat ens van donar un cinquè grup, i aleshores sí que estem amb una ràtio de 24-25, estem amb aquesta, o hi ha algun grup, crec que a 27. A segon d'ESO estem tocant els 30. I a quart d'ESO, perquè fa uns anys sí que va haver-hi també ens van oferir un grup addicional, aleshores a quart d'ESO estem amb una ràtio de 25, més o menys. Aquestes, a quart d'ESO, es treballa força bé. A tercer d'ESO suem molt, perquè és molt complicat estar en una aula amb 30 alumnes amb el perfil que tenim avui en dia. I no parlem ja només de la inclusiva, que quan parlem de la inclusiva estem parlant de que aquest curs un terç dels alumnes som alumnes amb necessitats educatives especials. Un terç. Aleshores, però deixant això de banda, el perfil mitjà del nostre alumnat ha canviat molt els darrers 10, 15, 20 anys. Aleshores, estar en una aula amb 30 alumnes és insostenible, no podem avançar. Aleshores, tenim els resultats que tenim. I el problema no és només a secundària, el problema ve des de primària, òbviament, que si estan en unes ràtios altes, perquè a primària es parla d'arribar a una ràtio de 20, amb aquestes ràtios, amb alumnes que necessiten una atenció especial, no podem arribar a on volem arribar amb el que és la formació dels nostres alumnes.
0: Llavors, la solució, evidentment, passa per reduir les ràtios, i en aquest sentit també doncs, entenc que hi ha moltes qüestions que des de la visió docent doncs no s'acaben d'entendre d'aquests detalls, no? D'aquestes mesures que contempla el preacord, perquè es deixa coses fora, com estàvem escoltant ara mateix els docents de l'institut que ens ho estaven detallant, però... Posem la mirada també a l'alumnat. Què està significant per l'alumnat aquest tercer trimestre del curs 25-26? Perquè un curs anòmal, diferent.
1: I tant. A veure, els nostres alumnes són adolescents, no ho perdem de vista, i estan encantats quan fem vaga. Això és el primer, perquè ells pensen que bé, tenim un dia de festa.
0: No?
1: És un dia de festa i no és així. Clar, nosaltres intentem explicar, vosaltres esteu perdent. Jo, si no puc acabar el temari de tercer d'ESO, vosaltres esteu perdent i comenceu quart d'ESO, més endarrerits encara. Jo els dic als meus alumnes, això és el que hauríem d'haver fet. Jo els deixo feina als meus alumnes perquè ells puguin treballar i preparar-se per poder seguir el curs vinent. Aleshores, però clar, estan en mans dels alumnes. Òbviament, ells perden quan nosaltres fem vaga. És una realitat. Ara bé, no perdem de vista que perden cada dia tot el curs, quan són 30 alumnes a l'aula.
2: Perquè
1: no arribem a tothom. I estem hiperestressats, els professors, perquè volem arribar a tothom i veiem que no arribem. I estem deixant gent enrere i alumnes que queden enrere, perquè no tots tenen a casa les mateixes condicions. Aleshores, nosaltres, a l'aula, no podem ajudar-los a tots.
0: Clar, i per altra banda, hi ha els alumnes de segon de batxillerat que s'enfronten a les PAU, que ha suposat també per ells i elles, per aquests alumnes que han arribat a final de curs doncs d'una manera molt diferent a la que haguessin desitjat, probablement, no?
2: Sí, entenc la pregunta, no? Aquesta anomalia, per nosaltres també el problema és legitimar una normalitat on les coses no funcionen, i parlaves de solució, ara anirem a la pregunta, perdona que m'hi extengui.
0: Endavant.
2: Parlaves de no, quina solució hi hauria. Nosaltres proposem una que és la mateixa que van aprovar ells, que han legislat, no?, amb la Llei d'Educació a Catalunya, on el 2009 deien que en màxim 8 anys s'hauria de destinar un 6% del PIB a l'educació. Aquesta mateixa llei, que va ser aprovada per el tripartit amb els vots de Convergència, no només durant aquests 8 anys no s'ha arribat al 6% que ells mateixos posaven en aquest sentit que s'assalten la seva pròpia llei, sinó que fins avui en dia no hem arribat a aquest 6%, sinó al revés, no? Ja estem s'ha desinvertit, i per això parlem d'aquest desballestament de l'educació pública. I estem, amb aquests acords que hem aconseguit ara, o que s'aconseguirà, no?, amb aquest acord i el preacord, entre el 3,5% i el 4% del PIB, no?, perquè veiem com des del 2009 no s'ha seguit invertint com tocava, i que de fet estem molt lluny, perquè estem parlant de dos terços del que, no?, del que deia la pròpia llei, no s'estan posant. Al final és una qüestió de recursos i és una qüestió de prioritats. També pensem que des del Consell, des de la Conselleria d'Educació i directament des del Govern, queda molt bé parlar d'educació pública, però al fons veiem que els recursos van a altres llocs, no? Podríem parlar de policia o de quins pressupostos militars es destinen, per entendre que la seguretat nosaltres l'entenem des d'una altra manera, no? Si eduques a la gent, no caldrà segurament gastar tants diners en cossos, no?, de seguretat o de repressió. Però bé, quant a batxillerat, jo aquest, sí, any, aquest curs no he fet segon de batxillerat, no sé si tu...
1: No, jo tampoc he fet, però sí que he vist els companys professors amoïnant-se pels seus alumnes de segon de batxillerat, igual que ens amoïnem durant tots els cursos quan veiem que no estan arribant allà on han d'arribar, perquè al final segon de batxillerat i presentar-te la selectivitat és el resultat de molts anys de formació. No és una qüestió de mesos, de dies que perds classe. És qüestió de que tu arribis a aquest últim curs de batxillerat preparat, havent assolit uns coneixements, uns aprenentatges, i que no ho faràs en 4 dies. Dit això, jo sé que els companys professors de segon de batxillerat han tingut molts dubtes de si fer les vagues o no fer les vagues, perquè si deixaven els seus alumnes sense classe o no... Han articulat mesures per intentar compensar, doncs com jo mateixa, que he deixat, mira, teniu aquí material, teniu exercicis que podeu fer, que després treballarem i revisarem a classe. Els han deixat models d'exàmens corregits. Han seguit fent classes de repàs per resoldre dubtes d'allò que s'havia fet. Els professors ho donem tot. Uh-huh. Igual que ho portem fent durant tots aquests anys que estem treballant, durant vagues també ho donem tot a les aules. Aleshores, sí, és anormal, però la normalitat no és d'aquests dies de vaga. La normalitat és el que tenim cada dia durant tot l'any a les aules.
0: Clar, els professors, professores, docents, ho doneu tot. La pregunta que crec que és de fàcil resposta és si el govern també ho està donant tot per vosaltres. I afegeixo, creieu que aquestes situacions d'entès, que es podríem dir inclús shakespearianes, no?, de la irrupció de Mossos d'Esquadra, de camuflatge, no?, de paisà en reunions de docents, tot això que està passant, sembla tret com d'una pel·lícula, d'una ficció, però clar, vosaltres també us està afectant. Per tant, torno una mica a aquesta pregunta. Vosaltres ho doneu tot? Creieu que el govern ho està donant tot? I per què creieu que està actuant així?
2: Entenem que no, entenem que hi haurà manca de voluntat política, i entenem que és un model de país, també. És a dir, entenem que des d'una visió que nosaltres entenem neoliberal de l'economia, s'entén que l'educació pública, bé, queda molt bé defensar-la, no?, des del Parlament o des d'on sigui, però a l'hora de defensar-la veiem, doncs, que no hi ha aquesta voluntat real. Ho parlàvem abans amb aquest 6% del PIB de la LEC que ells mateixos se salten, i com a l'hora de destinar recursos, doncs això, a altres cossos, com seria els policials, o a tipus d'economies, com seria, no?, el model turístic de Barcelona o de Catalunya. I bé, que és, nosaltres entenem que no, que és una manca de voluntat política i que fa que aquest acord sigui el màxim que han pogut extreure després de lluites i de vagues continuades.
1: Sí, no és només el Departament d'Ensenyament, és una decisió de govern i de governs, perquè des del 2009, que havien d'implementar aquest 6% del pressupost, és a dir, l'haurien d'haver implementat el 2017, encara no estem allà. A tot això s'han aprovat lleis, com la inclusiva, que afegien una pressió a les aules, que tampoc s'han destinat els recursos necessaris per atendre aquesta nova necessitat que s'havia d'atendre a les aules. Per tant, no ho estan donant tot, perquè no és una prioritat, tal qual.
0: Avui dilluns al migdia, sobre el període per votar, aquesta pregunta que fèiem i que repetirem, doncs, perquè els oients que se l'hagin perduda la puguin recuperar. La consulta es mantindrà oberta fins dijous al migdia. La pregunta era, doncs, acceptes el preacord per al personal docent del 29 de maig? Sí, és la primera opció. No, i em comprometo a fer les vagues necessàries fins a acabar el curs, és la segona. En aquest sentit, què creieu que sortirà?
1: Bueno, nosaltres encara hem de debatre això en la nostra assemblea. Hem convocat les reunions al nostre centre per debatre la proposta i tenim temps per votar fins dijous al matí. Jo personalment et puc contestar que la meva, jo votaré que no a aquest acord, perquè per mi és un acord de moltes mancances i que no canvia la meva realitat del dia a dia. Jo insisteixo, sí que s'han fet passos en tema salarial, passos modestos, però bueno, sí que s'han fet passos, però la clau, que és canviar la realitat de l'aula, no s'ha aconseguit. Per tant, jo personalment votaré que no. I, òbviament, seré coherent i hauré de sortir i seguir manifestant-me i seguir lluitant perquè una millora real arribi a les nostres aules.
2: Sí, bé, entenem que és la proposta que els sindicats han acordat, entenem que estratègicament pot tenir un sentit, de fet jo penso que és bastant probable que surti que sí. Nosaltres defensarem el no perquè creiem que no és un acord suficient. Tot i així, sí, encara ho hem de debatre a nivell d'assemblea, però jo a nivell personal també crec que no és un acord.
1: Sí. També he de dir, a veure, aquest acord contempla algunes millores, per exemple, la promesa de pagar el deute dels, dels estadis, que és un deute acumulat perquè es va canviar les regles del joc fa uns anys, i abans podies anar guanyant uns complements per antiguitat, que són els estadis, i abans eren cada 6 anys, i després ho van allargar cada 10 anys. Què va passar? Que s'ha acumulat un deute, es va fer una retallada que no s'ha compensat. Amb aquest acord s'ha inclòs, i jo entenc que això convenç a molts companys per votar que sí, perquè aquí hi ha, sobretot els que tenen més antiguitat, que sí que podrien tenir una entrada o una recuperació d'un deute que és una de les demandes que feia molt de temps que s'estava lluitant.
2: Clar, hi ha gent que, per exemple, li deuen 6.000, 7.000 euros. Hi ha parelles de professors que potser li deuen 9.000 i 8.000 euros. Clar, una entrada així pot fer pensar, no?, si votar a favor o en contra.
1: També és cert que la mateixa USTEC, quan envia ahir ens van enviar el correu electrònic explicant l'acord i explicant els motius, ells mateix diuen que aquest és un primer acord per seguir lluitant. El problema que veiem nosaltres és que signar un acord així desmobilitza els docents. Aleshores, aquest és el risc de quantes millores més podem aconseguir si estem desmobilitzats. Per això, per mi, és un altre argument per votar que no.
2: Sí, en quant a que és un error, no? Aquest moment de mobilització històrica que feia anys, segurament des del 2012, que no aconseguíem, clar, el pacte també ens fa ara perdre força col·lectiva de mobilització.
0: Molt bé, doncs ja per anar tancant una mica aquesta entrevista i tindreu un espai per si voleu afegir alguna cosa més. I per la nostra part volíem fer una última pregunta, que és, s'està acabant aquest curs 25-26, com s'afrontarà el curs 26-27? Tal i com no tenim una bola de vidre, per tant no podem tampoc fer elucubracions ni pensar doncs en futuribles, però sí, a partir de la imatge que tenim ara d'aquest final de curs, podem vislumbrar una mica com pot començar aquest curs 26-27, que creieu que quins seran els trets per aquest inici de curs?
1: Jo crec que tot depèn del que surti de la votació, que tenim fins dijous a les 12 per votar si estem d'acord o no d'acord amb aquest preacord. Aleshores, si la majoria dels docents es pronuncien a favor d'aquest acord, jo crec que la mobilització perd força i, per tant, veig una normalitat l'any vinent, el curs vinent. Ara, si la majoria dels docents voten que no, la lluita continua. La lluita continua el que queda de juny, que és poquet, però la lluita continua, i la lluita continua el primer dia de setembre, que nosaltres, professors, tornem a les aules, i el dia 8, que tornen els alumnes.
0: Molt bé, no sé si voleu afegir alguna cosa més abans de tancar l'espai, aquesta entrevista que hem fet a dos professors, a dos docents de l'Institut de Sant Just en aquesta assemblea de docents. Frida, Roger, gràcies. I bé, doncs us emplacem a que si voleu fer algun comunicat o entrar en directe en algun moment d'aquesta setmana o del que queda de curs, que teniu les portes obertes.
1: Moltes gràcies.
2: Gràcies. Gràcies.
0: Que vagi bé.
2: A vosaltres.

Vols obrir els contenidors d'orgànica i resta amb el mòbil? BitPaid, l'aplicació que et permet obrir els contenidors de Sant Just amb el mòbil. Amb BitPaid també podràs consultar les teves obertures, comunicar incidències a l'Ajuntament i obtenir informació sobre residus. Descarrega't ja l'app gratuïta BitPaid per a Android i Apple i descobreix tot el que et pot oferir. A Sant Just, canviem el xip. Ajuntament de Sant Just d'Esvern.

0: 20 minuts per arribar a les 12 del migdia. Seguim a la Rambla, el magazín de matins de Ràdio d'Esvern. Marxem directament a parlar de promoció econòmica, les notícies d'aquest dilluns 1 de juny, i ho fem amb la Laia Coma, que ja la tenim al telèfon. Laia, bon dia.
1: Hola, molt bon dia.
0: Benvinguda al programa una vegada més, i avui doncs arrenquem amb les ofertes de feina publicades a Xaloc, en aquest cas doncs relacionades amb el nostre municipi, i que tornem a tenir doncs unes quantes ofertes bastant interessants i accessibles doncs a aquelles persones que compleixin els requisits.
1: Perfecte, doncs sí, com que venim carregadetes d'ofertes, si et sembla, comencem. I us vaig explicant una mica el perfil de cada una d'elles, el que es demana i una mica el tipus de contracte que és, val? Però en tot cas, qualsevol informació, poden venir aquí a Promoció Econòmica o trucar-nos i els hi facilitarem més informació, o entrant, si estan donats d'alta de la plataforma Xaloc com a cercadors de feina, doncs també poden trobar allà més informació. Val?
0: Perfecte.
1: Mira, comencem amb una primera oferta de feina, que és un contracte indefinit, i el que estem buscant és personal tècnic per la redacció i desenvolupament de projectes socials. Val? El que es demana en aquest cas és una persona que estigui formada amb formació universitària en l'àmbit social, que tingui mínim 2 anys d'experiència en la redacció i disseny de projectes i que tingui coneixements dels fons oficials de recerca en l'àmbit de projectes socials, val? Publicacions oficials, butlletins, perquè el que tindrà com a tasques aquesta persona és elaborar sol·licituds, no?, per tècniques, sol·licituds tècniques i pressupostàries per fer projectes, supervisar i redactar els projectes, avaluar-los, elaborar informes tècnics i econòmics, i per tant doncs ha de tenir coneixement en aquest àmbit i una formació universitària en l'àmbit social. I es tracta d'un contracte indefinit.
0: Perfecte. Val?
1: Després, més ofertes. Tenim una oferta d'operari i operària en bugaderia. En aquest cas, la persona que ho sol·liciti hauria de tenir cert grau de discapacitat, perquè està reservat en aquest cas amb aquest perfil. És un contracte d'entre 3 i 6 mesos, i també el que es demana és experiència en un lloc similar mínim de 6 mesos. Quines tasques faria aquesta persona? Doncs separació i classificació de roba, distribució de peces, també una mica el tema de càrrega i descàrrega de rentadores i secadores, i planxat i plegat de roba. Per tant, si algú li interessa aquesta oferta, doncs que contacti en Promoció Econòmica o entri a la xarxa Xaloc. I després tenim un altre contracte, també d'una durada determinada, entre 6 i 12 mesos, que s'està buscant operari o operària de maquinària Flowpack, val? També seria en aquest cas un perfil en persona amb algun grau de discapacitat, i les tasques que hauria de fer seria doncs portar tot el que és la maquinària d'embalatge, de segellat i tasques de manipulat genèrics, i el que, o sigui, d'embalatge, maquinària bàsicament d'embalatge, i com a requisit no es demana cap requisit de formació concreta, sinó sí que hauria de presentar aquest certificat de discapacitat per poder encaixar en el perfil de l'oferta.
0: Perfecte. Molt bé, doncs seguim avançant en aquest espai.
1: Vinga, després tenim una oferta que ara sí torna a ser un contracte indefinit. S'està buscant personal comercial. Val? La tasca principal seria captació de clients per l'empresa, i el que es demana com a requisit és imprescindible carnet de conduir, i després es valorarà formació en temes de màrqueting o vendes i que tingui coneixements de l'Office, val? I del CRM. Per tant, persones que els pugui interessar aquesta oferta de comercial, és un contracte indefinit, molt bona opció. Que busquin aquesta oferta i s'inscriguin si els interessa. Vinga, i després tenim 3 més, si no m'equivoco, ara veurem. També tècnic de neteja. És un contracte d'entre 3 i 6 mesos. El que es demana com a tasca és que faci suport al departament tècnic per realitzar les neteges de les moquetes, val? I com a requisits es demana bàsicament el carnet de conduir. Això sí que és imprescindible, no hi ha cap altre requisit a tenir en compte, i per tant tècnic de neteja amb requisit de carnet de conduir. I després tenim una oferta d'administratiu o administrativa comptable. És un contracte també d'entre 3 i 6 mesos. Les tasques que hauria de fer és d'assessoria i administració de finques, d'acord? I la formació que demanen és una que tinguis formació en administració i comptabilitat i que tinguis coneixements d'ofimàtica, bàsicament del Word i de l'Excel. Aquesta seria l'altra oferta. I per acabar, si et sembla, amb les ofertes de feina, se segueix buscant ajudant de cuina. Bueno, és un altre, és diferent de fa 15 dies, ajudant de cuina. És un contracte indefinit, val? Llavors el que s'està demanant com a tasques és que pugui donar suport en la preparació de plats de la carta, a la mise en plat, servei de carta, organització i neteja del lloc de treball, val? I què ens demanen com a requisits? Doncs que tingui formació en administració i compatibilitat. Ui, aviam, això crec que ho estem dient malament. Ara aquí, quan m'han passat la informació, crec que m'han copiat, ens haurem equivocat aquí perquè m'han passat els mateixos requisits que l'administratiu comptable.
0: Certament.
1: Si us sembla, en aquest cas m'imagino que evidentment doncs, si les tasques són d'ajudant de cuines, els requisits serà que tingui experiència en aquest àmbit, no? I que hagi treballat doncs, ja en el món de la restauració i hagi fet tasques similars a les que acabem de descriure.
0: Correcte.
1: En tot cas, entrant a la pàgina web de Promoció Econòmica se'n pot trobar més informació o a la xarxa Xaloc.
0: Perfecte, d'acord. Doncs recordem que tenim totes aquestes ofertes d'ocupació, ofertes de feina publicades al Xaloc i que bé, doncs les podeu revisar i també ampliar informació més enllà de la que ens ha esmentat la Laia Coma. Marxem a més qüestions perquè és important tenir una bona feina, tenir doncs ocupació, però també la formació és un dels pilars fonamentals d'aquesta societat i en aquest sentit també el destaquem en aquest espai, Laia.
1: Sí, doncs mireu, us recordem una formació que us vam avançar, que ens vam avançar una mica per calendari fa un parell de setmanes, però com que continua obertes les inscripcions, doncs en fem recordatori. És una formació que va dirigida a aquelles persones doncs, que estiguin en un procés de recerca de feina o que tinguin feina i vulguin canviar, d'acord? La formació s'anomena Saps com els algoritmes et poden ajudar en el procés de selecció? D'acord, és una formació que té una durada de 2 dies, es farà el 16 i 18 de juny, en horari de matí, de 9:15 a 2:15 del migdia, i serà una formació presencial que farem aquí a les oficines de promoció econòmica, al carrer Constitució número 2, de Sant Just d'Esbert. Llavors, aquesta formació, recordem, que és una formació per entendre els canvis que es van vivint en els processos de selecció de llocs de feina i el joc que hi té, no? Ara els algoritmes i la intel·ligència artificial i el que et donarà, no? Seran trucs, no? S'explicarà què cal tenir en compte perquè aquests robots que fan la preselecció, no? Quan ens presentem un lloc de feina, presentem el nostre currículum, hem de tenir molt clar quines paraules clau posem no, en la nostra carta de presentació i en el nostre currículum perquè en el primer filtratge que fan aquests ordinadors, no, que són robots que hi ha darrere de l'oferta, ens captin en positiu no, i ens ajudin a passar el primer filtre. Llavors ens explicaran aquests trucs i com fer-ho.
0: Genial, perfecte. Doncs important tenir en compte aquesta formació. Saps com els algoritmes et poden ajudar en el procés de selecció els dies 16 i 18 de juny de 9:15 del matí fins a 2:15 del migdia. Molt bé, marxem amb més qüestions. Ara el bloc Empresa i Emprenedoria obrim doncs, amb unes jornades ja realitzades i per tant doncs, podem parlar una mica en perspectiva de com va anar aquest acte, de com va anar aquest cerca de feina, certificats de professionalitat i FP dual que es va celebrar el 20 de maig del 2026.
1: Correcte, doncs sí, volíem fer-vos una miqueta el feedback de com va anar aquesta jornada, que va anar molt bé, estem molt contentes de com va anar l'experiència. Més d'una seixantena de persones van participar, no? El passat 20 de maig, com bé explicaves, que en aquesta jornada de cerca de feina i certificats de professionalitat i l'FP dual. És una jornada que vam organitzar conjuntament des d'aquí l'Ajuntament Promoció Econòmica amb el Consell Comarcal del Baix Llobregat i va ser tot un èxit. Vam tenir també primeres ponències que van no, doncs, ser molt encertades i que va estar molt encertat el tema, no? Perquè ens explicava com aquesta professionalitat que es desenvolupa des de l'FP Dual encaixa amb les necessitats empresarials de les empreses que necessiten, no?, gent jove en formació per després, no?, poder anar creant plantilla, no?, especialitzada en les seves empreses. Va funcionar molt bé la jornada i volíem destacar també la part final, més enllà de les ponències. La jornada va finalitzar amb un espai que li vam anomenar Connectant Talent i Empreses, destinat a fomentar la relació entre el món educatiu, el teixit empresarial i les persones que buscaven feina. Es van fer dues dinàmiques de speed dating, val? En les quals vam poder connectar empreses que oferien llocs de treball i persones que estaven buscant feina, i per tant es van poder conèixer in situ i fer petites entrevistes, no?, de lloc de treball, i això va ser un èxit. I després també les mateixes empreses, les que tenien possibilitats d'oferir llocs de pràctiques per alumnes de l'FP Dual, es van poder també, diguéssim, fer un match amb aquells centres educatius que van venir, que també oferien, diguéssim, alumnat amb pràctiques i que buscaven empreses on poder fer aquestes pràctiques. Per tant, diguéssim que va ser una jornada molt completa, molt profitosa, i des de molts diferents àmbits, des de l'ocupació, amb llocs de feina, fins a la part més educativa amb els temes de l'FP Dual.
0: Molt bé, doncs aquestes jornades ja realitzades, com comentàvem, les hem pogut repassar avui amb la tècnica de l'Ajuntament, la Laia Coma, que ens acompanya doncs, cada 15 dies, i en aquest sentit doncs, avui hem pogut parlar d'aquestes jornades també ja celebrades, vam fer la prèvia i hem pogut fer també una mica de repàs. Marxem a Maternar, maneres diverses de viure la maternitat, també una acció que es va dur a terme la setmana passada, 26 de maig, que de fet en vam parlar aquí al programa, i és concretament, doncs, aquesta activitat, aquesta xerrada que va tenir lloc al Centre Dones d'Espí, la trobada Role Models entre dones de municipis com Sant Joan d'Espí, Sant Feliu i Sant Just d'Esvern, i que en aquest sentit també tenia segell santjustenc, com bé dèiem, Laia.
1: Correcte, doncs sí, volíem també fer-vos 5 cèntims d'aquesta jornada que va haver-hi, que està impulsada des de Dona i Empresa i l'Ajuntament d'aquí Sant Just, però que en aquest cas aquesta jornada es feia també conjuntament amb Sant Joan d'Espí i Sant Feliu de Llobregat. I llavors, bueno, va ser una jornada també molt interessant, perquè moltes vegades doncs, les dones tots sabem que en el moment que, no?, donem a llum i tenim una criatura i entrem en aquest procés de maternar, doncs se'ns desencaixa molt, no?, en la nostra vida com la teníem en el moment planificada, i t'has d'enfocar des del món laboral també des d'una altra perspectiva. Llavors vam tenir la sort d'estar acompanyades de diferents ponents que ens venien a explicar la seva experiència de com havia estat aquest canvi laboral des del punt de vista, no?, de femení i des de la maternitat, i ens explicaven doncs, les decisions que van haver de prendre, les contradiccions amb les quals es van trobar, les renúncies que van haver de fer, o els aprenentatges també, no?, que t'emportes d'aquesta experiència de maternar i treballar al mateix temps, i també es va posar sobre la taula moltes d'aquelles coses que mai s'expliquen i no queden, no?, per escrit en lloc, però que quan ets mare i treballes i has de maternar, doncs apareixen, i va ser bonic també poder-ho compartir, i doncs estàvem, bueno, molt contentes d'aquesta jornada. Es va parlar de potser de fer-ne una altra més endavant també des d'aquesta perspectiva, i contentes d'haver-la pogut fer i de com va anar.
0: Molt bé, doncs marxem ara ja de seguida a un altre dels blocs dels quals comentem bastantes coses aquí al programa, és el bloc de comerç, i amb el qual doncs arrenquem també la promoció de Terrasses Musicals 2026, en aquest cas en marc d'aquest mes de juny, perquè ja vam parlar de les que es van celebrar el mes de maig, i ja vam donar doncs per fet, Laia, que seguiria, que l'estiu acaba de començar, com a mínim a nivell meteorològic, esperem l'astrològic el 21, no?, amb el solstici, però en aquest sentit, doncs, el juny arriba també doncs, amb la calor, les terrasses musicals.
1: Correcte, doncs sí. Continua l'edició primavera-estiu de Terrasses Musicals, que vam començar el 2 de maig, vam iniciar ben bé amb una vintena d'actuacions el mes de maig, i ara que comença el mes de juny, doncs continuem amb aquesta proposta de terrasses musicals per gaudir de la bona música i del bon ambient en una dotzena, no, d'establiments d'aquí de restauració de Sant Just. Tornen, durant aquest mes de juny tindrem una vintena ben bé d'activitats de música de terrasses musicals. Les trobareu publicades totes elles a nivell de calendari i horari a la pàgina web de l'Ajuntament, en fent difusió també a les xarxes socials, a les cartelleres dels equipaments municipals. Però bueno, avui us expliquem, bueno, les dues primeres perquè a nivell d'agenda les anoteu. Aquest divendres dia 6 de juny tenim dues actuacions, dues terrasses musicals. Una al Telepizza de Sant Just, ubicat a la carretera Reial, que s'estrena com a establiment de restauració participant en aquestes terrasses musicals, i després el mateix divendres dia 6 a la mateixa hora, a les 8 de la tarda, a Sant Boran Restaurant, doncs també que el tenim ubicat a l'Avinguda Indústria, diguéssim, una mica a la part de darrere, entrant cap a la zona industrial, al Sant Boran, doncs també ens oferirà la seva terrassa musical. Tindrem, per tant, aquest divendres dia 6 dues terrasses musicals a les 8 i després les següents ja vindran d'aquí una setmaneta, el passat una setmaneta, el dia 12, el Binomi Casa de Menjars, ubicat al Parador, per a la seva terrassa musical el dia 12 a les 7 de la tarda, i després tindrem el mateix dia 12 a Mas Lluí el Chocolate Box, que també s'estrena com a establiment de restauració en el projecte de terrasses musicals. Ens oferirà la seva terrassa el dia 12 de juny a 8:45 del vespre.
0: Genial, doncs anirem ampliant aquests horaris, però també a l'Instagram de l'Ajuntament de Sant Just, santjust.cat, trobareu tota aquesta informació. També al web, com dèiem, www.santjust.cat, i a l'arroba Sant Just, doncs en aquest sentit, en l'Instagram de l'Ajuntament també han publicat aquesta informació. Marxem a parlar de la formació Novetats en Facturació Electrònica i el Verifacto, perquè ja havíem comentat una mica aquest tema en l'anterior bloc, en l'anterior espai, i és important també recalcar que la setmana que ve doncs, tenim una cita en aquest sentit amb una formació que per empresaris i empresàries autònoms doncs, és important.
1: Doncs sí, fem recordatori, com bé dius, un parell de setmanes ja la vam presentar, aquesta formació, però com que encara ens queda un marge de setmana, qui vulgui encara està a temps d'inscriure's, i és aquesta formació, no, per explicar com, què és ben bé això del Verifacto, com s'ha de fer a partir d'ara la facturació, com s'haurà de fer la facturació electrònica, i com ens afecta, no, a empreses i autònoms d'una manera o altra. Per tant, qui estigui interessat en tenir informació i formar-se en aquest contingut, el dilluns dia 8 de juny, de 10 del matí a 12, un parell d'horetes, farem la formació aquí a les oficines de promoció econòmica, que recordem que estem en el carrer Constitució, que ja no estem a sota de Can Ginestar, bueno, no estem al costat de la ràdio ja, sinó que ja fa un parell d'anys ben bé o més que estem a Ciutat Diagonal, estem al centre de negocis, més ben dit, de Sant Just, a prop del Brogi o prop de l'hotel Estèria, perquè ens pugueu ubicar, al carrer Constitució número 2, primera planta. I per tant, qui estigui interessat en participar en aquesta formació del dilluns vinent, doncs pot contactar amb promoció econòmica o accedir a la nostra pàgina web per inscriure's.
0: Perfecte. Molt bé, doncs amb això clauríem l'espai. De fet, a un minut i escaig de les 12 del migdia, ho hem fet clavat, Laia? Allò de dir clavar-ho amb el temps.
1: Molt bé,
0: magnífic,
1: molt bé, molt bé.
0: Magnífic, magnífic. Moltíssimes gràcies, que vagi molt bé, i ja sabeu, doncs, aquelles persones que ens estiguin escoltant i que vulguin ampliar informació, on podeu trobar, doncs, en aquest sentit, a l'espai de promoció econòmica. Laia, una abraçada i bona setmana.
1: Bona setmana, gràcies a vosaltres. Adéu, bon dia.
0: Adéu. I ara nosaltres de seguida marxem als butlletins de les 12 del migdia. De fet, queden 30 segons i escaig per arribar a aquesta hora. I com seguirem nosaltres? Doncs aquí al programa seguirem parlant de dermatologia, a la Verònica Ruiz, la nostra dermatòloga de capçalera, i també parlant d'esports, a la tertúlia esportiva. Moltes coses, perquè avui a la tertúlia esportiva hem de comentar la final de la Champions, entre altres qüestions, i també doncs, ja començar a mirar perspectiva doncs, de cara al Mundial 2026, que està a punt de començar. Recordeu el primer partit de la selecció espanyola el 15 de juny. Breu pausa, tornem de seguida.
2: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
3: Bon dia, us informa Joan Bota. A aquesta hora comença la consulta telemàtica perquè els docents votin si donen suport o no al preacord a què el departament i els dos sindicats majoritaris, l'USTEC i professors de secundària, van arribar divendres. Els resultats se sabran dijous i, mentrestant, continuen les vagues i mobilitzacions als territoris. La CGT, la Intersindical, la COS i la CNT emparen aquestes convocatòries i algunes assemblees territorials mantenen les mobilitzacions. A Girona hi ha concentrats uns 400 docents davant la seu de la Generalitat en una mobilització que van començar ahir a la tarda. Aquest matí s'han repartit en 7 grups de treball per analitzar els diferents punts del preacord. Anem cap allà a Girona. Fèlix Martín, bon dia.
4: Hola, bon dia. Sí, s'han repartit en grups per analitzar aquest preacord, per exemple, per tractar sobre la inclusió, sobre el salari, sobre ràtios, però sobretot insisteixen que la força d'aquests dies s'ha de mantenir i continuar plegats. Ho ha dit Pau Pagès, de la coordinadora d'Assemblees de Girona.
5: Fins ara ha sigut fer un manifest, fer pressió, aguantar l'AP7 i a partir d'aquí veure què passava a la mesa de negociació. Ara no estem en aquesta situació. Tenim un preacord al nostre taulat i, per tant, ara ja no és anar d'un punt a l'altre, sinó arremangar-nos, discutir-ho, parlar-ho i implicar-se.
4: A Girona aquest matí, sensació que molts dels mestres concentrats avui aquí votaran no al preacord, però qüestionen també que el no estigui vinculat a la possibilitat de fer vaga indefinida. Josep Lluís Santiso, Fèlix Martín, Unitat Mòbil a Girona.
3: Més notícies, Natàlia Ramon.
6: L'exdirector adjunt operatiu de la policia en l'època de Mariano Rajoy, Eugenio Pino, ha reconegut al judici de la Kitchen que va existir una operació legal contra Luis Bárcenas, però per perseguir el seu patrimoni a l'exterior i no pas per robar-li informació sobre la Caixa B del Partit Popular. Madrid, Tània Tàpia, bon dia.
7: Bon dia, Eugenio Pino reconeix una operació d'intel·ligència legal i autoritzada, diu, i que li va encarregar ell mateix a Villarejo la captació del xofer de Bárcenas. Afirma també que se li pagava un sou dels fons reservats per ser confident, però ha deixat clar que era sempre per perseguir els moviments de l'extresorer a l'estranger, on tenia amagat part del seu patrimoni i perquè sabien que volia marxar a Suïssa. No es va fer res il·legal, diu Pino, això no ho hauria permès.
8: ¿Tuvo usted la impresión, la sospecha, el conocimiento de que don José Manuel Villarejo y don Enrique García Castaño hubiesen realizado algún tipo de actuación irregular o ilícita?
9: En absoluto.
7: Pino només ha respost al seu lletrat. El judici continuarà amb l'interrogatori al comissari jubilat José Manuel Villarejo. Tania Tàpia, Catalunya Ràdio, Madrid.
3: El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, no desisteix i ha tornat a demanar avui als socis d'investidura de Pedro Sánchez que donin suport a una moció de censura per fer-lo fora de la Moncloa i convocar eleccions immediates. Ho ha dit a Telecinco.
10: Aquellos que empiezan a hablar ahora de que hay que hacer las elecciones de forma inmediata, mejor aliado no van a tener. Y parece ser, quiero ser optimista, que hay algún movimiento por ahí, porque fíjese, desde Vox al PNV, pasando por Junts, por UPN, 184 diputados, estamos pidiendo elecciones inmediatas. Si los que lo dicen son coherentes, podemos buscar una solución.
6: Els Mossos d'Esquadra investiguen com un possible narcoassalt, és a dir, un robatori entre traficants, al tiroteig d'ahir diumenge a Tordera, al Maresme. Hi ha dues persones detingudes, una de les quals va quedar ferida per arma de foc. Segons ha avançat el digital El Caso i ha confirmat aquesta emissora, la policia local de Tordera va iniciar la persecució d'un vehicle sospitós que fugia a gran velocitat pels carrers del municipi. Els Mossos d'Esquadra el van seguir i aturar a l'altura de Celrà, allà al Gironès. A l'interior hi van trobar dos ocupants, un d'ells ferit per arma de foc, que va ser traslladat a l'hospital. Tots dos van quedar detinguts i la policia els relaciona amb un narcoassalt que hi hauria hagut minuts abans en una plantació de marihuana en un habitatge de Tordera.
3: El primer ministre hongarès, Péter Magyar, comença el procés per destituir el president del país, Tamás Surioc, per negar-se a dimitir. Avui, juntament amb la ministra de Justícia, ha anat al Palau Presidencial per demanar-li per últim cop la renúncia, petició a la qual no ha accedit, com ja va anticipar ahir a través de les xarxes socials. Ho farà, en aquest cas, el govern de Magyar, intentarà aquesta dimissió a través d'una reforma constitucional gràcies a la majoria parlamentària que té. Surioc va ser nomenat per l'anterior cap de l'executiu, Víctor Orbán, i des que Magyar va guanyar les eleccions a l'abril, va reclamar la seva marxa. També vol treure els presidents del Tribunal Constitucional i del Suprem. Esports, Marcos García.
9: L'entrenador del Barça femení, Pere Romeu, dona per feta la seva continuïtat. Després de tancar la Lliga, Romeu explica al Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio que el plantejament és seguir dues temporades més, ahir Madrid 0, Barça 4. En bàsquet, xiulets del Palau Blaugrana, el Barça en la contundent derrota a casa ahir contra el València, 25 punts de marge, 77-102. Els blaugranes acaben cinquens la fase regular i demà mateix començaran la sèrie de quarts a la pista del Múrcia. A l'ascens a la segona divisió de futbol, Celta 1, Europa 1, en l'ascens a segona ref, golejada 4-1 del Cornellà sobre el Badalona, a l'anada de la final per pujar de categoria. Àlex Palou ha guanyat la vuitena cursa de la IndyCar a Detroit, als Estats Units. El català és més líder de la competició, té 62 punts més que el segon classificat. I en handbol, el Granollers s'ha classificat per jugar a Europa la propera temporada. El Barça tanca la Lliga amb 30 victòries en 30 partits.
2: Fins aquí les notícies.
11: Tot seguit, les notícies de Sant Just.

Bon dia. Passant 6 minuts a les 12, us informa Mariona Salas Vilanova. La placeta del Walden 7 es convertirà en el principal punt de celebració popular coincidint amb el pas del Tour de França per Sant Just el pròxim 5 de juliol, en una jornada que l'Ajuntament planteja com una gran festa ciutadana vinculada a l'esdeveniment esportiu. Durant el matí fins al pas dels ciclistes, l'espai acollirà activitats, seguiment de la cursa i propostes d'animació per reunir veïns i visitants en un ambient festiu. La zona de la placeta del Walden 7 concentrarà bona part de la programació preparada per l'ocasió i es convertirà en l'epicentre de l'ambient del Tour al municipi. L'objectiu és oferir un punt de trobada perquè la ciutadania pugui seguir de prop una jornada considerada històrica per Sant Just i compartir l'experiència col·lectivament. Un dels moments més destacats arribarà amb la caravana del Tour, que passarà aproximadament 2 hores i mitja abans dels ciclistes. Aquest espectacle itinerant, format per desenes de vehicles promocionals, repartirà regals i sorpreses entre el públic i contribuirà a crear un ambient festiu al llarg del recorregut. La seva arribada és habitualment un dels actes més seguits pels espectadors abans de l'inici de la competició. Pel que fa a habitatge, Sant Just està elaborant el nou Pla Local de l'Habitatge 2027-2032. Sant Just està elaborant

opinions i propostes per la definició de les futures polítiques d'habitatge. Paral·lelament, l'Ajuntament presentarà la diagnosi del Pla al Consell Municipal d'Habitatge en una sessió oberta a les associacions veïnals i a les administracions de finques del municipi. La trobada permetrà compartir l'anàlisi realitzada fins ara i continuar incorporant aportacions dels diferents agents vinculats a l'habitatge. I en cultura, la sala Isidor Cònsol de Can Ginestar acollirà el dijous 4 de juny, de 6:45 a les 8 del vespre, la conferència Entre flors i miralls, l'univers literari de Mercè Rodoreda. Una proposta cultural dedicada a aprofundir en la vida i l'obra d'una de les autores més destacades de la literatura catalana contemporània. L'activitat, organitzada per la XEC, oferirà una aproximació a la trajectòria personal i literària de Mercè Rodoreda, autora de referència del segle XX i figura clau del moviment modern europeu. La sessió repassarà les seves obres més reconegudes, com La plaça del diamant i Mirall trencat, així com la seva aportació als àmbits de la poesia i el teatre. La conferència anirà a càrrec de Gala Porter i permetrà analitzar la importància de Rodoreda dins la cultura catalana i occidental, posant en valor el llegat d'una escriptora que continua sent una de les veus més influents de la literatura en català. I això ha estat tot. Tornem a més informació a l'informatiu complet de la Una. Fins ara.

0: I així són els matins a Ràdio Desvern, així són els matins de la Rambla. Soc Daniel Martínez, és un plaer estar amb vosaltres aquí al 98.fm. Passen dos minuts d'un quart d'una del migdia. Marxem ara a parlar de dermatologia. Verònica Ruiz, bon dia.
1: Hola, molt bon dia, com esteu?
0: Benvinguda al programa, com estàs?
1: Molt bé, molt bé. Preparada i contenta de tornar a parlar amb vosaltres.
0: Doncs avui parlem d'una efemèride que és molt important, que és el Dia Mundial del Càncer de Pell, i parlarem també com prevenir-lo i de diverses qüestions, però abans deixem també felicitar-te perquè hem sabut que recentment has començat el nou Hospital Vitas d'Esplugues com a cap de servei i et volíem donar també l'enhorabona d'aquesta nova etapa professional.
1: Moltes gràcies. Bueno, la veritat és que agrair la confiança que han depositat en mi, no?, per assumir aquesta nova responsabilitat al nou Hospital Vitas Barcelona, que és un projecte que neix amb molta il·lusió i espero aportar la meva experiència per continuar millorant l'atenció dermatològica als pacients.
0: Mm-hmm. Molt bé, esperem que així sigui i que doncs, ens puguis també anar explicant doncs, la teva experiència, la teva vivència i com s'està vivint també aquest nou hospital a Esplugues de Llobregat. Marxem a parlar ara directament doncs, del tema central d'avui. Per on vols començar? Com explicaríem als nostres oients aquest Dia Mundial, que si no vaig errat es celebra el 13 de juny?
1: Sí, el 13 de juny és el Dia Europeu del Càncer de Pell. Mm-hmm. I hem de destacar la importància, no?, de les revisions cutànies, sobretot en persones que tinguin més risc de càncer de pell, no? Llavors, tenint en compte això, sí que hem organitzat amb l'Associació Dona i Empresa el mateix 13 de juny una revisió cutània gratuïta per a tots aquells pacients que vulguin apropar-se, s'han d'apuntar i poden fer aquesta revisió cutània gratuïta. I bueno, aquesta iniciativa va sorgir una miqueta de la necessitat, no?, d'aquesta detecció precoç del càncer de pell en etapes inicials, perquè en les últimes dues dècades hem vist sí que hi ha un increment important en el diagnòstic i tractament de determinats tipus de càncer de pell, no només en persones grans, més grans de 50-60 anys, sinó en persones cada vegada més joves, no? I això converteix el càncer de pell en un problema de salut important.
0: Mm-hmm. Des de la teva experiència, Verònica, actualment com està aquest càncer de pell en el nostre dia a dia? És a dir, és freqüent trobar pacients que tinguin aquestes sintomatologies?
1: Sí, de fet és bastant freqüent, en particular un tipus de càncer de pell, que és el carcinoma vasocel·lular, no? I sobretot pues, apareix en àrees que han estat molt exposades al sol i normalment l'edat més habitual de presentació és a partir dels 50-60 anys. Però el que sí que determina el que una persona tingui més risc és sobretot, bueno, antecedents familiars i sobretot el sol al que s'hagi exposat al llarg de la vida, no? Sobretot els primers 20 anys de la vida, les cremades, antecedents de cremades, i també tenim en compte doncs, el tipus de pell que tenim, no? Les pells més clares, que tenen menys melanina, es poden cremar amb més facilitat i per tant tenen més risc, no?, d'aquest càncer de pell. Les persones que tenen la pell més fosca tenen més melanina, es poden cremar menys fàcilment i acumulen menys risc, però tot així el sol que acumulem al llarg de la vida és la principal causa, no?, per la presentació d'aquest tipus de lesions.
0: Mm-hmm. Molt bé, doncs seguim avançant en el tema d'avui, en aquesta matèria que és bastant important, la celebració d'un dia europeu com aquest. Quin pes té que la comunitat europea doncs, també hagi triat aquest dia, aquest 13 de juny, per celebrar aquesta efemèride? Què ens recorda i de què serveix, no?, que hi hagi un dia europeu sobre el càncer de pell?
1: Sí, doncs aquest dia reforça la necessitat, no?, de conscienciar la població de la necessitat de revisar-se la seva pell, no?, i de destacar la importància d'aquest càncer de pell, no?, d'aquesta lesió, d'aquesta malaltia, no?, perquè si es detecta en etapes molt inicials, en una etapa precoç, doncs té una implicació de tractament i pronòstica, no? No és el mateix tractar un càncer de pell que, tot i que la majoria creixen lentament, tractar un càncer de pell en etapes molt inicials, no? que té un alt percentatge de curació, que tractar-ho quan està més avançat o que està més la lesió més gran. No? Uh-huh. Llavors, és per això, no? per destacar el benefici de la remissió cutània i de que les persones estiguin conscienciades, no? d'ajudar a crear una consciència a la comunitat, perquè quan més parlem, més ho difonem i més es va normalitzant.
0: Mm-hmm. Totalment, això és importantíssim i hem de ser conscients d'això, no? Que la difusió és important i també per aclarir diverses qüestions. Seguim mm-hmm. parlant, seguim ampliant informació en aquest aspecte, perquè també, a més, en breus tenim una nova revisió cutània a Sant Just, aquest servei que tu també ofereixes, i ens agradaria que ens mm-hmm. expliquessis una mica en què consisteix i quin dia es farà aquesta sessió.
1: Sí, aquesta sessió està programada per el mateix dia, el dissabte 13 de juny, uh-huh. i els pacients que creguin que es puguin beneficiar o que vulguin apuntar-se, és un event que es fa de forma gratuïta i poden fer-ho a través de la pàgina web de Dona i Empresa o a través del meu web, veronicaruizberma.com, poden triar l'hora que vulguin i es farà, es farà una revisió cutània de la persona, amb la persona despullada, i es preguntaran per antecedents i si es detecta alguna lesió, se li comentarà quina és la millor manera d'abordar-ho a una consulta presencial, no? Ja en la clínica. Reforçar que aquestes revisions cutànies no només és rellevant per les lesions que són molt visibles, que el pacient es veu, no?, clarament, sinó per les que el pacient no es pot veure fàcilment, que aquelles que estiguin localitzades a zones menys visibles o bé aquelles que són lesions que pot ser des de fa temps, però que com són asimptomàtiques potser no li dona importància. Llavors, és un event de prevenció molt important, no?, que el pacient, que els pacients poden tenir en compte.
0: Mm-hmm. Clar, és molt important el que tu comentaves, no?, el tema de la prevenció, i espais com aquest ens poden ajudar a detectar i també a prevenir qualsevol malaltia d'aquest tipus. Què t'hi has trobat en aquest tipus de revisions cutànies d'aquestes sessions que se'n treu?
1: Sí, en aquestes sessions és molt, molt són importants, no?, perquè ensenyes als pacients com poden fer-se una autoexploració correcta a casa, no? Per exemple, un cop al mes, quins són els signes d'alarma que han de detectar, no? I han de fer que aquest pacient consulti, no?, a un dermatòleg. Els pots ensenyar com fer una bona protecció, com posar-se bé el protector solar, no?, com fer una uh-huh. adequada protecció solar. Llavors, aquestes revisions cutànies gratuïtes permeten educar sobre l'exposició solar, sobre detecció de signes d'alarma i sobre com poden fer-se una exploració, autoexploració cutània a casa, no? I això, ja la majoria dels pacients ho agraeixen i, de fet, sí que s'han detectat, no?, lesions que s'han de tractar de forma preferent en aquestes revisions, o sigui que destacar la importància, no?, d'aquests events.
0: Mhm. És importantíssim el tema de la detecció també a casa, aquesta autoexploració que ens comentaves, que ja hi vam dedicar també mm-hmm. un programa, que la gent pot recuperar al www.radiodesvern.com, però fes-nos 5 cèntims, com es fa una exploració, una autoexploració, i quins beneficis pot tenir fer aquesta exploració de forma correcta?
1: Sí, recomana realitzar una autoexploració cutània un cop al mes o un cop cada 2 mesos, ja que en moltes ocasions és el propi pacient o familiar que detecta una lesió cutània sospitosa, no? El més important és despullar-se completament en una habitació amb bona llum, fer servir un mirall per revisar punts difícils de veure i demanar ajuda també a un familiar, un amic, no?, que pugui estar amb nosaltres. També per explorar zones difícils, no?, de veure pel propi pacient com són l'esquena, el cuir pilós, s'han d'assegurar de revisar tot el cos, no?, ja que el càncer de pell, com hem comentat, pot ocórrer de vegades en parts del cos que no estan exposades al sol, no?, com les plantes dels peus, entre els dits, de mans i peus i sota les ungles, no? És a dir, el més important és tenir bona llum i, si és possible, tenir una persona que ens assisti, no?, que estigui amb nosaltres per ajudar-nos en l'exploració.
0: Totalment. Doncs, Verònica, no sé si vols afegir alguna cosa més abans de tancar, a part de recordar tota la gent que pugui, doncs, que pugui i vulgui participar d'aquesta revisió cutània a Sant Just, que es fa el 13, i que en aquest sentit doncs, es pot inscriure a la teva web i també mitjançant la web de Dona i Empresa. A part de tot això, com comentàvem, alguna cosa més que vulguis afegir ja a moda de conclusió per anar tancant?
1: Sí, no només, m'agradaria destacar simplement els signes d'alarma, no?, que la gent pot detectar i que si hi ha aquests signes d'alarma consultar de forma preferent, no?, el dermatòleg, com pot ser, per exemple, un petit bulto, una petita sobreelevació que va apareixent i que no desapareix amb el temps, no?, una aparició d'una crosteta o una descamació que de vegades pot sagnar i que tampoc desapareix. Aquests dos són els principals canvis que els pacients han de tenir en compte i que apareixeran fonamentalment en zones de pell que estan o han estat exposades al sol, no? I, bueno, tenir en compte això i destacar de veritat la importància de la revisió cutània, encara que sigui una vegada de tant en tant, per a persones que no tinguin antecedents o personals o familiars de càncer de pell, perquè pot salvar vides.
0: Doncs, Verònica Ruiz, la nostra dermatòloga de capçalera, gràcies per atendre'ns una setmana més aquí a Ràdio Desvern. Una abraçada i que tinguis molt bona setmana.
1: Gràcies a vosaltres sempre. Una abraçada, bona setmana.
0: Adéu-siau.
1: Adéu.
0: Dos minuts per a dos quarts d'una del migdia. Seguim avançant en el nostre magazín, a l'últim tram del programa, i ara marxem a escoltar una mica de música.

0: De dilluns a divendres, de 4 a 5 de la tarda, relaxa't amb estils com el chill out, l'smooth jazz, el funk, el soul o la música electrònica més suau. ...100% música relaxant. Cada dia, de dilluns a divendres i de 4 a 5 de la tarda. Smooth Jazz Club. T'hi esperem.
1: Les teves tardes ja tenen refugi. Soc el Jaume Elias i arribo amb la tercera temporada del Refugi, el programa més fresc, dinàmic i jove de la ràdio, de dilluns a divendres de 5 a 7 de la tarda. T'acompanyarem amb humor, informació i molt bon rotllo. Vine a riure, a reflexionar i, sobretot, a passar-ho molt bé. Sintonitza el 98.1 FM i segueix-nos a les xarxes socials. El Refugi, on les teves tardes se't faran molt curtes.

0: I seguim al magazín de ràdio d'Esvern, seguim a la Rambla, saludem ara la nostra taula esportiva, a la meva dreta, Richi Gafarot. Richi, bon dia.
1: Bon dia, bon matí.
0: A la meva esquerra, Pol Brull. Pol, bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: I davant també anirà fent intervencions el nostre tècnic i també doncs, company d'aquest espai, el Sergio Paredes. Sergio,
3: bon dia. Bones. Què tal?
0: Molt bé, doncs comencem, si us sembla, parlant d'una mica de tot. Ho dèiem ara fora de micròfons que la setmana passada vam tenir aturada, que va ser festiu, vam deixar coses en el tinter, com per exemple al final de la Lliga 2025-2026. Valorem-la, fem valoracions d'aquesta Lliga. Pol, tot teu.
2: Fantàstica, el millor és que ha acabat ja.
0: Tenim el titular.
2: Crec que una setmana que no vaig poder venir, crec que veu arribar a parlar de que ja ens havíem salvat, no? Perquè va ser un dimecres o dijous,
0: sí, crec que sí.
2: La victòria al Camp 2-1, o sigui, bueno, 19 sí. Partits sense guanyar de l'Espanyol, 2 victòries seguides, i arribes a l'última jornada sense necessitat de patir, com altres equips sí que van fer i van acabar baixant a segona. I
0: Girona,
2: per això et dic, el Girona. Uh-huh. El Girona va, sí, sí, li va tocar fer un Espanyol, sí, sí. Però el problema del Girona és que era un rival directe. L'Espanyol, quan li ha passat això, que jo ho he viscut dues vegades, el bo és que no era un rival directe. Era un equip que no s'hi jugava res, a priori, si tindria primes, a terceros, això ja no ho sabrem mai. Però clar, el Girona era contra l'Elx. Uh-huh. I va passar una possibilitat, que no van guanyar, perquè era tan fàcil com guanyaven, si guanyaven se salvaven. I no van ser capaços de guanyar.
3: Segons les dates que estàs comentant del partit del Girona-Elx, tal situació com aquesta, en la història del futbol de Lliga Espanyola, només havia ocorregut 5 vegades en la que dos rivals directes s'enfrontaven a l'última jornada per veure qui baixava, i s'ha de dir que les 5 vegades anteriors, i que també ha ocorregut una sisena, és que l'equip que jugava de visitant va guanyar i es va acabar salvant.
2: Guanyant? Sempre guanyant?
3: O almenys no, salvant-se.
2: O salvant-se, no?
3: Salvant-se, però que
2: mai... Bueno, clar, és que la pressió jo crec que la té més al de casa, en aquest.
3: Clar.
2: Aviam, sí que el públic apujarà i suposo que no van xiular en cap moment, perquè hi ha gent molt burra al futbol.
3: Però... L'Elx era el... I crec que també ha sigut el pitjor visitant
2: el pitjor
3: de la Lliga.
2: Visitant, sí, el pitjor. Però el Girona, un dels pitjors locals, també.
3: Sí, sí. També, m'imagino
2: sí,
3: que sí.
2: Sí, bueno, va començar a guanyar el mercat l'Elx amb gol d'un gironí, precisament, amb el palamusí, uruguaià, l'Álvaro Rodríguez aquell,
3: sí.
2: Que mai m'ha semblat gran cosa, però es va inventar un golaç.
1: Un golaç.
2: D'esquena s'inventa un golaç, que vamos. Uh-huh. Va empatar el Girona prou d'hora a l'inici de la segona part, i jo pensava que bueno, seré Estuani, els hi sortirà aquí, tindran una... van tenir un travesser molt maco,
1: sí, el Lemar,
2: un travesser, una fava molt maca des de fora l'àrea, i ja està. I el Girona, bueno, que sàpiguen la realitat del futbol, que era molt maco fa dos anys, que van a la Champions, que ole ole, i mira.
1: Estàs contents, els perigos?
2: No, que sàpiguen la realitat que és el futbol, que el futbol no és tot flors i violes. Porten 4 dies a primera i no és tan fàcil. Hi ha equips històrics que estan pitjors, que si vols en parlem ara.
0: Uh-huh. Pel que fa doncs, al futur del Girona és que baixa de categoria i que en aquest cas també doncs, ja s'ha acomiadat en Mitchell, l'entrenador.
2: Uh-huh. Ha tancat el cercle.
0: Que ha marxat.
2: Ha tancat el cercle, perquè els va pujar a primera i el cercle ha tornat a segona divisió.
1: Que se'n va a l'Ajax, no?
3: Sí, sí.
2: Diuen, però l'Ajax té una altra tita freda, com és Òscar García Junyent, no? Que els ha acabat classificant per l'Europa Conference League aquesta.
1: No ho sé, sí.
2: Se'l carregarà el senyor Johan Jordi.
1: Home, que el Mitchell se'n va estar clar.
2: Sí, sí, això sí.
1: I equips que es parlava que podria portar... Pues, jo el que més he sentit ha sigut
2: sí,
1: l'Ajax, però tampoc sé ben bé...
2: Mira, jo ara m'ha vingut, vingut al cap el Bournemouth, que l'Iraola s'anirà possiblement al Liverpool.
3: Al Liverpool, sí.
2: I mira, no seria un mal destí a la Premier League.
1: Bueno, ara a l'estiu el que toca és omplir premsa i escoltarem diverses versions.
2: A Can Girona el que toca omplir és fer les coses bé, perquè el fàcil no és pujar un cop, sinó és tornar a pujar després. Tornant a l'Espanyol sempre hem tingut la sort de pujar el primer any, perquè si no...
3: Et quedes.
2: No, si no, com, bueno, costa. Si voleu passem al Saragossa. El Saragossa ha baixat a primera federació.
0: Sí.
2: Un històric com el Saragossa. Tots l'heu vist a primera divisió.
3: Sí.
2: Encara que sou joves. Mm-hmm.
3: Sí, sí.
2: Tots l'hem vist.
0: Sí, sí.
2: Doncs una pena, a primera federació.
3: Sí.
2: Bueno, el Depor va arribar a baixar, no sé si està a segona federació, potser i tot.
3: I el Racing.
2: Sí, sí, i han pujat. Molt
0: I el Racing
2: bé.
0: De Santander
2: Racing
0: puja.
2: Racing de Santander i Deportiva de l'Ebre.
0: 14 anys estan fora, no?
2: Més de 14, jo
0: Més
2: crec,
0: de 14
2: no?
0: anys estan fora.
2: crec que 20 i algo, però...
1: I ara queda Almeria-Màlaga, Les Palmes i Castellón.
2: Almeria-Castellón és una eliminatòria, que sí. A mi em sap greu, que em sembla que el Castellón és els que es quedarà... Recordem que era líder, bastant bé. Bueno, per la segona divisió, tal com és, Depor i Racing sempre han estat a dalt, sí, i han seguit a dalt. Sí, sí, jo pensava que l'Almeria els hi faria el sorpasso, uh-huh. I l'Almeria ho haurà de suar un altre any, perquè sempre és el dels màxims favorits i el playoff és molt difícil.
3: És un
2: molt
3: infern.
2: Dur. I si no m'equivoco, ja deuen començar aquest dimecres.
3: Comencen ja.
2: Ja,
3: sí,
2: per això,
3: ja.
2: Van jugar ahir, eh?
3: Sí, sí.
2: I llavors deuen fer dimecres, diumenge, dimecres, diumenge.
1: Sí, sí.
2: És una animalada.
1: Bueno.
2: Uh-huh. I si tens algun mundialista, perquè això a vegades, si tens molt bona plantilla segona, se te'n van en el tram decisiu de la temporada.
0: Sí, sí, totalment. Deixem que m'acosti una mica a l'Espanyol i que parlem una mica dels dos últims partits, que doncs van tenir aquestes victòries el 2026, no? Perquè eren esperades i al final els han salvat. Quins són els deures, Pol, de l'Espanyol per la propera temporada?
2: Un moment, és que des que ha arribat Monchi no hem perdut, eh? Dos victòries i un empat.
1: I no fes res.
2: I poden dir, perquè ara passarà que dos mesos hi ha alguna cosa, no? Que cinc mesos sense perdre, que això compta en l'història. També, a
1: bueno, l'entrenador renovat un any, no?
2: Sí, bueno, els deures que diu l'entrenador, jo crec que Monchi s'ha trobat que l'havia de renovar, perquè tothom el vol i sí. Ja s'ha oblidat ràpid aquests 19 partits i jo crec que és el que s'havia de fer, perquè encara tampoc estem tan a dalt com per portar un altre amb més experiència o més el que vulguis dir. Llavors, els deures, fitxar les quatre coses o cinc que hagis de fitxar, però bé, lateral esquerre és indispensable perquè s'ha anat el millor de la Lliga, possiblement, uh-huh. Que era del Villarreal, ens l'han cedit dos anys, hem disfrutat aquest any, que jo no m'ho esperava que el Villarreal uh-huh. no se'l quedés, perquè ja tenia nivell suficient ni de sobres. Uh-huh. Llavors, això, un lateral esquerre, perquè el que vam fitxar de l'Elx, no sé si seguirà.
1: Pedrosa.
2: No, el Salinas, no, el Pedrosa era nostre. Vam fitxar el José Salinas abans, quan l'any passat, i no ha funcionat del tot, però clar, tampoc ha tingut gaires oportunitats. Ja.
1: Poc, el Piquel aquest també se'n va.
2: No, sí, tots els cedits se'n van, però vés a saber. Saps? El Terrats em sap greu, però no ha demostrat res, realment. Bueno, sap greu perquè és perico.
1: Fet cosetes.
2: Potser podries parlar amb el Villarreal, que com tampoc el voldran, suposo, però Villarreal, no? És el que té el...
3: Sí, no?
2: Sí, el Terrats,
3: o sigui,
2: sí, sí.
3: Va estar el Getafe, però era
2: del
3: Villarreal.
2: No, és del Villarreal, per tant, jo crec que potser si es posen d'acord ens el poden tornar a deixar i aviam si per fi uh-huh. explota una mica. I és això, llavors algo al mig del camp.
1: Portés queda? Sí.
2: El Dimitrovic, sí, sí, sí, el porter, que, bueno, i si se'n anés no crec que ens paguessin gran cosa, ni Aràbia, perquè ja té una edat.
1: És un bon porter, vull dir que si
2: sí,
1: és important.
2: Sí, bueno, però és que el segon porter, el Fortuño, que va jugar l'últim partit, és el futur. I tard o d'hora l'has d'anar posant. O cedir-lo aquest any amb un equip que sàpigues que jugui, que això no t'ho poden garantir, però...
1: O donar-li la Copa al Rei, o fer...
2: Sí, ja li van donar, però la Copa al Rei de l'Espanyol, com a molt de tres partits, normalment, saps? Aviam si aquest any. Uh-huh. I és això, fitxar algo al mig del camp que sàpiga que la pilota és esfèrica, perquè l'Edo Espósito sol li costa. Tot i que Urco ha fet un gran final de temporada, també.
3: Sí.
2: I poca cosa més, perquè es quedaran la majoria... Bueno, ha baixat l'altre equip del senyor aquest president que tenim, l'Ampeix, uh-huh. per tant, alguna coseta del Barley i aviam si és interessant. I perfecte. No ho sé, ja et dic, i els cedits que hem tingut aquest any, Roger Hinojo, que ha estat a la Cultura Leonesa.
1: Que baixa també.
2: Que ha baixat també, veuré, bueno, però aquests ja era més de preveure. Aquest suposo que tornarà, perquè entre central esquerra o lateral esquerra bueno, ha complert molt bé a la Culto. Uh-huh. I Marcos Fernández, que ha estat al Ceuta, que és català, venia del Betis B, no ho ha fet gens malament, ha marcat com 14 gols, i no sé si ens els quedarem o un altre any a segona s'ha dit, perquè això al final ho has de fer tan bé per tornar amb un equip que et cedeix que no sé si val la pena cedir-lo o no. Uh-huh. I ja està, i l'any que ve doncs patir menys que aquest encara, o sigui, si pot ser només estar 12 partits sense perdre.
0: Sí,
2: millor que 19. Mm-hmm.
0: Molt bé, si marxem per altra banda a destacar, doncs, per exemple, el Real Madrid, no? En la situació que està vivint ara, que és una situació, la comentàvem fa un parell de setmanes, dantesca, no? Amb aquella roda de premsa que vam escoltar tots, com a mínim una part, no? Del seu president, ara en funcions, Florentino Pérez. Recordem que...
2: Ara en funcions? Sí.
0: En funcions, crec que està en funcions, Florentino Pérez.
2: Suposo, no? Seria lògic, però clar, sí, com que han fet unes eleccions d'un dia per l'altre, ja no sé
0: crec
2: com
0: Crec que
2: va.
0: Sí que és president en funcions i que que no ha acceptat debat electoral, o sigui que no es disputarà cap debat que aquest cara a cara, no? Típic que fan.
2: És que, no es pot fer perquè al seu canal es veu que no surt l'altre. És que ahir van anar els dos a veure el femení,
0: sí,
2: quan jo era per la tele. I clar, només hi ha imatges del Florentino, però l'altre no el van ni enfocar.
0: Clar,
2: és que és tan que... tristot en aquell club.
0: Sí, sí. Què creieu que passarà? Creieu que Enrique Riquelme podrà fer-li una mica d'ombra a Florentino? O...
2: Com si, no, si guanya el Papa.
0: Cap mena de dubte.
1: A mi la veritat, el que fotin a Madrid... Sí,
2: que com si guanya el Papa, no? Que és el mateix dia.
1: La veritat és que no... El Florentino parlava poc i estava millor calladet. És l'única impressió que m'ha
2: donat. És un prepotent, o sigui, hi ha una entrevista...
1: El que els no hi passi, si vols dir, deixi de passar, ja s'apanyaran tu.
2: Però guanyarà Florentino, segur.
1: Sí, ah, sí, per les eleccions sí, però tenen molta feina, entrenadors, jugadors, vestuarios...
2: Bueno.
1: Tenen un merder, portant 2 anys en blanco, vull dir que... Un any més en blanco no sé si es perdonaria amb un equip com el Madrid, o sigui que ja...
0: Enrique Riquelme diu que si ell és president, el Rodri fitxaria pel
2: però
0: Madrid.
2: Ha dit ja el nom segur del Rodri?
3: Ha dit...
2: Jo no he sentit encara el nom,
0: llegit,
2: però...
0: Jo he llegit Rodri, però...
3: Un jugador com Rodri.
2: Rodri, bueno, i si el Mundial es trenca un altre cop, què passarà?
3: I diria... Ja. I també ha dit, i per fi hi hauria un jugador de la selecció espanyola al plantell
2: sí,
3: del Madrid.
2: Sí, això sí que és veritat, sí, sí.
3: O sigui, es referia a Rodri.
0: Bé,
3: El Riquelme s'està presentant pel 2030, ara s'està donant a conèixer,
2: quasi,
3: però no té rival. És cert que
1: l'altre tindrà 90 anys.
2: És que l'altre potser ja té un peu a la caixa,
1: clar,
2: perdó.
1: Té 80 anys, sí, ja.
3: Terminarà el mandat amb 82-83 anys, Florentino, jo crec. S'està donant a conèixer ara.
1: Va, deixeu el Madrid, home.
0: Parlem del fitxatge d'Antoni Gordon, del Barça, per exemple.
2: Ma, cago en dena, ma. Passem de Guatemala a Guatepeor.
1: Ara marxem. Les noies, que
0: ara marxem a parlar de les orelludes.
2: Gordon encara no...
0: Parlem de les orelludes, però destaquem això, aquest fitxatge.
2: Sí, el que em sembla molt trist, em perdó, és que ja des d'un principi hagin de dir visca el Barça i visca Catalunya. Si encara no saps ni el que és Catalunya, ni on està.
0: Estava molt emocionat aquest noi.
2: Emocionadíssim, jo encara més. Però, home, per favor, que tenen ja tots el guió net de visca el Barça i visca Catalunya, eh? Jo sí, m'estimo molt Catalunya.
1: Jugadors, no?
2: No cal. Visca Barcelona
0: i ja està. El titular de 3CAT és Gordon, obsessionat amb el visca el Barça, visca Catalunya.
2: Sí, sí.
0: Obsessionat,
2: Obsessionat perquè diu, aviam repeteix-m'ho que no la cagui, saps?
1: Bueno, doncs un xaval de 25 anys, jo tampoc és que l'hagi vist
2: molt. És que no l'hem
1: vist
2: gaire,
1: no? L'hem vist gaire.
0: A Newcastle, home.
2: Los Urracas, sí.
1: Tampoc...
2: Sí. Contra el Barcelona us va fer 2 bons partits.
1: Sí, ja està. Un preu prou elevat. Jo crec que s'ha pagat 70 milions, que
2: aquesta
1: és un preu
2: cosa,
1: prou elevat.
2: Aviam com va.
1: Que aviam com anirà la cosa.
0: És una estratègia de Deco? Deco està seguint una
1: estratègia... No, jo el que dono a entendre, primer, que Vardy s'anirà, perquè no l'han volgut ni a la selecció de Suècia.
2: Sí, aquest pobre xaval, però s'ha dit, no? Se suposa que s'ha dit, perquè...
1: Sí, però que no seguirà. I conto, suposo que el Rashford al final pues, tampoc seguirà, ja, pues, per suplir una banda que fa falta, pues, han apostat per aquest jugador.
2: Tot i que pagui 70-80, es veu que et surt millor pel tema de fitxa. Perquè amb 5 anys i la... Són unes coses que encara no s'entenen.
1: Sí.
2: I jo crec que va ser per demostrar que ja podem fitxar. Pam. I ara aviam.
1: Bueno, i també a vegades són d'aquests jugadors que després ha fet un bon Mundial i
2: sí,
1: després
2: sí,
1: el Mundial amb els 150 i l'has comprat barat.
2: No ho sé, jo de moment...
1: Jo tampoc. Però bueno, aviam què surt. És un bon jugador, és jove, pot jugar a les 3 posicions de davant, serà fitxat, però algo serà.
0: Molt bé, doncs marxem a parlar de les orelludes. Parlem primer de la primera que es va disputar, la de la Champions femenina, i després parlem de la Champions masculina. Per una banda, les de Pere Romeu doncs, van tornar a guanyar aquest guardó, aquest trofeu, que l'any passat se'ls va escapar a Portugal, i en aquest sentit doncs, aquest any l'han recuperat. Com veu veure la final? Jo no la vaig poder veure en aquest sentit, perquè no hi era a casa, però...
2: La tenia posada i vaig
0: final,
2: veure... Vaig veure més la primera part que la segona.
1: Jo sí que la vaig veure. Bueno, primer felicitar tot aquest equip que són 6 anys consecutius arribant a la final de la Champions.
2: Això és el mèrit, sobretot. Perquè...
1: Aconseguir la quarta contra l'Olympique de Lyon, que és el màxim campió, que porta 8 Champions. Vull dir que ara estem a la meitat. Tampoc era un equip que... I el partit, la primera part va ser bastant igualada.
2: Un gol anul·lat a ell, anul·lat, que vaig veure.
1: Que jo en principi no el veia, però sí, que realment...
2: Perquè és el primer passe, no?
1: És el remat que...
2: Sí, perdó, exacte, el segon.
1: Que ja està fora de joc.
2: Quan remata la primera, sí, sí.
1: I la segona part, pues, sí que realment Pajor ja va demostrar el que està demostrant tota la temporada, que és una delantera letal, i al Barça pues, li va començar a funcionar les coses. I
2: I la Pajor aquesta, que havia perdut no sé quantes finals, també, pobreta.
1: Sí, sí.
2: Ser una de les millors delanteres.
1: Portava 5 finals jugades, sí,
2: i no
1: havia guanyat
2: cap amb el Wolfsburg.
1: Per això quan acaba el partit, cau a terra.
2: Hombre, ja per fi.
1: Molt bé, molt bé. Dos gols de la Salma, també. Despedida d'Alexia, tot molt bonit. El Barça futbolísticament tindrà que fitxar jugadores perquè se li van jugadores importants, se li van a Pelions, se'n va a Onet Valle, se'n va a Alexia...
2: Sobretot una Batlle.
1: Una Batlle, se'n va a Milà.
2: Les altres són prou grans, clar, és diferent també el futbol femení que el masculí encara, i se'n van a acabar en contracte. Mm-hmm. No és que tinguis et paguin un traspàs, però l'Ona Batlle, que era 25...
1: Personals,
2: no, però 25 anys, la millor lateral dreta, una de les millors. Bueno, aviam.
1: Bueno, tindrà que renovar una mica el planter, però felicitar de nou aquestes noies que estan fent pues, una gran fita que és difícil de superar.
2: I la Salma, aviam si es queda o
1: Salma es queda, eh?
2: Segur?
1: Bueno, avui sortia a premsa que ell la vol, que el Pere bueno, Romeu la volia.
2: Ah, sí, clar, que el Pere Romeu la vol, no... no
1: bueno, però
2: no,
1: jo crec que era una jugadora que no sabia si...
2: Ha acabat molt bé la temporada, sí, és una jugadora que si no té lesions et pot jugar per banda, et pot jugar en punta, és molt, i és jove també, és important.
0: Sí, sí, molt bé, doncs marxem, si us sembla, a la Champions, a la final que es va jugar aquest cap de setmana, aquest dissabte, que tot i començar molt d'hora, no?, a les 6 de la tarda.
2: No, perdona, espectacular, fantàstic, que sempre siguin a les 6, tant una com l'altra. A mi em va molt bé, perquè jo a quarts de 10 surto de casa per anar a treballar, saps?
1: Encara que tinguin calor.
0: Exactament.
2: No, perdona, a les 6 és millor.
1: Bueno, però sí,
2: per els nens, per tothom, home.
0: A les 8,
2: i la calor és per tots.
1: A les 7.
2: Mira, a les 7 encara.
0: Quarts de 8. Molt bé. Doncs el PSG reedita a la Copa d'Europa, la tanda de penals. Dembélé doncs, ha igualat el gol matiner de Havertz, que en aquest sentit, doncs, gol bastant maco de veure. I que...
2: Molt bastant maco, menys pel porter. Perquè hi ha molts esports que si et donen la pilota a la cara t'expulsen.
1: Sí.
2: Diguem, balonmano, i em sembla que waterpolo també.
1: Però futbol
2: li fum una al futbol no crec, però li fum una castanya que si li dona la cara al porter, crec que ha d'anar d'urgència.
1: Bueno, però és l'únic lloc que podia entrar era per sobre del camp.
2: Jo aquests gols és el gol del Quili González, perquè me'n recordo perfectament quan el Quili González amb el València feia aquestes, amb poc angle, et xutava cap a dalt per alar si pots.
1: Bueno, per res, aquest partit... Primer de tot, felicitar el Paris Saint-Germain, que és guanyador. Jo, personalment, crec que va ser millor equip a l'Arsenal que el PSG.
2: Comparant
1: cadascú en el seu joc, l'Arsenal destacava principalment perquè és un equip molt difícil marcar-li gols i al minut 5 es posa per davant, per tant, se li posa pues, el partit molt encarat i de fet marquen de penal, però no n'hi havia manera d'entrar.
2: Penal clar.
1: Molt ben col·locats els jugadors, tampoc van ser guarros, tampoc van ser... Vull dir,
2: va estar molt bé, una final
1: va estar
2: de
1: un bon partit i jo crec personalment que...
2: I el possible penal a favor de l'Arsenal?
1: Jo crec que no.
2: Jo crec que és fins i tot el de l'Arsenal el que agafa una mica...
3: Són cadascú corrent.
1: Sí, hi ha una altra cosa que volia destacar, que justament els locutors de tele... Jo no sé si és que
0: és un horror.
1: Sí, però és que a més a més ja me sembla que no se saben ni...
2: És que és possible que no.
1: Que no saben ni el reglament. Bueno, doncs si estan transmitint el... L'àrbit, per exemple, per mi va estar més que correcte, va estar molt correcte, i hi ha dues vegades que, no sé si el critiquen, però una és la jugada per acabar la primera part.
2: Ah, no, a mi em sembla la del
1: sembla
2: que no deixa sacar el córner, no?
1: Que pica el córner,
2: aguanta,
1: diu, perds el temps,
2: que, pues, que se m'escapa l'avió.
1: Pues a mi em sembla molt bé, inclús el Luis Enrique l'aplaudeix, tal com pita al final.
2: Ah, vale, tu per quin canal ho veies, ara que hi penso?
1: Movistar.
2: El de Movistar, no Televisió Espanyola. Ah, doncs jo crec que...
0: Jo veia Televisió
1: Espanyola. Calla, que vaig acabar veient els penaltis perquè no tenia bateria. I després em vaig assabentar que ho feien per TVU.
2: Clar,
1: i
2: va!
1: I l'altra jugada que per mi també la fa perfecta l'àrbit i de fet ho demostra és que en el minut 2 de la segona part comença a perdre Mosquera. Temps en el saca de banda
3: el Mosquera,
1: Cristian Mosquera. Mosquera, i li treu la groga directa.
2: Sí. Ah, bueno, dir, clar.
1: No estaré tota no la estaré segona tota... part avisant. Trec la targeta a la segona part al minut 2 i s'acabó.
2: I després no van perdre més temps, perquè llavors aquí a la Lliga Espanyola si te la treuen, però després ve un altre. Fa el mateix i l'àrbit ja no té.
1: Tot això que feia, els locutors més aviat ho criticaven. Bueno,
2: però jo respecte a l'última jugada, al córner aquest que no deixa treure, ja no me'n recordo quin canal tenia en aquell moment, crec que el Movistar també, jo vaig sentir que aplaudia la decisió de l'àrbit. Potser no.
1: El Luis Enrique l'aplaudia.
2: No, els comentaristes van aplaudir que no deixés treure.
1: Fora de banda, des de logo no, de la segona part des de logo. I van estar a diverses partits, diversos moments del partit, com diguent que no estava a l'alçada, que no sé què, jo crec que va estar més que correcte l'àrbit.
2: Bueno, el Paris Saint-Germain pot igualar la història del Real Madrid. Intentar guanyar la tercera l'any vinent. Uh-huh. És que això, quan llegeixo que ja no ho recordo, és que n'han guanyat tres seguides al Real Madrid dels Trons. Que
1: I no fa tal.
2: No, no, és que fa quatre dies. Sí, aquí sí que no podeu dir que són a blanc i negre, ni res, aquí l'heu vist a totes. Tots i totes.
3: Són els màxims candidats al PSG per la nova competició.
2: Home, és que en principi se'ls anirà poca gent.
3: Tenen una... Sí, totalment.
2: És que des del que ja no es defensa...
1: Sí, però era bastant...
2: Fins a l'últim davanter tenen un jugador.
1: Insisteixo que les apostes no sé com anirien, però era com un 8-2-7-3 favorit al PSG.
2: Sí, sí, sí, i no va demostrar tant.
1: I ojo,
2: bueno, és que l'Arsenal ha fet un espanyol, també, que és no perdre cap partit, però no guanyar el trofeu. Sí. L'Arsenal no ha perdut cap partit.
3: I a final, als 90 minuts tampoc els va perdre.
2: No, és que no ha perdut cap partit.
1: Ni a la pròrroga.
2: És un empat. És l'Espanyol, a Glasgow 2007 contra
3: el Sevilla, no?
2: Un improperi contra el Sevilla. Vas fer el mateix. No vam perdre cap partit, però el títol se'n va a Nervión.
0: 4 minuts per la una.
1: Sí, representem una mica el Tour, una miqueta el Roland Garros, que se'n va...
2: El Tour ja el repassarem, parlem del Giro millor.
1: Vale, el Tour és el que ve.
2: I es va passejar Vindegaard, com sabíem.
1: Vindegaard, gran victòria, li va treure 5 minuts i pico al segon classificat, va guanyar 5 etapes.
2: Va deixar guanyar a Sepp Kuss una etapa, fins i tot.
1: És el vuitè jugador que... Jugador no, corredor.
2: Bueno, també jugador.
1: Que guanya les tres grandes.
2: Sí, sí, sí. Sí,
1: que justament avui he llegit i tampoc són noms.
2: Home.
1: Bueno, Eddy Merckx. Bernard Hinault, Chris Froome,
2: Alberto Contador, Vincenzo Nibali.
1: Nibali.
2: I ens en queda un, em sembla.
1: Bueno, però no està ni Indurain...
2: No, Indurain no, perquè la Volta a Espanya no l'ha guanyat mai, la feia poc.
1: I a l'Armstrong potser li deurien treure, o potser
2: l'ha guanyat. A l'Armstrong Volta a Espanya tampoc, i Giro tampoc. No, Armstrong només era Tour. I Pogacar, aviam si algun dia ho fa amb el Giro.
1: Bueno, ara
2: tindrem... No, perdó, amb la Volta.
1: Ara tindrem aquesta lluita, no, pel Tour, el Vindegaard i el Pogacar.
2: Al juliol, ja, en breu.
1: Tindreu una miqueta més.
2: Se'ns ajuntaran masses coses entre Mundial, Tour, el Wimbledon, que està per allà, també. I tenim el Roland Garros, que l'està seguint. El Rafa Hodar. Jo, el Rafa Hodar, els partits no els puc veure. Aviam, demà sí que no me'l vull perdre contra l'Esberef, quarts de final.
1: Sí.
2: Però estic meravellat amb el Joao Fonseca aquest, que és l'altre brasiler que té 9 anys, que aquest sí que li he vist com va eliminar el Djokovic ja ahir, i ojo amb el nano.
1: Sí, un Roland Garros una mica inesperat, perquè va caure Sinner, jo crec que per malaltia, si no hagués perdut aquell partit.
2: És que ara només hi ha un favorit, que és Zverev.
1: Va caure Djokovic, que també amb 39 anys, pues, suposo que...
2: Que li van remuntar un 2-0.
1: Que li van remuntar un 2-0. I ara, finalment, jo crec que entre Zverev i Hodar...
2: I Zverev, i el Fonseca aquest... Sí, sí.
1: Ojo, amb el Rafa Hodar, que si guanya es planta
2: seguit... És que ahir també, Casper Ruud era l'altre favorit, i de
1: cas
2: se'l
1: carrega
2: el Fonseca.
1: Aquest any n'hi haurà una mica, potser... No sé què guanyi Zverev, van anar caient els favorits i podria ser...
2: Però Zverev tampoc ha guanyat mai Roland Garros, per tant, campió nou segur...
1: Correcte.
0: Molt bé, doncs ara sí, anem acomiadant ja el programa, anem acomiadant també l'espai, perquè estem ja a un minut per la una del migdia. Richi, Pol, Sergio, gràcies.
2: La setmana que ve parlem de bàsquet, que començaran els play-offs i la final de la NBA, San Antonio, New York.
1: I es va jugar la final de la Champions també de bàsquet, que va guanyar l'Olympiacos al Madrid.
2: Gran final també. Gran final la setmana passada.
1: També va jugar bé el Madrid.
2: I decisions arbitrals.
1: Sí, al final... Vale, vale.
0: Companys,
1: siau.
0: Adéu. Fins aquí la Rambla d'avui. Moltíssimes gràcies a tota la gent que ha fet possible el programa d'avui dilluns. Us ha estat informant Daniel Martínez. Un plaer estar amb vosaltres aquí al 98.1 FM. Nosaltres tornem demà, com sempre, doncs amb informació, amb entreteniment, amb seccions i amb espais del vostre interès. Que tingueu molt bona tarda i fins demà. Adéu-siau.

0: Tot seguit, les notícies de Sant Just. Sant Just Notícies, edició migdia.
1: Sant Just viurà una gran festa ciutadana al voltant del pas del Tour de França. Amb aquesta notícia obrim el Sant Just Notícies d'avui, 1 de juny. Us informa Mariona Salas Vilanova.

Tot seguit repassem la resta de titulars. La ciutadania podrà participar en la definició del futur pla local de l'habitatge de Sant Just Desvern. Tres sessions per descobrir l'univers literari de Mercè Rodoreda, Can Ginestar. Galaporter conduirà un cicle de conferències dedicat a la vida, l'obra i el llegat d'una de les grans figures de la literatura catalana del segle XX. Comença la votació clau dels docents catalans sobre el preacord d'educació. Els professors de l'Institut de Sant Just debaten un document que consideren insuficient. La placeta del Walden Set es convertirà en el principal punt de celebració popular, coincidint amb el pas del Tour de França per Sant Just el pròxim 5 de juliol, en una jornada que l'Ajuntament planteja com una gran festa ciutadana vinculada a l'esdeveniment esportiu. Durant el matí fins al pas dels ciclistes, l'espai acollirà activitats, seguiment de la cursa i propostes d'animació per reunir veïns i visitants en un ambient festiu. La zona de la placeta del Walden Set concentrarà bona part de la programació preparada per l'ocasió i es convertirà en l'epicentre de l'ambient del Tour al municipi. L'objectiu és oferir un punt de trobada perquè la ciutadania pugui seguir de prop una jornada considerada històrica per Sant Just i compartir l'experiència col·lectivament. Un dels moments més destacats arribarà amb la caravana del Tour, que passarà aproximadament 2 hores i mitja abans dels ciclistes. Aquest espectacle itinerant, format per desenes de vehicles promocionals, repartirà regals i sorpreses entre el públic i contribuirà a crear un ambient festiu al llarg del recorregut. La seva arribada és habitualment un dels actes més seguits pels espectadors abans de l'inici de la competició. La celebració també servirà per apropar la història i la dimensió internacional de la prova als assistents. Amb més de 120 anys de trajectòria, el Tour de França és una de les competicions esportives amb més seguiment del món i cada any atrau milions d'espectadors tant a peu de carretera com a través de les retransmissions televisives. L'Ajuntament recomana als assistents arribar amb antelació, prioritzar l'ús del transport públic, la bicicleta o els vehicles compartits i seguir en tot moment les indicacions dels serveis d'organització i seguretat. També recorda la importància de respectar les zones habilitades pel públic durant el pas de la caravana i dels corredors.

Sánchez d'Esvern està elaborant el nou Pla Local de l'Habitatge 2027-2032, el document que marcarà les polítiques municipals d'habitatge dels pròxims anys. Amb el suport de la Diputació de Barcelona,

habitatge en una sessió oberta a les associacions veïnals i a les administracions de finques del municipi. La trobada permetrà compartir l'anàlisi realitzada fins ara i continuar incorporant aportacions dels diferents agents vinculats a l'habitatge.

Can Ginestar acollirà durant el mes de juny un cicle de conferències dedicat a Mercè Rodoreda, una de les autores més destacades de la literatura catalana del segle XX. Les sessions es desenvoluparan els dies 4, 11 i 18 de juny, de 6:45 a les 8 del vespre, a la sala Hidrocònsul, amb l'objectiu d'aprofundir en la vida, l'obra i el llegat de l'escriptora. Sota el títol Entre flors i miralls, l'univers literari de Mercè Rodoreda, el cicle proposa un recorregut per la trajectòria d'una autora considerada una figura clau de la literatura catalana i del moviment modern europeu. Les conferències abordaran tant les seves novel·les més conegudes com La plaça del diamant i Mirall trencat, com la seva producció poètica i teatral. Les sessions aniran a càrrec de Gala Porter i permetran analitzar la rellevància de Rodoreda dins la cultura occidental, així com la vigència d'una obra que continua sent una referència imprescindible de la literatura en català.

0: Avui dilluns ha començat la votació clau en què els docents de Catalunya han de decidir si accepten o rebutgen el preacord assolit entre el Departament d'Educació i els sindicats majoritaris, USTEC i professors de secundària. La consulta, que estarà oberta fins dijous al migdia, arriba en un moment de gran desgast del sector. Des de l'àmbit local, l'Assemblea de Docents de l'Institut de Sant Just analitza amb escepticisme aquesta proposta, que consideren insuficient per resoldre els problemes estructurals del sistema educatiu públic.
1: Sí, en aquest sentit, entenem doncs, que els sindicats, no, majoritaris han entès que era la millor proposta que podien arrencar del departament. Per nosaltres és una proposta insuficient. Aquí no valorem estratègicament si l'hem d'acceptar o no, sinó que és una proposta insuficient pel fet de que no hi ha una voluntat política de donar-li sortida, no, a canviar realment estructuralment el que és l'educació pública a Catalunya. Hi ha una petita millora de sous que tot i així no ens fa ni recuperar el poder adquisitiu perdut. A nivell estructural no canvia més enllà d'una dotació per la inclusiva que segueix sent insuficient, no, amb uns professionals que no garanteixen doncs, la funcionalitat d'aquesta, el retorn de càtedres i dels estadis, que podran ser seductors a nivell individuals, però que no responen a la necessitat col·lectiva doncs, d'enfortir el sistema públic.
0: Els representants de l'Assemblea Local, la Frida i en Roger, han passat pels micròfons de Ràdio d'Esvern per explicar com es viu aquesta situació des de l'Institut Sant Justenc. Segons els docents, el preacord no concreta un calendari clar per la reducció de ràtios a la secundària, un dels problemes més greus que pateix el centre de Sant Just, on segon i tercer d'ESO es freguen els 30 alumnes per aula.
2: No hi ha una definició de quan arribaria aquesta baixada de ràtios a totes les aules de tots els centres de secundària a Catalunya. I aquest és un problema greu, perquè aquesta és la clau pel dia a dia a les aules. A quart d'ESO es treballa força bé. Uh-huh. A tercer d'ESO suem molt, perquè és molt complicat estar en una aula amb 30 alumnes amb el perfil que tenim avui en dia. I no parlem ja només de la inclusiva, que quan parlem de la inclusiva estem parlant de que aquest curs, un terç dels alumnes som alumnes amb necessitats educatives especials. Un terç. Aleshores, però deixant això de banda, el perfil mitjà del nostre alumnat ha canviat molt els darrers 10, 15, 20 anys. Aleshores, estar en una aula amb 30 alumnes és insostenible, no podem avançar. Aleshores, tenim els resultats que tenim. I el problema no és només a secundària, el problema ve des de primària, òbviament, que si estan amb unes ràtios altes, perquè a primària es parla d'arribar a una ràtio de 20, amb aquestes ràtios, amb alumnes que necessiten una atenció especial, no podem arribar a on volem arribar amb el que és la formació dels nostres alumnes.
0: Els docents recorden que la Llei d'Educació de Catalunya de 2009 fixava que es destinaria un 6% del PIB a l'educació, una xifra que actualment se situa només entre el 3,5% i el 4%. Entre els punts clau del debat de la votació destaquen les ràtios elevades, manca de concreció per reduir el nombre d'alumnes a secundària, la inversió pública, reclamació històrica d'arribar al 6% del PIB marcat per la llei i el retorn dels estadis. Es proposa el pagament del deute acumulat per antiguitat, una mesura que genera divisió perquè pot desmobilitzar el col·lectiu. Si el no s'imposa a les urnes, els docents es comprometen a reprendre les mobilitzacions i les vagues de cara a l'inici del proper curs escolar. Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio d'Esvern.

El ple ordinari del mes de maig de l'Ajuntament de Sant Just, celebrat el dijous passat, ha aprovat inicialment les bases generals que regularan l'adjudicació d'habitatges de lloguer en protecció oficial de gestió pública i ha donat llum verda definitiva a la modificació de l'ordenança municipal que regula els horaris d'obertura d'establiments i el control d'activitats. Durant la sessió també s'ha acordat que les festes locals del 2027 siguin el 17 de maig, coincidint amb el dilluns de Pasqua a Granada, i el 6 d'agost, festivitat dels Sants Patrons Just i Pastor. El plenari ha ratificat, a més, dos decrets d'alcaldia per interposar recursos de cassació davant del Tribunal Suprem contra sentències del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i ha aprovat inicialment el reglament d'ús dels equipaments socioculturals municipals. En l'apartat de mocions, el ple ha aprovat una proposta de Sant Just en Comú en suport a la reforma de la Llei de Dependència i una altra de CUP i Esquerra en defensa de l'educació pública. També ha rebutjat una moció de Vox sobre la regularització massiva.

0: La colla gegantera de Sant Just ja ho té tot a punt per celebrar la seva 20a trobada gegantera el pròxim dissabte 6 de juny. Aquesta edició, que esdevé una fita històrica en celebrar-se cada 2 anys i sumar gairebé 40 anys de trajectòria, aplegarà un total d'11 colles d'arreu del territori català i de la Catalunya Nord. La jornada començarà a les 6 de la tarda amb la tradicional plantada de gegants a la plaça Maragall, un moment ideal perquè el públic pugui interactuar amb les figures en un ambient tranquil i familiar. A les 7 de la tarda s'iniciarà la cercavila que passarà pels principals carrers del municipi.
1: La veritat és que durant aquests 20 anys hem estat buscant diferents trajectòries de la cercavila, però n'hi ha una que ens agrada més, que per això l'hem repetit, que és la que farem enguany, no? I és, doncs, començar a la plaça Maragall i anar avançant pels carrers del poble fins a arribar a Rambles i després ja endinsar-nos cap a plaça Verdaguer, on tenim l'Ajuntament i l'Església, que és el moment culminant de la trobada, on després de fer tot aquest recorregut que hem dit abans, ens reunim totes les colles, que enguany no ho hem dit, però serem 11 colles, comptant els de Sant Just, 10 de fora i nosaltres, i en allà doncs, cada colla farà la seva mostra de ball i farà el seu lluïment.
2: Sí, després hi ha el sopar posterior i som unes 300 persones sopant. Clar. Que tot això també logísticament, a nivell de feina i de tot, doncs també té la seva feina.
0: Les colles convidades que acompanyaran els anfitrions de Sant Just són les de les Borges Blanques, Girona, Tuir, Sant Boi, Centelles, Olès de Montserrat, Caldes, Esplugues, Cubelles i Sant Llorenç de Savall. El cartell d'enguany és fruit d'un procés participatiu amb l'alumnat de segon de primària de les escoles del municipi. Un jurat format pels alumnes de quart d'ESO del Col·legi Madre Sacramento ha escollit els dibuixos guanyadors, protagonitzats per l'Arrel i la Lola. Els infants creadors de les il·lustracions rebran un obsequi de mans de l'alcalde durant l'acte de cloenda.
1: La colla gegantera, qualsevol colla gegantera, necessita gent, necessita persones, necessita persones. Però de tota mena, nosaltres som des de nens petits que porten capgrossos, a més joves que porten doncs, els gegantons, com l'Arrel o la Montserrat, els portadors o portadores que porten els gegants, els músics, els que acompanyen, els que vigilen, els gegants no van sols, els gegants s'ha de controlar que no ensopeguin, que no passi ningú per davant, que no hi hagi un cotxet que molesti i puguin ensopegar. Vull dir que es necessita molta gent. És com, de vegades ho comparo amb els castellers, no? Que necessiten molta gent perquè han de fer pinya. Doncs nosaltres també necessitem molta gent perquè ha d'haver-hi molta gent al voltant que pugui fer funcionar doncs, tota una cercavila. I el que faltaria... Ens falta gent, sempre falta gent, sempre. Tenim les portes sempre obertes perquè quanta més gent, millor. Ens falta gent.
0: Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio d'Esvern.

El Departament de Salut ha posat en marxa a Sant Just un nou sistema de prevenció del càncer de coll uterí que permetrà a les dones d'entre 30 i 65 anys fer-se la prova de detecció del virus del papiloma humà des de casa, amb la col·laboració de les farmàcies del municipi. Les usuàries rebran de manera progressiva un SMS oficial de salut convidant-les a participar en el programa. Amb aquest missatge podran recollir gratuïtament a la farmàcia el material necessari per obtenir una automostra a casa i retornar-la posteriorment al mateix establiment perquè sigui enviada al laboratori. La iniciativa forma part del programa de detecció precoç del càncer de coll uterí coordinat per l'Institut Català d'Oncologia i incorpora la prova de detecció del papiloma com a eina principal de cribatge per les dones i persones amb coll uterí d'entre 30 i 65 anys. Els resultats es comunicaran per SMS en un termini màxim de 30 dies i es podran consultar a La meva salut. Si la prova és negativa, es repetirà al cap de 5 anys. En cas de resultat positiu, es programarà una visita als centres d'atenció a la salut sexual i reproductiva per completar l'estudi.

0: El teixit comercial i gastronòmic de Sant Just viu un moment de relleu històric. Després de més de 30 anys de trajectòria, l'emblemàtic establiment Cuina Miracle, que havia tancat les portes dels seus dos locals al municipi, torna a l'activitat al barri nord sota un nou nom, la Cuineta. Aquesta nova etapa està liderada per l'Álvaro, ex-treballador del negoci, juntament amb el Lluís, que compta amb més de dues dècades d'experiència al costat de la fundadora. La fundadora de Cuina Miracle, Miracle Serra, ha explicat al programa La Rambla de Ràdio d'Esvern la seva satisfacció per aquesta continuïtat. Segons Serra, la decisió de traspassar el projecte a l'Álvaro i al Lluís respon a la voluntat de preservar els valors i la passió que han definit la seva cuina durant dècades.
1: Molt agraïda per tot, perquè he fet el que m'ha agradat, m'hi he guanyat la vida, m'ha permès moltes coses, aquesta feina, i a més és que ha sigut fonamental per mi. Però bueno, el fonamental és ara ja amb l'edat que tinc, també frenar, sap? I ara feliç i contentíssima de que ho porti a l'Álvaro, junt amb el Lluís, que el Lluís fa 20 anys que està amb mi, l'Álvaro també me'n fa molts ja, i en fi, que fan la nostra cuina, treballen igual que nosaltres, tenen la mateixa passió, la mateixa il·lusió. Uh-huh. Això per mi ha sigut fonamental. Uh-huh. Fonamental. Si no hagués sigut... Va haver-hi altres possibilitats i les vaig descartar. Perquè no, vaig prioritzar valors i vaig prioritzar persones. Diferent persones per això. Perquè volia que contingués una continuïtat, uh-huh. que hi hagués aquest passió i aquest amor per el que es fa. I amb ells jo sé que hi és. I això per mi era fonamental.
0: El nou propietari, l'Álvaro, ha destacat que el model gastronòmic de la Cuineta mantindrà l'essència tradicional que va fer popular a Cuina Miracle, apostant per una alimentació saludable i lliure d'additius. Els eixos principals del nou establiment inclouen producte fresc i de temporada, elaboració 100% natural i continuïtat del receptari.
2: El model de cuina és el de cuina natural, de cuina de 100% sense additius, cocina de la iaia, la cocina de tradicional, que jo crec que és molt important ara al menjar aquest tipus d'aliment, sobretot que jo crec. Una part molt important de la gent que ja és molt conscient de los processats, de los ultraprocessats, que no va bé per nosaltres consumir. ¿Vale? Uh-huh. Entonces, és una cocina que va ser sin aditivos, 100% natural, és com la comida de tu casa, però hecha per nosaltres, per a ustedes. Uh-huh. Entonces, què és lo que venía siendo la Cuina Miracle ya desde hace muchos años atrás, y ahora nosotros continúen con este proceso y iremos aportando, por supuesto, poco a poco nuevas cosas.
0: Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio d'Esvern.

Moment de repassar les activitats de la setmana a Sant Just. Avui a 7:45 del vespre es farà la inauguració de l'exposició del 17è concurs internacional de fotografia a l'Espai Marcart. I a 7:45 a la Sala Piquet de l'Ateneu, la conferència sobre el sensellarisme a la societat actual, a càrrec de Montse Hernández, membre de la Fundació Arrels. Demà dimarts 2 de juny a les 7 de la tarda, a la Sala Isidor Cònsul de Can Ginestar, es farà una conferència sobre l'accident del tren de Sarrià del febrer de 1939, una tragèdia censurada. I dimarts a 7:45 del vespre, a les escoles, es farà la inauguració de l'exposició col·lectiva de l'Agrupació Fotogràfica de Sant Just. Dimecres 3 de juny a les 5 de la tarda a l'Escola Montserrat, el cicle de xerrades per l'educació compartida, sobre família, escola i municipi. Es farà una xerrada sobre límits respectuosos i sans. I a 7:45 de la tarda es farà el club de lectura del primer dimecres de mes a les escoles, amb la lectura Gent Normal, de Sally Rooney. Dijous 4 de juny a les 6 de la tarda, conferència de l'Aula d'Extensió Universitària de la Gent Gran d'Esplugues i Sant Just, amb el títol La Unió Europea a l'època Trump. Conferència que tindrà lloc a l'Auditori de la Residència de la Mallola amb Joan Ribas Ariño, director i professor emèrit. I dijous a 7:45 de la tarda, Club de Lectura de Teatre a les Escoles, amb la lectura El Firmament. A 7:45 de la tarda, la primera conferència del cicle Entre flors i miralls, l'univers literari de Mercè Rodoreda, que tindrà lloc a la Sala Isidor Cònsul de Can Ginestar. Divendres 5 de juny a les 6 de la tarda, divendres de música, amb taller de shakers i tambors a l'Espai Trobada del Casal de Joves. I a la plaça de la Pau, a 7:45 del vespre, tindrà lloc un espectacle de ball i foc. I a les 8 del vespre, a la Sala del Cinquantenari de l'Ateneu de Sant Just, el divendres, es farà el concert de Coraggio, sumant veus, un concert amb el cor 685 i el cor Alfa. Passem a les activitats del cap de setmana. Dissabte 6 de juny a les 10 del matí, intensiu d'acrobàcies al Casal de Joves. I a Can Ginestar es farà les rutes singulars, amb la ruta 3 sobre l'art singular, a les 10 del matí. I dissabte a les 10 al Casal de Joves es farà la sessió de Vine a provar el cau. Vine a conèixer què es fa el cau gaudint d'una tarda de portes obertes. Dissabte a 11:45 del matí a la Bristol Kids Activity, l'activitat Fun and Fit. I a les 6 de la tarda la 20a trobada gegantera, amb inici a la plaça Maragall i acabant a la plaça Verdaguer. Dissabte a les 8 del vespre hi haurà música en directe dins la programació de terrasses musicals al Sant Boran, al carrer Jacint Benavente número 3, i al Telepizza de Sant Just, a la carretera Reial número 71. Passem a l'últim dia de la setmana, diumenge 7 de juny. A les 8 del matí es farà una visita guiada a la colònia Güell. I a les 10 del matí, el punt d'informació a la penya del Moro, Can Ginestar, es podrà descobrir la història i l'entorn de la penya del Moro, amb una activitat pensada per tota la família. I per acabar amb les activitats de la Setmana Sant Just, diumenge a les 7 de la tarda, a la Sala del Cinquantenari de l'Ateneu, concert homenatge a Duke Ellington.

Encara tenim temps de fer un resum del més destacat en titulars. Sant Just viurà una gran festa ciutadana al voltant del pas del Tour de França. La celebració el 5 de juliol. La ciutadania podrà participar en la definició del futur pla local de l'habitatge de Sant Just. L'Ajuntament obrirà una enquesta durant el mes de juny i presentarà la diagnosi inicial del document als agents vinculats al sector per recollir aportacions. 3 sessions per descobrir l'univers literari de Mercè Rodoreda a Can Ginestar. Gala Porter conduirà un cicle de conferències dedicat a la vida, l'obra i el llegat d'una de les grans figures de la literatura catalana del segle XX. Comença la votació clau dels docents catalans sobre el preacord d'educació. Els professors de l'Institut de Sant Just debaten un document que consideren insuficient.

aquesta ha estat tota la informació dels Sant Just Notícies d'avui, 1 de juny. Us ha estat informant Mariona Sales Vilanova. La informació local torna als butlletins horaris i als Sant Just Notícies. Mentrestant, us podeu mantenir informats i informades a radiodesvern.com i a les xarxes socials. Molt bon dia.

0: T'he dit que no em venia de gust.
1: Ja, però mira com estic, ara no em pots demanar que pari.
2: Carinyo, qui t'estima et farà plorar.
3: Mira, la nova cap de màrqueting. Ui, ja et diré jo com ha arribat al càrrec aquesta.
0: Deixa'm estar pesat.
3: Ui, mira que exagerada. Tia, que només t'he fet una broma. Tampoc has d'estar bona.
4: Ni biologia, ni cultura, ni prejudici, ni broma, ni hòsties. Prou violències masclistes. Les violències vers les dones s'amaguen rere actituds quotidianes que semblen inofensives. No ho són. No hi contribueixis. Departament d'Igualtat i Feminismes, Generalitat de Catalunya.

0: De dilluns a divendres, de 4 a 5 de la tarda, relaxa't amb estils com el chill out, l'smooth jazz, el funk, el soul o la música electrònica més suau. ...100% música relaxant. Cada dia, de dilluns a divendres i de 4 a 5 de la tarda. Smooth Jazz Club. T'hi esperem.
1: Les teves tardes ja tenen refugi. Soc el Jaume Elias i arribo amb la tercera temporada del Refugi, el programa més fresc, dinàmic i jove de la ràdio, de dilluns a divendres de 5 a 7 de la tarda. T'acompanyarem amb humor, informació i molt bon rotllo. Vine a riure, a reflexionar i, sobretot, a passar-ho molt bé. Sintonitza el 98.1 FM i segueix-nos a les xarxes socials. El Refugi, on les teves tardes se't faran molt curtes.

0: Partit Popular ofereix a Junts i al PNB fer una moció de censura instrumental contra Pedro Sánchez, que serviria només per convocar eleccions. Això el dia en què es compleixen 8 anys de la moció de censura contra Rajoy que va portar precisament Pedro Sánchez a la Moncloa. Madrid, Paula Brujats.
1: Sí, el líder del PP alimenta l'opció d'una moció de censura instrumental i pressiona Junts i al PNB per fer fora Pedro Sánchez a canvi de convocar eleccions de manera immediata. El PSOE, però, ni s'immuta i torna a dir que tot és una operació política i judicial orquestrada per fer caure el govern espanyol.
2: Yo hago un llamamiento muy claro y muy transparente, pero usted, yo solamente quiero limpiar las instituciones del Estado de forma inmediata y convocar las elecciones.
3: ¿Esto es casualidad o es causalidad? Todo este barrullo y que se ha generado para que bajemos los brazos.
0: Això el dia després en què tinguéssim un doble tiroteig ahir a Catalunya relacionat amb el tràfic de drogues. Un de molt mediàtic a Badalona i un altre que va passar més desapercebut a Tordera, al Maresme.
4: Aquest segon s'investiga com un narcoassalt i hi ha dos detinguts, un d'ells ferit de bala, mentre que el de Badalona, en què una nena va quedar ferida lleu per un impacte d'una bala perduda, els Mossos confien a resoldre aviat la investigació.
0: Anem al barri de Sant Roc, on es van produir els fets. David Àngela.
5: Els Mossos d'Esquadra tenen ben encarrilada aquesta investigació sobre aquest tiroteig que vinculen amb un conflicte entre clans relacionats amb el món del narcotràfic. Recordem que ahir una bala rebotada al carrer Còrdoba, al barri de Sant Roc, va ferir al braç una nena de 10 anys que va ser traslladada en un cotxe particular a l'Hospital de l'Esperit Sant a Santa Coloma de Gramenet.
0: Sempre, quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran als esports. Laia Tudel, bon dia.
6: Bon dia.
0: L'Atlètic de Madrid tanca la porta a la sortida de Julián Álvarez.
6: El seu president, Enrique Cerezo, ha dit que el davanter argentí seguirà a Madrid moltes temporades. Ha fet aquestes declaracions enmig de l'interès del Barça per enviar una oferta de 100 milions d'euros pel jugador a l'Atlètic de Madrid. Sentirem al Catalunya Migdia el tècnic del Barça femení, Pere Romeu, i també la capitana Irene Paredes, que han passat per Catalunya Ràdio les últimes hores, i parlarem de la situació del Barça de bàsquet, que no ha millorat gens després de perdre ahir per 25 punts amb el València i rebre una gran xiulada del Palau.
0: A veure com tenim la circulació a aquesta hora. Txell Garriga, bon dia.
7: Molt bon dia. Doncs està complicant de sortida de Barcelona pel nus de la Trinitat per dues incidències que tallen un carril. És un vehicle variat a la C58 que s'està tot just retirant i un vehicle que s'ha incendiat a la C33. Dues poc després de la bifurcació, i també hem de destacar ara un altre vehicle que també s'ha incendiat a l'A2, en aquest cas a Palau d'Anglesola, direcció Cervera i Barcelona, i té uns 2 quilòmetres de cua.
0: I ens falta el temps.
8: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
0: Comencem un mes de juny després d'un maig que ha estat marcat per un molt contrast de temperatura entre la primera quinzena i els últims 10 dies del mes. Aquesta última setmana de maig les temperatures han arribat a 35 graus a l'interior de Catalunya, nits tropicals a la costa i l'àrea metropolitana de Barcelona, una calor intensa que ha sorprès per la seva durada d'entre 5 i 6 dies consecutius i que, Francesc Mauri, bon dia.
9: Bon dia.
0: Que s'hagi acabat el maig no vol dir que s'hagi acabat aquesta calor, vull dir continuarà el juny.
9: Doncs sí, de fet, ho has equilibrat molt bé amb aquests primers dies de maig d'una manera i després aquesta part final i fins i tot aquesta part final ha situat la balança a la banda més càlida dels últims 100 anys. A Barcelona, el Fabra, tercer maig més càlid de la història des de 1914, tot i els 10 primers dies, 15, relativament frescos. Déu-n'hi-do, i sí, continua el juny per llogar-hi cadires. Sí que és veritat que es desinfla un pèl la temperatura, ho ha fet el cap de setmana, ho fa avui, ho farà demà fins dimecres, però se'n tornem-hi amb la calor a l'acabar aquesta setmana.
0: Molt bé, doncs ens armarem de paciència. Gràcies, Francesc, bon dia.
9: Bon dia.
8: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
0: Passen 6 minuts de les 2. La consellera d'Educació, Esther Niubó, confia que guanyarà el sí a la consulta sobre el preacord a què van arribar divendres amb els dos sindicats majoritaris, l'USTEC i professors de secundària. La consulta, impulsada per l'USTEC, ha començat avui a les 12 del migdia i es tancarà dijous a la mateixa hora. La poden respondre 90.000 mestres i professors, Sara Canyeté.
10: Sí, en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, Niubó diu que si guanyés el no s'arribaria a un escenari de caos i que estan en joc les millores pactades, tant laborals com de millora del sistema educatiu.
11: Crec que si aquest acord doncs, realment sortís que no, a part de la pèrdua de l'oportunitat que representa per la millora de les condicions laborals doncs, del conjunt de docents i sobretot no, per enfortir aquest sistema educatiu, doncs si un està en contra de tot això, no veig massa altra opció que anar a un escenari, per mi, de caos i, en fi, i de debilitament absolut del que és el sistema educatiu i també del moviment sindical, però en tot cas no em poso gens en aquest escenari.
10: Avui ha començat la consulta on els docents han de respondre si accepten el preacord a què es va arribar divendres. Hi ha dues respostes, el sí o un no, però és un no condicionat amb el compromís de fer les vagues, diu textualment, necessàries fins a acabar el curs. Això suposaria, per tant, obrir la porta a una vaga indefinida.
0: Doncs en paral·lel a aquesta consulta, avui es mantenen les vagues i les mobilitzacions als territoris convocades, en aquest cas, per la CGT i per la Intersindical, i també per algunes assemblees territorials de mestres i professors. Avui és el torn de Girona i de la Catalunya Central, i el seguiment ha estat del 9%, segons les últimes dades facilitades pel Departament d'Educació. Uns 400 professors es manifesten a Girona davant la seu de la Generalitat, convocades per la Coordinadora d'Assemblees de Docents. Consideren que el preacord és insuficient. Girona, Núria Peraire.
12: Hola, bon dia. Repartits aquí en grups de treball han analitzat el que diu el preacord i consideren que hi ha mancances importants en la defensa d'altres professionals, com per exemple els educadors socials. Es reivindiquen aquí els docents com un col·lectiu al marge dels sindicats perquè creuen que no han pressionat prou. Aquí el sentiment majoritari és votar que no, amb alguns dubtes.
13: Penso que no, en part perquè, a veure, professors de secundària han sortit més o menys ben parats, però hi ha altres companys d'altres col·lectius que han quedat molt abandonats. Per exemple, els 0 a 3 anys.
14: Tot i que jo estic molt a favor de les vagues i que les hem fet quasi totes i tot el que vulguis, ara no ens pots amenaçar amb sí o no i vaga indefinida.
15: Jo en un primer moment tenia el no clar, però la meva intenció era venir aquí a informar-me de com anava tot. Doncs ara tinc els meus dubtes, si el no, el sí.
12: Alguns docents han passat la nit aquí perquè la protesta va començar ahir amb una acampada amb 17 tendes.

0: evidenciar l'esgotament del col·lectiu i exigir millores laborals. Santi Barcons i Vilaplana és metge especialista en cirurgia endocrina.
1: Les deixaran de fer intervencions quirúrgiques, exploracions complementàries, consultes externes. Hi ha moltes coses que es fan de manera extraordinària perquè és que no hi arribem. Pensem que hem de dir prou.
0: Des del Servei Català de la Salut calculen que la campanya pot afectar fins a un 20% de l'activitat diària. Alfredo García, director del CatSalut, assegura als matins de TV3 que repercutirà principalment en les llistes d'espera.
2: Representa aproximadament entre un 15 i un 20% de l'activitat dels centres, sobretot de l'activitat quirúrgica. Per tant, a curt termini pensem que pot tenir impacte en relació a les llistes d'espera. A mig termini, jo crec que els propis centres tenen mecanismes per buscar la manera d'adaptar-se a aquesta disminució de l'activitat.
0: Des del govern emplacen el sindicat a les taules de negociació, mentre que Metges de Catalunya preparen noves mobilitzacions per a mitjans de juny.
3: I no deixem de parlar de salut, perquè la població espanyola va més al metge, consumeix més fàrmacs i emmalalteix més que els immigrants. Són dades del Ministeri de Sanitat que també reflecteixen com la població migrada acaba utilitzant més el servei d'urgències perquè no accedeixen a les consultes mèdiques continuades per barreres d'idioma o de desconeixement de com funciona el sistema sanitari. Madrid, Àngels Lafuente.
4: L'informe de Sanitat ofereix dades per desmentir les acusacions de la dreta i la ultradreta, que acusa els immigrants de col·lapsar la sanitat pública. En concret, els espanyols visiten entre un 18 i un 52% més el metge de família, consumeixen entre un 32 i un 69% més medicaments i pateixen entre un 24 i un 38% més de malalties cròniques que la població nascuda fora d'Espanya. Aquest menor ús dels serveis bàsics sanitaris per part dels immigrants, ha explicat la ministra Mònica García, els acaba generant més ingressos hospitalaris.
5: Las personas migrantes acuden menos a los centros de atención primaria, acuden menos a las consultas de seguimiento, pero al final acaban teniendo que recurrir a los servicios de urgencias con una mayor exposición a los ingresos hospitalarios.
4: La ministra ha defensat que els immigrants, una població majoritàriament jove i sana, contribueixen de ple al finançament de la sanitat pública amb els seus impostos.
5: Contribuye más una persona migrante que cualquier defraudador fiscal de este país. Por eso tenemos que poner el foco donde hay que poner el foco. Las personas migrantes contribuyen al sostenimiento de nuestro sistema nacional de salud, lo utilizan menos y tienen mejores condiciones de salud que las personas españolas.
4: L'informe de Sanitat recull que, a més dels entrebancs legals, administratius i lingüístics que dificulten l'accés als serveis de prevenció i diagnòstic precoç, la salut de l'immigrant empitjora amb el temps per la precarietat de les condicions laborals, la dificultat d'accedir a un habitatge digne i per una alimentació poc saludable.
3: I encara una cosa més sobre sanitat, perquè l'Hospital de la Vall d'Hebron té des d'avui una nova planta pediàtrica d'oncologia i hematologia, és a dir, destinada a nens que tenen càncer a la sang. S'hi han invertit prop de 7 milions i mig d'euros de fons públics i privats per dissenyar un espai mèdic capdavanter i més amable amb els infants malalts. Barcelona, Mònica Mas.
6: Bon dia. Hem passat d'habitacions compartides a individuals. 12 habitacions tipus apartament familiar, àmplies, lluminoses, amb lavabo propi, llit confortable pels acompanyants i fins i tot microones per escalfar el menjar. La planta d'oncologia hematològica compta amb una gran terrassa i espais d'oci amb sales diferenciades en funció de la situació mèdica dels pacients, on fins i tot es pot jugar a la PlayStation. Tot seguint estrictes mesures de seguretat i contrainfeccions perquè són infants immunodeprimits. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha inaugurat aquest espai.
7: La tipologia de malalties que vostès tracten aquí doncs fan estades llargues, no estan un o dos dies, i que, per tant, que se sentin més a gust doncs és molt important. I doncs, també té un impacte en la recuperació emocional i física d'aquests pacients.
6: Hem parlat amb l'Ainhoa, que té 11 anys i està aquí ingressada amb la seva família.
8: Me llamo Ainhoa y tengo un tipo de leucemia mieloide medulóblastica y llevo aquí desde el 8 de enero. Pinto, dibujo, juego, recibo clases, fisioterapia y toco el piano un poco.
9: Entra a diferentes ciclos de quimioterapia, pero al ser más intensa tiene que recibirlas aquí ingresadas.
0: María José, mare de l'Ainhoa.
9: Tienen precaución del hígado, de los riñones.
10: También pasamos mucho tiempo aquí los fines
0: Lef,
10: de semana.
0: Lef, mare de l'Ainhoa.
10: Hacer algo con ella. También se agradece eso porque las habitaciones, como son más modernas, pues ya podemos jugar a la Switch, ver pelis, ver series. Entonces intentamos eso, que dentro de lo que es la instancia que estamos aquí no sea tan avorrida ni tan amargada.
6: Part de la inversió l'han aportat tres fundacions privades.
3: Més coses. Els Mossos d'Esquadra tenen ben encarrilada la investigació sobre el tiroteig d'ahir al vespre, en què va resultar ferida de caràcter lleu una nena de 10 anys al barri de Sant Roc, a Badalona. Mentrestant, l'alcalde del municipi demana més recursos per combatre les màfies i la delinqüència organitzada. Badalona, David Àngela.
11: Antoni Sánchez, cap de la regió policial de la regió metropolitana nord dels Mossos d'Esquadra, en declaracions al matí de Catalunya Ràdio es mostrava confiat que la investigació donarà fruit aviat.
12: Jo tinc la certesa de que la investigació està ben encaminada. Nosaltres tenim clar que qualsevol ús d'armes de foc a la via pública és del tot intolerable, i li he de dir que és un fenomen que ens preocupa, i sobre el qual estem actuant de forma decidida i sostinguda. Vull dir que tothom sàpiga que estem molt a sobre d'aquest fenomen.
11: Per la seva banda, l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, reconeix que al barri de Sant Roc hi ha veïns que viuen amb por i que calen més recursos policials i judicials per combatre les màfies i el narcotràfic.
13: No podem pretendre, amb lleis de fa 10 anys, donar resposta a problemes de delinqüència organitzada que han aparegut en els darrers anys i que, evidentment, ni policia ni jutges, per molta voluntat que hi posin, tenen instruments per poder donar resposta satisfactòria.
11: En menys de 10 dies, a Badalona hi ha hagut dos tirotejos que, de moment, els Mossos no han relacionat.
3: Però és que els Mossos d'Esquadra també investiguen un altre tiroteig, en aquest cas a Tordera, al Maresme. Hi ha dues persones detingudes, una de les quals va quedar ferida per arma de foc. Tot plegat hauria passat en el context d'un possible narcoassalt, és a dir, un robatori entre traficants, Miquel Jarque.
14: Sí, la policia local de Tordera va iniciar la persecució d'un vehicle sospitós que fugia a gran velocitat pels carrers del municipi. Els Mossos d'Esquadra s'hi van afegir, els van seguir i van aturar el vehicle a l'altura de Salrà, al Gironès. A l'interior hi van trobar dos ocupants, un d'ells ferit per arma de foc, que va ser traslladat a l'hospital. Tots dos van quedar detinguts i la policia el relaciona amb un narcoassalt que hauria hagut minuts abans en una plantació de marihuana en un habitatge de Tordera.
3: Passa un minut d'un quart de tres de la tarda. Una pausa i de seguida anem amb l'actualitat política.
15: Catalunya migdia.
16: Marca la casella 105 a la declaració de la renda. Gràcies a l'Església, la teva ajuda arribarà a qui més ho necessita. No pagaràs més ni et retornaran menys. I pots marcar-la juntament amb la de fins socials. Entra a línia105portantos.es i descobreix l'impacte que té marcar la casella de l'Església a la declaració de la renda. Per tants.
17: A Obramat creiem que els professionals de la construcció i la reforma que us comprometeu amb la feina necessiteu algú que ho faci amb vosaltres. 20 anys construint junts. Obramat.
18: Descobrir, compartir, donar suport, temps, 130 milions, amics, rialles, llocs, moments. 130 milions. En 130 milions hi caben moltes coses. El divendres 5 de juny, amb Euromillones, pot mínim garantit de 130 milions d'euros. I a més del pot, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
19: Fes que el teu estiu es faci realitat amb Special Tours i viatges al Corte Inglés a Normandia i la Bretanya a partir de 988 euros i amb fins a 300 euros en cupó regal del Corte Inglés. Consulta les condicions. Reserva el teu viatge d'Special Tours amb la confiança de viatges al Corte Inglés.
20: Tota comunitat necessita un cor.
21: Un cor? Per què?
20: Per fer-la bategar. Per crear vincles, per arrelar-nos al territori.
21: I reforçar la identitat?
20: És clar. I el més important, oferir-nos informació propera amb un periodisme de confiança. Mitjans de proximitat, el batec de la comunitat.
21: Amic, 600 mitjans de proximitat a tots els territoris de parla catalana.
3: Catalunya migdia. Les 2:18. Avui fa exactament 8 anys d'això.
22: Al haber alcanzado el voto favorable de la mayoría absoluta de la Cámara, queda aprobada la moción de censura. Se considera investido de la confianza de la Cámara. Don Pedro Sánchez Pérez Castejón.
3: Avui fa 8 anys de la moció de censura que va investir per primera vegada a Pedro Sánchez com a president del govern espanyol. Just 8 anys després, i amb diverses investigacions judicials en marxa contra el PSOE, el seu màxim rival, Alberto Núñez Feijóo, pressiona a Junts per Catalunya i el PNB per treure Sánchez de la Moncloa a través d'una nova moció de censura. Aquesta vegada, però, només amb l'objectiu de dissoldre el Congrés i convocar eleccions immediates. Madrid, Paula Brujans, bon dia.
23: Què tal? Molt bon dia.
3: Seria una moció de censura que el Partit Popular es resisteix a presentar perquè té nules opcions opcions de tirar endavant, oi?
1: Sí, exacte, perquè no li surten els números, però Feijóo porta l'iniciativa, creu que alguna cosa s'està movent i ha formalitzat avui la seva oferta a Junts i al PNB, proposa votar una moció de censura instrumental per fer fora Pedro Sánchez i convocar eleccions de manera immediata. No hi haurà, dit Feijóo, Telecinco, millor moment per fer-ho.
2: I parece ser que hay algún movimiento por ahí, porque fíjese, desde Vox al PNV, pasando por Junts, por UPN, 184 diputados estamos pidiendo elecciones inmediatas. Si los que lo dicen son coherentes, podemos buscar una solución.
1: Però l'oferta no ha tingut cap efecte per ara en el PNB ni Junts. Ningú vol la foto amb PP i Vox ni obrir-los tampoc la porta de la Moncloa i el PSOE, que s'ho mira amb absoluta tranquil·litat. Els socialistes passen a l'atac. Les investigacions contra ells no són casualitat, diu la portaveu del partit Montse Mínguez, i culpa Feijóo d'aprofitar-se d'una operació política i judicial per tombar Pedro Sánchez.
5: El amigo del narco promete ahora una regeneración. Que los éxitos de este país son gracias al impulso del gobierno y son gracias al apoyo de los socios de investidura. ¿Esto es casualidad o es causalidad? Que hay en el entorno de ciertas investigaciones intereses claros para derrumbar la acción de todo un gobierno.
1: Pedro Sánchez ha reunit avui aquí a Ferraz a la direcció del partit i no hi ha hagut cap veu crítica a la seva estratègia per resistir fins l'estiu del 2027. Tot i això, sí que hi ha nervis al Partit Socialista perquè tenen per davant un mes infernal. El mes immediat seran nous detalls del cas de Leire Díaz, de les suposades clavegueres del Partit Socialista.
3: I en paral·lel, el PSC intenta blindar-se de les investigacions judicials que esquitxen el PSOE i assegura que ja ha enviat tota la informació a l'Audiència Nacional. Les factures de l'última campanya del PSC a les eleccions catalanes estan sota la lupa del jutge Santiago Pedraz. Però el PSC torna a negar qualsevol irregularitat i descarta ara com ara que el president Salvador Illa doni explicacions al Parlament. Anem a la seu del PSC. Albert Prat, bon dia.
23: Què tal? Bon dia. Sí, la direcció del partit reconeix obertament que els militants estan impactats, però demana prudència i respecte a la presumpció d'innocència. Esquerra s'ha sumat a Junts, al PP i Vox per demanar que Illa doni explicacions en seu parlamentària, però els socialistes catalans no ho veuen necessari. Elisenda Alemany i Lluïsa Moret.
24: Calen explicacions de Pedro Sánchez el més aviat possible i alhora també calen explicacions per part de Salvador Illa sobre el que la UCO ha dit recentment.
25: No ho creiem oportú des del partit socialista, no creiem oportú aquesta compareixença i per tant, no hi estem d'acord.
23: La portaveu del PSC ha dit que el temps posarà les coses al seu lloc.
25: El PSC ha fet bé les coses. Ha fet bé les coses. Hem respectat en tot moment la legislació electoral i hem actuat amb total transparència.
23: I ha admès que a dia d'avui no saben ben bé per quin motiu l'Audiència Nacional els ha demanat les factures de fa dos anys. Moret, això sí, ha negat rotundament qualsevol acusació que el PSC hagi participat en una guerra bruta per desacreditar rivals polítics.
3: I encara sobre la situació al voltant del PSOE, l'Audiència de Badajoz ha retirat un dels delictes de què acusava a David Sánchez, el germà del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, Pilar García.
26: Sí, el tribunal que el jutge, arran del càrrec que va ocupar com a coordinador dels conservatoris a la Diputació de Badajoz, considera prescrit el delicte d'acceptació de nomenament il·legal, com va demanar la seva defensa. En el judici avui han declarat com a testimonis directors dels conservatoris que han assegurat que David Sánchez anava a treballar i feia a la feina. I l'exdirector Evaristo Valentí també ha declarat que en el correu en què s'hi referia com l'hermanissimo no era perquè se sabés que se li adjudicaria a la plaça, sinó perquè rumorejava que hi optaria.
27: Había escuchado el rumor de que se iba a presentar. El rumor era ese calificativo y que se iba a presentar a la plaça.
3: I ara sí, en un altre judici. El comissari jubilat José Manuel Villarejo canvia la seva versió. Ara diu que ningú li va encarregar l'operació Kitchen per espiar i robar material perjudicial pel Partit Popular. Existia una operació legal, segons Villarejo, per seguir el rastre dels diners que l'extresorer tenia a l'estranger i també informació sobre tràfic d'armes que, segons ha dit davant del tribunal, podrien implicar el rei emèrit. Madrid, Tània Tàpia, bon dia.
28: Què tal? Bon dia. Diu Villarejo que abans havia declarat coaccionat i emprenyat perquè l'havien tancat injustament a la presó.
29: Ahora, hoy, tengo la obligación de decir la verdad, sin resquemores y sin historia, porque, de verdad, por mi estado de salud, no creo que me quede mucho tiempo.
28: I tot i les seves gravacions i agendes, ara ha defensat que l'operació perseguir i espiar Bárcenas era legal i que perseguia els diners que l'extresorer tenia a l'estranger. També informació que comprometia, diu, la seguretat de l'Estat, per exemple, sobre tràfic d'armes, que segons Villarejo fins i tot involucrava el rei emèrit. Segons ha dit l'expresident Mariano Rajoy, amb qui sí diu que parlava directament dels resultats, els va enganyar tots.
29: Que el señor Rajoy se aprovechó de esta operación oficial correcta que era para localizar bien el extranjero y para tal, para que si había algo que le afectaba a él, pues que también trincarlo.
28: Villarejo ha reconegut que per petició de l'ex d'Eugenio Pino va captar com a confident el xofer de Bárcenas, li pagava ell personalment 2.000 euros al mes a càrrec dels fons reservats. Pino, que ha declarat abans, ha corroborat aquesta mateixa versió. Tots dos han apuntat que la petició venia del director de la policia, Ignacio Cosidó, però Pino també ha negat que busquessin documents de la Caixa B del PP.
0: Cuando hay un coche esperando para ir, según la información del confidente, a por dinero, evidentemente hay que montar un servicio. Nos pongamos como nos pongamos. Y decían, no buscábamos eso. Lo que intentábamos era el dinero.
28: Tant Villarejo com Pino han exculpat la resta d'implicats. És el mateix patró que hem vist fins ara en totes les declaracions.
3: D'aquí a 5 minuts seran 2:45 de la tarda. A la informació internacional, Israel continua desfermat al Líban, tot i l'alto el foc teòric. Després de conquerir ahir l'icònic castell de Beaufort, per sobre del riu Litani, avui han tornat a posar en el punt de mira la capital, Beirut. A banda, ha tornat a ordenar més evacuacions al sud del país en una ofensiva que genera reticències entre la comunitat internacional, Albert Manyà.
4: El pla israelià és la plasmació de l'estratègia de Netanyahu d'ampliar el control territorial sobre el Líban. El ministre de Defensa, Israel Katz, feia l'anunci aquest matí.
6: El primer ministre Benjamin Netanyahu i jo hem ordenat a l'exèrcit israelià atacar objectius terroristes a la majoria dels suburbis del sud de Beirut. El destí d'aquest districte de Beirut serà el mateix que el de les localitats del nord d'Israel. Si no hi ha calma al nord, tampoc no hi haurà calma a Beirut.
4: Automàticament s'han generat cues de vehicles per sortir de la zona. No és l'únic lloc on han de fugir dels israelians. 9 pobles més del sud han hagut de marxar per ordre dels soldats.
3: I quines reaccions hi ha hagut?
4: D'entrada, la de França, el seu president Emmanuel Macron considera que res justifica aquesta escalada i per això, a petició seva, el Consell de Seguretat de l'ONU analitzarà aquesta tarda la situació al Líban, on ja han mort 3.400 persones. En aquesta línia, Brussel·les ha fet una crida a Israel a aturar l'escalada militar.
3: I ara ens fixem en dues eleccions. Els colombians hauran de triar entre l'extrema dreta i el continuisme d'esquerra en una segona volta a les eleccions presidencials el dia 21 de juny. Abelardo de la Espriella, admirador de Donald Trump o del líder del Salvador, Nayib Bukele, va ser ahir el més votat a la primera volta. S'enfrontarà al candidat oficialista Iván Cepeda, que aspira a succeir Gustavo Petro. Buenos Aires, Joan Biosca.
7: L'extrema dreta colombiana ha donat la sorpresa guanyant la primera volta de les eleccions presidencials colombianes en uns comicis en què l'esquerra ha aconseguit situar-se en segon lloc. Dos models de país completament diferents són els que passen a la segona volta. El candidat de la coalició progressista amb opcions de ser president, Iván Cepeda, ha denunciat irregularitats a les urnes que ha demanat investigar.
8: Representa el regreso al pasado para político, narcotraficante, mafioso, plutocrático y corrupto que vivió el país.
7: En aquesta passada nit electoral, tant Cepeda com el seu rival a les urnes i abanderat de l'extrema dreta, Abelardo de la Espriella, s'han dit de tot i no pas paraules afalagadores. Ja ha començat la que serà una duríssima segona volta. De la Espriella celebrava la victòria a Barranquilla protegit per una cabina antibales situada en una plataforma nàutica.
8: El heredero de los narcoterroristas, el amigo del ELN y de la FARC, Cepeda, te vamos a derrotar.
7: La derrotada dreta tradicional uribista ha demanat el vot per l'extrema dreta balotatge, doncs, el 21 de juny.
3: Però on també hi ha eleccions, diumenge que ve en aquest cas, és a Armènia. I Rússia intensifica la campanya per evitar la victòria del primer ministre i candidat proeuropeu Nikol Pashinyan. A les notícies falses, ara el Kremlin hi ha afegit l'amenaça d'una guerra econòmica. Moscou, Cristina Solías, bon dia.
9: Bon dia. Els vots del Kremlin fa mesos que inunden les xarxes armènies amb desinformació per influir en les eleccions. han publicat centenars de vídeos falsos on s'especula que Pashinyan podria conduir el país a una guerra amb Rússia. L'expert en ciberseguretat, Samvel Martirosyan, explica a Catalunya Ràdio que en els últims dies les pressions són sobretot econòmiques.
10: El que s'està difonent és que sense Rússia desapareixerem, ens congelarem a l'hivern i ens morirem de gana perquè l'economia armènia no està molt diversificada i està molt lligada a Rússia.
9: El Kremlin amenaça Yerevan amb tallar-li l'aixeta del gas i el petroli i ja ha prohibit que arribin a Rússia productes armenis com ara flors, aigua mineral, conyac o vi. Armènia era un dels països més prorussos del món fins que Moscou no va fer res per defensar l'Alt-Karabakh quan l'Azerbaidjan el va envair l'any 2023. Tot i això, segons Martirosyan, tampoc es fan il·lusions que Europa es converteixi en el seu nou garant.
10: La societat armènia veu com davant d'una amenaça directa i a l'exemple d'Ucraïna, en què la Unió Europea sembla que els vol ajudar, però no pot evitar el que li està passant.
9: El que no podrà fer el Kremlin és influir directament en les eleccions, perquè és un procés totalment analògic i només s'hi pot votar des d'Armènia. Això vol dir que la diàspora de Rússia, que és la més gran del món i la més favorable als partits opositors prorussos, ho tindrà molt complicat per barrar el pas a Pashinyan en el seu rumb cap a Europa.
3: Deixem la informació internacional. El rebut de la llum serà almenys 8 o 10 euros més car a partir d'aquest mes i el del gas 4 o 5 euros més car. Això és perquè avui ha decaigut la rebaixa de l'IVA i d'altres impostos que el govern espanyol va decidir aplicar a aquests subministraments a causa de la guerra. Ara són 2/4. L'executiu analitza ara què farà amb la reducció fiscal que beneficia els carburants i que en aquest cas es manté vigent com a mínim fins al dia 30 d'aquest mes, Jordi Canal.
4: Sí, l'executiu assegura que continua fent el seguiment de les mesures necessàries per pal·liar els efectes del conflicte i que, juntament amb els agents socials, decidirà què cal fer quan vencin les actuals a finals de mes. La que ja s'ha desactivat, però, és, com dèiem, la rebaixa impositiva de l'electricitat i el gas, que ha mantingut els preus estables malgrat la guerra. L'organització de consumidors Facua prou lamenta, el seu portaveu Rubén Sánchez considera que l'IVA de la llum hauria de ser reduït permanentment.
11: No es justo que paguemos el más alto. Evidentemente, cada vez que por una determinada coyuntura se aplica una bajada, lo valoramos positivamente, pero no podemos obviar que esta medida debería ser perenne y, por lo tanto, tenemos que ser críticos ahora con que vuelva a tener el 21%.
4: En el cas dels carburants, la guerra sí que ha disparat els preus, diu l'executiu. El govern espanyol assegura que sense la rebaixa d'impostos els combustibles s'haurien encarit prop d'un 30% i que amb la reducció fiscal ho han fet menys de la meitat, i afegeix que això ha contribuït a moderar la inflació en prop d'un punt percentual.
3: I arrenca la temporada de caça del senglar a tot Catalunya, que s'avança un mes per reduir-ne la població. Un dels motius és la lluita contra la pesta porcina. La crisi va esclatar fa just 6 mesos i el mercat de la carn de porc continua alterat. El preu que marca la llotja de referència, que és la de Merco Lleida, ha anat remuntant, però els ramaders encara perden diners i alhora preocupa el terreny que estan guanyant països competidors com ara el Brasil. Anem a Lleida, Estela Bussoms. Algú s'ha atrevit a posar xifres a les pèrdues?
12: Doncs sí, Unió de Pagesos, que parla de 243 milions a Catalunya i 900 milions de pèrdues al global de l'Estat. La cotització de Merco Lleida no ha arribat encara als nivells previs a la crisi i és un 27% més baixa que fa un any. Els productors, mentrestant, resisteixen tirant d'estalvis. Rossend Saltiveri és el responsable del sector d'Unió de Pagesos i Jordi Siscart, el de JARC.
13: A part d'una baixada important, amb pèrdues importants, no m'ha arribat a llindar de treballar més o menys a costos.
14: S'està suportant amb els guanys que he vingut durant l'any passat, però, clar, arriba un moment que aquests guanys també se van perdent.
12: Segons el director de Merco Lleida, Miquel Àngel Vergés, s'espera que els preus pugin una mica més animats pel turisme, però amb molta mesura, perquè el context a Europa és de molta producció i consum estancat.
15: Tothom és conscient que s'ha d'anar amb molta prudència. Tota Europa està molt plana, no es mou cap preu. Inclús Polònia i Itàlia, si fan alguna cosa, es baixa.
12: La indústria alerta que si pugen els preus serà més difícil competir en països com el Brasil, on els costos són més baixos i poden exportar la carn més barata.
3: Passant gairebé 3 minuts de 2/4, fem una pausa i de seguida la cultura.
16: Catalunya migdia.
17: El balcó gastronòmic és un lloc...
18: Que bo.
17: Amb molt de sabor. Amb molt de Mediterrani.
18: Parella, què us podem partir?
17: I amb molt de Barcelona. Vine al balcó gastronòmic del nou Port Olímpic i descobreix 10 propostes amb molt de gust. Fàcil accés amb transport públic, sortida 23, Ronda Litoral i aparcament 24 hores. BSM, Ajuntament de Barcelona.
30: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell. El Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona. Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
1: Catalunya Ràdio.
30: Som 3CAT.
1: Som 3CAT. La tarda de Catalunya Ràdio.
2: Sí, no puc odiar res més que la gent impuntual. O sigui, mereixen el pitjor dels càstigs. La impuntualitat és de les coses que més odio. Al meu entorn tinc una persona així d'impuntual. I fa servir els mateixos arguments, que és soc optimista amb el temps. Però què és aquest eufemisme? No. Optimista amb el temps ho ets la primera vegada. La setena, la desena.
1: De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
2: Ets una genocida del temps.
3: La millor hora del dia.
1: Catalunya migdia.
3: Passant 4 minuts a 2 quarts. Aquesta cançó, Blue Team, la va compondre Sophie Auster pel seu pare, Paul Auster, que va morir l'any 2024 d'un càncer de pulmó. La seva vídua, l'escriptora Siri Hashbett, fa una reflexió profunda i íntima sobre el dol i l'amor perdurable després de 43 anys de relació a Històries de fantasmes, que avui presenta a Barcelona. Catalunya Ràdio ha pogut parlar amb l'autora, Montse Camps.
5: Sí, és un llibre honest i ple de bellesa en què l'escriptora relata, per exemple, com Paul Auster li va dir poc abans de morir que volia ser un fantasma i que ella, efectivament, va percebre la seva presència.
19: I jo vaig notar la seva presència el dia que el vam enterrar. Era invisible, no vaig sentir-ne cap olor, no em va tocar, no vaig sentir res, però tu saps exactament on és aquella presència, en l'espai, i jo sabia perfectament en aquell cas qui era.
5: Husbett, que té una vessant molt científica, també ha abordat de cara l'agressiu i ineficaç tractament a què se'l va sotmetre i el tema de la mort.
19: Tant en Paul com jo teníem molt clara la mort. Havíem parlat moltíssim de la mort, de manera que això sempre va formar part del que nosaltres enteníem que segurament podria ser el desencadenant d'aquest tractament.
5: Són fragments de l'entrevista que li ha fet Agnès Marquès i que podreu escoltar íntegre avui al Catalunya Nit.
3: Més coses? Els jocs per mòbils ja generen més de la meitat dels ingressos del sector dels videojocs a tot el món. Catalunya lidera aquest mercat a l'estat espanyol, impulsada per la ciutat de Barcelona, Òscar Callao.
20: Segons un estudi de la companyia King, desenvolupadora de jocs com Candy Crush, els videojocs per mòbils i tauletes van generar l'any passat 91.000 milions d'euros i es van convertir en un puntal del negoci global. El president de King, Todd Green, ha destacat a l'escena que més de la meitat dels 722 milions d'euros que va ingressar als videojocs de mòbils a l'estat l'any passat es van generar a Catalunya. I un dels grans centres del negoci és Barcelona, que plega més de 120 empreses, incloses multinacionals com Bandai, Namco, Scopely o la mateixa King.
4: Una de les raons per les quals vam obrir el nostre estudi aquí el 2012 és per aquesta combinació increïble de talent creatiu i tècnic. Hem pogut construir equips molt forts i diversos aquí. L'impacte del sector dels jocs mòbils, específicament a Barcelona, és realment enorme.
20: L'informe de King també destaca que 3 de cada 4 usuaris d'aquests jocs a Europa són adults.
3: I ara anem al sud del país. Esta casa sí que és casa. Amposta ha engegat un projecte per recuperar les aubades, un cant tradicional que és patrimoni immaterial de les Terres de l'Ebre, que es va perdre a començaments del segle XX. Històricament se li dedicava a l'alcalde perquè donés permís per començar les festes dels pobles. Amposta, Jordi Barranca.
21: Fins a finals de juliol, cada 2 setmanes, es fan uns tallers aquí a la capital del Montsià per recuperar aquest cant tradicional. Els imparteix Josemi Sánchez, versador i dolçainer valencià. Els alumnes són, sobretot, versadors ebrencs experts. Això sí, amb versos de 5 síl·labes i no de 7, com molts d'ells estan acostumats.
22: Estem acostumbrats d'una manera, però, bueno, en la voluntat d'ell i nosaltres ens sortirem, però, claro, hem de canviar una mica el xip.
23: Trobo que és un repte molt gran, perquè te torno a repetir que a Tortosa per Nadal hem cantat aubades i a Roquetes també, però com més heptasil·làbic, les hem cantat i m'ha sortit la mare de bé.
21: Però exactament com sonaria el fragment d'una aubada, aquest n'és un, i a més, personalitzat.
24: El dial t'avisa que buscar és precís. Catalunya Ràdio, ràdio del país.
21: L'objectiu és recuperar el cant aquest mes d'agost durant les festes d'Amposta.
3: I ara, la tele.
0: Let me ask you a question. What is your worst fear?
3: El Cabo del Miedo torna ara en format sèrie i protagonitzada per Javier Bardem. És l'estrena més destacada a les plataformes de streaming aquesta setmana, juntament amb la nova pel·lícula de Jennifer López. Marc Garriga.
6: Martin Scorsese i Steven Spielberg produeixen aquesta nova adaptació del Cabo del Miedo i compten amb Bardem pel paper que van fer en el seu dia Robert Mitchum i Robert De Niro. L'assassí Max Cady, un home que queda en llibertat després de passar una temporada a la presó, i comença a assetjar els seus advocats. Arriba a Apple TV divendres. També arriben dues sèries interessants. El Testigo, a Netflix, dijous, un thriller basat en fets reals sobre un nen que presencia de petit l'assassinat de la seva mare i que anys després s'ha d'enfrontar a la reobertura del cas. I Dear England, a Movistar Plus divendres, una minissèrie que ficciona l'etapa de Gareth Southgate al capdavant de la selecció anglesa de futbol. Pel que fa a les pel·lícules d'estrena al streaming, destaca Turbulència en l'oficina, a Netflix divendres, una comèdia romàntica previsible, però amb encant, on Jennifer López interpreta l'estricta directora d'una empresa que prohibeix les relacions entre treballadors fins que ella mateixa s'enamora d'un dels seus advocats.
3: I una cosa més abans dels esports. TV3 lidera les audiències al mes de maig amb un 14,4% de quota impulsada per l'èxit del futbol tant masculí com femení. De fet, l'audiència de les competicions femenines ha crescut aquesta temporada un 25%. I el Super 3 és la cadena infantil que més creix. Aconsegueix un 10% de quota entre el públic de 4 a 12 anys. Pel que fa a l'ecosistema 3Cat Info, més de 4 milions de catalans s'hi han connectat durant el mes de maig. Això després de l'èxit de la festa 3Cat en viu, aquest cap de setmana a l'Anella Olímpica, en què han participat prop de 50.000 persones.
1: Catalunya migdia.
3: Dit això, anem a la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
7: Bona tarda.
3: Amb les negociacions per Julián Álvarez com a tema principal.
7: Que es cuinaran a foc lent si es poden cuinar.

0: Sempre hi ha un nom, el nom d'un jugador que és més protagonista al mercat de fitxatges. El d'aquest estiu és el de Julián Álvarez. L'Atlètic de Madrid està complicant i molt les negociacions pel davanter argentí. Hem passat dels tuits al compte oficial de l'Atlètic de Madrid en rient-se de l'oferta de 100 milions que volia fer el Barça a sentir directament també el president Enrique Cerezo tancant la porta a una possible sortida. Ramon Salmu, reactualitzem el cas Julián.
1: Julián Álvarez és jugador de l'Atlètic de Madrid i no només per aquesta temporada, sinó per moltes més. Aquestes són les declaracions que ha fet aquest migdia Enrique Cerezo, el president de l'Atlètic de Madrid, respecte al futur del davanter argentí. Tot això en aquest context de tensió constant i creixent entre Barça i Atlètic de Madrid de cara al fitxatge de Julián Álvarez. Quan parles amb el Barça, el que queda evident és que Julián és un futbolista desitjat i el que tenen molt clar a Can Barça també és que la propietat de l'Atlètic de Madrid, Apolo, necessita ingrés de capital, necessita l'ingrés d'una venda d'un futbolista com la de Julián. Però, paral·lelament a això, és cert que les tensions entre uns i altres doncs van pujant de to, començant per aquests tuits, per la reacció amb to burlet a les xarxes socials per part de l'Atlètic de Madrid, passant per les declaracions d'avui d'Enrique Cerezo. En qualsevol cas, el que queda clar és que si el fitxatge ha de ser Julián Álvarez, serà una negociació llarga i que haurà d'anar costant posicions i postures a poc a poc.
0: Doncs així és com tenim el cas de Julián Álvarez, aquest traspàs que li agradaria al Barça del davanter argentí, però d'ell n'ha parlat avui un company. Company a l'Atlètic de Madrid és Marc Pubill i ho ha fet des de la concentració de la selecció espanyola. Roger Bosà.
2: Sí, és un dels nou catalans convocats per aquest Mundial amb la selecció espanyola, novetat amb la selecció de Luis de la Fuente i company de Julián a l'Atlètic de Madrid. Ell diu que no sap absolutament res, que no ha parlat amb el davanter argentí i reconeix que aquí a la concentració, a les Rozas, amb els jugadors del Barça, algun comentari ha caigut.
3: Yo no tengo ni idea, no le voy a escribir tampoco para preguntarle, así que cuando lo decida... ya lo veréis todos, igual que lo veré yo, no creo que me enteré antes.
4: Oye, Marc, Julián, no sé si algú del Barça d'aquí t'ha preguntat per ell o t'ha fet alguna broma.
3: No, tots fan bromes, però ningú pregunta.
0: Bé, doncs de moment poques pistes sobre Julián amb el que ha dit Marc Pubill. Un altre dels noms que poden ser protagonistes d'aquest mercat de fitxatges és el de Rodri, el migcampista del City, però en aquest cas no enclou Barça, sinó del Madrid.
2: Sí, perquè sona molt pel Madrid. De fet, és un dels noms que porta Enrique Riquelme, candidat a les eleccions a la presidència del Club Blanc. Avui li han preguntat al mateix Rodri, el capità de la selecció espanyola, sobre el seu futur i sobre el Madrid, i ell és veritat que diu que ara està focalitzat al 100% en aquest Mundial, però que ja pensarà en el seu futur un cop s'acabi el torneig.
5: Algo normal, forma parte del futbol, el que pueda rondar nombre de jugadores para distintos clubes. Entiendo que pueda sonar algún ruido, pero sí, pero por mí, evidentemente, voy a focalizarme en el Mundial. No voy a dedicar mi tiempo en eso y luego ya del Mundial ya se verá.
2: I avui Rodri també ha parlat de Lamine Yamal. A Lamine el vam sentir ahir en aquesta entrevista que li va fer la Federació Espanyola, en què el jugador del Barça reconeixia que havia tingut por de perdre's el Mundial a finals d'abril, quan es va lesionar el bíceps femoral. Doncs avui li hem preguntat també a Rodri per la figura de Lamine i pel camí que està seguint, i sobretot per aquest Mundial d'aquest estiu, i el que li demana el capità de la selecció espanyola és sobretot lideratge.
5: Bueno, muy tranquilo, yo creo que... Teníamos un poco todos la incertidumbre de la lesión, está completamente recuperado, creo que en estos días entrará ya con nosotros y bueno, le tocará, creo yo, un rol diferente en este Mundial, ya es una de las caras visibles de este equipo, tiene que proyectar, si no es el liderazgo, también en el campo y le veo, como siempre, fantástico.
2: I també avui hem sentit Eric, jugador del Barça, convocat en aquest Mundial, que ha entrat a última hora a la llista de Luis de la Fuente i que és conscient que segurament el que l'ha dut aquí és la seva polivalència, i això és el que posa en valor el central del Barça.
6: Yo siempre he jugado de central, lateral también en el año del Girona ya jugué y me encuentro muy cómodo ahí también, y si tengo que jugar de pivote, pues también jugaré de pivote. El año del Girona encontré la regularidad que quería y después, pues obviamente en el Barça he jugado en diferentes posiciones que creo que también me ha hecho crecer, ¿no?, como futbolista.
0: I el Barça Barça femení, després d'una setmana intensa de comiats i acabada la temporada amb una nova victòria a la Lliga, un 4-0 contra el Madrid Club de Futbol, l'equip continua la feina als despatxos per intentar reforçar la plantilla després de les baixes d'Ona, Mapi i Alexia Rutvila.
7: L'objectiu principal és el fitxatge de jugadores per a la defensa, que és la línia que queda més debilitada amb les baixes, com explicava ahir el club de la mitjanit l'entrenador Pere Romeu.
8: En això estem, en això estem. Jo confio en la plantilla que tenim, jo confio en les jugadores que tenim actualment. Seguim tenint molt nivell, però evidentment la idea, el que vol el club és seguir competint per tot i haurem d'incorporar algunes posicions per seguir sent competitives i referents a Europa. Crec que al mig del camp tenim bastanta gent, perquè crec que hi ha molta futbolista que potser en partits grans encara no han tingut les oportunitats, però les acabaran tenint, i a darrere crec que hem de fer un esforç per poder incorporar.
7: Quan diu confia en la plantilla, vol dir que s'ha de renovar Graham, que té les negociacions molt avançades, Salma, amb qui el club intenta trobar un punt mitjà entre les pretensions econòmiques de la jugadora i les possibilitats de l'entitat, i també Torrejón. Tot i que s'han incorporat darrerament al club joves amb molt de talent, com la central Julia Torres, de 17 anys, una de les capitanes, Irene Paredes, demanava ahir, en una entrevista al Tot Gira, la incorporació de futbolistes de primer nivell.
9: Quan hi bajes tan sensibles, evidentemente habrá que fichar a gente de nivel que cubra ese tipo de perfil, siempre confiando en la Masía, pero sí que necesitamos que se fiche algo.
7: Irene Paredes i les internacionals amb la selecció espanyola ja són a Palma, Mallorca, on avui faran el primer entrenament de cara als pròxims partits de classificació pel Mundial.
0: L'Espanyol comença avui la nova campanya d'abonaments. Rebels d'arrel, pensant ja en la temporada que ve.
10: Correu, correu, família, que sou els últims. Escolteu, que això dels últims no ho he dit pas per la samarreta, eh?
0: Doncs així comença el vídeo promocional de la campanya d'abonaments a l'Espanyol, que viu un dels millors moments de la seva història en l'aspecte social, amb xifres rècord, Marcos García.
11: L'Espanyol tanca la temporada 25-26 amb gairebé 38.000 socis, més de 31.000 abonats, les millors dades de la seva història i assistència rècord de mitjana, 28.500 espectadors per partit de mitjana a l'RCD Stadium. Per això l'Espanyol congela els preus. Els preus per la propera temporada són els mateixos, només amb la pujada corresponent de l'IPC. Què farà l'Espanyol? Durant el mes de juny el club farà ja les renovacions als actuals socis i abonats. La primera setmana de juliol hi haurà canvi de seients als abonats que ho desitgin, i a partir del 15 de juliol, moment de les noves altes de socis. A la campanya aquesta que hem sentit, una família de l'Espanyol puja al telefèric i la filla fa un munt de preguntes al pare sobre quants clubs catalans hi ha a Catalunya, a Espanya... Quan el pare ja no pot assumir més preguntes, la filla repla amb la darrera pregunta.
12: I papa, quants pericos hi ha a Barcelona?
13: Amor, no importa els que hi hagi. L'important és que sempre hi ha lloc per un rebel més.
11: L'Espanyol també vol potenciar el seient lliure, tenint en compte que hi ha un 20% d'abonats que no van a l'estadi. Cal recordar, això sí, que els abonats que posin el seu carnet a la venda se'l retorna un 40% del preu de l'entrada d'aquell dia.
0: Dos apunts més a futbol. Íñigo Pérez, fins ara tècnic del Rayo Vallecano, dirigirà a partir de la temporada que ve el Villarreal. Amb 38 anys substitueix Marcelino García Toral i firma per les pròximes 3 temporades. I el Celta ha anunciat el fitxatge del lleidatà Aleix Febas fins al 2029.
14: Ridícul o a prop del ridícul, horrorós en totes les parts del joc, i realment sorprenent.
0: Doncs així definia Xavi Pascual el partit d'ahir del Barça de bàsquet davant el València, de ridícul. Va acabar el partit amb una contundent derrota blaugrana per 77-102, derrota i xiulada inclosa al Palau, just abans d'Ernest Macià, que comencin demà els play-off pel títol.
15: Sí, i una derrota que fa que el Barça hagi de començar demà i no dimecres, i que tingui una ruta molt difícil, perquè es podria trobar el Madrid a semis, ei, sempre i quan passi amb el Múrcia, perquè a més té el factor camp en contra com a conseqüència de la derrota d'ahir. 77-102, un partit que va recordar molt el del 7 d'abril contra el Panathinaikos o el del 7 de novembre contra el Madrid, quan el Barça va jugar davant de rivals infinitament superiors. Al final del partit, tant Xenghelia, que va ser l'únic que se salvava de la crema, i Xavi Pascual deien això.
14: Guió és el pitjor de tots, no? Nosaltres hauríem també jugat el nostre últim partit de la Lliga regular a Andorra, tenir 5 dies per preparar-nos, no ha sigut així, hem de jugar avui. A més, hem de jugar dimarts contra de dimecres. Bueno, és horrorós.
16: Claramente no ha sido buen día hoy. No tenemos explicaciones. Lamentable. Hay que espabilar desde ya para empezar a jugar como hemos jugado hasta ahora.
15: Bé, vergonyós, lamentable, els mateixos protagonistes ho qualifiquen. I bé, doncs aquesta setmana les eliminatòries de play-off de Barça i Penya queden de la següent manera. De la següent manera, dimarts-dijous el Barça, a les 7 de la tarda els dos partits, dimecres i divendres la Penya, a les 9 del vespre. Si calgués un desempat, la Penya amb el Baskonia, Vitòria, també en pista contrària. El diumenge hi hauria el final, el desenllaç, el cinquè partit de la Penya, i el dissabte hi hauria, si cal, també el tercer partit del Barça.
0: 9 minuts i seran les 3 de la tarda. Ara farem una pausa i després seguirem parlant de bàsquet, de l'NBA i una final que feia molt temps que no es veia.
17: Catalunya migdia.
18: Aquest estiu, gaudeix amb Rosa dels Vents d'unes vacances inoblidables en família. Entra a turismeenfamilia.com i descobreix el nostre ventall de cases i activitats amb els millors monitors per gaudir d'un estiu memorable en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. Turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
19: Renovar el teu espai exterior és més fàcil quan saps on trobar-ho tot. A Bauhaus trobaràs conjunts de jardí per tots els espais, parasols, carpes, tancaments, barbacoes i tot el necessari per preparar-ho i fer-ho possible perquè el teu exterior estigui millor que mai. Sempre amb la millor qualitat i el millor preu garantit. Perquè un bon exterior comença a Bauhaus. Bricolatge, reformes, decoració i jardí.
20: Descobrir. Compartir. Donar suport. Temps. 130 milions.
21: Amics.
20: Rialles.
21: Llocs. Moments.
20: 130 milions. En 130 milions hi caben moltes coses. El divendres 5 de juny, amb Euromillones, pot mínim garantit de 130 milions d'euros. I a més del pot, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran. Loterías et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
22: Mi seguro de coche lo contraté en 5 minutos. El precio final...
23: Tuya, tuya.
22: Es el de la web y solo te llaman si lo necesitas.
23: Sí, tu prima.
24: Doncs sí, prima, l'assegurança que no t'esperes amb més de 5 milions de clients. Contracta la HelloPrima.es o truca'ns. Prima és una agència inscrita a la DGS que distribueix assegurances de Great Lakes Insurance.
17: Som 3CAT.
18: Catalunya Ràdio.
17: Som
18: 3CAT.
0: El que dèiem abans de la pausa, parlarem ara de l'NBA, la final que ja té protagonista, la disputaran els Spurs i els Knicks, en una final que no és inèdita, però que fa gairebé 3 dècades que no la veiem, Jan Ortuzar.
25: Aquesta final es va donar el 1999 i se la van portar els Spurs amb un global de 4-1. Aquella va ser l'última final que van jugar els Knicks, mentre que els de San Antonio van estar presents també a les del 2014. Els de Texas hi arriben després de vèncer els vigents campions, els Oklahoma City Thunder, en una sèrie que s'ha allargat fins als 7 partits. Els de Nova York, per contra, van superar per 4-0 a Cleveland i fa una setmana que descansen esperant rival per les finals. L'estrella dels Spurs, Víctor Wembanyama, s'ha mostrat molt emocionat després de classificar-se per la seva primera final.
26: Tinc moltes ganes de tornar a sentir el que he sentit quan s'ha acabat el partit. Totes les hores que treballes són per aquest tipus d'emocions. Tinc tantes ganes de guanyar que és com si la meva vida depengués d'això.
25: El primer partit de la final la jugarà San Antonio a la matinada del dijous 4.
0: I en motos, Marc Márquez es recupera avui i demà de l'esforç al Gran Premi d'Itàlia, d'on torna molt content perquè el seu físic ha aguantat una de les curses més dures de la temporada. El Tro de Cervera passa amb bona nota aquest punt de partida després de la darrera lesió de Damià Aguilar.
27: Li van demanar que es posés nota després d'acabar 5è dissabte i, sobretot, 7è diumenge.
28: Jo, un 10.
29: Yo he hecho un fin de semana muy bueno para mí personalmente y sobre todo para punto de partida. Luego veremos, lógicamente no quiero acabar quinto, no quiero acabar séptimo en carrera y no quiero acabar a 10 segundos del líder. Pero ahora mismo es lo que hay y toca aceptarlo.
27: La seva actitud de ferro no ha canviat. Vol entrar en les batalles que fins i tot pugui perdre però ahir sobretot es tractava de mesurar bé i evitar una caiguda en un circuit que no perdona. Avui i demà el seu millor amic és el gel aplicat a l'espatlla dreta. I ara té per endavant quatre curses en les quals el 2025, quan va ser campió, va guanyar tots els punts possibles. La primera, aquest cap de setmana, a Hongria. No el sentireu dir que viatja per tornar a guanyar. Al capdavall dependrà de la resistència física que el seu cos sigui capaç d'oferir.
0: I també motor Àlex Palou ha guanyat la cursa de Detroit de la IndyCar i reforça així el seu lideratge en aquest campionat que ja ha guanyat fins a quatre vegades les últimes tres consecutives. El Giro ha acabat amb la victòria del gran favorit d'aquesta edició, Jonas Vingegaard. El danès s'ha convertit en el vuitè corredor de la història que ha guanyat les tres grans per etapes, el Tour, Giro i Vuelta, Biel Cadilla.
26: Sí, el danès ha aconseguit un altre dels seus somnis d'infantesa, guanyar el Giro d'Itàlia. Virtualment, de fet, ja l'havia guanyat dissabte després de la penúltima etapa, però ho va certificar ahir en la 21a i última amb sortida i arribada a Roma. Vingegaard va acabar la ronda italiana amb 5 minuts i 22 segons de marge sobre el segon, l'austríac Félix Gall. Visiblement emocionat, el líder de l'equip Visma celebrava la gesta a la sala de premsa.
1: It's amazing. It's something I...
25: És increïble. És una cosa que he somiat tota la meva vida. I poder aconseguir-ho ara és especial. Sí, és un dia molt especial per a mi. I guanyar aquesta cursa és una cosa que he somiat des de... Bé, no tinc paraules.
26: Vingegaard marxa d'aquest Giro com a guanyador de la General i amb 5 victòries d'etapa i s'inscriu en el grup dels 8 ciclistes que han aconseguit guanyar el Giro, el Tour i la Vuelta, entre els quals hi ha Anquetil, Merckx, Hinault o Contador.
0: Les lligues de futbol sala i d'hoquei patins encara no s'han decidit. Amb els play-off en marxa, avui es disputen partits amb presència d'equips catalans. Comencem ja pel futbol sala amb el segon enfrontament dels quarts de final.
25: S'enfronten el Valdepeñas i el Barça a les 9 del vespre en aquest segon partit dels quarts, amb els blaugranes al davant a l'eliminatòria gràcies al 4-1 de divendres passat en el partit disputat al Palau Blaugrana. L'entrenador dels barcelonins, Javi Rodríguez, ha dit que és més important sumar victòries que el resultat final.
2: Esto es una eliminatoria al mejor de tres. Ganar el otro día y tener buenas sensaciones como las que tuvimos está muy bien, pero da igual ganar 4-1 que ganar 1-0. Al final te llevas un punto en la eliminatoria y lo que tenemos que hacer ahora es intentar ir a sentenciar.
0: I en hoquei patins, ronda ja de semifinals amb el segon partit de l'eliminatòria que es juga a 5 entre el Barça i l'Igualada.
25: Amb el Barça al davant a l'eliminatòria després de guanyar per 4-1 al Palau. Ara els igualadins buscaran empatar en aquest segon partit que es disputa a les 7 de la tarda i també es juga al Palau, abans de viatjar a Igualada per jugar el tercer i el quart partit. L'entrenador de l'Igualada, Marc Montaner, ha dit que han de jugar sense por.
3: No hem d'estar derrumbats. Tenen 10 vegades més pressupost que nosaltres i estem competint amb ells a les semifinals de play-off i han fet un punt més que nosaltres en tota la fase regular. Per tant, no hem d'estar derrumbats, hem d'estar orgullosos del que hem fet, hem de ser ambiciosos i hem de treure aquest caràcter de no tenir aquesta por que tenim en segons quins moments.
25: Tots els partits es podran seguir en directe per Esport 3.
0: Temps també per parlar d'altres qüestions del dia en format més breu i amb la Marta Garcia i començarem amb el tennis.
4: Amb enfrontaments de quarts de final de Roland Garros, alguns que ja estan definits. En el quadre masculí, el tenista de Leganés Rafa Hodar jugarà contra l'alemany Alexander Zverev i el txec Jakub Mencic s'enfrontarà al brasiler Joao Fonseca. Fa pocs minuts que s'ha classificat també l'italià Flavio Cobolli en una jornada on destaca el partit que en els pròxims minuts de vuitens de final han de disputar l'argentí Juan Manuel Cerúndolo, botxí del número 1 mundial Jannik Sinner en la segona ronda, davant l'italià Matteo Berrettini i també el que disputaran en breu el canadenc Félix Auger-Aliassime i el xilè Alejandro Tavilo. I en el quadre femení, Mirra Andreieva i Sorana Cirstea d'una banda i el duel ucraïnès entre Elina Svitolina i Marta Kostiuk són els partits ja definits de quarts de final i la número 1 mundial, la bielorrussa Arina Sabalenka, juga esta vesprada contra la japonesa Naomi Osaka, buscant la classificació precisament també per als quarts de final.
0: Doncs d'un-hi-do la quantitat de noms que ens acaba de dir la Marta Garcia fent aquest repàs de l'actualitat esportiva del tennis. Deixem aquí l'actualitat esportiva. Seguim al Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández a les 7. Més esports al tot costa.
5: Són les 3. Catalunya Migdia.
6: Encetem la segona hora del Catalunya Migdia després que a la primera us hem explicat com mestres i professors voten ja el preacord entre el Departament d'Educació i els sindicats majoritaris per resoldre el conflicte al sector. Sobre la taula tenen dues opcions, o acceptar-lo o rebutjar-lo, i automàticament això sí, anar a una vaga indefinida a partir de dilluns que ve. Els resultats se sabran aquest dijous. També us hem parlat de la campanya Ni un minut més, amb què els metges canvien d'estratègia després de mesos de vaga. A partir d'ara es proposen deixar de fer les hores extres amb què asseguren que s'aguanta el sistema, una mesura que podria allargar les llistes d'espera. Els metges pressionen així el govern per negociar millores laborals. I ens hem fixat també en la investigació sobre dos tirotejos ahir, tots dos relacionats amb les drogues. L'un a Badalona, que va deixar una nena ferida lleu. La menor va rebre l'impacte d'una bala perduda. L'altre tiroteig, a Tordera, podria ser un narcoassalt entre bandes rivals. Tot això us hem explicat a la primera hora. Ara què més podem afegir-hi, Natàlia Ramon?
7: Doncs que el jutge Santiago Pedraza ha ordenat aixecar el secret de sumari de les investigacions principals per l'anomenat cas Leire. És la investigació per la suposada trama que tindria, segons el jutge, origen dins del PSOE per tal d'obstaculitzar processos judicials oberts contra els socialistes i també contra el govern espanyol. I sobre les investigacions judicials que envolten el nucli de Pedro Sánchez, José María Aznar, l'expresident, s'ha sumat a la idea de fer una moció de censura instrumental per fer fora Sánchez de la Moncloa i així convocar eleccions immediatament. L'expresident espanyol s'ha referit als casos de corrupció que esquitxen els socialistes i ha fet una crida a la ciutadania per aconseguir aquest canvi de govern.
8: No puede ser que una banda de incompetentes y corruptos vivan a costa de millones de ciudadanos honrados. Eso no puede ser.
7: I justament l'Audiència Nacional ha imputat l'excap de la UDEF, de la Policia Nacional, José Manuel García Catalán, i també un agent del cos per la presumpta guerra bruta contra Podem durant el govern de Mariano Rajoy. És el mateix jutge, el jutge Santiago Pedraz, qui ha admès a tràmit la querella de l'exlíder del partit, Pablo Iglesias, i cita a declarar García Catalán i l'altra policia nacional, també imputat el dijous 25 de juny al matí. Els interrogarà sobre aquestes investigacions a càrrecs de Podem que hauria fet la cúpula del Ministeri de l'Interior, tot això al marge de la llei. I la Generalitat ha posat en marxa un nou servei d'atenció presidencial per fer la declaració de renda a través de l'Agència Tributària de Catalunya. El govern reforça la xarxa d'oficines que estan distribuïdes per tot el país i ja són una quarantena, entre les quals la de Tarragona. Anem fins allà, a Tarragona. Clara Chavarría Domingo.
9: Tot plegat s'emmarca en la voluntat de reforçar l'Agència Tributària de Catalunya per preparar-se perquè en el futur es tingui la capacitat de recaptar i gestionar el gruix dels impostos. La consellera d'Economia, Alicia Romero, ha estat a l'oficina habilitada a Tarragona.
10: Hem fet un desplegament per tot el territori, molt important, i això vol dir doncs, que qualsevol persona, a 20 quilòmetres o 30 quilòmetres de casa seva, podrà trobar una oficina on se li doni aquesta atenció.
9: Des del maig ja s'oferia atenció telefònica als contribuents i s'ha detectat un increment d'un 20% del nombre d'usuaris respecte de l'any passat.
7: I a finals d'aquest any s'acabaran les obres del desdoblament de la canonada que transporta l'aigua des de la planta potabilitzadora del Ter a Cardedeu fins a l'estació distribuïdora de la Trinitat a Barcelona. Això permetrà deixar fora de servei la canonada actual que passa pel barri del Canyet a Badalona, on des de fa 20 anys hi ha una fuita per on es perden prop de 200.000 litres d'aigua al dia. Montcada, Marta Vallès.
11: L'obra, que va començar el gener de 2025, s'acabarà aquest any i entrarà en funcionament el primer trimestre del 2027. Així ho ha explicat la consellera de Territori, Sílvia Paneque, durant la visita als treballs que es fan a Montcada i Reixac.
12: Tot l'altre braç, que era el que teníem des dels anys 60, en funcionament, deixar-lo de posar en servei i reparar-lo. Llavors sí que tindrem dos braços que ens connectaran la potabilitzadora de Cardedeu fins a la distribuïdora de la Trinitat, que al final és la que dona aigua a la gran àrea metropolitana.
11: La consellera ha remarcat que s'ha de ser curosa amb l'aigua perquè el canvi climàtic portarà previsiblement nous temps de sequera en el futur. Marta Vallès, Catalunya Ràdio, Montcada i Reixac.
7: I 52 persones han mort a les carreteres catalanes els 5 primers mesos de l'any. Això representa un descens de la mortalitat d'un 16% respecte a l'any anterior. 21 dels 52 morts són motoristes. El mes de maig ha estat el més mortífer a la xarxa viària catalana amb 19 víctimes. I encara un apunt final perquè Indra ha nomenat Enric Blasco nou director territorial a Catalunya a partir del proper 1 de juliol. La multinacional espanyola de tecnologia auditoria, consultoria i defensa, ha nomenat aquest enginyer de Sabadell per liderar l'estratègia i relació institucional i empresarial a Catalunya. Segons Indra, la incorporació s'emmarca en l'estratègia de creixement que té la companyia, que preveu contractar fins a 1.500 empleats fins al 2027 i augmentar també la facturació fins als 550 milions.
6: Passen 5 minuts de les 3.
17: Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
6: Serem des d'ara i fins les 4 amb el Jordi Cabré, advocat i escriptor. Bona tarda.
13: Bona tarda.
6: L'Alba Alfagema, psicòloga i divulgadora. Bona tarda.
14: Hola, bona tarda.
6: I la Júlia Reguer, cap de política del Periòdico. Bona tarda.
14: Què tal? Bona tarda.
6: Tot a punt?
14: Tot a punt.
6: Sí, eh? Molt bé. Escolta'm, ho celebro. El primer tema ens el proposa, com sempre, cada dilluns. L'escriptora Empar Moliner. Bona tarda.
15: Bona tarda.
6: Celebro que han reaparegut les nous de Macadàmia. Feia dies que no apareixien, però avui veig que per les portes.
15: Depèn, porto diverses coses.
6: Però no n'has ofert a la taula.
15: No.
6: Les has deixat a banda, perquè no te les prenguin,
15: les he deixat a banda amb una obra pictòrica que...
6: Sí, veig que venies molt carregada.
15: Una obra pictòrica que ha arribat aquí a la consergeria de Catalunya Ràdio. La meva part, el que són... O sigui, estan negres, pobra gent.
6: Sí, t'envien coses.
15: Envien coses que ocupen. Que són,
6: i t'has enviat un quadre, veig.
15: Més d'un, però extraordinari.
6: Ah, molt bé.
15: Extraordinari.
6: No, està molt tapadet aquí, per fa, no el podem jutjar perquè no l'hem vist, però cap problema. És privat.
15: Us agradaria.
6: És un regal, no ho dubto.
15: Us agradaria molt i el voldríeu posar en aquest estudi tan modern que tenim.
6: Home,
15: que està ple de llums,
6: sí,
15: que sempre sembla l'Enterprise.
6: Una altra cosa no, però llums sí. Sobretot quan fan el Tot Costa, que com que surt per la tele,
15: hi ha molta més llum. Sí, perquè jo a vegades els veig per la tele.
6: Fan molta llumenària, sí.
15: I han d'anar molt arreglats.
6: Mira, ara el bany tocarà. Ara, a veure, toca el bany, apreta. I ara que aviat a Tot Costa, mira, goita.
15: Clar, que hauríem d'anar arreglats de la part de dalt, nosaltres.
6: Hauríem de posar-nos ulleres de sol.
15: Sí,
6: per això. Torna
15: a la llum migdienca.
6: Clar, és més adient. Què?
15: Llum, arriba l'estiu, us veu, a tots aneu amb màniga curta, avui. Què, no us han dit que hi hauria pedregades?
14: Quan?
15: No han dit que hi haurà pedregades i que plourà. A mi m'ho han dit.
6: No sé qui t'ho ha dit, però t'ha enganyat.
15: Jo hi vaig estar posant-li cobertura als tomàquets, com m'hagin enganyat. Després, en fi, arriba l'estiu, tothom fa règim, ja comença...
14: Una mica tard.
15: I llavors tothom vol coses fresques. I llavors és el gran moment de les amanides,
6: sí. Que
15: és el pla... Ara ja comença. Ara ja. Una cosa fresqueta, una amanida, que és el plat més maltractat de casa i dels restaurants. L'amanida... Avui, ja, excepte a casa els llestos, ve plastificada. Al restaurant i a fora. Una bossa d'enciam, per cert, conté més sulfits que una ampolla de vi. Ho dic per... O sigui, saps allò que diuen? No, el vi que no, que té sulfits. Que hi ha vegades que quan et donen un vi sense sulfits, jo, que sóc senyora, de vegades dic, esperis un moment, que porto una bossa de sulfits al bolso.
6: Que si no els trobo a faltar, no?
15: Esperi un moment, que l'hi posaré. Doncs una bossa d'enciam en sé més. Llavors, la manida de bossa ho té tot. Per què? Perquè es pot transportar i apilar. I només té un problema quan l'obres... es marceja a l'instant, degut als productes que li posen perquè es mantingui fresca durant mesos, si cal. En quin restaurant avui et dia et posaran una amanida d'api, de rabanets, de pastanaga bona? Quan dic api no vull dir un api d'aquell de 2 metres, que també va amb bossa, eh? Enciam o escarola. T'hi posaran cogombra? Que n'hi ha que... O sigui, en comença bé, però comprat al mercat. Anar a comprar es pot fer parlant o sense parlar. Hi ha qui vol agafar l'enciam de tràmit per banyar-lo en aquella salsa Cèsar de pot. I està, llavors, no cal gaire cosa per això. Vull dir, tu agafes... pots agafar una textura per expand ben fineta, li fots la salsa i no es nota. Vull dir, jo conec que algun paladar, adolescent o no, que no ho notaria. No cal gaire. I hi ha el que anirà a la parada o a la botiga i parlarà amb el paradista. Jo sempre dic que les coses que m'agraden molt...

0: està tothom amb el mòbil. Quan et deien, no, és que l'ascensor, hem de parlar del temps perquè el silenci ens incomoda. Això era abans. Ara tothom està mirant el mòbil, ningú, tant de bo et parlessin del temps. Total, que no coneixem la temporada de les verdures, perquè la verdura de la Deo Por Expan sempre la tenim disponible, Por Expan i el bocat, les dues textures estrella dels súpers. I llavors, és clar, hi ha el que, malgrat que compra amanida de bossa, es pensa que és un gourmet. Aquest és pitjor encara. Llavors, per ell, ara també hi ha dos productes estrella que surten més que mai. La sal de l'Himàlaia i el vinagre de Mòdena. La una no és de l'Himàlaia, l'altra no és de Mòdena. La una no és rosa, ni mai ho ha sigut, i l'altra no és marró, i mai... Sí que ho ha sigut, però per altres motius. Mireu-vos els ingredients de l'etiqueta. El vinagre de Mòdena porta, entre els ingredients, caramel líquid, és a dir, sucre. Us puc jurar que l'altre dia, un d'aquests gourmets de cinquena gamma, posant la sal rosa aquesta que és mentida, i el vinagre de Mòdena, que encara és més mentida, em deia, mentre anava tirant la sal i el vinagre, dic, ai, que patirem aquí, a l'amanida de bossa. Diu, oh, és que la gent és burra perquè posa un rotlle de formatge de cabra al microones i el tira sobre l'amanida, i pensava, i tu? I tu què? Jo demano un restaurant, un de sol, un sisplau, que tingui una amanida de veritat. Si això em passés, la pago a preu d'extorsió. De veritat, de veritat.
1: Doncs és la reivindicació de l'amanida, però de l'amanida de debò que fa l'Empar Moliner. No sé si voleu afegir alguna cosa o no, o si sou dels que compreu l'amanida en bossa i, per tant, amb tots aquests sulfats.
2: Jo no ho puc suportar. És a dir, ni comprar les amanides del supermercat...
0: És que ho sabia veient-te a la cara.
2: No, de veritat. La gent
0: que compra verdura fresca és més guapa. Se li nota la cara. No fan cara de plàstic.
2: No, i fora de casa també em costa. Vull dir, demanar un restaurant, prefereixo demanar una altra cosa, cuinada, no?, que una amanida, i notar, sobretot el tomàquet. Veus, a mi, amb l'ànsia me'n passa, però amb el tomàquet ja no ho puc suportar. Si el tomàquet no és bo, l'amanida no val res.
0: És que et dic una cosa, quanta gent de la que coneixeu, intel·ligents, no intel·ligents, coneix les temporades de la verdura? Mm. Quanta gent sap quan toca, si hi ha tomàquet ara...
1: De la fruita, eh?
0: O de la fruita,
1: de la fruita. Fruita tot l'any,
0: sí,
1: a vegades, eh?
0: Aquesta síndria que hi ha ara a les botigues, d'on ve? I quan mesos ha estat viatjant? Aquesta, la síndria aquesta.
1: Sí, sí.
3: A veure, jo sóc també una gran defensora de les amanides, m'agrada molt, i és el que diu l'Empar, no té punt de compressió. Jo crec que tot el mal va començar amb aquell enciam a l'iceberg, com deia, no?
1: Ui, sí.
3: Això va començar.
0: L'embolicat.
3: Sí,
0: que no havies d'anar...
1: Que no té cap gust, allò, eh?
3: Sí, no té cap gust, allò sí que és
0: no té cap gust, però no el vam començar a posar a les hamburgueseries, on posen la guarnició per fer bonic, però no pretenen que te la mengis.
3: Sí.
0: Si tu demanes que té oli i sal, et miren amb cara de que és aquest imbècil. Llavors, aquesta va molt bé perquè es veu que no s'ha de netejar. Allà tu, si ho vols fer.
3: Sí,
0: però,
3: clar,
0: llavors,
3: què
0: llavors
3: menges,
0: per
3: no?
0: què? Perquè posar un enciam a la pica i que sortís una mica de terra o un cargol era un esforç que no el podien fer. No el farem, aquest esforç.
3: Doncs això. No, jo també estic molt d'acord perquè a mi m'encanten les amanides i crec que l'estiu són fantàstiques, però la dificultat de trobar bones amanides, i també és cert que jo a vegades, com que en consumim molt, i a més els meus fills també són grans defensors de l'amanida, tot i que són molt petits, però jo tinc una nena, per exemple, de 7 anys, que el seu plat preferit és l'amanida.
0: Llavors, perquè la deu menjar bona a casa.
3: Sí, la mengem bona, i clar, a part, ara no tinc temps, però hem tingut hortet, i ells tenen aquesta consciència també de quan venen els tomàquets, els enciams, i és que no té res a veure.
0: No,
3: quan menges, i hi ha pocs restaurants que realment et puguin oferir un bon producte de qualitat, i els que t'ho ofereixen no te fan pagar a preu d'or, no? Mm. Llavors sí que és un problema. L'amanida és algo com molt nostrat, no? També és algo com molt, bueno, sí,
0: la mica de verd, clar.
3: Sí, bueno, clar, i a part clar. Sí, l'amanida sí. També trobo que és com un producte, bueno, no sé, me'l sento com
0: que,
3: molt propi.
0: Fixa't que a les parades del mercat, amb una paradista amiga m'explicava que abans per Nadal els rabanets els venien però a quilos, que ara ningú en compra. És que piquen.
3: És que,
0: no, és que piquen. No podem. I els hi deu costar també tallar-los a rodanxes.
3: Sí, ara també t'he de dir que com que en consumeixo bastanta, hi ha molts dies que és que no tinc temps, saps? Allò que he de córrer, i a vegades també peco i compro alguna amanida de bossa.
1: Ui, jo confesso.
3: Aquella que posa brots verds, que dius, bueno, i que posa masia de no sé on, que dius, bueno,
0: sí,
3: com a mínim.
0: Masia...
1: Vés a saber.
3: Era confessar que...
1: ben contenta amb aquella bossa pensant que has comprat allò...
3: Sí,
1: sí, quilòmetre zero.
3: Allò,
0: doncs jo us dic
3: marca.
0: Una cosa, eh? Jo he optat... Ara ja no penso comprar ni verdura ni fruita amb Porexpan a sota i amb plàstic.
3: Bé,
0: no.
3: Està bé, està bé.
0: No,
3: està
0: no pot ser.
4: No, perquè a més no costa res i per molta mandra que et faci cuinar una amanida, francament. Són 5
0: minuts. No, és anar-la a comprar. Perquè, però ara els mercats estan oberts a la tarda.
4: Sí.
0: Alguns.
4: Però són què? Són 4 o 5 ingredients? Fas una amanida molt ràpidament i les seleccions molt ràpidament.
3: Però a vegades no és fàcil trobar antiamigons, eh?
0: No, no és fàcil, no.
4: Ens omplim la boca de dieta mediterrània i tot això, i al final és això, és fer-se una bona amanida, i de quilòmetre zero, no el de Madrid, sinó el quilòmetre zero d'aquí al costat.
0: Però quilòmetre zero no vol dir la botiga d'aquell senyor de 24 hores del costat.
3: No, això també és important.
4: Clar, això és l'altre.
0: Correcte.
4: I després, a l'hora de saber les estacions de les fruites i les verdures, n'hi ha algunes que són de calaix. Tots veiem que de sobte apareixen les nespres o de sobte apareixen els préssecs i abans no, però d'altres són per nota. Jo no, el tema dels pèsols no el controlo, per exemple.
0: El tema dels pèsols s'han acabat ara, però els pèsols i la menta, són, la Carme Ruscalleda sempre diu el gust de la primavera, faves i pèsols, ja han passat.
4: Ara maduixes i síndries i
0: préssecs. Síndries encara no, a casa nostra encara no. Pot haver-hi algú amb hivernacle, però encara no. Les que venen de l'Àfrica i no tenen el mateix gust.
4: Això, el quilòmetre zero.
1: Sí, quilòmetre zero d'allà, eh? D'allà on sigui. Bé, doncs la reivindicació, no només de l'amanida, sinó també de l'alimentació quilòmetre zero, ara que sí, arriba la calor i que, per tant, canviem els hàbits de tot allò que hem menjat durant l'hivern.
0: Tu, sobretot, eh?
1: Què?
0: Mira els hàbits.
1: Ja. Hosti, clar,
0: ara, aquells filets, aquells entrecots, ja no te'ls menjaràs, eh? Que no.
1: No, això sí,
0: no, mai,
1: però els primers...
0: Aquell fricandó...
1: Perdona, la fruita
0: mai.
1: Que hi ha a la fruitera de casa, evidentment que
0: ja
1: ha canviat.
0: Sé, ja sé,
1: no
0: clar,
1: va
0: clar.
1: A la mateixa ara, ja havia fa
0: ja
1: unes setmanes.
0: I ara ve de gust i fa il·lusió.
1: I les amanides també, ara tenen molt més bé.
0: La Júlia, ara esperem els tomàquets, com la tòfona.
3: I amanides sense enciam també són molt bones.
0: Clar, és que, per exemple...
3: Que pot ser molt creativa amb les amanides.
0: Si la gent tastés un cogombre normal i bo, es moririen, es moririen.
1: Empar Moliner, gràcies i bona tarda. Ja pots marxar, amb les nous i tota la
2: paraula que portes. Haurem d'obrir la porta una altra vegada.
1: Sí, sí, escolta, una feinada de poter per sortir. Una pausa i de seguida anem amb més temes.
5: Catalunya migdia.
6: Amb Volotea i els seus vols directes a Múrcia des de Barcelona, ja ets allà, a la vora del Mar Menor, envoltat de la història de Cartagena, o t'està en un... Per on anàvem? Ah, sí! Amb els vols directes de Volotea a la regió de Múrcia, des de només 29 euros, de cop, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
7: El 10 de juny, la Sagrada Família inaugura la Torre de Jesucrist, la més alta del temple. Des de la Basílica volem compartir aquest dia tan especial amb tothom. Seguiu-ne la inauguració en streaming a través de les xarxes oficials, Instagram, YouTube i TikTok. El 10 de juny, Barcelona mirarà cap al cel més que mai. Basílica de la Sagrada Família.
8: Estàs tot el dia amb el mòbil i no has vist aquest descompte? Obre ara l'app de MediaMarkt. Només avui, 1 de juny, i només a la nostra app, et donem un 15% de descompte en la millor tecnologia. I si encara no la tens, descarrega-te-la i gaudeix de tots els avantatges d'unir-te a mi MediaMarkt.
9: Uf, em pesen tant les cames i em veig varius.
10: Compte, això és la teva circulació avisant-te que alguna cosa no va bé.
9: Tu creus? Jo pensava que era normal.
10: No pas, actua ja amb els primers símptomes abans de que vagi a més. Fes el pas amb Daflon, tractament dels símptomes relacionats amb la insuficiència venosa lleu en adults, Laboratoris Servier. Llegiu les instruccions d'aquest medicament i consulteu el farmacèutic.
11: Mira, doncs arribo a Bali i el primer que faig és llogar una moto.
12: Però tu en saps d'anar amb moto?
11: No, però és la millor manera de moure't per allà i m'hi vaig llançar de cap.
12: I què?
11: Que em vaig trencar una cama.
12: Apa!
11: Sort del RAC. A la tarda ja estava enguixada.
13: Sort del RAC. Fes-te'n soci i viatja amb tota la tranquil·litat. RAC. I som per ajudar.
5: Catalunya migdia.
14: Evitem el soroll.
15: Ens allunyem de les estridències.
14: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
15: Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
16: Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
14: Un informatiu sense presses.
15: Per donar context als grans titulars.
16: De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit, Catalunya Nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna.
12: Senyores i senyors, bon dia.
17: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
18: Leire Díaz, bon dia.
19: Bon dia. No sé nada, no sé nada, sincerament.
18: Parece ser que requieren documentación de pagos del PSOE a usted.
19: Bueno, estoy muy tranquila con eso.
20: Si aquest acord realment sortís que no, no veig massa altra opció que anar a un escenari de caos i d'habilitament absolut del sistema educatiu.
21: Tinc informació clara i parlarà català a Montserrat i parlarà també català a la Sagrada Família.
22: Candela Peña! Què passa?
23: Quina il·lusió.
22: Ah, m'he engreixat una mica.
23: No, estàs boníssim, Ricard. Oh. Ets un referent, tens actualitat.
22: Sí.
17: De dilluns a divendres de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
24: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
17: Catalunya Ràdio.
24: Som 3CAT.
17: Som 3CAT.
1: D'aquí a 10 minuts seran 3:45 de la tarda. Som al Catalunya Migdia amb la Júlia Reguer, l'Alba Alfageme i el Jordi Cabré. Deixem a començar per un tema que hem conegut avui a través dels primers documents que s'han fet públics sobre la visita del Papa a Catalunya. I hem conegut que la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família, que farà Lleó 14, serà íntegrament en castellà. La Santa Seu ha fet públic aquest matí, com dèiem, el missal de tot l'acte pontifici del dia 10 de juny. El català queda relegat a un segon terme. Bàsicament, el pontífex només parlarà en català a la salutació inicial de la missa. És veritat que després hi ha una lectura a la missa, però en el que és l'acte de la consagració i la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família és íntegrament en castellà. Més enllà d'això, se sentirà la nostra llengua, com dèiem, dos moments puntuals de la missa, durant la lectura del primer evangeli, amb els càntics posteriors, i durant la pregària del credo. En canvi, tant l'Eucaristia, el moment més important de l'ofici, com la resta de lectures i càntics seran en castellà o en llatí. El guió publicat avui no recull l'homilia de Lleó 14 i no se sap en quina llengua la farà, però tot fa pensar que serà en anglès o en castellà, que domina prou bé. Fa 16 anys, en la missa que va fer el papa Benet XVI, quan va consagrar el temple de la Sagrada Família, la llengua catalana va tenir més protagonisme. Es van fer diverses lectures i una part d'elles van ser en català. En aquesta ocasió, el papa Lleó sí farà en català les primeres paraules, en el nom del Pare i del Fill de l'Esperit Sant, la pau sigui amb vosaltres. Això mateix ho va fer el 2010 Benet XVI. Ara, l'altra incògnita sobre l'ús del català serà la intervenció del cardenal Joan Josep Omella, que l'any 2010 l'arcabisbe Lluís Martínez Sistac va fer la major part de la seva intervenció en català. No sé què us sembla o no, és veritat que fins ara no teníem la certesa, però avui la Santa Seu ha fet públic aquesta, tot el missal de totes les intervencions que tindrà el papa Lleó XIV i hem pogut comprovar què és el que es farà en llatí, en castellà i en catalano, que és com surt en el missal, perquè està fet des de la Santa Seu i està tot en italià, però sí que apareixen algunes coses en català, però molt poquetes, molt testimonials, i clar, l'acte principal, diguem-ne, que és la benedicció de la Torre de Jesús, doncs serà íntegrament en castellà.
2: Jo crec que no té gaire sentit que sigui en català, ai, que sigui en castellà per dues coses. Una, Barcelona és una part del trajecte del papa Lleó, primer va a Madrid, després anirà a Canàries, per tant, la llengua castellana, diguéssim, que ja tindrà el seu paper, i crec que tenint en compte els precedents que ara repassaves molt bé, el català va tenir una presència molt important quan va venir el papa Francesc i crec que com a mínim ho hauria d'igualar. També per part de les institucions poder traslladar-li també al papa aquest missatge. Ell fa un missatge en favor dels drets humans, de la pau, del respecte als pobles. Crec que en aquest sentit el català hauria de tenir una presència molt més important. Podria entendre que no tota la missa fos en català, això crec que tothom ho pot entendre, però sí que hi hagués un missatge molt més potent també en defensa del que és un dret, que són els drets lingüístics i en aquest cas el català.
4: Jo no sé qui té la responsabilitat d'aquest contingut, d'aquesta decisió. No sé si és la Santa Seu o si és la Conferència Episcopal Espanyola o el Bisbat de Barcelona.
1: El document que han enviat avui és de la Santa Seu.
4: És de la Santa Seu, però potser ho han estat negociant amb aquests interlocutors o potser fins i tot amb el govern espanyol, no ho sé. Sigui qui sigui, no tenen perdó de Déu. És a dir, això amb una església construïda per una persona com l'Antoni Gaudí, que pensava com pensava, que a més totes les inscripcions de totes les torres, de tots els apòstols i evangelistes, totes estan en català, doncs, escolta, francament, jo la manca de sensibilitat per una cosa que és molt fàcil, és a dir, tu pots perfectament tenir un gest de simpatia cap a la terra, la pàtria, la cultura d'Antoni Gaudí, o no tenir-ne gens, o fer com va fer el franquisme, que és a l'hora de poder reparar la seva tomba, doncs posar-la en llatí, perquè al català els hi semblava una cosa suposo massa violenta, que la tomba original d'Antoni Gaudí, com s'ha vist avui amb una sèrie de tuits, doncs era en català. Francament no costaria res. Jo demano als interlocutors, siguin els de l'Església, siguin els dels caps dels estats, que són també caps d'estats que han de negociar, puguin canviar-ho, perquè no costa realment res i perquè realment seria un exemple, si fos realment estigués en mans del govern espanyol, seria un exemple de poder demostrar una miqueta que això de la plurinacionalitat va realment en sèrio, no els hi costaria res, i si no passa, doncs escolta, no passa res, jo estic convençut que el barri de la Sagrada Família estarà ple d'estelades aquests dies, tant si es fa en català com si es fa en qualsevol altra llengua.
0: Clar, a mi també m'ha sobtat, la veritat, pel que deies, no? Pel simbolisme de la Sagrada Família, de Gaudí, el que representa, i em sobta també pel que deia la Júlia de la figura, no? del papalló 14, que és una persona que, a més, per la seva trajectòria vital, ha estat en molts contextos on hi havia diversitat lingüística, on, a més, és conegut que ell en moltes ocasions ha utilitzat la llengua per apropar-se en els països on estava treballant a determinades comunitats. Per tant, sobta bastant que un dret tan essencial com són aquests drets lingüístics no els tingui en compte. Jo crec que potser hi haurà, no serà un miracle, un replantejament, deixem-ho així, però que d'alguna forma, jo crec que, com deia ara en Jordi, estic segura que li faran arribar. A mi, el fet de que sigui Joan Josep Omella el que parli en català, és que tampoc, vull dir, crec que no compensa, perquè al final és la visita del Papa Lleó, no? Llavors l'important és que ell, perquè al final també és com una forma de respecte i de deferència cap a un país que a més jo crec que ha escollit una sèrie de llocs que visitar per evidenciar aquesta consciència social també que té, i això també va de consciència social, no? El fet de respectar la llengua del país que visites. Llavors,
4: i
0: no
4: d'una certa consciència cap a les llengües que estan en minoria o que
0: minoritzades, totalment.
4: Necessiten certa protecció. En qualsevol cas, és un temple expiatori i confiem que puguin expiar-ho d'alguna manera.
1: El és, clar, queda més d'una setmana perquè es produeixi, això serà dimecres que ve, el dia 10. Per tant, hi ha temps.
0: Sí,
1: perquè
0: per
1: algú
0: això,
1: des de l'Església Catalana faci veure, sobretot pel que té a veure amb l'acte estrictament de la benedicció de la Torre de Jesús, que és la que es fa des de l'exterior de la Basílica i que segurament serà el que més es retransmetrà a nivell mundial, fins i tot, perquè no deixa de ser un símbol, com és el de la benedicció d'aquesta Torre de Jesús, que a més posa el sostre, diguem-ne, a la Sagrada Família. Per tant, aquí, en aquest acte, que és íntegrament en castellà, aquí sí que hi ha alguna possibilitat que l'Església Catalana pugui pressionar d'alguna manera o fer veure a la Santa Seu de dir, escolta, no costa res fer, ja no et dic tot, tant de bo, però com a mínim una part que es pugui fer en català. El dubte és si això hi ha marge com per poder-ho canviar o no, perquè és veritat que l'Església Catalana ha tingut un paper actiu a l'hora de canviar en algunes coses l'agenda del Papa Lleó, que la setmana que ve, insisteixo, que alguns dels actes que farà, per exemple, la presó, doncs la visita a la presó ve clarament per una petició des del bisbat de Sant Feliu. Vull dir que hi ha opció com per canviar-ho, però és veritat que avui, quan hem vist el missal que ens han enviat dels diferents actes que hi ha, doncs ens ha sorprès el fet d'aquesta pràcticament absència del català tret d'algun petit moment en l'interior de la Basílica de la Sagrada Família. Bé, estarem pendents a veure si això canvia o no. Queden 2 minuts per arribar a 2:15. Més coses. El fet que estigui passant molt últimament no vol dir que no ho haguem d'explicar. Els Mossos d'Esquadra asseguren que tenen ben encaminada la investigació del tiroteig ahir a Badalona, ahir a la tarda. Un tiroteig que va deixar ferida una nena de 10 anys. La policia dona per fet que l'origen d'aquests fets és una lluita pel mercat del narcotràfic i que la nena no era l'objectiu, sinó que va quedar ferida de manera fortuita pel que se'n diu una bala perduda. També ahir, però, hi va haver un altre tiroteig, en aquest cas a Tordera, al Maresme. Aquí va quedar ferit un home, que probablement és d'una de les bandes de narcotraficant que es van enfrontar entre elles. Sembla que va ser un narcoassalt, quan una banda assalta una altra banda per intentar prendre-li el botí. La qüestió és que fa mesos que de tant en tant hem de parlar d'un tiroteig al carrer. Podem saludar el Francesc Guillén, ell és expert en polítiques públiques de seguretat i professor de la Universitat Autònoma. Professor Guillén, bona tarda.
3: Bona tarda.
1: Ahir va haver aquests dos tirotejos a Catalunya, l'un a Tordera, l'altre a Badalona, on va quedar ferida una nena que no tenia res a veure amb l'incident. Els Mossos ho atribueixen a enfrontaments entre bandes de narcotraficants, i ja és veritat que els mateixos Mossos d'Esquadra el que expliquen és que en tots aquests tirotejos i en la presència d'armes de foc al carrer a Catalunya hi té molt a veure la presència de la marihuana i les màfies que intenten o que controlen aquest mercat de la marihuana. És això?
3: Pues, tots els indicis apunten a que sí. De fet, l'increment no únicament del tràfic, sinó del conreu de cannabis a Europa és un fet constatat en els últims 10 anys, és a dir, repeteixo, no únicament a Catalunya, sinó a Europa, i com això genera un mercat important i genera una competència important entre les bandes, s'estan registrant últimament tiroteixos que sempre s'acaben relacionant amb lluites pel territori o pels mercats d'aquestes bandes, sí, és veritat.
1: I això com es reverteix ara? És a dir, la sensació és que ara hi ha hagut tota una sèrie de bandes que o bé ja s'han instal·lat a Catalunya o que intenten instal·lar-se, que tenen armes de foc, que les utilitzen. Això, diuen els Mossos d'Esquadra, també fa efecte reclam per altres delinqüents que no tenen directament a veure, però que el que abans solucionaven amb una baralla o amb dos cops de puny, ara ja directament ho fan amb pistoles. Com es reverteix això?
3: Aviam, és veritat, com diu la policia, que la creixent presència de grups organitzats implica una presència més o una disponibilitat més gran d'armes de foc, no? I que sigui més fàcil fer-se amb aquest tipus d'armes, fins i tot per a aquells que no estan directament relacionats amb el tràfic de drogues, en aquest cas, amb el tràfic de cannabis. Aviam, és difícil donar una solució màgica a tot això. Evidentment, cal una certa resposta policial per mantenir la idea de que no hi ha impunitat, de que la llei la respecta tothom, i jo crec que en aquest punt doncs, la policia ha donat exemples en els últims dies d'estar una mica fent aquesta tasca. Fa pocs dies, al Font de la Pólvora a Girona, va haver una intervenció policial molt important amb nombrosos efectius del cos de Mossos d'Esquadra i fins i tot de Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat, que va acabar amb molts detinguts, amb moltes quantitats de droga confiscades, etc etc. És a dir, una part de la resposta, òbviament, ha de ser policial. Policial i de l'administració de justícia, en el sentit de que el sistema reacciona contra aquells que intenten pervertir, en aquest cas, la salut pública i, a més, crear uns índexos de violència que posen en perill, com s'ha vist en els últims exemples, la vida de terceres persones i no únicament d'aquelles persones que estan implicades en el delicte, perquè de vegades, quan hi ha tiroteixos entre membres de bandes, pues la gent sembla pensar, bueno, pues ja s'ho faran, no? És una cosa entre ells, no? És que quan l'arma es dispara pot fer-hi a qualsevol persona, com ha passat en aquest cas. És a dir, la resposta policial és necessària, però jo crec que els Mossos d'Esquadra són molt conscients i estan fent coses que obertament van en aquesta direcció. Però, a més, jo crec que cal intentar trencar els escenaris, els contextos, les realitats urbanes i no urbanes on es produeixen aquests fets, on es desenvolupen aquestes bandes. Si mireu realitats veïnals com la del tiroteig de Badalona o com la intervenció de Mossos a Girona, estem parlant de zones urbanísticament molt degradades, amb comunitats molt tancades, amb poca ventilació social, per dir-ho d'alguna manera, amb poca mobilitat, molt controlades, amb control social informal, pels dolents de la pel·lícula, per dir-ho d'alguna manera, són entorns que permeten que aquells que controlen aquests grups controlin bastant bé el territori. Doncs bé, si no intervenim en tot això, si no canviem aquests entorns, a més de les intervencions policials i les reformes que calguin de la legislació i tot allò que sigui necessari per combatre millor aquesta delinqüència, difícilment acabarem amb aquesta problemàtica. És a dir, no acabarem amb la mina o amb Sant Roc únicament amb la policia, però necessitem la policia.
1: Avui sentíem l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, al matí de Catalunya Ràdio, dient que la policia no tenia prou eines i demanant al govern central, deia ell, que és qui té les competències, deia García Albiol, canviar la llei per tal de donar més eines a la policia per poder controlar millor. És un problema de lleis o no és un problema de lleis, sinó és un problema d'aplicar les que ja existeixen?
3: Jo crec que en la legislació que existeixen instruments suficients. Se parla molt, per exemple, del tema de la multireincidència, però l'última reforma de la multireincidència és de fa res, de fa 2-3 anys, i no s'ha aplicat per falta de recursos. O sigui, cal tenir en compte que per aplicar les reformes legals cal posar els mitjans, els recursos necessaris per fer-les efectives, i en molts casos no es fa. Jo no crec que sigui, sincerament, un problema de legislació, tot i que reconec que és possible que en algun àmbit concret, en algun procediment concret, pues, simplificar el procés sense disminuir les garanties pues, seria una bona cosa per poder combatre millor el crim organitzat. Però jo penso que és molt més una posada a disposició de mitjans, de recursos necessaris per afrontar aquests problemes, que no pas una renovació a fons de la legislació que podria millorar sempre en aspectes molt concrets.
1: I també és veritat que hi ha una certa banalització de les armes del foc. És a dir, abans, clar, un tret es disparava molt a última, com a últim recurs, i ara fa la sensació que, entre les bandes criminals, òbviament, afortunadament, entre la majoria de la gent no, però entre bandes criminals s'utilitzen les armes de foc amb molta més alegria, entre cometes, que del que es feia fa anys.
3: O simplement que hi ha una presència més gran de bandes criminals. Entre les bandes criminals, la utilització d'arma de foc mai ha sigut un element estrany. Possiblement estan testimonis és de que les bandes són molt més presents que abans, perquè hi ha un mercat que dona guanys econòmics importants, com és el tràfic de drogues, i per això justament es barallen. Però entre els grups criminals, l'ús de l'arma de foc tampoc és tan estrany. O sigui, de totes maneres, a mi el que m'agradaria deixar clar és que estem amb un ús de en general de l'arma de foc molt baix, és a dir, que sí, molt més alt que abans, d'acord, que estem vivint episodis que abans eren impossibles o que eren insomniables i que ara passen, no diré cada dia, però sí amb relativa freqüència, és a dir, que la situació està empitjorant pel que fa a l'ús de l'arma de foc en espais públics, és veritat. Ara no estem en una situació que sigui inabordable, per dir-ho d'alguna manera. Es poden fer coses, és a dir, no estem en una situació de que tothom hagi estat testimoni d'un tiroteig al carrer, com sí que passa en altres països, no del nostre entorn, però sí, per exemple, del continent americà. Penso en Estats Units, penso en Mèxic, penso en altres països. Però sí, hi ha un increment, però un increment que no ens faci perdre el món de vista. Ens pot sortir al carrer sense córrer el risc de que un el disparin.
1: La Júlia Rega li vol fer una pregunta al professor.
6: Sí, ara parlaves d'aquestes zones, entre moltes cometes, potser més degradades, on també aquest entorn ja fa que potser la policia no hi tingui tant control. El meu dubte amb tot el tema del conreu i també consum i tràfic de marihuana és si hi ha hagut una reconversió per part d'alguns clans que ja estaven identificats com a delinqüencials cap a aquest tipus de negoci, o si és que, en aquest cas Catalunya, ha atret aquest tipus de clans i, per tant, ara s'han assentat aquí i fins ara no hi eren. O sigui, a mi això és el que no em queda clar, tenint en compte totes les notícies que estem rebent de forma, fins i tot, pràcticament constant, sobre el negoci de la marihuana.
3: A veure, lo que està clar és que s'ha incrementat la producció. O sigui, Catalunya era un país que fa 15 o 20 anys la producció de cannabis era molt baixa, i ara realment és bastant freqüent, no? O sigui, això implica que hi ha més producció i, per tant, més diners a guanyar. Llavors, és esperable que gent que es dedicava a altres coses ha vist que és un benefici fàcil, perquè aparentment és fàcil. O sigui, tu agafes una mercaderia a un lloc, la pares a un altre i guanyes molts diners, i aparentment sense risc. I d'altres que es dediquessin fora, diguin, doncs anem a Catalunya, que allà ara doncs, hi ha més producció, hi ha més possibilitat de mercat, etc etc. Jo crec que les dues coses són possibles i que les dues coses estan passant.
1: Mm-hmm. Alba?
0: Hola, Francesc. De fet, el Francesc ens coneixem.
1: És l'Alba Fagema,
0: sí.
3: Hola, Alba, què tal?
0: Hola. I és un gran expert, sobretot, en tot el que té a veure amb la percepció de seguretat, el professor Guillén. Jo crec que també seria interessant, no?, si ens pot explicar una mica com determinats sectors utilitzen aquests fets, que al final són fets, com molt bé ara estava explicant, no?, que realment Catalunya, podem dir que és un país segur, però a partir d'aquests fets, com es construeix també aquest discurs de la por, val? Com s'aprofiten aquestes situacions, que són situacions aïllades, per generar entre la població aquest sentiment d'inseguretat i amb quin objectiu hi ha, perquè crec que ara mateix el debat de la seguretat pública és un debat que a més a més està molt encès i determinats sectors ho estem veient que ho estan aprofitant per generar i d'alguna forma construir, no?, aquest cultiu d'aquesta pedagogia de la por que al final impacta d'una forma directa en la llibertat de la ciutadania també.
3: Per això jo he fet la intervenció que acabo de fer fa un moment, és a dir, perquè jo crec que com ens alarma molt, com és molt estrany en el nostre entorn que hi hagi tiroteixos, és fàcil que algú cridi l'atenció sobre això, ens faci rumiar sobre la inseguretat, sobre la por a sortir al carrer, sobre la necessitat de mesures molt més restrictives de drets, sobre la necessitat d'eliminar topalls que té l'administració de justícia per intervenir, és a dir, hi ha sectors que amb la idea aquesta de que la gent està en perill, de que la societat no és segura, de que tots correm un gran risc, o sigui, poden intentar convèncer del que cal són mesures molt restrictives. De vegades, les polítiques actuals són les que ens han portat fins aquí i anar cap a models que han demostrat la seva utilitat. A mi, quan la gent sempre em reclama mesures molt més dures, penes més dures, fins i tot alguns parlen de pena capital i coses d'aquest tipus, jo sempre dic, en el món occidental, perquè ja no parlem d'altres mons, no? Quin és el país que té les penes més dures? Estats Units. Quin és el país que té més gent a la presó? Més de 2 milions de persones. Estats Units. Compareu la delinqüència d'Estats Units a la nostra. És a dir, 4 vegades més delictes violents que a casa nostra. 4 vegades. Nosaltres estem a un homicidi cada 100.000 habitants i baixant, perquè avui, com tenia aquesta intervenció, m'he repassat les xifres, i els homicidis a Catalunya estan estables, però si mireu la sèrie històrica des de 2011, no estan en el seu moment més alt. En canvi, els Estats Units estan 4 vegades per sobre i estan molt millor que abans. És a dir, tinguem en compte que aquí hi ha la voluntat política d'utilitzar tota aquesta por, que és lògica, perquè la gent no està acostumada a que hi hagi trets al carrer. Llavors, quan això crida molt l'atenció i és fàcil que a la gent se li faci pensar que tot està molt malament, que necessitem intervencions més dures, és a dir, possiblement calgui canviar alguna cosa, ja ho he dit abans, però no massa cosa. Però intervencions més dures no ens portaran necessàriament a menys delinqüència. L'exemple, repeteixo, els Estats Units d'Amèrica, i no ho estic inventant jo, les dades estan obertes, podeu entrar a la web de l'FBI i veure l'evolució de la delinqüència. Està 4 vegades per sobre de la nostra delinqüència violenta. Això amb cadena perpètua, amb penes de mort, amb aquelles històries de 3 strikes and you are out, que per 3 delictes petits es podien caure 20 anys de presó, doncs bueno, és que no hi ha miracles aquí. Així, per això és important intervenir en aquells contextos que faciliten la instal·lació del crim, el control social per part dels grups violents i que faciliten que la gent entri en aquests canals.
1: Jordi?
4: Bé, jo... hi ha un factor que també és cultural, segur, que no sé si convé analitzar-ho, i és, per molt que aquí, en efecte, els tirotejos i les armes de foc no són tan freqüents, com vostè ha dit, més enllà de l'Atlàntic, sí. I per un tema també de permisos, la gent porta una pistola a la guantera, i tant a Nord-Amèrica com a Sud-Amèrica això és més freqüent, i podria ser que això estigués d'alguna manera exportant pel que fan aquestes bandes concretes, però després és que, a més, potser fa un any o fa una sèrie de mesos, l'alarma era per les armes blanques, justament. És a dir, d'una mena d'excés d'armes blanques. Llavors, no sé fins a quin punt aquí estem assistint a un canvi cultural o si el factor immigratori, per ser clar, si el factor de persones que venen d'altres cultures té alguna cosa a veure aquí o no.
3: Podria ser que hi hagi persones d'altres cultures que venen d'entorns on la violència és més habitual. Si venen, no sé, de Colòmbia o fins no fa gaire del Salvador, Honduras o aquests països on la violència està molt normalitzada, sobretot perquè alguns d'aquests països han tingut guerres civils fins a fa pocs anys, amb molta abundància d'armes al carrer. Jo no dic que això no tingui incidència, però l'increment de les armes blanques és un fenomen que abans d'aquí apareix a Anglaterra. O sigui, en aquests moments a Anglaterra estan en una baixada de l'ús de les armes de foc, però encara puja l'ús de l'arma blanca. És a dir, que hi ha d'altres contextos europeus on també hi ha un increment de l'arma blanca, aunque, encara que en el cas d'Anglaterra no de l'arma de foc. Però la qüestió cultural podria ser, simplement hi ha gent que està acostumada a viure la violència de manera molt, molt més natural, i a nosaltres ens sembla una cosa molt, molt, molt més excepcional. No ho descarto, però jo crec que el problema ve més lligat per una sola societat que és cada vegada més violenta, on tot és molt radical, tu has de ser molt fort, superar-ho tot, tenir èxit sense fer massa esforç, perquè els més espavilats i els més forts ho fan. És a dir, aquesta societat tan competitiva, aquesta polarització tan gran que hi ha en alguns sectors de la societat, això afavoreix que la cultura de la violència s'instal·li.
1: Doncs és Francesc Guillén, és expert en polítiques públiques de seguretat i professor de l'Autònoma. Gràcies per acompanyar-nos i bona tarda.
3: Gràcies a vosaltres, bona tarda.
1: Doncs una mica del context teòric de què és el que està passant a Catalunya, perquè és veritat en el que cada dos per tres tenim una informació. Ara, en aquest cas, ahir, dos tirotejos, una a Badalona i l'altra a Tordera, al Maresme. I aquesta sensació que hi ha més armes de foc al carrer. També és veritat que estem en una època en què tot se sap.
0: Sí.
1: Fa anys, potser hi havia un tiroteig en un barri i no te n'assabentaves, i ara, en canvi, tot arriba de seguida, i fins i tot a vegades en aquestes batalles entre les mateixes màfies, que fa que arriben als mitjans de comunicació notícies que abans no passaven molt sota el radar. Però és veritat que hi ha hagut un augment aquest any respecte a l'anterior, o fa dos, de la presència d'armes de foc i, per tant, dels tirotejos, que també és una cosa que preocupa.
0: Sí, de fet, l'altre dia, aquí a Catalunya Ràdio, vaig entrevistar el comissari Chacón, també, i just ell posava una mica també l'accent dient, evidentment, aquestes situacions impacten, no? Però seguia dient, són fenòmens, no? Situacions aïllades, puntuals. Catalunya, deia, està en un, crec que era la sisena posició, els països més segurs d'Europa, i per tant explicava, no?, que s'està produint a Europa, el que ara també el professor Guillem estava explicant, en el sentit que hi ha aquest, doncs, totes aquestes xarxes de crim organitzat, sobretot a Catalunya, molt vinculades amb la marihuana. Però jo crec que la clau de volta a tot plegat és que, a part de que segueixin havent-hi intervencions policials quan requereixi, a través de la brigada mòbil, de l'ARRO o de, no?, situacions d'investigació vària, crec que apuntava una de les situacions claus, que és com treballem amb aquests contextos que al final faciliten també que sigui no, el caldo de cultiu de que al final es produeixin aquestes situacions i com hem de desactivar això des d'altres perspectives, com és la comunitària, la social. Per tant, jo crec que estem davant d'un gran repte, que hi som a temps, que l'hem de treballar, però que ens equivoquem si només ho enfoquem des del punt de vista social. Estem veient com hi ha joves que s'apunten d'alguna forma, entre cometes, a formar part d'aquestes xarxes també per aconseguir el que ell deia, aquesta posició social o fins i tot un estatus, no? Perquè realment veuen molt marmades les seves possibilitats de poder millorar, no?, les seves vides. Llavors, jo crec que aquí teníem un gran desafiament i crec que hem de posar l'ull, sobretot no permetre que sobretot l'extrema dreta utilitzi aquesta, el que tu deies, no?, sobretot aquesta exposició que fa a través de les xarxes socials fent-nos creure que vivim en un país molt insegur, perquè no és veritat, però també hem de tenir aquesta capacitat d'analitzar i entendre que és un problema complex i que no es pot només actuar des de la policia.
6: I també té a veure amb entorns molt oblidats, que al final el que fan és afavorir la segregació i allances aquest missatge. També, fins i tot, moltes vegades, en certs contextos ja neixes com amb aquest missatge identitari, no? De què s'espera de mi, havent nascut en aquest barri, si tot el que veig és això o intervencions policials. Per tant, jo estic d'acord, i crec que la policia el primer que ha de fer és investigar. I l'últim que ha de fer, diguéssim, és actuar, no? Però crec que en aquests contextos estem molt abonats a aquestes tesis de que hi hagi més policia i ja està. I crec que això, sincerament, no soluciona res.
0: Totalment.
6: Soluciona ja al final de tot, del camí. Però hi haurà molta gent que el que generarà és encara més rebuig a la policia i menys oportunitats per ells mateixos. Per tant, ell ho deia molt bé, aquesta societat que tenim cada vegada més violenta, i això també es nota, no?, en com ens relacionem, quines actituds són més fortes. Ara estic pensant en el que deia abans l'Empar, no?, de mirar el telèfon, no? També quan no saber-te relacionar crec que també impacta molt en quines relacions establim a partir d'ara, i crec que en aquest cas cada vegada són més violentes també per això, perquè hi ha una manca d'empatia, d'humanització de l'altre, ja no d'humanitat, sinó més enllà d'això.
4: I el factor de frustració,
6: molt, que deies... Molt, clar, si tu no tens oportunitats, has nascut en un barri que ja t'han dit que només pel fet d'haver nascut aquí les teves oportunitats ja de ser que són menors...
4: Mira, només cal, fins i tot guanyant un equip de futbol, la Champions, guanyant-lo, la Copa, sí, i els dies que hi ha a París, no? Imagina si perdessin.
1: 900.
6: Ah, ja hem anat a tant.
1: 900, 900, sí, sí.
6: El primer dia.
1: No? Sí, ja. 12 minuts i seran les 4. Fem una pausa i de seguida més coses.
7: Catalunya migdia.
8: Torna l'estiu, tornen els plans, les ganes de viatjar i també tornen els 10 dies Kia del 4 al 15 de juny. Aconsegueix el teu Kia des de 14.800 euros finançant amb Banco CTLM. És el teu moment. Consulta les condicions a kia.com. Visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona. Kia, socio oficial de la FIFA.
9: Ocasión Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Se acerca, tasa su coche. Y atención, porque ha visto el mejor precio garantizado y pago en 24 horas con Ocasión Plus. Para vender tu coche, elige ganar. Yo me voy a Ocasión Plus.
10: Ja m'entens. Un programa d'un altre gènere.
5: Hem avançat molt, hem guanyat moltes medalles com a col·lectiu, però encara ens queda molt camí per recórrer.
17: Ja m'entens, el podcast LGTBIQ+.
16: Amb David Ávila.
17: A l'app i al web de Catalunya Ràdio.
16: I també disponible a la plataforma 3Cat. Catalunya migdia.
10: El 6 i 7 de juny vine a la Fira del Vehicle d'Ocasió de Vilanova i la Geltrú. Una fira de l'Associació de Concessionaris amb 350 cotxes de les millors marques a preus excepcionals. Més de 6.000 metres quadrats a la Rambla de la Pau, part de Baix Amar. El 6 i 7 de juny, Fira del Vehicle d'Ocasió a Vilanova. Més info a firavovilanova.cat.
11: Amb els vols directes de Volotea a més de 15 destinacions des de Barcelona, ja pots sentir el sol de Sardenya, viure la història de Verona, assaborir un... On érem? Ah, sí, a les destinacions directes de Volotea des de 29 euros. Si et despistes, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
12: Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra, la roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
13: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
25: Descobrir. Compartir. Donar suport. Temps. 130 milions.
26: Amics.
25: Rialles.
26: Llocs.
25: Moments. 130 milions. En 130 milions hi caben moltes coses. El divendres 5 de juny, amb Euromillones, pot mínim garantit de 130 milions d'euros. I a més del pot, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
24: Catalunya migdia.
27: La nit dels ignorants s'hereda.
28: Jo tinc record del meu avi d'escoltar la nit dels ignorants.
27: Pot arribar a travessar oceans.
29: Escoltava el vostre programa d'aquesta hora i jo sabia que la meva mare l'estava escoltant.
27: Veu com creixen els seus oients màgics.
30: Soc fan d'aquest programa des dels inicis, imagina't. I tenia un amic, el Bernat, i quedàvem a les nits i veníem a veure com feia el programa.
27: I posa la pell de gallina.
31: Casa meva, els meus pares estaven enganxats amb vosaltres cada vespre anant a dormir tard, només escoltant-vos.
17: De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, La nit dels ignorants, amb Marta Romagosa.
31: És que m'heu posat la pell de gallina.
24: Som 3Cat. Catalunya Ràdio.
17: Catalunya Ràdio.
24: Som 3Cat.
17: Som 3Cat.
1: D'aquí a 8 minuts seran les 4 de la tarda, deixem una mica de política. El PSOE ha reunit la seva executiva, la primera després de l'entrada de la Guàrdia Civil a la seu del partit la setmana passada. Ha estat una reunió on tothom ha tancat files amb Pedro Sánchez i on s'ha tornat a expressar la voluntat d'esgotar la legislatura que en principi s'acaba l'estiu de l'any que ve. Ara bé, si Pedro Sánchez i el PSOE estan decidits a aguantar, el PP tampoc no desisteix a demanar eleccions. Alberto Núñez Feijóo busca aliats per tirar endavant el que en diuen una moció de censura, ni que sigui instrumental. Diu que entre els socis d'investidura de Sánchez, el PNB i Junts per Catalunya, ja hi ha qui pensa, diu Feijóo, que això s'ha d'acabar. I els ofereix, això que dèiem, una moció que només serveixi per fer fora Sánchez i convocar eleccions. Són declaracions de Feijóo a Telecinco.
32: Aquellos que empiezan a hablar ahora de que hay que hacer las elecciones de forma inmediata, mejor aliado no van a tener. Y parece ser, quiero ser optimista, que hay algún movimiento por ahí, porque fíjese, desde Vox al PNV, pasando por Junts, por UPN, 184 diputados estamos pidiendo elecciones inmediatas. Si los que lo dicen son coherentes, podemos buscar una solución.
1: Aquests moviments que diu Feijóo que ha notat no es veuen per enlloc, perquè tant PNV com Junts no han agafat el guant i no, de moment no estan per la feina de presentar aquesta moció de censura instrumental que només serveixi, segons Feijóo, per convocar eleccions.
2: A veure, és la segona vegada, com a mínim, en menys d'un any que Feijóo fa aquesta proposta. Ja l'havia fet, ja se li va dir que no, bàsicament perquè conté dues coses. La primera és que sempre ha de passar per Vox i, per tant, això ja fa que Junts se n'allunyi, per tant, ja no funcionarà. I, d'altra banda, perquè ell, evidentment, vol ser el candidat. I, per tant, votar un candidat del PP sabent que en menys d'un any o, com a molt, en un any hi haurà unes eleccions generals, crec que no li interessa absolutament a ningú dels possibles socis de Sánchez. Per tant, crec que això, evidentment, no tirarà endavant. També entenc, dins de la lògica del Partit Popular, que necessiten exhibir que Feijóo està fent alguna cosa, tot i que cada vegada que intenta fer alguna cosa ell mateix veu que ningú li dona suport. i jo crec que tant Esquerra com Junts en aquest cas s'han abonat a que Sánchez caigui quan ell decideixi. De moment l'estan sostenint, no sumaran amb una moció de censura per aquests dos motius que deia, i per tant no hi ha massa més a fer, la veritat. I és una legislatura, jo crec que ja pràcticament morta. A nivell d'iniciatives legislatives serà molt difícil que pugui sortir alguna cosa endavant, tot i que és cert que el govern espanyol el que vol també és començar a centrar-se més en noves mesures en habitatge, noves mesures en educació, però crec que això no li sortirà bé i no li funcionarà. Per tant, anem a un any, jo crec que pràcticament paralitzat i a l'espera del que pugui anar sortint, perquè avui s'ha aixecat el secret de sumari, però una part encara segueix secreta, per tant aniran sortint encara moltes més informacions. Ho veig molt difícil, però crec que el Partit Popular en aquest cas està atrapat en si mateix.
0: Sí, jo també crec que no té cap tipus de probabilitat d'èxit per part del PP, però hi ha una altra part que a mi realment em sap greu al final com a ciutadana que ens afecta de forma directa la política de l'estat espanyol, perquè al final tens la sensació que tot el que està passant, és el que deia ara la Júlia, que ens porta en aquesta sensació de la legislatura ja pràcticament està paralitzada, hi ha la sensació de que com que li van sortint tants problemes, el govern està molt més focalitzat, evidentment, i el president, en resoldre, no?, totes aquestes explosions que té al voltant i no en fer política. I al final això acaba impactant d'una forma directa al final també amb el que deies, no?, totes aquestes necessitats que tenim des de l'habitatge, la sanitat, bueno, mil carpetes, que tens la sensació que no avança res, no? Llavors, jo ja us dic, jo crec que també em sap greu, no?, que al final uns socis de govern donen suport a un govern perquè tenen la sensació que el que ve és pitjor del que ara hi ha. Vull dir que també el panorama és
2: sí,
0: realment
2: sí, això sí que és
0: lamentable.
2: Instrumental.
0: Vull dir que realment també dius, mare meva, no? Però també ja et dic, jo crec que estem al final, em sento fins i tot, com a ciutadana, atrapada amb una sensació de dir, bueno, com que tenen tants problemes, és impossible que puguin governar res, que puguin impulsar cap política pública. I ara mateix, tal com està, no?, tota la crisi social que també estem veient, doncs a mi em preocupa, perquè no sé al final quines derivades, no sé al final què podrà passar amb les properes eleccions, com podrà afectar el tema del finançament a Catalunya, llavors tot plegat, la sensació de paràlisi, però també al final això acabarà impactant en un retrocés, vull dir que també hem de ser conscients.
3: A curt termini el que sembla és que per el Feijó no és capaç de donar ofertes massa atractives pel que fa als nacionalistes, no? Evidentment que a l'esquerra segur que no, però els nacionalistes que podrien intentar considerar-ho, escolti, no, això així gratis, simplement perquè ara hi ha hagut uns casos de corrupció al PSOE, com si no en tingués el PP, i com si el PP tingués una idea moderna d'Espanya i tingués alguna idea que pogués interessar una mica als nacionalistes bascos i als catalans, doncs no, evidentment que no. Tant és a dir, per Facha, doncs ens quedem amb el Facha actual, que és Pedro Sánchez, que està incomplint tots els seus compromisos, i a veure si és capaç de complir-ne algun en els propers mesos i de poder canviar el rumb i poder rectificar una mica. Però si Feijó es pensa que amb una dreta associada a Vox i que no és capaç de desmarcar-se'n, més aviat sembla una cosa redundant, que siguin bàsicament el mateix, uns més grollers i uns altres una mica més polits, doncs francament és una oferta que no hi ha per on agafar-la. Però sigui dit de passada, el PSOE també hauria de tenir alguna idea molt millor del que està fent, que és incompliments constants.
0: I al final, amb això que deia en Jordi, també la curiosa autoimatge que té el Feijó de si mateix i del seu propi partit, perquè és com dir, no, jo us garantitzo que no pacto amb Vox, però no, és que el problema ja el portes tu amb tu mateix, o sigui, les polítiques que estàs fent, que cada cop, no?, s'estan escurant més cap a l'extrema dreta, amb alguns de, no sé, ara penso per exemple a Ayuso, dius, no, però és que ja no és només amb Vox, no? Llavors és també curiosa l'autoimatge de partit de centre, no?, centre-dreta que té.
3: Sí, no els costaria res desmarcar-se'n una mica, és que francament gairebé potser els beneficiaria electoralment, no ho sé,
0: no.
3: Però és com de veritat, la fotografia és molt guerra civilista, és molt guerra civilista. Si amb un bàndol trobes la gent més Facha del món, a l'altre bàndol trobes una gent que, per molt que de vegades sembli que et comprèn, no acaba de comprendre't del tot i no acaba de complir. I, francament, et trobes al mig i et van passant les bales per davant.
2: Una sortida podria ser que es busqués un candidat que no fos Feijó, però crec que en aquest cas, encara que s'intenti, els vots de Vox seguiran sent imprescindibles. I, per tant, el lideratge de Feijó fent aquest pas al costat, ell entén que ho voldria reivindicar com una cosa molt positiva, però crec que al final encara li faria més mal tenint en compte que ell va guanyar les eleccions i no va poder governar.
3: Feijó era dels moderats.
0: Sí.
3: teòricament.
0: Curiós, imagina't.
1: Deia, sí, sí. Bé, en tot cas, veurem com evoluciona. Avui tenim aquesta nova crida d'Alberto Núñez Feijóo als socis d'investidura de Pedro Sánchez, com a mínim aquells que han marcat més ràpidament distàncies amb el PSOE, bàsicament el PNB, que directament ha demanat que no s'allargui més enllà del 2026, entre altres coses, perquè les eleccions municipals de l'any que ve el PNB juga les diputacions forals. I, per tant, no li interessa que les eleccions espanyoles i les basques vagin com molt enganxades. Però, a més, Junts per Catalunya també ha marcat certa distància amb el PSOE, però això no vol dir que donin suport a aquesta moció de censura. Jordi Cabré, Alba Alfagema, Júlia Reguer, gràcies a tots tres. Fins la pròxima.
2: Gràcies, bona tarda.
1: 10 segons per arribar a les 4, 10 segons per saludar el Francesc Garriga a la tarda de Catalunya Ràdio, sentir els blocs informatius del 3Cat Info. Fins demà a les 2, bona tarda de dilluns a tothom.
4: Les teves tardes ja tenen refugi. Soc el Jaume Elias i arribo amb la tercera temporada del Refugi, el programa més fresc, dinàmic i jove de la ràdio, de dilluns a divendres de 5 a 7 de la tarda. T'acompanyarem amb humor, informació i molt bon rotllo. Vine a riure, a reflexionar i, sobretot, a passar-ho molt bé. Sintonitza al 98.1 FM i segueix-nos a les xarxes socials. El Refugi, on les teves tardes se't faran molt curtes.
6: Dilluns, 10 de la nit. Prepara els auriculars. Sintonitza Ràdio Desvern 98.1 FM. Ja ho tens. Dilluns al Rock. El programa amb la música que no trobes a cap emissora, i és que Dilluns al Rock explica coses i posa cançons desautoritzades. Dilluns al Rock. Amb en Joan Soto a la borda i l'Enric Orozco se toca.
7: Les àvies i els avis són sàvies i savis. No deixis que ells ni les seves històries caiguin en l'oblit. Festa de Bici Sense Edat. En Bici Sense Edat és una iniciativa solidària que busca combatre la soledat entre els més grans. La soledat és el major problema amb el que s'han d'enfrontar les persones d'edat avançada. I depèn de tu, que ho facin sols. Sortides en bicicleta per al municipi amb la gent gran. Acompanya'ls a veure el poble on es van criar. Dóna'ls vida, que tornin a sentir el vent a la cara. Et necessiten, i tu a ells, també. Des de Bici Sense Edat, et necessitem. Fes-te voluntari. Més informació al portal justsolidari.cat o en bicisenseedat.cat, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Sant Just Desvern.
6: Des de Càritas Sant Just oferim un espai de trobada per conversar i compartir. Si et ve de gust una estona de companyia, vine al Cafè de les 3. Estarem tots els dimarts fins les 5 de la tarda, al carrer Bonavista, número 113. Càritas Sant Just. Us hi esperem.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bona tarda, us informa Maria Costa. El president Salvador Illa anuncia un pla per accelerar la construcció de grans infraestructures com les estacions del tram central de la línia L9 del metro o el desdoblament de tram entre Berga i Bagà amb l'ajuda del sector privat. El president ho acaba d'anunciar en la inauguració de les jornades del Cercle d'Economia. Palau de Congressos, Albert Prat, bona tarda.
2: Què tal? Bona tarda. Sí, ja ha anunciat un nou mecanisme de col·laboració público-privada per retallar els calendaris d'obres i acabar infraestructures en 6 anys, que ara mateix estan projectades a 20 anys vista. De forma immediata, el president ha promès un paquet de 3.200 milions d'euros per prémer l'accelerador de la mà del sector privat i acabar, per exemple, les estacions de la L9 o el desdoblament de la C-16 al Berguedà.
3: Podem accelerar, perquè el moment de fer-ho és ara, perquè tenim la capacitat i perquè el país ens ho demana. Per això posem damunt de la taula el model de col·laboració público-privada per accelerar les inversions que necessitem en obres estratègiques per a la prosperitat, la competitivitat de les nostres empreses i la cohesió del país.
2: Illa també ha promès un segon paquet a mig termini per accelerar el desdoblament de la C-55 o el tramvia de Tarragona i de Reus. El president també ha anunciat que la companyia taiwanesa Starlux estrenarà un vol directe Barcelona-Taipei a principis de l'any que ve. Albert Prat, Catalunya Ràdio, Barcelona.
1: Més notícies amb Cèlia Forment.
4: L'Iran suspèn el diàleg amb els Estats Units fins que Israel aturi l'ofensiva al Líban i a Gaza. Així ho assegura una agència oficial iraniana. Amb el nou gir que deixa en pausa les negociacions, les borses cauen i el preu del petroli s'ha tornat a disparar, ara al voltant d'un 6% fins als 97 dòlars del barril de Brent. L'Iran acusa els Estats Units de lentitud en els esforços diplomàtics per la pau i defensa que el Líban n'ha de ser part. Ismail Baghaei és el portaveu del ministre d'Afers Estrangers iranià.
5: Vam enfatitzar i encara enfatitzem aquest punt, que l'alto el foc al Líban és una part inseparable de qualsevol alto el foc i de qualsevol acord final per posar fi a la guerra.
1: L'exèrcit israelià ha anat a l'evacuació dels suburbis del sud de Beirut i avisa que bombardejarà la zona si la milícia de Hezbollah continua atacant les ciutats del nord d'Israel. És un nou pas en l'ofensiva de Netanyahu al Líban, on, malgrat el teòric alto el foc, ahir va conquerir l'icònic castell de Beaufort per sobre del riu Litani. I avui ha tornat a posar en el punt de mira la capital. Israel Kata és el ministre de Defensa israelià.
6: El primer ministre Benjamin Netanyahu i jo hem ordenat a l'exèrcit israelià atacar objectius terroristes a la majoria dels suburbis del sud de Beirut. El destí d'aquest districte de Beirut serà el mateix que el de les localitats del nord d'Israel. Si no hi ha calma al nord, tampoc no hi haurà calma a Beirut.
4: 11 dotacions dels bombers treballen en l'extinció d'un incendi forestal entre Sant Gregori i Girona. La flama és de baixa intensitat, segons fonts dels bombers. Anem cap allà, Girona. Maria Rovira, bona tarda.
7: Bona tarda. L'incendi afecta una zona boscosa a prop del barri de Taialà, tot i que, segons els bombers, no afectaria de moment zones habitades. A hores d'ara, 10 dotacions terrestres dels bombers i una d'aèria estan treballant per perimetrar l'incendi, que crema, de moment, a baixa intensitat en aquesta zona situada entre Sant Gregori i la ciutat de Girona. Maria Rovira, Catalunya Ràdio, Girona.
1: L'agència tributària ja ha tornat 874 milions d'euros de la renda als contribuents catalans. Es tracta de gairebé el 60% de totes les devolucions sol·licitades a Catalunya fins aquest dilluns, que pugen a més de 1.500 milions d'euros. Aquests retorns corresponen a les sol·licituds que s'han presentat per internet i per telèfon abans que es pogués anar directament a les oficines d'Hisenda a partir d'avui. Fins ahir s'havien presentat gairebé 2.600.000 rendes al país, un 6% més que la campanya de l'any passat. Els esports amb Sònia Olear. Bona tarda.
8: Bona tarda, Maria. Més tensió entre el Barça i l'Atlètic de Madrid pel possible fitxatge de Julián Álvarez pel Barça. Enrique Cerezo, el president de l'Atlètic de Madrid, ha dit que el davanter argentí és jugador matalasser per aquesta temporada i per a moltes més. L'entrenador del Barça femení, Pere Romeu, confirma al Club de la Mitjanit d'aquesta casa de Catalunya Ràdio que renovarà per dues temporades. Tant Romeu com la defensa, Irene Paredes, reclamen fitxatges per reforçar l'equip després de les sortides d'Alexia Putellas, Mapi León i Ona Joana Batlle. L'Espanyol ha començat avui la nova campanya d'abonaments Rebels d'Arrel, pensant ja en la temporada que ve. El club blanc i blau ha tancat la temporada 2025-2026 amb gairebé 38.000 socis i més de 31.000 abonats, les millors dades de la seva història. En futbol sala, el Barça pot certificar l'accés a les semifinals si guanyen avui el Valdepeñas en un partit que començarà a les 9 del vespre, i el Barça d'hoquei patins rep l'Igualada, el segon partit d'aquesta semifinal, que també es disputarà avui a les 7. Els blaugrana dominen per 1-0.
0: Fins aquí les notícies.
9: Tot seguit, les notícies de Sant Just.

Bona tarda, us informa Mariona Salas Vilanova. La placeta del Walden 7 es convertirà en el principal punt de celebració popular coincidint amb el pas del Tour de França per Sant Just el pròxim 5 de juliol, en una jornada que l'Ajuntament planteja com una gran festa ciutadana vinculada a l'esdeveniment esportiu. Durant el matí fins al pas dels ciclistes, l'espai acollirà activitats, seguiment de la cursa i propostes d'animació per reunir veïns i visitants en un ambient festiu. La zona de la placeta del Walden 7 concentrarà bona part de la programació preparada per l'ocasió i es convertirà en l'epicentre de l'ambient del Tour al municipi. L'objectiu és oferir un punt de trobada perquè la ciutadania pugui seguir de prop una jornada considerada històrica per Sant Just i compartir l'experiència col·lectivament. Un dels moments més destacats arribarà amb la caravana del Tour, que passarà aproximadament 2 hores i mitja abans dels ciclistes. Aquest espectacle itinerant, format per desenes de vehicles promocionals, repartirà regals i sorpreses entre el públic i contribuirà a crear un ambient festiu al llarg del recorregut. La seva arribada és habitualment un dels actes més seguits dels espectadors abans de l'inici de la competició. Pel que fa a habitatge, Sant Just està elaborant el nou Pla Local de l'Habitatge 2027-2032, el document que marcarà les polítiques municipals d'habitatge dels pròxims anys. Amb el suport de la Diputació de Barcelona, el pla analitzarà les necessitats actuals i futures del municipi i definirà actuacions per afrontar reptes com l'accés a l'habitatge, l'habitatge assequible, la rehabilitació i l'estat del parc residencial. El procés inclou una fase de diagnosi i un procés participatiu obert a la ciutadania. En aquest marc, durant el mes de juny, s'activarà una enquesta en línia adreçada a totes les persones majors de 18 anys empadronades a Sant Just, amb l'objectiu de recollir opinions i propostes per la definició de les futures polítiques d'habitatge. Paral·lelament, l'Ajuntament presentarà la diagnosi del pla al Consell Municipal d'Habitatge en una sessió oberta a les associacions veïnals i a les administradores de finques del municipi. La trobada permetrà compartir l'anàlisi realitzada fins ara i continuar incorporant aportacions dels diferents agents vinculats a l'habitatge. I en educació, avui dilluns ha començat la votació clau en què els docents de Catalunya han de decidir si accepten o rebutgen el preacord assolit entre el Departament d'Educació i els sindicats majoritaris. La consulta, que estarà oberta fins dijous al migdia, arriba en un moment de gran desgast pel sector. Des de l'àmbit local, l'Assemblea de Docents de l'Institut de Sant Just analitza amb escepticisme aquesta proposta, que consideren insuficient per resoldre els problemes estructurals del sistema educatiu públic. Els representants de l'Assemblea Local, la Frida i en Roger, han passat pels micròfons de Ràdio d'Esvern per explicar com es viu aquesta situació des de l'Institut Sant Justenc. Segons els docents, el preacord no concreta un calendari clar per la reducció de ràtios a la secundària, un dels problemes més greus que pateix el centre de Sant Just, on a segon i tercer d'ESO es freguen els 30 alumnes per aula. Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio d'Esvern. I això ha estat tot. Tornem a més informació als butlletins horaris i a l'informatiu complet. Fins ara.

0: El Refugi, de 5 a 7, amb Jaume Elias.
1: Molt bona tarda a tothom, són les 5 i 9 minuts i comencen les tardes de Ràdio d'Esvern. Jo sóc el Jaume Elias i us dono la benvinguda al Refugi. Avui dilluns tornem a la rutina, tornem al refugi de Ràdio d'Esvern, clar que sí, i tornem amb un dia ben calorós com els últims dies, i això no canvia mai. Espero que hagueu tingut un bon cap de setmana, però va, ara sí, ens deixem de rotllos i descobrim el menú del dia. Anem amb el sumari. Començarem, com sempre, amb el Zoom informatiu, on repassarem breument el més destacat de la jornada. Tot seguit presentarem la cançó i l'efemèride del dia i a 6:15 donarem el tret de sortida a les seccions d'avui.

Des d'aquest dilluns i fins dijous al migdia, els docents poden votar si accepten o rebutgen el preacord assolit entre el Departament d'Educació i els sindicats USTEC i professors de secundària. La consulta es farà a través del correu corporatiu i planteja una pregunta clara: acceptar el preacord o rebutjar-lo i comprometre's a mantenir les mobilitzacions fins a final de curs. Mentre dura la votació, l'USTEC i l'ASPEP han desconvocat les vagues territorials previstes aquesta setmana. En canvi, CGT, Intersindical i la COS mantenen les protestes i fan campanya pel no, considerant que l'acord no resol problemes estructurals com l'educació de ràtios o el desplegament de l'escola inclusiva. El preacord inclou una millora salarial d'uns 600 euros mensuals, la recuperació progressiva dels complements d'antiguitat retallats al 2012, la convocatòria de 5.000 càtedres de secundària i més recursos per l'escola inclusiva. Si la majoria dels docents rebutgen la proposta, l'USTEC ja ha advertit que impulsarà una vaga indefinida a partir del 8 de juny. Els resultats de la consulta es coneixeran dijous i marcaran el futur immediat de l'educació catalana.

Les mobilitzacions continuen al País Valencià, on els docents també reclamen millores laborals i salarials. Allà les negociacions estan encallades. Aquest cap de setmana s'ha fet molt viral a les xarxes un vídeo on un policia empenya amb molta violència a una professora jubilada de 68 anys durant les protestes. La dona va caure a terra i va haver de ser atesa per una fractura del septe nasal i una ferida a la barbeta que va requerir de punts de sutura. Els fets enregistrats en vídeo i difosos massivament a les xarxes socials han provocat una gran onada d'indignació. La víctima ja ha presentat una denúncia, mentre que la delegada del govern al País Valencià, Pilar Bernabé, ha qualificat les imatges d'inacceptables i ha promès una investigació exhaustiva. Diversos polítics, sindicats, universitats i associacions de famílies han condemnat l'actuació policial i han reclamat explicacions. El líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha tornat a pressionar el Junts i el PNB perquè donin suport a una moció de censura contra el govern de Pedro Sánchez. Feijóo assegura que la situació política és límit pels casos judicials que afecten al PSOE i ha ofert una moció de censura amb l'objectiu de convocar eleccions anticipades de manera immediata. El president popular ha destacat que, segons els seus càlculs, fins a 184 diputats demanen ja un avançament a la electoral, comptant-hi amb el PP, Vox, Junts, PNB i Coalició Canària. Per això considera que hi ha una majoria suficient per forçar un canvi polític si aquests partits actuen de manera coherent amb les seves declaracions. Feijóo també ha intentat tranquil·litzar Junts i el PNB, assegurant que aquesta hipotètica operació no implicaria l'entrada de Vox al govern. Segons ha explicat, seria un executiu temporal per convocar eleccions i deixar que siguin els ciutadans qui decideixin el futur polític del país. A més, ha promès una regeneració institucional si arriba a la Moncloa, amb reformes en organismes com la Fiscalia, el CIS o Radiotelevisió Espanyola. Per ara, però, la moció de censura sembla molt i molt complicada.

A partir d'avui es comencen a desactivar les ajudes del pla anticrisi per afrontar les conseqüències de la guerra a l'Orient Mitjà. Això provocarà que la llum i el gas s'encareixin després que els impostos sobre aquests subministraments es tornin a pujar. L'IVA, que s'havia reduït al 10%, recupera ara el tipus habitual del 21%. A més, també recupera l'impost especial sobre l'electricitat, que havia estat rebaixat temporalment. El govern espanyol considera que la mesura ja no és necessària perquè els preus de l'energia s'han moderat durant els últims mesos. En canvi, la rebaixa fiscal sobre els combustibles es manté almenys fins al 30 de juny. El govern justifica aquesta pròrroga per l'encariment de la gasolina i el gasoil arran de les tensions geopolítiques i les afectacions al trànsit marítim a l'Estret d'Ormuz. Mentrestant, continuen vigents les ajudes als transportistes, agricultors i els descomptes del bo social elèctric per als consumidors més vulnerables.

L'Iran ha anunciat que suspèn les negociacions de pau amb els Estats Units mentre Israel continuï la seva ofensiva al Líban. Teheran considera que un alto el foc al Líban és una condició imprescindible per avançar en qualsevol pacte diplomàtic. La decisió arriba després que el primer ministre israelià Benjamin Netanyahu ordenés atacs contra objectius dels suburbis del sud de Beirut, que segons ells és el bastió principal de Hezbollah. L'exèrcit israelià ha advertit la població que abandoni la zona i assegura que actuarà si continuen els llançaments de coets contra territori israelià. Tot plegat passa malgrat la treva impulsada pels Estats Units, que sobre el terreny pràcticament no s'està complint. Els combats entre Israel i Hezbollah han continuat durant les últimes setmanes, amb un augment dels atacs amb drons i de les operacions militars al sud del Líban. L'Iran ha reaccionat amb duresa i ha advertit que prendrà les mesures que consideri necessàries per defensar la seva seguretat i la de la regió. Paral·lelament, les tropes israelianes asseguren haver avançat dins del territori libanès, mentre Hezbollah nega aquestes afirmacions i sosté que continuen combatent sobre el terreny. A Beirut, les amenaces d'un nou atac han provocat escenes de pànic. Milers de persones han abandonat les seves llars davant del temor que repeteixin els bombardejos als barris del sud de la capital. Segons les autoritats libaneses, la guerra ja ha causat més de 3.300 morts i ha obligat més de 1,2 milions de persones a desplaçar-se des del mes de març. Colòmbia haurà d'esperar la segona volta per conèixer el seu nou president. El candidat d'ultradreta, Abelardo de la Espriella, s'ha imposat en la primera volta de les eleccions presidencials amb prop del 44% dels vots, davant del 41% obtingut per Iván Cepeda, candidat de l'esquerra i continuista del projecte polític de l'actual president, Gustavo Petro. La participació ha estat molt elevada, superant el 58%, i confirma la forta polarització política del país. De la Espriella és un advocat i empresari amb un discurs proper al de Donald Trump o Javier Milei i ha capitalitzat el vot de la dreta després del col·lapse d'altres alternatives. Per la seva banda, Cepeda ha mantingut la força de l'esquerra a Bogotà, Cali i a la costa atlàntica. Ara tots dos candidats es disputaran la presidència en una segona volta prevista per al 21 de juny. El resultat marcarà el futur polític de Colòmbia entre dos projectes clarament oposats: la continuïtat de les polítiques de Petro o un gir cap a la dreta populista.

I ara la informació de Sant Just. Anem amb els titulars municipals. Sant Just viurà una gran festa ciutadana al voltant del pas del Tour de França. La caravana del Tour, activitats d'animació i el seguiment de la cursa convertiran el Walden 7 en el centre de la celebració el 5 de juliol. La ciutadania podrà participar en la definició del futur pla local de l'habitatge a Sant Just. L'Ajuntament obrirà una enquesta durant el mes de juny i presentarà la diagnosi inicial del document als agents vinculats al sector per recollir aportacions. Tres sessions per descobrir l'univers literari de Mercè Rodoreda a Can Ginestar. Gala Porter conduirà un cicle de conferències dedicat a la vida, l'obra i el llegat d'una de les grans figures de la literatura catalana del segle XX. I ara toca ritme, ara toquen els esports.

El Paris Saint-Germain es va proclamar dissabte campió de la Champions League per segon any consecutiu després de superar a l'Arsenal a la tanda de penals. Els anglesos es van avançar amb un gol de Kai Havertz, però Dembélé va empatar des dels 11 metres a la segona meitat i va forçar la pròrroga. Després de 120 minuts amb un empat a 1, el títol es va decidir als penals, on el PSG es va imposar per 4-3 gràcies a l'error final de Gabriel Magalhães. Luis Enrique continua ampliant la seva llegenda europea i suma la seva segona Champions consecutiva al capdavant del conjunt parisenc. Rafa Jodar segueix el seu camí al Roland Garros després que aquest cap de setmana classifiqués per primera vegada per als quarts de final d'un Gran Slam, després de superar el també espanyol Pablo Carreño en un duel gairebé de 4 hores. Jodar va començar perdent els dos primers sets, però va reaccionar de manera espectacular per capgirar el partit i imposar-se per 4-6, 4-6, 6-1, 6-2 i 6-2. Amb aquesta victòria es converteix en l'únic representant espanyol que continua viu en el torneig i demà buscarà les semifinals davant del gran favorit al títol, l'alemany Alexander Zverev. Jonas Vingegaard es va proclamar ahir campió del Giro d'Itàlia per primera vegada i completa així la trilogia de les grans voltes després d'haver guanyat també el Tour de França i la Vuelta a Espanya. Vingegaard, de 29 anys, es converteix en el 8è ciclista que aconsegueix aquest repte i ho ha fet amb una clara superioritat, acabant més de 5 minuts per davant dels seus perseguidors a la classificació general. Ara el danès ja posa la mirada al Tour de França, on intentarà aconseguir un històric doblet Giro Tour en una mateixa temporada. I en motor, Marco Bezzecchi va conquerir el Gran Premi d'Itàlia de MotoGP a Mugello, reforçant el seu lideratge al Mundial. El pilot italià d'Aprilia va dominar la cursa per davant del seu company d'equip, Jorge Martín, que va acabar segon. Pecco Bagnaia va completar el podi en tercera posició. En el seu retorn, Marc Márquez va finalitzar setè després de superar la seva lesió i tornar a competir amb bones sensacions. I ara sí, presentem la cançó del dia.

I avui, per començar la setmana, tornem amb música en italià, que feia molt que no us portava una, i aquesta llengua ja sabeu que és preciosa. I, evidentment, anem amb un autèntic tamacle que fa referència, compte, a un dels grans estils musicals nascuts a Itàlia. El missatge de la cançó gira al voltant de la nostàlgia, de l'amor i de la necessitat de tornar a connectar amb aquells moments que ens van fer sentir vius. A través de referències de la música dels anys 80, a les nits d'estiu i a les històries que mai acaben de marxar, la lletra parla d'algú que busca una persona especial entre records, emocions i melodies. És una cançó que ens recorda que la música té una capacitat extraordinària de convertir sentiments en records eterns. En aquesta peça, la música es converteix en el fil conductor d'una història marcada per l'enyorança, però també per l'esperança de retrobar allò que ens feia tan i tan feliços. Darrere d'aquesta proposta hi trobem una banda italiana que ha aconseguit convertir-se en un dels grans fenòmens del pop europeu dels últims anys, amb una aposta molt marcada pels sons retro, els sintetitzadors i les influències de la música disco i electrònica dels anys 80. El seu estil combina, per tant, modernitat i nostàlgia. Com sempre, us deixo tres pistes perquè intenteu endevinar-la. La cançó va sortir al 2023. El tema homenatja un estil de música que ho va patar als anys 80. I la banda que fa aquesta cançó és originària de Milà. Què? Com ho tenim, això? Doncs va, ara sí que soni Italo Disco de The Colors.

0: disco.
1: Doncs espectacular aquesta cançó, clar que sí. Un altre tema gran italià que feia molt que no em portava amunt i ja sabeu que a mi m'ha agradat molt. Però va, ara sí, passem a l'efemèride del dia.

Avui, 1 de juny, celebrem el Dia Mundial dels Pares i les Mares. I sincerament, hi ha poques persones en el món que mereixin tant un homenatge com elles. Perquè moltes vegades ens acostumem a tenir-los al costat. Ens acostumem als seus consells, a les seves trucades, a les seves preguntes, a la seva preocupació constant. Però poques vegades ens aturem a valorar tot el que han fet per nosaltres. Els pares i les mares són els nostres primers referents. Són els primers que ens agafen de la mà quan no sabem caminar. Els primers que ens ensenyen a parlar, a compartir, a estimar i a conviure. Són els nostres educadors, els nostres guardians i moltes vegades els nostres herois anònims. Quan som petits ens canvien els bolquers, ens preparen el menjar, ens cuiden i quan arribem a l'adolescència, aquella etapa tan complicada per a tothom, continuen allà corregint-nos quan ens equivoquem, posant límits quan toquen i intentant guiar-nos encara que sovint nosaltres pensem que no ens entenen. I quan ens fem grans, quan ja sembla que podem volar sols, continuen sent-hi. Ens continuen sostenint, ens escolten, ens aconsellen, ens animen i ens recorden que sempre tindrem un lloc on tornar. I aquesta és la definició més bonica de l'amor. Estar-hi sempre, sense esperar res a canvi. Els pares i les mares no són perfectes, ningú ho és. S'equivoquen, dubten i moltes vegades també tenen por. Però malgrat tot, continuen tirant endavant i sempre posen el benestar dels seus fills i filles per davant seu. I és que al final hi ha una veritat que és innegable, i és que no hi ha res més gran que l'amor d'uns pares cap als seus fills. Un amor que no entén d'horaris, de cansament ni de sacrificis. Un amor absolutament incondicional i immens. Per això, avui és el seu dia. Avui els protagonistes han de ser ells, perquè probablement mai podrem compensar tot el que han fet per nosaltres. No hi ha cap regal prou gran ni cap paraula prou perfecta per retornar-los tots els esforços, totes les renúncies i tot l'amor que ens han donat. Però sí que podem fer una cosa que hauríem de fer més sovint. Dir-los t'estimo i donar-los les gràcies. Gràcies per ser-hi, gràcies per cuidar-nos, gràcies per educar-nos i, en definitiva, i amb la mà al cor, gràcies per tot.

0: Les teves tardes ja tenen refugi. Soc el Jaume Elias i arribo amb la tercera temporada del Refugi, el programa més fresc, dinàmic i jove de la ràdio, de dilluns a divendres de 5 a 7 de la tarda. T'acompanyarem amb humor, informació i molt bon rotllo. Vine a riure, a reflexionar i, sobretot, a passar-ho molt bé. Sintonitza al 98.1 FM i segueix-nos a les xarxes socials. El Refugi, on les teves tardes se't faran molt curtes.
1: Dilluns, 10 de la nit. Prepara els auriculars. Sintonitza Ràdio Desvern 98.1 FM. Ja ho tens. Dilluns al Rock. El programa amb la música que no trobes a cap emissora i és que Dilluns al Rock explica coses i posa cançons desautoritzades. Dilluns al Rock. Amb en Joan Soto a la borda i l'Enric Orozco se toca. A Sant Just, el comerç, la restauració i els serveis de proximitat treballen amb il·lusió per créixer i donar vida al poble. Sense anar més lluny, 6 eixos comercials amb botigues, serveis i restauració que et fan la vida més fàcil. Barri Centre, Barri Nord, Barri Sud, Mas Lluí, Carretera Reial, Camp Modulell i Dualden, Torre Blanca. Descobreix-los i dona suport al comerç local. Sense anar més lluny, comerç, serveis i restauració de Sant Just Desvern.
0: I ara sí, arrenquem amb les seccions, arrenquem amb l'actualitat esportiva amb l'Albert Miranda.

Bona tarda, Jaume, i a tots els oients del Refugi. Espero que esteu a dins del programa. Avui no anem amb l'actualitat esportiva, sinó amb una opinió i editorial que tinc sobre un tema. Falta poc més d'una setmana per l'inici del Mundial. Hi ha moltes ganes que comenci. És l'esdeveniment de futbol més gran i important de la temporada. Si soc sincer, aquests últims dies se m'estan fent eterns. No obstant això, hi ha una situació que no entenc gens. Hi ha aficionats al futbol que no animen i donen suport a la seva selecció, al seu país, perquè no van jugadors del seu equip. És una imatge que es veu molt a Espanya i que cada cop passa més. Jo sóc del Real Madrid. Al final, cada persona és un equip. Però no per això, deixaré d'animar a la selecció espanyola. Cridaré, saltaré i donaré tot el meu suport a la selecció. Més igual que marqui Lamine, Gavi, Oyarzabal o Nico Williams. En el moment que un jugador vesteixi la samarreta d'Espanya, el recolzaré fins al final. Òbviament, si fa alguna cosa malament, ho diré també. En canvi, hi ha aficionats al futbol, per anomenar-los d'alguna manera, que això no ho fan. En aquest cas, aficionats del Real Madrid, que animaran al Brasil o a França perquè juguen jugadors del seu equip. Són decisions que mai entendré. Penso que no sóc l'únic, però em sembla que això no canviarà mai. Hi ha gent de tota mena i encara que no comparteixis, s'ha de respectar.

0: Doncs bona tarda, Albert. Quin
1: bona
0: text,
1: tarda,
0: no, noi?
1: Sí, bueno...
0: T'has quedat a gust, no?
1: M'he quedat molt a gust.
0: Tenies algunes coses a dir-nos, no? Tenies una espineta clavada i la volies treure, eh, nosaltres?
1: Sí, és que no només ha passat el Mundial. Crec que des de fa molts anys això passa a Espanya. Penso que als altres països també, però clar, nosaltres vivim aquí, no? I el que veiem és això.
0: Per tant, tu has vist a les xarxes un debat real de gent que no apoyarà la seva selecció perquè no van jugadors del Madrid.
1: O sigui, jo no diré que és un debat, sinó que hi ha gent, individus...
0: És una realitat.
1: És una realitat que, en aquest cas, és el Madrid perquè és el que jo he vist, però potser en el cas de que anessin 8 jugadors del Madrid i cap del Barça,
0: potser passaria
1: el mateix. Passaria el mateix
0: però potser també passa en altres seleccions, no ho sé.
1: No ho sé, supongo que sí.
0: Sí, és una situació estranya i difícil, d'entendre, no? Sobretot perquè al final... Això és el que tu dius, no? Què més dona, no? Que no vagin jugadors del teu equip, si no ho han fet prou bé, no li toca anar i prou.
1: O sigui, això vol dir que no vols recolzar, no vols no suport al teu país. Dona igual. No té sentit.
0: Molt bé, doncs escolta, Albert, per tant entenc que tens moltes ganes de Mundial, eh?
1: Sí. Tu no?
0: Sí.
1: Ah, vale.
0: Home, que queda molt poc, eh? 10 dies.
1: 10 dies queden.
0: 10 dies, perquè comença l'11.
1: El dijous mirem començar.
0: Amb un partit Mèxic...
1: Sudàfrica. No és un partidàs, però escolta, no és tan dolent.
0: No, no,
1: sembla.
0: Però és un partit que veurà tantíssima gent. Perquè sí. La gent està ansiosa de Mundial i, escolta, qualsevol cosa ja ens serveix. Com si fos un Haití-Cabo Verde, la gent se'l miraria igual.
1: Si la final del Mundial és Haití-Cabo Verde, jo no sé amb qui aniria, eh?
0: Jo diria que Haití, eh?
1: Uf!
0: No sé com és d'Haití, eh?
1: Cuidado, eh?
0: Tu?
1: Uf! No sé jo, eh?
0: Molt bé. Escolta, què podem fer? Podem parlar del Mundial?
1: Sí,
0: vols parlar del Mundial?
1: Sí, vull parlar del Mundial.
0: Vols parlar del Mundial. Quina és la selecció que veus amb més força? Perquè, escolta, ahir Brasil va guanyar 6-2 contra Panamà, eh?
1: Sí, però era Panamà. O sigui, a veure, que la gent escolta Panamà i diu, ostres, Panamà no juga a ningú. No juga a ningú, però...
0: Juga al Mundial, però, si no...
1: Sí. Crec que és la selecció número 30 del rànquing FIFA.
0: No, que no està malament.
1: O sigui... Que escolta, la selecció número 30 no és tan dolenta.
0: No.
1: Que hi ha molt de pitjors.
0: Uh-huh.
1: I clar, la favorita, ostres, és que jo crec... És que no vull dir perquè seria agafar-la, no? Però Espanya...
0: Espanya és la preferida,
1: Espanya,
0: no, tu.
1: França, no? També el podríem ficar allà.
0: I mira, a mi em sembla que Brasil va molt de tapada.
1: Sí, jo penso que també.
0: Va molt de tapada perquè ningú està parlant de Brasil, perquè venen de fer unes competicions internacionals bastant fluixetes. Entre Copes Amèriques i Mundials, però tenen un equipàs.
1: No, o sigui, tu veus l'onze ideal de Brasil i dius, ostres, tu,
0: que tenen ara tenen un molt bon entrenador que es diu Carlo Ancelotti, que ha guanyat unes quantes Champions.
1: O sigui, el pitjor que té Brasil són els laterals,
0: sí.
1: Que un és Alexandro i l'altre que crec que és Wesley.
0: Wesley sí. Que no està mal Wesley, però sí que Alexandro es queda una mica curt.
1: Sí, però per exemple, el porter és Alisson
0: o Ederson.
1: Els centrals, Marquinhos i Gabriel Magalhães, o sigui, finalista de Champions.
0: Dos titulars,
1: o sigui, finalista de Champions. Després al mig del camp està Casemiro, està Guimarães, està
0: Paquetá,
1: o sigui, hi ha molts. I després a dalt, Rafinha, Vini, Endrick.
0: Sí. Luis Enrique. Sí.
1: Hi ha molts.
0: Ryan, Igor Thiago.
1: És que hi ha molts.
0: Neymar.
1: Sí, no dic Neymar perquè al final està lesionat ara mateix.
0: Ah, però tornarà. I farà
1: tornarà, farà samba. Al final és l'últim Mundial d'ell.
0: No, d'ell, de Messi, de Cristiano.
1: De Modric
0: i d'algun més que ens estarem deixant.
1: S'acaba una època.
0: De James, segurament.
1: S'acaba una època, Jaume.
0: No, s'acaba una època.
1: S'acaba una època.
0: No, aquest Mundial jo crec que serà molt xulo perquè té aquest component nostàlgic també molt potent, no?
1: Sobretot per la nostra generació.
0: Sí, no, està clar. A veure, clar, és l'últim d'aquestes grans estrelles, però també és el primer dels Lamins, dels Dué, dels Endrick.
1: Exacte, sí.
0: De tots aquests.
1: O sigui, és una barreja d'emocions, no? De sentiments que dius, ostres, m'alegro per això, però, escolta, és que s'ha quedat eliminat a Croàcia...
0: Sí.
1: Bueno, no. Croàcia ha sigut la millor Croàcia de la història.
0: Sí, evidentment, venen de fer història. Per tant, favorites... Tu ens poses sobre la taula França, Espanya,
1: sí.
0: Brasil...
1: Anglaterra,
0: Portugal...
1: Portugal, sí.
0: Molt bon equip,
1: no recordava. Jo ficaria en diferents esglaons...
0: Fica'm cinc. Així,
1: mira, però,
0: les cinc més potents.
1: Te'l fico amb esglaons, perquè crec que hi ha diferències. En el primer esglaó, Espanya-Portugal...
0: Les dues grans favorites?
1: Sí. Per mi és la final del Mundial.
0: Vale.
1: Després et diria... França sola, França tercera...
0: Vale.
1: I després... Anglaterra amb Brasil, Alemanya,
0: I què em diries d'Argentina, que no l'estem comentant?
1: Ah, ja, ja, Argentina en França. Seria Espanya-Portugal, un esglaó, el segon esglaó França-Argentina, i després Brasil, Anglaterra, i l'altre quina seria? Ah, i Alemanya.
0: Alemanya també, eh?
1: Sí, a la mañana el tercer eslao, sí. Ah, en Brasil i
0: en Terra. Ja són moltes seleccions, el Bernat estàs mullant gaire, eh?
1: No, t'he dit per eslaons. Per eslaons, vale, sí, vale. Sí.
0: I si et pregunto per decepcions?
1: Decepcions? Bueno, Croàcia crec que no...
0: Bueno, però tampoc, pots esperar gaire,
1: sí, al
0: no?
1: final... Bueno, clar, però la gent va pensar, ostres, nal.
0: Sí, però estem parlant de seleccions, o sigui, que diguis, ostres, crec que són molt fortes i crec que la cagaran.
1: Jo crec que Anglaterra la pot cagar, Alemanya sí, també.
0: Sí, Alemanya,
1: Alemanya
0: compta, eh?
1: Té molts números de cagar-la.
0: A mi no m'acaba de convèncer.
1: Sent sincers, eh? O sigui, al final...
0: I mira que tenen un equipàs.
1: És un bon equip, però crec que li falten moltes peces. I Alemanya és un nom que està a tots jocs. I clar...
0: I què em dius de...
1: I no seria la primera vegada, eh?
0: Clar, és que... Dir-te que França potser és la decepció. Són paraules molt grans.
1: No, o sigui, França tenen
0: un equipàs,
1: sí.
0: Però a la que no passin de quarts ja és una decepció.
1: Sí, clar, no. O sigui, França ha d'arribar a semifinals sí o sí.
0: Segur.
1: O sigui, el que no té entre cometes seria mig del camp. Perquè no té un jugador creador, organitzador, que potser té Portugal amb Vitinha i João Neves,
0: clar,
1: Espanya amb Pedri,
0: Zubimendi, Rodri, Fabián...
1: Argentina té Enzo Fernández, McAllister... Sí, sí. O sigui, potser el que la falta és això. Bueno, és que si França tingués això, bueno,
0: ja seria
1: bueno, no la falta ni anar al Mundial.
0: Sí, veurem també com quadren, no, tot aquest talent que tenen a la part de dalt, perquè és veritat que Mbappé, combinant amb altres estrelles, no ha acabat de funcionar. Vam veure el PSG.
1: Ja,
0: però sí que és cert que a França normalment s'entén molt bé amb els
1: seus companys. Sí, perquè jugaria per l'esquerra, entenc. A dalt jugaria Dembélé
0: i...
1: A la dreta jugaria Olise.
0: Sí.
1: És que,
0: sí,
1: clar,
0: mira, o Dué. Clar, és que no ho saps.
1: Però Dué, per exemple, pot a la banqueta i pot sortir. O sigui, estem parlant d'Mbappé, Dembélé...
0: Jo crec que els fixes són Mbappé i Dembélé.
1: I Olise també, crec.
0: Sí, és que Olise...
1: Per la temporada que ha fet.
0: Però clar, és que t'estàs carregant a Dué, que va fer una final espectacular.
1: Però és que imagina't el que té França. Sí, i la mitja punta, doncs, et puc dir Dué, et puc dir Cherki.
0: Clar, és que, ostres, és que és Cherki.
1: És que, clar, et puc dir Barcola. És que, clar, és que estem parlant... Els atacants de França són...
0: Total. Aquí, en canvi, dèiem, no?, que Espanya té un gran mig del camp, però potser la part més fluixeta és la part de davant, si traiem a Lamine, perquè...
1: Sí, i a Nico, que també...
0: Clar, no saps com arribaran, per això et queda una mica més fluixet.
1: Diuen que Lamine arriba bé pel primer partit, ja.
0: Van dir que era, primer van dir que era Uruguai, la tercera jornada, ara diuen que va bé per la primera.
1: El que va pitjor és Nico, diuen.
0: Sí. Bueno, és que Nico ha tingut una temporada molt complicada.
1: Això.
0: Et convenç la defensa d'Espanya?
1: Sí. La veritat que sí.
0: Què et sembla que no hagi portat Huijsen?
1: No, o sigui, em sembla bé. O sigui, al final penso que el Madrid no ha fet una bona temporada, s'ha de dir, o sigui, no ha fet una bona temporada, i quan tu no fas una bona temporada, no pots portar.
0: T'has sorprès que no vagi
1: cap
0: Madrid?
1: No. A qui portes?
0: No, sí. L'únic dubte era Huijsen, per mi.
1: Sí, o sigui, vale, està molt bé queixar-te...
0: O
1: perquè...
0: Carreras, no?
1: No, Carreras no. Està bé queixar-te de que ningú jugador del teu equip va al Mundial. La pregunta és, qui ha jugat bé al Madrid?
0: No, d'espanyols, o sigui, molt pocs.
1: Home, si Carvajal hagués estat bé i no hagués tingut cap lesió, vale, clar, és titularíssim al Mundial, ja ho vas ser a l'Eurocopa. Clar, és el lateral de titularíssim, però, escolta, ha tingut lesions. Huijsen ha sigut molt irregular. Ha acabat bé, però ha sigut irregular.
0: Sí.
1: Encara que anava
0: a
1: la selecció.
0: I partits transcendentals...
1: Exacte. Carreras, res de res.
0: Jo pensava que Carreras havia... No he seguit molt al Madrid aquest
1: any, però
0: pensava que Carreras havia deixat més bones sensacions.
1: La primera part de temporada sí, després no. Gonzalo, si vols, Gonzalo. Bueno,
0: va de reserva, no?
1: Va de reserva, va als partits aquests amistosos, que si algú es fa mal o que sigui, va. Bueno, Gonzalo no ha fet mala temporada, però bueno, no hi ha ningú.
0: No hi ha ningú,
1: les coses com són.
0: Sí,
1: hi ha d'altres
0: sí.
1: països i ja està.
0: Està clar. Escolta, Albert, i si parlem de la típica selecció que dius, ojo amb aquesta, les revelacions, quines són les possibles revelacions?
1: Jo tinc diferents...
0: O sigui, com m'agrada que ja estem prèvia de Mundial. Això ho estem passant molt per dalt.
1: Podríem ficar la cançó del Mundial, no?
0: És aquesta, és de fons.
1: És la de fons?
0: Pujala. Que aquesta no és la cançó oficial, o sí? És la cançó oficial?
1: No, l'oficial és la de Shakira.
0: És la melodia oficial.
1: Ah, vale.
0: Per tant, el que sonarà a les prèvies dels partits.
1: Ah, vale. Bueno, el següent dia fiquem la de Shakira.
0: No, després la posem. Que ens la busquin i posem també la cançó, la cançó de Shakira. Però escolta, això com a sintonia m'agrada molt, eh?
1: Sí, és...
0: Em posa així cachondo.
1: Sí, a mi també.
0: Sí.
1: A mi també és...
0: ja estic
1: cachondo jo.
0: Sí.
1: És com aquesta de la lliga que es ficava abans, no?
0: Sí, exacte. No, no, és aquesta sintonia que dius, ostres, això ja sí, sí. És mundial.
1: Ja es fica al partit, sí, no? Sí, encara que sigui un partit...
0: De... Però és el que et deia, no? Que estem ja a les portes d'un nou mundial, o estem passant una mica per dalt, estem parlant tranquil·lament d'aquí, de sí, les sí. seleccions, però és que això és el torneig més gran de tots.
1: Sí, és l'esdeveniment esportiu. Per mi, sí, sí. Darrere dels Jocs Olímpics...
0: Sí, sí, bueno...
1: Perquè al final engloba molts esports, no, sí. Només futbol, però a partir d'aquí, mira, és aquesta.
0: Escolta,
1: aquesta, pujala. És que, escolta...
0: Gallina de piel, no?, que diria Johan.
1: Escolta, Mundial, cançó de Shakira, a què recorda això?
0: Sí, sí, no.
1: A què
0: no,
1: recorda
0: no,
1: això?
0: Ja hi ha càbales, ho saps, no? Ja hi ha moltes hipòtesis de que sí, Espanya sí. pot guanyar el Mundial.
1: A què recorda això?
0: Ah, no, clar, el 2010, que m'ha de recordar.
1: Que... No, bueno, les seleccions que m'has preguntat, sí, les revelacions.
0: Cuidao amb...
1: Cuidado con Bèlgica, no?
0: Exacte, la típica.
1: Jo tinc les meves pedregues.
0: Va, vinga, va.
1: Et diria Ecuador...
0: 100%.
1: 100%. O sigui, jo crec que Ecuador pot fer un molt bon Mundial.
0: Tenen una molt bona defensa.
1: Molt bona defensa.
0: Pacho.
1: Pacho i Incapié.
0: Brutal.
1: Després et diria Noruega.
0: Val, no te la compro tant aquesta. Però vale, tenen a Haaland i a Odegaard, com
1: sí,
0: ja fas.
1: Sí, i Sorloth i... Bueno, tenen bona plantilla, no només és Haaland.
0: Norgaard.
1: Per això. I una que la gent no està dient molt, però que per mi em sembla que tenen un equip molt bo.
0: A veure.
1: Turquia.
0: Turquia. Em sorprèn. Saps quina és per mi la Cuidawam? Després l'equip és que té Colòmbia.
1: També. Però per mi Colòmbia és una selecció que dius... ja està ja a punt de...
0: Està a punt de fer el salt.
1: Sí, exacte.
0: Però no l'acaba de fer.
1: O, bueno, la típica podria ser Suïssa, però sempre fa bons mundials, bones Eurocopes.
0: Sí.
1: Però per mi...
0: Ara no hem parlat tampoc de Països Baixos.
1: És que, saps? Aquesta selecció és la típica que... Sin más, no? És com... Sí, però... Què diries? Quarts de final.
0: Sí,
1: quarts de final.
0: Sí, sí, sí.
1: I ja està.
0: Sí, totalment.
1: La típica selecció que et trobes a quarts de final i dius, sí, és un hueso duro, però ja està, saps?
0: Sí, sí, sí.
1: Però
0: sí,
1: jo et diria Turquia.
0: M'agrada, eh?
1: Arda Güler, Çalhanoğlu...
0: També et dic, que Turquia és la típica que sempre dius, cuidava amb Turquia. I sí, després no acaba passant mai res.
1: És que és una selecció molt anàrquica. Té a Güler, té a Çalhanoğlu, Artur Koglu, té a Yildiz, té... Clar, és que té molt bons jugadors. Té Yilmaz, o sigui...
0: I no estem parlant de seleccions africanes que, escolta, són la típica que et poden fer la sorpresa.
1: Sí, però si et fixes mai... Bueno, s'ha de dir que aquest Mundial hi ha 700 de final.
0: Sí, és veritat.
1: Hi ha però 700 i 800.
0: Tenim a Marroc, tenim
1: Senegal,
0: tenim a Nigèria... No, Nigèria
1: no, Nigèria no va al Mundial, sorpresa.
0: Tenim a Ghana, Argèlia...
1: Jo crec que Ghana i Argèlia, no? O sigui, jo crec que poden passar, perquè al final...
0: Egipte, va, Egipte, no.
1: Perquè si els oients no ho saben, passen els dos primers...
0: I alguns tercers.
1: I els 8 millors tercers. Uh-huh. O sigui, 8 de 12.
0: Costa de Marfil.
1: O sigui, jo crec que tots els africans... passaran, bueno, si comptem a Cabo Verde no crec, però la resta passaran, Argèlia, el que has dit tu.
0: Sí.
1: I després poden arribar als 700 i potser, si depèn del partit, a 800, però jo crec que...
0: Però són seleccions molt xules de veure.
1: Sí.
0: Són seleccions molt
1: Sud-àfrica amb els seus baix.
0: Però Sud-àfrica potser no passa ni a...
1: Però Sud-àfrica...
0: A veure, el seu grup.
1: És Mèxic, Corea del Sur...
0: I Txèquia.
1: Està molt igualat aquest grup, eh?
0: Sí, però és complicat, eh? Per mi la pitjor és Sud-àfrica, eh, d'aquestes?
1: Sí, no, per mi també, però té aura. Els jugadors tenen aura.
0: El xavalal aquell, no?
1: Com arriben els jugadors al camp? Amb ballant, sí, amb l'altaveu...
0: Això és
1: històric, eh?
0: Això és veritat, això és històric. Escolta, anem a saltar de tema. Hem parlat una miqueta del Mundial, ens hem ficat una mica la mel als llavis, però sí. Seguirem parlant, que encara queden 10 dies.
1: Encara queda molt de futbol, de clubs.
0: I escolta, Albert, bueno, ja parlarem.
1: Ja parlarem.
0: Ja saps què t'estic dient, però ja parlarem. Anem a parlar també altres coses. Anem a parlar del bàsquet molt ràpidament. Xavi Pascual, recordem que va dir que marxa, però és que ahir va tenir el seu últim partit de la Lliga regular de la Lliga ACB.
1: Sí.
0: Un partit desastrós, Albert.
1: Desastrós.
0: Jo el vaig veure des del camp.
1: I jo des de casa,
0: tu des
1: treballant.
0: De casa, treballant. Vull dir que els dos el vam veure bastant en directe.
1: Casualitat, eh? Tu al camp, treballant, i jo sí, des de casa, treballant, fent el minut.
0: Totalment. Què et va semblar? Molt males sensacions.
1: Jo des d'un punt, al final no soc del Barça, però veient un punt aficionat o periodista que es podria dir, crec que el Barça va jugar molt malament.
0: Molt malament. El Xavi Pascual ho va dir, eh? El pitjor partit de la temporada a la Lliga ACB.
1: Bueno, i no sé si tu vas veure o vas escoltar, el Joel Parra, el descans, el dic flash que fan, va dir, per remuntar aquest partit ens hem de presentar al partit. Crec que no ho hem fet.
0: Fort. No, sí, és que es va veure un Barça absolutament passiu.
1: Sí.
0: Un Barça que s'estava jugant moltíssim, s'estava jugant al factor camp, als play-offs, que és una cosa importantíssima. Escolta,
1: sí, perquè ha canviat. No, si guanyava, jugava contra Bilbao al bàsquet
0: No, jugava contra...
2: O Joventut. No, Joventut. Però és que ara juga contra UCAM Múrcia.
0: Sí, sí, i el primer partit fora de casa. És tan complicat la vida. Era un partit molt important i es semblava que els jugadors van sortir, no ho sé, que no es van ni presentar, com tu has dit, amb Joel Parra. Van fer un partit molt i molt dolent, difícil d'entendre. El Xavi Pasqual va dir que no ho entenia. Bueno,
2: i va veure panyolada.
0: Va veure panyolada, van a veure xiulets. La gent està molt cansada de la situació de la secció i la majoria de gent, el quòrum de l'afició és... que s'acabi la temporada.
2: Sí.
0: M'és igual, 2-0 contra el Murcia, que s'acabi la temporada. Sí, ja està. Perquè, bueno...
2: És que no hi ha més.
0: La situació, no hi ha més. La situació és molt complicada.
2: No hi ha més.
0: I el que ha de fer el Barça és una inversió forta, remodelar la secció, fer neteja, perquè hi ha alguns jugadors que no estan donant el,
2: bueno, el
0: to.
2: El Wesley se'n va, no?
0: El Wesley retira.
2: És que hi ha molts jugadors que són grans, ja.
0: Hernán Gómez no està donant el perfil, no està jugant gens bé, va rebre una xiulada.
2: Sí, sí.
0: Per espectacular.
2: Bueno, tots més a, menys el Xenguelia, no? I el Parra.
0: Sí, Xenguele ha un aplaudiment molt fort i Parra també.
2: Els altres no.
0: És complicat, és complicat. La veritat és una situació molt complicada. Veurem, perquè demà el Barça de bàsquet disputarà aquest primer partit del playoff contra el Murcia. El seguirem de prop i anirem comentant.
2: Exacte.
0: Saltem de tema, anem a la presidència del Real Madrid, que escolta, això està...
2: Que està molt calent.
0: Està fent xup-xup i la gent ja comença a dubtar de Florentino.
2: No, jo crec que això és el que es vol mostrar, però no, jo crec que no hi ha cap qualsevol dubte en Florentino. O sigui...
0: Tu, si haguessis de votar, a qui votaries?
2: Jo votaria Florentino.
0: Uf, continuista, eh?
2: Sí, però és que al final m'ho ha demostrat. O sigui, sí, que porta 2 anys fent les coses no tan bé o malament. Es podria malament. Però és que el Riquelme... O sigui...
0: És una mica jugar-se-la, no? Vols dir?
2: No.
0: L'opció segura, l'opció fàcil, és votar Florentino.
2: No, o sigui, jo crec que el Riquelme està dient coses per dir. O sigui... No està dient coses que té pactades ja, saps?
0: També és cert que no ha tingut temps per preparar-se. I és normal.
2: Ja, o sigui...
0: Està improvisant.
2: No, o sigui, a mi la tàctica em sembla molt bé. O sigui, escolta, primeres eleccions, et mostres als periodistes, als mitjans, els periodistes veuen qui és, qui ets i tot, i tot això em sembla...
0: Comences a fer-te un nom.
2: Exacte. Tot això em sembla molt bé, que el teu nom es fiqui a YouTube, als directes, tal, a les xerrades, al carrer, em sembla molt bé. Però escolta, no pots vendre la moto tampoc, saps? O sigui, que jo entenc...
0: O sigui, no et creus que tingui firmat a dues estrelles, com diu.
2: Escolta, que el seu entrenador primer va ser... no sé qui va ser primer, després va canviar i ara és Arteta. O sigui, 3 entrenadors en 3 dies.
0: Ha dit que el seu entrenador és Arteta?
2: Arteta.
0: Impossible.
2: Que fitxarà a Haaland, que fitxarà a Fabián, que fitxarà no sé què. Escolta, no. Que vol fer... Que ha dit que fins que el Madrid no guanyi la Champions, hi haurà un descompte del 50% per fer-se soci. Que vol fer com 50 hectàrees... o no sé quantes de com si fos un parc d'atraccions pels madridistes. Això és vendre la moto. O sigui, que Florentino va fer el mateix, quan va dir jo si soy president ficho a Figo, i el va fitxar. Però jo crec que eren altres èpoques,
0: això sí, eren altres èpoques. I sí que és veritat que, escolta, ningú s'esperava aquestes eleccions de Florentino. Jo crec que Riquelme tampoc. Ha sigut una mica correcuita.
2: Sí.
0: És el que tu dius, no?
2: Que la següent la guanyarà Riquelme, segur.
0: És el que tu dius, no? Fer una mica de nom,
2: exacte,
0: posar-te en el mapa. La gent abans no sabia ni qui era Enrique Riquelme. Ara tothom sap qui és Enrique Riquelme.
2: És això el que vol.
0: I aquí està l'estratègia, la votació, però quan és?
2: Aquest diumenge,
0: doncs,
2: aquest diumenge fins les 8 o 9 de la nit.
0: Veurem què surt, si surt Florentino, si fos Enrique Riquelme. Clarament el favorit és Florentino, però sí, ho haurem de veure.
2: Si surt Florentino, Mourinho entrenador, Enzo Fernández i Konaté.
0: Bueno, veurem.
2: Això és el que diuen.
0: Konaté.
2: Mourinho segur.
0: Konaté gratis, no?
2: Konaté gratis i Enzo Fernández seran uns 100 milions o 80.
0: Veurem. Sí que és veritat que a Mourinho li agrada. Veurem si acaba arribant. Saltem de tema, anem als play-off d'ascens.
2: Que com estan, eh?
0: S'estan acabant de jugar els play-off d'ascens a primera divisió i a segona divisió. Comencem per els play-off de segona divisió, és a dir, els equips de primera ref que estan lluitant per pujar a segona, que tenim 2 equips catalans en aquesta lluita, l'Europa i el Sabadell.
2: Sí, que és una situació que a mi no m'agrada molt, tio, perquè això de que... O sigui, ara mateix passarien els 4 filials a la final del playoff.
0: Ja. Yeah. Perquè què ha passat? Fes-nos una mica de resum ràpid.
2: Un resum ràpid. Bàsicament, el divendres va jugar el Real Madrid B, el Castilla, contra el Sabadell. Va guanyar 2-0.
0: Sí.
2: El dissabte, bueno, o el diumenge... l'Europa anava guanyant 1-0,
0: sí,
2: i el Cento va ficar gol al Celta de Vigo, al B.
0: Sí.
2: I després també ha guanyat el Villarreal B al Zamora 2-0.
0: Vale.
2: I després l'altre equip és un filial també, no me'n recordo qui és, però és un altre filial.
0: Vale.
2: O sigui, ara
0: l'Atlético de Madrid.
2: L'Atlético de Madrid que ha empatat 0-0 contra la Ponferradina, no. Bueno, no sé, no sé.
0: Sí, la Ponfe.
2: La Ponfe, no? 0-0. O sigui, imagina't. Ara mateix, perquè l'Atlètic de Madrid va quedar segon. Llavors, ara mateix, o sigui, per posició, vale. És, per no, tant, hi ha, no hi ha penaltis.
0: Per tant, ara mateix, el pròxim cap de setmana, es juguen aquests tornada, play-offs, exacte. Aquestes tornades de play-off, on l'Europa i el Sabadell, per ara, parteixen amb una condició desfavorable.
2: Sí, desavantatge.
0: O sigui, hauran de fer una remuntada.
2: L'Europa no ho té tan malament com el Sabadell.
0: L'Europa necessita guanyar.
2: Sí, necessita guanyar. Sí. I el Sabadell necessita guanyar també perquè ha de remuntar, però juga a casa.
0: Ha de guanyar 2-0, perquè si igual a marcador, com ha quedat per sobre que el Real Madrid,
2: exacte.
0: Doncs passaria al Sabadell. Anem a parlar de segona divisió. Com està la situació?
2: Doncs els enfrontaments són els següents. Crec que és Almeria contra el sisè, que no recordo qui és.
0: I després Castelló.
2: Castelló i després Màlaga a les Palmes.
0: Vale.
2: Per mi el favorit és el Màlaga.
0: Per tant, Deportivo s'ha quedat fora?
2: No, el Deportivo no, ja ha pujat.
0: Ja ha pujat, és veritat.
2: Ja ha pujat a segona, sí. Perdona, o sigui, a primera, sí. De segon.
0: Per tant, Castellón-Màlaga, Les Palmes-Màlaga.
2: Sí. No, Castellón-Almeria...
0: I què he dit?
2: Castellón-Màlaga.
0: Ah, vale. Castellón-Almeria...
2: El Màlaga dos cops.
0: Castellón-Almeria, Les Palmes-Màlaga.
2: Sí.
0: Ràpidament, el teu favorit.
2: El Màlaga.
0: Màlaga per pujar, eh?
2: Màlaga o Almeria, però diria Màlaga.
0: Vale, bueno, un equip andalús, això sí.
2: Home, que pugin Màlaga, Depor i Racing
0: seria brutal.
2: Escolta, seria la primera edició espectacular.
0: Molt bé, Albert, ens hem quedat sense temps. Gràcies un cop més per venir al refugi de Ràdio d'Esvern. I escolta, ens sentim molt aviat i amb més ganes de parlar del Mundial, no?
2: Això
0: estàs fent l'àlbum o no?
2: L'he de fer, no el trobo per joc. No el trobo en joc.
0: Està sold out?
2: Sí, està sold out.
0: Bueno, doncs escolta, Albert, ens anem sentint. Gràcies.
2: A tu, Jaume.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 6.
1: Bona tarda, us informa Marc Güell. El president de la Generalitat, Salvador Illa, i el Cercle d'Economia fan evidents les seves discrepàncies sobre el topall del preu dels lloguers a la inauguració de les jornades econòmiques que organitza l'entitat a Barcelona. Des del Palau de Congressos, Albert Prat, bona tarda.
2: Què tal? Bona tarda. Sí, les polítiques del govern en matèria d'habitatge han marcat l'arrencada d'aquestes jornades anuals del Cercle d'Economia. Illa ha replicat la presidenta de l'entitat, Teresa García Milà, que ha criticat la intervenció de la Generalitat per frenar els preus dels lloguers.
3: El control de lloguers pot moderar preus a curt termini, però frena l'oferta i acaba sent una mesura regressiva.
4: Vostè em diu, no, a curt termini prenen algunes mesures que no són adequades. Bueno, i què és el mig termini? És la manera que tenim de donar resposta a gent jove, formada, que està treballant i que no pot accedir a un habitatge. No. Prefereixo equivocar-me i rectificar que no fer res.
2: Durant la seva intervenció, el president de la Generalitat també ha anunciat un pla per escurçar el calendari d'obres de grans infraestructures, com per exemple les estacions de la L9 del metro o el desdoblament de la C-16 entre Berga i Bagà amb l'ajuda del sector privat. Albert Prat, Catalunya Ràdio, Barcelona.
1: Més notícies, Txell Vallespí.
5: Enmig de la tempesta judicial pels casos que esquitxen el PSOE, el Ministeri d'Hisenda ha demanat reunir-se amb cada comunitat autònoma per abordar el nou sistema de finançament autonòmic. Vol que les trobades bilaterals siguin àgils i tancar el tema al Consell de Política Fiscal i Financera, que vol convocar les pròximes setmanes. El govern espanyol vol aprovar el nou model de finançament en Consell de Ministres abans de les vacances d'estiu perquè es comenci la tramitació al Congrés. L'objectiu és que la cambra el validi definitivament a finals d'any i que entri en vigor ja l'1 de gener del 2027 amb 20.975 milions d'euros extres per cada comunitat.
1: Els bombers donen per controlar l'incendi forestal que s'ha originat aquesta tarda entre Girona i Sant Gregori. Al Gironès, les flames són de baixa intensitat i continuen treballant amb una dotzena de dotacions. Girona, Maria Rovira, bona tarda.
6: Bona tarda. L'avís de l'incendi s'ha rebut cap a les 4 de la tarda i han treballat 12 dotacions terrestres i una d'aèria. Segons fonts dels bombers, a Sant Gregori s'ha pogut ancorar la cua de l'incendi situat entre Costa Bruta i la Riera Bullidors. L'equip de prevenció activa forestal treballa amb eines manuals al flanc esquerre i amb descàrregues al cap i al flanc dret. Ara s'hi continua encara fent feines amb les últimes descàrregues des del mitjà aeri. Maria Rovira, Catalunya Ràdio, Girona.
5: L'ONG International Rescue Committee alerta que el brot d'Ebola té més magnitud i està més avançat del que suggereixen les dades oficials. L'entitat assegura que el virus feia 3 mesos que s'estava contagiant quan a meitats del mes de maig es van detectar els primers casos oficialment. L'ONG denuncia també que 4 de cada 5 casos no s'estan rastrejant. L'Organització Mundial de la Salut assegura que hi ha 906 casos sospitosos d'Ebola a la República Democràtica del Congo, entre els quals 223 morts que s'estan investigant. Els morts confirmats ja són 42.
1: L'exèrcit israelià ordena l'evacuació dels suburbis del sud de Beirut i avisa que bombardejarà la zona si la milícia d'Hezbollah segueix atacant les ciutats del nord d'Israel. L'ofensiva de Netanyahu al Líban genera crítiques a Europa i avui s'analitzarà al Consell de Seguretat de l'ONU. Els Mossos d'Esquadra tenen ben encarrilada la investigació sobre el tiroteig d'ahir al vespre en què va resultar ferida de caràcter lleu una nena de 10 anys al barri de Sant Roc de Badalona. L'alcalde del municipi demana més recursos per combatre les màfies i la delinqüència organitzada. En canvi, Francesc Guillén, que és expert en polítiques públiques de seguretat i professor de la Universitat Autònoma, recorda que l'increment de tirotejos i exhibicions d'armes de foc no és només un problema que hagi de resoldre la policia. En una entrevista al Catalunya Migdia ha subratllat que l'entorn social és clau.
7: Estem parlant de zones urbanísticament molt degradades, amb comunitats molt tancades, amb poca ventilació social. Són entorns que permeten que aquells que controlen aquests grups controlin bastant bé el territori. Si no canviem aquests entorns, difícilment acabarem amb aquesta problemàtica. És a dir, no acabarem amb la mina o amb Sant Roc únicament a la policia.
1: Als esports, Sonia Oleart, bona tarda.
8: Bona tarda, Marc. Més tensió entre el Barça i l'Atlètic de Madrid pel possible fitxatge de Julián Álvarez pel Barça. Enrique Cerezo, el president de l'Atlètic de Madrid, ha dit que el davanter argentí és jugador matalasser per aquesta temporada i per a moltes més. L'Espanyol ha començat avui la nova campanya d'abonaments Rebels d'Arrel. Pensant ja en la temporada que ve, el club blanc i blau ha tancat la temporada 2025-2026 amb gairebé 38.000 socis i més de 31.000 abonats, les millors dades de la seva història. En bàsquet, el Manresa ha anunciat el primer fitxatge de cara a la temporada vinent. Es tracta del base francès Lucas Beaufort, de 24 anys i 1,93 m, amb una mitjana de 8,9 punts i 4 assistències, assignat per 3 anys. En futbol sala, el Barça pot certificar l'accés a les semifinals si guanyen avui a la Valdepeñas a les 9 del vespre, i el Barça d'hoquei patins rep l'Igualada al segon partit de semifinals a les 7. Els blaugrana dominen per 1-0.
0: Fins aquí les notícies.
1: Tot seguit, les notícies de Sant Just.

Bona tarda, us informa Mariona Salas Vilanova. La placeta del Walden 7 es convertirà en el principal punt de celebració popular coincidint amb el pas del Tour de França per Sant Just el pròxim 5 de juliol, en una jornada que l'Ajuntament planteja com una gran festa ciutadana vinculada a l'esdeveniment esportiu. Durant el matí i fins al pas dels ciclistes, l'espai acollirà activitats, seguiment de la cursa i propostes d'animació per reunir veïns i visitants en un ambient festiu. La zona de la placeta del Walden 7 concentrarà bona part de la programació preparada per l'ocasió i es convertirà en l'epicentre de l'ambient del Tour al municipi. L'objectiu és oferir un punt de trobada perquè la ciutadania pugui seguir de prop una jornada considerada històrica per Sant Just i compartir l'experiència col·lectivament. Un dels moments més destacats arribarà amb la caravana del Tour, que passarà aproximadament 2 hores i mitja abans dels ciclistes. Aquest espectacle itinerant, format per desenes de vehicles promocionals, repartirà regals i sorpreses entre el públic i contribuirà a crear un ambient festiu al llarg del recorregut. La seva arribada és habitualment un dels actes més seguits dels espectadors abans de l'inici de la competició. Pel que fa a habitatge, Sant Just està elaborant el nou Pla Local de l'Habitatge 2027-2032, el document que marcarà les polítiques municipals d'habitatge dels pròxims anys. Amb el suport de la Diputació de Barcelona, el pla analitzarà les necessitats actuals i futures del municipi i definirà actuacions per afrontar reptes com l'accés a l'habitatge, l'habitatge assequible, la rehabilitació i l'estat del parc residencial. El procés inclou una fase de diagnosi i un procés participatiu obert a la ciutadania. En aquest marc, durant el mes de juny, s'activarà una enquesta en línia adreçada a totes les persones majors de 18 anys empadronades a Sant Just, amb l'objectiu de recollir opinions i propostes per la definició de les futures polítiques d'habitatge. Paral·lelament, l'Ajuntament presentarà la diagnosi del pla al Consell Municipal d'Habitatge en una sessió oberta a les associacions veïnals i a les administradores de finques del municipi. La trobada permetrà compartir l'anàlisi realitzada fins ara i continuar incorporant aportacions dels diferents agents vinculats a l'habitatge. I en educació, avui dilluns ha començat la votació clau en què els docents de Catalunya han de decidir si accepten o rebutgen el preacord assolit entre el Departament d'Educació i els sindicats majoritaris. La consulta, que estarà oberta fins dijous al migdia, arriba en un moment de gran desgast pel sector. Des de l'àmbit local, l'Assemblea de Docents de l'Institut de Sant Just analitza amb escepticisme aquesta proposta, que consideren insuficient per resoldre els problemes estructurals del sistema educatiu públic. Els representants de l'Assemblea Local, la Frida i en Roger, han passat pels micròfons de Ràdio d'Esvern per explicar com es viu aquesta situació des de l'Institut Sant Justenc. Segons els docents, el preacord no concreta un calendari clar per la reducció de ràtios a la secundària, un dels problemes més greus que pateix el centre de Sant Just, on a segon i tercer d'ESO es freguen els 30 alumnes per aula. Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio d'Esvern. I això ha estat tot. Tornem a més informació als butlletins horaris i a l'informatiu complet. Fins ara.

0: Són les 6 i 9 minuts, sóc el Jaume Elias, això és el refugi de Ràdio d'Esvern i ara arrenquem la segona hora, arrenquem amb Ones del Passat, amb Clas Moreno. Bona tarda, Clas, què tal, com estàs?
1: Molt bona tarda, Jaume, què tal?
0: Doncs bé, content de tornar-te a tenir aquí després de 15 dies. I escolta, ja et trobo a faltar, Clas, clar que sí.
1: La veritat és que jo també. És que m'agrada escoltar aquesta cinto, la veritat.
0: No, és escoltar la cinto i ja sabem el que toca,
1: Sí, ja sabem.
0: Toca descobrir una mica d'història,
1: Una miqueta d'història, i és que fa caloreta, ja estem al juny.
0: Home, Clas, hem patit molta calor. Jo aquesta nit, per exemple, he patit molta calor,
1: Jo t'he de dir que també. Fixa-t'hi que sí que és veritat que m'agrada més la calor que la fred, Molt més.
0: Sí, però per dormir...
1: Dormo millor amb la calor.
0: Què dius? T'ho juro. Impossible, clar.
1: Doncs, precisament com estem ja a la calor, ja estem al juny, s'apropa el Mundial, s'apropen moltes coses, també s'apropen les fogueres de Sant Joan i el solstici d'estiu.
0: Molt bé.
1: I avui parlarem de com algunes civilitzacions al llarg de la història celebraven aquesta festivitat durant la seva estància com a civilització.
0: Per tant, això celebra el 23...
1: El 21. Que és quan, el 21 i el 24 de juny.
0: És quan canvia la temporada, no?
1: Per dir-lo d'alguna manera, el dia més llarg de l'any. La data que marca el començament de l'estiu i la nit de...

0: ens anem cap a l'Escandinàvia nòrdica i a l'època dels vikings. T'he de dir que feia molt de temps que no començaven, o crec que mai he començat una secció parlant de l'edat mitjana, t'he de dir. No ho sé.
1: No ho sé, hauríem de fer memòria. Hauríem de tirar d'hemeroteca.
0: Doncs ens anem a parlar dels vikings i dels escandinaus perquè hem de parlar del Midsommar, és a dir, el solstici d'estiu, vale, com ho celebraven als vikings.
1: Molt bé.
0: Aquesta té, aquesta festivitat té una particularitat, i és que començarem tan al nord de l'hemisferi, estem parlant de que no hi ha nit aquell dia. Vale. O sigui, durant tot l'estiu no hi ha nit i es celebra precisament el fet de que el sol no es pon i que estem a un dia una mica etern.
1: Vale.
0: Per als pobles nòrdics, aquesta anomalia i aquest fet trencava precisament les regles de la realitat. Creien que era una mena de frontera entre el món dels vius i el món dels esperits, que es difuminava una mica... Mm-hmm. Bueno,
1: clar, en aquell moment que pas... se'n va la nit i clar, és tota l'estona de dia, entenc que això et tornava una mica a dir, ostres, què està passant, no?
0: Jo crec que encara ens torna sí, una mica bojos, sí. I que qualsevol persona que hagi viatjat a l'Escandinàvia, Noruega, a Tromsø, tots aquests llocs, doncs es ficava una mica de, ei, què està passant,
1: sí,
0: aquí?
1: Sí.
0: Era la nit on les plantes multiplicaven el seu poder curatiu, també diguem que apareixen els trolls i els mals esperits caminaven una mica més lliures, o sigui, diguem-ne que es feia una mica de neteja de l'esperit, per dir-ho d'alguna manera. Mm-hmm. Encenien fogueres, també.
1: Com nosaltres.
0: Avui anem a parlar molt del foc, vale, perquè és un element molt important al llarg de les civilitzacions per tal de purificar una mica l'esperit, i que les feien servir precisament pel que cremem nosaltres les fogueres aquí a Espanya. Males energies, espantar la foscor invisible una mica, els mals esperits, les males intencions, tot això. I a més, també tenia un moment i un element molt important a nivell cultural, no només per aquest sentit que hem dit de que era sempre de dia, sinó que també era el moment que marcava l'inici de l'etapa de saquejos, de guerra, de lluita... O sigui, hem de tenir en compte per totes les civilitzacions que, lògicament, és molt més difícil mantenir una guerra o mantenir qualsevol cosa durant l'època d'hivern perquè no hi ha recursos, no hi ha menjar.
1: Clar. Llavors, no, i Escandinàvia fa molt més fred, també.
0: Exacte. Llavors, ara ja es podia fer la collita, ja tenia tothom aliment, quan ja feies tot, recollies tot, ja ho tenies tot llestos, t'anaves a saquejar, jo què sé, Anglaterra, França...
1: Vale. O sigui, l'estiu era l'època de l'any on els països veïns començaven a dir, ei, compte que comencen a venir.
0: Sí, la sang està més calenta de lo habitual, el bon temps sembla que l'altera una mica i comença l'època de lluita i també de viatges, també, perquè la mar està una mica més tranquil·la, no hi ha tantes tormentes, tantes tempestes.
1: Mira, molt interessant.
0: Passem al següent perquè ens anem aquí una mica més a tocar de casa, la veritat.
1: Bueno, sembla que no tenim la música.
0: Sembla que no tenim
1: musiqueta. No passa res.
0: Però bueno,
1: ens, anem,
0: ens quedem aquí, passem de l'Escandinàvia nòrdica, passem a la península ibèrica, molt i és que molt abans que els romans arribessin aquí, els fenicis, els grecs, totes aquestes poblacions, els pobles ibers també tenien una relació amb els astres i també celebraven el solstici d'estiu, però d'una manera una mica diferent a com ho feien els vikings. Parlarem d'unes quantes maneres que ho feien, perquè sí que és veritat que n'hi ha un munt. Però la primera és que ells feien una mena de santuaris, una mena sota terra, amb coves i més. Per exemple, el santuari de la llum a Alacant és una cova profunda, completament a les fosques. Tothom en silenci, tothom sense dir res, tothom sense fer absolutament res, just que quan comença el dia del solstici d'estiu, just a l'alba, en una estreta línia, una greteta...
1: Un foradet petitet.
0: Un foradet molt petitet, entra un petit raig de sol i, diguem-ne que s'il·lumina aquest altar i tothom aprofitava per fer i per aprofitar aquest instant màgic per fer una mica les seves ofrenes de cara a l'any que ve, que sigui el més profitós possible, que la segona part de l'any també sigui el millor possible, i també tenim el tema de l'aigua, que eren...
1: O sigui, els íbers, per tant, alguns dels íbers creaven una cova sota la terra,
0: sí,
1: deixaven un foradet molt petitet per on passés el sol,
0: sí,
1: i quan aquest raig de sol donava per aquest foradet, s'il·luminava un altar.
0: Perquè volia dir que era com que podien fer les ofrenes i que els déus i totes aquestes deïtats que tenien, la natura, estava d'acord per tal que es poguessin fer les ofrenes i estiguessin beneïdes, entre cometes. O sigui, diguem-ne que era com la senyal de bona sort de poder donar les ofrenes. I els banys comunitaris que es feien a la mar dels rius, que també és un altre ritual que es feia als solsticis d'hivern, eren precisament per lo mateix: netejar impureses físiques, espirituals, diguem-ne, donar la benvinguda a aquesta nova etapa de l'any, i diguem-ne com per tancar la primera part i renovar-se de cara a la segona. Aquest és un ritual que jo l'he fet, perquè a la zona de la Mediterrània encara es fa i encara es diu que banyar-se al mar, a València sobretot, a Andalusia, dona bona sort. I n'hi ha unes altres...
1: Bueno, clar, és veritat, jo també ho faig, clar. Quan arriba Sant Joan, molts Sant Joans acabo el Sant Joan a la platja.
0: Clar.
1: Això és el mateix, no?
0: Això és... Sí, pot semblar el mateix.
1: Jo potser ho faig una mica emborratxat, no?
0: Bueno, a veure, que després purifica com vol.
1: És veritat.
0: També és veritat que n'hi ha altres rituals que es feien, però aquests, a la zona dels Ilergetes, que eren els catalans de l'època, com per exemple a la Val d'Aran, que es feia el que era el taro, o sigui... Espera, que tu sàpigues...
1: No sé el que és.
0: No saps què és?
1: No.
0: És un ritual molt xulo, que jo també l'he viscut i també l'he participat, que és un tronc molt gran, això es fa sobretot a tota la zona de la Vall d'Aran, Pirineus, un tronc d'uns 8 metres, més o menys, que baixa per tot el poble. Es fa sobretot a un poble que es diu Arties i un altre que es diu Les. I comença a baixar...
1: Sí que em sona ara.
0: Sí que et sona ara. Baixa per la muntanya i, com està cremant, tu has de saltar-lo per purificar-te un altre cop. O sigui, la gent no és com que salti... Ei, vinga, cap a dalt. O sigui, són flames, és un pal enorme, llavors sí que és veritat que s'ha de tenir una mica de cura. Es molla una mica per tal que no hi hagi cap problema. I també es fan les falles a la resta de territoris de Catalunya.
1: Sí, que als Pirineus es fan moltes falles també d'aquestes.
0: Per exemple, el foc, diguem-ne, que és una mica...
1: És un element... Sí, que purifica, no?
0: És un element purificador de moltes coses i diguem-ne que és l'eix vertebrador del solstici. Sí, sí. Passem al següent perquè ens anem amb uns amics molt coneguts d'aquesta secció.
1: Home, els teus amics, clar.
0: Home,

0: Ens anem a Fenícia i és que celebraven el solstici d'estiu rendint culte al seu déu suprem, que és Baal, déu del sol i déu de la fertilitat, i la seva consort Astarte.
1: Vale.
0: Sorpresa per tothom, aquests rituals consistien en fogueres purificadores.
1: Vale.
0: Un altre cop. Es entraven en aquestes fogueres i en l'orientació dels seus temples per sincronitzar-se amb els astres, marcant l'inici del que era l'època de les collites, mm-hmm. el cicle de Baal, que deien. Creien que durant aquestes dates l'astre rei en disminuïa la força i per això podien fer les ofrenes, cants, danses, per assegurar que aquest déu estigués el més...
1: content possible.
0: Content possible, més vital, i es garanteixi l'èxit de les collites. Uh-huh. Es creu que aquí a Espanya, per exemple, es feien aquests temples solars i que, com eren experts astrònoms, construïen santuaris com el de Carambol, aquí a Sevilla, o sigui, estem parlant de que ja no només a tot el que ja ho vam explicar amb la secció de l'any nou, que ho feien els fenicis, sinó que també aquí a Espanya, quan van arribar aquí a Camas, al santuari de Carambol o al de Caura, a Coria del Río.
1: O sigui que aquí també ens ha arribat, eh?
0: Sí, sí, sí, els fenicis van arribar aquí, per exemple, a Gádir, que és l'actual Cádiz, van arribar aquí al segle, estem parlant, 9-10 abans de Crist, o sigui...
1: Mm-hmm. Moltíssim.
0: Moltíssim de temps, sí, sí. I es feien orientats al sol perquè sortit alineat amb els altars i amb els astres.
1: Molt bé.
0: Es feien fogueres, es purificava una mica, els grans focs es feien la nit més curta de l'any, és a dir, el 21 de juny, i el foc simbolitzava aquest poder del sol i s'utilitzava com a element purificador, el que dèiem sempre, el foc com a element de poder-se purificar, de poder netejar els esperits...
1: Sí que és veritat que el foc, encara que no creguis en aquestes cultures, sí que té un component molt simbòlic, no?
0: Quan, és que no sé si et passa...
1: Quan tu veus... una simple foguera, ja et quedes allà,
0: sí,
1: una estona mirant-ho.
0: Et quedes una estoneta mirant-ho i és com que és relaxant.
1: Sí, sí, sí, sí. Dius, doncs... no sé per què, però veure això m'enganxa, no?
0: Sí, sí, sí. I de fet també deien que es feien també aquests banys rituals i libacions, especialment en santuaris costaners, com el dedicat a Astarte, a Gádir, a l'actual Gádiz. Clar, què passa? Tots els fenicis, quan va caure a Tir a mans dels babilonis, ja no va ser directament dels fenicis, sinó que va ser de Cartago, qui es va encarregar de gestionar tot això, i també es feien aquests elements de culte a Baal, de culte a Astarte, a Melkart, que simbolitzava aquesta mena de mort i resurrecció amb aquesta flama que tenia eterna i bueno, diguem-ne que es feien un munt de rituals. I les empremtes d'aquestes pràctiques solars i aquàtiques són les que vam sobreviure i les que van donar després peu al que ara són les fogueres de Sant Joan, com per exemple la nit de Sant Joan, el Taro... Sí que és veritat que totes tenen una vessant de més d'aquí, per dir-ho d'alguna manera, però sí que els fenicis van importar-la de la seva...
1: Bueno, sempre és el que sempre parlem, no? Clar, és que al final la nostra cultura és el derivat de moltes aportacions d'altres cultures.
0: Exacte.
1: I sí, això, sí. La nostra i qualsevol.
0: La nostra i qualsevol, o sigui, estem parlant... Clar, no podem imaginar la història com un plànol fixa de, vale, estrenen els romans aquí, els grecs allà,
1: sí, sí,
0: els cinesos
1: sí, sí.
0: Cap allà... No, o sigui, estem parlant de que tots estaven connectats
1: clar.
0: I que aquí, per exemple, van arribar els fenicis, els romans, els grecs... I precisament... passem a la última, que estem ja parlant d'altres amics de la secció.
1: Ja m'imagino.

0: Ens anem a l'antiga Roma.
1: No podia ser d'una altra
0: manera. No podia ser d'una altra manera. I ens anem més concretament al Tíber.
1: Al Tíber.
0: Al Tíber, al riu matriu una mica de la ciutat de les Set Colines. A l'antiga Roma, el solstici d'estiu es celebrava el 24 de juny durant les festes de Fors Fortuna, és vale. a dir, de la deu de la deessa, de la sort, l'atzar, i l'oportunitat era una jornada d'alegria popular on els ciutadans, inclosos els esclaus, una mena semblant al que feien amb tot el que era les Saturnàlies, també els esclaus participaven, navegaven pel riu Tíber en barques engalanades, és a dir, es decoraven els vaixells de tal manera que baixessin per... Bueno,
1: com les nostres carrosses d'avui en dia.
0: Igual, igual, exactament igual. Les celebracions giraven entorn a els mateixos dos elements fonamentals, l'aigua i el foc, simbolitzant la purificació, la fecunditat i la renovació. Vale. La deessa Fortuna i l'aigua. O sigui, estem parlant de que estava molt centrada en aquestes dues deesses. Durant la festivitat de Fors Fortuna, el poble feia ofrenes a la vora del riu on els temples dedicats a... on eren els temples dedicats a aquesta deïtat. Era una de les poques dates en les quals permetia una certesa d'igualtat i una mica de que tothom era igual. És a dir, per exemple, podia baixar un plebeu sí. De la Subura, per dir-lo, que era el barri més popular de Roma, amb un patrici del Palatino, podia baixar i estaven tots junts, els esclaus... És a dir, Roma tenia aquesta sensació de que a les festivitats més importants tothom era igual. A la resta de l'any no, n'hi havia una mica més de... De bueno,
1: no,
0: de...
1: Això està molt bé, no? Almenys aquest espai on tots tornaven a ser iguals.
0: Sí.
1: Doncs, escolta, això encara podia estar prou bé.
0: Exacte. També feien un altre element dins aquest ritual, que era el foc sagrat, que la data coincidia simbòlicament amb el poder més gran del sol i estava vinculat a la deessa Vesta, deessa de la llar, el foc de la qual cremava eternament en el seu temple. Les vestals, aquest foc era tan important que n'hi havia unes dones específiques que vigilaven aquest temple i aquest foc.
1: O sigui, era un foc que no s'aturava mai.
0: No, o sigui, n'hi havia unes dones que eren les verges vestals que estaven encomanades a tenir cura d'aquest foc i que fins i tot no podien trencar els seus vots ni podien fer res, o sigui...
1: Clar, i en aquella època no hi havia gas, que el poses i ja està.
0: I estem parlant que eren...
1: Amb llenya.
0: I ja està, i eren persones que eren molt importants, eren molt respectades perquè precisament aquest foc representava el principi de regeneració i vitalitat del cicle natural. És a dir, si aquest foc s'apagava, els romans eren molt supersticiosos, adéu. O sigui...
1: S'ha acabat, eh?
0: S'ha acabat, sí, sí. I per altra banda també tenim que era el matrimoni dels déus. El 23 de juny marcava l'aniversari del temple dedicat a la deessa Juno, data en la qual entre els romans celebraven el matrimoni sagrat entre la pròpia Juno i el déu suprem d'aquesta cultura, Júpiter.
1: Molt bé.
0: I bueno, consagrant aquest període a la fecunditat. I
1: sí, també era un període dedicat a la fecunditat, eh?
0: Sí.
1: Arribava l'estiu i fecunditat.
0: Sí, l'estiu...
1: Pues mira, clar, no sé, et diré que ara mateix va una mica igual, eh?
0: Sí.
1: Perquè ara arriba l'estiu i la gent s'alborota.
0: Sí, la primavera que la sang altera, sí, l'estiu que la sang està més calenta ara, sí, sí. Com a curiositat una mica arquitectònica, els romans tenien un coneixement molt profund de l'astronomia i orientaven les seves ciutats i edificis de manera per a que el solstici d'estiu alinés els seus rajos amb llocs de culte concrets com pot ser aquest temple de Júpiter, aquest temple de la Juno...
1: Sí, sí, sí.
0: De la...
1: Bueno, això també és una cosa que es valora molt, no?, en els pisos que comprem ara mateix. Dir, escolta, quina és l'orientació que té cap al sol?
0: Sí.
1: Perquè també s'intenta, no?, doncs això, que a l'estiu li doni menys el sol i a l'hivern...
0: Totalment.
1: Els toqui més el sol.
0: No té aquest principi religiós que tenia en aquella època, però sí que tenia...
1: És veritat que ara mateix, després de... Quants segles? Moltíssims segles. Doncs seguim orientant els nostres edificis en funció del sol.
0: Sí, sí, sí.
1: També és molt curiós.
0: Ens hem quedat sense parlar de moltes festes, també. El que feien, per exemple, les carnelles d'Esparta, moltes festivitats que es feien a la Xina, a la Índia també es feia...
1: Ui, a la Índia tenia que ser xulo.
0: La Índia era molt xulo perquè era diferent, perquè no és que sigués una regeneració del cicle, sinó que era com... Ei, que comencen, no era una festivitat perquè comencen a vessar els dies i a sobre arribaven l'època del monzón, que per a qui no ho sàpigui, són pluges molt fortes que tenien en aquella època. Però això ho podem deixar per un altre
1: dia. Sí, sí, no perquè... tenim pressa. Clar, per tant, a moda de conclusió, podem dir que la majoria d'aquestes festes de solstici servien per això que deies tu, no? Amb aquest element central del foc per regenerar, repurificar, fer això, no?
0: Exacte. Tenia tota... la necessitat de purificar-se, de començar una nova etapa de l'any de millor manera, però diguem-ne que ens ho hem emportat i és una cosa que gairebé segueix intacta. Encara sí, sí, fem fogueres de Sant Joan, encara ens banyem per tal de netejar-nos una mica, o no per netejar-nos, sinó simplement perquè és estiu i estem de festa, que també s'ha de dir. O sigui, aquí...
1: Sí, però és molt més bonic dir... No, no, m'estic banyant perquè m'estic repurificant.
0: Clar, però, o sigui, hem
1: queda
0: de tenir
1: compte... Clar, es queda molt bé. Sí, ara, però jo ara, som... a cada cop que vagi de festa i acabi la festa, acabi la festa a la platja, diré, no, no, és que, com diu el Clas, m'estic purificant.
0: Sí, bueno, també suposo que els romans, els fenicis, els ibers, deien el mateix i segurament també estaven plens de vi i volien estar de festa. Ja
1: està. O sigui,
0: no, no, tot és una excusa.
1: Però és una bona excusa, clar que sí.
0: Home, clar que sí.
1: Molt bé, Clas, doncs escolta, se'ns ha fet molt curt. Gràcies per venir un cop més aquí a Ràdio d'Esvern, al refugi. Abans de que marxis, vull que em recomanis una cançó. Saps que a vegades t'ho faig? Ara feia molts dies que no t'ho feia, però vull que em recomanis una cançó.
0: Home, perquè feia molts dies que no venia.
1: Ah, sí, també. El que tu vulguis, Clas.
0: Vale, doncs... Heaven in Your Mind, de Caigo, que ha sortit fa poc.
1: Mira, com es diu, rebateix-la?
0: Heaven in Your Mind. In Your Mind, molt o bé. In Your Mind, no me'n recordo. Bueno, és la darrera que ha sortit del Caigo.
1: Del Caigo, que recordem, és un DJ, no?
0: Sí. Sí,
1: molt popular.
0: L'escola de...
1: Doncs espera't que l'estic buscant, perquè, escolta, no és tan fàcil. No és tan fàcil.
0: Quan, costa, sí.
1: Quan la trobi, la tenim. Va, Clas, ara sí, gràcies per venir i fins aviat.
0: Moltes gràcies.

0: Des de Càritas Sant Just oferim un espai de trobada per conversar i compartir. Si et ve de gust una estona de companyia, vine al Cafè de les 3. Estarem tots els dimarts fins les 5 de la tarda, al carrer Bonavista, número 113. Càritas Sant Just. Us hi esperem.
1: Quan compreu per internet, si pagueu amb una targeta de crèdit, podeu exigir l'anul·lació del càrrec si la targeta és utilitzada indegudament o si, finalment, no s'arribés a proveir el bé o servei.
2: Trobareu més informació a consum.cat o bé truqueu al 012, Agència Catalana del Consum, Generalitat de Catalunya.
3: T'he dit que no em venia de gust.
4: Ja, però mira com estic. Ara no em pots demanar que pari.
5: Carinyo, qui t'estima et farà plorar.
6: Mira, la nova cap de màrqueting. Ui, ja et diré jo com ha arribat el càrrec aquesta.
3: Deixa'm estar pesat.
6: Ui, mira que exagerada. Tia, que només t'he fet una broma. Tampoc has d'estar bona.
7: Ni biologia, ni cultura, ni prejudici, ni broma, ni hòsties. Prou violències masclistes. Les violències vers les dones s'amaguen rere actituds quotidianes que semblen inofensives. No ho són. No hi contribueixis. Departament d'Igualtat i Feminismes, Generalitat de Catalunya.
8: Vols obrir els contenidors d'orgànica i resta amb el mòbil? BitPaid, l'aplicació que et permet obrir els contenidors de Sant Just amb el mòbil. Amb BitPaid també podràs consultar les teves obertures, comunicar incidències a l'Ajuntament i obtenir informació sobre residus. Descarrega't ja l'app gratuïta BitPaid per a Android i Apple i descobreix tot el que et pot oferir. A Sant Just, canviem el xip. Ajuntament de Sant Just d'Esvern.
9: Sabies que al teu municipi tens el servei d'Envici? Bicicletes 100% elèctriques per connectar amb el transport públic i que el teu viatge sigui millor. Mou-te de manera sostenible pels 15 municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona. Per moure't bé, millor en bici. Dona't d'alta ara a envici.cat.
10: I ara entrevistem a la Sílvia García, infermera del Brogi i membre del projecte Reuma 3000, l'aventura on 16 pacients reumàtics han pujat un cim de més de 3.000 metres d'altitud. Bona tarda, Sílvia. Què tal? Com estàs? Em sents?
11: Hola, bona tarda. Et sento perfectament, gràcies.
10: Genial. Què tal? Com estàs?
11: Doncs bé, recuperant-me física i emocionalment.
10: M'imagino. Ara parlarem de tot això perquè aquest cap de setmana vau culminar el projecte Reuma 3000 amb l'ascens de la punta alta de Coma Lesbianes amb una altitud de 3.014 metres. Comenta'ns una miqueta amb més profunditat en què consistia aquest projecte i també com va anar aquest ascens, perquè entenc que emocions fortes.
11: Doncs mira, el projecte Reuma 3000 és un projecte que ve en col·laboració de la Societat Catalana de Reumatologia el Reumas, que és la Lliga de Pacients Reumatològics Catalans, i van impulsar la idea doncs, d'intentar fer un pic de 3.000 metres a Catalunya, representant centres sanitaris de Catalunya amb pacients de tota mena, és a dir, de totes les diferents comarques, amb diferents malalties, diferents edats, que sigués bastant heterogeni, i això, i amb l'objectiu sobretot de promoure l'exercici físic, la importància de que no ens podem aturar, encara que tinguem una malaltia reumàtica crònica, i sobretot donant molt d'èmfasi en el fet del treball de grup, en equip, anar a la muntanya, contacte amb la natura i tots els beneficis que això comporta tant en la part física com en la part mental de les persones en general.
10: Sí, una iniciativa molt i molt xula i amb això que dius, no? Amb aquests objectius darrere fons doncs, tan i tan importants, perquè jo he comentat que van pujar 16 pacients, però no només van pujar 16 pacients, sinó que també els van acompanyar molt personal sanitari i també doncs, gent com tu, no? Que veu decidir donar-los suport. Com va ser això?
11: Sí, Nosaltres som tres infermeres en el projecte, hi ha 9 reumatòlegs, hi havia també un equip important de comunicació darrere nostra, guies i a més coordinació tècnica per part de l'Araceli Segarra, I a més a més amb el suport sobretot també d'entrenadors personals, un nutricionista i sobretot pues, el suport dels sponsors, no? Sense els quals tampoc tot això hauria sigut possible. O sigui, un gran equip, tots coordinats, i molt important doncs, anar tots de la mà per això, per acompanyar. La nostra funció sobretot ha sigut acompanyar els pacients perquè els pacients anessin ben entrenats. Van començar aquest projecte fa 7 mesos, no és una cosa que diguis, mira, jo avui m'aixeco i dic demà faré un 3.000, no, i sobretot gent en general que des de la base feia poc exercici físic, no?
10: Clar.
11: Llavors això és un repte major encara, no? Que la majoria de pacients han passat, i alguns dels professionals també. Jo sóc molt esportista, però jo mai havia fet alta muntanya, i com jo, molts dels professionals sanitaris. Llavors ha sigut un repte per tothom, no? Però ha sigut un repte això, no? Que ha estat elaborat i ha estat molt bé pensat des d'un principi perquè la gent, per això, no? Per culminar el cim, el màxim número de pacients possibles i que no ens quedéssim pel camí, no? Per estar, per això, ben entrenat, tant física com mentalment.
10: Sí, sí, perquè per pujar un 3.000, tinguis o no aquestes malalties, ja t'has de preparar molt bé, i entenc que si tens alguna malaltia, doncs ho has de fer amb més precaució i amb més temps, però heu demostrat que es pot fer. Perquè molts hem sentit parlar de malalties reumàtiques, però per dimensionar bé aquesta fita, en què consisteixen aquestes malalties? Perquè hi ha molta gent que dirà, ostres, això em sona, però no acabo d'ubicar ben bé què és.
11: Mira, les malalties reumàtiques en general n'hi han més de 200, no? Hi ha d'algunes que són més prevalents i més conegudes, com podes dir l'artrosi, no? Per l'augment de la població, doncs és una malaltia reumàtica que és molt prevalent i que tothom coneix, no? Però molta gent la posa en el calaix de gent gran, persona gran, que no es pot moure, no?
10: Clar.
11: I això no és veritat. L'artrosi cada vegada és una malaltia més prevalent en gent també més jove, no? Llavors, a part de l'artrosi i l'osteoporosi, que són malalties reumàtiques com més sonades, diguem-ne, després tenim les espondiloartritis o les artritis inflamatòries o les malalties autoimmunes, no? Com pot ser el lupus, eritematós sistèmic o l'artritis reumatoide, que són malalties doncs, que el teu sistema immunològic, no? Està afectat, i això fa doncs, que hi hagi una inflamació generalitzada i això afecti doncs a les articulacions i als òrgans, no?, de forma sistèmica. I això fa que si la malaltia no està controlada amb medicació i amb tractament no farmacològic que va acompanyant aquesta medicació i que fa que el pacient tingui un millor automaneig de la malaltia, o sigui, el que hem de fer, sobretot, no?, és educar el pacient amb aquestes malalties cròniques perquè entengui que el fet que es prengui la medicació és molt important i l'adherència al tractament farmacològic és molt important, però el tractament no farmacològic, en el qual consisteix doncs, una dieta antiinflamatòria mediterrània, que és el que té més base antiinflamatòria, conjuntament, no?, amb un estat mental i una reducció, un control de l'estrès amb l'exercici físic, fan que tot de la mà el pacient pugui fer, tingui una millor qualitat de vida i pugui fer una vida completament normal, no?
10: Sí,
11: o només
10: sí.
11: normal possible. No?
10: Clar, perquè a vegades, molts cops, quan algú té una malaltia, doncs això, no? Deixem tot el pes de curar-nos en els fàrmacs, en els medicaments que ens puguin receptar, però és el que tu deies, no? És molt important, o no sé si més o menys, o igual d'important, cuidar-se, tenir una bona alimentació i, sobretot, fer exercici.
11: Sí, completament. Hem de canviar el paradigma de, com dius tu, del pacient passiu al pacient actiu, no?
10: Clar.
11: Hem de canviar aquest paradigma de que la gent s'ha de fer una autocura, no? Per això estem els professionals sanitaris i els professionals que entenem per guiar els pacients, no? I és una mica l'essència d'aquest projecte també, no? Ha sigut com començar guiats per nosaltres i guiats pels tècnics, no? Per fer un aprenentatge de tal forma que aquests pacients tinguin una autocura, física i mental, no? Per tenir un millor automaneig de la malaltia crònica inflamatòria.
10: Clar, al final és ser una mica l'exemple, no? Posar aquest exemple al focus mediàtic i dir, escolta, mireu, la gent que té aquestes malalties també pot fer coses grans com pujar un cim, de 3.000 metres i dir, escolta, potenciem això, no? La dieta variada, l'exercici físic, exacte, com un mètode preventiu, bueno, preventiu i com ho diríem, com un mètode per viure més bé, no?
11: Preventiu i de tractament.
10: Això de tractament.
11: No ens hem d'oblidar que aquestes malalties venen acompanyades d'una alta incidència de la depressió i de l'ansietat i de l'estat mental alterat, no?
10: Clar.
11: I és això aquí també on l'exercici físic, grupal, en natura, en contacte a l'exterior, al sol, no? Fa que hi hagi, no?, un alliberament d'endorfines i un alliberament de químics naturals que incideixen en que hi hagi una autorregulació de tot aquest estat mental també i físic, no? Que això fa també i s'ha vist que és un potent antiinflamatori,
10: clar,
11: no?
10: Clar,
11: i
10: clar,
11: que va acompanyat el que hem dit, no? D'aquest tractament farmacològic que ens ajuda a reduir i a controlar la malaltia, l'evolució de la malaltia i la inflamació, però que va acompanyat d'aquest fàrmac potent antiinflamatori natural que és el que es desenvolupa gràcies a l'exercici físic.
10: Clar,
11: no?
10: Sí, sí, jo sempre ho he dit també, que hi ha un component molt important en l'exercici físic, que és aquest component mental, no? És que ens ajuda moltíssim, sí, ja sigui, sí, per desconnectar, per alliberar-nos, sí, per, sí, pel que sigui, però és que ens funciona, sí, molt bé per això que deies, no? D'animar-nos una miqueta més i tirar, sí, cap endavant.
11: Sí. De fet, el repte, no? I t'ho dic en primera persona perquè ho he viscut aquest cap de setmana, no? Ha hagut moments durs, no? D'aquest ascens i aquest descens, no? A la muntanya, perquè no ha sigut una muntanya fàcil i encara que estàvem bastant ben entrenats, no? Perquè hem fet moltes sortides al llarg d'aquests 7 mesos i hem fet ascensos cada vegada més difícils amb una dificultat tècnica cada vegada major, va estar molt dur, no? I l'última part, no? Sobretot les últimes 3 hores possiblement, 3-4 hores, hi havia alguns pacients, no, que a nivell psicològic doncs era en plan, hosti, no sé si podré, sí que podrem, no? I és aquesta força mental moltes vegades, perquè el dolor, no? El dolor físic, no? De dolor articular, en general, encara que no tinguis una malaltia reumàtica, quan portes 13 o 14 hores caminant,
10: clar,
11: hi ha molta gent que l'hem patit, no? En primera persona. Llavors, és la força mental, aquesta força mental, la que a vegades fa, no? Que superem reptes i que arribem a coses que creiem que no podem i que realment sí que podem, no? Llavors és una mica també aquest exemple, no?, a seguir.
10: Clar, totalment. Tornem ara un moment a l'ascens, que ara el comentaves també. Veu dividir aquest ascens en 2 dies, oi?
11: Sí, en 2 fases. Vam fer, com has dit tu molt bé, no? El pic era de 3.014 metres. Vam començar el dia 29, que va ser divendres, la primera part de l'ascens, que va ser des de la presa de Cavallers, que estaven aproximadament a uns 1.200-400 metres, més o menys. Aquí van fer uns... 1.600 metres. Van fer uns 400 metres d'ascens. Vam estar a 2.100-2.200,
10: vale,
11: fins al refugi de Ventosa. O sigui, aquesta primera part la van fer divendres, que van ser més o menys entre 3 hores i mitja i 4 hores. O sigui, ja van començar un primer ascens. Com va dir l'Araceli Segarra, no? Era un aperitivo, no? Del que ens venia el dia de després.
10: Clar.
11: I va ser com una mica de calentament, no? També a nivell muscular, a nivell... no? Pues això, vam arribar al refugi, ahir ens vam estar preparant una mica ja més mentalment, no? Vam fer un briefing, vam estar fent ioga, estiraments, vam fer un repàs, no? Del tema tècnic, no? De com posar els grampons, perquè ens vam trobar neu, bastant, molta neu, al final de l'excursió al pic, no? De l'ascens al pic. I llavors això, i una preparació una mica mental, no? L'Araceli pues, ens va fer un suport molt bo, no? I amb els guies, pues, això, que tinguéssim dubtes, si tinguéssim pors i tal, que ho deixéssim anar allà, no? Per estar més tranquils i poder dormir una mica, no? I llavors la segona part de l'ascens va ser el dissabte, el dia 30. Ens vam aixecar a les 4 de la matinada, 4 o 5 van esmorzar, van començar a repassar material, com que vam anar en frontal, i això sí que era una experiència per tots, no? Perquè ja havíem fet 2 excursions tècniques amb grampons per saber com posar-s'ho, treure-s'ho, piolet, per saber com funciona la neu, no? Perquè alguns de nosaltres no havíem fet això mai a la neu, no? i que aquestes excursions tècniques ens vam anar molt bé per lo que finalment vam acabar fent, eh? I llavors el dia 30, com he dit, vam sortir a les 5 de la matinada del refugi i vam començar l'ascens, i l'ascens va ser la primera part del dia tota nocturna, en frontals, i ja van culminar, van començar a pujar després a tota la part de neu, i van culminar al cim a les 11 de la matinada, més o menys, del dia 30. I clar, després van fer tota la baixada,
10: 11 del matí?
11: 11 del matí. 11, i van caminar des
10: de les 4 fins les 11, no?
11: 5 de la matinada fins les 11 del matí vam estar caminant.
10: D'acord.
11: Fins fer el pic. Després...
10: Permetre'm que ens aturem aquí en el cim. Quan arribeu al cim, toqueu al cim, sí. Suposo que sí. Com en alguns cims potser hi havia alguna bandera o alguna cosa, no?
11: Algun emblema.
10: Sí. Quan veieu
11: aquella... Van posar la senyera, van posar la nostra bandera del Reuma 3000 que ha anat a nosaltres a tot arreu.
10: Clar, quan poseu aquesta bandera, com sí. Us sentiu? Entenc que aquell moment és eufòria.
11: No. Va ser sobretot quan vam arribar a dalt, no? O sigui, jo mateixa, per exemple, que jo pensava, jo no ploraré, segurament, fins que no arribi al pàrquing al final de l'excursió, perquè, clar, quan vam arribar a dalt, encara ens quedava el 50% de l'excursió.
10: Clar, sí,
11: ens quedava fer tota la tornada al refugi i tota la tornada a baixar a la presa de Cavallers. Però em vaig desmuntar, però igual que jo, tothom. O sigui, vam arribar allà, va ser una sensació, clar, 7 mesos preparant-nos per això, pacients reumàtics que dèiem, ostres, arribaran tots els pacients. Clar, els professionals sanitaris estàvem molt preocupats en el sentit de dir, ostres, que no se'ns quedin els pacients pel camí, no? I el fet de que arribés tothom, si van començar allà a petonejar, a abraçar, clar, a plorar, va ser molt emotiu, molt emotiu. Vam estar 10-15 minuts allà tothom. Jo l'única cosa que veia, perquè era molt estret a la part de dalt, i jo deia, ostres, són moltes persones, perquè al final entre tots més o menys eren unes 30 persones allà dalt. I jo l'única cosa que mirava era, sisplau, a un costat i a l'altre, jo mirava i jo deia, mare meva, hi havia paret vertical, jo deia que no es caigui ningú aquí amb tanta emoció que perdem la noció del temps.
10: A veure si entrebaçades i petons com algú, eh?
11: Sí, va ser molt emotiu, no es pot explicar, és una sensació d'emocions, una explosió d'emocions, d'endorfines.
10: Entenc que una mica un sentiment alliberador, no? De dir, ostres, portem 7 mesos preparant-nos per això i finalment, contra tots, ho hem aconseguit.
11: Sí, el que passa que jo, que després compartint-ho amb els pacients, no?, a la tornada, tots eren molt conscients de que tot el que havíem pujat, que va ser duríssim, perquè la paret era molt més vertical del que ens havíem imaginat, hi havia molta neu i vam caminar molt, tots eren conscients que ens quedava la tornada. Llavors jo crec que hi havia moltíssima emoció, vam plorar moltíssim, però jo crec que ningú va perdre el nord en el sentit de pensar, ostres, que ens queda baixar. I ara ens queda baixar i vam trigar, o sigui, vam arribar 3 hores més tard al final de l'excursió del que em pensàvem. Pensàvem que acabaríem...
10: I aquesta baixada com va ser? Perquè a vegades es diu que les baixades inclús poden ser més dures que les pujades.
11: Més dura. Va ser més dura, sí, per tothom. Primer perquè la baixada era molt vertical, i quan ho vam veure que era tan vertical, tothom volia anar acordat. Llavors van necessitar tots els tècnics, perquè no ens ho esperàvem, això, que estigués tan vertical, i hi havia gent amb vertigen. Llavors, clar, entre que volíem estar acordats, que van dependre de tots els guies, i que vam anar molt a poc, perquè, clar, ja començaven a anar cansats després de portar quasi 6 hores caminant, van fer molta baixada d'esquena, en lloc de baixar de costat, perquè això, com que era tan vertical, i el que dius tu, o sigui, jo, per exemple, vaig baixar molt d'esquena, i hi ha molts pacients que també, perquè pensàvem en que tot era baixada, i a la baixada utilitzes moltíssim els músculs de les cames per frenar, o sigui, els quàdriceps, els glutis, els bessons. Llavors, jo l'única cosa que pensava, no? Jo que tinc problemes als genolls, i molts dels pacients també, era, ostres, és que m'haig de reservar l'energia per tot el que em queda per davant, no? Va ser això també com molt mental, no? De dir, doncs haig de frenar, amb el cap on estaven, no? I el fet d'anar en grup, o sigui, animant-nos uns als altres, donant-nos suport, dient, mira, escolta, em baixa així, posa't d'esquena, agafa't millor d'aquí, o sigui, això es va notar molt, no?, per poder donar-nos força per poder seguir, no?
10: Sí, sí. Llavors, aquesta força de grup sempre ajuda moltíssim.
11: Sí, la baixada va ser molt dura. Llavors, jo crec que el pitjor de tot va ser quan vam arribar al refugi, perquè el refugi vam passar per reposar 10 minutets, agafar totes les coses que havíem deixat, perquè clar, no ens hem d'oblidar que nosaltres anàvem amb motxilles carregades per tot. I vam deixar una mica de pes al refugi, com pot ser el pijama, poca cosa més, el sac de dormir i poca cosa més. Però vam fer aturada per poder fer pipí, per poder beure més aigua, per poder reposar 10 minuts. Però allà jo crec que va ser el punt clau de ostres, encara ens queden 3 hores més i és tot baixada. O sigui, ahir va haver-hi una mica d'emocions entre cometes en negatiu en quant a pensar, ostres, no puc més... No, ahir sí que vam necessitar una mica més encara de suport entre el grup, no? I bueno, va ser molt important això, estar junts i dir, vinga, tirem cap endavant, que ja ho tenim fet, que a baix ens espera gent, no?
10: I
11: tant que sí. I que això, que ja ho tenim fet i que ens hem d'ajudar i ja està, no? Però van ser les 3 últimes hores, 2 hores i mitja de baixada, potser les més dures de tota la
10: gent. A quina hora vau acabar arribant a la presa, entenc, no? Una altra vegada?
11: Vam acabar arribant a la presa, els últims, que jo anava amb el grup dels 3, 4, 5 últims, a les 8:15 de la tarda.
10: Tot el dia, tot el dia.
11: Sí, sí. O sigui, 15 hores, el meu GPS indicava 15 hores i 25 minuts. De temps en marxa, no?
10: I quan arribeu a la presa, què? En aquell moment?
11: Quan arribem a la presa va ser molt emocionant perquè ens estaven de sorpresa esperant a l'equip de comunicació, el doctor Coromines, l'autora Reina, que són, bueno, persones que gràcies a elles, pues, aquest projecte ha tingut la sort d'existir. I jo, per exemple, igual que jo, tots, no? Anàvem molt cansats ja, o sigui, anàvem que no vèiem al final, perquè a més la part de la presa, no sé si has estat a la presa de Cavallers, però quan arribes al principi de la presa ja quasi ve una hora fins que arribes al final, perquè és molt gran el llac,
10: clar,
11: la presa, no? I ja era com molta roca, molta pedra, no? No vèiem al final, i llavors en una corba estaven com amagats, no? El doctor Coromines, comunicació, alguns dels companys, i això va ser un desmorone, no? D'absolut, d'emocions, novament, no? D'abraçades, jo no parava de plorar, jo deia, mare meva, què em passa? Si és que jo no ploro mai ploro així, no? Però igual que jo, tothom, va ser brutal, va ser una experiència
10: que això...
11: no es pot explicar amb paraules.
10: M'imagino que no es pot explicar, tot això va passar aquest cap de setmana. Ara com esteu? Encara teniu cruiximents o com van les cames?
11: Mira, si et dic la veritat, jo personalment i en el grup de pacients que hem estat parlant avui, molt millor del que ens pensàvem, perquè entenc que els entrenaments ens han servit i molt més del que ens creiem, no? I crec que el que parlaven abans, no? Jo crec que a part d'estar preparats físicament, jo crec que aquesta part mental d'explosió d'endorfines i de coses positives, no? Han fet que potser la inflamació i aquests dolors que podem tenir post-excursió estiguin millor controlats gràcies a tots aquests efectes positius químics naturals.
10: Segur,
11: no? O sigui,
10: que
11: bueno, l'única cosa que no tinc és veu, però això és l'emoció de plorar i cridar.
10: Això, Sílvia, sempre és bona senyal. Quan he estat informant-me sobre el projecte, m'he trobat amb una frase que m'ha agradat moltíssim de la directora del projecte, de l'Araceli Sagarra, que diu, la muntanya és una metàfora preciosa, no elimina les dificultats, però ens recorda que podem avançar malgrat elles. I jo crec que al final la vida és això, no? Seguir endavant, vingui el que vingui.
11: Sí. És un exemple de superació, no? Que al final és el que hem vingut aquí, no? A superar-nos dia a dia i, bueno, ja no de caure, no? A intentar que això, que el que tenim al voltant, les persones, la natura, no? I nosaltres mateixos com a individu, no? Puguem anar avançant i portar tot de la millor manera possible, no?
10: I tant que sí. I després d'aquest projecte, què? Us veurem pujant algun altre cim o quines són els pròxims passos?
11: De moment els passos són, jo estava pensant avui en això, no? Perquè ja estaven en el grup de Roma 3000 plantejant projectes i no està tothom avui en pleno auge, estem tots encara en el núvol. Jo de moment estic gaudint del que aquest cap de setmana m'ha donat. Crec que és molt important utilitzar el mindfulness, no? Quedar-nos una mica en el present.
10: Totalment.
11: Sense estar contínuament pensar en el futur, I també en el passat, no? És gaudir d'aquesta sensació del que ens ha portat aquest cap de setmana, i crec que hauríem d'estar aquests dies intentant això, disfrutar de tot el bo, no? Del que això ens ha portat, i després, evidentment, no? Plantejar que això no quedi aquí i segurament no quedarà aquí. I el que et deia, i disfrutar del que estem vivint, no?
10: Doncs
11: és
10: sí.
11: Important.
10: Tens tota la raó, que a vegades ens parem massa, no?, a pensar i què vindrà, què vindrà, i escolta, hem de gaudir també el moment, heu de gaudir del que heu fet, i ja vindran més coses i ja estarem pendents i ja us anirem seguint la pista, però el que veu fer és una fita espectacular, veu donar molta visibilitat a aquestes malalties reumàtiques, i escolta, de veritat que molt agraïts de la vostra feina. Ara sí, Sílvia, ens hem d'anar acomiadant, que se'ns ha menjat el temps, però gràcies, moltes gràcies per venir aquí al refugi de Ràdio d'Esvern, i molta sort.
11: Moltíssimes gràcies, gràcies de tot cor. Gràcies.
10: Adéu, que vagi molt bé.
11: Adéu.

I fins aquí el refugi d'avui, fins aquí el refugi del dilluns. Ens veiem i ens sentim demà. Així que fins aviat. Gràcies per ser-hi i fins demà.

0: Tot seguit, les notícies de Sant Just. Sant Just Notícies, edició migdia.
1: Sant Just viurà una gran festa ciutadana al voltant del pas del Tour de França. Amb aquesta notícia obrim el Sant Just Notícies d'avui, 1 de juny. Us informa Mariona Sales Vilanova.

Tot seguit repassem la resta de titulars. La ciutadania podrà participar en la definició del futur pla local de l'habitatge de Sant Just Desvern. Tres sessions per descobrir l'univers literari de Mercè Rodoreda, Can Ginestà. Gala Porter conduirà un cicle de conferències dedicat a la vida, l'obra i el llegat d'una de les grans figures de la literatura catalana del segle XX. Comença la votació clau dels docents catalans sobre el preacord d'educació. Els professors de l'Institut de Sant Just debaten un document que consideren insuficient. La placeta del Walden Set es convertirà en el principal punt de celebració popular, coincidint amb el pas del Tour de França per Sant Just el pròxim 5 de juliol, en una jornada que l'Ajuntament planteja com una gran festa ciutadana vinculada a l'esdeveniment esportiu. Durant el matí fins al pas dels ciclistes, l'espai acollirà activitats, seguiment de la cursa i propostes d'animació per reunir veïns i visitants en un ambient festiu. La zona de la placeta del Walden Set concentrarà bona part de la programació preparada per l'ocasió i es convertirà en l'epicentre de l'ambient del Tour al municipi. L'objectiu és oferir un punt de trobada perquè la ciutadania pugui seguir de prop una jornada considerada històrica per Sant Just i compartir l'experiència col·lectivament. Un dels moments més destacats arribarà amb la caravana del Tour, que passarà aproximadament 2 hores i mitja abans dels ciclistes. Aquest espectacle itinerant, format per desenes de vehicles promocionals, repartirà regals i sorpreses entre el públic i contribuirà a crear un ambient festiu al llarg del recorregut. La seva arribada és habitualment un dels actes més seguits pels espectadors abans de l'inici de la competició. La celebració també servirà per apropar la història i la dimensió internacional de la prova als assistents. Amb més de 120 anys de trajectòria, el Tour de França és una de les competicions esportives amb més seguiment del món i cada any atrau milions d'espectadors tant a peu de carretera com a través de les retransmissions televisives. L'Ajuntament recomana als assistents arribar amb antelació, prioritzar l'ús del transport públic, la bicicleta o els vehicles compartits i seguir en tot moment les indicacions dels serveis d'organització i seguretat. També recorda la importància de respectar les zones habilitades pel públic durant el pas de la caravana i dels corredors.

Sant Just Desvern està elaborant el nou Pla Local de l'Habitatge 2027-2032, el document que marcarà les polítiques municipals d'habitatge dels pròxims anys. Amb el suport de la Diputació de Barcelona, el pla analitzarà les necessitats actuals i futures del municipi i definirà actuacions per afrontar reptes com l'accés a l'habitatge, l'habitatge assequible, la rehabilitació i l'estat del parc residencial. El procés inclou una fase de diagnosi i un procés participatiu obert a la ciutadania. En aquest marc, durant el mes de juny, s'activarà una enquesta en línia adreçada a totes les persones majors de 18 anys empadronades a Sant Just, amb l'objectiu de recollir opinions i propostes per a la definició de les futures polítiques d'habitatge. Paral·lelament, l'Ajuntament presentarà la diagnosi del pla al Consell Municipal de l'Habitatge en una sessió oberta a les associacions veïnals i a les administracions de finques del municipi. La trobada permetrà compartir l'anàlisi realitzada fins ara i continuar incorporant aportacions dels diferents agents vinculats a l'habitatge.

Can Ginesta acollirà durant el mes de juny un cicle de conferències dedicat a Mercè Rodoreda, una de les autores més destacades de la literatura catalana del segle XX. Les sessions es desenvoluparan els dies 4, 11 i 18 de juny, de 6:45 a les 8 del vespre, a la sala Gidrocònsul, amb l'objectiu d'aprofundir en la vida, l'obra i el llegat de l'escriptora. Sota el títol Entre flors i miralls, l'univers literari de Mercè Rodoreda, el cicle proposa un recorregut per la trajectòria d'una autora considerada una figura clau de la literatura catalana i del moviment modern europeu. Les conferències abordaran tant les seves novel·les més conegudes com La plaça del diamant i Mirall trencat, com la seva producció poètica i teatral. Les sessions aniran a càrrec de Gala Porter i permetran analitzar la rellevància de Rodoreda dins la cultura occidental, així com la vigència d'una obra que continua sent una referència imprescindible de la literatura en català.

0: Avui dilluns ha començat la votació clau en què els docents de Catalunya han de decidir si accepten o rebutgen el preacord assolit entre el Departament d'Educació i els sindicats majoritaris, USTEC i professors de secundària. La consulta, que estarà oberta fins dijous al migdia, arriba en un moment de gran desgast del sector. Des de l'àmbit local, l'Assemblea de Docents de l'Institut de Sant Just analitza amb escepticisme aquesta proposta, que consideren insuficient per resoldre els problemes estructurals del sistema educatiu públic.
1: Sí, en aquest sentit, entenem doncs, que els sindicats, no, majoritaris han entès que era la millor proposta que podien arrencar del departament. Per nosaltres és una proposta insuficient. Aquí no valorem estratègicament si l'hem d'acceptar o no, sinó que és una proposta insuficient pel fet de que no hi ha una voluntat política de donar-li sortida, no? a canviar realment estructuralment el que és l'educació pública a Catalunya. Hi ha una petita millora de sous que tot i així no ens fa ni recuperar el poder adquisitiu perdut. A nivell estructural no canvia més enllà d'una dotació per la inclusiva que segueix sent insuficient, no? amb uns professionals que no garanteixen doncs, la funcionalitat d'aquesta, el retorn de càtedres i dels estadis, que podran ser seductors a nivell individuals, però que no responen a la necessitat col·lectiva doncs, d'enfortir el sistema públic.
0: Els representants de l'Assemblea Local, la Frida i en Roger, han passat pels micròfons de Ràdio d'Esvern per explicar com es viu aquesta situació des de l'Institut Sant Justenc. Segons els docents, el preacord no concreta un calendari clar per la reducció de ràtios a la secundària, un dels problemes més greus que pateix el centre de Sant Just, on segon i tercer d'ESO es freguen els 30 alumnes per aula.
2: No hi ha una definició de quan arribaria aquesta baixada de ràtios a totes les aules de tots els centres de secundària a Catalunya. I aquest és un problema greu, perquè aquesta és la clau pel dia a dia a les aules. A quart d'ESO es treballa força bé. Uh-huh. A tercer d'ESO suem molt, perquè és molt complicat estar en una aula amb 30 alumnes amb el perfil que tenim avui en dia. I no parlem ja només de la inclusiva, que quan parlem de la inclusiva estem parlant de que aquest curs, un terç dels alumnes som alumnes amb necessitats educatives especials. Un terç. Aleshores, però deixant això de banda, el perfil mitjà del nostre alumnat ha canviat molt els darrers 10, 15, 20 anys. Aleshores, estar en una aula amb 30 alumnes és insostenible. No podem avançar. Aleshores, tenim els resultats que tenim. I el problema no és només a secundària, el problema ve des de primària, òbviament, que si estan amb unes ràtios altes, perquè a primària es parla d'arribar a una ràtio de 20, amb aquestes ràtios, amb alumnes que necessiten una atenció especial, no podem arribar a on volem arribar amb el que és la formació dels nostres alumnes.
0: Els docents recorden que la Llei d'Educació de Catalunya de 2009 fixava que es destinaria un 6% del PIB a l'educació, una xifra que actualment se situa només entre el 3,5% i el 4%. Entre els punts clau del debat de la votació destaquen les ràtios elevades, manca de concreció per reduir el nombre d'alumnes a secundària, la inversió pública, reclamació històrica d'arribar al 6% del PIB marcat per la llei i el retorn dels estadis. Es proposa el pagament del deute acumulat per antiguitat, una mesura que genera divisió perquè pot desmobilitzar el col·lectiu. Si el no s'imposa a les urnes, els docents es comprometen a reprendre les mobilitzacions i les vagues de cara a l'inici del proper curs escolar. Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio d'Esvern.

El ple ordinari del mes de maig de l'Ajuntament de Sant Just, celebrat el dijous passat, ha aprovat inicialment les bases generals que regularan l'adjudicació d'habitatges de lloguer en protecció oficial de gestió pública i ha donat llum verda definitiva a la modificació de l'ordenança municipal que regula els horaris d'obertura d'establiments i el control d'activitats. Durant la sessió també s'ha acordat que les festes locals del 2027 siguin el 17 de maig, coincidint amb el dilluns de Pasqua a Granada, i el 6 d'agost, festivitat dels Sants Patrons Just i Pastor. El plenari ha ratificat, a més, dos decrets d'alcaldia per interposar recursos de cassació davant del Tribunal Suprem contra sentències del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i ha aprovat inicialment el reglament d'ús dels equipaments socioculturals municipals. En l'apartat de mocions, el ple ha aprovat una proposta de Sant Just en Comú en suport a la reforma de la llei de dependència i una altra de CUP i Esquerra en defensa de l'educació pública. També ha rebutjat una moció de Vox sobre la regularització massiva.

0: La colla gegantera de Sant Just ja ho té tot a punt per celebrar la seva 20a trobada gegantera el pròxim dissabte 6 de juny. Aquesta edició, que esdevé una fita històrica en celebrar-se cada 2 anys i sumar gairebé 40 anys de trajectòria, aplegarà un total d'11 colles d'arreu del territori català i de la Catalunya Nord. La jornada començarà a les 6 de la tarda amb la tradicional plantada de gegants a la plaça Maragall, un moment ideal perquè el públic pugui interactuar amb les figures en un ambient tranquil i familiar. A les 7 de la tarda s'iniciarà la cercavila que passarà pels principals carrers del municipi.
1: La veritat és que durant aquests 20 anys hem estat buscant diferents trajectòries de la cercavila, però n'hi ha una que ens agrada més, que per això l'hem repetit, que és la que farem enguany, no? I és, doncs, començar a la plaça Maragall i anar avançant pels carrers del poble fins a arribar a Rambles i després ja endinsar-nos cap a plaça Verdaguer, on tenim l'Ajuntament i l'Església, que és el moment culminant de la trobada, on després de fer tot aquest recorregut que hem dit abans, ens reunim totes les colles, que enguany no hem dit, però serem 11 colles, comptant els de Sant Just, 10 de fora i nosaltres, i en allà, doncs, cada... I en allà...

0: Sacramento ha escollit els dibuixos guanyadors, protagonitzats per la Rel i la Lola. Els infants creadors de les il·lustracions rebran un obsequi de mans de l'alcalde durant l'acte de cloenda.
1: La colla gegantera, qualsevol colla gegantera, necessita gent, necessita persones, clar, necessita persones. Però de tota mena, nosaltres som des de nens petits que porten capgrossos, a més joves que porten doncs, els gegantons, com la Rel o la Montserrat, els portadors o portadores que porten els gegants, els músics, els que acompanyen, els que vigilen, els gegants no van sols, els gegants s'ha de controlar que no ensopeguin, que no passi ningú per davant, que no hi hagi un cotxet que molesti i puguin ensopegar. Vull dir que es necessita molta gent. És com, de vegades ho comparo amb els castellers, no? Que necessiten molta gent perquè han de fer pinya. Doncs nosaltres també necessitem molta gent perquè ha d'haver-hi molta gent al voltant que pugui fer funcionar doncs, tota una cercavila. I el que faltaria... Ens falta gent, sempre falta gent, sempre. Tenim les portes sempre obertes perquè quanta més gent, millor. Ens falta gent.
0: Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio d'Esvern.

El Departament de Salut ha posat en marxa a Sant Just un nou sistema de prevenció del càncer de coll uterí que permetrà a les dones d'entre 30 i 65 anys fer-se la prova de detecció del virus del papiloma humà des de casa, amb la col·laboració de les farmàcies del municipi. Les usuàries rebran de manera progressiva un SMS oficial de salut convidant-les a participar en el programa. Amb aquest missatge podran recollir gratuïtament a la farmàcia el material necessari per obtenir una automostra a casa i retornar-la posteriorment al mateix establiment perquè sigui enviada al laboratori. La iniciativa forma part del programa de detecció precoç del càncer de coll uterí, coordinat per l'Institut Català d'Oncologia, i incorpora la prova de detecció del papiloma com a eina principal de cribatge per les dones i persones amb coll uterí d'entre 30 i 65 anys. Els resultats es comunicaran per SMS en un termini màxim de 30 dies i es podran consultar a La meva salut. Si la prova és negativa, es repetirà al cap de 5 anys. En cas de resultat positiu, es programarà una visita als centres d'atenció a la salut sexual i reproductiva per completar l'estudi.

0: El teixit comercial i gastronòmic de Sant Just viu un moment de relleu històric. Després de més de 30 anys de trajectòria, l'emblemàtic establiment Cuina Miracle, que havia tancat les portes dels seus dos locals al municipi, torna a l'activitat al barri nord sota un nou nom, la Cuineta. Aquesta nova etapa està liderada per l'Álvaro, ex-treballador del negoci, juntament amb el Lluís, que compta amb més de dues dècades d'experiència al costat de la fundadora. La fundadora de Cuina Miracle, Miracle Serra, ha explicat al programa La Rambla de Ràdio d'Esvern la seva satisfacció per aquesta continuïtat. Segons Serra, la decisió de traspassar el projecte a l'Álvaro i al Lluís respon a la voluntat de preservar els valors i la passió que han definit la seva cuina durant dècades.
1: Molt agraïda per tot, perquè he fet el que m'ha agradat, m'hi he guanyat la vida, m'ha permès moltes coses, aquesta feina, i a més és que ha sigut fonamental per mi. Però bé, bueno, el fonamental és ara ja, amb l'edat que tinc, també frenar, sap? I ara feliç i contentíssima de que ho porti a l'Álvaro, junt amb el Lluís, que el Lluís fa 20 anys que està amb mi, l'Álvaro també me'n fa molts ja, i en fi, que fan la nostra cuina, treballen igual que nosaltres, tenen la mateixa passió, la mateixa il·lusió. Uh-huh. Això per mi ha sigut fonamental. Uh-huh. Fonamental. Si no hagués sigut... Va haver-hi altres possibilitats i les vaig descartar. Perquè no, vaig prioritzar valors i vaig prioritzar persones. Diferent persones per això. Perquè volia que contingués una continuïtat, uh-huh. que hi hagués aquest passió i aquest amor per el que es fa. I amb ells jo sé que hi és. I això per mi era fonamental.
0: El nou propietari, l'Álvaro, ha destacat que el model gastronòmic de la Cuineta mantindrà l'essència tradicional que va fer popular a Cuina Miracle, apostant per una alimentació saludable i lliure d'additius. Els eixos principals del nou establiment inclouen producte fresc i de temporada, elaboració 100% natural i continuïtat del receptari.
2: El model de cuina és el de cuina natural, de cuina de 100% sense additius, cocina de la iaia, la cocina tradicional, que jo crec que és molt important ara al menjar aquest tipus d'aliment. Sobretot, que jo crec que una part molt important de la gent que ja és

Moment de repassar les activitats de la setmana a Sant Just. Avui a 8:15 del vespre es farà la inauguració de l'exposició del 17è concurs internacional de fotografia a l'Espai Marcart. I a 8:15 a la Sala Piquet de l'Ateneu, la conferència sobre el sensellarisme a la societat actual, a càrrec de Montse Hernández, membre de la Fundació Arrels. Demà dimarts 2 de juny a les 7 de la tarda a la Sala Isidor Cònsul de Can Ginestar es farà una conferència sobre l'accident del tren de Sarrià del febrer de 1939, una tragèdia censurada. I dimarts a 8:15 del vespre a les escoles es farà la inauguració de l'exposició col·lectiva de l'Agrupació Fotogràfica de Sant Just. Dimecres 3 de juny a les 5 de la tarda a l'Escola Montserrat, el cicle de xerrades per l'educació compartida, sobre família, escola i municipi. Es farà una xerrada sobre límits respectuosos i sans. I a 7:15 de la tarda es farà el club de lectura del primer dimecres de mes a les escoles, amb la lectura Gent Normal, de Sally Rooney. Dijous 4 de juny a les 6 de la tarda, conferència de l'Aula d'Extensió Universitària de la Gent Gran d'Esplugues i Sant Just, amb el títol La Unió Europea a l'època Trump. Conferència que tindrà lloc a l'Auditori de la Residència de la Mallola amb Joan Ribas Ariño, director i professor emèrit. I dijous a 7:15 de la tarda, Club de Lectura de Teatre a les Escoles, amb la lectura El Firmament. A 7:15 de la tarda, la primera conferència del cicle Entre flors i miralls, l'univers literari de Mercè Rodoreda, que tindrà lloc a la Sala Isidor Cònsul de Can Ginestar. Divendres 5 de juny a les 6 de la tarda, divendres de música, amb taller de shakers i tambors a l'Espai Trobada del Casal de Joves. I a la plaça de la Pau a 8:15 del vespre tindrà lloc un espectacle de ball i foc. I a 8:00 del vespre, a la sala del cinquantenari de l'Ateneu de Sant Just, el divendres es farà el concert de Coraggio, sumant veus, un concert amb el cor 685 i el cor alfa. Passem a les activitats del cap de setmana. Dissabte 6 de juny a les 10 del matí, intensiu d'acrobàcies al Casal de Joves. I a Can Ginestar es farà les rutes singulars, amb la ruta 3 sobre l'art singular, a les 10 del matí. I dissabte a les 10 al Casal de Joves es farà la sessió de Vine a provar el cau. Et vine a conèixer què es fa el cau gaudint d'una tarda de portes obertes. Dissabte a 11:45 del matí a la Bristol Kids Activity, l'activitat Fun and Fit. I a les 6 de la tarda la 20a trobada gegantera, amb inici a la plaça Maragall i acabant a la plaça Verdaguer. Dissabte a les 8 del vespre hi haurà música en directe dins la programació de terrasses musicals al Samboran, al carrer Jacint Benavente número 3 i al Telepizza de Sant Just, a la carretera Reial número 71. Passem a l'últim dia de la setmana, diumenge 7 de juny. A les 8 del matí es farà una visita guiada a la colònia Güell. I a les 10 del matí, al punt d'informació a la penya del Moro, que en Ginestar, es podrà descobrir la història i l'entorn de la penya del Moro, amb una activitat pensada per tota la família. I per acabar amb les activitats de la Setmana Sant Just, diumenge a les 7 de la tarda, a la sala del cinquantenari de l'Ateneu, concert homenatge a Duke Ellington.

Encara tenim temps de fer un resum del més destacat en titulars. Sant Just viurà una gran festa ciutadana al voltant del pas del Tour de França. La celebració el 5 de juliol. La ciutadania podrà participar en la definició del futur pla local de l'habitatge de Sant Just. L'Ajuntament obrirà una enquesta durant el mes de juny i presentarà la diagnosi inicial del document als agents vinculats al sector per recollir aportacions. Tres sessions per descobrir l'univers literari de Mercè Rodoreda a Can Ginestar. Gala Porter conduirà un cicle de conferències dedicat a la vida, l'obra i el llegat d'una de les grans figures de la literatura catalana del segle XX. Comença la votació clau dels docents catalans sobre el preacord d'educació. Els professors de l'Institut de Sant Just debaten un document que consideren insuficient.

Aquesta ha estat tota la informació del Sant Just Notícies d'avui, 1 de juny. Us ha estat informant Mariona Sales Vilanova. La informació local torna als butlletins horaris i als Sant Just Notícies. Mentrestant, us podeu mantenir informats i informades a radiodesvern.com i a les xarxes socials. Molt bon dia.

quan jo n'era petitet, que festejava i presumia. Espardenya blanca al peu i mocador a la falsia. Adéu, clavell morenet.

0: gent de Sant Just.
1: Doncs bona tarda a tothom, ja hi tornem a ser. Benvinguts al gent de Sant Just, l'espai, el programa de Ràdio d'Esvern on coneixem les persones que fan que aquest poble sigui tal com és. Avui tenim un convidat que porta dècades sent un dels referents de la vida associativa del municipi. Va néixer a Cabeza la Vaca. Avui coneixerem una mica més d'aquest poble amb nom tan peculiar. Això està a Extremadura. Va arribar a Sant Just amb 15 anys i s'hi va quedar per sempre. Avui ell mateix es defineix com un santjustenc més. I va ser durant molt de temps el president de la Casa Regional d'Extremadura, una de les entitats amb més socis del municipi. Manuel Zapata, benvingut al gent de Sant Just. Com estem? Bona tarda.
2: Gràcies, molt bé.
1: Dèiem que tu ets de Cabeza la Vaca, com a mínim tens l'origen de Cabeza la Vaca. N'hem sentit a parlar molt a Sant Just de Cabeza la Vaca. Però vaja, com és Cabeza la Vaca?
2: És un poble petit, 1.400 habitants, tipi blanc d'Extremadura, de plantetes baixes. Bueno, tampoco tuve mucha oportunidad de vivirlo mucho porque, como has dicho...
1: Vas venir 15 anys, ara en parlarem. Sí. Hi ha molta gent de Sant Just que ve de Cabeza la Vaca. Per què?
2: Això és perquè va vingut un i aquest se va portar a la família. Aquesta família se va portar a una altra família, saps?
1: És un efecte dominó comunitari, podríem dir.
2: Sí, sí, perquè segons que poble, pues, ve d'altre lloc d'allà d'Extremadura.
1: Sí, Sant Joan d'Espí, hi ha gent de Montilla, no? Pues, sí. Cabeza la Vaca.
2: Sí, sí, sí. Sant Boi d'un altre poble, sí.
1: Recordes poc de Cabeza la Vaca? Perquè dius que vas venir amb 15 anys, o com a mínim de la Cabeza la Vaca d'aquella època, perquè després segur que hi has tornat.
2: Sí, cada any. Mm-hmm. Cada any vas a l'estiu allà... un mes i mig, ara va estar a la Setmana Santa. Sí, sí, sí.
1: Dèiem que vas arribar amb 15 anys, però el que no hem dit és que vas venir sol.
2: Sí.
1: És a dir, eres un nen de 15 anys que ve cap aquí. Què et motiva a venir i què vas fer quan vas arribar aquí? Tenies, suposo, algun referent, algun lloc on anar?
2: A veure, me va inducir a venir és que allí en el pueblo un niño de 15 años que era hijo de viuda, o sea, yo con 9 años me quedé sin padre, era hijo de viuda, no tenía un porvenir de decir, pues puedo estudiar o puedo... No, porque había que ayudar a la madre y a la hermana que estaban allí, y entonces eso es lo que me hizo que me planteara el coger y venirme, porque yo estuve un tiempo, antiguamente se cobraban los electrodomésticos, se compraban por letra, y yo iba a cobrar letras con 10 años de 75 pesetas, de 50 pesetas.
1: Però quan vens cap aquí, tens projecte més enllà de somnis?
2: No.
1: Només somnis?
2: Sony, sí.
1: I arribes directament a Sant Just o passes prèviament per algun lloc?
2: No, passo per Sant Joan d'Espí, per la antigua Villa Dolore, que ara és el plat de...
1: Del vent aquí al costat.
2: Sí, sí, sí. Ahí que havia una prima muy lejana de mi padre...
1: I allà et quedes, de bones a primeres.
2: Sí, como maestresa. Además, tengo una anécdota que la cuento muchas veces, es que pagaba 500 pesetas de maestresa y cobraba 750.
1: Sí, quedava poquet per sobreviure.
2: 200 pesetas.
1: Perquè quan arribes aquí, com són aquells primers anys? És a dir, m'imagino que busques feina. Què és el que fas?
2: Sí.
1: Perquè, clar, a mi em costa d'entendre que un nano de 15 anys, era una altra època, arribi aquí sol i s'hagi de buscar la vida.
2: Sí, en un principio me fue fácil encontrar faena, ¿verdad? Se ha dicho que sí. Allí a donde está la redonda de la salida de la autopista, que ahora hay un local que está afectado, se ve por el ayuntamiento, allí había una turreta y se hacían tornillos para la SEA y cosas de esas, y entré allí con 15 años. Pero ya te digo, cobraba 750 pesetas. Después entré en la antigua Sanso, pero claro, con 15 años era aprendiz, no cobraba nada, casi. Y entonces me fui al matadero que había en la Plaza España, el Escorxador, que ahora es un parque, se dio el Escorxador.
1: El Parc de l'Escorxador, sí.
2: Sí, sí. Y estuve trabajando allí 2 o 3 años. Después me vine a Visó Radio, que existía aquí en el Guarro, estaba la fábrica, una de ellas. Y después me cambié a la Sanso otra vez, ja entré com a oficial de tercera i ahí estuve 37 anys.
1: Allà vas fer carrera?
2: Sí, sí.
1: I deies que estaves a Villadolores, a casa d'una cosina molt llunyana,
2: sí.
1: Però un dia arribes a Sant Just.
2: Sí, no, al año por ahí intenté alquilar piso. Claro, nadie se fiaba d'un nano de 15, 16 anys.
1: Claro, jo tinc un pis i em ve un nen de 16 anys dient que me'l vol llogar.
2: Ja, i va sortir un i aquest senyor me va dir, jo no me fio de ti, així. I me va dir, me tens que donar 3 mesos, més ja, al que vas a pagar.
1: De fiança.
2: Bueno, molt bé, tomar los 3 mesos i... I després, moltes vegades, va parlar amb ell i va dir, oh, jo no pensava que estava aquí al costat, a Carlos Mercadet, on estan los... Carlos Mercadet 6, crec que és. Uh-huh. Frente on estan fent los pisos aquest per a la joventut.
1: Sí.
2: Pues ahí va estar vivint... Bueno, me va a casar, va seguir vivint ahí. Després me va...
1: I com et va rebre Sant Just? És a dir... Eres una persona que venia d'Extremadura.
2: Sí.
1: M'imagino que en aquell moment no parlaves català.
2: No.
1: I et trobes amb 16 anyets en un poble com Sant Just, que té unes característiques molt concretes, i no sé si et va ser difícil adaptar-te aquells primers anys.
2: No, no. A partir de la primera setmana que ja encontré trabajo, empecé a moverme... Ya cuando empecé a ir al centro de Barcelona, digamos más o menos a la Plaza España, todo esto no me costó adaptarme. Aparte no he tenido nunca problemas con el catalán. Es más, mi mujer es catalana de nacimiento y de padre catalán, o sea, que no.
1: Si tú formas familia aquí Sant Just.
2: Sí, sí.
1: La teva vida familiar més allá de la associativa que després en parlarem, està molt arrelada a Sant Just.
2: Molt. La meva dona va néixer a Santo Coloma i va vindre aquí a Sant Just perquè el seu pare treballava en l'AN i la va conèixer a Bissó i a partir d'ahí ja com, pues, tenia... No, encara no tenia 18 anys.
1: Eren altres temps, no?
2: Sí.
1: T'he sentit a dir en alguna entrevista que et sents més santjustenc que de cabeza a la vaca. Això és molt fort, no?
2: No, es que por el ten que porto aquí es de imaginar, a més la forma de pensar te cambia. La forma de pensar te cambia. Se piensa de otra manera allí que aquí en ciertas cosas y entonces yo me identifico más con el pensamiento que hay aquí que con el pensamiento que hay allá.
1: I et passa allò que li passa a tanta gent que ha marxat de casa, que quan arribes allà et diuen el català i aquí ets l'extremeny, o no et passa això?
2: Allí el català sí. Aquí l'extremeño
1: no.
2: Sí que me diu, mira, aquest és de la casa d'Extremadura.
1: Però més allà, més per a l'associació que per a l'origen.
2: Sí, sí, sí, sí. Mm-hmm. Sí.
1: I a vegades, entre Catalunya i Extremadura, hi ha hagut, sobretot a nivell polític, no sé si tant a nivell de persones, certes rivalitats. Tu, quan hi has anat, ho has notat, això?
2: Sí, molt.
1: Ho has notat? I sí, sí, t'ha tocat defensar?
2: Sí.
1: Sense manies, no hi ha problema.
2: No tinc problemes, ningú. Mm-hmm. Ni acá ni allá. O sea...
1: Parlem de la Casa Regional d'Extremadura. Sí. La casa neix el 1984... Tu quan entres a la casa? Formes part de la fundador o entres
2: no.
1: Una miqueta més tard?
2: Jo entro una miqueta més tard. Jo, la primera vegada va ser en el 2008, va ser president.
1: Del 2008 al 2014 va ser president, primera etapa.
2: Primera etapa. I ara aquesta porto del 2017 hasta actual.
1: Què et motiva entrar a la Casa Regional?
2: Bueno, aquello que tienes... ciertas fiestas que te recuerdan cuando eras niño y que tú continúas haciéndolas aquí y que te apoyan para que la hagas y en un sitio que es lo que has dicho antes, ¿no? que Extremadura y Cataluña, pues que te permiten hacer todas esas fiestas sin ningún problema sin haber tenido nunca el más mínimo, a excepciones que puede ser alguna vez, pero sin tener mínimo problema.
1: I, com dèiem, ets president durant molt de temps.
2: Sí.
1: Quina és la feina d'un president d'una entitat com la vostra?
2: Ah.
1: Perquè pot semblar, de fora pot semblar president de la Casa Regional. No, perquè fan moltes activitats i algunes de bastant massives.
2: Sí, sí, i a més, a veure, n'hi ha una junta que està amb tu i t'ajuda i te... Bueno, si no, solo no lo podrías hacer, indiscutiblemente. Cuando llega la fiesta, el presidente es el que menos trabaja. Cuando llega la fiesta en sí, el presidente es el que menos trabaja. Trabaja toda la junta más.
1: Tens un acte, tens un paper més de representació en aquell dia?
2: Sí, sí.
1: No és que estiguis de festa.
2: No, no, no, no estoy de fiesta. Pero el organizar esa fiesta es el trabajo del presidente y de lo de la junta, pero es a donde más trabajo tienes. El preparar la fiesta, que a lo mejor el cocido extremeño, que este año éramos, porque bajamos 100 personas, éramos 330 personas. Tienes que organizar, que esté preparado todo, que esté los garbanzos, que esté el aceite, que esté la gente que van a servir, que pongas a cada uno en su sitio, como en una boda, con el nombre puesto, o sea...
1: ¿Això per què? ¿És perquè hi ha rivalitats o afinitats o no, això de posar el nom a la taula? ¿O simplement per organització?
2: No, simplement és organització, sí. Mm.
1: Quants socis sou?
2: Ara, me sembla que 280 i algo.
1: 280 llargs. Jo tinc 290, amb la meva informació.
2: Sí.
1: I tots són santjustencs, i la següent subpregunta, tots són d'origen extremeny?
2: No. No.
1: No i no.
2: No i no. No i no, les dues vegades no. No, ni han gent de Sant Just, ni han gent d'una altra pobla, però a més ni han gent que ha nascut en Sant Just i són soci, i ni han gent que ha nascut en Andalusia, o, bueno, de tot.
1: I quins són les activitats principals que feu? Perquè sé que us va molt menjar bé.
2: Sí.
1: És a dir, seure a una taula i passar-ho bé.
2: Sí, sí. Ahí, bueno, las actividades que más son las migas, que son reconocidas en todo el Bajo y Ebro, que
1: son 300 kilos de pan, ¿no?, casi.
2: 300 kilos de pan.
1: Poca
2: aquel
1: broma.
2: Día n'hi ha 700 cartuchos d'aquest de... ¿Sabes? Con los que posan los churros.
1: Uh-huh.
2: Pues eso, se reparten 700 de miga. 700 cartuchos de miga.
1: I aquesta activitat, que és la més popular o una de les més populars,
2: sí,
1: ve molta gent del poble que no té relació amb la casa regional?
2: Sí, sí, sí. Y nos dicen, bueno, ¿cuándo hacéis esto cada año? Que sí, sí. Te preguntan, incluso se llegan a hacer algunos socios ese día. Sí, sí. Y después el cocido, que es otra cosa, que da mucha faena, que da mucha faena, viene mucha gente... O sea, es un día que también se tiene... Después hacemos otro día que es la semana cultural y el fin de semana se le invita a los socios, esta sí que es para socios cerrada, se le invitan a los socios a una paella. La paella son...
1: Veus? Sempre menjar al voltant del...
2: Sí, sí.
1: No és del tot cert, perquè una de les funcions també que té la Casa Regional és la integració. La casa fa converses en català, fa teatre en català, fa activitats per aprendre la llengua. Per tant, aquesta funció d'integració d'Extremadura o de la gent que ha vingut d'Extremadura versus cap a Catalunya i Sant Just també és un dels objectius, un dels leitmotivs importants de la Casa Regional, no?
2: Sí, sí, totalmente. Porque es que además, ya te digo, o sea, la Casa Extremadura no se ha sentido nunca extraña en Sant Just. Ha sido apoyada por asociaciones... Ha sido apoyada por el ayuntamiento, ha sido apoyada por Radio Desvé, que hacemos varias entrevistas y, o sea, tenemos que mirar eso.
1: L'any 2004 arriba un moment destacat que suposo que des del punt de vista personal a tu et deuria emocionar, que és l'oficialització de l'agermanament de Sant Just amb Cabeza a la Vaca, aprovat per, atenció, unanimitat, al ple del juny de 2024. Abans de parlar d'això, com va anar? No sé si vas rebre una trucada de l'alcalde que et va dir, escolta, hem decidit tirar per aquí, o va ser al revés? Vosaltres veu sol·licitar-ho a l'Ajuntament?
2: Això va ser... A veure, l'alcalde de Cabeza a la Vaca vino aquí a hacer el pregón de la Semana Cultural y entonces a raíz de ahí se tuvo una entrevista en el Ayuntamiento, yo estuve delante... Se habló un poco, los dos alcaldes y demás del ayuntamiento. Y después nos dijeron, lo vamos a presentar. Se presentó ese día, estaba yo en el ayuntamiento cuando se presentó, y es lo que tú dices, todo el mundo votó a favor de que sí, de que se hiciera.
1: ¿Y en Extremadura va a ser recíproc, a Cabeza de la Vaca, también se va a votar allá o cómo va a anar?
2: No, allí dijeron que iban a ir de aquí de San Lluc, que se iba a hacer el hermanamiento. El recibimiento yo creo que fue estupendo, no hubo ningún problema. Y además vino el SBAR y creo que fue todo estupendo. Más, creo que tienen pensado hacer algo más. De ahí este año o al año que viene, si se puede hacer algo.
1: Aquell any també és important perquè celebra els 40 anys de la Casa Regional, el reconeixement a la Diada, l'agermanament. Com a president m'imagino que devia ser un any interessant o intens per tu, no? Perquè van passar coses molt boniques.
2: Sí, sí, mucho, mucho. Además, ya habíamos estado antes, hubo un intercambio, o sea, un intercambio cultural entre Cabeza la Vaca y San Lluc, que van a anar los gigantes. Los gigantes van a anar allá a Cabeza la Vaca també. Uh-huh. I aquí van vindre una banda de música que va començar abans. I va vindre aquí en mayo.
1: Són 40 anys de la Casa Regional. Sou una gent que esteu al capdavant de la gestió. De fet, tu has estat present en dues etapes. M'imagino que, com a moltes d'altres entitats, preocupa el relleu. El relleu generacional, tenint en compte que el jovent, clar, molts dels vostres fills ja han nascut aquí, per tant, ja no tenen aquest sentiment d'arrelament amb Extremadura que podeu tenir encara tenir vosaltres. I, a més, les coses han canviat. Com està aquest relleu?
2: Fatal, fatal. Esto, haciendo una pequeña comparación y quizá no venga al caso, es el enfermo que está en la UCI.
1: O sigui, a quin nivell estem?
2: Sí. És
1: a dir, no hi ha jovent que tingui ganes de continuar.
2: No. A ver, está mal dicho lo que voy a decir, ¿no? Porque a lo mejor es que me estoy dando, no me doy de nada. Soy una persona normal, pero si yo digo que lo dejo, lo más posible es que tengamos que echar puertas abajo.
1: Això és una afirmació molt grossa.
2: Sí, sí, sí.
1: És a dir, el relleu generacional ja no està no només amb gent més jove, sinó inclús amb companys teus que no volen assumir el lideratge de la casa.
2: No.
1: Perquè m'imagino que tu aquesta segona etapa ja la vas agafar una mica perquè no hi havia més remei.
2: Sí, en la segunda etapa sí.
1: Perquè tu ja has complert un cicle bastant llarg, és a dir, que m'imagino que hauries pensat, si no ho agafo jo...
2: Sí, no se hi va... A més, és que això va passar que no van a donar el local que estigui ara allà a la plaça de la Pau.
1: A la vagoneta.
2: A la vagoneta, i no van dir, a veure, té que haver una persona responsable que faci càrrec d'això, perquè si no, no discutirem que van a donar un local. I això va ser així. I jo me va comprometre en aquell moment con el alcalde, con a Josep Perpinyà, i jo li va dir, vale, jo me fa cargo i tal. I, però bueno...
1: Clar, llavors, és a dir, la següent pregunta que tenia preparada una mica ja me l'has contestat, una mica, que és com t'imaginaves la Casa Regional d'Extremadura d'aquí 20 anys? Però pel que m'has dit te l'imagines tancada.
2: Sí.
1: Malauradament.
2: Malauradament, sí. Mira, en Catalunya éramos 22 entidades extremeñas. Todas ellas pertenecientes a una federación... O sea, con una organización, pues ahora son 17. O sea, ya han bajado 5. Y bueno, con el tiempo se irán desapareciendo.
1: ¿Vols jugar una miqueta? ¿Fem un test?
2: Venga. Vale.
1: Doncs ara canviem una mica el ritme, aquest ritme pausat que té la conversa. Farem un test de preguntes ràpides. La primera resposta que et vingui al cap, sense pensar massa... doncs serà, si alguna que et vols explayar una miqueta més, però vaja. Aviam, cocido o migas, si n'haguessis de triar un per sempre, quin
2: triaràs? Cocido.
1: Cocido. Un extremeny famós amb qui t'agradaria sopar?
2: Ui, ahora m'has pillado. Pero quizás con Rodríguez Ibarra, por la forma de ser que era.
1: És un personatge polèmic, eh?
2: Sí,
1: I,
2: sí.
1: I havia estat molt beligerant, a vegades, amb les relacions a Extremadura-Catalunya.
2: Sí.
1: Per què el voldries... perdona'm que incideixi, sí, eh? Per què voldries xerrar amb ell? El voldries fer canviar d'opinió d'algunes coses?
2: I que m'explicassi per què aquesta mania con Catalunya. no sé, con la forma de pensar de...
1: O sigui, que t'ho intentés raonar, no?
2: Sí.
1: I tu li poguessis rebatre, que dir, no, no...
2: Sí, poder-li dir, a veure, jo crec que està equivocat. Lo va conèixer, eh? Lo va conèixer, però no va poder parlar amb ell.
1: Quan expliques Sant Just a Extremadura, com ho expliques? Amb dos paraules.
2: Hombre, que es un pueblo que me recibió con los brazos abiertos, que me encuentro Sant Justen, pero al 100%.
1: Hi ha alguna tradició extremenya que en el fons no li agradi i que s'hagi de menjar com tots ens passa la vida? Algun gripau allò de dir, ostres, els balls regionals, el no sé què, no els suporto.
2: Cuando se fan tres... Seguits,
1: no?
2: Seguit, ja al cuarto ja no... No m'agrada.
1: És allò de dir, vale, és molt bé, però acabem ja, no?
2: Sí, sí, sí.
1: I una paraula que defineixi la Casa Regional d'Extremadura a Sant Just?
2: Que està abierta para todo el mundo, que no miramos raza, ni miramos política, ni miramos religión, simplemente que intente pasarlo bien, respetar a todas las personas que hay dentro y a él se le respetará igualmente.
1: Això és la Casa Regional d'Extremadura, no? Integració en una paraula, integració bidireccional, a més, és a dir, no sí, només sí. Busca que els extremenys o la gent d'origen extremeny s'integri a Sant Just, sinó que Sant Just també conegui d'alguna manera, ni que sigui per proximitat geogràfica, les tradicions que es viuen a Extremadura, que en el fons també
2: sí, sí.
1: Ara són una miqueta nostres, perquè vosaltres formeu part del poble.
2: Total, total. I moltes de les que hi ha aquí que s'han portat es bar... La primera vegada que ha anat un esbar a Extremadura, l'hem portat d'aquí, de Sant Just, a la Gigantet. La primera vegada va ser d'aquí, de Sant Just. Van anar allí a la plaça del Toro, a ballar.
1: I aquesta connexió que teniu amb el poble també la gaudim aquí a la ràdio, perquè se dedica a la Casa Regional des de sempre, cada acte en general que feu, ho veniu a explicar aquí a la ràdio, és a dir, que la relació entre la Casa Regional i la ràdio sempre ha estat excel·lent. De fet, sempre ens poseu els rètols que a vegades penso no ens ho mereixem perquè aquí no hem fet res.
2: Sí, sí, no, está abierto, ya te digo, y nosotros estamos abiertos para donde nos llame, para ayudar a cualquier asociación de Sant Just que haya que ayudarle en material, que tenemos un material para hacer todas estas actividades que has dicho de comida y demás. Tenemos un material bastante grande que se le puede ceder a cualquier entidad que lo necesite.
1: Per acabar, Manuel, una tradició del programa, cada convidat tria una cançó que d'alguna manera representi aquesta trajectòria. Has triat una cançó que es diu El Candil.
2: El Candil.
1: Per què has triat aquesta cançó?
2: Perquè és una canció que me recuerda mucho a Extremadura i que en todos los bailes extremeños siempre esta canción sale.
1: Doncs amb nosaltres ha estat amb Manuel Zapata, que no és només un president d'entitat, sinó que és una persona que arriba amb 15 anyets, un nano que arriba amb 15 anyets i que s'integra i que fa del poble casa seva i que fa que el poble doncs, també es pugui sentir orgullós de la gent que arriba de fora, perquè entre tots hem fet el Sant Just d'avui en dia. Moltíssimes gràcies.
2: Gràcies a vosaltres.
1: Adéu-siau.
2: Adéu.

0: Dilluns, 10 de la nit. Prepara els auriculars. Sintonitza Ràdio Desvern 98.1 FM. Ja ho tens. Dilluns al Rock. El programa amb la música que no trobes a cap emissora, i és que Dilluns al Rock explica coses i posa cançons desautoritzades. Dilluns al Rock, amb en Joan Soto a la Borda i l'Enric Orozco se toca.
1: Hola, sóc en Daniel Martínez i t'acompanyo cada matí a la Rambla, al magazín de matins de Ràdio Desvern. De dilluns a divendres, de 10 a 1, repassem l'actualitat de Sant Just. Parlem de les iniciatives que neixen al poble i ho fem amb els seus protagonistes. Descobrim propostes culturals, escoltem bona música i fem moltes coses més aquí, a Ràdio Desvern. 3 hores per parlar, per estar informats, participar i sentir-nos més a prop que mai. T'espero a la Rambla, a Ràdio Desvern, al 98.1 FM i a radiodesvern.com.
2: Les teves tardes ja tenen refugi. Soc el Jaume Elias i arribo amb la tercera temporada del Refugi, el programa més fresc, dinàmic i jove de la ràdio, de dilluns a divendres de 5 a 7 de la tarda. T'acompanyarem amb humor, informació i molt bon rotllo. Vine a riure, a reflexionar i, sobretot, a passar-ho molt bé. Sintonitza el 98.1 FM i segueix-nos a les xarxes socials. El Refugi, on les teves tardes se't faran molt curtes.
3: Des de Càritas Sant Just oferim un espai de trobada per conversar i compartir. Si et ve de gust una estona de companyia, vine al Cafè de les 3. Estarem tots els dimarts fins les 5 de la tarda, al carrer Bonavista, número 113. Càritas Sant Just. Us hi esperem.

Benvinguts i benvingudes a Music Club Mix Sessions. Aquesta setmana viatgem fins als inicis dels anys 80 per redescobrir un so que va marcar tota una generació a les pistes de ball. Estem parlant de l'estil Italo Disco, un estil nascut sobretot per productors italians que buscaven fer-se un lloc als clubs europeus amb sintetitzadors brillants, caixes de ritmes contundents i melodies irresistibles. Durant la propera hora, un servidor en DJ Carlitos us proposo una selecció amb temes legendaris que encara avui continuen sonant i reversionant-se amb noms com My Mind, Moses, Dean Harrow, New Order, Ken Laszlo, Eurythmics i molts més. Clàssics eterns, nostàlgia electrònica i energia vuitantera per no parar de ballar. Ajusta el volum. Això és Music Club Mix Sessions amb un servidor, DJ Carlitos. Gaudeix-lo.

0: 100% música relaxant. Cada dia, de dilluns a divendres i de 4 a 5 de la tarda. Smooth Jazz Club. T'hi esperem.
1: Les teves tardes ja tenen refugi. Soc el Jaume Elias i arribo amb la tercera temporada del Refugi, el programa més fresc, dinàmic i jove de la ràdio, de dilluns a divendres de 5 a 7 de la tarda. T'acompanyarem amb humor, informació i molt bon rotllo. Vine a riure, a reflexionar i, sobretot, a passar-ho molt bé. Sintonitza al 98.1 FM i segueix-nos a les xarxes socials. El Refugi, on les teves tardes se't faran molt curtes.

0: Tornem a ser dilluns. I això és Dilluns al Rock. I el Joan ens vol dir una coseta, perquè avui tenim gent per aquí, eh?
1: Sí, mira, avui, ara, en aquests moments, la ciutat ja està descansant. Però els amplificadors avui els tenim ja encesos. Benvinguts al Dilluns al Rock, el vostre refugi elèctric. En l'inici de la setmana, com cada dilluns. I aquesta nit, a l'aire s'omple de riffs i bones històries. Ens visiten els amics de Thunder Valley Reverbs per explicar-nos de tot sobre el seu present. I, bueno, pues aneu posant-se còmodos, serviu-vos algo fresquet i deixeu que el rock and roll faci la resta.
0: Molt bé, en aquest de rock and roll tenim un canvi, no? Perquè vosaltres veniu d'un altre grup que fa justament un any es va dissoldre, Blackout.
2: Sí, bueno, jo sí que vinc de Black Owl, vaig ser un membre fundador de la banda i, bueno, fa un any, doncs, bueno, una mica per tot, no?, per tota la història que portàvem damunt, per tot el temps que portaven, estàvem una mica allà de canvis i d'això, una mica agobiats, i vam dir, bueno, doncs, com això és una cosa nostra que podem començar i aturar quan vulguem, doncs, l'aturem. I, bueno, justament amb Víctor Ortiz, que és el baixista de Black Owl, vam començar a moure una mica les nostres inquietuds que teníem i vam contactar amb el Marc, que és l'actual bateria de Thunder Valley Rebels, amb l'Imanol, que és el teclista, i una mica més tard es va posar amb nosaltres el Juan i vam formar la banda, sí.
1: I, bueno, la pregunta fàcil i la primera, de què ve el nom aquest?
2: Doncs és que, molt semblant al que vam parlar amb Black Owl, no té gaire màgia, és simplement intentant trobar com un so, doncs, d'això, no?, sureño, americano, tal, que sigui, que l'escoltis i diguis, això és rock and roll, i, bueno, jo visc al Vallès, doncs, per això al Valley, i poca història més, eh?, va ser perquè quedàvem bé les tres juntes i vam dir, doncs,
0: i el Thunder?
2: Doncs perquè ens agrada molt AC/DC, ens agrada molt el rock and roll, i això és com la insígnia mare, no?, del rock and roll.
0: Perquè hem de dir una cosa, estem parlant de quin grup estem parlant?
2: Thunder Valley Rebels és la banda que hem format ara mateix.
0: Sí, molt bé, i això ja fa 6 mesos potser, o no gaire més, no?
3: Vam començar, quan em van contactar el Víctor i el Juan, jo crec que va ser el maig, no? Maig, abril...
0: O sigui, ja
2: farà un any.
0: Quan ja veu plegar d'allà, ja ho teníeu previst?
2: Bueno, és que el Víctor i jo sempre hem tingut, doncs, moltes inquietuds a nivell personal i de més, doncs, bueno, sempre estàvem com composant coses i parlant, tal, i quan vam deixar això de Black Owl, doncs, va ser com molt natural tornar-nos a juntar per tornar a composar i tornar a fer música. I sí, va ser molt... També teníem moltes cançons que eren, tant d'ell com meves, doncs, composades i ja fetes, i faltava posar una mica d'ordre. I, bueno, vam trobar el Marc, l'Imanol i el Juan, i va ser com, doncs, cap endavant. Sí.
0: I la inclusió aquesta dels teclats?
2: Bueno, això era una cosa que teníem molt... que teníem moltes ganes de fer, i com també volíem trobar un so així... estilo, doncs, jo què sé, Lynyrd Skynyrd, sí, o Blackberry Smoke, una cosa així, doncs els teclats havien d'estar. I justament gràcies al Marc, que és amic de l'Imanol, em va dir, jo tinc un amic que tal, i...
3: L'Imanol i jo, bueno, ens coneixem perquè ell i jo tenim altres projectes pel nostre compte i ens coneixem d'allò. I quan vaig anar a fer la prova amb ells, em va comentar que estàvem buscant tecles i vaig proposar a l'Imanol.
2: I l'Imanol és un màquina.
0: Sí, perquè ara hi ha molts grups que ho estan incorporant, això dels teclats.
2: És que omple molt.
0: Amb el hard rock. Però que era una instrumentació que no... Vull dir, que s'havia deixat de banda.
2: Clar. I... Sí, suposo perquè, bueno, al final també la tecnologia va canviant molt i, bueno, de fet, n'hi ha bandes que són dues persones i sembla que n'hi ha una orquestra allà, sí, perquè no, utilitzen molt d'efecte i molta
0: Power
2: història.
0: Power Trio i foten...
2: Clar, efectivament. I en el nostre cas ho teníem molt clar, que necessitàvem un teclista i va ser com molt fàcil d'adaptar-ho. Sí.
3: No, realment també jo crec que parlo en nom de tots quan després en les gravacions, en els assajos i en directe, ostres, les tecles te porten una versatilitat i és el que t'omplen moltíssim.
0: Sí, sí. I el fet de canviar aquest estil sureny, aquest tipus blues o tipus...
2: Bueno, de fet, Black Owl ja estava com virant cap a aquell costat quan vam fer quan vam echar la persiana. Va ser com... Ja estava virant una mica cap allà per les nostres inquietuds de les cançons que estaven component i de més. I va ser com... Bueno, doncs això, no? Una evolució natural del nostre estil i bueno, ens vam adonar que sortien cançons que, bueno, no estaven malament a la nostra, evidentment, al nostre gust, i va ser com, doncs, cap endavant. Sí, sí.
0: Molt bé.
1: Perquè vosaltres, si tinguéssiu que definir ara el gènere de la banda, en tres paraules...
3: En tres paraules?
1: No. Quina seria?
0: Digues quatre.
1: Ah, pots dir quatre. Quin tipus?
3: Home, una segur que seria el Dirty Blues i aquesta onda, això seguríssim. Mm. Després, jo també diria Sureño.
1: Sí, a més us ho remarquen,
3: moltíssim,
1: també.
3: Però també des de com estan plantejades les composicions, la instrumentació que hi ha i com estan interpretades, sobretot per les veus, que també fan molt. El Fran ha fet molt bona feina en intentar emular l'accent típic sureño i...
1: Sí, a més, allà em marcava, per lo que us estava dient, una veu rasgada.
2: Bueno, a vegades, quan no em quedo afònic, doncs sí, ho intento.
1: I bueno... Quines són les vostres influències musicals, que més o menys ja les heu explicat, que us unifiquen amb el so del grup?
2: Doncs per la part de les composicions, després tu dius una mica les interpretatives, però per composar, jo crec que molt tema aquest rock and roll sureño dels Estats Units dels 60, tipus Allman Brothers, Lynyrd Skynyrd. Després ja ens agrada molt també el tema Cream, que no té res a veure amb el rock sureño, però té aquest so d'aquí de més. Blackberry Smoke per nosaltres també és com una banda molt important, i també, doncs, evidentment, AC/DC no pot deixar...
1: Nosaltres ha sigut una base.
2: Sí, sí, no, i la segueix sent, El que passa és que, clar, no tenim, evidentment, ni la composició de la banda, encara que fem alguna versió d'AC/DC al directe de més, però l'adaptem molt al nostre estil. I
0: ho barregeu, això?
2: Sí, ho intentem.
1: A més els hi falten les calcetes curtes.
2: I després, interpretativament, doncs no sé...
3: Bueno, jo crec que això és molt, molt cadascú de com es forja la musicalitat de cada persona amb el seu instrument. Jo, per mi, el que puc dir és que toco de tot, escolto molta música, jo estic estudiant música, no té res a veure el que estudio amb el que toco, estic estudiant jazz. Però m'agrada... En el moment en què vaig començar amb aquest grup, les influències van anar molt cap a l'estil Clapton, l'estil Cream també, tot i que també vaig voler-ho jo personalment mirar-ho d'un prisma una mica més hard, més passat, que això en els primers singles sobretot es nota bastant, jo penso.
1: Així tu, d'autodidacte, res, no?
3: No, d'autodidacte.
1: I vosaltres, d'autodidactes?
2: Bueno, diria que gairebé la resta... Juan, que és l'altra guitarra, sí que em sembla que té formació, però Víctor i Manol, no sé si té alguna formació musical.
3: No, crec que no.
2: Víctor i Manol i jo som autodidactes, sí, sí.
0: El Víctor d'on és, per curiositat?
2: El Víctor és d'Horta, d'aquí de Barcelona.
0: D'aquí?
2: Sí, sí. Sí, que era el baixista de Black Owl, sí, sí.
0: Vale. Tinc una altra, que és... A veure, vosaltres vau començar ja amb la mentalitat de que anàveu a fer el Thunder Valley i tal, i a principis d'any, ja, aquest any, 2026, ja heu tret singles.
2: Sí, sí, va ser com molt natural, no?
3: Sí,
2: és que
3: sí.
2: De fet, el Víctor i jo ja ho teníem molt clar, teníem demos fetes, teníem molt de recorregut fet. De fet, moltes d'aquestes cançons són cançons que van sortir a l'època de Black Owl. No van arribar a dur-se a terme, doncs, perquè no acabàvem de quadrar, perquè no acabàvem de treure el temps o el que sigui. Mm-hmm. I bueno, després tenim màquines com el Marc o com l'Imanol i el Juan, evidentment. El que passa és que el Juan es va ficar una mica més tard, després dels singles. Però clar, el Marc i l'Imanol, per exemple, doncs, es van adaptar molt bé, va ser molt fàcil gravar amb ells, va ser un plaer fer-ho i... Bueno, de fet, és que estan gravades al nostre local.
0: Sí, vosaltres.
2: Sí, de la manera més professional possible, perquè sí que en tenim aquí per gravar bateries i tot això.
3: Sí, sí.
2: i després es va enviar a...
3: El màster, és a dir, nosaltres no vam comptar amb productor, vam comptar amb un enginyer de so extern al projecte, que el nom Marc...
2: Marc, sí. Marc,
3: bueno, un americà que està especialitzat en l'estil hard rock, sureny, que era el que volíem. En fet, Fran ho plantejava molt des de buscar algú especialitzat per anar a buscar aquell so, mm-hmm. que era el que volíem des del principi. I estic per aconseguir. I el, que això, gravat al local de la forma més professional possible. Però, com diu el Fran, comptem amb l'equip, comptem amb les capacitats i els recursos, i això ha ajudat molt també a obtenir el so que tenim.
2: Sí, el so que li ha donat l'americà allà, doncs clar, nosaltres li vam a les pistes, agafava l'americà això, i clar, ell, el Marc té molta... tenia molta, molta manya amb això, i va agafar un so, bueno, que tenim ara mateix a les cançons, que em sembla que és un so bastant aconseguit per...
3: Sí.
2: Per el temps que portaven i per les, per, diguéssim, pels medis que teníem, perquè tenim equip, però és un equip molt d'estar per casa, evidentment.
0: Doncs anem a escoltar, per exemple, aquest primer que vau treure, que era el Mindbreaker, sí?
2: Yeah.
0: I aquest, tenc entès, que és el primer que vau treure, i mm-hmm. també d'aquest any, a més a més.
2: Sí, sí.
0: O sigui, endavant, Mindbreaker.

0: Què us ha semblat això? A mi m'ha encantat.
1: Escolta'm una cosa, estàvem parlant aquí a micròfon tancat amb el pare del Marc, per cert, que ens ha dit ens ha donat a entendre que ha sigut una influència pel fill, pel Marc, saps? I ara us anava a preguntar una cosa, quina diferència trobeu del vostre grup amb altres bandes de rocs actuals que hi ha ara?
2: Uf.
1: Quina diferència li veieu o dieu?
3: A nivell nacional o internacional?
1: Nacional, tios. El d'internacional ja et vindrà, perquè veig que porteu bon camí.
2: Uf, jo et diria, és que n'hi ha bandes que fan coses similars molt bones aquí a Espanya i sobretot a Catalunya. En tenim els Sleeping Circus, que són molt bons, els Grassland Sinners, que permeten el millor nom de la història, que són els Pecadores de la Pradera, però en anglès.
1: No fotis en anglès.
2: Clar, sí? Grassland Sinners, sí, és la traducció literal. Però aquestes bandes són molt bones, tenen molt, em sembla a mi que tenen molt de recorregut. De fet, el Grassland Sinners porten un munt fent cançons. Una distinció, doncs, et diria... potser que nosaltres som una mica més hard, més tirant cap a l'ACDC, amb aquests estribillos una mica més, doncs, que són una mica més enganxifosos, sí. No? Que són més repetitius, amb aquest Mindbreaker, i normalment aquestes cançons sureñes tenen com uns estribillos una mica més llargs i més treballats, i també s'enganxen, evidentment, però és com, això és com més fàcil, no? Més...
0: enganxar el personal.
2: Però no et diria, no sé, tu què... Què veus aquí?
3: No sé, el primer de dir és que estem parlant de bandes que tenen un recorregut, una trajectòria ja amb els anys que porten important, que nosaltres no tenim.
1: Peca, a nivell internacional ja és el que vam comentar abans.
3: Tocant junts, tampoc fa tant de temps que estem,
2: no.
3: I això, vull dir, es nota, perquè encara hem de conèixer-nos més, tocant sobre l'escenari, les particularitats de cadascú amb el seu instrument, però jo potser estic d'acord amb el que diu el Fran respecte a que... Per mi, havent escoltat altres grups d'aquí, que estan en la onda, més o menys, Thunder Valley Rebels és com una hòstia a la cara. Perquè és contundent, és directe, té aquest punt entremig entre el hard i el sureny, que això moltes bandes no tenen, perquè moltes bandes són o hard o sureny. I jo penso que Thunder Valley Rebels sap trobar la barreja.
1: La barreja, sí.
0: Recordo que estem parlant amb el Fran i el Marc, i són components del Thunder Valley Rebels. Jo els hi faré la pregunta de que quin és el rol de personalitat de cadascun a la banda.
2: En quin sentit?
0: En el sentit de pues, musical, per exemple.
2: Però musical en quant a
0: d'on surt les cançons?
2: Ah, bueno, les que n'hi ha ara mateix són de casa Víctor i meva. Però, bueno, a la base de la cançó, però després n'hi ha un treball molt important d'adaptació a cada músic i de trobar aquestes coses que només es veuen... bueno, que només veuen els músics bons, evidentment, com, per exemple, fa el Marc amb les bateries, o fa l'Imanol amb els teclats, o el Juan amb les seves guitarres, que és trobar, no?, que aquesta composició funcioni a nivell general. I, doncs, crec que és una mica un treball més general.
0: Sí?
2: O sigui, potser les idees... Ja et dic, partim de la base de les que han sortit ara mateix, sí que són més de Víctor i meves perquè ja les teníem, però el treball que han fet ells d'adaptar això perquè soni com ha de sonar, això és només treball seu, evidentment.
0: Perquè sí. Això les presentes o les presenteu, s'accepten, no s'accepten...
2: Sí, n'hi ha un treball allà de, doncs, mira, jo he tingut aquesta idea, normalment són demos que fem completes, no? Doncs jo, per exemple, gravo una bateria molt senzilla, un baix, uns teclats amb acords, molt senzills. El que sí que està una mica més elaborat, doncs, poder és la veu i les guitarres, que és la part que més m'involucra. Li xuto al Marc i a l'Imanol i a la resta de la banda i, doncs, ja fan.
0: Ja s'espavilaran.
2: Sí, doncs llavors es posa això en comú i és... Ha quedat guai, està al nivell, sí, no, què s'ha de fer? Es pot fer alguna cosa més? També hem de... Normalment hem de dir, no, parem ja, perquè si no acabaríem mai.
1: Però dels que sou, hi ha algú que porti la xispa, que sigui sempre el que porta la iniciativa de dir, va, aporto això i anem a partir d'aquí anem a fer això.
2: És que no sé, jo diria...
3: Jo crec, sou que tots igual. Jo crec que, sens dubte, és el Fran i el Víctor. És que són, encara que sí, realment la participació, hi ha molta feina de local, molta feina de quadrem això així, això, de fem aquest arranjament, el fem així, o això, el Víctor i el Fran són l'espina dorsal del grup. Vull dir, sí. La idea ve d'ells...
1: Els de la xispa, començar, no? Que foten...
3: Sí, sí. Vull dir, porten la idea pels temes, porten les lletres... Sí que és veritat que després cadascú aporta el seu granet de sorra amb el seu instrument, com no pot ser d'altra manera, però... És la, jo crec que la xispa és seva, està allí. Mm-hmm. Si no estiguessin ells, no seria igual.
0: Com presenteu la música, presenteu les lletres, també?
2: No, no, són... de cop, a vegades n'hi ha una cosa que ve primer la lletra i després la música. Passa poc, això, perquè jo soc més músic que cantant, més, diguéssim, instrumentista que cantant. Normalment és primer la música i demés... Però algun cop sí que ha arribat com top d'hora o el que sigui, però normalment és...
0: No, I de què parlen les lletres?
2: Doncs una mica tot, no? N'hi ha algunes
3: sí,
2: que són...
3: Sí, molt variades.
2: Sí, algunes que són coses doncs, que ens han passat o que són històries que ja contem nosaltres per la nostra compte i les hem fet cançó. Unes altres són, evidentment, experiències que hem tingut de manera més... En aquest cas, que les lletres són del Víctor i meves perquè ja estaven fetes, doncs n'hi ha algunes que són com més internes, no? Un procés que hem passat i l'hem d'alguna manera plasmat aquí. D'altres són simplement històries que ens agrada imaginar, no? I bueno, n'hi ha una mica de tot, sí, sí.
1: Escolta'm una cosa, i preferiu composar a partir d'un riff de guitarra o des d'una línia vocal que algú comença a cantar alguna cosa, a tatarejar-ho i llavors li foteu el riff o li foteu el que a vosaltres us sembla?
2: Jo diria que el riff.
3: Sí,
1: jo sí no. Comenceu amb un riff?
2: Sí. Som molt riffers.
1: Amb
2: sí.
1: un so
2: sí, sí,
1: i...
2: Sí, sí, sí, sí. Sí, al final és que crec que sempre que parlem d'això, no, sobretot entre nosaltres, primer a la banda no n'hi ha cap component que hagi sigut primer cantant i després instrumentista o que sigui cantant per se, no? Tots hem sigut instrumentistes i ara, en aquest cas, al meu cas, he d'anar pel rol també de cantant. Llavors, clar, la meva costum sempre ha sigut primer tocar
1: l'instrument.
2: Clar.
0: De les lletres parleu del sur?
2: Del sur.
0: Com si estiguéssiu allà o...?
2: Doncs no, la veritat és que no.
0: Són més localistes en aquest aspecte.
2: Sí, parlem de...
3: Bueno, hi ha alguna que potser sí que... Hi ha alguna que sí que m'imagino allà, eh?
0: Sí?
3: Per exemple, Barking Dogs.
2: Sí, sí, sí, Barking Dogs.
3: És molt sureño.
0: Vale, és que diuen que la vostra música és això, que és per escoltar mentre fas carretera i tal.
2: Bueno, és una estreta tensió una mica, no? Al final.
3: Sí, sí, és que, bueno, ja veieu el so que tenim, tots, les lletres també fins a cert punt, perquè, clar, el que comentava el Fran, que són... Clar, ell ho viu des de la seva part com a lletrista i compositor. Jo, quan vaig arribar, les demos ja estaven fetes, en la seva majoria, excepte, jo crec que un parell o tres de temes, i després el procés que ha passat des de que jo vaig veure jo fins a l'art que està gravat, han passat moltes coses, però clar, jo no sé com va néixer aquesta idea exactament. Llavors jo m'imagino una cosa, amb les lletres, amb la música, que segurament ell això no ho viu així perquè les ha fet ell des de... Clar, Víctor, des de...
2: Sí, sí, sí. Però aquesta és la intenció també una mica, no? Que cadascú que escolti la cançó pensi el que vulgui sobre la lletra i s'imagina el que vulgui i al final la interpretació està feta per això. Quan tu escoltes una cançó dels que sigui...
0: Sí.
2: Tu no saps si això que estan dient és veritat o mentida no. O a què refereixen amb Purple Rain.
0: El que passa
2: no
0: que,
2: idea,
0: per
2: no?
0: exemple, amb els Hammond Brothers o els Eagles o algun d'aquests, ja te'ls imagines, quan els escoltes ja te'ls imagines allà, no? Al mig del desert i tal. Que jo amb ell no me l'imagino amb la bateria allà al mig del desert, per exemple.
2: Doncs podria, eh?
0: Podria, no?
3: Podria.
0: Tu sí, no? Tu sí te veus.
3: Home, i tant allà. Que sí. Mentre hi hagi la bateria...
0: Amb el barret allà, vinga. Sí.
2: Algun dia anirem allà a Almeria i farem un videoclip.
0: Ah, això sí, no?
2: Hi ha de ser, per donar i vendre, eh?
1: Valentel California.
0: Sí.
1: Escolta'm una cosa. Ah, perdona, anaves a dir...
0: No, digues, digues.
1: Escolta'm una cosa, heu fet ja directes?
2: Un.
1: Un.
2: Sí. I...
1: Aquí al mar, perquè me l'imagino. Però a l'hora de fer, quan esteu tocant o alguna cosa, improviseu? Fas alguna improvisació, tu?
3: Bueno, a veure...
1: Perquè a tu t'agrada el jazz i tot això i...
3: En general, potser alguna cosa sí, però...
2: Sí,
3: me van a pegar aquí.
0: No, no.
1: Has fet...
0: D'aquí no surt.
3: És dir... Sí, sí, hi ha alguna cosa
1: improvisada. Sí.
3: Hi ha una estructura molt clara sobre...
1: És que
3: té
1: que sortir de tu mateix, ja.
3: Sí, home, i tant. Bueno, fins a cert punt... Ojo, perquè... Sé controlar-me. Però, és dir, hi ha una estructura de bolo molt parlada, molt assajada, molt, molt tractada... i que està molt assimilada per tothom perquè el guitarrista pugui permetre's el luxe de fer una cosa que no està parlada, que jo l'entengui, que el baixista s'afegeixi,
1: o
3: que jo faci un fill de bateria diferent, que l'acabi diferent. De fet, hi ha algun tema que assajant va sortir de tal manera que no era com, no és com està gravat, no és com és originalment, i fins i tot en directe també ha passat, jo crec que per part de tothom.
2: Sí, sí, passa, clar.
3: Llavors, sí, és part també del directe,
2: sí, però,
3: aquesta improvisació.
2: Aquí jo crec que és molt important també una cosa que ha sortit molt natural de nosaltres, que és la química que en tenim sense voler-ho i sense...
0: Feeling.
2: Sí, sí.
0: De que tu en un moment donat t'has donat per allà i l'altre t'ha seguit, no?
1: I no t'has fet Marc cap solo? Tipo Madame Butterfly o Rare Hair o...
3: Encara no.
2: Bueno, encara no perquè no...
0: Perquè no l'hi deixa, no l'hi deixa.
2: Perquè l'hem dit, l'hem dit.
1: És que ho tindries que començar a fer, no?
3: No ho sé, potser algun dia. Però a vegades penso que... No sé si tocaria amb aquesta banda.
2: Sí, clar,
3: sí, no ho sé, no sí, ho sé. Si
1: sí, els tens aquesta
0: polla. Està pensant muntar una, ell, saps?
2: Sí. Marc i cinc homes.
3: Marc i cinc homes. No. De fet, la meva idea... Jo odio aquesta idea de com a músic... A mi no m'agrada gens la idea de músic protagonista per mi.
1: No, home. No. Però és per apujar el grup i tal.
2: Sí.
1: És un espectacle.
2: Ho farà.
1: Clar, home.
2: Ho fa molt bé.
1: Fots un solo d'aquells de 15 minuts.
2: Clar, nosaltres, ja mentre...
1: Doncs, sí, se'n va a fotre una vida.
0: Ja tornarem
2: a fer el cubata. Ja tornarem després, ja.
1: No, a més, el públic, quan hi anés, esperaria el teu solo.
3: Home, amb la química que tenim, estic acabant el solo, el miro en aquest i segur que puja a l'escenari.
2: Bueno, és que és això, d'això es tracta, sí, sí, no? Que hem aconseguit aquesta sinergia, no?, entre tots, que és magnífica, i crec que també tenim... gràcies a que tots tenim experiència en directes, perquè ell és molt jove, però té una experiència brutal en directes, i tocant amb uns i amb altres, i s'ha adaptat molt bé a qualsevol lloc han estat. I això... Només estar allà tocant, girar-te i veure un tio que sap el que faràs, això està...
1: Això no té preu.
2: Està... Sí, sí, això està tot guanyat amb això. Sí, sí.
0: Encara que només heu fet un concert, dic, ho heu dit, vaja, teniu algun ritual a l'hora d'entrar a l'escena, de pujar al...
3: Particular o de tot el...
0: Per exemple, tu, Marc.
3: Jo? A mi m'agrada molt quan estic quan abans de fer un concert, tanco mitja hora abans, em poso jo a fer redobles, les meves històries, que realment és una xorrada, vull dir, no és per una mica per escalfar, però també com per començar a entrar ja en el concert.
0: Uh-huh.
3: I evadir-me de si estic nerviós, si no estic nerviós, de què passarà, què no passarà. A mi m'agrada molt fer això. I després, 5 minuts abans, amb la banda.
2: Sí, sí.
3: A entrar, però tots junts. Això
2: clar, fem una pinya, ens motivem uns als altres, fem els comentaris de com ha de sortir això, i doncs cap enfora i a tocar. Sí, sí.
1: És el que més disfruteu quan esteu a l'escenari.
2: I tant.
0: Per això es fa, no?
2: Sí, sí, sí. Sí. Quan toquem, és el que més disfrutem és el tocar, sí. Bueno, de fet, aquest 16, no?
3: Aquest dissabte
2: tenim, sí, tenim el segon a la Sala Hangar 05, aquí a Barcelona.
0: Sí.
2: Que si algú està... Bueno, clar, ja no estarà escoltant perquè, clar, això... Però... S'ha de venir.
0: Vinga. I si no, ho recordarem. Sí. Bueno, això sortirà...
2: Clar, sortirà el dilluns, no?
0: Dilluns, sí.
2: Bueno, doncs res. Doncs ha sigut molt bo. Ha estat molt guai, segur.
0: Però mira, ja per escoltar, mira, anem a fer això. Anem a posar una segona cançó, que és el segon single, ai, tinc entès, i seria Working Dogs. Sí?
2: Ok.
1: Hòstia, em permeteu, jo vaig a mi guitarra.

0: cada vegada que compres samarretes...
1: Estem parlant de samarretes i bueno, que tenen unes samarretes molt xules aquests del Thunder Valley Rebels. Sí, sí, per això ho dic. Perquè ho sentin, el personal.
0: Cap, no passa res. Bueno, què?
1: Digue'm, Joan.
0: No, a veure, si poguéssiu obrir un concert amb qualsevol banda així legendària, jo ja m'imagino qui seria, però quina estriaríeu vosaltres?
2: Comença tu, Marc.
3: Ostres, ballar compromís, no? Ostres, doncs mira, jo, si hagués de triar... Mira, a més, aprofitant que el company aquí la van veure l'altre dia, a mi em fliparia obrir per Clapton.
0: Ah, sí? Doncs pues mira, podries anar al Sant Jordi a veure-ho.
3: Sí, tio. Sí, no, les entrades estaven, bueno...
1: Per les nubes.
3: Aquí el company sí que va anar, eh? Sí.
0: Vas anar?
3: Sí que va anar.
2: Va ser com veure...
0: Mano lenta.
2: Va ser com veure a Déu arribar
1: allà. L'última, no?
2: Buah.
1: Ja l'última.
0: Saps que a Madrid li van tirar un disc. Bueno, la funda d'un disc.
2: Sí, la gent té unes idees també molt bones.
0: Bueno, també no crec que li feia gaire mal.
2: No, però es va... Bueno, és que aquest home té 81 anys.
0: Sí, sí, no, clar. Conec jo des de tota la vida.
1: Podria haver caigut, eh?
2: Sí, sí.
1: Podria haver caigut amb el cop del cartró.
2: Com un tomahawk.
0: Sí, el tenen amb dos pals a darrere quan tenen por.
1: I escolta'm una cosa, ara que dius, i de jazzistes?
3: Per qui m'agradaria, sí. Per qui m'agradaria obrir de jazzista? Ostres.
0: Tens que alguna coneixer gent.
3: Sí, sí.
1: Home, clar.
3: Mira, doncs a mi m'agradaria molt obrir per Pat Metheny. L'hem escoltat a casa tota la vida.
0: També
3: i
0: té una edat, un aquest home. Home.
3: És un grandíssim referent, al qual vaig tenir la grandíssima sort d'anar-lo a veure al Palau de la Música, farà uns 3 anys, i
2: m'encantaria. Tindries tu 5, no? Perquè...
3: Que cabron. Pues, sí, ja no com a instrumentista, la visió creativa que té aquest home, composant i amb totes les coses que ha fet, seria, vamos, cada concert, encara que toqués jo obrint-lo, seria com una masterclass, seria espectacular. Una veure jo.
0: Mira, se li posa la carn
1: de
0: pollo.
1: La pell de gallina.
0: Sí, carn de pollo.
1: No, anava a demanar, però no porteu tatuatges, oi?
2: Sí.
1: Sí? Sí. I què significa aquest?
2: Doncs això m'ho vaig fer amb la meva germana. Bueno, també porto una clau de sol aquí, molt típica també d'un músic de 18 anys. Que... Això és una, com una, com es diu, una rosa dels vents.
1: Sí.
2: I bueno, me la vaig fer amb la meva germana perquè era com una però, mena de
1: sense cap significat ni
2: nostre,
1: res.
2: No?
1: I t'he preguntat abans el que t'agradava fer per pujar a l'escenari i com a mania?
2: Ostres, jo per mi que estiguin suades les guitarres, que no hagi fet la prova de so i no les,
1: i no les hagi netejat.
2: Sí, això m'ha... Buf, no puc amb això. Sí, perquè se m'han quedat les mans enganxades i és com molt incòmode i no, s'han de netejar.
1: Sí, perquè fa servir diverses, un parell com a mínim.
2: Ara mateix estic portant 3 als concerts, però perquè bueno, són diferents sons, diferents
1: sí,
2: afinacions
1: clar.
2: També, i doncs bueno, perquè també doncs, ens agrada una mica això, no? Tenir una mica de varietat.
1: Perquè el nou disc, quantes cançons tindrà, l'LP?
2: 10 cançons.
1: 10.
2: Sí, sortirà el 27 d'aquest mes.
1: De maig.
2: Sí. Sortirà el dimecres dia 27 i també anunciarem la data de quan serà la presentació del disc. I bueno, que avançarem que serà al setembre i ho tenim tot ja bastant preparat.
1: Lligadet.
2: Sí.
1: Molt bé.
2: Sí,
1: sí.
0: I teniu algun festival o alguna actuació en directe per fer o què?
1: Aquesta banda de la del...
2: Clar, tenim el dia 16 de maig, després serà al setembre, serà la presentació del disc.
0: La presentació,
2: disc.
0: No?
2: Ah, bueno,
3: tenim,
2: sí.
3: Tenim unes quantes dates tancades.
2: Sí, però clar, tenim unes per final d'any, però encara no estan segures.
3: A part de setembre, tenim una festa major al Sant Antoni de Vilamajor, el 20 d'agost. I després d'això...
2: Sí, ja està.
0: Fora de Catalunya teniu alguna cosa o no?
2: Encara no. Clar, aquest és el nostre primer any, estem sortint ara mateix com del huevito, no?
0: Sí,
2: i hem de donar gràcies a tota la gent que ens està fent una mica de força amb nosaltres per donar-nos aquestes dates, perquè a Barcelona és impossible tocar si no treus una mica de pasta per davant.
1: Hi ha molta...
2: Molt de grup i poques soles.
0: Sí, canviar també el nom, en un any, pues, vulguis o no.
2: Clar, no. I no sol,
0: coneixíem
2: no,
0: per un...
2: Clar, no només el nom, sinó que ha canviat la filosofia per complet de la banda, la imatge, els components, tot. S'ha de començar a ser-ho pràcticament. La part bona, que... Gràcies a aquesta banda de Black Hole us hem conegut a vosaltres, hem conegut altres medis, altres en tenim moltes portes que ja estan com mig obertes, que només et falta trucar i veure si interessa això. Uh-huh. I gràcies a això també hem tingut l'oportunitat de fer moltes coses, que al final és tot el camí que hem recorregut amb l'altra banda, de festivals, concerts per fora d'Espanya, per tot Espanya, per Catalunya i tot
0: bueno,
2: això.
0: Bueno, sempre us queda la gent que havíeu conegut amb l'altre grup, clar, representants i coses d'aquestes, que clar, suposo que us foten un cop de mà.
2: Sí, bueno, estem tinguent una molt bona rebuda de la banda, la veritat és que agrada bastant, i per nosaltres això és el millor que ens pot passar, que clar, a la gent li agradi, això és magnífic, clar.
1: Perquè parlàvem de les sales i tal, i com veieu l'escena avui en dia?
3: Fatal.
1: A nivell fatal. Nacional.
3: Aquí, és que el problema és a nivell nacional. Això a la resta de països no passa.
1: No passa.
3: No.
1: No?
3: No. Aquí hi ha un mercat supertancat.
1: Però per què? Perquè hi ha menys grups o perquè...
2: No, perquè és la filosofia és molt diferent. De fet, quan hem sortit a tocar fora d'Espanya ens hem donat compte que la filosofia amb el rock és molt diferent. Però ja passa si surtes de Catalunya cap enfora. Al País Basc, per exemple, n'hi ha una rock,
1: sí.
2: I n'hi ha un moviment maquíssim. A Madrid també n'hi ha molt de moviment i molts garitos que no et fan pagar per tocar, per exemple. Aquí a Catalunya és una mica més complicat. Suposo que també per l'ambient és diferent. També existeix, sí, evidentment, l'escena del rock i segueix existint Razzmatazz, que sempre n'hi ha concerts, la Wolf... Bòveda, que ara està en obres i està una mica tal, però clar, estàs que estan tancant un munt de, sí, sales, un munt de bars, i ens estan traient una mica això, clar. I
0: una xafarderia, tu, quan aneu a actuar, uh-huh, us fan pagar impostos? Quan, de lo que guanyeu?
2: Ara mateix, sí.
0: Sí, sí. A fora no, eh?
1: A fora no?
2: Ara mateix, a nosaltres...
0: Tinc un company al País Basc, com deia ell, que paguen, els donen, tira...
2: Clar, n'hi ha de tot, n'hi ha de tot. Evidentment, depenent del nivell que tingui la sala o depenent del nivell que la sala vulgui tenir amb el compromís que tu has de fer allà, evidentment, quan són festes majors i totes aquestes coses, sí, sempre s'ha de fer. I quan... Abans sí que era més fàcil, no? Com tu dius, que era una mica més, doncs, mira, vines, ens fas com aquesta actuació i tens un...
0: Tomes tres birres, te pago i ja
1: dius. Va, això era abans, eh? Ara tot és legal.
2: Sí, sí, ara és més complicat tot. Bueno, però clar, per nosaltres... Això està lleig dir-ho, no? Però clar, nosaltres en tenim el nostre treball i nosaltres en tenim, sí, la nostra, clar, vida laboral, que per desgràcia no és aquesta, perquè això és molt difícil... Clar. I nosaltres ja treballem, paguem els nostres impostos, fem la nostra renta normal i, a més, ens fan una complicació molt gran, que és estar tot el món donat d'alta...
0: Ah, sí, és veritat.
2: Clar, totes aquestes coses...
0: Alta, que fan pagar l'IVA i tot? O
2: clar, tot, sí, sí, tot, sí, s'ha de fer tot, clar. Hòstia. I si vols fer un concert que
0: promociona,
2: estigui...
0: Promociona, eh?
2: Clar, sí, sí. I després, clar,
0: i això li diuen cultura,
2: la teva cultura, butxaca.
0: Cultura, eh?
2: Clar.
0: I en canvi el cinema i tal, a quatre matats els hi donen el que faci falta.
2: És complicat, és complicat de gestionar, no? Sobretot per
0: perquè
2: bandes
0: com nosaltres.
2: Per
0: demanar alguna cosa, vosaltres com ho teniu?
2: Has de ser una associació.
0: No ho podeu fer, així...
2: Com a independents, no. Hem de formar una associació sin ánimo de lucro o el que sigui, llavors sí, pots optar a que...
0: Com, sin ánimo de lucro?
2: Bueno, perquè si fas amb... clar, nosaltres, ara mateix, a nosaltres no ens interessa guanyar diners amb això, ens interessa poder subvencionar la banda, poder tocar, que ens agrada, poder treure els nostres discos, i el diner que traiem d'aquí...
1: Que hagis de pagar sigui zero.
2: Clar, no pagar la nostra butxaca. També et pots obrir una SL o el que sigui i tens una empresa normal i corrent. El que passa és que nosaltres no podem arribar a aquest perquè no tenim aquest patrimoni, no?
0: Sí, no, sí, clar, sí. No arribeu encara.
2: I som nois que nosaltres cadascú té la seva vida i ens volem ajuntar per fer música. Clar, això és molt complicat si vols fer-ho bé.
0: Però se suposa que és cultura, coi, tindria que ser lliure.
2: Ja, hauria de ser lliure. Sí, o com a mínim que no et posessin traves a un nivell tan gran. El que passa és que això... Doncs...
3: Bueno, és que també hi ha moltes sales que són privades, llavors cada sala porta les seves condicions, clar, i les seves històries, i això, clar... És a dir, el que pot oferir el límit legal on les condicions que es poden oferir o que no es poden oferir és que no està gens clar moltes vegades.
2: No, clar.
3: I és un problema.
0: Sí, no, clar.
3: Sobretot per bandes emergents. Després això és una altra cosa, és un nicho de mercat molt tancat, el d'aquí Catalunya. Qualsevol festival d'aquí, la cartellera és la mateixa, copia i pega, diferent ordre, i això... vull dir... Qualsevol que estigui allà ho veu i sí, ho sap. Sí, i no donen cabuda a bandes emergents, a, sí, projectes nous.
0: Sí, sí, no, per això nosaltres estem fent aquest projecte, clar, de cony. intentar entrevistar bandes d'aquí, a veure si almenys promocionem
2: una
0: mica tot.
2: Sí, i això també, doncs, el que diu el Marc és que també és una cosa que els caps de cartell dels últims festivals de rock, bueno, dels últims 10 anys o 15 anys, són els mateixos sempre. No trobaràs una banda com, per exemple, que t'he nombrat abans, no? Els Grandland Sinners tocant, doncs, no a les 3 de la tarda, sinó tocant a les 8 de la tarda, amb una 6.000 persones davant.
4: Sí.
2: Per què no? Aquests tios tenen una qualitat brutal. O els, no sé, per dir grups d'aquí, els Electric Alley, que són del sud d'Espanya, em sembla. Aquesta gent té una qualitat brutal, va a un munt de festivals, però aquesta gent podria estar tocant una mica abans, a lo millor, que Alice Cooper.
0: Que sí,
2: i està tocant a les 4 de la tarda o a les 5, saps?
4: Amb un vermut rock d'aquests, no?
2: Clar, és que tot sembla com que s'ha quedat... També entenc que una mica la culpa la tenim els mateixos que escoltem aquesta música, perquè a tots ens agrada veure els Lynyrd Skynyrd o veure Alice Cooper o tot això, clar. Però quan ja dius, podríem fer... No sé, provar un canvi, no? Ficar un cap de cartell que no tingui 800.000 milions d'anys, no?
0: Deuríem.
4: Claro.
2: Clar, això és una mena de lluita que tenim, no?, en aquest mundillo, també.
4: Perquè vosaltres heu començat amb la promoció directament a les xarxes.
2: Sí, és la nostra veu,
4: o sigui,
2: ara mateix.
4: No heu passat... Bueno, en principi ara fareu l'LP i tal, però podíeu haver continuat amb les xarxes, no?
2: Bueno, sí.
4: A treure l'àlbum i no... Perquè això representarà una pasta, això...
2: Bueno, sí. Sí, sí.
4: O sigui, a veure, ho feu amb intenció de poder recuperar-ho. I això no és factible?
2: No, de fet, de recuperar-ho no.
4: Doncs com ho fareu? Això. Vull dir, gravareu un disc i mira, el penjareu i s'acabó?
2: No, és el que et dic. Tenim la sort de que tots tenim una vida doncs, que ens permet tenir aquest... Li direm hobby, però per nosaltres és la nostra vida, és la nostra passió, no és un hobby. Per nosaltres és el nostre segon treball o la nostra vida, no?
0: El vostre futur. Entre cometes.
2: Sí, d'alguna manera...
3: Jo crec que a tothom li agradaria. Que sí,
0: sí, perquè quin projecte teniu? No sé, d'aquí 2 anys, 3, quina és la vostra...
2: Bueno, la nostra intenció és seguir fent el mateix que estem fent ara, però cada cop amb una mica més d'impacte, si tot va bé, clar. Tenim també la sort de comptar amb Mariscal, de Mariscal Rock, el de tota la vida, no? De la Heavy.
3: Sí.
2: Doncs aquest home ens va com una mena de padrinar, no? Amb Black Hole vam tenir la sort de poder treballar amb ell. Evidentment, aquestes coses tenen uns costos i són, això evidentment s'ha de pagar perquè és un treball, no? S'ha de pagar la publicitat, s'ha de pagar totes aquestes coses, però tenim una veu molt gran que és Mariscal, que ens ajuda molt, el Jason Cenador i tota aquesta gent, fa un treball molt bo. I doncs també és una porta per nosaltres per donar-nos a conèixer. Llavors, clar, ara mateix això arriba fins on arriba, perquè no tenim res, no som ningú a les xarxes, tenim 200 seguidors, una cosa així. Esperem que dintre d'un any o 2 anys, quan ja estigui l'LP al mercat, tinguem més singles, podem veure potser mogut fora d'Espanya, a Europa o a Estats Units. Si hem tingut la sort, amb els Black Hole ens va passar, que vam tenir més repercussió als Estats Units que aquí a Espanya. Si tenim la sort que alguna d'aquestes coses passa i en el temps s'estabilitza, doncs, bueno, mai se sap, no?
3: També és veritat que portem un any de recorregut. Vull dir, per un any el creixement que he fet és meteòric.
2: Clar, sí. Però públicament des de febrer o des de gener.
3: Llavors, realment, si ho mires amb perspectiva, apunta maneres. Després no sé què passarà, això és veritat. Però, clar, la nostra intenció és seguir en la línia, seguir fent coses... I, vull dir, a vegades sí que és una mica qüestió de sort de que passi alguna cosa, però si tu estàs allà, les coses arriben, això està clar.
2: I que també s'agrada treballar,
3: Sí.
2: Per dir-ho, ens agrada treballar, ens agrada aprendre, això és una cosa sèria, és un projecte... Bueno, de fet, una de les coses que em va agradar molt del Marc és que ell em va dir, jo si em fico en un lloc no és per fer res de passar el rato amb els col·legues tomant unes birres, no, jo vull fer una cosa de veritat, vull fer-ho... seriosament.
0: En futur, intentar arribar
2: a
0: un lloc.
2: No? I això és una de les coses que, sent molt jove, que tingui aquesta mentalitat, no? De, no, no, s'ha de treballar. I, hòstia, doncs impacta i l'agafes com, bueno, com si fos un tresor, evidentment. Que ho és, el mateix tresor.
0: Us empenediu d'algú de que diries, hòstia, això ho hagués canviat, haguéssim fet una altra cosa diferent?
2: No, res, em sembla que no. Jo crec que les coses... Sí, les coses van passant i les coses... passen a vegades com han de passar, a vegades perquè no saps com fer-ho millor o de vegades perquè ho has fet molt bé i doncs mira, tires cap endavant i si les has de solucionar ja les solucionaràs.
0: Bueno, també diuen que dels errors també, se n'aprèn.
2: Molt més que de les victòries, estic segur. Sí, sí.
4: Bueno, doncs anem a ajudar una mica que la gent sàpiga qui són els Thunder Valley Rebels i posem, suposo que serà l'últim que posarem avui, She's on Fire.
0: Yes. Va de fuego.

0: Doncs aquest estava calent, em dic que era. Sí. I doncs no ens queda gaire cosa més, no, Joan?
1: No, en principi hem passat un rato de conya.
0: Molt bé.
2: I, sí,
1: i bueno, què fem, la despedida o...?
0: Sí, abans li donaré les gràcies al Marc i al Ferran per estar aquí amb nosaltres.
1: Bueno, jo l'únic que els hi volia dir, gràcies per la xerrada, per la honestitat que heu tingut, i fer seguir mantenint viva la flama d'aquest gènere que vosaltres porteu. I res, les portes d'aquesta cabina, aquí els tres companys, les teniu sempre obertes.
2: Moltíssimes
1: per
2: gràcies.
3: Moltes
2: gràcies.
3: És un plaer sempre vindre aquí.
0: I per lo més, dir als auditors, no? Sí. Dir als oients que ens esperem, us esperem la setmana que ve, el dilluns a les 10 de la nit. I
1: el dilluns al rock.
0: Que siguin
1: bonets. Vinga, porteu-vos a bé a tots, companys.

0: Les àvies i els avis són sàvies i savis. No deixis que ells ni les seves històries caiguin en l'oblit. Festa de Bici Sense Edat. En Bici Sense Edat és una iniciativa solidària que busca combatre la soledat entre els més grans. La soledat és el major problema amb el que s'han d'enfrontar les persones d'edat avançada i depèn de tu que ho facin sols. Sortides en bicicleta per al municipi amb la gent gran. Acompanya'ls a veure el poble on es van criar. Dóna'ls vida, que tornin a sentir el vent a la cara. Et necessiten, i tu a ells, també. Des de Bici Sense Edat, et necessitem. Fes-te voluntari. Més informació al portal justsolidari.cat o en bicisenseedat.cat, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Sant Just Desvern.
1: Els dimecres a les 10 de la nit, Fabricants de Cançons. Un programa de converses amb artesans de la paraula cantada. Amb persones que a prop nostre fabriquen aquests artefactes poètico-musicals que ens fan viatjar. O bé, amb persones que n'analitzen la seva alquímia. Fabricants de Cançons, una hora conversant sense presses, com si estiguéssim prenent una copa sobre cançons. Aquí, a Ràdio Desvern, el 98.1 de la freqüència modulada. Un programa conduït i realitzat per qui us parla, Manel Gausats.
2: Les reserves s'esgoten. La sang segueix sent necessària. Una donació pot salvar fins a 3 vides. Si tens més de 18 anys, vine a donar sang. No saps si alguna vegada seràs tu qui la necessiti. Dona sang. Salva vides.

0: I una hora d'aquelles que ens fa il·lusió, ben interessants, descobrirem moltes coses de la parella que van fer els escriptors Paul Auster i Siri Usbett durant més de 40 anys, fins que en fa dos Auster va morir d'un càncer de pulmó. Ara ella, Siri Usbett, ha publicat un llibre travessat pel dol i que porta per títol Històries de fantasmes, el relat més íntim de la parella sobre l'amor i la pèrdua, i també altres formes d'estar present. Aquest matí hem pogut parlar amb ella, de seguida escoltarem tota l'entrevista.
1: Els dilluns toca Padilla, Toni Padilla, i la contracrònica dels esports. Avui ens explicarà el malestar dels tenistes que disputen els grans tornejos del món. Creuen que guanyen pocs diners. De fet, apunten els quatre grans slams, són els que proporcionalment els paguen menys diners.

0: I per tancar el dia avui, les paraules d'una de les protagonistes de la família del Super 3, que aquest cap de setmana ha omplert de fans l'anella olímpica de Montjuïc. Ella fa de Kai, l'integrant gamer dels Beta. Té una història ben curiosa per explicar com ha arribat fins on és ara mateix professionalment. A ella li cedirem l'última paraula del dia. Abans tenim 58 minuts per assegurar-nos que no te'n vagis a dormir sense saber més coses que ahir.
1: Acaba el dia amb el Catalunya Nit.
2: Entrem en l'última hora del dia amb les veus que han marcat aquest 1 de juny. És una selecció amb el segell Marc Güell.
3: Para convocar elecciones no necesitamos que Vox esté en ningún gobierno. Constituir un gobierno para activar la convocatoria electoral no se necesita que esté en ningún otro partido que no sea el partido mayoritario de la Cámara.
4: Que hay en el entorno de ciertas investigaciones intereses claros para derrumbar la acción de todo un gobierno, que esto viene ya desde el año 2023. Que es que el señor Feijóo tiene una gran frustración porque en el año 2023 ya había repartido ministerio.
5: Que el señor Rajoy se aprovechó de esta operación oficial correcta que era para localizar bien el extranjero y para tal, para que si había algo que le afectaba a él, pues que también trincarlo.
6: Podríem estar parlant d'uns 10 o 15 euros al mes. I sobretot aquest impacte amb els preus que haurà tingut l'impost, que és un impost indirecte, l'impost de l'IVA, farà que els preus de l'electricitat hagin pujat i, per tant, s'espera que l'estiu torni a pujar l'IPC.
7: L'ambaixada libanesa a Washington ha confirmat que Hezbollah ha acceptat aturar els atacs a canvi que Israel faci el mateix, i Donald Trump també ha explicat que el primer ministre israelià Benjamin Netanyahu s'ha compromès a no enviar tropes al Líban i a fer tornar les que estaven en camí.
8: We have put, I would say, our European house in order.
9: Jo diria que hem posat ordre a casa nostra, a Europa, i això és fantàstic. El pacte reforça les nostres fronteres exteriors i també ens dona unes normes d'asil justes i fermes.
10: Podem accelerar perquè el moment de fer-ho és ara, perquè tenim la capacitat i perquè el país ens ho demana. Per això posem damunt de la taula un model de col·laboració público-privada per accelerar les inversions que necessitem en obres estratègiques per a la prosperitat, la competitivitat de les nostres empreses i la cohesió del país.
11: Doncs si un està en contra de tot això, no veig massa altra opció que anar a un escenari, per mi, de caos i, en fi, i de debilitament absolut del que és el sistema educatiu i també del moviment sindical. Però, en tot cas, no em poso gens en aquest escenari perquè penso que el conjunt de docents de Catalunya són molt conscients del que està en joc.
12: Tornen a ser engrunes per nosaltres.
13: Si pregunteu a la gent que està el dia a dia sostenint les aules, aquest preacord no resol l'emergència educativa que ara mateix té l'educació pública.
14: A mi no m'està bé arribar a final de mes i estar content amb la nòmina i el dilluns següent tinc els mateixos problemes a l'aula.
15: Ens sembla absolutament intolerable i una burla i un insult als catalans i molt especialment a la memòria de Gaudí.
16: I sobretot el que ens preocupa és que aquesta incapacitat del nostre arquebisbat, l'arquebisbat de Barcelona, per no defensar la nostra llengua.
17: No podem pretendre amb lleis de fa 10 anys donar resposta a problemes de delinqüència organitzada que han aparegut en els darrers anys i que, evidentment, ni policia ni jutges, per molta voluntat que hi posin, tenen instruments per poder donar resposta satisfactòria.
18: Per mi la tercera fuga és això. És la... Per mi ha sigut això, o sigui, cada dia aquesta relació amb el públic, aquesta mirada, i m'agafava això, perquè aquí trobava el joc i les ganes de sortir a l'escenari i disfrutar la història que estàvem explicant.

0: Notícies sota la llum de la lluna. Amb Manel Elias i Agnès Marquès a Catalunya Ràdio.
1: Catalunya Ràdio.
2: Som 3CAT.
1: Som 3CAT.
3: Bona nit. En el sorteig de mi dia de l'11 d'avui, la data guanyadora ha estat...
4: 20 d'octubre de 1996.
3: I el número de la sort, el...
4: 5.
3: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor. A juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que demà, com cada dimarts, tens un pot milionari amb el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
5: Senyores i senyors, bon dia.
1: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
5: Leire Díaz, bon dia.
6: Bon dia. No sé nada, no sé nada, sincerament.
5: Parece ser que requieren documentación de pagos del PSOE a usted.
6: Bueno, estoy muy tranquila con eso.
7: Si aquest acord realment sortís que no, no veig massa altra opció que anar a un escenari de caos i d'habilitament absolut del sistema educatiu.
8: Tinc informació clara i parlarà català a Montserrat i parlarà també català a la Sagrada Família.
5: Candela Peña, què passa?
9: Quina il·lusió.
5: Ara m'he engreixat una mica.
9: No, estàs boníssim, Ricard. Oh. Ets un referent, tens actualitat.
5: Sí.
1: De dilluns a divendres de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.

0: Som 3CAT.
1: Catalunya nit. Les notícies sota la llum de la lluna. Amb Manel Elias i Agnès Marquès. Catalunya Ràdio.
2: Fa tot just 2 anys, un càncer de pulmó es va endur la vida de l'escriptor Paul Auster, autor de cèlebres novel·les. Cadascú tindrà les seves preferides, però aquí destacarem, per exemple, Trilogia de Nova York, 4-3-2-1, o l'última, Baumgartner, on, ja malalt de càncer, ret homenatge a la història d'amor de 40 anys amb la seva dona, la també escriptora Siri Usbet. 2 anys després de la seva mort, ara és ella qui, a través del llibre Històries de fantasmes, publicat per Edicions 62, explica la seva història a través del dol, que és, i encara més en aquest llibre, una de les cares de l'amor. Aquest matí ha atès els micròfons del Catalunya Nit i aquest n'és el resultat. Benvinguda a Barcelona, Siri. Com estàs?
3: I'm okay.
4: Molt bé, moltes gràcies. M'encanta Barcelona, per tant, encantada de ser aquí.
2: Has fet un llibre molt, molt bonic i molt, molt emocional, molt emotiu. Deu estar sent també una gira molt emotiva per tu.
4: Sí, ho està sent, perquè reconec que aquest llibre, de fet, es basa en la intimitat i la honradesa. Aquestes eren les bases i els punts de partida. I si això no ho feia bé, el llibre fracassaria.
2: Li hem de posar una música en aquesta entrevista. No sé si pots triar una que representi la vostra relació, la vostra història.
3: It would be my... Daughter's song.
4: Suposo que seria Blue Team, de la meva filla, una cançó de la meva filla que encara em sembla que és molt emocionant, és que em toca de ple i és molt difícil que no se m'escapin les llàgrimes quan la sento.

0: Aquesta és la veu de Sophie Auster, la filla de Sirius Beth i en Paul Auster, que és cantant. Siri, què significa aquest Blue Team?
1: It's part of the family story.
2: Forma part de la història de la nostra família. Quan en Paul era jove, se'n va anar a uns campaments d'estiu, com fan molts nois i noies nord-americans, i tenia allà una mena de monitor, li deien un conseller, que es va inventar això del Blue Team, l'equip blau, que no tenia res a veure amb els esports, sinó que es tractava de forjar un caràcter humà. Això anava de personalitat. Per tant, aquells que eren captats per l'equip blau en aquell campament d'estiu formaven part d'una organització secreta del bé. Ells eren el bé, els que tenien honor, gent amb moral, gent amb ètica, que es preocupaven pels altres. Per tant, quan la Sophie i jo vam descobrir aquella història, aquella anècdota, sovint ens preguntàvem nosaltres mateixes, a veure, aquesta persona, o coneixes algú? Aquest és equip blau, on te'l posem? L'acceptarien i dèiem, ah, gairebé, gairebé, però no, no del tot. Oh, sí, sí, ui, aquesta persona és blava, blavíssima, o ni de broma, ni de broma. És a dir, que era una cosa com molt interna, no? Una història interna, una mica de cotilleig, diguéssim.
0: Ara deies que t'emocionava sentir-la, perquè en el llibre, que ho expliques tot o moltes, moltes coses de la vostra història, sabem que el Paul va arribar a saber d'aquesta cançó, no? Que la Sophie li va poder llegir una maqueta, la va poder escoltar.
1: Yes, it was more than that.
2: Més, va ser més que tot això. De fet, és que la Sophie ja sabia que el pare moria quan va compondre la cançó per ell. La va fer per ell i ell sí, va sentir-ne una maqueta abans de morir. I va ser a temps i vam estar tots molt contents.
0: Històries de fantasmes, aquest llibre que estàs presentant a Barcelona, parles de la malaltia i la mort d'en Paul, dels últims dies, dels dies posteriors del teu dol, però fas una reconstrucció de tota la vostra història. Què buscaves en aquesta recerca?
2: Després que va morir en Paul, vaig llegir molts llibres, memòries de dol, és que és tot un gènere, i me'n vaig adonar que en molts d'aquests llibres la persona morta és la que falta. No hi és a la història, el difunt no hi és. És un llibre sobre la persona que ha sofert la pèrdua, no es parla d'aquella persona que efectivament se n'ha anat. I això a mi se'm va aparèixer clarament a la ment. Jo què volia quan ell va morir, recuperar-lo, que tornés, i això és impossible. De manera que les històries de fantasmes, i ho dic, dic també que són històries d'amor. Aquestes històries de fantasmes eren una manera de tornar-lo a plasmar ell sobre el full de paper.
0: Li has posat aquest títol en el llibre perquè dius que en un moment el Paul et va dir: vull ser un fantasma. Però tu has tingut percepcions d'ell molt potents després de la seva mort.
2: Sí, això és molt important. Històries de fantasmes és una molt important.

0: ser el dia que el vam enterrar, el dia del funeral, i això ho explico al llibre. És molt habitual, molt comú que una persona que està passant per un dol té una mica una experiència al·lucinatòria després de la mort d'aquella persona. La meva no tenia cap aspecte sensual, és a dir, era invisible, no vaig sentir-ne cap olor, no em va tocar, no vaig sentir res, però tu saps exactament on és aquella presència en l'espai, i jo sabia perfectament en aquell cas qui era. Llavors, dedico un capítol parlant de presències i com explicar aquestes presències. No crec que hi hagi una explicació plena, però tant en neurociència, on han aconseguit produir i causar unes presències en individus normals, també en el camp de la filosofia, també en la fenomenologia. Hi ha un autor que ens agradava molt, Maurice Merleau-Ponty, que era un filòsof francès, ens agradava molt en Paul i a mi. Ell parlava del dol com si fos una amputació, com una forma de membre fantasma, saps? La síndrome del membre fantasma, és a dir, aquella persona ja no hi és, però encara en queda una manifestació en el nostre món de percepcions. Queda una cosa d'allò que ja ha desaparegut.
1: I aquests moments on t'arriba l'olor de les seves cigarretes...
2: Yes, that still goes on.
0: És que encara em passa. No tan sovint, ja no tant, però encara em passa. En la bibliografia de neurologia no s'han parlat tant de les olors, però pels mèdiums i en el món de l'espiritisme, en aquesta comunitat més espiritual, l'olor és la que domina. Perfums, cigars, puros, cigarretes, qualsevol mena d'olor que emanava aquella persona mentre era viva, allò sembla ser una senyal que aquella persona difunta és a prop. Jo cito una mèdium en el meu llibre. Però és que a mi em sembla reconfortant, a mi em consola, m'ajuda. Jo no crec que el Pol... Clar, el Pol no hi és, no està fumant un puro per la casa, ja ho sé, però m'agrada, és que em segueix agradant.
1: Parles, no?, quan descrius aquests moments de la necessitat d'allargar la mà a través de l'abisme per recuperar, no?, per recuperar alguna part d'aquella persona i d'aquest problema insoluble entre la ment i el cos, no?
0: Jo no crec que hi hagi divisió entre ment i cos, i n'he escrit sobre aquest tema bastant. Jo penso que som éssers encarnats, per tant, estem dins d'un cos, i, evidentment, la ment també està vinculada amb processos cerebrals. No obstant això, també està vinculada amb el que hi ha fora de l'ésser humà. Jo no penso que es pugui reduir el que som en ment, no? I les ments no són només neurones. No són només neurones que es disparen i fan connexions dins del cervell. Però sí, a mi em sembla que els símbols, per exemple, que en Paul em digués jo vull ser un fantasma, això a mi em va afectar. No només d'una manera superficial, sinó que és que em va arribar al més endins possible, va penetrar en el meu funcionament biològic, va arribar a afectar parts inconscients meves i d'aquesta manera va reaparèixer ell, si tu vols dir-ho així, perquè va sorgir d'un desig.

Tornant a la reconstrucció de la vostra història compartida, la vostra història d'amor, expliques que hi ha una cosa que s'ha perdut, no només en Pol,

0: sinó que hi ha una part de la teva vida, d'un vosaltres, d'un nosaltres, dius, que també desapareix, no? I que hi ha la reconstrucció justament d'això, del nosaltres.
1: A mi m'interessa moltíssim i porto molts anys seguint aquesta qüestió, aquest entre, no? L'entremig, entre éssers humans. De què parlem? No? Una relació, com funciona? Com va una relació? No es tracta de l'un o l'altre. Tampoc estem parlant d'una combinació de dues persones. És una cosa que es crea entre totes dues persones i en aquest cas va durar més de 43 anys. Alguna cosa que va anar canviant, de manera que quan en Paul va morir, aquell entre, aquell espai entremig que era tan vívid, no? Va morir també amb ell. El recordo, aquell espai, aquell entre nosaltres, el puc recrear també mentre escric, però sense l'home viu ha desaparegut. I això és el que em fa passar aquest dol. Ho trobo a faltar.
0: Hi ha una idea de Hannah Arendt que diu que l'univers és justament el que existeix entre dues persones. És això?
1: Sí,
2: és que en el món de la física sabem, fins i tot aquells que pràcticament no sabem sumar o no se'ns dona bé les matemàtiques, sabem que això existeix, no? I Carlo Rovelli, un físic que ha escrit física, diguéssim, per persones no enteses en la matèria, ell el que argumenta és que la relació és el fonament sobre el qual funciona l'univers. I la biologia, l'ecologia, en moltes disciplines ho veiem sovint, com les relacions entre proteïnes, per exemple, com aquesta relació pot determinar quina feina fa aquella proteïna. És a dir, aquella tasca depèn de quin company de viatge tingui aquella proteïna. Qui es culli o l'escullen és una explicació una mica bàsica, rudimentària, però em sembla que podem deixar-ho aquí sentit,
0: és això,
2: no?
0: És exactament això. El llibre té diferents moments i temperatures. Hi ha moments molt feliços de la vostra història que els deixarem pel lector, perquè és molt bonic descobrir com us vau conèixer i com són aquests primers anys. I expliques també períodes durs de la vida d'en Paul i la seva relació amb el seu fill. Jo diria que no amagues gaires coses.
2: No, però sí que dic, i de manera molt punyent, en aquest llibre, que és un llibre on dic i no dic. Explico i no explico perquè no ho explico tot, però jo vaig decidir que tot el que vull dir i tot el que vull explicar ho faré de la manera més honesta i més directa i més clara possible.
0: No sé com us heu sentit tractats al llarg de la vostra història per la premsa. Hi ha un moment quan expliques... Hi ha un moment que... Quan el Paul mor, que esteu a casa i que esteu amb la família, hi ha un comentari que dius, i de seguida la notícia va volar, no?, quan nosaltres encara érem allà. I aquí potser és l'únic lloc on es veu la Siri una mica enfadada.
1: Oh, yeah, I was furious.
2: Sí, sí, em vaig enfurismar, és que em vaig enrabiar molt. Mai no he posat noms, no he dit qui va dir què, ni què va fer què, ni he explicat exactament com es va produir tot, i no vull fer-ho, i no ho faré. Però sí que penso que les úniques persones que en aquesta situació tenien el dret d'anunciar, de fer pública la mort d'en Paul, eren o jo o la nostra filla, la Sophie, ningú més. I el fet que abans que el cos d'en Paul l'haguessin tret literalment de casa i la notícia ja corria per internet em va enfadar moltíssim. I jo penso, i també li ha passat a altra gent, està clar, és que aquesta impunitat, no?, que permet que s'interfereixi en la vida familiar, que molestin una família on hi ha un cos present encara, literalment, això no està bé.
0: Hi ha molt per parlar. Jo insisteixo que en aquest llibre el Paul torna d'alguna manera a la vida, si més no pels que no el coneixíem. Així que aniré a dues idees més que vull plantejar a la Siri. D'una banda, m'interessa perquè no hi ha una crítica, però em sembla que aflora un dubte de la Siri sobre la medicina, sobre si és prou humana. És possible?
2: La història de la malaltia d'en Paul va ser una història de fracassos repetits, sobretot amb la immunoteràpia. El càncer el tracten amb molta agressivitat perquè el càncer mata gent. Llavors, la qüestió és la següent. Aquests tractaments tan agressius, que ara sabem que sovint fracassen i que la gent pateix terriblement, valen la pena? No podem mirar endavant, és que només podem mirar enrere per jutjar si allò ha valgut la pena o no. Clar, un cop passat, ja després, doncs, jo crec que hi ha molta gent que no li haurien d'haver donat immunoteràpia i en Paul no li haurien d'haver donat. Esclar, si l'haguessin salvat, doncs jo no hagués ni escrit aquest llibre, perquè evidentment estaríem aquí dient quina meravella, els miracles de la medicina moderna i la immunoteràpia. Tant en Paul com jo teníem molt clara la mort. Havíem parlat moltíssim de la mort, de manera que això sempre va formar part del que nosaltres enteníem que segurament doncs, podria ser el desencadenant d'aquest tractament. No esperàvem que hi hagués una mort imminent, ni per ell ni per mi, però hi és el final del camí, ho sabem, i potser com a autors, escriptors i gent que estem en diàleg constant, doncs la mort sempre formava part de la conversa, sempre.
0: Aquest llibre té una altra cosa excepcional, i és que conté els últims textos de Paul Auster, que són unes cartes que escriu el seu net, en Miles, acabat de néixer. Van coincidir a la vida en molt poquet temps, poques setmanes.
2: Sí, és que va ser el mes de març, primera setmana d'abril. Va escriure 35 pàgines, és el que va poder fer. Ell tenia pensat un llibre molt més ampli, més extens, que s'havia de titular Cartes per en Miles. I després de la seva mort, jo vaig pensar, i què faig amb aquests fulls? És que, clar, és un llibre avortat, evidentment, és un projecte incomplet. I llavors, quan em plantejava jo el fer aquest llibre, em vaig adonar que tenir-hi la veu d'en Paul com, no, com un contrapunt dialògic amb el meu, com un diàleg, seria una manera també de representar aquest matrimoni. Matrimoni nostre, que va ser un diàleg ininterromput.
0: I ho veiem, és una, eren una parella de mans que es deixaven cartes amb referències, per exemple, de Kierkegaard, per posar en situació tothom. Què és exactament un final feliç, Siri? Tu preguntes al llibre, també.
2: In one of my novels, en una de les meves novel·les, jo dic que un final feliç depèn d'acabar el llibre just en el lloc oportú. A mi em fa la sensació, molt dins meu, que tot i que jo estic fent un dol pel meu marit i estaré trista, em sembla, fins al dia que jo em mori, també em sento molt contenta, molt feliç que ens vam tenir, durant tantíssim temps. No ens vam avorrir ni un minut, sempre ho vam passar la mar de bé. I en aquest sentit, quina sort vam tenir.
0: Jo crec que la resta, crec que ho deixarem pels lectors, que ho deixem pels lectors i... Gràcies, Siri.
2: Thank you so much.
1: Moltíssimes gràcies per aquestes preguntes excel·lents. He gaudit molt de la conversa. Gràcies.
0: Una entrevista que hem pogut fer amb l'ajut a la traducció de la intèrpret Carol Badia i el suport tècnic de José Antonio Muñoz.

0: Hem arribat a 11:15 de la nit. Avui és dilluns, és el dia que hi posem la mirada de l'escriptora i col·laboradora d'aquest programa, Marta Riezo.
1: Lectors i editors catalans, un assaig en anglès interessant i encara sense pretendents al nostre país. El publica Harvard University Press, l'escriu el professor Dylan Gottlieb i es titula Yuppies. Bé, si ens posem puristes, hauríem de dir Yuppies, però aquí ja sabeu que diem wifi i no wifi. El llibre investiga el fenomen dels Yuppies, acrònim de Young Urban Professionals. Joves financers de ciutats com Chicago, Londres o sobretot Nova York, deixant de banda el seu cinisme, que ja coneixem gràcies a American Psycho, he de dir que van ser pioners en tres coses. Una, el culte discret al cos. Està més fibrat que catxes, per entendre'ns. Això és molt modern. Dos, invertir en art no com a mecenes, sinó com a especuladors. I tres, l'obsessió per puntuar i classificar els millors restaurants de la ciutat, amb la idea zagat com a bíblia. Els Yuppies dels 80 van ser també els primers, per cert, que van portar els diners de Wall Street cap al Partit Demòcrata. O sigui, els que farien guanyar a Clinton i més tard Obama.
2: Catalunya nit.
3: Catalunya Ràdio.
4: Som 3CAT.
3: Som 3CAT.
5: Pacs del Penedès es converteix en l'epicentre del vi i el territori. El dissabte 6 de juny, Catalunya Ràdio emet el programa Tas Vertical des del nostre municipi amb la participació dels cellers locals i la periodista Ampar Moliner. I a la tarda, a partir de 11:45 fins a 12:45, vine a gaudir de la novena edició del Tastapacs L'Origen a la Salzareda. Vi, gastronomia i música en directe en un entorn únic.
6: Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra, la roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
7: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
8: Els oients dels matiners parlen sense embuts.
9: S'ha dit que en Elias pot provocar fort enamorament. Estic profundament enamorat de tu.
8: Sense filtres.
9: Fa un parell d'anys em vaig apuntar a CrossFit per estar guapo per tu.
8: Sense pèls a la llengua.
9: I a més també podem anar a sopar, eh?
8: Sense vergonya.
9: Segur que si demanes per aquí et donen el meu Instagram.
8: Però amb molta, molta cafeïna.
9: O sigui, causa sobre... Mira, m'he posat nerviós, collons!
8: A Catalunya Ràdio de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalies. El programa que desperta Catalunya.
4: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
3: Catalunya Ràdio.
4: Som 3CAT.
3: Som 3CAT.
10: Des de la lluna faig volar coloms. Em menjo la pruna, em menjo els torrons.
2: Catalunya nit.
10: Des de la lluna et vull veure venir. Orelles de punxa i un pirulí.
2: Les notícies sota la llum de la lluna.
10: Des de la lluna faig volar coloms. Em menjo la pruna i em menjo els torrons.
2: Amb Manel Elias i Agnès Marquès.

0: Passen pràcticament 4 minuts de 11:45. Toni Padilla, benvingut.
1: Què tal? Bona nit.
0: Doncs molt bé, aquí veient com les temporades es van acabant, tot i que encara queda molta cosa, i un gran torneig que arriba al seu tram final i que si algú va fer postes, jo crec que ja ha perdut, és el Roland Garros.
1: Sí, sí, el quadre masculí. El femení més o menys, Sabalenka, que és la favorita, va tirant endavant, però el masculí realment ha hagut, han fet allò que fan a París del rei, se'ls han passat la guillotina, metafòricament parlant. Primer Carlos Alcaraz baixa per lesió al vigent campió, tothom donava per fet que guanyaria Jannik Sinner, el número
0: partit,
1: mundial,
0: eh?
1: I va tenir doncs un cop de calor, va explicar que s'ha fet
0: molt
1: malament.
0: Tenia el partit pràcticament guanyat, sí. No? I de cop i volta va deixar
1: de... desaparèixer. S'ha començat a trobar molt malament, marejos, i li van remuntar Chirundolo en argentí, llavors la gent va dir, el darrer i de Nova Djokovic, en 39 anys, pam, també li va remuntar un partit Joao Fonseca, un brasilí que puja molt fort, per tant, tindrem un campió nou, veurem qui és, hi ha gent que diu que és la gran oportunitat d'Alexander Zverev, que és el gran perdedor, tot i sí. Que li toca a Rafa Hodor, aquest
0: sí,
1: jugador...
0: Sí, que ho està fent molt bé, sí.
1: Madrileny, que apunta molt bones manetes.
0: Doncs, per tant, tenim un torneig on passaran coses diferents i també tot això amb un clima enrarit, i no parlem només de la calorada, sinó que hi ha jugadors que amenacen fins i tot en fer un boicot. Què és el que està passant?
1: Bàsicament, a la vida els grans problemes molts cops es resumeixen en amor i diners. No? En aquest cas és una qüestió
0: aquest
1: de diners,
0: diners,
1: no és una qüestió sentimental,
0: sí, sí.
1: Tot i que sigui París la capital de l'amor. Bàsicament, els jugadors volen cobrar més calés. I quan estan al sala 10 fins al punt, tant homes com dones, de que amenacen la possibilitat de fer un boicot en torneig just al Gran Slam. És a dir,
0: Gran Slam?
1: No en tot el calendari, només en el Gran Slam.
0: El Gran Slam, que això, perquè la gent ho entengui bé, són els quatre tornejos més prestigi, més forts. Serien, a veure, m'has d'ajudar aquí, Roland Garros.
1: Fem el test.
0: Wimbledon.
1: Molt bé, anem bé.
0: Austràlia.
1: Anem molt bé.
0: I ara aquí me'n deixareu...
1: Nova York, Flushing Meadows.
0: Ah, Queens.
1: Queens és un altre.
0: Ah, veus?
1: No, és Flushing Meadows, Nova York, conegut com US Open. Són els quatre torneigs del Grand Slam.
0: Val, doncs, i es centren en aquests? Per què?
1: Només en aquests. El tenis té diferents categories de torneigos. El nostre, per exemple, el tenis Barcelona, el Godó, és la tercera categoria. Els quatre grans són aquests, els Grand Slam. Llavors hi ha els Master 1000, que estan molt bé. Llavors hi ha de tercera, quarta, cinquena...
0: I Godó no arriba a Master 1000?
1: No és Master 1000, a diferència de Madrid. Llavors, aquests tornejos, al final el que fan és pacten una xifra de premis econòmics que donen els jugadors i jugadores que hi participen. Llavors, de mitjana, els tornejos de tennis, de tots els beneficis que obtenen els organitzadors, destinen més o menys el 22-23% dels ingressos a premis pels esportistes. Val? Llavors, què passa? Que el Gran Slam, de la xifra que destinen és inferior. Llavors, estan destinant més o menys entre el 12 i el 15% dels ingressos. Llavors, els jugadors consideren que se'ls paga poc.
0: Clar. I per què és així? O sigui, per què aquests tornejos tan importants no s'estiren una mica més?
1: Bé, al final segurament és per cobdícia. Si tens molts beneficis, doncs en vols més. Ells consideren els organitzadors que ja paguen unes xifres realment desorbitades, els dels jugadors de tennis, i en el cas dels guanyadors és així, perquè t'emportes més d'un milió d'euros, que està molt bé. Què passa? Que, clar, proporcionalment, la xifra de diners com un torneig com Roland Garros, amb els beneficis, aquí això el que molesta una miqueta els jugadors, que han començat a queixar-se, llavors han dit, si Roland Garros només destina el 15% dels seus ingressos a nosaltres, nosaltres els respondem amb la norma del 15%. Que què és? Van surten en roda de premsa i estan només 15 minuts parlant. Van a un acte públic i estan només al 15%. Ve el típic community manager, l'estudiant en pràctiques de Roland Garros, els diu, perdoneu, vol sortir un vídeo de promoció? I diuen, no. És a dir, estan començant d'alguna forma a mostrar el seu amb fets aquest descontent.
0: Està tenint efectes aquesta mena de protesta del 15%?
1: De moment no gaire, perquè al final és que és una cosa bastant innocentota, però estan començant a parlar. De fet, la primera que va fer-ho és l'Arina Sabalenka, la número 1, gran favorita, la millor jugadora del moment, bielorussa, que és la primera que va alçar la veu i va dir, quan te n'adones dels números que generem i veus el que reben els jugadors, crec que l'espectacle el posem nosaltres i no ens tornen els diners. De cent tips, sento que sense nosaltres no hi hauria torneig, no hi hauria entreteniment, així que, per tant, ens mereixem que se'ns paguin un percentatge més elevat. Crec que en algun moment potser boicotejarem els grans slams.
0: No, o sigui, que ella és una de les que ha parlat directament del boicot.
1: Sí, i s'hi ha sumat Novak Djokovic. poca broma. Un dels més importants.
0: Exacte. Faltarien aquí dels que estan jugant ara, en actiu, per exemple, Carlos Alcaraz o Jannik Sinner, que no sé si han dit alguna cosa.
1: Alcaraz calla, de moment no s'ha posicionat. Mm-hmm. És cert que va donar el consentiment a que aparegués la seva firma en un comunicat conjunt que van fer la major part de jugadors i jugadors professionals, però sí. De moment els jugadors del moment tots callaven. Què passa? Que just abans del torneig va passar una cosa que realment ha posat nerviosos els organitzadors del torneig, és que Jannik Sinner, el millor jugador del moment, número 1 mundial, que només és una persona molt introvertida, sí que va decidir finalment alçar la veu.
2: It's more about respect, you know?
3: Es tracta més de respecte, perquè crec que donem molt més del que rebem. I no és només per als jugadors top, és per a tots nosaltres.
2: You know, it's not only for the top players, it's for all of us players, and we talk about
3: money. Parlem de diners, però el més important és el respecte, i simplement no ens sentim respectats. Crec que els jugadors estem una mica decebuts amb Roland Garros. Entenc que els jugadors estiguin parlant de boicot.
0: Clar, aquí molta gent ara que ho està sentint això i escoltant li deu passar el mateix que m'està passant a mi ara, de fet, que suposo que és una qüestió de solidaritat perquè els que guanyen es deuen forrar perquè són milionaris, són rics.
1: Sabalenka, Djokovic, Sinner, Alcaraz, la vida no els hi ha malament i si fan bé les coses es podran jubilar milionaris i segurament els seus fills, els seus nets i potser els besnets.
0: Això
1: és veritat. Clar, estem parlant de que Roland Garros, per exemple, en principi aquest any ingressarà gairebé 400 milions d'euros entre drets televisius, entrades, publicitat...
0: Això l'organització,
1: Els organitzadors de Roland Garros. I que d'aquests destinen només el 15% als premis dels jugadors. Llavors, què passa? Doncs la clau és aquesta, és que la gent pensa en tennis i pensa en els grans noms, en el passat del Rafa Nadal, les germanes Williams, i diuen aquesta gent guanya molts diners, és indecent que es queixin. És cert que ells, si hi hagués un increment dels preus de premis, també es beneficiarien, però ells sobretot es centren en els jugadors que desconeguts, aquests que acaben en primera ronda, en fases prèvies, que no sabem ni qui són. Aquesta gent, potser, mira, aquest any, per exemple, si calles en primera ronda de Roland Garros, et pagaven 78.000 euros. La gent ja és molt.
0: Sí.
1: Però hem de pensar una cosa, el tenista no té sou. És autònom en aquest sentit. Llavors, si tu ets un tenista modest, cobres aquesta xifra de diners, però t'has hagut de pagar el viatge fins a París tu, l'allotjament a París tu, has de pagar el teu entrenament, el teu entrenador, el teu cos tècnic, i llavors, si vas fent més tornejos, les xifres de diners que reps són inferiors. Hi ha jugadors de tennis d'aquests de primera ronda que realment els costa arribar a final de mes. Llavors, hi ha històries quan parles amb ells que et diuen, no, més, mira, doncs, per anar, per exemple, del torneig de vinc a Barcelona i de Barcelona vaig al Roland Garros, vaig conduint, llogo un cotxe o vaig amb un tren o un bus nit per estalviar, perquè al final aquesta xifra de diners que grans slams reps ràpidament s'evapora perquè el cost de tants viatges, de viure a la carretera, és molt car. Llavors, hi ha gent, realment, hi ha tenistes en certa situació de precarietat. Llavors, va per aquí una miqueta la queixa.
0: Clar.
1: Que se'n beneficiarien molts esportistes que realment estan patint, però clar, també s'incrementaria el premi del guanyador i per tant encara guanyarien més aquests i per això també s'hi han posat bé tots els que estan a dalt de tot.
0: Clar, entenc per tant que la diferència que hi ha en molts esports entre el millor i el no tan bo, encara que, per exemple, els futbolistes que juguen a primera, els més mal pagats de primera deuen poder viure tranquil·lament. En canvi, entenc un tenista que pugui arribar a jugar a Roland Garros si cau en primera ronda, ja ho passa més malament, i són també esportistes, excepte una, que ara ens explicaràs, que clar, tenen una carrera relativament curta, és a dir, que no et jubiles als 65, sinó abans has de fer allò un pla de futur. Aquestes primeres raquetes, a part amb el que cobren de publicitat i tal, ho deuen tenir resolt, però els altres no, per tant, s'entén aquesta reivindicació. Com et deia, hi ha alguna persona que vol allargar una mica la seva carrera?
1: Sí,
0: això
1: justament...
0: Això és notícia de fa una estona, no?
1: Justament ha sortit avui la notícia que Serena Williams, la jugadora més gran de la història del tenis femení, qui ha guanyat més grans slams que, per exemple, Rafa Nadal, Djokovic, la gran campiona, ha decidit que torna a les pistes. Es va retirar el 2022, ho havia guanyat tot, va dir feina feta, òbviament es va centrar en la seva vida familiar, a poder ser mare, a casar-se, i ja feia uns mesos que va saltar la llebre perquè per competir en el tennis tu has estat donat d'alta una base de dades que coordina l'Agència Mundial Antidopatge, que consisteix en que tu... entres en aquesta base de dades i autoritzes a que durant cada setmana has d'enviar mostres de que no et dopes. Perquè tu no pots competir si no has passat testos durant 6 mesos anteriors al torneig. Llavors, es va donar d'alta en aquesta base de dades el passat gener, i la gent va començar a dir, ui, què està passant aquí, no? I ella va dir, no, bueno, per si de cas, no? I avui s'ha fet oficial que torna, amb 44 anys, el primer torneig serà Queens, sobre herba, al Regne Unit, llavors en principi anirà a Wimbledon, i la idea més és que pugui formar, sobretot a cara al darrer Grand Slam de la temporada, a l'Estats Units, parella en el torneig de dobles amb la seva germana, la Venus, que encara juga. La Venus no s'ha retirat mai. Juga potser només un o dos tornejos a l'any, però no s'ha retirat. Llavors, les dues germanes Williams, ara, en aquests moments, tornen a estar en actiu, i elles, realment, direm, la vida la tenen solucionada a nivell de publicitat i de premis. Sí, sobretot la Serena, però la Venus va explicar que seguia estant en actiu, perquè, tal com funciona als Estats Units el tema de l'assegurança mèdica, sent esportista en actiu, tenia uns beneficis que el dia que retirés no el tingués. Llavors, clar, ella fins i tot pensava en diners. Si Venus Williams pensa en diners, ho ha fet alguna cosa molt malament, o és que els Estats Units estan molt carrats?
0: Això que ens explicaves dels tornejos, ja per acabar, paritat home-dona està igualat al que guanya un home i una dona que guanya un torneig, per
1: en
0: exemple?
1: En això, els grans slams ho han fet molt bé, el premi és el mateix per al campió masculí i pel campió femení, i de fet, la persona que està liderant més aquesta campanya és Aniana Sabalenka, és la millor jugadora del moment, i Novak Djokovic els hi deia el karate a Djokovic. Això és una líder. La Sabalenka està lluitant pels drets de totes les jugadores i tots els jugadors, no com vosaltres. Sinner finalment alça la veu, el karate de moment encara no.
0: Toni, fins dilluns que ve.
1: Fins dilluns vinent.
4: Pràcticament 3:15 de la nit, és hora de treure el cap a la nostra rotativa de referència, Imprinsa. Allà hi tenim avui al capdavant de tot, Lídia Téllez, bona nit.
5: Hola, bona nit, Agnès.
4: Què us han arribat als diaris?
5: Sí, tenim aquí les dues portades avui.
4: Molt bé, vinga, comencem per l'ara.
5: Doncs mira, Feijó ofereix a Junts i PNV un govern sense vots per anar a les urnes. Per altra banda tenim... Després de l'amenaça de Teheran d'abandonar la taula de negociacions amb els Estats Units, Trump promet a l'Iran el fre dels atacs d'Israel al Líban. I en la foto es veu un grup de persones caminant per un carrer que imagino que és de Teheran, perquè no posa el lloc, però crec que és d'aquí.
4: Després,
5: els immigrants van menys al metge, però visiten més les urgències dels hospitals. I decau l'ajuda al preu de la llum i el gas, però es manté la del carburant.
4: Molt bé. I el periòdico?
5: El periòdico tenim... per una banda, ella anuncia 3.300 millones para acelerar infraestructuras en 6 años. Després tenim, per una altra banda, ayer s'inauguró la nueva Vall d'Hebron, una àrea d'oncologia hematològica. I es veu una nena de 11 anys en aquesta àrea, la Ainhoa, i diu, rezo para salir pronto y abrazar a mi iaia. Sí. També tenim el relleu de la direcció del periòdico. Tenim la foto de surt Javier Moll, Arantxa Sarasola, Albert Saez i la nova directora Gemma Martínez, de la redacció del periódico d'ahir.
4: Molt bé, efectivament avui s'ha produït aquest canvi, aquest relleu a la direcció del periódico. Doncs molt bé, Lídia, bona feina, que vagi bé. Bona nit.
5: Gràcies, bona nit.
4: Adéu.
0: Tenim més portades de diaris aquí al nostre estudi, Marc Güell.
3: Sí, podem començar, per exemple, per La Vanguardia, que obre dient que Trump intenta contenir Israel per salvar la negociació amb l'Iran. També en aquesta portada que Feijó ofereix al PNV i Junts una moció de censura per convocar eleccions de seguida, i també de la crònica política que Illa anuncia 3.300 milions d'euros en fons públics i privats per a infraestructures. Les eleccions de Colòmbia també ocupen titulars a portada, tant a La Vanguardia, però també a El País, que titulen Petro entra al xoc en la segona volta presidencial de Colòmbia. Tot i així, l'obertura principal d'aquest diari del País és que Pedro Sánchez qüestiona davant de la seva cúpula el tracte de la justícia cap al PSOE. També en portada expliquen que Jonathan Andic contracta a un investigador privat per la seva defensa, conscient que serà jutjat per un jurat popular. Doncs bé, comença aquesta investigació per la seva banda. I un parell de coses més en aquesta portada, que Trump ordena a Israel detenir l'ofensiva al Líban per salvar la treva, i que Esquerra frena la intenció de Rufián de controlar la llista del Congrés.
4: Molt bé, moltes gràcies, Marc. Això pel que fa als diaris de demà, però també ens fixem, com sempre, en l'antena de Catalunya Ràdio. Joan Rossinyol, bona nit.
6: Bona nit.
4: Podem avançar algunes de les coses que sentiran els oients.
6: Sí, avui seré poc original, eh? Demà sí. Parlarem de la moció de censura de Rödinger, aquesta que hi és i no hi és, que existeix però no existeix, no? Que hem sentit ara, que també doncs, ocupa bona part de les portades de la premsa de demà. I és que demà el protagonista d'aquesta moció de censura que no existeix encara, Núñez Feijóo, serà a les jornades del Cercle d'Economia.
7: Y parece ser que hay algún movimiento por ahí, porque fíjese, desde Vox al PNV, pasando por Junts, por UPN, 184 diputados estamos pidiendo eleccions immediates.
6: Doncs veurem demà què diu davant de, això, del Cercle d'Economia, i segurament l'escoltarem demanant suport al món empresarial perquè pressioni d'alguna manera a Junts perquè s'assumi doncs, aquesta iniciativa. Que, per cert, demà aquí, en aquest estudi, al matí de Catalunya Ràdio, tindrem el secretari general de Junts, Jordi Turull. Per tant, serà interessant escoltar a veure què hi diu, no?
0: Sí,
6: perquè avui no hem sentit ni el PNB ni Junts, que són els principals interpel·lats per Feijó. Demà també parlarem d'aquesta poca presència del català a la visita del Papa Lleó XIV. Pot canviar això? Encara hi som a temps que això canviï d'alguna manera? I quines implicacions polítiques tindrà, no?, aquesta poca presència de la nostra llengua ara mateix en el que està previst? De fet, fa una estona el president Carles Puigdemont ha fet una piulada dura en aquest sentit. Per tant, això ja té també una derivada política, no? I ja per acabar, demà els parlarem de plagues, perquè hem tingut una primavera plujosa, ha fet molta calor aquests últims dies. Veurem això com afecta a les plagues en aquests propers mesos.
0: Hem d'entendre que malament.
6: No ho sé, demà ens ho explicaran i demà ho explicarem també aquí, el Catalunya Nit.
4: Vaig ben servida, molt bé. Doncs gràcies, Joan. Que vagi bé, bona nit.
0: Bona nit.
8: Onze minutets i la mitjanit.
4: La convidada al Catalunya Nit, que avui tindrà l'última paraula del dia, resulta que de sobte un dia va rebre un link al WhatsApp. Encara no s'explica com li va arribar, després li preguntarem per què. Però resulta que aquell link li va obrir les portes al que és ara. Ella és una noia a qui li agraden els videojocs i l'anime. Viu en una autocaravana dins un magatzem vell i el seu casc és de color taronja. Si ara ens estiguessin escoltant nanos, nens entre els 6 i els 10 anys, sabrien perfectament qui és. I dirien, escolta, és la Kai, de la sèrie SX3, del Super 3, el projecte Beta. Pels que tenim una mica més d'edat, ella és una jove actriu de Centelles, a Osona, que s'està obrint pas en el món de l'actuació. La nostra convidada avui és l'Èrica López, la Kai, a la tele. Bona nit, Èrica, com estàs?
9: Bona nit, molt bé, encantada d'estar aquí, com esteu?
4: molt bé. A veure, t'hem de fer una primera pregunta. Aquesta li fem a tothom sempre igual. Has après alguna cosa escoltant el Catalunya Nit?
9: Doncs mira, la veritat és que sí. M'ha agradat molt la conversa que heu tingut amb la Siri. M'ha semblat preciós. No havia sentit mai a parlar d'aquest llibre i m'han entrat moltíssimes ganes de llegir-lo. I a sobre, quan ha sonat la cançó de la seva filla, ja he pensat, hòstia, això és superemocionant. O sigui, m'ha agradat molt aquest moment.
4: Doncs mira, ja te'l pots apuntar, les històries de fantasmes. Escolta, com tens el cos? Perquè ahir veu anar-hi forts el 3 que t'enviu, tots els beta, amb diverses actuacions al llarg del cap de setmana.
9: Sí, la veritat, va ser molt guai, va ser un cap de setmana preciós, vam acabar tots supercansats, ja el diumenge no podíem més, l'última actuació, ja estàvem destruïts, però va ser molt divertit, molt maco, trobar-se amb tots els infants que ens miren, rebre tot el feedback de que els agrada el que fem, no té preu, és preciós.
4: Clar, estava allà interpretant el personatge, no? Perquè ara ho dèiem, a la nostra hora no tenim els oients més petits a casa, però clar, tu a casa ets la Kai, a la tele ets la Kai, sí, sí. No? Has de fer aquesta gestió del personatge amb ells.
9: Sí, la part bona és que els nostres personatges del Super 3 són bastant propers a com som nosaltres. Llavors sí que a nivell d'aficions la Kai és molt diferent que jo, perquè jo no jugo a videojocs, per exemple, però sí que per mantenir-ho així com dos dies sencers és més senzill perquè hi ha una certa proximitat.
0: Clar, normalment els que fem ràdio, tele, ho fem sense tenir al davant les persones a les quals ens adrecem. Com han sigut aquests dos dies? Què us deien els nens i joves?
9: Era brutal. O sigui, quan vam fer com una roda de premsa amb l'Infocà i ens feien preguntes, i era molt graciós perquè, clar, els nens se'n recorden de mini detalls d'aquell capítol de la temporada 2, què passa? I clar, a vegades hi havia coses que dius, ostres, espera't, deixa'm fer memòria de què m'estàs parlant. Però, a part d'això, que és molt guai que se'n recordin de tantes coses concretes, també et diuen, ens agrada molt, ens encanta el projecte Beta, gràcies, Kai, ets la meva preferida. I jo, ai, moltes gràcies a vosaltres. Són molt, molt monos, la veritat. Clar, i els pares també són molt agraïts.
0: Que bonic. I dèiem que tot això va començar amb un link.
9: Sí, el meu avi em va enviar un link, però és curiós perquè el meu avi com la majoria d'avis, no sap gaire com funciona el mòbil, no sé d'on va treure aquest link. Vull dir, jo no sé d'on el va treure, però ell me'l va enviar i jo no havia fet mai cap càsting, no havia fet mai res, i mira, m'hi vaig apuntar i després de moltes fases al final va acabar sent el càsting per el projecte Beta del Super 3.
0: Ostres, però això és boníssim. Això és que l'avi et va dir això t'ho faries bé o què? Vull dir, ell tenia fe amb tu, t'havia vist actuar, què passa amb l'avi?
9: Sí, no, a la meva família tots han fet tota la vida teatre, llavors sí que el meu avi suposo que el devia rebre, no sé d'on, o sigui, no em preguntis d'on, perquè és que no ho sé, però ell devia pensar que m'hi podia apuntar, i mira, ho vaig fer, li vaig fer cas.
0: Abraçada a l'avi des d'aquí, eh?
4: Totalment, total. Escolta, tenies 16 anys aleshores, n'han passat 4. Quan arribes al càsting, què passa? Com és un càsting d'aquest tipus? Què us demanen fer?
9: Doncs mira, va ser un càsting molt complet, o sigui, vam fer moltes coses, vam ballar, vam cantar, vam actuar sols, en parelles, en grups de 4, vam fer vídeos de TikTok, vam simular directes, fins i tot com si estiguéssim en alguna plataforma de streaming, vam fer moltíssimes coses molt diverses, però va ser un càsting molt guai perquè hi havia molta gent i va ser molt divertit.
4: Us vau trobar, us coneixíeu amb els actuals Beta o no? O en aquest càsting, dic, eh? Si us
9: sí,
4: vau
9: doncs mira, jo la veritat és que no el recordo, dels tres. Ells, entre alguns d'ells, sí que es recorden, però jo hi vaig coincidir molt poc. Sí que llavors el dia que ens vam fer una última prova conjunta els 4, aquell dia sí que ens vam conèixer i vam veure que clarament hi havia una sinergia, alguna cosa que funcionava.
4: Mm. Aviam, els Beta, és que clar, ara potser tenim oients, no saps, el Manel i jo estem molt al dia, però sí. ens toca. Però clar, qui no tingui ara fills en edat de veure el Super 3 no sap què és el projecte Beta. Per què no ens ho expliques, Erika?
9: Sí, i tant. Mira, el projecte Beta és una sèrie del Super 3 per infants això de 6 a 10, 11 anys, i són uns companys de pis, són 4 companys de pis que viuen en un magatzem i allà els hi passen coses absolutament surrealistes, inverossímils, coses supergracioses i curioses. Hem tingut superpoders, hem estat amb vampirs. I llavors és una sèrie així, més estil sitcom, amb bastant d'humor, i és molt divertida. La veritat.
0: Aquí cadascú hem estat marcats per una generació de Super 3. La meva, per exemple, era el Petri i personatges sí, així. La teva, qui va ser? Te'n recordes?
9: Sí, i tant. La meva era la família dels Supers. Jo era superfan. Era molt, molt fan. Anava a les festes dels Supers. M'ho mirava sempre. I a més, com que jo tinc germans petits, em vaig mirar el Super 3 fins que era bastant gran, perquè ells encara s'ho miraven.
4: És que és clar. És fàcil que tu miressis fins als 16, pràcticament, no? Clar. Per acompanyar-los fins aquests 16 anys que vas fer el càsting, no?
9: Mira, 16 no, però tampoc queda tan lluny, això.
0: Clar. Deu ser una feina bonica, eh?
9: Sí, sí, no, és molt bonica, i sobretot ja us dic, quan ens trobem amb els infants que ens miren és molt maco, i escoltar-los i veure que estan molt emocionats de conèixer-te és com, ostres, és molt fort, perquè no te n'adones que et pots tenir aquest impacte.
4: No sabem quan durarà el projecte Beta, no? Perquè ho sabem, ara hem parlat de les diferents famílies i generacions, però t'estàs preparant tu, no? Estàs estudiant interpretació, oi que sí? Sí. T'agradaria continuar actuant? Sí, t'agradaria fer?
9: Doncs mira, m'agradaria molt, m'agrada molt interpretació i m'estic formant d'això, però també m'agrada molt la música i m'agrada molt cantar. Llavors, així un somni que tinc seria poder fer musicals en algun moment. Llavors ara m'estic formant com bastant enfocada en aquest camí, tot i que a la tele m'està encantant i gravar una sèrie em sembla una cosa divertidíssima. Però, així com per un futur, somiaria en fer algun tipus de musical.
0: Doncs parlant de musicals, nosaltres tenim la gran responsabilitat sempre de posar l'última cançó del dia, perquè quan s'acabi aquesta cançó ja anirem a l'endemà. L'estrenem sempre el dilluns i per aquesta setmana hem anat a una novetat, però d'un clàssic, podríem dir, gairebé.

60 anys de carrera, Maria del Mar Bonet. El seu nou disc, hi ha una cançó, el seu nou disc es diu L'aigua no cansa, i hi ha una cançó que sembla feta per aquest moment. Es diu Nit.

0: Doncs per acabar el dia i per acompanyar aquesta última cançó d'aquesta setmana, de la Maria del Mar Bonet, hi posarà la veu, les paraules, l'Erika López. Ella és una jove actriu, ara mateix encarnada en la CAI, al Super 3, en aquest projecte beta que arrossega tants i tants infants de les nostres cases, amb música, balls, coreografies i les seves aventures. I ella ja està pensant també en el futur, en aquests musicals que li agradaria fer, tal com ens explicant. Erika, gràcies per acompanyar-nos, tant de bo sigui així.
1: A vosaltres.
0: El més immediat és que resolguis el dia d'avui amb res, el teu comiat, l'última paraula del dia.
1: Doncs mira, jo volia animar, per acomiadar el dia, a tots els que acompanyeu infants a que els hi parleu en català, que els hi poseu sèries, música i contingut en català per poder mantenir la nostra llengua viva, que és molt, molt, molt preciosa.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
1: Bona nit, us informa Ignasi Abad. El Partit Popular ofereix a Junts per Catalunya i al PNB un govern de transició sense Vox i la convocatòria immediata d'eleccions generals a canvi dels seus vots per fer fora Pedro Sánchez de la Moncloa. És l'última oferta que ha fet aquest dilluns el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, per tirar endavant una moció de censura després dels últims escàndols judicials que afecten el PSOE. Feijóo ha dit a Telecinco que un govern monocolor serà per, segons ell, netejar les institucions i posar les urnes de seguida.
2: Para convocar elecciones no necesitamos que Vox esté en ningún gobierno. Constituir un gobierno para activar la convocatoria electoral no se necesita que esté en ningún otro partido que no sea el partido mayoritario de la Cámara.
1: El líder del PP s'aferra al fet que tant el PNB com Junts donen la legislatura per acabada, però a fons els dos partits subratllen que el seu no a Vox no ha canviat. Això calma el PSOE, que diu en veu alta que les investigacions judicials no són casualitat. Malgrat que hi ha nervis per les novetats que puguin sortir dels casos Leire o Zapatero, la direcció socialista ha tancat files amb la voluntat del president espanyol de resistir i arribar a l'estiu del 2027. Més notícies, Oriol Pujador.
3: Donald Trump frena, almenys de moment, l'escalada militar d'Israel al Líban després de parlar amb Benjamin Netanyahu. El primer ministre israelí havia ordenat bombardejar el sud de Beirut si Hezbollah mantenia els atacs al nord d'Israel. Però després de la conversa amb Trump i de la trucada que el president dels Estats Units ha tingut amb Hezbollah a través d'intermediaris, el govern libanès ha assegurat que la milícia xiïta accepta un alto al foc mutu amb Israel. Tot i això, Netanyahu diu que l'alto al foc amb Hezbollah només afecta els bombardejos que tenia planificats fer a Beirut i no l'ofensiva militar al sud del país.
1: Les institucions comunitàries donen llum verda perquè els estats de la Unió Europea puguin instal·lar en països estrangers centres per deportar immigrants irregulars, copiant el model que la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ha pogut implementar a Albània. El Parlament Europeu i els governs comunitaris han tancat aquest dilluns l'acord definitiu per a la nova llei que donarà cobertura legal als centres de deportació.
3: El Helocatil deixa de ser un medicament català. La farmacèutica barcelonina Ferrer s'ha venut la marca a la companyia francesa Cooper, així com la resta del negoci que tenia de medicaments sense recepta. En un comunicat, Cooper ha explicat que la compra del Helocatil, la principal marca d'analgèsics a Espanya, era important per reforçar la seva posició en el sector. Segons Laboratoris Ferrer, la decisió s'emmarca en la seva estratègia de focalitzar-se en les teràpies de malalties rares.
1: Hi ha malestar per l'ús residual del català durant la visita del Papa Lleó XIV a Catalunya. La benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família que farà el pontífex està prevista íntegrament en castellà. El Vaticà ha publicat el guió litúrgic del viatge i el català per presència respecte a la missa que va oficiar Benet XVI el 2010. La decisió ha generat descontent en alguns sectors del catolicisme català. Joan Maluquer és el president de la Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Montserrat.
4: És una decisió de la Conferència Episcopal Espanyola. També hi tenen molt a dir, evidentment, tot l'equip del Vaticà, però en el fons, si aquí haguessin trobat una posició ferma de la nostra Església, com segur que molts dels nostres bisbes, jo crec que això hauria estat una mica diferent.
1: Les produccions catalanes La tercera fuga de Victòria Spunberg i No de la companyia de dansa La Venidera triomfen als Premis Max que s'han celebrat al Teatre Romà de Mèrida. Enviada especial a Mèrida, Marta Vives. Bona nit.
5: Bona nit. Partia com una de les grans favorites i la predicció s'ha complert. La tercera fuga de Victòria Spunberg, que es va poder veure la temporada passada al TNC i que hi tornarà aquesta que ve, ha aconseguit tres dels principals premis. Millor autoria pel duet Victòria Spunberg, Albert Pijuan.
6: Ostres, no, molt, molt contents. És que és una obra que ens està donant tantes alegries. Sí, a més, jo penso que és una escriptura zero acadèmica, és una escriptura molt, molt agosarada, no? Perquè barreja llengües, barreja codis.
5: Millor repartiment i millor actor per Toni Vieira.
7: Ai, Deia, gràcies, Victòria, quin regal m'has fet.
5: El muntatge 1936 del Centro Dramático Nacional i dirigit per Andrés Lima, amb coproducció del Terrat, ha estat distingit amb el de millor espectacle teatral. Un espectacle que, per cert, a Catalunya encara no s'ha pogut veure. En dansa, el muntatge No de la Venidera, és a dir, d'Irene Tena i Albert Hernández, ha estat un dels noms propis de la nit. Marta Vives, Catalunya Ràdio, Mèrida.
1: I als esports, l'Igualada ha situat l'empat a 1 a les semifinals de l'hoquei Lliga d'Hoquei Patins contra el Barça. Els igualadins s'han imposat al Palau Blaugrana per 1-3 al segon partit de l'eliminatòria.
3: A la Lliga de Futbol Sala, mentrestant, el Barça s'ha classificat per disputar les semifinals del play-off pel títol. Els blaugranes han superat 4-6 al Valdepeñas en el segon partit de quarts de final, amb remuntada inclosa. A les semifinals, el Barça s'enfrontaran al Movistar Inter.
1: I al torneig de tennis de Roland Garros, aquest dilluns s'han disputat els partits de vuitens de final. Al quadre masculí destaquem les classificacions d'Auger, Aliassime, Berrettini, Tiafoe, i en dones avançat a quarts de final Sabalenka, entre d'altres, en contrast amb les eliminacions d'Osaka i Kiss.
0: Fins aquí les notícies.
8: Hi ha coses que passen dins nostre que pesen.
9: L'ansietat és com si anessis una guerra cada dia. El teu organisme està en mode supervivència. El que li interessa és sobreviure.
8: Moments que semblen sense sortida.
10: La droga estrella era l'heroïna i jo sabia que acabava fatal. I jo vaig anar a buscar el que em portés a la mort. No sé si ho he fet d'una manera conscient.
8: Dolors que costen d'explicar.
11: És un dolor emocional tan, tan fort que no el pots suportar.
8: Però quan algú ho explica, comença un canvi.
9: Vaig tenir unes èpoques dolentes, unes baixes per ansietat, i ara, doncs, mica en mica, em vaig obrint.
8: Històries reals per donar veu als trastorns mentals. Gent normal, el podcast d'Adam Martín, guardonat amb un Ondas. Nous episodis a l'app web de Catalunya Ràdio.
0: I també disponible a la plataforma 3Cat.

0: No us ha passat mai que et lleves sabent que has de fer una cosa, però de cop i volta t'agafa com una pressa diferent i et poses a fer una altra cosa que no era prioritària, que ni t'havia passat pel cap començar el mes de juny així, però ja hi ets i ho has d'acabar. Tot ha començat perquè estés una rentadora i quan he tret la roba he vist que, per dins, necessitava una neteja a fons. I ja em veus a mi amb el pijama posat encara i sense esmorzar, drap en mà i un producte per netejar rentadores i vinc a deixar-ho tot ben net fins que he abocat tot el producte dins el tambor i he posat un cicle a 60 graus, cosa que no faig mai, perquè el líquid fes el seu efecte. I per si no en tenia prou de gastar electricitat aquest matí, un cop ja havia esmorzat i havia posat el rentaplats, també he pensat que li convenia una neteja interior al rentaplats. Així que he esperat que acabés, que es refredessin els plats, els he guardat, i aleshores ha començat l'operació rentavaixelles, traient els filtres, netejant el braç que dona voltes i va llançant aigua, i posant un cicle sencer de 3 hores, que tampoc faig mai, perquè el producte situat cap per avall al lloc dels plats fes la seva feina i ho deixés tot ben net com una patena. I com que on n'hi ha dos n'hi ha tres, també tenia una pila de llibres per donar que feia dies que s'amuntegaven en un racó de casa i avui he trobat el moment de carregar-los i deixar el menjador lliure de llibres per terra. Ara només n'hi ha per sobre la taula, a les estanteries, a la tauleta de nit, a l'estudi, però a terra ja no. El dia ha estat prolífic, no ens podem queixar. La nit dels ignorants la fem Oriol Fidalgo, Aina Grau, Mònica Muñoz, Judit Perpinyà, Albert Duran i Domènec Sobirà. I la vostra veu és el primer que volem escoltar.
1: 93-201-7474. La nit dels ignorants. Catalunya Ràdio.
0: Bona nit, són les 12:10 i el vostre dilluns com us ha anat? El 93207474 per parlar amb nosaltres. Avui qui truca és la Felisa des de Manresa. Felisa, bona nit.
2: Hola.
0: Què tal? Bona nit.
2: Bona nit, Marta. Com va?
0: Molt bé.
2: Escolta, amb el tema dels llibres, que ho estaves dient ara,
0: sí,
2: per tot el pis jo em trobo igual.
0: Ah, sí?
2: A terra no en tinc, però he de buidar el pis de llibres, també.
0: Has de buidar el pis de llibres.
2: Escolta, no truco per això. Mira, el dijous us vaig estar escoltant i vaig intentar trucar des de 12:45 fins a 1:00 i no em veu... Bueno, no em van contestar.
0: Oh.
2: Era per contestar d'un senyor, em sembla que era el doctor Garriga.
0: Sí.
2: Bé, que va parlar, entre d'altres coses, al final de les... De les gomes de pollastre.
0: De pollastre, sí, senyora.
2: Ai, que em va sonar malament.
0: Sí.
2: Però molt malament, eh?
0: Sí, senyora.
2: I, bueno, volia contestar això.
0: Va.
2: A veure, jo vaig treballar molts anys en un despatx, hi havia un senyor molt catalanista, com jo, i molt culte, i jo sempre dic, i perquè aquest senyor així ens ho deia, anelles elàstiques.
0: Anelles elàstiques? Això no ho havia sentit mai així, eh? Sí.
2: Anelles elàstiques. És que són anelles elàstiques. Perquè una senyora va dir un nom que jo no l'havia sentit mai.
0: Sí, ara no me'n recordo.
2: Jo tampoc.
0: Goma de fili...
2: Un nom,
0: sí,
2: un nom.
0: Sí, ho sé, però ara no me'n recordo.
2: Sí, però la goma de pollastre sí que em va xocar. Anelles elàstiques.
0: Anelles elàstiques, d'una altra
2: jo
0: manera. Sí,
2: ho trobo molt, molt coherent i molt... I, bueno, jo
0: és molt elegant i tot, eh? No fa per un pollastre, ja t'ho diré. Però sí, anelles elàstiques no deixen de ser-ho, està clar. Molt
2: són
0: bé.
2: Anelles elàstiques.
0: Doncs moltes gràcies.
2: M'ha agradat molt sentir-te i algun altre dia que hi hagi alguna cosa ja trucaré.
0: Perfecte. Doncs aquí serem. Moltes gràcies.
2: Bona nit a tots.
0: Bona nit.
2: Vale, adéu.
0: Adéu. En David, des de Rialp, bona nit.
3: Hola.
0: Què tal, com estàs?
3: Bona nit.
0: Bé,
3: cansat, però bé.
0: Molt bé. Ha sigut un dia amb molta feina,
3: perquè...
0: sí?
3: Molta feina i els cops de calor que ha fet.
0: Ja,
3: dos dies,
0: ja.
3: No?
0: Sí. Aquí també,
3: aquí
0: eh?
3: Vam passar... Sí, aquí vam passar la setmana passada de encendre l'estufeta a la nit una mica i llevar-te al cap de dos dies a 30 no sé quants graus. Ha sigut una mica bèstia.
0: Molt bèstia,
3: ara
0: sí.
3: Ara ha fluixat una mica, no ha plogut, cosa que ja convé que plogui una mica. De moment no plou per aquí, pel Sobirà. Però bueno, tot bé.
0: Molt bé.
3: Ja tenim tomàquets a l'hort,
0: Això és interessant. Tomàquets, ja, tomàquets. Siams. Que bé, oh, que bé, m'encanta.
3: Bueno, si mai puges per aquí,
0: passo per l'hort, no?
3: Sí, si mai passes per aquí dalt, jo et prometo un cistell de tomàquets i de carbassó.
0: Carai, tu, doncs no m'ho diguis dues vegades, eh? No m'ho diguis dues vegades.
3: Bueno, el diàleg no està tan lluny.
0: No és veritat, no està tan lluny, tampoc, no passa res.
3: Molt bé, i a Barcelona, què? La calor.
0: Doncs insuportable, o sigui...
3: Sí, no?, amb la humitat del mar i tot.
0: No fa tanta humitat com fa a l'estiu, per entendre'ns, però com que també ha sigut de cop que s'estava a la mar de bé, doncs clar, de cop i volta dius, ara no hi ha hagut una evolució, saps? Ha sigut de, no, ai, quina fresqueta, quina calor, però vaja.
3: Sí, com diuen a Vic, crec que és a Vic que ho diuen, perquè jo soc vell allà, que passes de l'infern... Perdó, de l'hivern a l'infern.
0: A l'infern, correcte.
3: Sí, passes del fred a la calor d'un dia per l'altre.
0: Sí.
3: Doncs pues bueno, fi. Només... Pues bé, quan feu vacances?
0: Quan fem vacances?
3: Com plegueu?
0: Pleguem, crec que la programació s'acaba coincidint amb la... Espera't un moment, que tinc el calendari a la mà, si no et diré una mentida, no vull dir una mentida. Crec que la programació d'estiu comença el 6 de juliol, per tant, nosaltres anem fins... el 3. Vull dir que queda un mes.
3: Un mes.
0: Un va. Mes, un meset. Sí,
3: molt bé.
0: Sí. Però jo encara perfecte. Continuaré treballant, uns dies més. Vull dir que jo encara...
3: Sí, bueno, i si no, després de vacances,
0: exacte,
3: no hi ha problema.
0: No hi ha problema. Molt bé.
3: Llavors, només un petit apunt. Que, no sé, és una cosa que em rebenta, però bueno. Entonces, és molt correcte. Com pot ser que després del que va passar...

0: forma de generar violència gratuïta que no porta mai enlloc, perquè la violència, que jo estic a l'exèrcit, la violència sempre genera més violència, no ens evita les més.
1: I tant, sí, sí. El que passa que probablement aquesta gent no té res a veure ni amb, el, ni amb seguidors de futbol ni amb res, són gent que aprofita la minentesa.
0: Sí, sí, segurament n'hi haurà molts, però també et recordo una cosa, eh? I perdona que calli, disculpa. Els últims partits que hi ha hagut entre el Barça i l'Atlético de Madrid, que no hem sigut mai equips que haguem tingut conflictes, tant l'autobús del Barça a Madrid com l'autobús de l'Atlético de Madrid al Barça han estat pedregats a cops de pedra.
1: Ja. Sí,
0: això s'hauria de poder controlar. Si podem posar 40.000 policies perquè vingui, i soc catòlic, perquè vingui el papa a Espanya, doncs també podem posar policies per controlar les quatre associacions.
1: Sí, segurament hi eren, però... En fi, que sempre hi ha d'haver la nota violenta, sempre hi ha els que s'aprofiten. Sí. És així.
0: Reflexionar una mica, deia aquell.
1: Sí, sí, no, sí.
0: Bueno,
1: molt bé,
0: ja,
1: David.
0: Ja us he fotut el rotllo.
1: Vinga, doncs.
0: Que vagi molt bé, bona nit.
1: Bona nit. L'Emili, des de la dreta de l'Eixample Barcelona, bona nit.
2: Bona nit.
1: Com està, Emili?
2: Emili, estic bé.
1: Molt bé.
2: Esperant parlar amb tu, que feia molt temps... Bueno, amb tu no havia parlat mai.
1: Ah, jo dic, a mi no em sona, eh, haver parlat amb l'Emili. Per tant, contenta que hagi trucat.
2: Amb en Javier Solà, moltes vegades.
1: Molt bé, doncs...
2: Fa un parell d'anys, poder tres ja, que vaig tenir unes bones col·leccions de gojos, 10 quilos de paper de gojos.
1: Mare de Déu.
2: Se'n van emportar al monestir de les Avellanes i uns altres, els que van telefonar primer, van ser repartits.
1: Ah, sí?
2: Ara tinc exactament, anirem per un més vell, un més antic, La Vanguardia número 1 de Barcelona de l'any 1881. El paper està una miqueta... Estava en unes golfes i està una miqueta ranci. Es veu que de la humitat o no sé. I a la pàgina central hi ha dues cases comercials d'aquí de Barcelona. Es pot dir el nom?
1: Sí, sí, home, sí, i tant que es pot dir el nom.
2: Un és de les cerveses d'Am.
1: Sí.
2: Ja feien la propaganda. I l'altre és del Mecalux.
1: Sí.
2: Que jo em pensava que era una cosa de 40 o 50 anys, això del Mecalux.
1: Imagina't. Doncs, 1881 m'ha dit, eh?
2: Sí. El número 1 de La Vanguardia del 1881. I això és La Vanguardia.
1: Sí.
2: I a banda, dos volums del Quixot, de la primera editor que es van editar aquí a Barcelona, d'en Joaquim Gil, l'edició del 1932, a l'abril. Com que teniu el meu telèfon, si algú s'interessa, li doneu el telèfon, o no sé com ho feu.
1: D'acord. Si algú vol, o bé aquesta Vanguardia número 1 del 1881, aquests dos volums del Quixot de l'any 1932, que es posi contacte amb vostè, li posem nosaltres en contacte, li donem el telèfon.
2: Exacte.
1: I vosaltres us enteneu i vostè li el regal, entenc, eh?
2: Sí.
1: D'acord.
2: Exacte.
1: Molt bé.
2: Molt bé. Molt bé. Moltes felicitats pel programa, perquè abans m'agradava, però ara crec que encara m'agrada més.
1: Doncs, Emili, moltes gràcies per la trucada i a veure si podem... Algú està interessat en això que ens ha ofert. Gràcies per trucar-nos.
2: Moltes felicitats per tots els ignorants i per tot l'equip de Catalunya Ràdio.
1: Molt bé, Emili, gràcies. Bona nit.
2: Bona nit i bona hora.
1: Adéu-siau. En Lluís, des de Manresa, bona nit.
3: Hola, bona nit, Marta. Bueno, aquí estem, no?
1: Aquí estem, sí, senyor.
3: Comença la setmana. Sí, veuràs, era perquè sigui exponencial, aprofitant el programa, volia consultar o per aviam si algú em pogués dir alguna cosa, eh? És lo següent. Jo era persona de molt baixa visió i el 2019 vaig perdre la poca visió que ja em quedava. Vaig quedar sec.
1: Sí.
3: Bueno, pues, arran, pues afiliat a l'ONCE durant fa molts anys, Doncs jo tenia com un neguit i no sé ben bé a qui preguntes, inclús no trobo mai una resposta. I és el següent. Sabeu que existeix aquestes ulleres intel·ligents que de la Ray-Ban, crec que és de la casa aquesta concret, que reconeix les coses del teu voltant si fa moltes coses. I jo el que em preguntava és l'OLCE, sí, els especialistes en tiflotecnologia, que crec que es diu, com l'OLCE no té, o que apadrinessin o una empresa ho oferís, perquè això seria propaganda inclús, per tots els sentits, tant que fan l'OLCE, tants milions que donen en teoria i de tot això, unes ulleres que, en el meu cas, i el de molta gent,
1: aniria dient les coses que hi ha pel camí, no vols dir?
3: Exacte, que inclús reconeixen, i ha arribat un moment que hasta saben de quin material està fet, perquè abans se'ls ha ensenyat. Si hi ha una cosa de ferro, imagina't fins a quin punt de dir, hi ha un senyal, que jo ja sé que pot ser alumini, l'he tocada, l'havia vist inclús.
1: Sí.
3: I pot dir, no, és una senyal d'alumini a les 12 teves, o a les 3. I jo penso en la tecnologia, tant que s'adelanta i de tot, i esclar, i no sé si hi hagués algú que ho escoltés de l'OLCE, suposo que sí, això que deia jo, exponencial, segur que n'hi ha. I crec que es diu tiflotecnologia els que es dediquen a aquest tipus, com diria, de les... Ostres, és que
1: sí, ulleres com amb intel·ligència artificial, deu ser, sí, no?, que et van reconeixent tot el que... Sí, ja sé què vols dir.
3: Exacte, jo ara mateix podria ser inclús molt més independent, perquè inclús, és que em diria, tens una persona aquí dos pams, perquè això fa un neguit, una ansietat, que a vegades allò de l'espai, clar, no saps les distàncies
1: clar,
3: de les coses.
1: Sí, tant.
3: Evidentment, que a vegades et tracten com si que jo a vegades em quedo parat, que jo no ho havia fet mai ajudant amb altra gent quan hi veia, hasta per sensibilitat, que et fan hasta córrer com si hi veiessin. Alguns sí que em diu, ai, és que ara no me'n recordava que no hi veies. Dic, no, vale, sóc cara a goita.
1: Sí. Doncs escolta'm, Lluís, està bé que ho diguis, perquè igual també ho podem demanar. No fos cas que sigui un pla de futur, saps? Que algú ho tingui previst.
3: Sí.
1: Estaria bé saber-ho.
3: És una cosa que m'ha passat pel cap, que és un futur que ja podria ser un present.
1: Totalment.
3: Perquè la Casa Onda té un robot de color vermell, que ho pots mirar-ho... Per això ja parlo de l'època que ja vam parlar l'altre dia, d'allò més enllà del 2000.
1: Sí.
3: Te recordes, que vam parlar un momentet, vam dir, tu o qualsevol persona més, tothom ho sap, de certa edat inclús. Doncs aquest robot donava voltes sobre si mateix, caminava, que hasta feia com por, perquè clar, ja estava superarticulat, que ara sembla que sigui una novetat d'ara, no fa gaire.
1: Imagina't.
3: I està per, encara hi deu haver-hi les imatges per internet, que quan ho veus o el tingués jo davant, segur que estafaria com una mica no de iuio,
1: Sí, totalment.
3: Allò que passa, que dius, aviam si ara m'atacarà.
1: Exacte. No?
3: I això, doncs, unes ulleres, i més avui, més que mai, que hasta tants milions que tenen en teoria la ONCE, tant que vacilen d'això, i no és una, jo dic com una realitat, de veritat que no, goita, vaig pagar el bastó, vull dir que ja, que si puc, mentre es pugui pagar, ho pagaré el que sigui, Ja no demano que em regalin res ni a mi, ni crec que els de més persones de baixa visió o invidents.
1: Doncs a veure, ho investiguem.
3: Quina bona, no crec que digui cap cosa. Jo a vegades explico, dic, Lluís, igual tens el cap que se te'n va més... Però penso que avui en dia més que mai, si ha sortit aquesta espècie, la Ray-Ban, que està inclús, ja ho diuen, que sí?
1: Sí.
3: Que la gent ara graven quan no ho sap.
1: Sí, però menys... Això era per una bona funció, està clar.
3: Sí,
1: doncs a veure, Lluís, ho demanarem, si no ho sap, si no ens ho contesta ningú, o no ens fa referència a ningú...
3: El telèfon està aquí, li voleu donar? O si no, l'agència de Manresa, que vingués algú de dir... Vine que en parlarem, una especialista en tiflotecnologia, que la paraula ara no s'hi vol dir, deu ser especialista en coses de, justament de nom d'això, no? d'eines factibles.
1: D'acord, Lluís, perfecte.
3: I no vull allargar molt més. Gràcies a tothom, gràcies Marta.
1: A tu per trucar.
3: I records en Toni.
1: Molt bé, de part
3: potser
1: teva.
3: Potser estàs despert, Toni.
1: Potser sí, potser encara sí, vés a saber, ja et sentirà. Gràcies.
3: Gràcies, bona
1: nit. Adéu, bona nit.
3: Adéu.

0: Illes de Pau.
1: Avui, en aquesta illa de Pau, ens n'anem al Pròxim Orient. Marxem al Líban per saber quina illa de Pau hi pot haver en una ciutat en guerra. Això és el que li hem preguntat a una dona nascuda a Barcelona fa 27 anys, que en fa 3 que viu i treballa a Beirut. Ella es diu Maria, és consultora en cooperació i està enamorada de la ciutat. Reivindica el seu esperit hospitalari i de diversitat religiosa malgrat els bombardejos israelians, malgrat que veu cada dia els milers de libanesos que s'hi han refugiat, fugint de la devastació del sud, i malgrat que també palpa cada dia la guerra psicològica. La Maria ha explicat com és la seva vida quotidiana a Beirut a la nostra companya Judit Perpinyà.
2: O sigui, jo visc el que es diu com la zona cristiana de Beirut, que és a la zona est. És una barreja, és un barri bastant humil, però sí que amb els anys s'han anat mudant bastanta gent estrangera, llavors és una mica mix-max d'aquestes dues poblacions, diguéssim.
3: Tu has estudiat primer a Barcelona i després a París, i per estudis i per feina has viscut als Estats Units, al Marroc, a França, a Bèlgica, a Tunísia i ara al Líban. Però aquí al Líban, a Beirut, has decidit que potser hi deixes anar l'àncora i t'hi quedes definitivament, no? Què té Beirut que t'ha atrapat?
2: Crec que sobretot la gent. O sigui, crec que vaig tenir molta sort quan vaig arribar aquí, que ja coneixia alguns libanesos, que em van obrir les portes tant de casa seva com de tota la societat libanesa, i he tingut la sort d'anar coneixent molta gent de diferents àmbits socials. És com diferent que en molts altres llocs, que per exemple, no sé, a França potser costa una mica també, és com sentir aquesta sensació de que ets benvingut allà, aquí sempre et sents molt benvingut a tot arreu.

0: és un dels grans estereotips, no? L'hospitalitat libanesa, que jo crec que en part és veritat. I al final és un país molt interessant perquè políticament és molt interessant. La gent ofereix moltes perspectives diferents i això és una cosa com que, bueno, a mi m'agrada molt la política i enganxa molt, no? Tota aquesta diversitat. Bueno, vaig arribar aquí una mica perquè volia conèixer millor l'Orient Mitjà, perquè per treballar i tal, i al final m'he quedat perquè per la gent, perquè he construït una bona xarxa i perquè em sento molt com a casa, no?
1: Diries, Maria, que Beirut havia estat uns anys una mica una illa de pau al Pròxim Orient?
0: Sí, i tant. Entre els anys 50, 60, 70, fins a l'arribada de la Guerra Civil, sí. Hi havia hagut alguns conflictes lleus pel mig, això sí, mai ha sigut l'estrella de l'estabilitat, però bueno, com tot a l'Orient Mitjà, però sí que havia sigut una mena d'illa de pau. De fet, Beirut es coneixia com el París de l'Orient Mitjà, a Old Liban com la Suïssa de l'Orient Mitjà, no? Per també tot el tema dels serveis financers aquí, que o sigui, l'economia libanesa es va desenvolupar molt al voltant del sector bancari i el sector financer.
1: El concepte d'illa de pau, no sé, potser és especialment dramàtic al Pròxim Orient, no?
0: Sí, totalment. O sigui, tristament, no, pensem en el Pròxim Orient com aquest lloc on sempre permanent hi ha conflicte i pèrdua i misèria i desplaçats i refugiats i això, com que en la nostra ment no és un lloc on associem petroli i després molta negativitat a conseqüència d'això, no? Uh-huh. No sé, mai saps, no?, com és viure en un lloc en guerra fins que arribes aquí. I jo vaig arribar el 2023, o sigui, sempre he viscut al Líban amb aquesta situació. Vull dir, vaig arribar 2 mesos abans de l'octubre, del 7 d'octubre. O sigui, que sempre he viscut... vull dir, m'he enamorat del país, diguéssim, en guerra, saps? I és curiós perquè es dona com aquesta dualitat, no? De que una guerra mai passa a tot arreu, a tots els llocs, al mateix temps, no? Sinó que és una sensació molt estranya perquè al final tu pots estar aquí a Beirut i anar a les cafeteries i anar a comprar i tot, hi ha una sensació d'aparent normalitat mentre a uns quilòmetres més enllà cap al sud del Líban estan bombardejant d'una manera esgarrifosa, no? I al final és com que tu pots viure com en aquesta mena d'illa de pau que acaba sent Beirut o alguns barris de Beirut i després et trobes que, bueno, la resta del país seguim en una guerra i aquí també, però és una guerra més psicològica. I això, llavors és com aquesta dualitat permanent i aquesta temporalitat permanent també, de que tot sempre és temporal, saps?
1: I ho acabes normalitzant, això?
0: Sí, és com que la teva vida és el present, no existeix el futur. És una idea molt dura, però jo crec que és una idea que ha acabat sent essencial en la mentalitat i la cultura i una mena el savoir-faire libanès.

0: que és el de viure totalment el present, i sobretot es nota també perquè, per qüestions com la inflació, per exemple, no? De que doncs, al final tu cobres un sou i com que la moneda varia tantíssim, es va devaluar tantíssim, no saps què passarà demà, per tant tu gastes tot avui, no? I a més afegeixi ara la guerra i tot aquest, vull dir que és com que hi ha tanta... hi ha hagut tantes crisis que és com, bueno, només podem viure avui i el que passi avui i demà pràcticament no existeix, no?
1: Quan hi vas arribar tu, al principi de sèrie, de sentir-te integrada, això que ens deies que havies fet xarxa de seguida, que t'havies sentit acollida, quin era, Maria, la teva illa de pau a Beirut? Quin lloc o quina cosa et feia sentir incomparablement bé?
0: Per mi, una cosa que em fascina del Líban, i pots trobar altres llocs, però aquí per mi és molt bonic, és la posta de sol sobre el mar. I a Beirut, a la zona de la Corniche, jo abans vivia a l'altre barri, o sigui, al barri musulmà, a Hamra, i en allà hi ha tot un passeig marítim on la posta de sol és preciosa. Siete...

0: otro lugar.
1: I allà sí que m'agradava moltíssim anar a passejar per allà, anar a córrer i això. Llavors, a més és una zona com que també es veu tota la diversitat de Beirut, no? Vull dir, hi ha cristians passejant, hi ha musulmans passejant, vull dir, veus tota la tipologia de tota la diversitat religiosa que viu en aquest país. Llavors això, a mi aquest lloc em transmetia molta pau.
2: De totes maneres, Maria, la gent pensarà, justament ara, quin patir que ha de ser viure a Beirut. No, jo no sé si tu has viscut els bombardejos israelians.
1: No, o sigui, jo he estat aquí quan hi ha hagut alguns cops bombardejos, tot i que no t'enteres de res. Vull dir, aviam, l'altre dia sí que hi va haver un bombardeig com molt localitzat al suburbi sud fa una setmana o dues, però normal, o sigui, els bombardejos forts, jo sempre he tingut la sort, entre cometes, d'evitar-ho. Per exemple, el 8 d'abril va ser un dia terrible perquè van bombardejar diversos barris del que es diu Beirut més central.

0: De fet, van bombardejar Manara, que Manara, ara mateix aquest lloc que t'estava explicant del passeig marítim i tal, va ser bombardejat un edifici allà, i també en el Reise, que també està, o sigui, a l'altre cantó, diguéssim, del passeig marítim. Vull dir que sí que han arribat a bombardejar diversos barris del centre de Beirut i al sud. Al sud és perquè, bueno, a Líban hi ha un actor no estatal armat, que és Hezbollah. Hezbollah en el seu moment era considerat com l'actor no estatal armat més important del món perquè tenia molts efectius, i és un, bueno, es considera que és un proxy d'Iran, perquè Iran els finança, etcètera, etcètera. Llavors aquesta és una milícia que sorgeix originalment durant la Guerra Civil Libanesa als anys 80, per lluitar contra la invasió israeliana. Els israelians invadeixen el Líban a partir dels anys 80, i llavors neix aquesta milícia. Amb els anys això s'ha anat transformant, i el Hezbollah ha esdevingut un estat dintre l'estat, i dintre d'aquest estat dintre l'estat tenen infraestructura i oficines i, bueno, locals en diverses zones del país, i una d'aquestes zones fortes són el suburbi sud de Beirut.
1: M'agradaria, Maria, que et presentessis.
0: Vaig néixer a Barcelona l'any 99 i vaig estudiar Estudis Globals a la Universitat Pompeu Fabra i després un màster en Cooperació al Desenvolupament a París. Què més? Soc consultora en Cooperació al Desenvolupament i Acció Humanitària. Fa uns quants anys que treballo d'això, he treballat en organitzacions internacionals com ara l'OCDE, també per la Comissió Europea, i estic especialitzada majoritàriament en Orient Mitjà, Nord d'Àfrica i economia política del Mediterrani.
1: Vius al costat d'una crisi humanitària com la que hi ha ara a Beirut, amb milers de desplaçats libanesos del sud que la ciutat no pot assumir. Tu això és una realitat de cada dia? Ho veus cada dia, això?
0: Clar, això és el tema que és fort, que realment jo podria viure aquí i pràcticament no enterar-me de la situació. Aquest és el tema. Seria una mica extrem, eh? Però sí, sí, podria passar. Vull dir, requeriria que estigués una mica sec. Però sí que és veritat que, doncs, en algunes zones de Beirut, per exemple, t'he parlat, no, del passeig marítim i tal, allà hi ha gent desplaçada, el que es diu el front marítim, el waterfront, que està just davant del centre, allà també hi ha moltes tendes. Un dels parcs de Beirut, a Horsh Beirut, també hi ha moltes tendes allà. Vull dir, es veuen. Si volguessis ignorar-ho podries, però sí que es nota moltíssim això, que hi ha molts desplaçats. La gent no pot tornar al sud perquè no només és extremadament perillós perquè hi ha bombardejos constants, o sigui, cada cap de setmana moren entre 20 i 50 persones, civils majoritàriament.

0: No només això, sinó que a més Israel s'ha dedicat a destruir la infraestructura civil, és a dir, l'electricitat, els dipòsits d'aigua, les carreteres, els ponts, tot el que permet la vida.
1: Maria, tu tens amics que hagin resultat ferits en els bombardejos? Amics de Beirut? O que s'hagin quedat sense pis?
0: Ferits no, perquè per sort la majoria de gent va evacuar en el seu moment, però sí, sense pis o sense casa, sí.
1: Del teu barri no?
0: En el meu barri no, però clar, jo, evidentment conec molta gent que viu al suburbi sud i molta gent ha perdut no només les seves cases i els seus apartaments, també conec gent que han perdut les botigues, per tant, el seu mitjà de vida.
1: Tu vius amb por, Maria?
0: No visc amb por, perquè no pots viure amb por permanentment, però sí que tens un record constant de que hi ha una ocupació. Per exemple, tenim sempre un dron a sobre, la majoria de dies hi ha un dron de vigilància israelià, que li diuen a l'EMCA, que sempre el tenim a sobre, sense els zoomzeig d'aquest dron, tot el dia com un recordatori de que estan aquí. I després, evidentment, doncs, tens tots els desplaçats, tot això. Evidentment, també, quan... És que, res, sents un helicòpter o sents un avió, vull dir, ja també tens aquesta sensació de potser, saps, tenen alguna relació amb la guerra o així, encara que no ho tingui. Perquè, al final, jo crec que no vius amb por, però és una guerra psicològica i és una guerra psicològica molt basada en el so o el soroll. Per exemple, Israel no només utilitza el dron, també fan bombes sòniques de tant en tant, o sigui, passen amb el jet a molta, molta velocitat i trenquen la barrera del so, llavors això fa que tot tremoli, per exemple. Jo això no ho he viscut, però sí que és un recurs que han utilitzat bastant ara fins que van fer com l'alto al foc aquí a Beirut, diguéssim.
1: Evites passar per algun barri, per llocs que consideris susceptibles de ser atacats?
0: Sí, clar. O sigui, per exemple, al suburbi sud jo encara no hi he anat, tot i que és un lloc que a mi m'encanta perquè és perfecte per comprar coses, vull dir, perquè hi ha unes zones comercials molt xules, i després hi ha certs barris a Beirut que també intento evitar perquè van ser bombardejats fa poc i bueno, no ho saps mai. O sigui, que aquest és el tema, que ara mateix vivim amb aquesta calma tensa, però que no saps mai quan poden tornar a atacar perquè els hi ve de gust.
1: A més del dron, què més hi ha d'aquesta guerra psicològica que percep tothom, bombardejats i no bombardejats?
0: Hi ha diferents mètodes que utilitzen, però, per exemple, també en algun moment van llançar pamflets també des de l'aire dient que la gent escanegés un codi QR que segurament és per obtenir informació i això del telèfon mòbil. Després, de tant en tant, també que això ha passat algun cop, és com que la teva localització apareix com que estiguis a l'aeroport i és perquè estan enviant senyals al GPS per interceptar el GPS, per exemple. També Israel juga molt, molt a crear tensió social entre la societat, entre la societat libanesa, per exemple. Com que ara estan atacant a molta gent, fan aquests bombardejos específics a gent de Hezbollah i gent afiliada a Iran, dintre de la ciutat, clar, la gent té molta por, perquè això vol dir que pot ser que algú llogui un pis, algú que en teoria és un desplaçat, i després bombardegin aquest pis i a tu t'afecti, si tu siguis el dany col·lateral, no? I això ha creat moltíssima tensió social, perquè clar, hi ha molta gent que està molt, molt, molt espantada de que arribi gent nova forània als seus edificis o als seus barris, perquè hi ha la possibilitat de que si tenen alguna certa afiliació política, doncs Israel ho bombardegi. Llavors això és una tàctica que també Israel utilitza per crear aquesta tensió social i perquè hi hagi gent que vagi també en contra d'altra gent amb certes afiliacions polítiques, si s'entén d'alguna manera.
1: I tens amics israelians o companys de feina o clients?
0: No, perquè clar, el tema és que aquí és il·legal tenir cap relació amb Israel o amb israelians, o si no pots fer negocis amb companyies israelianes ni res. No sé quantes persones queden jueves aquí a Beirut, però si en queden 3 em semblaria molt. I això, no, la veritat és que no tinc com cap contacte. Sí, tinc amics jueus fora del Líban, però no al Líban.
1: És il·legal perquè són dos països tècnicament en guerra.
0: Sí, porten en guerra des dels anys 50, des del 48.
1: Ara jo he d'acomiadar. Quina diré que és la teva illa de pau?
0: El passeig marítim, la cornisa. Malgrat el dron, malgrat la pressió psicològica, seguir vivint i seguir gaudint de la ciutat i de la seva gent.
1: Maria, moltes gràcies.
0: Gràcies a tu, Judit.
1: Continuar passejant pel passeig marítim de la Corniche per veure la posta de sol és l'illa de pau de la Maria, encara que hagi sentit un dron israelià sobrevolant tot el dia el seu pis.

0: D'aquí un minut i una mica més arribarem a 3:15 de la matinada, petita pausa, i continuem aquí a la nit dels ignorants a Catalunya Ràdio.
1: Té una recepta o unes quantes que ens lliguen a casa. Les vam heretar sobretot de les nostres mares i àvies. És un dels llegats més importants que ens poden deixar. Dins un plat hi ha una història i una manera de viure. Aquest dimecres, a les dones i els dies, romesco o fricandó.
2: De dilluns a divendres, de 9 a 10 del vespre, les dones i els dies, amb Montse Virgili.
3: Tot costa.
4: La temporada del 10.
5: Mateu la off mentre xiula, gaudeix del joc.
6: Moltíssim. Com un cervell. Això és màgia pura.
7: 10 temporades ja.
8: Això vol dir molt. El fer tants programes vol dir que sou uns grans professionals i que tot el que feu és interessant pels qui us escoltem.
2: De dilluns a divendres, de 7 a 9 del vespre, Tot costa una dècada. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
8: Per molts anys i que en feu molts més.
0: Va, que ens truca el 932017474 la Francesca des de l'Eixample de Barcelona. Bona nit.
9: Bona nit, Martona i companyia, ignorants tots.
0: Com estàs?
9: Mira, que estava pensant, com que tinc tanta joia per pensar, de que si podríem fer una roda d'oració pel Sant Pare el dia 10 a les 7 de la tarda, que és quan farà la missa a la Sagrada Família. Perquè l'ambient que hi ha per allà al voltant és una mica dolent, perquè diuen que la plàtica la farà en castellà, no en català. I això ja crea mal ambientillo. I no sé com blanqueja el tema i que el puguem ajudar i que pugui tirar endavant.
0: Ara faré jo d'oient ignorant, Francesca, eh? Quan dius una roda d'oració...
9: Sí.
0: Jo no sé a què et refereixes.
9: Això ho hem fet moltes vegades amb el Xavier.
0: Però clar, jo no ho escoltava, perquè jo em llevava a les 6 del matí, jo no ho escoltava. Sí. Ara m'ho has d'explicar tu a mi.
9: Sí, quan teníem, no sé, una operació important d'algú, o tenia por, o tal, llavors ens quedàvem amb la copla de fer una roda d'oració. I no sé, a mi, que em van fer una operació molt grossa, em va anar molt bé, molt, molt, molt.
0: I aquesta roda que la fèieu al programa? O cadascú
9: a
0: casa seva?
9: No, cada casa seva.
0: D'acord. Ara sí.
9: Cada un casa seva i allò que de gota en gota s'omple la gota, sí. Doncs això deu anar així.
0: Però tu la vols fer per la visita del papa, eh? Perquè estigui tot bé, vagi tot bé, estigui tot tranquil.
9: Sí, perquè... jo veig tot els voltants molt revoltats i molta policia ja,
0: però això és normal, és un cap d'estat, i quan ha de venir algú, si fos un altre d'un altre
9: sí,
0: país,
9: però aquí a la Sagrada Família ja n'han vingut tres de Sant Pare,
0: sí.
9: Però mai hi havia hagut aquest ambient tan, no sé, tant de vagues o...
0: Beligerant, tu creus que està...
9: Això mateix,
0: sí?
9: Això mateix. Ara ho has de dir. Sí.
0: Doncs molt bé, Francesca, sí. La teva petició és aquesta, doncs endavant.
9: Escolta'm, bueno, pues gràcies,
0: mal no farà el contrari, d'acord?
9: No, mal no. Segur que molt bé, segur que fa.
0: Segur que fa.
9: Una abraçada i bona nit a tots els ignorants. Gràcies.
0: Igualment. Gràcies, Francesca. Bona nit. A més del 932017474, jo també prenc moltes coses cada dia, eh? Aquesta no la sabia, la roda d'oracions no la sabia. Ara l'he incorporat al meu software, diguéssim, del cervell, perquè aquesta no la sabia. Perquè jo no ho escoltava, perquè ja entrava molt d'hora al matí i em llevava a les 6 del matí. Dic, a part del 932017474, encara no m'ha escoltat cap missatge dels que ens heu deixat al WhatsApp de la nit dels ignorants, que és el 667-220-148. I avui, si us en recordeu, una oient va trucar ahir, crec que era ahir, perquè la resposta és avui del Jesús, que va dir que la seva neta s'havia posat gespa artificial a fora de casa seva, amb una planta baixa, i que els hi passava la corrent quan trepitjaven, però en canvi que si estava mullada no, i no entenia el per què, i va trucar i va dir, calla, que aquí els ignorants algú m'ho explicarà. Doncs mira, aquesta és la resposta del Jesús que ha deixat al WhatsApp del programa.
3: Jo volia contestar allò de la gespa artificial que la senyora li passa de corrent. Aviam, les gespes artificials normalment estan fetes amb fibres sintètiques que són materials que afavoreixen l'acumulació d'electricitat estàtica. No és que sigui electricitat, sinó electricitat estàtica. El que poden fer per evitar que els hi passi aquesta mena de corrent, que inclús pot arribar a fer espurnes i llumetes per la nit i tal, és remullar la gespa. Remullar la gespa o fer alguna, aviam, el que en castellà diuen una toma de tierra, perquè hi hagi descàrrega. Si més a més està posada sobre la rajola és un material que és aïllant, i el si aïllant encara és més fàcil que es vagi carregant de l'electricitat estàtica amb el caminar sobre ella o amb la fricció, bàsicament és amb la fricció. I quan l'ambient és sec, precisament és quan això més passa, diguéssim, més es carrega d'aquest tipus d'electricitat.
0: Doncs molt ben explicat, Jesús, i si, ja ho va dir l'oient que quan estava mullat no passava, doncs mira, la solució, o feix aquesta toma de terra que ha dit, o intentar remullar-la sempre perquè no passi això, perquè quan hi ha electricitat estàtica és difícil que desaparegui. Però com a mínim hem trobat una resposta, així que moltes gràcies. Ens truca al 93207474 la Constança des de Terrassa. Bona nit.
4: Hola, bona nit a tothom. No, vull dir a la Francesca que sí, que faré la roda també.
0: Molt bé.
4: I després pregunto, el papa sap parlar el català?
0: El papa sap parlar?
4: Perquè sembla que ens busquem sempre... Sempre busquem estar amoïnats per alguna cosa o una altra, eh? Jo crec que el papa no deu saber parlar el català.
0: No, el que passa que, com tampoc sap altra gent, i els hi fan uns discursos i els escriuen com ho han de pronunciar i ho fan.
4: Bueno, pot dir algunes paraules, sí, d'allò, però fer tota la cerimònia, no crec. No sé.
0: Saber-lo segur que no. Vaja, jo crec que no el sap. Però que l'homilia sí que li poden posar una part en català, escrita en català, i amb la grafia com per pronunciar-ho bé, això s'ha fet tota la vida.
4: I això no ho vol fer-ho ell?
0: No, ningú ha dit que no ho vulgui fer, senzillament que quan s'ha conegut el que l'homilia em sembla que és, o no sé com es diu la paraula exactament, sí, doncs han vist que parlaria en castellà. Que igual després quan ve aquí, com tu dius, Constança, fa algunes paraules en català, però que una part de la homilia no serà en català, com a mínim sobre el paper. Una altra cosa és que després ho repensin, però com a mínim sobre el paper no. Això és el que hem dit, eh? Això és el que s'ha conegut.
4: Que tot vagi en pau i que...
0: Això sí.
4: Això és el que ens convé a tots.
0: Això sí, molt bé, Constança.
4: Bueno, bona nit a tothom.
0: Gràcies, bona nit.
4: Estic molt contenta de parlar amb tu, ets molt dolça.
0: Ai, gràcies, Constança, que bonica que ets.
4: Adéu,
0: bona nit.
4: Bona nit.
0: Adéu. Una altra persona que ens ha deixat un missatge de WhatsApp al 667-220-148 és el Ventura.
7: Era ampliar el de les 104 vegades, i són 104 vegades poder fer peticions, queixes i suggeriments a l'any, sigui per la web, sigui per l'aplicació o sigui com a instància. Fins i tot e-mail dirigit a l'alcalde. Tot això compta 104 vegades a l'any. Cada ciutadà ho pot fer. A partir d'aquí et bloquegen. I aprofito per contestar la senyora de la targeta de mobilitat, que es pot fer per aplicació. L'aplicació és T-Mobilitat o també l'aplicació de TMB. Prèviament has de demanar el suport físic. I també contestant a l'altra senyora que deia que després de tants anys de treballar no té dret a la targeta, l'informo, no la manera, però que sàpiga que a Madrid, per només tenir 65 anys, pots tenir la targeta gratuïta, no a nivell d'Ajuntament, sinó de tota la comunitat. Fins i tot que no siguis resident, te la poden donar si és que has d'estar un temps per Madrid per temes familiars o de negoci.
0: Molt bé. Ens faltava saber això, Ventura, que a Madrid sí que tothom té la targeta gratuïta. Una altra diferència més, què hi farem? La Carme, des del barri de Sant Antoni, ens ha deixat un missatge escrit al WhatsApp, diu, va trucar una senyora de Barcelona que es queixava que no té la targeta de transport reduïda, i ella diu, pot demanar-la a les oficines de transport de la Generalitat a la plaça Catalunya, entrada pel carrer Vergara. La targeta és de Ferrocarrils de la Generalitat. Jo tinc carnet de pensionista, de modalitat B. Diu, allà podrà adquirir la T-Mobilitat amb tarifa reduïda i que és una targeta recarregable. I encara sobre això, la Maria ens diu, sobre la targeta del transport públic per pensionistes, li van dir que la podia carregar a través d'una aplicació i un altre oient li va dir que ho fes a través de l'aplicació de TMB, però la senyora que ho va preguntar deia que la seva targeta és dels Ferrocarrils i, per tant, necessita una altra aplicació, FGC, té mobilitat, ens diu la Maria. Ara el 93207474 ens truca en Josep Lluís des del barri d'Horta de Barcelona. Bona nit.
10: El Fidel Ullenca està a la tanda i per si ja tinc mena. Mira, Marta,
0: vull
10: comentar-ho al principi que has dit que avui... Jo ho titularia, si tingués el llibre o pel·lícula que fes ara el teu dia d'avui, els apuros d'una mestressa de casa de bon matí al començament de juny.
0: Sí, sí, sí.
10: El títol?
0: Sí, està bé, està bé. És bastant...
10: Són els apuros que com has acabat dient, te n'ha sortit, i això que ha sigut un dia molt productiu.
0: Sí, totalment, sí, sí.
10: Bueno, jo penso que ets productiva i solventa.
0: Molt bé.
10: Amb això t'has de dir que el que agrades a la gent està demostrat que cada dia tens més seguidors i trucades. Mira, Marta, les meves preguntes per aquesta digues. Nit de rigor de les tres habituals són... Quan algú està molt cansat, què és preferible? Anar a dormir així perquè no aguantes més o preferible menjar algú per descansar millor? Així el doctor Estivill o alguna entesa en sonda. Uh-huh. Si és millor menjar algú per descansar millor o és que et domina l'estat de son que no vols menjar?
0: Molt bé.
10: És un, tot un dilema, eh?
0: Uh-huh.
10: I la següent, això que se'n diu, ets un Pere Punyetes, sí. Jo ho dic molt,
0: sí.
10: A veure que algú m'ho defineixi.
0: Molt bé.
10: I la darrera i última, per acabar la festa d'avui de les meves preguntes, uh-huh. Que per mi és una festa trucar-te, eh?
0: És una festa, carai, escolta'm, és una festa de dos minutets, està bé fer una
10: I
0: festa.
10: I m'ho passo bé, aquesta festa intensa i intensiva i... I que després apago la llum i segueixo escoltant-te.
0: Mira. Molt bé, digues.
10: Això de canviar canals de ràdio i tele se'n diu zapping, és una sí. paraula anglesa, suposo. Sí. Per què se'n diu zapping? Què vol dir zapping i per què se'n diu així?
0: Molt bé. Perfecte, si doncs vinga, a tancar llum.
10: I si hi ha una altra definició del que és el zapping.
0: Una altra definició, d'acord. Molt
10: Marta,
0: bé.
10: Bona nit.
0: Bona nit, que descansis, adeu-siau. A veure, altra gent que ens ha deixat més missatges de WhatsApp, el 667-220-148, diu la Carme des del Brull, a Osona. En el català del Pallars i gran part del Pirineu Occidental, la paraula furro, que jo vaig dir ahir que no sabia què significava, perquè hi havia un oient que deia que en Carles Cuní, quan va començar el programa, era una mica furro amb els oients. I això que hi ha gent de l'equip que sap què vol dir furro, eh? Hi ha gent de l'equip que sap, jo de ser d'una... que està aixecant els braços, que és l'Aina, que sap de què va aquesta paraula, però jo no la sabia. Diu la Carme, la paraula furro significa farèstec, adust o poc sociable. Diu, és un adjectiu dialectal molt bonic i molt viu en els dos Pallars, el de Ribagorça, la Noguera i el Segrià. Doncs ja sabem una cosa més. Jo esperaria que ningú digués de mi que sóc furro o furra. No sé si és furra, una dona? Furra, eh? Sí. Doncs els homes són furros i les dones són furres. Jo prefereixo no ser furra, eh? Ja us ho dic ara. I l'Elisabet, des de Vic, diu, sóc una bona oient de Catalunya Ràdio. Últimament, en la majoria de programes, i sobretot els matins, es pot sentir una música de fons, una música molt ritmada, diu ella, que se sobreposa... els titulars o els enunciats del periodista, percussió en concret. Diu l'Elisabet, pregunta, hi ha algun objectiu concret? Per què no es deixa la paraula neta? Els que tenim problemes d'oïda no podem entendre bé el que s'està dient. Amb alguns dels aparells de ràdio que tinc, fins i tot se sent més aquesta música, més que no pas l'enunciat. Diu, per què es fa d'aquesta manera? Ens demana l'Elisabet de Vic. Suposo que es refereix a... Si parla del matí, deu ser el matí de Catalunya Ràdio, sobretot, ella diu últimament a la majoria de programes, sobretot els matins. És veritat que hi ha molt... Com ara, jo estic parlant per sobre de la sintonia. El que passa que la sintonia de la Nit dels Ignorants és preciosa i és una sintonia calmada i lenta. Clar, si posem una música amb molt més ritme, doncs pot ser que en alguns us faci nosa, és veritat. Però clar, tots els informatius tenen sintonies. Vull dir que és una mica difícil que deixin de posar aquesta música i cada vegada més les notícies totes porten música. Però sí, és veritat, tens raó, que la gent que teniu algun problema, doncs us costa una mica més entendre-ho, llàstima. Però vaja, queda dit, Elisabet, a veure si algú ens pot dir alguna cosa. Va, que arribem a la una de la matinada, us deixo amb els companys dels serveis informatius, escoltem les notícies d'aquesta hora i tornem a la segona hora amb un munt de feina que hem de fer, que no sé si tindrem prou temps per explicar i escoltar-vos a tots els que esteu trucant. Vinga, fins ara.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. Primera jornada de la consulta dels sindicats d'educació per saber si els docents accepten o no el preacord que la USDEC i professors de secundària van signar divendres amb el Departament d'Educació. Fins aquest dilluns al vespre hi han participat un 18% dels 90.400 professionals que hi estan cridats. La consulta pregunta als docents si estan a favor del preacord i, si no, si estan disposats a fer les vagues necessàries fins a acabar el curs. La consellera d'Educació, Esther Niubó, avisa que si guanya el no, s'arribarà a un escenari de caos. Ho ha dit en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio.
2: Crec que si aquest acord doncs, realment sortís que no, a part de la pèrdua de l'oportunitat que representa per la millora de les condicions laborals doncs, del conjunt de docents i sobretot no per enfortir aquest sistema educatiu, doncs si un està en contra de tot això, no veig massa altra opció que anem a un escenari, per mi, de caos i, en fi, i de debilitament absolut del que és el sistema educatiu i també del moviment sindical, però en tot cas no em poso gens en aquest escenari.
1: Repassem ara altres informacions en format breu amb en Josep Almirall.
3: Alberto Núñez Feijóo mou fitxa després dels últims escàndols judicials que afecten el PSOE i ofereix a Junts i al PNB un govern de transició sense Vox i la convocatòria immediata d'eleccions a canvi dels seus vots per fer fora Pedro Sánchez. El líder popular ha llançat la seva última oferta per a una moció de censura just 8 anys després de la que Sánchez va presentar contra Mariano Rajoy.
1: El govern libanès assegura que Hezbollah i Israel han acceptat un alto al foc després de les converses de Donald Trump amb Benjamin Netanyahu d'una banda i amb representants del moviment xiita libanès de l'altra. L'escalada bèl·lica al front libanès era un dels esculls en les converses dels Estats Units amb l'Iran. Trump diu que continuen a bon ritme.
3: Els Mossos d'Esquadra vinculen el tiroteig en què va quedar ferida una nena de 10 anys a Badalona amb una pugna pel control del tràfic de drogues. Fons policials confien en una resolució imminent del cas. L'alcalde de la ciutat reclama una reforma legislativa per afrontar aquests casos de violència.
1: La benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família, que farà el Papa Lleó XIV, està prevista íntegrament en castellà. El Vaticà ha publicat el guió litúrgic del viatge del pontífex i el català perd presència respecte a la missa que va oficiar Benet XVI el 2010. La decisió ha generat malestar en alguns sectors del catolicisme català. Fort accent català a la gala dels Premis Max de les Arts Escèniques que s'han lliurat aquesta nit al Teatre Romà de Mèrida. La producció del TNC, La Tercera Fuga, i l'espectacle de dansa No, de la companyia La Venidera, són alguns dels muntatges amb més guardons.
3: La Tercera Fuga, de Victoria Spumberg, un fresc històric sobre els múltiples exilis d'una família durant 3 generacions, s'han portat alguns dels guardons més importants, com el de, els de millor repartiment i millor actor per Ton Vieira i també el de millor autoria teatral. La seva autora n'ha parlat als micròfons de Catalunya Ràdio.
4: Molt feliç perquè penso que hem fet una feina col·lectiva molt important perquè vam fer uns càstings llarguíssims i hem fet una família i hi ha un compromís que va més enllà de l'individu i això és molt important en especial per aquesta obra.
3: L'espectacle de dansa No ha guanyat 3 premis, el Max de dansa, el de millor intèrpret femenina per Irene Tena i el de millor coreografia. Faula, estrenat al Mercat de les Flors, s'ha emportat el premi al millor repartiment de dansa. El Premi Max al millor espectacle teatral ha estat per 1936, muntatge del Centro Dramático Nacional, coproduït amb el Terrat i que encara no s'ha pogut veure a Catalunya.
1: A esports, l'Igualada ha situat l'empat a 1 a les semifinals de l'Hockey Lliga d'Hockey Patins contra el Barça. Els igualadins s'han imposat al Palau Blaugrana per 1-3 en el segon partit de l'eliminatòria.
3: A la Lliga de Futbol Sala, el Barça s'ha classificat per disputar les semifinals del play-off per al títol. Els blaugranes han superat per 4-6 el Valdepeñas en el segon partit dels quarts de final, amb remuntada inclosa. A les semifinals, el Barça s'enfrontarà al Movistar Inter.
1: En futbol, l'Espanyol aquest dilluns ha engegat la nova campanya d'abonaments. La voluntat del club blanc i blau és consolidar la xifra rècord d'aquesta temporada passada i, per això, els preus per al curs que ve seran els mateixos.
3: El torneig de tenis de Roland Garros aquest dilluns s'han disputat partits de vuitens de final. Al quadre masculí destaquem les classificacions d'Auger, Aliassime, Berrettini i Tifu. En dones ha avançat als quarts de final Sabalenka, entre d'altres, en contrast amb l'eliminatòria d'Osaka i Keys.
0: Fins aquí les notícies.
5: Al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
6: Faro que ilumina le notti del mondo per la grandiosità delle sue costruzioni.
7: Estem preparats per la visita del Papa? Aquest dimecres, amb la unitat mòbil del matí de Catalunya Ràdio, ens desplaçarem fins als punts clau d'aquesta visita papal a casa nostra. La Sagrada Família, el convent de Sant Agustí, Can Brians i Montserrat. I conversarem amb les persones que rebran el Sant Pare.
5: Aquest dimecres, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.

0: Una de la matinada i 7 minuts. Va, que tornem a ser aquí. Segona hora de la nit dels ignorants a Catalunya Ràdio, el 93207474. Però també encara tenim possibilitat d'escoltar missatges que ens heu deixat al WhatsApp de la nit dels ignorants. Per exemple, un agraïment que vol fer la Carmeta des del barri de Sants de Barcelona.
1: Mira, la meva pregunta no és cap pregunta, és un agraïment. M'agradaria que m'heu portat de convidat el doctor Joan Garriga, el cirurgià, perquè, escolta, va ser fantàstic. Aquí també a Sants, aquí a l'Esplai, també ve a donar conferències o tertúlies, no ho sé, però bé, ha vingut bastant i és que val la pena, eh? Gràcies, gràcies per portar-lo aquí com a convidat i per ser d'ell. Moltes gràcies.
0: Doncs me n'alegra, Carmeta, que us hagi agradat. Jordi Garriga, eh? No, Joan, no el bategem, Jordi Garriga és. Un altre missatge que ens deixa l'Àngels des de Lleida.
2: Mira, ara que estàveu parlant dels contes, jo, les meves filles, que quan eren petitetes, com que es porten molt poc, es porten 16 mesos, els explicava un conte sempre per anar a dormir i molts me'ls inventava. I perquè a mi m'agrada sempre d'inventar-me'ls i així. Però resulta que, clar, si no em tenia molt, molt al cap, perquè a vegades tenia feina o així, els explicava un cuento. I llavors em diuen, mama, ahir m'ho vas dir així, això. Ahir no va passar això. I m'havien de rectificar elles. Era molt bo. A vegades riem molt parlant d'això.
0: Ara fa gràcia perquè de fons sentia la sintonia del programa i les notícies. Vol dir que l'Àngels ens va enviar el missatge ahir quan acabàvem el programa. M'ha fet gràcia perquè estava escoltant en directe i deixant el missatge mentre escoltava el final del programa. I una altra persona que ens ha deixat un missatge al WhatsApp és l'Aleix des d'Esparreguera, que pregunta per què es considera que les tovalloles estan brutes quan sortim nets de la dutxa. Diu, algú m'ho pot explicar? Demana l'Aleix d'Esparreguera. Ens truca en Josep des de Barcelona, al 93207474. Bona nit, Josep.
3: Hola, bona nit. Mira, he tingut una notícia agradable, cosa estranya avui en dia per la televisió, sempre només escoltes que desastres. Sóc aquell que he trucat dos vegades per interessar-me per la tuberia aquella de la banda de Badalona.
0: De Badalona, sí senyor,
3: aigua.
0: Sí senyor.
3: Sí, home, fantàstic. A veure si d'una vegada es pot evitar que es faci malbé l'aigua. 250 mil·lilitres al dia, això és el que han dit. Uh-huh. És molta aigua. Després també volia parlar sobre aquest senyor que ha parlat de Manresa, que és seco invident, que és
0: sí,
3: el mateix.
0: Sí.
3: Crec que és una mica innocent si creu que la ONCE, a part de notificar-li i endreçar-li tots els noms i tot, perquè ell ha parlat molt i sabia perfectament de com anaven les ulleres aquestes. Mm. No crec que els hi pagui, eh? Si és això el que esperi. Jo també sóc no invident del tot, però sé ben bé de què va el tema. I en fi, que desconfiï.
0: Que no s'ho esperi.
3: No. Mm. I de pas, ja que sé que el Pep mos escolta, doncs una abraçada per ell.
0: Doncs mira.
3: Res més. Bona nit.
0: Moltes gràcies, Josep.
3: Bona nit a tothom.
0: Adéu-siau, bona nit.
3: Adéu, que vagi bé.
0: Adéu, que vagi bé. Va, 1:10, i sabeu què és? Que la Sílvia Andrés encara no ens ha explicat res per fer abans de l'estrena. Doncs ja seria hora, no?
4: Abans de l'estrena. Amb Sílvia Andrés.
5: Aquests dies al Lliure de Montjuïc s'hi pot veure l'obra Contra Antígona, la tragèdia del dramaturg atenès Sòfocles. I l'obra està dirigida per l'Andrea Jiménez, que també s'ha encarregat de la dramatúrgia conjuntament amb Victoria Spumberg. Si diem el nom d'Andrea Jiménez, ja sabem que a l'escenari ens espera un espectacle diferent, ple de creativitat.
6: 14 espectadors, 14 ciutadans desconeguts entre ells, pugen, sense haver-ho planejat, a l'escenari de la Fabià Puigcerver i es constitueixen en cor. Cada nit, amb els dels actors, tornen a traçar el camí de la tragèdia que més s'ha representat, versionat i estudiat de la història.
5: La singularitat d'aquest muntatge és que hi ha un cor que cada dia l'integren 14 espectadors de la funció del dia que participen de manera voluntària. Què fa aquest cor? Doncs és a l'escenari i fa d'observador de la tragèdia. De fet, és un actor més del muntatge. La directora de l'espectacle, l'Andrea Jiménez, ens explica per què ha triat posar el cor al centre de l'obra.
7: El coro es el personaje o la entidad olvidada de la tragedia de Antígona y de las tragedias en general. Supongo que muchas veces se deja de lado porque los presupuestos no dan, porque es la voz de la incertidumbre, de la duda, del comentario, pero también es el registro emocional de lo que pasa en la tragedia. Y bueno, me parecía muy importante recuperarlo, sobre todo en esta obra que quiere ser una reflexión sobre nuestro lugar como ciudadanos en este momento crítico de crisis de la democracia, pero también como un poco de penumbra o de falta de fe.
5: Afegeix que el cor es mira la tragèdia una mica des de fora, però que de manera inexorable acaba imbuït per la trama.
7: Por un lado, de mantener la distancia, porque no son un personaje cualquiera de la obra, no están implicados directamente en la trama. Y por otro lado, porque están muy cerca de toda esa tragedia, de ese dolor. Empatizan, ¿no? Y sienten la trama en sus cuerpos y sienten el dolor muy cerca y, por tanto, son una oportunidad real para la empatía. Me apetecía reivindicar como este lugar de existencia en lo incierto, una incertidumbre que no es solo dialéctica, sino que tiene que ver con ser tirado y empujado por emociones muy distintas e incluso contradictorias.
8: ¿Ayudarás a aquests braços a aixecar el mort? ¿Penses enterrar-lo? Tot i saber que s'ha prohibit expressament.
9: És el meu germà. I també el teu, tant si vols com si no vols. Ningú no em podrà acusar de traïció per haver-lo abandonat.
8: T'has tornat boja. Creon ho ha prohibit.
5: El cor és a l'escenari, al costat dels actors. Els espectadors actors estan guiats per unes audioguies que es posen a l'orella des d'on reben una sèrie d'indicacions. L'Andrea comenta que trobar com donar les indicacions ha estat un repte.
7: Ha sido encontrar qué premisas o indicaciones reciben estos 14 espectadores en el sistema de audioguías. Era muy importante que no se convirtieran en autómatas y que las indicaciones no fueran órdenes, que les convirtieran en figurantes y que les hicieran, digamos, ser simplemente como actores al servicio de algo que les es ajeno, ¿no? Seguimos aún trabajando y pensando. Tienen que ser lo suficientemente contenidas para que el espectador pueda no tener miedo de estar ahí, sentirse habilitado y seguro, y por otro lado que pueda sentirse libre de accionar conforme a quién es y conforme a lo que le pasa, ¿no?
5: En aquest sentit, hi ha una figura clau en l'obra, Mònica Molins. Durant tot l'espectacle és l'actriu encarregada d'acompanyar aquestes 14 persones del públic dalt de l'escenari. És ella qui va donant les indicacions a través del micròfon de l'audioguia. L'Andrea destaca el paper de Mònica Molins, la facilitadora entre cor y actors.
7: Mònica ha tenido uno de los roles más difíciles de la pieza porque hemos tenido que entender juntas cuál ha

0: amor a la gente del coro.
1: Mònica Molins ens comenta algun dels exemples de les indicacions que diu el cor durant l'espectacle.
2: Perquè el que nosaltres volem és donar llibertat. La llibertat es dona tant donant molta llibertat com també tenint coses molt concretes. Hi ha indicacions tan senzilles com apropeu-vos, i després hi ha indicacions molt més obertes. Una de les indicacions que dono molt és tens plena llibertat de moviment i d'acció, i altres indicacions que donen llibertat més acotada és doncs, escolta aquest discurs i si t'està convencent t'acostes i si no et convenç t'allunyes, no? Per exemple.
3: No he nascut per compartir l'odi, sinó l'amor.
2: Jo al principi era un personatge, diguem-li, que era 100% una guia turística. Convidava el cor a ser un turista dintre de la tragèdia. I a poc a poc vam entenent que això no era exactament el que estàvem proposant, sinó que necessitàvem que el meu personatge, igual que qualsevol persona del cor, s'anés empapant emocionalment del que li passava. Jo estic allà com a frontissa entre els dos mons, no? Entre el món de la tragèdia i el món d'allò quotidià, però per altra banda, el meu personatge també es permet emocionar-se, també es permet entrar dintre del viatge, igual que ho faria qualsevol persona del cor.
1: També fa un avís per a navegants i després comenta com s'entra en aquesta tragèdia.
2: Primer de tot, la peça és participativa, però no t'obliga a participar. Per la gent que ens escolti, si tu vens al teatre lliure i no t'agrada el teatre participatiu, no pateixis perquè t'agradarà la peça, perquè et pots quedar a la butaca. Llavors, la gent que ve de cor ha decidit sortir. Clar, tu entres en aquest espai que és fantàstic de la Judit Colomer, i llavors aquí depèn molt de si tu vens amb una idea preconcebuda sobre la tragèdia i sobre la història, si ja te la coneixes o si no, si tu et permets canviar o no d'opinió i realment escoltar el que diuen els personatges, perquè Antígona és un personatge meravellós i superinteressant, però que moltes vegades s'ha idealitzat. Llavors, s'intenta donar un carinyo, una veu especial als altres personatges perquè la gent els pugui escoltar i pugui entendre les seves raons. Llavors, aquí jo crec que la gent, si es pot deixar sorprendre, és superinteressant, perquè dius, ostres, jo estic a favor d'Antígona totalment, però aquí Creon no ha relliscat.
1: L'obra no és un muntatge habitual per als actors i les actrius de Contra Antígona, ja que en cada representació tenen un cor diferent. L'Andrea reflexiona sobre com ha aconseguit combinar l'essència dels personatges que interpreten amb la presència del cor.
0: Tots els actors que participen en Contra Antígona són actors molt valents y muy virtuosos, es decir, partimos de un grupo de actores que domina maravillosamente bien el texto y que aportan desde quienes son un lugar de muchísima verdad y conexión con las palabras de Sófocles, y a eso se le suma un entrenamiento que es el de encontrarse durante los ensayos en muchas ocasiones con coros, ¿no? Con grupos de voluntarios y por tanto han estado entrenando una flexibilidad, ¿no? Como cómo mantenerse reactivos, presentes.
1: Hem volgut saber de primera mà que se sent formant part d'aquest cor de Contra Antígona. Montse Tomeu ens explica com ha viscut aquesta experiència. Ella ha repetit 8 vegades com a mínim i defineix aquest procés de creació en què ha participat.
4: Jo realment un procés així no l'havia viscut, amb gent que no té res a veure o poca cosa amb el teatre, a part dels actors, és clar. I penso que va ser molt interessant i vaig aprendre molt també. Per això ella va voler que estiguéssim des del juliol fins fa 2 setmanes, bueno, això els antics. Suposo que era també per veure com reaccionàvem, com anàvem amollant-nos a les diferents propostes que ens feia, perquè cada dia és diferent.
1: Helena Ibeas també explica com ha viscut aquesta col·laboració.
5: En el meu cas, o sigui, sí que recordo moments d'observar els meus companys, però recordo estar molt ficada, jo. I fins i tot en alguns moments de dir, uf, això, no, i això es genera com una sinergia entre tots, ja com una certa comunió, no? I això et fa entrar d'una manera això, tan potent en tu i en l'obra en si, perquè hi ha com una espècie de compromís que en el moment en què tots ens pugem allà hi ha com un compromís amb el que està passant i això et fa com entrar molt en contacte amb tu I clar, bueno, al final estàs fent una obra de teatre que és un drama, no? I llavors és una cosa molt intensa i això, i amb aquesta connexió que genera, et genera com emocions i algun

0: puntet de olla que em posaré a plorar, saps? Sí, sí.
1: Les dues destaquen l'emoció de ser dalt de l'escenari, al costat dels actors i actrius de Contra Antígona.
0: I sí que al principi feia ser respecte o, bueno, poses una mica tímida, o... però després a mi la meva sensació és com que fas una immersió, és com una cosa molt meditativa realment, i era allò de, no, és que jo, la Júlia m'està mirant, jo li aguanto la mirada, eh? O sigui, jo li segueixo i sí, és que ja et porta això, o sigui que això fa molt, no?, que ja això t'hi fiques, i jo crec que si s'hagués donat un moment de corporalitat també ho hagués seguit.
2: Entre tots els ciutadans us he convocat només a vosaltres. Perquè em consta que vau respectar en tot moment l'autoritat reial de l'Aios.
3: La interacció amb els actors, no? Tant amb la Júlia, amb la Clara, amb el Marc, etc. No? Perquè, esclar, els miraves als ulls i reaccionaven. Hòstia, això és impagable, penso jo. Bé, almenys per mi.
1: La Montse posa en relleu el paper de Mònica Molins.
3: Però va anar molt bé aquesta guia, penso jo, de la Mònica. Vull dir, era molt clara. I veies, no?, com... també com canviaven, com... I és molt... ajuntar gent no professional, gent del carrer, amb actors i amb director, i amb la Victòria i amb la Andrea, no? I que va anar molt bé. I la Mònica, que també penso que també ens ho va facilitar molt, no?
1: L'Helena i la Montse confessen que hi va haver un ingredient bàsic per acceptar fer d'acord durant els assajos.
0: Quan em va arribar la proposta de venir a l'assaig, m'hi vaig animar perquè era l'Andrea Jiménez, vull dir.
4: Perquè vivís Casting Lear.
0: Exacte, perquè jo vaig veure Casting Lear i em vaig enamorar completament. Vaig sortir superentusiasmada de l'obra, del que l'Andrea desplegava allà, i quan em va arribar aquesta proposta va ser com, sí, amb l'Andrea, no sé, amb una altra persona, però amb l'Andrea jo, el que sigui.
3: Però Casting Lear era tan diferent, vaig venir amb una altra amiga, i l'altre estava a la primera fila, saps allò, vull dir, no, gairebé embogides. Llavors va sortir la proposta del cor i m'hi llanço a l'acte, no?
1: Andrea Jiménez sempre sorprèn amb els seus espectacles. Si aneu al lliure, deixeu-vos portar per l'experiència, perquè aquest Contra Antígona cada nit pren vida a l'escenari de la Fabià Puigcerver.
5: La nit dels ignorants. Un programa per aprendre i compartir el que no sabem.
6: Quan estic trist i els ànims tinc per terra...
7: Que se'n sap d'aquell escolar de Montserrat que va cantar amb en Sergio Dalma, amb Dones Força, per la Marató del 2011.

0: És que aquest noi està treballant amb nosaltres.
1: Què dius?
0: És podòleg i estem treballant junts en una clínica.
1: I clar, ja no et consta
0: no
1: que
0: canta. No canta perquè, bueno, li va canviar la veu i jo un dia parlant amb ell em va dir és que no m'hi trobava gust cantant. I jo, bueno, però professionalment és un gran professional.
1: És un gran podòleg, aquest escolanet, diguéssim.
0: Sí, sí.
1: Que bo.

0: La nit dels ignorants, amb Marta Romagosa. Catalunya Ràdio. Cada migdia a la una, la solució, amb Elisenda Carot.
1: En un món de respostes simples, nosaltres et portem la solució.
2: És que el dol no se supera, el dol s'integra. Per tant, passa a ser una part de la teva identitat.
1: Per aprofundir en tota mena de temes.
3: Un ídol no deixa de ser un referent. El que passa que passes la frontera de la referència i acaba haver-hi com aquest lligam d'emoció i de pèrdua de raó, diria jo.
1: Fins que se'ns acabin les respostes, buscarem la solució. Migdiada sí o migdiada no?
4: Correcte fer-la sempre que sigui curta i 8 hores després d'haver-nos llevat.
0: De dilluns a divendres d'una a dues del migdia, la solució, amb Elisenda Carot. La tarda de Catalunya Ràdio.
5: Sí, no puc odiar res més que la gent impuntual. O sigui, mereixen el pitjor dels càstigs. La impuntualitat és de les coses que més odio. Al meu entorn, tinc una persona així, d'impuntual. I fa servir els mateixos arguments, que és sóc optimista amb el temps. Però què és aquest eufemisme? No. Optimista amb el temps ho ets la primera vegada. La setena, la desena.
0: De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
5: Ets una genocida del temps.
6: La millor hora del dia.
7: Tres minuts i arribarem a 2:15 de la matinada. Va, que coneixerem qui són els protagonistes d'aquest mes de juny de l'Espai Tercera Generació.
0: Tercera Generació.
7: Aquest mes hem anat fins a Sallent per parlar amb els protagonistes del projecte intergeneracional que uneix persones grans i estudiants del PFI, Programa de Formació i Inserció, de l'Institut Llobregat d'aquest municipi del Bages. Un grup de persones grans i joves van cada setmana al Parc de la Salut per fer exercici, reduir la soledat no desitjada i fomentar vincles socials i l'aprenentatge entre les dues generacions. En Joan és un dels alumnes que hi participa.
8: Estem estudiant un programa de formació i inserció que, bueno, bàsicament és per la gent que no s'ha aprovat l'ESO.
7: I després, quan acabeu, quin futur podeu tenir estudiant això?
8: Bueno, podem presentar-se a un grau mig per accedir a un grau superior també i també tenim, bueno, com el dret legal per treballar, que és el requisit mínim, vaja.
7: I ja ha pensat què farà després d'acabar el PFI?
8: Bueno, a mi pues, m'agradaria fer un grau mig electromecànica i, si bueno, es pot, el superior també. Per després, bueno, dedicar-me allà a la mina i, bueno, i fer diners, si és possible.
7: I en David, que d'entrada valora molt bé l'experiència, també ens ha explicat què vol ser en el futur.
9: Sí, la veritat és que sí, estem a gust, també ens ho estem passant bé, estem fent coses, activitats i tal, i pues, és una oportunitat més que res perquè no ens hem pogut treure l'ESO i estem fent el PFI.
7: I amb aquest PFI, a tu què t'agradaria fer quan siguis més gran? Què t'agradaria dedicar-te?
9: A mi m'agradaria ser mosso d'esquadra i per això estic fent el PFI d'esports per l'any que ve a accedir a un grau mitjà d'esports i d'allà opositar.
7: L'activitat, impulsada pel grup Agents de Salut Comunitària de Sallent, va començar l'octubre i cada setmana, grans i joves van canviant de parella mentre practiquen els exercicis al Parc de la Salut.
9: Ho portem participant des de, crec que l'octubre, en aquestes activitats amb els avis, i abans ho fèiem el dilluns i el divendres i ara només ho fem els dilluns perquè ara de dimecres a divendres fem pràctiques.
7: Molt bé. I us toca sempre la mateixa persona, Joan? O cada setmana aneu canviant?
8: No, bueno, anem rotant, així, bueno, podem parlar tots entre tots i, bueno, que cadascú ens expliquem la nostra vida l'una a l'altra i així és com una mica més entretingut i no és tan monòton.
7: I com són les converses amb la gent gran de Sallent?
8: No, bueno, una mica la vida quotidiana i tot això. El típic que has esmorzat al matí, això va riure una estona. I, bueno, i també és per passar una bona estona, això, amb els nostres grans.
7: És a dir, David, el de menys és fer esport? És més la relació que manteniu? O tot ajuda?
9: Tot ajuda, perquè també tenim, més que fer esport, també estem aprenent molt amb els avis, estan ensenyant coses, el que és el valor, el respecte, estem parlant amb ells, parlant de la vida, tal, estem socialitzant.
7: I, és a dir, heu après coses amb els avis?
9: Sí, clar
7: que
9: sí.
7: Per exemple?
9: Pues el que t'he dit abans, que són persones més sàvies i doncs saben molt de la vida, ens estan donant consells tot el dia i coses d'aquestes.
7: Us estan donant consells que els hi feu cas després o
2: entren per una orella i surten per l'altra.
9: Bueno, això ja depèn de quin consell.
2: O sigui, tu t'han donat algun consell que l'hagis fet, cas?
9: Sí, doncs, per exemple, el consell que tothom alguna vegada a la seva vida l'ha escoltat, que estudi, que em porti bé, que no fumi ni begui ni res d'això. Coses, consells normals, al final.
2: I a tu, Joan, també estàs fent cas dels consells que et fan els avis, o no?
8: Sí, bueno, al portar-me una mica millor i això...
2: Perquè no t'has portat molt
8: bueno,
2: bé?
8: Bueno, sí, em porto bé, però a vegades costa una mica fer cas gaire estona.
2: Ja, que et distreus, vols dir?
8: Sí, et distreus amb facilitat, ara també, bueno, amb la calor et xafa més i, bueno, costa una miqueta més les coses, però es va fent com es pot tot.
7: Tant en Joan com en David tenen 17 anys, però ara coneixerem una de les usuàries grans del projecte, l'Eugènia, que en té 78, i s'estrena en això de fer exercici tan ben acompanyada.
10: Aquest any, he començat aquest any, estic molt contenta.
2: Perquè què nota respecte a quan no feia aquesta activitat?
10: Pues que tinc una obligació i vaig, parlo amb els nois, hi ha també companyes i de l'altra manera no sorties de casa.
7: I s'ho nota tant que fins i tot ara fa coses físiques que uns mesos enrere no podia fer.
10: Jo estava fent del cap, estava fent recuperació i la Laia em va dir que feien aquesta activitat i em vaig apuntar de seguida.
2: I nota que està fent exercici també?
10: Sí, estic molt contenta. Faig coses que abans no podia fer.
2: Com per exemple?
10: Calçar-me. Em costava molt calçar-me. I ara va més bé.
7: L'Eugènia és conscient de l'evolució de les converses del primer dia amb ara. Els joves, ens diu, ja parlen més i ella aprofita per fer-los estimar la llengua.
10: Primer els hi costava una mica. Però ara no, ja van parlant i ja els hi dius com ha anat allò que fan les... les pràctiques, perquè abans, com que hi anàvem el divendres i el dilluns i el divendres, doncs llavors d'això, i ara només hi anem un dia, i els hi preguntes com els hi ha anat i com ha anat el cap de setmana, i sí. Ara parlem més. Jo sempre els hi feia parlar en català.
2: Perquè hi ha gent que, com que són nouvinguts, potser no parlen bé la llengua encara.
10: Els hi costa una mica. Els hi costa, però, bueno, jo sempre els hi vaig recordant que tenen de parlar el català.
2: I li fan cas?
10: Els hi costa una mica, però alguna paraula encara la diuen, sí.
9: Jo, personalment, parlo el català. A classe, a casa, però també parlo el castellà, depèn de quina persona.
2: I tu, Joan?
8: Jo, bueno, molta gent parlo el català, també el castellà, bueno, una mica els dos idiomes, segons qui.
2: Però aquí a l'institut, a l'hora del pati, amb els amics?
8: Bueno, a l'hora del pati més català. Però, bueno, varien, depèn de la persona.
2: I als vostres entorns familiars, en què parleu?
8: Jo amb la meva mare parlo català i amb el meu pare parlo castellà.
2: Uh-huh. I tu, David?
9: Jo també en català, amb els dos.
7: El projecte Joves i Grans a Sallent és el tercer any que es fa al municipi. L'Esther Vila és la infermera que forma part de la iniciativa, treballa al CAP des del 2011 i és especialista en infermeria familiar i comunitària des de fa 30 anys.
11: Bé, la història ve ja fa 3 anys. Vam començar amb una prova pilot i d'entrada no hi havia els nois de l'institut. Ho vam fer a través del bàsquet, val? A través del tècnic d'esports, que... Bé, si comencem al principi, tenim un grup de salut comunitària muntat aquí a Sallent i llavors, com que interaccionem tant, no?, els uns amb els altres, es va fer un pla de salut. Un pla de salut, i d'aquest pla de salut en van sorgir, doncs, uns diferents diagnòstics. Es va prioritzar, ja fa el 2014, crec, que hi havia com a problemàtica la soledat en la gent gran. I ja es va fer una intervenció prèvia, que encara s'està fent, que es diu dinars acompanyats. Val? Aquesta és una que també ens funciona aquí a Sallent. I llavors, també, com a altre problema, ens va sorgir, doncs, els joves. Problemàtica, però més que res que la gent, no?, patia o tenien en compte els joves. Llavors vam dir, ostres, doncs podem fer, no?, ajuntar la soledat amb la gent gran i els joves, i teníem un parc molt xulo que ens van muntar just davant del CAP, des de la Diputació, i aquell parc no el feia servir absolutament ningú. I llavors vam dir, doncs estaria bé, no?, doncs potenciar el parc, el fem, no? Aquest recurs el transformem en actiu i, a més, doncs, la gent gran que vulgui venir a participar de fer activitat física i els joves, no?, que fem aquesta activitat intergeneracional, que per això es diu activitat intergeneracional, interaccionen amb la gent gran i, bueno, és un win-win, no?
7: I arriba el moment en què s'incorpora al projecte l'Institut Llobregat a través del programa de formació i inserció auxiliar de suport a les persones en activitats socioesportives.
11: Llavors, com que va anar molt bé, vam fer una avaluació i la cosa va funcionar molt bé, al setembre vam començar, però vam dir, ostres, en comptes de només fer-ho a la tarda, perquè, clar, els del bàsquet només ho podien fer a la tarda perquè al dematí anaven al col·le. Ens vam posar en contacte amb l'institut i vam dir si interessava, perquè sabíem que hi havia aquest PFI, i vam dir que potser seria interessant, no?, també vincular aquests joves que estan fent aquesta formació, doncs, d'aquesta activitat. I llavors el segon any va ser que vam fer al matí fèiem amb ells i a la tarda fèiem amb els del bàsquet.
7: I ens falta presentar en Xavi, el professor que porta el PFI i que vetlla per tots els participants al projecte.
12: Nosaltres som uns 8-9 alumnes i em sembla que de gent gran som una mitjana de, sí, entre 8 i 11.
7: La setmana que ve continuarem coneixent i escoltant els protagonistes d'aquesta història a Sallent. Són 2:15 de la matinada. Recordo algunes preguntes que tenim encara sense resposta, per si algú s'inspira, per si algú vol contestar. Per exemple, fa dies enrere, en Josep des de Vic ens demanava per què a Franco se l'anomenava com a caudillo. En Pep, des de l'Eixample de Barcelona, vol saber quan serà la nova temporada de joc de cartes. La Carmeta, des del barri de Sants, quin òrgan fa que riguem, plorem o sentim dolor? L'Anna, des del Raval de Barcelona, diu hi ha un rellotge a la plaça Catalunya que no funciona. A qui li correspon arreglar-lo? En Josep Lluís, des del barri d'Horta de Barcelona, qui va escriure la cançó El gegant del Pi i quin any va ser? I la Maria Àngels, des d'Igualada, algú recorda que a un dels comtes de Barcelona el mal anomenaven cap d'estopa? Això són preguntes que encara no ha respost ningú i que heu fet aquí a la nit dels ignorants. Però, com cada nit de dilluns a dimarts, aproximadament a aquesta hora, arriba el moment del resum de les millors històries, les millors trucades, les millors preguntes i respostes de la setmana anterior. Com sempre, tenim a l'Aina Grau. Bona nit.
13: Bona nit, Marta. La setmana passada vam conèixer la col·lecció de sifons de Jaume Castells, veí de Mollerussa. Una entrevista que va obrir la caixa dels records de molts oients.
14: A Casa de Vic feien banquets a domicili. Aleshores, van anar a una casa pairal a fer un casament o el que fos, i com no fos que no hi havia neveres per refredar, doncs van fer un cubells i en barres de gel trencades, i ven l'aigua, els refrescos, els sifons. Penseu que en aquell temps no anaven amb protecció. L'home treu el sifon i li explota a menys d'un pam de la cara. El susto va ser majúscul. Va tenir que venir un oftalmòleg de Barcelona que li va cosir la còrnea i tot va anar bé, gràcies a Déu.
15: Jo els faig servir de sifons, perquè fins i tot per quan fas un arrebossat o així, va molt bé posar-hi sifon també.
7: Com ho dius, això, a veure?
15: Sí, poses una cosa carbònica, en lloc d'aigua poses amb farina i així, si poses sifon, et queda més bé.
16: Soc un entusiasta dels sifons, tinc molts amics estrangers i quan miren a casa a Barcelona els hi fa com molta
7: gràcia
16: això de fer un vermut amb sifó. I durant anys els comprava a Carrera O, després a Mirall Fontanals, i ara ja estava desesperat buscant, i l'altre dia vaig decidir trucar a la marca de sifons Heiser i dir, escolti, a Barcelona on puc comprar sifons, no? I després de molt de temps ha estat una descoberta molt maca, la plaça Joanic, un local amb una bodega increïble on portes el teu sifó i per poc més d'un euro i pico et dono el sifó ple.
17: Una veïna meva és molt manualista, coses que fa manualitats. Sé que ella en té molts de sifons diferents i els pinta i els transforma, i en el bar on anem sempre demana sifons i tal.
18: Tota la vida m'havien gastat els sifons, però ara jo no en trobo de sifons. Veig les viacioses, veig totes aquestes coses, però no veig sifons. I tota la vida m'hi he gastat, perquè nosaltres vivíem amb porró, a casa meva,
19: sí.
18: I jugàvem imitat vi i imitat sifon. I era una beguda estupenda.
13: Dels sifons passem a parlar de menjar, en concret dels serveis de xai, perquè a principis de setmana el Lluís demanava on podia comprar-ne. Es queixava que fa molt temps que no en troba a Barcelona ciutat. La Maria Rosa, des de les Corts, i la Carme, des del barri d'Horta, li van oferir la solució.
20: En els mercats, a les parades que jo li dic de menut, és a dir, venen tripa, capipota, venen caps de bé que te'ls preparen per fer a la brasa, ells allí ja directament tenen els cervells.
21: Horta segur que ho trobarà a la parada de menuts.
13: També, segur. A la parada de menuts del mercat, perfecte.
21: Sí, del mercat. Els dilluns tanquen, per això...
13: Els dilluns però... no hi són, molt bé. Per tant, de dimarts a dissabte en trobaria.
21: Exacte.
13: Clar. Perfecte.
21: Segur, perquè on he comprat.
13: Aquestes intervencions van fer que la Magda ens enviés un WhatsApp al mòbil del programa demanant quins nutrients ens aporta menjar serveis de xai. Respon Toni Massanés, director general de la Fundació Alícia.
22: Bona nit, ignorants. Sí, de cervellets arrebossats de xai en menjàvem, ens en donàvem de petits i també fins i tot se'n menjaven amb els restaurants com una delicatessa, encara es fa. És veritat que són interessants nutricionalment des del seu punt de vista de nutrients, de vitamines i minerals, i també proteïnes i fins i tot alguns greixos, àcids grassos essencials, però també és veritat que tenen molt colesterol i que, per tant, són una menja que, ocasional per la gent que no té hipercolesterolèmia, que no té cap malaltia cardiovascular o... estan dietes hipocalòriques, o fins i tot amb problemes renals, sí, però si no és així, diguéssim, és millor consultar-ho. Per tant, tant, com molts altres aliments, si no tens contraindicacions del teu metge o dietista, està molt bé. Com més variat, millor, i sense abusar de res.
13: Però de la cinquantena de trucades que hi van haver la setmana passada, en vull destacar dues. La primera és de la Magda, des de l'Eixample de Barcelona, que ens va dir una manera d'anomenar en català i castellà la típica goma de pollastre que tots tenim a la cuina de casa.
23: Buena goma de pollo. No. Goma filiforme.
19: Com?
23: Goma filiforme. Jo fa molts anys, treballava, és igual, gastava moltes gomes de pollo. I una companya va anar i va dir, senyor tal, resulta que no hi ha gomes de pollo. I contesta, senyorita, nada de gomes de pollo. Són gomes filiforme.
19: Filiforme. Mira que l'havia sentit a la vida. A la vida ho havia sentit.
13: La segona trucada destacada la va fer aquella mateixa nit la Maria Àngels, des d'Orfes, a la comarca del Pla de l'Estany. Una trucada que va deixar clar que, com a pitonissa, la Maria Àngels no s'hi guanyarà la vida.
24: Mira, Marta.
19: Digues.
24: És la primera vegada que truco.
19: Ai, que contenta em fa això, Maria Àngels. Molt contenta,
24: fa,
19: doncs.
24: Pues, quasi 40 anys que estic escoltant el programa i resulta que al començament, quan ho portava el Carles Cuné, els primers moments vaig pensar, això no tirarà endavant. Bueno, han passat els anys i ara us demano perdó a tots els ignorants perquè heu sigut tan forts, heu aguantat aquests 40 anys, quasi, i a part, a tots els equips que ho heu portat. Us he anat escoltant sempre, m'heu fet molta companyia. Una abraçada.
19: Una abraçada per tu també.

0: Acabem, com sempre, el resum dels millors moments recuperant una pregunta pendent de resposta. Ens la feia la Montserrat, des de Mataró.
1: Mira, volia preguntar, a veure, quina importància té, o potser no, no sé, el fet de que és quan puja o baixa la pressió atmosfèrica ens puguem trobar les persones amb més o menys molèsties.
0: Ens ajudeu a donar-hi resposta?

0: 3 quarts i un minut de 2 de la matinada. Ens truca el 93-207-474. La Joana, des de Barcelona, bona nit.
1: Hola, bona nit. Mira, fa anys que no truco, però des de que estàs tu, cada nit em retenc perquè no vull molestar gaire.
0: Què vol dir que no vols molestar? Aquest programa és de trucades, dona? Si no truques, ja, què farem?
1: Ja ho sé, ets una canya, ets la millor.
0: Ets una canya, diu. Em fa riure, Joana.
1: Però és la veritat. Mira, digues. Volia contestar lo del cap d'estopa.
0: Molt bé.
1: El cap d'estopa era Ramon Berenguer II, que era comte de Barcelona, de Besiers, de Carcassona, de Girona i de més. I li deien cap d'estopa perquè era pèl-roig. Sí. I bé, va morir molt jove perquè el van assassinar.
0: Ja. Això ja passava
1: no sé.
0: Aquella època.
1: Sí, era normal.
0: Era normal.
1: Et podia dir més coses, però el que et dic, no vull ser pesada.
0: No ets pesada, Joana, no ets pesada. M'agrada que hagis trucat, o sigui, cada dia repensant-ho. No, quan i avui has sentit una cosa que sabies. Mira.
1: Porto des del setembre que vas començar repensant-ho.
0: I avui, mira, ha sigut el teu moment.
1: I avui, mira, vinc d'una festa,
0: mira que bé,
1: d'aniversari, i estic contenta.
0: Doncs ben fet.
1: I dic, vaig a trucar a la Marta.
0: Doncs així m'agrada. Cada vegada que vinguis d'una festa d'aniversari, tu a trucar a la Marta.
1: I et vull fer una pregunta.
0: Digues.
1: Aviam si m'ho saben contestar els avis ignorants, perquè és que em té... que no ho entenc. Mira, jo he pujat diverses vegades en helicòpter.
0: Sí.
1: I les pel·lícules, quan les veig, m'hi fixo en els helicòpters.
0: Uh-huh.
1: I per què els helicòpters, els pilots porten el volant, o com li vulguis dir, el comandament a la dreta, que són anglesos tots?
0: El porten, ara em fas pensar, el porten a la dreta? Porten a la dreta.
1: El porten a la dreta.
0: Tots els helicòpters, sí?
1: Els que jo he vist, sí. Ja et dic, veig moltes pel·lícules, m'agrada, i he pujat dues vegades en helicòpter a l'Empordà. I van a la dreta.
0: Van a la dreta, doncs va. Algun pilot d'helicòpter, que segur que en tenim algun que escolta.
1: I també, perdona, no són dues, són tres. Vaig agafar un a Noruega. I també el portava a la dreta.
0: També anava a la dreta, eh?
1: Sí, perquè jo anava al seu costat i li anava dient que anés més ràpid i més cap avall.
0: Ah, molt bé. Tu manant al pilot, eh?
1: Home, i tant.
0: Ah, home, i tant, molt bé.
1: Home, i tant. Què es pot fer? Què pot fer una catalana noruega? Manar,
0: molt bé, Joana. Doncs escolta'm, a veure què ens contesten. Si no, buscarem algun pilot d'avió que ens pugui fer la resposta.
1: Home, seria genial. Perfecte. Estaria genial.
0: Molt bé. Doncs, bé, Joana, contenta de parlar amb tu i que descansis, i ara vas baixant les revolucions de la festa i ja t'adormiràs.
1: No, estic bé, estic molt bé. Ara vaig a sopar.
0: D'acord. Una abraçada. Sí, que vagi
1: una
0: bé.
1: Una abraçada i bona
0: adeu,
1: nit.
0: Adéu-siau, bona nit. Nosaltres no anem a sopar. Nosaltres fa hores que hem sopat, perquè nosaltres ens anirem a dormir d'aquí una estoneta, però abans d'anar a dormir, què fem?

0: És el conte per anar a dormir de tots els ignorants i el conte per anar a sopar per la Joana. Avui ho farem així. Aquesta setmana, l'Anna Maria Ricart ha decidit que dediquem els darrers minuts del programa a llegir els contes d'en Sergi Pàmies, en concret d'un llibre editat el 2013 per Quaderns Crema que es diu Cançons d'amor i de pluja. Avui, del capítol que es diu Dos cotxes mal aparcats, llegirem el conte que porta per nom Joan Manuel Serrat. S'acostuma a parlar del final de l'amor com d'una decadència progressiva dels afectes. Jo, en canvi, puc situar-lo amb exactitud. Diumenge, 5 de setembre de 2010, a 4:15 de la tarda, al número 142 del Passeig de Sant Joan a Barcelona. Acabem d'arribar d'un viatge pel sud-est de França. Estacionats il·legalment al carril bus, hem falcat la porta de l'escala per descarregar les bosses i les caixes i dur-les fins a l'ascensor. Mentre vigilo el cotxe, l'índex de robatoris no ha deixat de créixer d'ençà del segle XI, tu vas pujant les coses en diferents tongades. Hem conduït des de primera hora, alternant-nos al volant i compartint silencis de parella veterana, dels que no fan presagiar res de bo ni de dolent. Durant el trajecte hem intercanviat comentaris estrictament funcionals, quan tornarem a posar benzina, o si ens convé pagar els peatges en targeta o en efectiu. Fa temps que les nostres converses no van més enllà, potser perquè estem escarmentats de cada vegada que intentem engegar un diàleg espontani topar contra una evidència. El que abans era una excusa per l'entesa, el desig i la complicitat, ara provoca esbufecs d'impaciència i frustració. I aquí creu que quan s'arriba a aquest punt, l'amor ja no existeix. En discrepo. Afirmar que una parella que no té res a dir-se ha deixat d'estimar-se és massa simplista. I de tota manera no era el cas. El viatge no responia a cap estratègia de reconciliació. Encara no en sóc conscient. Ignoro que falten 11 minuts perquè l'amor s'acabi, però Bordeus serà un dels últims bons records d'una història que haurà durat 19 anys i 6 mesos. Serà un record marcat per la compra de dues caixes de Chateau Le Clot i pel perfeccionament d'un aïllament hermètic a qualsevol interferència. La metàfora del vi aplicada a les fases de l'amor que els viticultors de la zona ens han repetit amb una insistència còmica. Semblava fet a mida per nosaltres. Del vigor de la joventut a la complexitat madura, de la flama i el foc a la llum a la més serena de l'experiència. La geografia és una bona aliada per digerir silencis i França és una fàbrica de paisatges que conviden a la introspecció. Tot sembla natural, però s'intueix una preparació escenogràfica que no descansa mai. Si convé posar-hi un castell, hi posen un castell. Si hi ha una vall de turons i conreus policromàtics, algú s'ha pres la molèstia de construir-hi una carretera amb un gendarme que circula damunt d'un velosòlex anacrònic. Si amb això no n'hi ha prou, per impressionar el visitant, hi col·loquen campanars majestuosos, globus aerostàtics i ramats de vaques que riuen. Quan arriba la nit, l'espectacle es trasllada als plats dels restaurants i a unes guarnicions que són patrimoni de la humanitat. Patates enxarolades amb enxamel, formatge, foie d'oca i llard d'ànec, enfornades com si fossin tresors de ceràmica popular, les devorem amb un respecte arqueològic com si intuíssim que el record d'aquest plaer podria ser llegat pels fills que amb bon criteri hem acordat no tenir. Hauria d'existir un simulador per preparar el moment de la decepció definitiva, de la mateixa manera que abans d'una missió els cosmonautes assagen en piscines que reprodueixen les condicions d'ingravidesa espacial, les parelles haurien de sotmetre's a simulacres per aprendre a entomar emocions tan brutals com el final de l'amor. Reprenc el fil. Jo vigilava el cotxe, tu devies ser dalt de la porta a l'ascensor, entrant bosses i caixes. Venint per la vorera, de nord a sud, vaig veure que, amb l'actitud informal d'un diumenge a la tarda, baixava Joan Manuel Serrat, el teu cantant preferit.
1: Vertical i el món s'atura, demanant pietat al foc. s'amaguen les criatures.
0: Activat per l'instint, vaig combatre l'impacte de trobar-lo en un context tan inimaginable. No és habitual que les icones es facin carn. Després d'intentar avisar-te per l'intèrfon, per variar, estava espatllat, vaig trucar-te de seguida. Potser eres a l'ascensor, no hi ha cobertura, o havies apagat el telèfon. El cas és que no va respondre i que en Serrat va passar de llarg. Ho va fer sense mirar-me, però amb un no mirar professional, de persona acostumada a ser observada i abordada, que procura protegir-se fingint que no se n'adona o accelerant el pas quan es creu amb algú com ara jo. És una actitud comprensible. Limita l'eventualitat de ser saludat, fotografiat, assassinat o qualsevol de les reaccions habituals entre idòlatres i idolatrats. Sé que creus que hauria pogut fer alguna cosa més, però ara que ja no hi ha solució, et demano que intentis entendre'm. Si hagués pujat a buscar-te, fins i tot suposant que hagués anat molt de pressa, en Serrat també hauria passat de llarg, per no parlar del risc que algú en robés el cotxe o que ens multés la Guàrdia Urbana, sempre més amatent de la infracció que no pas el delicte. Tampoc no podia aturar-lo i demanar-li que t'esperés amb l'excusa que n'ets la més fervent admiradora. Hauria estat un prec massa invasiu. Per això no vaig reaccionar. I una estona més tard, amb el cotxe ben aparcat, admeto que trobo un bon aparcament, ha anat pujant en la meva llista de prioritats, precisament quan tot just havia obert una ampolla de vi per celebrar el final del viatge, et vaig comentar que acabava de veure en Serrat davant de casa. En tots els anys que hem compartit, t'he conegut moltes expressions, però cap com aquella. La seqüència va començar amb una pregunta que traspuava alarma i sorpresa, com si volguessis confirmar el que havia sentit. Quan t'ho vaig repetir, vas deixar la copa i em vas preguntar per què t'ho deia ara i no en el moment. De debò creies que si t'ho hagués dit en el moment, hauries estat a temps d'arrencar a córrer i de perseguir-lo al passeig de Sant Joan avall? Vaig respondre que t'havia intentat avisar i que t'havia trucat, i com que continuaves paralitzada, vaig demanar-te que ho comprovessis. En efecte, vas localitzar el telèfon i vas mirar l'avís de trucada perduda, però en comptes d'atenuar-se, el dolor i la decepció es van agreujar. Va ser just en aquella transició dels teus ulls incrèduls movent-se de la pantalla líquida a la meva mirada, més amoïnada que no pas penedida, quan vaig entendre que l'amor s'havia acabat per sempre. Que tot el que pogués dir, tot el que pogués intentar per fer rectificar o excusar-me, suposant que hi hagués res de què excusar-se, seria inútil. No pas per la gravetat del fet, no és el moment de retreure-t'ho, però adora Serrat fins a mantenir una mitomania una mica ridícula en una persona de 42 anys, sinó perquè era la mena de decepció que l'amor desproveït del foc i de la flama de la joventut no pot combatre ni amb totes les qualitats, teòricament més perdurables, de la maduresa.

Doncs avui, amb en Pàmies i amb en Serrat, ja veieu quin tàndem, acabem la nit dels ignorants aquí a Catalunya Ràdio. Arribem a les 2 de la matinada i això vol dir que arriben les notícies, així que demà tornarem a partir de les 12 amb més preguntes, amb més respostes, amb més converses i amb un altre conte d'en Sergi Pàmies. Així que us deixo en Serrat fins a les 2.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les dues.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. El comissari jubilat José Manuel Villarejo ha assegurat aquest dilluns al judici per l'operació Kitchen que la trama no tenia com a objectiu eliminar proves de la Caixa B del Partit Popular, sinó trobar els milions de pàrtenes ocults a l'estranger i informació que, segons l'excomissari, implicaria el rei emèrit en el tràfic d'armes. Santín Villarejo.
2: La obsessió que tenien era ¿hay información del tráfico de armas del rei emèrit con el Asir o no? Claro, ¿tiene Luis Bárcenas esa información o no?
1: Villarejo ha afegit que és en aquest context que capta el xofer de Bárcenas com a confident i li paga a càrrec dels fons reservats. També ha disparat cap a Mariano Rajoy, amb qui diu que despatxava directament sobre el cas.
2: Que el senyor Rajoy se aprovechó de esta operación oficial correcta que era para localizar bien el extranjero y para tal, para que si había algo que le afectaba a él, pues que también trincarlo.
1: Abans han declarat el que va ser màxim responsable de la policia, l'ex